0: la Lliga de Segona no s'atura.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
0: El jugador del Barça s'ha dit al Deportivo Marc Casador l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
1: I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
2: Fins aquí les notícies.
3: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
4: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
5: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
3: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
6: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
5: No és una promo ni res, Roger.
6: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
7: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
8: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de
6: Aquesta
8: Catalunya
6: temporada, Ràdio. El Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
8: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
6: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
6: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio. Podríem tenir son.
9: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
10: Mare, literalment.
11: Oh, poques ganes de treballar.
12: Ah, és que tinc molta feina.
13: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
11: O quedar-nos al llit una mica més.
14: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
15: Quina ràbia.
6: Però per alguna cosa som els matiners.
14: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
15: A mi això també m'ha passat.
6: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
16: Som pura cafeïna.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!

0: La Renaixença. El 1795 s'inventa el telègraf elèctric.
1: L'Edison. Segur que ho va inventar l'Edison. Tots aquests aparells sempre els inventava l'Edison.
0: Doncs no. El 1795 a l'Edison encara li faltaven 50 anys per néixer.
2: Molt bé, Feixedes. Molt bé. Bravo, eh?
0: Elèctric, bravo. El telègraf elèctric, ojo que és gros això que diré ara, és invent d'un català.
3: Hòstia! Vieta de Catalunya! Sí, sí, lliure!
0: Bueno, trons, tranquils. A més, no fa gaire que se li ha reconegut l'autoria de l'invent a nivell internacional. Oh. Estem parlant de Francesc Salvà Campillo.
2: Grande.
0: Un home extraordinari que vivia al carrer Patritxol de Barcelona.
2: Mira, fan la xocolata.
0: Ah, sí, senyor.
2: Sí, sí, senyor. Sí, sí, sí, senyor. Perdona, Peyu.
0: No, no, està bé, està bé. Però... Salvà Campillo estava convençut que es podien enviar missatges gràcies a l'electricitat. Un dels primers experiments que va fer el va fer al terrat de casa seva, al carrer Patritxol, allà on fan la xocolata.
2: Sí.
0: Va estendre uns 200 metres de cables.
2: Suïssos, li diuen suïssos.
0: El què?
2: A la xocolata que fan.
0: Ah, sí?
2: Li posen nata.
4: És amb la nata a sobre.
0: Que sí.
2: Llavors es diuen suïssos.
0: Vale, vale.
2: I per què no diguis xocolata, digues suïssos.
0: Suïssos, val, d'acord. Doncs els suïssos del carrer Patritxol,
2: molt bé.
0: Allà amb un terrat de sobre el carrer Patritxol,
2: sí.
0: Us heu d'imaginar un tio que va estendre 200 metres de cables pel terrat. A la punta dels cables hi va connectar potes de granotes.
2: Sí, home.
4: Què
2: dius? No, que som un programa d'humor, vale, però estem en un mitjà públic, Peyu. Ja. No pots inventar aquí que potes no. de granota en un terrat del carrer Patritxol.
0: No m'invento res.
2: I tant que t'inventes.
0: T'ho prometo. Cables llargs i potes de granotes.
3: El veí aquest del carrer del Patritxol,
0: sí,
3: aquest... Té una entrevista, eh?
0: Home, la tindria si fos viu.
3: Sí. És allò. Mercè,
4: digues.
3: El nostre veí s'ha ben zumbat.
4: No.
3: Sí. Ha estès tot de cables i ha fotut potes de granota a la punta.
4: No,
3: ja m'explicaràs.
4: Què vols?
3: Què li passa?
4: Diu que ara amb la dona no està gaire bé.
3: Ja.
1: Però a veure, aquest tio va fer un telègraf amb les potes de granota?
0: Us ho prometo. Va fer una primera demostració. Enviava impulsos elèctrics a través dels cables i a l'altra punta, segons quin cable enviava la corrent, es contreien els músculs de la pota de la granota.
2: Hòstia, quina cabra!
0: Si tu adjudiques una lletra a cada pota de granota, pots enviar paraules i frases.
2: Hòstia, va parir.
3: Ja no em queden de catalans ben parits
2: no.
3: com aquest,
2: No, em queden poquíssims, eh?
3: Hòstia.
2: O sigui, feia moure les potes de la granota i escrivia, no sé, per exemple, mori el rei d'Espanya.
0: Per exemple.
2: Movent.
0: Potetes de les granotes.
2: Vale,
0: ho podia haver escrit perfectament, precisament perquè Carles IV, que era el rei d'Espanya en aquell moment,
2: sí, senyor,
0: tot i que va quedar meravellat amb l'invent, va decidir finançar-ne un altre.
4: Què dius?
0: 0 euros per l'inventor català del telègraf. En canvi, va abocar 1,5 milions de rals a un inventor canari que va dissenyar una tecnologia que permetia connectar Madrid amb Cádiz.
1: És la mateixa història.
2: Sí, senyor.
1: Sí, no,
2: ens arroben!
0: L'inventor català, sense el finançament necessari, doncs es va haver de conformar veient que 30 anys més tard alguns personatges com Morse presentaven el telègraf com una gran revolució.
3: Quina ràbia!
0: Això ha de cardar una ràbia. Que vegis que algú inventa una cosa que tu ja havies inventat i que el rei d'Espanya no et va donar el cèntim.
2: No, jo em suïcido.
0: Hòstia, home.
1: Jo els hi cardo foc.
0: Home.
2: Van les dues coses.
0: Tot. El 1858, després d'estendre 4.000 quilòmetres de cable per sota l'Atlàntic, és quan llavors es fa la primera comunicació transatlàntica per telègraf entre Europa i Amèrica. Mira.
5: Europa i Amèrica estan unides per la comunicació telegràfica. Glòria a Déu al cel, a la terra, pau i bona voluntat entre els homes.
0: Sí. Aquest és el missatge real que es va transmetre. La gent estava eufòrica. Bueno, descrivirien el telègraf com la vuitena meravella del món.
1: Una cosa hòstia.
0: La realitat és que cada lletra tardava 2 minuts a arribar a l'altra porta.
4: Però com? Dos minuts per lletra?
0: Sí, sí.
4: Hòstia, vull dir, jo ja em foto nerviosa quan el xat GPT em triga, fa allò de... Déjame comprovarlo. Dius, ràpid.
0: Eren altres temps, Mercè. Sí. L'eufòria de l'invent va durar poc perquè al cap de 3 setmanes el cable transatlàntic va deixar de funcionar.
3: Se'l va menjar un calamar.
0: No ho sé. Sembla que se'l van carregar forçant la potència per intentar enviar missatges més ràpid.
2: Però igual.
0: En fi, el que us heu de quedar avui, sobretot la idea és que el telègraf, tot i que no es va poder desenvolupar, va ser un invent català.
2: Oh. No, que va matar un català que no es va fer famós per culpa d'un rei d'Espanya.
0: Això també.
2: Aquesta informació també és important,
0: Sí, senyor.
2: Home.
0: Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, tot i que segurament no el coneixem tant a ell com a persona, sinó a totes les seves imitacions. Tant li pots dir Messi com Luis Enrique, Jordi Turull o Francesc Mauri. No hi ha cap imitació que se li resisteixi. I, Peyu, vigila, perquè diu que quan porta 2 minuts parlant amb una persona ja té prou informació per començar-lo a imitar.
0: Oh.
1: Un imitador i actor que ha entrat a casa nostra i del que volem gaudir durant molts anys.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Xavi Espinosa.
2: Hombre! Espinosa!
0: Xavi, què has menjat avui per esmorzar?
3: 2 croissanets de xocolata.
0: Sí?
2: 2.
3: I ja està. I un cafè amb llet.
0: Bueno.
3: I ha funcionat.
0: Està bé, està bé.
2: Està
0: bé.
3: No és tampoc...
0: Què esmorzes quan tu graves sovint al Polònia?
3: Sí.
0: Llavors us lleveu molt d'hora? No sé si esmorzes el mateix. Esmorzes abans d'anar a treballar?
3: No, perquè sóc un desastre. Jo sóc d'aquests que m'he de llevar potser al... He de sortir de casa a 6:45 del matí.
0: Dos de 6 del matí?
3: Sí, per estar allà a 6:00 puntual.
0: Sí.
3: I potser em llevo a 6:15.
2: Ah, vols dir que no et dutxes, no?
3: Jo em dutxo a la nit.
0: A la nit, eh?
2: Ah, que guarro.
0: Sí.
3: Com guau? A mi m'agrada anar al llit net, tio.
2: No, ja. Bueno, i a la feina també s'hi ha d'anar net. Però bueno, això ja és el que ha de passar a la nit.
0: A la nit no t'embrutes
4: pas. Hi ha 2 tipus de persones, els que es dutxen al matí i els que es dutxen a la nit. Deixeu-se les...
3: Els que suen al matí o els que suen a la nit.
2: L'aigua encara va barata, eh? Vull dir que pots dutxar al matí i a la nit, no passa res. Ja està, no dic res més.
0: Escolta, quin és el personatge que més feina de caracterització porta? Perquè entenc que allà arribeu molt d'hora, al sí. Polònia, perquè tarden a arreglar-vos.
3: Que triguen menys del que s'hauria de trigar, eh? Perquè en 1 hora i poc ja ho tenen fet. Però hòstia, el que porta més, et diré, Gabriel Rufián.
0: Sí.
3: Gabriel Rufián és un merda, perquè...
0: Ja estàs parlant com ell, ja, eh?
3: Ja,
2: és una
3: no m'ho ha demanat ningú i estic fent idiota. Gabriel Rufián és una feinada perquè mira que ho fan amb el meu cabell, però té un pentinat especial, té canes aquí al lateral,
0: sí,
3: té una barba que és molt fotuda, sí, nas postís, sí, i potser aquest és molt pesat.
0: Sí. No et fa patir que marxi del Congrés i perdis una imitació?
3: Segons com, ves que no vagi agafant més protagonisme.
0: Podria ser. No sé. Pot ser que la gent et conegui més, evidentment, no?, per les imitacions que fas, que no pas per tu mateix. Això té alguns avantatges, suposo, també, no?
3: Sí, ja està bé, ja està bé.
0: Clar, digues. No et reconeix la gent pel carrer?
3: No, sí, el que em sorprèn... Sí? Hi ha molta gent que em reconeix per les xarxes, perquè allà hi penjo coses amb
0: sí,
3: la meva cara.
0: Sí, ets molt actiu, sí.
3: Però de cop i volta hi ha gent que em diu, hòstia, el Polònia, això que fas? I dic, escolta, la foto te la demano jo a tu. Perquè reconèixer amb les caracteritzacions que fa té mèrit.
0: Sigue sincer, eh? Vaig a fer una pregunta de... Et fa mandra que a les entrevistes, a tot arreu, sempre et diguin, Xavi, pots imitar aquest?
2: Xavi,
0: pots imitar l'altre? Pots...
2: Va.
3: Perquè estem aquí amb confiança i amb família. Una mica, sí.
2: Yeah.
0: Una mica de mandreta.
3: Sí, sí.
2: Home, normal.
3: Ja està dit.
0: Clar. Sí, ui, m'he descobreu un moment.
2: Perdona
0: Xavi, telèfon. Sí.
5: Nen,
0: mama, no puc parlar ara, que estic a mitja entrevista. No, si no
5: ja ho sé, que estàs a mitja entrevista, ja us veig.
0: Bueno, doncs truca més tard, mama.
5: No, deixa.
0: Perdó.
5: Volia trucar ara, perquè ja veig que no li faràs fer cap imitació amb aquest nano.
0: Mama.
5: Digue-li que imiti.
0: Mama, l'estem entrevistant amb ell. No volem que faci imitacions.
5: Sí, t'encara tonteries, conèixer-lo amb ell. Mama, va, la gent vol sentir-lo imitant.
0: No,
5: home,
0: mama.
3: Té raó.
5: Imita, va, nen.
0: No li diguis nen, mama. Es diu Xavi Espinosa. Perdona, Xavi.
5: Imita el Francesc Mauri. No. És el que em fa més gràcia.
0: Mama, sisplau, de veritat.
5: Pots callar, tu?
0: Joder.
5: Va, nen, escolta, que fas molta gràcia fent el Mauri, va. Quin temps farà?
0: Sí, si li pots fer el Mauri un moment.
6: Ara. Sí, home, com se diu la...
0: Roser, es diu la meva.
6: Roser, allà on siguis, des d'on truquis, és un plaer sempre... Està al servei de Catalunya i el teu en concret.
2: Sí, senyor. Boníssim. Sí, senyor.
5: Que és bo, eh?
0: És bo,
5: sembla
0: mama.
5: Ben bé, ell,
0: sí que ho sembla, sí. Gràcies, bueno, ja pots penjar, mama.
5: No,
0: un altre.
5: Com es diu aquell altre?
0: Mama, sisplau, per favor.
5: L'entrenador aquest dels francesos, que abans era del Barça.
0: Sí, el Luis Enrique, deus voler
5: dir. Aquest,
0: ja, sí.
5: Fes aquest, nen,
0: el Luis Enrique, va. No li diguis nen, va. Mama.
7: Puede llamarme lo que quiera, porque me cae bien, porque no es periodista.
0: Claro.
7: Así que, va. Y ya pa de problem, trevian la mer de Peyú.
0: Bé, bé.
5: Mauri, que sí que s'hi sembla, però...
0: Sí, home, clar que s'hi sembla, mama, si era igual.
5: M'agrada més el Mauri.
0: Bueno,
5: el Mauri, noia.
0: Mama, penja, va,
5: ai,
0: maca.
5: És que m'agrada tant el Mauri.
0: Bueno.
5: Escolta, nen, tu podries fer com... Saps aquestes línies així de telèfon amb la veu del Mauri dient mama. Alguna cosa com... Toca't una mica.
0: Mama. Mama, ai, mama, penjo. Adéu, adéu, adéu. Perdó, perdó, eh? No ho facis, no cal que ho
6: faci. Roser, ara mateix tinc la isòbara que no em cap al pantaló.
2: És una bona idea, és una bona idea. Un telèfon eròtic amb el Mauri, eh?
0: Mira, bueno, per gent que té fílies molt concretes, pots obrir un telèfon eròtic amb diferents personatges.
8: Propostes d'imitacions per missatges de felicitació i coses variades, n'he rebut unes quantes.
0: Clar, clar, clar. Si jo rebo coses a Instagram, imagina't tu, hòstia. Pots imitar que es casa el meu cunyat i li fa molta gràcia no sé qui... Joel, vols fer una pregunta?
2: Sí, per això serveix això.
0: Endavant.
2: Crec que està perdent potència.
1: Té l'instrument i ell també fa un so quan el pren.
2: Sí, el reforça. A veure quina triu. Xavi!
3: Digue'm.
2: Que hi ha un elefant a l'habitació, Peyu.
0: Què?
2: Xavi i jo hem treballat junts, colze a colze, al matí de Catalunya Ràdio durant dues temporades meravelloses.
3: Oh, i tant.
2: Hem rigut, hem plorat, hem teixit una amistat que ara segurament s'anirà degradant per la falta de contacte fins que arribarà un dia que ja només ens farem likes a Instagram. La meva pregunta és com està l'equip d'humor del matí de Catalunya Ràdio i si a poc a poc doncs, ja anireu superant la meva absència.
3: És una pregunta amb resposta totalment induïda, tio. No
2: sí, crec. És la gràcia.
3: Ja, sí, però collons.
2: Com esteu?
3: Tu esperes
2: esteu?
3: Que digui que estem dolguts, però jo crec que jo veig a l'equip molt sencer, sí. Veig a l'equip...
1: Ningú el troba a faltar.
3: Veig a l'equip més concentrat, potser.
2: Bueno,
3: veig
2: us heu repartit els meus diners, que això també deu haver ajudat.
3: Això ens ha beneficiat algú. Clar.
0: Com és treballar amb en Joel? Perquè nosaltres encara fa poquet que el tenim aquí.
3: Clar.
0: Com és?
3: Anireu veient que és un home de rutines
0: sí.
3: I que el tema de la

0: Bé, perquè no sé qui era el seu professor. Sí, sí. Quin professor imitaves?
1: Ah, mira, tenia un estava pensant un d'educació física, el senyor Villarroya.
0: Villarroya.
1: Sí, que era... sí, ensenyem una veu així, va. I sempre deia... fem parelles de tres, parelles de tres. I trios de quatre, vinga, va.
2: No és broma, eh? És 100% de Villarroya.
1: Villarroya.
2: Ja deu ser mort.
0: Una abraçada. Una abraçada al senyor Villarroya, ex-professor de gimnàstica. A casa teva ho van veure bé, que et dediquessis a les imitacions, perquè és un negoci... O sigui, ja si la família li dius que seràs actor, ja és... Ai. Però si imitador és molt concret.
1: No, clar, és de nínxol total i absolut, però tinc la sort de que la família em va... De fet, van ser ells els que em van impulsar
0: sí?
1: a començar...
2: Això sí que és estrany, eh?
1: A fer-ho. Sí. Sí, però mira, he tingut sort, els meus germans també em van pressionar molt perquè... comencés a penjar contingut a les xarxes i, de fet, diria que si no fos per ells no estaria...
0: Perquè quina altra alternativa hi havia? Què haguessis estudiat? Cap on haguessis anat?
1: Jo vaig estudiar publicista. Jo soc publicista i relacions públiques.
0: Molt bé.
2: Hòstia.
1: I m'hagués agradat dedicar-me a les relacions públiques.
2: No, molta cocaïna.
3: Bueno, no. precisament.
2: Ah, no. Com a Catalunya Ràdio, no?
0: Sí, el mateix.
2: Sí, però, bueno,
1: si parléssim del món audiovisual.
0: No en parlem. Sí. Segueixes l'actualitat, entenc.
1: Sí, miro, home, és obligat.
0: No sé si podries arribar perfectament a gravar sense tenir ni idea del que ha passat al món. Arriba un punt que estàs tan entrenat que ja pots dir coses sense...
1: El personatge ja et dona sempre un marc mental que et permet parlar sense tenir ni idea de res. De fet, quan improviso, a vegades...
0: Clar. Com això que has fet aquí. Escolta, et passa de veure un personatge que tu tens la imitació molt agafada i llavors mirant-lo amb ell al real dius, no, home, això no es fa així, no?
1: Em passa, però després em passa que hi ha personatges que superen la imitació, com per exemple Xavi Hernández.
4: Ja. Oh. Xavi Hernández, que fa poc va dir allò del
1: How you pronounce your name?
4: I el tio diu... Xavi Hernández, like chocolate.
0: Sí, correcte.
1: Clar, dius això, jo...
0: Era la presentació a la selecció holandesa.
1: Exacte. Hi ha personatges que superen la imitació.
0: Déu-n'hi-do. Algú s'ha posat en contacte amb tu, de la gent que imites, per felicitar-te, per queixar-se?
1: Sí, per queixar-se diria que no.
0: No.
1: He tingut bastanta sort. També intento ser... Faig paròdia, però intento ser bastant respectuós i no passar certs límits. Però no, ha anat bé. De fet, en general he tingut bones... Bueno, estic pensant... Una
0: aviam.
1: Anècdota. No, no.
0: Sí, no, digue-la.
2: Va.
1: No passa res. Una petita faltada.
0: Aquest programa no l'escolta ningú.
1: Clar, és veritat, estem aquí en família.
0: Sí.
1: No, quan vam celebrar els 20 anys del Polònia, fa uns mesos, vam demanar allò l'aparició estel·lar de diversos polítics. Entre els quals va venir Gabriel Rufián. Aleshores, com que jo el faig amb ell, ens vam conèixer, vam estar allà maquillats, la primera cosa que em diu, pràcticament, és... Escolta, Xavi, saps què passa? Diu, és que tots els imitadors que heu fet de mi sou aixets. I aleshores, la gent em pregunta i em diu, hòstia, Gabriel, eres más alto de lo que pensaba, no sé què, i és per culpa vostra, tio. Ho fotem.
0: Hòstia de Déu, Déu-n'hi-do. Ara que deies el Polònia, a finals d'octubre, torna a Cracòvia.
1: Home, i tant.
0: Això és gros, això.
3: Home, això és notícia, no?
2: Molt gros, això.
0: Sí.
3: Quina notícia.
0: Bueno, no sé si s'ha dit gaire, però en tot cas aquí ho diem.
3: Molt bé, mira.
0: Ho anunciem. Torna a Cracòvia a finals d'octubre.
1: Sí, senyor.
0: I seràs aquí?
1: I seré.
0: Ara que he estat fatal, si no, a mi no m'han trucat.
2: Home, t'han de trucar per nassos.
5: Home, amb els que arribes a tenir el món del futbol...
1: Seré. I a més, jo crec que torna en un moment molt, molt bo, perquè tenim a Mourinho al Madrid, el Barça sembla que funciona bé, l'Espanyol... L'Espanyol...
0: Respecte, eh? El meu pare és de l'Espanyol i el veu, aquest programa.
2: Respecte?
1: Sí, des del respecte. No espero, només he dit l'Espanyol.
0: El meu pare és de l'Espanyol.
2: Per què?
0: Perquè quan era petit, un home passava per allà a buscar-lo i el portava a veure l'Espanyol al camp de l'Espanyol.
6: Que raro.
0: Mira...
2: És raro.
6: És molt raro.
2: És molt raro, Mercè, tens raó.
0: Per què?
6: Sí. Que passava un home per allà i se l'emportava a veure l'Espanyol. Perdona, és molt raro.
5: Vols dir que anava a cantar l'Espanyol?
0: Sí.
3: No seria el David Balaguer?
0: No.
3: El periodista de l'Espanyolista?
0: Hòstia. És clavat el David Balaguer.
3: No, no.
0: Xavi, ets del Barça, entenc?
1: Soc del Barça.
0: Sí, i això es pot dir, no passa res.
1: No, i tant.
0: Encara que imitis gent de tots els equips i tal, no...
1: Al contrari.
0: Seguidor, eh?
1: Ben content.
0: Soci, fins i tot, no.
1: No, soci no.
0: Soci no, eh?
1: Ja ho seré.
0: Tu has dit abans que vas començar a penjar vídeos a les xarxes. De fet, penges molt contingut. Fa un temps, per exemple, vas penjar aquest vídeo. Estàs tocant tu el piano, eh?
1: Sí.
2: És que també toca el piano.
7: Som un sol crit del cor del camp.
2: Buena, Leo!

0: vençut.
1: Andrés Iniesta.
0: Batalla que hem lliurat.
1: És increïble, eh? Tothom és imitable, tothom.
2: Jo crec que sí, la veritat. Sí. Crec que tots tenim una manera de parlar o uns tics o una musicalitat quan parlem, sí. Un accent. És que ara hi ha gent més fàcil i gent més difícil, òbviament.
1: Ja, jo sóc difícil, jo.
2: No, jo crec
1: no.
2: Que... Sí? Saps que no t'he provat mai?
1: No m'has provat, eh?
2: No vols... farem aquí.
3: Ja pongo una mica.
4: Prova'l.
3: Tasta'l, va. No, farà il·lusió. Si li fa il·lusió.
1: Una home, mica. Sí que em faré il·lusió.
2: Clar, que pitjor que se li pot fer un imitador és demanar, va, imita aquest, no. Que no saps imitar.
3: No, no.
1: No li feu això, no li feu.
3: Però és una feinada. Sí,
1: sí. Escolta, mira, ara, digues. No, va, vinga, Joel, pregunta.
3: Sí, va, que en faré dos números.
2: Interromp abans de... O sigui, piques després sí. D'haver interromput.
3: Sí, però mira, aquí m'han posat això.
1: Se m'ha aixafat el marcador.
3: Merda.
1: Va passar res. No et queden preguntes. És l'última que pots fer.
3: Ah, la merda tot. Bueno, ràpidament. No, és que parlàvem d'això de les limitacions de l'imitador. Sí. Jo crec que tu en ràdio no tens límits.
2: Gràcies, tio.
3: No en tens. En canvi, a la tele sí, tens uns límits físics.
2: Sí, clar.
3: Tu no pots fer de personatges alts.
1: No.
5: Xavier García Albiol.
3: Ni escandinaus. No. Llavors, el que volia preguntar és quin personatge, diries tu, dels que has fet, és el que s'assembla menys a tu? O sigui, el que has hagut de fer una caracterització més extrema per arribar a semblar-t'hi. Si és que hi recordes.
2: Hòstia, és bona pregunta, tio.
5: Sí, a vegades sí. S'entén de bona.
3: No, bueno.
2: No, Jordi Turull, et diria.
1: Jordi Turull.
2: Clar, Jordi Turull, no sé quina edat té, però té bastants més anys que jo.
3: Sí, està calvo.
2: Està calvo.
5: Ai, té que parlar. No, hi ha una caracterització molt, molt gruixuda allà. Fotre una calva no és qualsevol cosa.
2: És perigo, també, diferent. Sí. Aquesta seria de les grosses, perquè per edat semblava que no el podria fer mai.
1: Clar.
2: I després va acabar sent que sí.
1: Escolta, no et fa patir una mica la intel·ligència artificial en aquest sector? Que arribi un punt que tu sentis una veu de Leo Messi i diguis no té cap valor, això ho han fet amb intel·ligència artificial.
2: Justament per això no em preocupa... diria gens, perquè crec que la gràcia d'això és com aquesta cosa artesanal, no?, i de veure algú que diu, hòstia, va, a veure com ho fa, no? Sí, sí. La intel·ligència artificial ja sabem que ho fa perfecte.
1: Escolta'm, Xavi, tu vas néixer a Mèxic, això sí? La gent no ho sap, perfecte. Suposo. Aniries amb la selecció catalana o amb la selecció de Mèxic en un Mundial?
2: Si juguessin juntes seria...
1: Cor dividit, eh?
2: Clar, perquè si dic catalana, mon pare em mata. Si dic mexicana, ma mare em mata.
1: Clar. No, la teva mare és mexicana.
2: Ma mare és catalana, ma mare és catalana.
1: Catalana i el pare és el mexicà.
3: Home!
2: No, jo suposo que aniria abans amb la catalana.
1: Ah, home. Ja has tornat a Mèxic? Tens família allà? Tens coneguts?
2: Sí. De fet, estic recent tornat de Mèxic. De fet, et diré una cosa. Mira.
1: Ai, què m'has portat de Mèxic?
3: Ai, què ha portat?
1: Ha portat un imant per la nevera.
2: No, he portat una cosa.
1: Cocaïna.
6: Una bosseta?
1: És que ha tret una bossa.
6: Va molt mal als ulls, això, aquesta bossa.
2: No, a veure, no sé si això es veurà per càmera. He portat una cosa molt típica, per exemple, d'una regió que es diu Oaxaca.
1: Ai,
2: són els chapulines.
1: Chapulines. Què és?
2: Chapulines són saltamartins.
3: No fotis.
5: Ah, per menjar.
1: Secs.
2: Per menjar. Sí,
3: això es menja?
2: Això està torradet amb una mica de xile i una mica de...
1: Va, menja, Joel.
2: Que
1: no és veneno, diguéssim, mira. Són saltamartins molt petits de color vermell.
2: Ei, mira, aquest és més grossot.
1: Mira.
2: Ensenya la càmera.
1: És l'últim que em pensava que faríem en aquesta entrevista, que era menjar un saltamartí.
2: Ei, vés allà, tio.
1: Menja.
2: No, jo tampoc, però...
1: No,
2: tasteu-lo, si voleu.
1: No dona com per compartir-lo un, eh? És petit. Vull
2: no,
1: dir
2: però
1: que
2: tinc
1: no.
2: Molts. Ara sí.
3: El vols tu, Mercè?
2: Pel no. Públic.
1: Menja, Joel.
7: El trobo massa gros, aquest.
1: A veure.
3: Estic infàstic, nen.
1: A veure quin gust té, Joel.
3: No, sí, directament,
2: tot directe,
3: eh?
2: Tot. Com una pipa. És bo,
3: és saladet?
1: Sí, eh?
2: Està bo. Una mica de mezcal o posada dins del guacamole, aquestes coses, va molt bé.
1: Està bé. Què val, això? Què pot valdre?
2: No, res. Mira, 200 grams que vaig comprar em van costar 4 euros.
1: 4 euros, 200 grams de saltamontes.
3: Està bé.
2: No, una bossa gegant, eh?
1: Escolta, parlant de diners, t'han ofert mai molts de diners per fer una imitació?
2: Sí.
1: Ah, sí?
2: Sí, de fet, i ho vaig rebutjar, eh? Aquí està el tema.
1: Home, i aquí estem menjant saltamontes, eh? Salta, Martins.
2: Una vegada em van demanar... em van demanar anar a gravar una sola paraula...
1: Sí.
2: Fent de Leo Messi... per corregir una cosa que ell havia dit en un anunci.
1: Clar.
7: No.
2: D'una importantíssima i conegudíssima marca esportiva.
1: Sí.
2: I...
1: Clar, suposo que fer-lo venir a ell era caríssim.
2: Clar.
1: O sigui, Leo, has de tornar a venir a gravar no. Això que no s'entén.
2: Es van dir, Xavi, és gravar una paraula, tal, i t'oferim... Em sembla que, si no recordo malament, eren 4 o 5.000 euros per una paraula.
3: Perdona'm, collons. No hi vas anar-hi? I per què no hi vas anar?
2: Perquè em va agafar por de dir, hòstia... I...
3: Però que ets burro.
2: No, home, tio...
3: Home, sí que ho ets. Home, Xavi.
2: No, collons, escolteu-me. Si Leo Messi diu, qui collons hi ha aquí que està fent de mi
1: sí.
2: Denúncia, t'asseguro jo que el que he de pagar
7: per gestionar
2: tot això són més de 5.000 euros.
1: Tu creus que el Leo Messi es reconeix amb ell com parla?
3: No sap ni el que... Ni...
4: Què? No, la que no tengo ni idea, no. No me entero de nada, ho he perdido.
1: Jo crec que no, no s'ha mirat...
3: 4 o 5 mil euros.
2: Ja vaig fer el burro.
3: Comprar...
6: Quina paraula era?
3: Què sé?
2: No, no vaig arribar a saber-ho mai. Ah. No vaig arribar a saber-ho mai. Potser sóc massa prudent, sempre he estat... Massa prudent.
3: Sí que ho tens, això, sí.
1: Mira, hem d'anar acabant, Xavi.
7: Llàstima.
1: Pots fer una mica de... Pots dir... passem al Llemosí, que és l'apartat que farem ara fent de Leo Messi, per exemple.
4: Dale. Sense més dilació, passem al Llemosí.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
1: No marxis, no marxis. No, no. Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Vera!
1: La paraula d'avui és brufar. Brufar.
7: Brufar.
3: Brufar.
1: A. Brufar. Acció de farcir amb algun condiment, un tall o un tipus de pasta, per exemple.
7: Els raviolis, perquè quedin bons, s'han de brufar amb carn picada i un bon formatge.
1: B. Brufar. Servei que permet enviar un document de manera urgent i deixar constància legal.
6: Un de Gràcia. Allà on treballava, 50 anys treballant en la mateixa empresa i no me van ni trucar per despedir-me. Me van enviar un brufar.
1: O... C. Brufar. Sinònim d'esquitxar. Un líquid fortament agitat o colpejat. Llançar gotes a distància.
10: A la iaia, si li baixa la pressió, se li han de brufar unes gotetes de whisky sota el nas i a més, tu, de seguida revifa.
1: A, B o C.
2: No ho sé, no realment. Fàcil, però jo... Jo tiraré per la primera. Per
1: la A,
2: Farcir, sí.
1: Farcir amb algun condiment. Brufar els raviolis.
2: Jo sé.
1: Doncs era la C.
3: Oh, Xavi!
1: Esquitxar, llançar gotes a distància. Xavi, sortejarem la llangonissa entre la gent del públic.
2: Millor, millor.
1: Doncs ja està.
2: I els xapolines també, va.
1: Mira, i uns saltamartins sempre combinen bé amb llangonissa. Saltamartins i llangonissa...
3: Que estan molt bons, eh, Peyu? Sí, és la veritat, t'ho dic.
1: Ara en provareu, sí. Ara en provareu. Xavi Espinosa, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: Un plaer. Gràcies.
3: Bravo!
8: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. I així et mous del sofà, que t'hi sortiran bolets.

0: Aquesta sí. Aquesta sí. Aquesta la sé perquè la meva filla la canta de tant en tant.
1: Home, ah,
2: sí? Sí. Què dius?
3: Bueno. Sí, sí. La teva filla és cantant d'òpera?
0: La meva filla fa classes de cant i canta aquesta, que jo sempre penso, vols dir que no comencem molt amunt? No,
3: hauríem... no? Ah. Però... Bé, a veure...
0: No, no, fa malament, no?
3: Doncs, nano, pensa que si arriba cantant d'òpera, això sí. Cobren pastores.
0: Calarots, eh? Què pot cantar? Ai, què pot cobrar? Ara, això és un tema personal.
4: Ja estàs fent números. Sí, estic...
3: Per una paraula,
0: sí.
3: 4.000 o 5.000 euros.
1: Et donarà no, però... més que les cabres, Peyu.
0: Per una actuació, ara t'ho pregunto de veritat.
3: El que et puguis imaginar. Sí. Cantants d'òpera lírics, sí. El que vulguis.
0: Però el que vulguis què és? Perquè això sempre jo amb la mentalitat modesta penso 2.000 euros.
1: No, no. Què dius? Quants,
3: 60, 70? Un zero sense problema.
0: 20.000?
3: O més.
0: O més, eh?
5: O més.
1: Sí, sí. Bestiesa.
0: Què estem escoltant? Què estem escoltant, Arnau?
3: Bé, sí, això és Montserrat Caballé, com heu pogut comprovar, que ens interpreta O mio babino caro, una de les àries més celebrades del compositor de la Toscana, Giacomo Puccini.
5: El telègraf, però, vull dir, m'agrada molt la teva secció, però, clar, si no ens expliques què hi té amb el telègraf, a mi...
1: Ai, de veritat.
0: Ja hi arribarem, ja hi arribarem. Estem posant context.
3: Va,
0: estem posant
3: context, home. Més avui tardarà a arribar.
0: Hòstia.
5: Bueno, veus, sort que ho he dit, doncs.
0: Sí, si no, la gent... parlàvem del telègraf, avui.
3: Doncs sí. El fragment en qüestió es tracta d'una petita part d'una àrea de l'òpera Gianni Schicchi, estrenada l'any 1918.
0: Dedicada al seu pare. Però la gent diu babino caro i es pensen que és un bambino, un nen petit, i és babino, que és una forma bonica de dir papa, que és babo, babino.
3: Correcte.
0: Babino.
3: Però de qui parlarem avui no és de la Montserrat Caballé, que interpreta la peça, sinó del compositor, Puccini. Ell va ser el gran continuador de l'òpera italiana, després de Giuseppe Verdi, i va recollir tota l'herència operística del segle XIX i va projectar-la fins al segle XX amb un llenguatge que també va ajudar a contribuir i a definir una mica la música cinematogràfica.
5: Lligueu-ho amb el telègraf.
0: Ja ho lligaran amb el telègraf. Ja ho lligaran.
5: Que estic esperant.
1: Puccini era una veritable estrella internacional de la seva època, però hem de dir que també era un home amb un caràcter molt fort. I aquest caràcter feia que de tant en tant tingués enfadades importants amb col·legues de la professió. Mm.
3: Una de molt destacable va ser amb el director d'orquestra, Arturo Toscanini.
0: És que l'Arturo.
3: Ai, l'Arturo. Entre ells hi havia una relació d'admiració, amistat i disputes constants. Una mica com la d'en Feli en Xuri.
0: Sí, sí, sí.
6: Exacte. Qui seria el Toscanini?
3: Toscanini i en Fel.
6: En Fel, eh?
3: Sí. Per tant, en Puccini i en Xuri.
1: En
6: Xuri, molt bé.
5: Aneu allargant, encara. Perquè, saps?
4: Potser estàs prenent el telègraf.
3: Ja s'acosta.
1: Va. Un moment. Per Nadal era habitual que Puccini enviés un panetone als seus amics per felicitar-los les festes.
0: Sí.
5: No sé pas on.
1: Va, seguim.
3: I en una ocasió va fer enviar els panetones, però després va recordar que estava barallat amb Toscanini. Immediatament va buscar un telègraf... I li va fer arribar un telegrama que deia «Panetone enviat per error». Puccini.
1: S'ha de tenir mala llet, eh?
4: Boníssim, és una broma.
1: Però, Toscanini, que també tenia una personalitat bastant forta i un temperament important, va respondre amb això. Panetone menjat per error.
6: Bo.
1: Toscanini.
4: Tot cachondo, Molt bé. Puccini i Toscanini.
0: Bé. Escoltem, Arnau, alguna peça d'aquest senyor.
3: Sí, justament una ària de la darrera òpera de Puccini, que en la seva estrena doncs, va ser estrenada i dirigida per Toscanini.
0: Mira.
3: És la peça, l'obra, vaja, Turandot. Home. Música, mestre.

0: equivocat de vocal.
1: Perdó, perdó. Vincheró, perquè és futur.
2: Quins aguts el peio.
0: A la filla li ve del pare, això, eh?
1: No.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Com us he dit a l'inici, el pare real del telègraf és el català Francesc Salvà Campillo. Actualment se'l reconeix a ell, com a inventor d'aquest sistema, però en el seu dia no va aconseguir el finançament per desenvolupar-lo.
2: Per culpa d'un rei espanyol.
3: Sí, no. Qual?
1: I altres inventors van desenvolupar telègrafs arreu del món.
2: Que no tenien reis espanyols.
3: Els anglesos, per exemple.
2: Per exemple.
4: Collons d'anglesos, eh?
3: Sí, sí, sí. Mira, van instal·lar telègrafs, sobretot en diferents estacions de tren.
1: Sí.
3: Aquí hi ha una anècdota curiosa d'un anglès que va llepar fort, però fort, per culpa d'un telègraf. També s'ho va buscar, ja t'ho diré. És un tal John Towell. Un home que un bon dia decideix entrar a una farmàcia a comprar una crema per verius.
4: Mira, fins aquí podria ser tu, Xuriguera.
1: Veus?
5: Sí, jo no parlo anglès.
1: Ah.
3: Doncs va comprar aquesta crema per verius, que era letal si l'ingeria un ésser humà.
1: Carai.
3: La crema, amb la crema va intentar enverinar un amant que tenia.
5: Això tampoc no ho he intentat jo.
1: No, ho faci.
5: Em sembla que no ho he
3: intentat. Què vol dir, em sembla?
6: Però normalment la dona es vol enverinar la dona, no?
1: Sí.
6: No tant l'amant.
1: L'amant és curiós que vulguis enverinar-la.
3: Bueno, si ja n'estàs pensat, doncs mira que ell va decidir que enverinava l'amant, tu. La dona se'n va adonar i mentre agonitzava va cridar avisant a tothom. Mm-hmm. I aquell home era un assassí, no?
1: Sí, assassino.
3: El paio... Assassino. El paio, espantat, va aconseguir fugir del tren.
1: Sí.
3: Però no van ser temps d'atrapar-lo.
1: Hòstia.
3: Què va passar? El cap d'estació va fer enviar un missatge per telègraf
1: d'una estació a l'altra.
3: Havien acabat d'instal·lar d'una estació a l'altra.
1: El tio fuig
3: a Londres.
1: Tren, no?
3: En John Towell va ser detingut només arribar a Londres i condemnat a la forca.
1: Hòstia.
3: Des de llavors se'l coneix com l'home penjat pel telègraf elèctric.
1: Mira. Hòstia. Si no hi hagués hagut telègraf, seria viu. Potser.
3: Doncs sí.
1: Anem a disseccionar el telègraf, Joel.
2: Dit-da.
1: Què fas? Què fas?
2: T'he dit que val, però em mors, eh?
1: Déu meu.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: Aviam, aquí hem de tenir clar que el telègraf no emet per si mateix.
1: No.
2: Peyu. Bueno, tu Xuriguera, que segur que ho saps, perquè ho saps tot.
5: Necessita algú.
2: Necessita estar connectat a un cable o a una estació de ràdio.
1: Clar.
2: És com si li treus la SIM al mòbil, allò no truca.
1: Correcte.
2: No, serveix per jugar al solitari, que jugo jo, i ja està. Fet aquest apunt...
6: Sí que jugo al solitari.
2: Sí que jugo al solitari. No.
7: Spider. No.
2: Home, evidentment que és l'Spider. Quin record tens?
7: Hòstia, buah!
2: Baixes dels 2 minuts?
7: I tant.
2: Jo pràcticament sempre també.
1: A mi m'agrada...
2: Després comparem.
7: De què parleu?
2: Estàs viciat a l'Spider?
7: Sí, sí.
1: A mi m'agrada el solitari, però amb cartes físiques.
2: Bueno, m'és igual, Peyu.
1: El palo curt, palo llarg, faig jo.
2: Allò no... És la meva secció.
1: Perdó, vale.
5: Jo m'ensenyo, he jugat als cacs.
1: Vale, ja, prou.
2: Molt bé.
3: Prou.
2: Bueno, en tot cas, fet aquest apunt, si parlem d'un telègraf... Ja m'he posat nerviós.
3: Fem fins.
2: Si parlem d'un telègraf connectat a la ràdio en una illa deserta, la utilitat, jo diria que és més que evident.
1: Què faries amb el telègraf?
2: Trucar a ma mare, evidentment.
1: Amb un telègraf?
2: No, home, amb el mòbil, la trucaria per dir-li que tinc un telègraf.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: Va, espera't. Què has dit ara? És una fotopolla, però amb morse. O sigui, he dit penis en morse.
1: Sí.
2: He pensat que antigament els amants es comunicaven així, amb línies i punts.
1: Quants anys tens tu, Joel?
2: Té 45.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Aviam, el telègraf ha estat una arma de guerra molt potent. No descobreixo res.
1: No.
2: Servia per coordinar exèrcits, donar ordres, transmetre informació secreta. Per culpa del telègraf han mort moltes persones, de fet. Mm. Però no perquè el telègraf sigui dolent, és perquè som dolents nosaltres, els homes.
1: Sí.
2: Que utilitzem malament, sempre passa el mateix. És com ara amb internet, havia de servir per democratitzar el coneixement i l'hem acabat fent servir per insultar-nos i per masturbar-nos.
1: Sí.
2: Però l'internet en si mateix no era dolent.
7: Jo insultar no insulto ningú.
1: No.
2: Sí.
0: Utilitat metafòrica.
2: Aviam, tema metafòric. Quan es diu tal escriptor té una prosa telegràfica.
1: Ah. Sí.
2: Hemingway, per exemple.
5: Bueno, era un mal escriptor.
2: Què?
5: Mal escriptor.
2: No t'agrada Hemingway? Ah,
5: perquè té una prosa telegràfica.
2: Telegràfica. Bueno, doncs a tu no t'agrada. Bueno, no vol dir que escrigui en morse, vol dir que té una prosa concisa,
1: sí,
2: precisa, seca, sense collonades.
5: Clar.
2: A tu que t'agrada la collonada, doncs no t'agrada.
5: Exacte.
2: Per exemple, la iaia ha caigut.
1: Telegràfic.
2: Això és prosa telegràfica. Però sí, si en canvi dic, la nostra venerable i entranyable matriarca, víctima involuntària de les implacables lleis de la gravetat que governen amb tirànica i inflexibilitat la nostra existència terrenal, ha experimentat amb la solemnitat tràgica pròpia dels grans esdeveniments que sacsegen els fonaments mateixos de la condició humana, un descens corporal sobtat per aparatós i absolutament mancat de qualsevol voluntat prèvia fins trobar-se per circumstàncies que encara hauran de ser investigades pels especialistes corresponents en una posició sensiblement més pròxima al paviment del que, en termes generals, hom consideraria desitjable, això no seria prosa telegràfica. No!
0: Propaganda del segle XIX.
8: Merda! He tancat la porta de casa amb les claus a dins. I ara què faig?
9: Trucar a la Serralleria Manyà. Serralleria Manyà, obrim portes de tota mena.
8: Que bé! I sou ràpid?
9: Molt! Tu encara estàs renegant que nosaltres ja t'hem obert la porta.
8: Genial! I sou gaire cars?
9: Esclar, com tots els serrallers, però més cara encara és canviar-te la porta.
8: I veniu en qualsevol moment, de qualsevol hora, de qualsevol dia?
9: Sempre, les 24 hores dels 365 dies. Això sí, si ens truques la nit de Nadal, creu-me que potser et sortirà més barat canviar-te de pis.
3: Ja ho diuen. Qui no té cap ha de tenir serraller. Serralleria Manyà.
9: Ja ho sabeu, a l'hora d'obrir una porta, més val manya que força.
10: Serralleria Manyà.
0: Patrocina històries per passejar el gos.
3: Ai, preciós. Aquesta bellesa de gos sí. És en Roure.
1: Bellesa?
3: És preciós.
9: Hosti, se'l conec.
3: És que a mi m'agraden els caçadors.
1: Sí, però té una posició com si hagués tingut un accident.
9: És molt burro, aquest gos. Eh?
3: Què vols dir?
9: Hosti, aquest gos és del meu poble.
1: Ah, sí?
2: Què dius, ara?
9: És en Roure.
3: És de Sant Llorenç Savall.
9: Eh que sí?
3: En Roure.
9: És un tros de burro.
3: És un Beagle Harrier.
9: No val per res, aquest gos.
3: Oh, escolta, prou.
9: És una bèstia.
3: Mira, saps què passa? Hosti,
9: se fot el menjar del plat mentre tu menges.
3: Això sí, és un golafre.
9: És un golafre. És molt
3: tot.
9: Pesat, aquest gos.
3: S'ho menja tot.
9: Hòstia, matem-ho.
3: Ai, prou.
9: L'hem de matar, aquest gos.
3: Ai, prou.
2: Ha entrat en bucle.
1: Xuri, els propietaris potser ens escolten. I...
9: Són gent molt burra, també, els propietaris.
3: El propietari és el lleó.
1: Ah.
9: Bueno, el lleó és un nano jove. És un
3: no el matis.
9: No, el lleó no, collons.
1: Però els seus pares...
9: Els seus pares són molt burros.
3: Fa prou.
1: A veure, pobre lleó. Ai, no, pobre lleó, pobre Roure, que és un beagle, has dit, eh?
3: Un beagle harrier.
1: Que s'ho menja tot, eh? Fins i tot els papers, eh?
9: Sí,
3: tot.
6: Doncs haurem de vigilar en Roure si es menja els papers, perquè en aquesta història n'apareixeran uns que hauríem de procurar preservar.
1: Avui passegem el gos per Qumran, mandat britànic de Palestina, actual Cisjordània, ocupada... Palestina, bàsicament.
9: Sí, Palestina. Palestina. Sí.
1: Som a principis de 1947.
2: Sí, Palestina has dit, eh?
1: Sí, Palestina.
2: Bueno, doncs vés agafant el mòbil perquè et trucarà la Pilar Rahola.
3: No, no, per favor.
2: No, ja t'aviso.
1: No té per què,
2: eh? Ui, ja veuràs.
1: Ens situem al desert de Judea, un territori àrid, desèrtic com pocs. És un desert de roques i muntanyes de pedra. Gairebé no hi creix la vegetació. És com aquells poblets, sabeu que apareixen a la saga de la Guerra de les Galàxies?
9: Sí.
1: De fet, bueno, aquí van rodar moltes escenes de la pel·lícula.
2: Oh. Hosti, Peyu, de veritat que m'esperava moltes coses de tu, però sí. Aquesta referència a la Guerra de les Galàxies, no, eh? Que les has vist, les pel·lis?
1: Ni una, no n'he vist.
2: Ah, molt bé, perfecte.
1: Jo he llegit el que posava aquí
2: i
1: he fet veure que
3: d'allò... I així va.
1: I no tinc ni puta idea de què estic parlant, no. Com tanta altra gent a la ràdio.
3: Ara, ara. De fet, sí.
2: I no passa res,
1: no,
2: eh?
1: No. El més curiós d'aquest lloc és que, tot i que és un desert, és només a 2 quilòmetres del Mar Mort. És un territori curiós de veure. Ha de ser maco, allò.
11: I tant, no? I tant. Jo em moro de ganes d'anar-hi, eh? Que em foten un missil al cap. Sí, hòstia, i tant.
1: Nosaltres hi hem vingut amb en Roure, el nostre gos.
9: És molt burro, aquest gos.
1: Sí.
3: Ai, però...
1: Sí,
2: Soriguera, tu.
1: Hem vingut per conèixer un adolescent de 15 anys que es diu Mohamed Ed Dib. En Mohamed és pastor de cabres.
2: Hòstia, és el paio palestí.
1: Ja, mira.
2: És ben bé
1: mira.
2: Com tu, però palestí.
1: Bueno, jo si hagués nascut a Qumran segurament seria com ell, però per sort no és el
2: per
1: cas.
2: Sort.
3: Home, per sort, per
1: jo
3: sort.
1: Jo estic molt bé, Muntanyola. Hòstia, no sí,
3: fotem. Ja t'hauries quedat també. Sense casa.
1: Exacte.
12: Exactament.
1: En aquests moments en Mohamed està vivint un mal tràngol. Se li ha esgarriat una de les seves cabres. L'ha perdut.
13: Cabra! Cabra! Cabra! Cabra, on t'has ficat?
2: Home, però Mohamed Xuriguera,
13: sí.
2: Però com que cabra? No li diguis cabra. No tenen nom, les cabres. Jo trobo molt llest que li diguis cabra així.
1: Aviam, el nom de la cabra de Mohamed el desconeixem. Sabem el nom del nano. Bueno, i tenint en compte que som al 1947, en un desert de Cisjordània, ja té mèrit saber
2: sí.
1: El nom del nano,
2: sí,
1: ja.
2: Sí,
1: veritat. Que... El fet és que Mohamed ha perdut una de les seves cabres i tenint en compte que estem en un desert amb una extensió enorme suposa un bon problema. A casa li han fotut un pet de crits.
13: Mare.
3: No.
13: Mare, què? Ja he arribat. És que tinc una mala notícia. És que... Saps què m'ha passat, mare?
3: Què t'ha passat?
13: És que...
3: Què t'ha passat ara?
13: Hòstia, és que he perdut la Jasmina.
1: La Jasmina? Què és la
3: Jasmina? La mare que t'ha...
13: Bueno, és que penso que en Joel té raó.
2: Veus?
13: Sí. I li he posat nom de... Bueno, la cabra.
2: Gràcies.
1: Es diu Jasmina, la cabra.
13: Em sembla que és un nom bonic, però
2: sí,
13: la cabra.
2: Molt bé, sí.
13: Jasmina?
1: Jasmina.
13: He perdut la Jasmina, mare.
3: Però no pot ser un altre cop?
13: Sí.
3: Jo, mira, és que de vegades... Quantes vegades t'he dit que has d'estar més atent quan les quan em pastures les cabres?
2: Quantes vegades t'ho he dit, eh?
3: No, moltes vegades t'ho he dit.
13: Sí,
3: que són la nostra única font d'aliment, carinyo.
11: Sí, ho teniu fotut, eh? Si això és l'única font d'aliment, ho teniu fotut, eh?
3: Sí, aquest nano em va despistar tot el dia. Tot el dia em vas despistar, Mohamed, eh? Que un dia perdràs el cap, noi.
13: Ja ho sé. Ja.
3: A veure, pensa. Ja, refés el camí. A veure, on t'has deixat la Jasmina?
13: Jo què sé, mare.
3: On te l'has deixat?
13: És que no ho sé. Si sapigués on te l'havies deixat, ja no l'hauria perdut, mare.
3: Memòria, té raó, Mohamed. Fes memòria, recorda, pensa. Pensa quan és l'última vegada que l'has vist.
13: Que no ho sé, mare. Deixa'm en pau.
3: Ai, de veritat. Mira, Mohamed. Mohamed surt i troba el collons de cabra, que no t'ho penso dir dues vegades.
1: Estem acompanyant un adolescent cisjordà a trobar una cabra.
2: Hosti, com se'ns ha complicat la tarda, sí, eh? En un moment, eh?
1: Sí. Fa una calor horrible i tenim les cames destrossades. Les muntanyes són empinades i plenes de coves. En Roure... està traient el fetge per la boca i a sobre s'està fotent de gana, com sempre.
13: Jasmina! Jasmina! És que no la vaig fer... Narrador, què? Tu com perds una cabra, tu, què fots?
1: Sí, res. No. Normalment vaig cridant Jasmina,
13: sí?
1: Jasmina...
13: Sí?
3: I què?
13: Jasmina!
1: No sol aparèixer. No pots agafar una senalla amb una mica de pinso, fer soroll amb el pinso.
13: Això sí, pinso, a Cisjordània, el 47. Sí.
3: Amb el 47, mira, encara.
1: En Mohamed llença pedres a l'interior de les coves esperant que, si hi ha la cabra, s'espanti per la pedrada i, bueno...
13: Ja.
1: A veure si llavors la cabra així es comença a fer... Bé! Oita, ara tira la pedra.
3: Què és això? Pedra.
13: Eo?
1: Sí, però la cabra no...
13: Jasmina, que ets aquí? Jasmina! Eo?
2: Sí.
1: Som a la cova, ara.
13: Sí.
1: Deia que el que fa el nano és tirar pedres dins la cova.
13: Sí.
1: Perquè si llavors la cabra està allà, faci bé i la senti. Però no se sent res.
13: Oita, veus? Sí.
1: Tira pedres.
13: Sí, deixa'm tirar una pedra.
1: Tira-la.
3: Una altra. Tira una altra.
13: Ja
1: està. Però no hi ha cabra.
13: Jasmina, on ets?
1: No hi és.
13: Surt d'una vegada.
1: No hi és.
13: Va, que vull tornar a casa.
2: No, jo, Mohamed, el que faria sent palestí és anar amb cuidado amb el de llançar pedres.
13: Per què?
2: No, home, perquè ets palestí. A veure si el Netanyahu et prendrà per terrorista i et fotrà un missil al cap.
1: Ah.
2: Mohamed.
1: La situació és monòtona, però de cop i volta... es posa interessant.
11: Ha trobat la cabra? Hòstia, sí. Però ara, eh? Quan s'està una mica fart, aquest nano,
1: no.
11: I la cabra?
1: No ha trobat la cabra, però alguna cosa sí que ha trobat. En Mohamed llança una pedra en una de les coves i sent el soroll d'alguna cosa que es trenca.
11: Ole, doncs està content, eh?
13: Vaya pedrada.
11: Aquí t'has carregat algun gerro, mira.
1: Sí, sembla que sí, eh? En Mohamed ha trencat un gerro. Ens endinsem amb ell a l'interior de la cova per veure exactament què s'ha trencat. Pel que veiem és un gerro de terrissa molt gros, antic, ple de rotlles de cuir. Al costat del gerro també hi ha papers escampats.
3: A veure, Mohamed... vols deixar aquest... cony de merdes que has trobat i centrar-te a buscar la Jasmina.
1: Deixa la cabra.
3: Deixa-la...
13: No, res,
1: no diguis disbarat.
2: Digue-ho. Jasmine som... ja no sola tan a cabra, Jasmine.
1: No, eh?
2: Jasmine sí, Jasmine ja sona diferent.
1: Som al desert, a l'interior d'una cova perduda, a les altures d'una muntanya àrida. I hem trobat un gerro que sembla que conté documents importants.
13: Carai, què són, Peyu? Què he trobat?
1: Doncs...
13: Què és això que he trobat, Peyu?
1: T'ho podria dir, però ja ho mirarem demà, Xuri. Ara s'està fent tard i en Mohamed vol tornar a casa. S'ha de tornar.
13: Ara?
1: És tard, collons. S'ha de tornar.
2: Sí, bueno, i la paperassa, què fem amb la paperassa?
1: No.
2: No, què conyera, perquè hem trobat uns papers.
1: Ja ho mirarem demà, Joel.
2: No.
1: Ara toca descansar i agafar forces. Ens situem a l'endemà al matí. Tots tenim ganes de tornar a la cova i seguir investigant aquells papers. Només en Roure li fa una mica de mandra anar-hi. Aquest cop ens acompanyen els cosins d'en Mohamed. Entre tots anem descobrint més gerros. També en trobem coves properes plenes de gerros. És a veure si serà un bazar al final, això. Doncs més busquem, més gerros apareixen, tu.
13: Ja.
1: És un garden, poder.
3: Un garden.
1: D'aquells.
2: Ah, un garden.
1: Saps allò que a la Costa Brava, que al costat de la carretera...
2: El Nacional, sempre estan allà.
1: Els francesos estan allà comprant gerros.
2: Testos i gerros i...
1: N'hi ha molts allà, eh?
13: Hi ha allà n'hi ha molt.
1: Tenen molt estoc, aquella gent.
13: N'hi ha tot Catalunya, però allà n'hi ha més.
1: Sí, però vull dir que tenen molt d'estoc. El dia que fas inventari, allà, vull dir que hi ha molts de gerros diferents allà.
13: I enanitos.
1: I enanitos, també, pel jardí.
2: I més coses.
1: O sigui, tot, no, moltes jardí, coses de molt mal gust.
11: Pel jardí no, tampoc. Jo en tinc a casa, eh?
1: Enanitos?
11: Al menjador.
1: A dins?
11: Al menjador.
1: D'aquells de pedra?
11: Sí, ah, sí, a casa en tenim.
1: Ho poses a dins?
11: A dins a casa, i al vàter.
2: Al vàter? Home, bueno.
13: T'has despentat.
11: No. Hi ha un nanito d'aquells que està així i té el rotllo posat aquí.
1: Ah, sí?
11: En el dit, eh? Jo quan me sento el vàter el tinc allà davant, l'ananito.
1: I li tires el paper del dit?
11: Sí.
1: Mira.
11: Em sento la mínia mal.
1: Molt bé, molt bé.
3: Hola.
1: Bé.
13: Anava a dir, ananito és normatiu, però has fet la broma de la mínia mal.
1: Deia que, bueno, estàvem buscant els papers d'aquests, eh? I van sortint gerros i papers, i van sortint coses allà dintre, no?
11: Aquests papers sabem tots que acabaran per liar porros, eh?
1: Eh?
11: Faran servir per liar porros.
1: No! Els papers estan molt ben conservats i són molt curiosos de veure. Estan escrits en una llengua que no sabem... Bueno, no la sap ningú, ni en Mohamed ni els seus cosins. Són textos escrits en hebreu.
2: Bé, doncs que s'hi vagin acostumant a l'hebreu, els palestins.
3: Sí.
2: Vull dir que ara en aquell moment no, però després el sentiran a dir molt.
1: Ja l'aprendran.
2: Bastant.
1: En Mohamed i els cosins no saben què fer amb aquells papers. És evident que són molt antics i que poden ser importants, però no saben fins a quin punt. Per tant, fan el que faríem tots.
11: Fer-ho servir per fer porros.
1: No.
2: Dale'm els porros.
1: No. Sí, se'ls emporten i se'n van a buscar un antiquari que els analitzi. Un expert en la matèria en sabrà dir si tota aquella paperassa té cap valor o si els podem donar en roure, el gos rosegador de papers de Sant Llorenç Savall, perquè se'ls mengi.
13: És mare de Déu, quin gos.
1: És tonto, aquest gos.
13: És tonto, és molt pesat.
1: Situem-nos al moment en què Mohamed i els seus cosins visiten l'antiquari.
11: Salam aleikum, canalla. Què us porta per aquí? No deveu venir a molestar, oi? Ja sabeu que si trenqueu res, m'haureu de pagar-ho, eh?
13: No, home, senyor, venim perquè hem trobat uns papers a l'interior d'una cova.
11: Sí.
13: Estava buscant la meva cabra jasmina, perquè la meva mare me fot una mà de crit si no porto la cabra a casa, i m'he trobat amb tots aquest papram i l'hi he portat per ensenyar-li i veure què en pensa vostè.
11: Mare Déu, collons de jovent, pots comptar amb quines merdes em deuen portar. Ja,
1: al principi,
11: ja
1: l'antiquari sembla recelós d'aquells papers, però conforme el revisa, s'adona que són molt i molt antics i que, per tant, poden ser molt valuosos.
11: Ai, ja, me'ls deixes uns dies i els reviso, perquè no semblen res. Collons! No, va, res.
2: Ja els ha vist prou.
11: No,
2: això és típic d'antiquari. No, que ja el tinc vist jo, l'antiquari.
11: No. Vull dir que... Hòstia, collons! No
2: són res.
11: Bé, no. Són macos, però no
1: valen,
11: no tenen valor.
1: No valen.
11: Deixem-los d'un dia.
2: La típica trampa d'antiquari. Tu els hi portes un quadro de la teva iaia i a poc que vegin que val 4 duros no tornen mai més, eh?
1: No.
2: A mi em va passar, eh?
1: Ah, sí?
2: A mi ja tenia un Caravaggio.
1: Què dius, ara?
2: No, com ha de tenir un Caravaggio?
1: No sé.
2: Per favor.
13: No sé, tio.
2: Tenia un Caravaggio, la meva àvia.
1: No sé qui és la teva iaia, Joan. No et conec prou, encara.
2: Una senyora d'una aldea de Lugo. Com ha de tenir un Caravaggio?
13: Tu tens descendència de Lugo?
2: Sí.
13: Vull dir, tu ets descendent de Lugo?
2: Sí, directament.
1: Sí.
2: Bueno, directament, no a través de ma mare.
1: Al cap d'uns dies, en Mohamed torna a la botiga i l'antiquari ja ha valorat els papers. Però aquell home té una actitud estranya. Costa saber si són valuosos o no.
13: Digui'm.
11: Escolta'm una cosa, xaval.
13: Sí.
11: Ah, ja, hem trempat.
13: Sí.
11: Això que m'has portat... Res, eh?
13: No?
1: Que no val?
11: No val gaire res. Vull dir que no...
13: Llàstima, eh? Llàstima.
2: Ei, no te'l creguis, Mohamed, Xuriguera. No.
13: Jo pensava que faria alguna cosa de pasta amb això,
11: no,
13: eh?
11: No, res.
13: És que pensava dir que amb els calés que facis em podré comprar una altra cabra.
11: No.
13: Com que la jasmina no la trobaré...
11: No, mira, res, fem una cosa. Com a molt, i perquè ets tu, així.
13: Sí.
11: Perquè em caus bé, ets trempat, eh?
13: Coneixes la mare?
11: Oh, tu me la conec, molt maco.
13: No te la fas pas, la meva mare?
11: No.
1: Ei!
11: No. Ja, una cosa és improvisar, l'altra és portar-ho cap uns camins que no sabem on anem, eh?
1: Estàvem valorant uns papers, simplement.
11: Amb uns papers ningú ens ha dit que anessin cap a una part més sexual, eh?
1: No.
11: Escolta...
1: Així no valen res, aquests papers.
11: No valen res. No, la seva mare tampoc. Però vull dir que fent un gran esforç... Mira, donaré 49 lliures.
1: Lliures.
11: I surto perdent, eh? Però per què ets tu, xic?
13: És que no sé quants són, Peyu, 49 lliures.
1: Mira, jo t'ho dic, 49 lliures palestines de l'època equivaldrien a 1.500 euros actuals.
13: Home,
2: de tenir-los a no tenir-los, eh?
13: Home, ja podem tancar el tracte, eh? Home, 1.500 euros, quantes cabres em puc comprar amb 1.500 euros? Moltes cabres, eh?
2: No sé, quantes?
1: Mira, aquí tinc una nota del guionista que diu no tinc ni puta idea de quan val una cabra.
2: Home, però tu sí, Peyu.
1: Sí. Depèn de quan la compris, de quina raça, de quina mida...
13: Bueno, no, una cabra de 6 jordanies...
1: Aquella època, 30 euros com a molt, però...
13: Per això,
1: no. Diem, sí,
13: 10 cabres me les puc...
2: I tant!
13: Tanquem el tracte.
2: Vinga, trempat.
1: En Mohamed accepta el tracte i l'antiquari es queda amb els papers. El que ve després ja us ho podeu imaginar. Resulta que l'antiquari comença a moure fils amb arqueòlegs experts fins a descobrir que la troballa d'en Mohamed té un valor incalculable. Aquella relíquia té més de 2.000 anys.
11: Té ben cardat, Xuriguera?
1: Ui, tant. Veus quin cotxe s'ha comprat, el fill de puta.
11: Sí, sí.
13: Hòstia.
1: Aquells papers són els manuscrits del Mar Mort.
13: I tant.
1: Els textos de l'Antic Testament més antics que s'han trobat.
13: De l'Antic Testament i d'altres textos.
1: I d'altres textos. Per això estaven en hebreu i altres llengües, també.
13: I arameu.
1: I grec.
13: I grec.
1: Fixa't. Quan els experts s'adonen del valor de la troballa, s'inicia una recerca que s'allarga 10 anys, temps en què es troben centenars de documents de la col·lecció. Un dels descobriments més importants del segle XX va ser gràcies a una cabra que es va perdre a la muntanya.
13: Sí, senyor.
1: És que els hi devem tantes coses a les cabres.
11: I tant. Bueno, i tant.
2: Sí. Mil formatge, que vols que et digui?
1: Eh?
2: Perdó.
1: Calla.
13: El pas que diu.
1: Anem a veure què se n'ha fet d'aquell gos, en Roure, Xuriguera, aviam si és viu.
13: Espero que el matin.
1: Ei,
3: ai,
1: sisplau, Mercè, qui ho decidirà, això, avui?
3: Això ho decidirà la Berta, que d'on ets, Berta?
12: De Tona.
1: De Tona, eh?
13: Hosti, quina...
1: Mira com l'Arnau.
13: Sí.
1: Sí. Sí, sí, sí.
13: Té una retirada, eh?
1: La història d'avui ha transcorregut a prop del Mar Mort. Doncs anem a la pregunta sobre el Mar Mort. Què és el Mar Mort? A. Un estany. B. Un llac. O ser un mar.
2: Home.
12: Un llac?
1: Un llac, un estany o un mar?
2: Sí, a vegades,
13: si diu mar...
12: Un llac.
1: Un llac, un estany o un mar, eh?
12: Un mar, un mar.
1: Mar. Mar.
2: Home, és que... Però quina pregunta és... No ho entenc. Ah, hi ha trampa?
1: No, no hi ha trampa. És un mar.
2: Ah, és un mar?
1: Un mar. El gos és viu!
2: Bravo!
1: És que no volia matar-lo perquè en Xuriguera hagués estat massa content.
2: Clar,
1: en Roure ja torna a ser a Sant Llorenç Savall, però ha arribat amb molta mala cara. Més que res perquè, per un gos tan golafre com ell, haver estat perdut a la muntanya fotent-se de gana ha estat una odissea. Ara, però, ja torna a fer vida normal. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
14: Que el vostre esprit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. La Moncloa defensa que és un cas de persecució judicial només per intentar tombar el govern de Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha comentat la decisió.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del Partit Popular, Carmen Funes, els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
1: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se. El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o bé les espanyoles. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Es reforça la seguretat de Ceuta i Melilla per evitar una altra entrada massiva dimecres, dia de les eleccions al Marroc. A la localitat veïna de Fenidec predomina el silenci i la calma, però es perceben les causes del descontentament que empenyen els joves a migrar.
1: Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, a la MS9 i a Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment al president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York.
4: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius.
1: El Congrés dels Diputats reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. El Consell d'Educació de Catalunya comença a perfilar aquest dimarts el debat del sistema educatiu.
4: Abans que s'acabi el mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector, al febrer es faran les deliberacions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que siguin concretes.
5: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
4: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'impliquin.
6: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
4: El president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació i el PP i Vox se n'han desmarcat.
1: Esports. La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
4: El futbol de la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
4: El jugador del Barça s'ha dit al Deportivo Marc Casador l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
1: I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Avui estic nerviosa.
1: Ai, sí?
0: Sí, perquè abans ho he definit, fora d'antena, he dit, ostres, tenim uns tòtems del món de l'educació aquí asseguts.
1: Ah, sí?
0: Que fa com impressió, eh?
1: Sí, impressiona, realment. Sí,
0: la solució d'avui, mira, si trobem la solució, crec que enviarem... Enviarem aquest programa a més d'un organisme.
1: Home, si trobem la solució al problema que plantejarem en 50 minuts, t'han de donar tants premis Nobel que no cabrien aquí dins. Sí, sí. He de dir que encara fa olor a cafè, aquest estudi.
0: Ai.
1: Vam estar parlant de cafè el divendres. Vaig rebre un missatge de Raül Balam, que ell era molt feliç amb la seva cafetera, i diu que es va tapar l'aia.
0: Per culpa nostra?
1: No, perquè no sabia si congelar-lo, si comprar-lo, com tancar-lo, etcètera, etcètera.
0: Doncs per cert, dijous Raül Balam, eh? Et he aixafat el que anaves a dir, eh?
1: No, anava a dir, que ve dijous. Si té algun dubte, que torna el puntet de sal, ja li aclariré. Però no t'amoïnis, meravella.
0: Dijous, per cert, meravella, parlarem d'arrossos. Aneu preparant la vostra recomanació on fer el millor arròs de Catalunya, que farem un d'aquells mapes interactius i us l'enviarem al Club de la Solució. Si no sou part del Club de la Solució, teniu temps. 677 38 77 19. Vull formar part del club. Entrareu a través d'un enllaç a un lloc on us enviem coses en exclusiva. Avui, però, no parlem d'arrossos. Avui no ens hi posem per poc. Ja us ho dic ara. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, Nil Via, la Viana Gasa i la Lídia Discipio.

0: I si avui és dilluns, habitual dels dimecres la temporada passada, aquest any els dilluns fan olor de David Balaguer. Molt bon dia!
1: Bon dia!
0: Com estàs, estimat?
1: Molt bé. Molt bé. Jo avui també estic una mica impressionat, eh?
0: Avui estàs una mica cagat.
1: Hi ha gent que se sent, sí, una mica espantat. Espero aportar alguna cosa.
0: Els whatsapps habituals entre en David i jo avui ha sigut, hòstia, nano, avui no acabarem avui ni de broma, i ell, uf, avui em costarà, eh? A veure si ho faig bé.
1: Espero no fer el ridícul.
2: Ja, ara vaig a fer allò tan fàcil, que és fer un símil futbolístic. El Bernabéu, a l'estadi del Real Madrid, sempre es diu que hi ha por escènica. Doncs jo crec que el David avui té aquesta síndrome, sí, que sigui una mica de por escènica.
1: Sí. Això va passar un dia de la temporada passada, que no recordo ara quin va ser, però que també ho vam comentar, una por escènica.
0: Sí.
1: I avui sí, existeix aquesta
0: por escènica. Jo sí que recordo quin dia era.
1: Quin dia era?
0: Era un dia amb el doctor Bulbena, amb l'Helena Puigguitar.
1: Oh, sí.
0: Oi, que sí, que parlàvem de... ara no recordo, era un tema de psicologia, no sé si era ansietat, alguna cosa de les grosses, allò com un contenidor dels grossos, i el David va dir, ostres, jo no sé, amb aquests dos, eh?
1: I tu et vas fent petit aquí, però la gràcia és que la gent no ho noti i intentar dir alguna cosa
0: ja
1: que sembla interessant. Sí, però perquè a mi m'agrada dir les veritats.
0: Va, anem al tema, perquè avui és tard, vol ploure i tenim un debat entre les mans que no sé jo, avui, per primer cop a la història, no sé si jo si en trobarem la solució. Avui parlem d'un problema endèmic. Avui volem saber com carai solventem la crisi de l'educació. Ja us ho deia, eh? No ens hi posem per poc. Els resultats de l'informe PISA 2025 han encès les alarmes educatives. Les dades dels alumnes del conjunt de l'estat d'Espanya són les pitjors des que es fan proves. Els mestres, ja ho sabeu, porten mesos sortint al carrer per dir que no ens en sortim. Com s'ha arribat fins aquí? Què cal fer, encara més important, eh? Què cal fer perquè Catalunya torni al nivell d'excel·lència? Quina és la franja d'alumnes que més pateix la crisi en l'educació? I, sobretot, com es pot fer perquè els professors tinguin prou recursos i suport per fer bé la seva feina? Per què els mestres han perdut autoritat? Com podem fer que la recuperin? I què vol dir, sobretot, a la praxi, que es posi l'educació al centre? Per on, carai, hem de començar a revertir aquesta situació? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la tenen l'Enric Prats. Molt bon dia, Enric.
3: Hola, bon dia.
0: Culpa teva, eh, aquest tema?
3: Sí, ja m'ho imagino.
0: Ens va arribar el llibre de l'Enric.
3: El tema de l'educació, vol dir.
0: L'Enric Prats, habitual de la solució, ja l'heu sentit en més d'una ocasió, ara publica L'educació sense horitzons, crisi, tensions i renovació. Ell és doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona, professor de la Facultat d'Educació de la UB. És autor d'aquest llibre, que ha sigut una mica el disparador, que vam dir, calla, truquem a l'Enric,
3: que té la solució.
0: Que té la solució. I hem dit, liem-ne una miqueta més. Anem sumant-hi experts. Ara de seguida us els presento. Però abans, aquesta obra és una obra sobre la crisi de l'educació que ha guanyat el Premi d'Assaig Ricard Torrents, convocat per la UBIC, UCC i EUMO Editorial. Enric, Catalunya és un país de molta potència pedagògica. Com pot ser que ens trobem immersos en una crisi d'aquesta magnitud?
3: Perquè la crisi no és nostra només. La crisi és global. La crisi és mundial. La crisi no és només de l'educació, la crisi també la tenim a l'habitatge, la tenim al medi ambient, la tenim en altres sectors socials, polítics, la crisi és política, la crisi és esportiva, la crisi.
0: Però és una crisi de valors en tots aquests àmbits?
3: És una crisi de valors, és una crisi de presa de decisions, és una crisi de la pràctica, és una crisi de la teoria, de les idees pedagògiques, és una mica això.
0: M'ha agradat molt de la presa de decisions, perquè és una de les coses que intentarem resoldre avui, de per on comencem, qui s'hi ha de posar, qui s'ha de remengar, qui ens hem de posar d'acord. Perquè de vegades tinc una mica la sensació que fem uns debats molt teòrics, no? Hem de posar l'educació al centre. Ja, per on comencem? Què fem? Tens idees al respecte, Enric?
3: Bé, en tenim algunes idees, no? En primer lloc, crec que ens hem d'aclarir què volem que sigui això de l'educació, què volem que sigui això de l'escola, què volem que faci el mestre, qui l'ha d'acompanyar aquest mestre i què volem que faci l'administració. Per tant, un cop puguem aclarir això i ens posem d'acord amb això, no és que sigui la solució, però és un pas endavant. Segurament portem anys debatent amb molts sectors, plataformes, moviments, debatent el diagnòstic. Sabem el diagnòstic. PISA no ens ofereix res que els que ens hi dediquem a mirar això i els que esteu a l'escola ja sapiguem què és, què passa a PISA, què passa a l'escola. És una foto que ens confirma coses. I cada 3 anys, com que es publica cada 3 anys això de PISA, els mitjans comenceu a fer soroll, que ja està bé, els polítics es posen nerviosos, no? I durant un parell de setmanes estem a la onda, estem de moda.
0: Després aquest això és una mica el problema, això, no? Com que els governs també són canviants, la qüestió seria fer un acord de país, no?
3: No només són canviants, sinó que un conseller d'educació a casa nostra no dura ni 4 anys. I per tant, ja m'explicaràs tu com pot aplicar el seu programa polític, si és que el té, en l'educació, quan no dura ni 4 anys.
1: A la llista de coses que han de canviar, crec que també hi ha d'haver els pares.
3: I tant, David.
1: Les famílies, perquè també han canviat. les famílies no són ara iguals que quan jo tenia 17 anys, quan en tenia 10 o quan en tenia 30. També ha anat canviant molt això i també suposo que haurien de fer un exercici de canvi.
0: Bueno, i la relació...
1: també tenen part de culpa.
0: Famílies mestres, no? Què demanem de l'escola, no?
1: Exacte.
0: Perquè de vegades crec que tenim la sensació de que subcontractem alguna cosa, no? I això no hauria de ser, no?, una subcontractació. Deixa'm presentar la resta de convidats que tenim avui. Avui forma part també de la solució la Coral Regí. Molt bon dia, Coral.
4: Hola, bon dia.
0: La Coral Regí és biòloga, és educadora i exdirectora de l'escola Virolai i, a més, publica també Temps per a l'escola, una mirada valenta i propositiva sobre el debat educatiu. Jo ara et pregunto, quan tu eres directora de l'escola Virolai, quins problemes eren els que eren del teu dia a dia? Amb quins et trobaves? I quins són els que té ara la direcció del centre? Com ha canviat la cosa?
4: Jo penso que no ha canviat tant, perquè portem, jo estic d'acord amb el que ha dit abans l'Enric, estem en una situació d'un canvi, jo no diria crisi, perquè és una situació d'un canvi que fa forces anys que dura. Potser ha tingut punts com, no sé, el tema de la pandèmia, però que ja ha passat 5 anys, ha hagut punts diferents, l'inici de tot el tema de la presència més potent de la IA. Però en realitat el que ens passa és tenim canvis socials importants, tenim canvis tecnològics importants i l'escola està aquí al mig. I aquí nosaltres ens hem de posar d'acord tots. Potser canvia el rol del mestre. Un mecànic d'abans no fa la mateixa feina que un mecànic ara. Un periodista d'abans no fa la mateixa feina ni treballa de la mateixa manera. Potser els mestres també ens hem de plantejar com hem de canviar. I això implica alguna cosa que abans heu dit, com ha de ser la relació família-escola. Que ha de ser una relació absolutament propera i amb un objectiu comú. Les escoles tenim un objectiu, que és garantir la millor educació per tots els infants que tenim. I d'acord, pisa...
0: Però hi ha prou recursos ara per fer això?
4: Jo crec que potser sempre falten recursos, sempre falten recursos. Però en realitat el que primer ens ha de faltar és el propòsit, la brúixola. És a dir, on hem d'anar. I posar-nos d'acord on hem d'anar, perquè a més... Jo crec que hi ha una cosa que també hem de tenir tots molt clars quan parlem de solucions. Avui podem començar a establir línies de per on volem anar. Les solucions no vindran en 3 anys. Les solucions es aniran encarrilant en 3 anys.
0: Per tant, tenim algunes generacions perdudes per aquí?
4: Jo penso que, bueno, perdut... Jo amb això no estic d'acord, perquè hi ha moltes estratègies de recuperació. La vida a vegades no és tan senzilla com es pot semblar, no? No és una curva facileta, sinó que hi ha molts punts. Tots nosaltres hem tingut... A veure, jo soc, bueno, potser amb el Jaume, hem tingut una educació en temps franquistes i ens n'hem sortit. Vull dir que, a veure, jo penso que hi ha moltes línies de solució, però el que no podem fer és perdre gaire temps més, és a dir, ens hem de posar a treballar.
0: També forma part de la solució l'Elisabet Pedrosa. Molt bon dia, Elisabet.
5: Bon dia.
0: Ja sabeu que tenim una persona en aquesta casa basada a parlar d'educació cada setmana, ho fa Catalunya Ràdio. Ella és la directora i presentadora de l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio. En el programa d'aquesta setmana, Elisabet, t'has envoltat de savis mestres i han sorgit 7 propostes docents per tornar a posar l'educació al centre. Digue'm en una i la resta que la gent vagi i recuperi el programa, si us plau, o que la sentin en directe, directora i presentadora de l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio. Digue'm en una.
5: El consens, el que deien del pacte educatiu, és a dir, si no ens escoltem entre tots, pares, docents, administració, sindicats, consens, arribar al consens entre tots i mirar quin és el rumb que volem que tingui l'escola, quin és el sentit que ha de tenir l'escola, a on s'han de dedicar aquests recursos, com ha de ser l'escola inclusiva, totes aquestes, diríem, melons oberts, anar-los abordant, però des del consens.
0: El consens, que és el que falta, eh? I anar tots en una mateixa direcció i traçar les línies, que era el que ens deia ara la Coral. També forma part, per últim, de la solució, en Jaume Funes, psicòleg i educador. Molt bon dia, Jaume.
6: Bon dia, encantat.
0: En Jaume m'ha ensenyat el PDF d'un llibre que surt la setmana que ve, Pedagogia de la desesperança, una proposta de vacuna contra la depressió del docent. Per tant, brots verds, eh, Jaume?
6: Bueno, a veure, situem, no? És que jo, com sempre repeteixo, sóc un adolescent del Baix Llobregat de 79 anys. I vaig descobrir Pink Floyd amb un disc que havia robat un dels xavals del carrer que havia treballat el 75 al Corte Inglés, que es deia Crisis. What crisis? De què crisis? No? En un moment en el que jo havia d'aconseguir que la meitat de la gent que no anava a l'escola entrés a formar part d'una cosa que ni existia, que era l'AFP. Però, bueno, no cal tirar enrere. Tornem aquí, com bé ha recordat l'Enric. vivim una societat que canvia molt més acceleradament que la capacitat humana d'adaptar-se i, òbviament, de la incapacitat de l'escola té sempre per adaptar-se.
0: Jaume, ara m'has recordat un programa que vàrem fer la setmana passada, que era com adaptar-se a la calor, no? I dèiem, és que el tema és que està canviant molt més ràpid la realitat que no pas la nostra capacitat d'adaptació. Per tant, en el pla de l'educació estem
4: exactament
0: una mica en el mateix,
4: igual.
0: No?
4: Exactament igual.
6: És que, clar, pacte. Home, ja va existir un gran pacte per l'educació que va fer el Joan Manel del Pozo quan era conseller per 6 mesos i no va suportar més, bueno, ningú no sé. Pacte que ens hem de posar d'acord. Primera, ens volem ocupar de la infància, sí o no? Sí. Perquè vosaltres heu dit, ha canviat la família. No només ha canviat la família, sinó que ara no només són xavals, nois i noies molt diversos, d'origen diversos, que pateixen injustícies molt diverses i que plantegen vides molt diferents. L'altra cosa que ens hem de plantejar és dir, veritablement estem disposats no a fer manuals d'autoajuda, sinó ajudar els pares i les mares que puguin llegir un conte a la nit? Estem disposats a que tingui temps per dedicar-se a la infància? Si continuem amb la crisi, és dir, a veure, podem tenir mitja classe etiquetada? Els meus col·legues psicòlegs poden continuar fent diagnòstics i etiquetes o hem de pensar quines són les vides diverses que entren cada dia a l'aula i quina capacitat, voluntat i encàrrec té el professional per mirar aquestes vides?
0: Coral, no vas fent que sí?
4: Sí.
6: Sí.
0: Per què? Digue'm el per què.
4: Perquè l'escola ha de donar resposta a la realitat que existeix. I és veritat que costa molt acostumar-se.
0: Però com ho fa un sol mestre? Perdoneu, jo pregunto des de la...
6: Però un sol mestre amb 20 alumnes? És que clar, en el pacte que ha fet amb els sindicats haurien de dir al desembre et preguntarem quantes vides coneixes els teus alumnes. Perquè clar que han de reduir la ràtio, i tant que sí. Un tutor només ha de tenir 15 alumnes per tutar, però ha de saber de la seva vida i ha de tenir ganes de saber-ho.
0: Partint d'una realitat. És en dues direccions, eh?
4: Sí.
0: El professorat ha de fer un canvi i l'administració també.
4: I un canvi que ve des de la formació inicial dels mestres, segur que l'Enric ens pot explicar més coses d'aquí, des de la formació, des de la selecció, des de que els mestres se n'adonin que l'escola d'avui no pot tenir ni les mateixes maneres de funcionar ni els mateixos objectius, i ens n'hem d'anar a l'essencial, perquè al final l'essencial, jo ara llegia un capítol del llibre aquest que ens resoldrà tots els temes que ens ha ensenyat el Jaume Funes, i és això. La primera cosa que ha de garantir l'escola és el benestar de l'infant, és l'acollir de l'infant, és mirar l'infant als ulls. Això és un bon mestre, i això és ahir, avui i sempre. A partir

0: les dels directors. Necessitem realment un treball conjunt amb les famílies des de la primera fase, des de l'educació infantil. Les famílies són un element indispensable per l'educació, perquè són els responsables de l'educació dels nens. I això a vegades ho oblidem. I això vol dir que hem de treballar plegats. I qui pot saber com treballar plegats? Els mestres, que som els professionals de l'educació.
1: Enric.
2: Això es diu la solució. La solució és el mestre.
0: Clar.
2: És el mestre.
0: Perquè és el professional, és el que en sap.
2: És en qui hem de confiar. Si no confiem en el mestre, no sé en qui podrem confiar.
1: Però com ho revertim, això? Perquè jo també entenc els mestres a l'aula que parlen una tutoria amb els pares i els pares desacrediten el mestre. També davant dels fills. Això passa, i molt.
2: Segurament. I és possible, com insinuava el Jaume, que per mi és més un problema de saber explicar allò que fas. Ara penso en aquestes metodologies que corren, no?, tan modernes, que no són tan modernes, que ja fa un segle que corren.
0: 130, 140 anys.
2: I segurament, exacte, no? I segurament no hem sabut explicar, no s'ha sabut explicar les bondats i les virtuts dels mètodes que apliquem. I en aquesta relació amb la família és molt important que el mestre, una, sigui convençut d'allò que fa, i dos, sàpiga explicar a les famílies allò que està fent,
1: i perquè a més, és el millor, perdoneu, pel seu fill. És que estic llegint entre línies, creieu que els mestres abans eren vocacionals i ara no tots?
0: No. Això crec que continuen siguent vocacionals. Sí. Però hi ha un tema que d'alguna manera el anar crispant l'atenció ens falla molt, que és el saber escoltar. Moltes vegades els mestres ens passa que diem, és que aquesta família no entén que el seu fill té problemes. Jo aquí tinc una pregunta al contrari. Tu com a mestre, quan ets pare, entens els problemes del teu fill? Hi ha una cosa que és importantíssima, que és escoltar les famílies, tenir una relació empàtica. Si les famílies venen a l'escola a que nosaltres els hi diguem lo malament que es porta el seu fill, no podem esperar que aquesta família ens aculli i ens digui, oi que bé, gràcies per dir-me que el meu fill és un problema. Hem de partir d'una situació amb la que realment, com a mestres i professionals, plantegem com treballar conjuntament per resoldre el problema del fill.
1: David, que
0: i això és escoltar, i això és empatia, i això és treballar conjunt.
3: Jo veig que amb el tema aquest, a veure si l'encerto, però amb el tema aquest dels canvis tan accelerats que vivim, clar, de vegades es necessita un temps per assimilar aquests canvis i veure què s'acaba fent amb tot això. Ho dic, per exemple, per un tema que jo crec que està molt implicat amb tots els canvis que hi ha hagut darrerament, que és tot el tema del telèfon mòbil, amb les xarxes socials i tota la pesca.
2: I la IA.
3: I la IA i tot això. Clar, això és una cosa que de sobte et sobrevé, i tothom necessita un temps per assimilar-ho, per concretar-ho, per abaixar-ho, i a partir d'aquí solucionar-ho i resoldre-ho. I ara ens trobem en ple apogeu de tot això.
0: Val, però discúlpa'm un moment del tema de la falta de coherència entre tots. Les famílies demanen a les escoles que es retirin els telèfons mòbils de l'escola. Perfecte. Però resulta que quan els nens i nenes surten de l'escola, el mòbil està a les seves mans, sí, moltes vegades ja està, i a partir d'aquí entrem en un espai de descontrol, perquè la família tampoc sap com gestionar el tema del mòbil en família, ni les mateixes famílies tenen aquesta supervisió ni aquesta actitud.
1: Perquè els adults ho tenim sobre nosaltres mateixos.
0: Això
1: és així, Jaume.
4: No, hi ha dues coses que...
1: Ara vaig a l'Elisabet, que la tinc en remot. No m'he oblidat de tu, Elisabet. Només faltaria, ara vinc.
4: A veure, diverses coses. Primer, el tema de les famílies. A veure, és que cada llei que es fa, que s'ha anat fent, ha anat retallant les possibilitats de que la família tingués relació amb l'escola, quan en realitat és un pare i una mare que confien cada dia a un altre professional que acaben definint que no tenim ni confiança, no sé què, li confien veritablement bona part de la vida del seu infant. Llavors hem de pactar com tots dos acompanyem, però això requereix que el mestre tingui temps, tingui l'encàrrec i tingui ganes de fer.
1: I temps implica també recursos.
4: Sí, però recursos vol dir, a veure, qui convenç a una família en aquest moment en el que, sense dubtes, el problema número 1 de l'escola, perquè el seu fill comparteixi classe amb un indeseable, amb te cometes. Perquè el gran problema és la segregació, les zones úniques de moltes ciutats el que fan és que els que són més o menys que van tirant s'ajuntin als que tiren i els altres que es quedin allà sols. I com convences a una família a dir l'escola està perquè el teu fill aprengui que hi ha gent diferent de tu i descobreixi que hi ha infàncies que no són com la teva? Aquesta és una batalla, però a partir d'aquí després seguíem el que estàvem dient amb altres. què demanen pares i mares? Seguretats, prohibicions, no serveix de res, però prohibicions, prohibicions...

0: Però en lloc de pensar, òbviament, prohibir el mòbil a la secundària simplement és evitar-se conflictes, però res més,
1: però
0: evitar-se conflictes.
1: Educar.
0: Però estem en una altra cosa. Ara la consellera ha dit, no faran servir la IA fins a no sé quina edat. I diu, però si la meva neta de 2 anys entra al meu cotxe i tots dos li diem a l'Spotify que posi la masovera sempre al mercat. Si està...
1: Mireu, encara no hem dit ni el telèfon i ja tenim trucades dels nostres oients que volen plantejar diferents situacions que potser tenen una solució. Enric, aniré a tu i també tinc l'Elisabet allà pendent. Apunteu-vos, el que heu de dir, perquè avui ens està explotant tot plegat. Per cert, com sempre, línies obertes, Frank, no t'he donat ni pas i ja estan trucant.
2: Efectivament, perquè els oients són savis i volen aportar solucions a aquest tema que plantegem avui. Les línies, sabeu que són les de sempre, el telèfon del directe, el 93-201-7474, o podeu escriure, si no voleu trucar, al WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat com a la solució amb l'Elisabet de Carot, al 677-38-77-19. Mira, com que hi ha moltes coses, ja han sortit molts elements del debat, us farem una crida molt concreta, que és, de tots els problemes que té l'educació, que evidentment estarem tots d'acord amb això, n'hi ha molts, quin és el que creieu que és més urgent solucionar? Per exemple, el nivell dels alumnes, l'autoritat del mestre, no?, que ha sortit aquí, la implicació de les famílies, les altes temperatures de la classe, també, per exemple. Quin és el que creieu que és més urgent per solucionar?
1: Si no solventem les altes temperatures, no solventarem la resta perquè ja no hi serem, eh? Ja t'ho dic, que se'ns cobren les criatures.
3: Clar, és que avui és dia 21 de setembre i torna a fer molta calor, i a les aules avui també s'està respirant aquesta calor, lògicament.
1: Per favor. Mireu, tenim una trucada a la Lebela de Calafell. Lebela, bon dia.
4: Hola, bones a tothom.
1: Hola, bonica. A veure, tu ets educadora d'infants amb necessitats especials.
4: Sí, mira, jo soc educadora d'educació especial en centres públics d'aquí de la Generalitat. I jo el que volia reivindicar és, més que res, perquè aquest tema necessitaríem 3 anys per parlar-ne.
1: I tant.
4: El que sí que m'agradaria és dir que encara que el departament faig i inverteix en molts recursos, com som nosaltres, integradors socials, fisioterapeutes, està com més concreta la feina que fan els fisioterapeutes, però, per exemple, nosaltres, que som educadores d'educació especial, integradors socials, tu vas a centres i no saben exactament quina és la teva feina, què és el que has de fer, si necessites un espai, si no el necessites. Llavors, jo crec que a nivell de recursos que li fan falta, haurien d'haver-ne molts més, però també és important que als centres on hi ha aquests recursos els hi diguin què és el que hem de fer. Perquè si no, llavors tu vas a cada centre i els hi has d'explicar, no a tots, però què és el que has de fer, si necessites coordinar-te, en quines reunions has d'anar. Llavors, clar, si no comencem per aquí... És molt complicat que aquest recurs funcione. Que n'hi ha.
1: Mira,
4: que funcione,
1: és en certa manera,
4: costa.
1: Perdona, Lebela, és en certa manera el que estava dient la Coral, de dir no només recursos econòmics, sinó recursos formatius, no? De dir, és que si no administrem bé aquests recursos que ens arriben, no en traurem el partit al 100%. Coral, anava per aquí, oi? Sí. És un exemple, oi, el que ens està dient la Lebela. Teniu alguna pregunta per la Lebela?
5: No, molt gràcies, perquè crec que has donat amb una dada que és molt important, la necessitat d'utilitzar bé els recursos, que són pocs, però els recursos que tenim. Gràcies, moltes
4: sí,
5: gràcies.
4: Sí, de res, jo estimo molt la meva feina, però és molt dolorós arribar a un centre i que justament quan tu ets una persona que té experiència, que sap com dur les coses i demés, t'atrabanquis del funcionament dels centres perquè no estan preparats per aquest recurs.
0: Mm. Si sabés de consol, quan començaven els primers EAPs, els primers equips ocupadors, als centres els deien els paquistanís. Que volia dir, aquest per què està aquí?
1: Oh, uau! Wow.
4: Exacte, és molt complicat. I les famílies et veuen i, clar, diuen, ostres, calla, que aquesta persona potser ens ajudarà. I dius, jo te voldria ajudar, però és que no tinc ni els recursos ni sé com explicar-li al meu centre què és el que he de fer, perquè és molt complicat. I blindar, sisplau, blindem l'educació, que no hi hagi cap... ara apareix este color al govern i canvien, ara apareix l'altre. Per favor, blindem l'educació, blindem la sanitat. Recursos públics, blindats.
1: Lebela, t'agraeixo moltíssim el resum i la força que ha tingut el teu testimoni, perquè crec que has comprimit moltes de les problemàtiques i moltes de les pulsions que rebeu els professionals que us dediqueu a l'educació. Una abraçada, bonica, fins ara.
4: Una abraçada.
1: Adéu. Elisabet Pedrosa, a veure, adéu-n'hi-do, tot el que s'ha comentat.
6: Sí. Mira, jo sobre aquest malestar docent que hi ha, el que observem després de fer molts programes a l'ofici d'educar, de sentir professors i sentir mestres, és que hi ha malestar, hi ha dolor però no desesperança. Què vol dir això? Doncs que el professorat està molt cansat de la burocràcia, de la falta de recursos, que cada vegada els hi demanen més coses, no? S'ha de resoldre problemes de salut mental, d'intel·ligència artificial, la diversitat de les aules, no? Resoldre problemes que són de tota la societat, no? I us poso dos exemples molt concrets. L'escola inclusiva, no? Trobem mestres que hi creuen molt, però diuen, home, sense formació, eines i recursos, això no es pot fer, no? Llavors, demanem al mestre que resolgui tot sol allò que el sistema no ha resolt, no? O com el que dèieu de la calor a les aules, no? Mestres intentant ensenyar amb temperatures extremes que l'endemà hi tornen, intenten que els alumnes aprenguin, però hi ha coses que la vocació no pot solucionar. Llavors, una cosa és que estan cansats del sistema educatiu, una altra és que no estan cansats d'educar, no? I segueixen intentant recuperar aquell alumne que no pot aprendre a llegir, o que es despenja de l'educació, o aquella família que costa d'arribar-hi, no? Llavors, la cosa és, ostres, què podem fer per no esgotar aquesta esperança, aquesta vocació que tenen els mestres, aquest compromís, no? I que no fer-los responsables de coses que no és la seva responsabilitat. No?
1: El llibre d'en Jaume Funes, Pedagogia de la desesperança, una proposta de vacuna contra la depressió docent. Per cert, els tres títols dels tres llibres dels tres ponents que tenim avui, a part de l'Elisabet Pedrosa, els tindreu també al Club de la Solució. Allà us posarem l'enllaç perquè pugueu accedir a tots els llibres.
0: Al final pensaran que hem vingut a vendre llibres.
1: No, mira, he de dir que els hem convidat a ells i després m'han dit, no, tinc aquest llibre, dic, ara en farem promoció. Club de la Solució, us posarem allà tots els enllaços. Digues, David.
3: De vegades pot ser que tot sembli més alarmant del que realment és?
7: Sí.
3: Ho dic perquè...
5: Totalment d'acord.
3: Sí. Ho dic perquè, clar, o sigui...
1: Ara va l'Enric, després.
3: Sí, amb tots els debats doncs, que anem escoltant a diferents mitjans de comunicació o a tot arreu, clar, et dona la sensació, a mi, per exemple, no, que arribaré als 80 anys i si necessito un advocat, no el tindré. Si necessito un dentista, no existirà. Que si m'han d'operar de la pròstata, no hi haurà ningú que em pugui operar. I jo estic convençut que ara que dèieu coses de les llars d'infants, en una llar d'infants ara de l'Hospitalet de l'Infant, al pati que estan jugant, sí que ja n'hi haurà tres o quatre que descarrilaran a la vida. Però allà també hi ha un dentista, hi ha un advocat, hi ha un cirurgià, no? Vull dir que no és tot tan alarmant com ens ho pinten, no?
7: Jo crec que no.
1: Enric, a veure, missatge optimista.
7: Sí, optimista de mena, perquè si no és optimista no pots dedicar altra educació, això per començar. He dedicat una altra cosa, no? Per tant, de fàbrica ja has de ser optimista si vols dedicar a l'educació. Hi ha molt de soroll. I cada vegada que ens surt PISA i surten altres informes que ens fan la foto que ja sabem, es munta un sidral de nassos a nivell mediàtic, a nivell polític, i es genera molt de soroll. Hi ha molt de soroll. Tranquil, que la pròstata te la arreglaran.
3: Clar,
7: no pateixis, algú? David, segur, i podràs anar al mecànic i podràs anar a als diferents especialistes. Però deixa'm dir una cosa sobre això que ha apuntat l'Elisabet, no? de l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no és un tema de formació només, no és un tema de recursos només, és un tema de convicció. L'escola inclusiva és un principi d'una escola obligatòria democràtica. I si no acceptem això, si no acceptem que l'escola democràtica implica una escola inclusiva, estem en un altre paradigma, estem en un altre model, estem en un model no democràtic. Una escola...
1: Però ara molts pares et dirien, o molts mestres et dirien, una escola inclusiva però ben feta,
7: sí,
1: amb recursos...
7: No dic que no sigui tema de recursos ni tema de formació, dic que és un tema de convicció. Ens ho hem de creure, com ens hem de creure que l'escola democràtica la tenim aquí perquè l'escola obligatòria en aquest país de 6 a 16 anys és per tothom i per tant hem d'acollir a tothom. Què passa? Que l'escola és un espai de trobada, és un espai molt singular, no hi ha cap altre espai social, fixeu-vos, on aparegui gent tan diversa i de manera tan espontània i d'aquí i d'allà. Penso en famílies, però penso en mestres i penso en criatures, i aquesta diversitat genera tensions, genera conflicte. Quan no ho gestiones bé, i pot provocar el desastre, sí, però molt puntual. Per tant, acceptem que és un espai de trobada de l'escola, acceptem que és un espai per tothom, perquè és obligatòria i és democràtica, i si no, estem en un altre model. Per tant, la convicció per mi va davant de tot. I després de la convicció, la confiança.
5: I pensem en alternatives que se'ns donen a vegades per alguns polítics, les declaracions d'avui de la Meloni, no? Amb què està plantejant clarament models absolutament segregats. I quines conseqüències té això a nivell social? Jo crec que totes aquestes coses les hem de veure. Només un apunt, sí que és molt exagerat. Perquè a vegades ens sembla que quan exagerem ens faran més cas. I jo aquí crec que a vegades també hem de ser molt conscients de que els brots verds que hi ha a les escoles donen molta esperança a les famílies, donen moltes esperances a que realment les coses estan funcionant i haurien de funcionar millor i es necessita més recursos. Es necessita un paper de l'administració claríssim, que tingui clar que el tema de l'educació no va per cicles electorals, que necessita molt més temps i molta més perseverança i tenir objectius clars. Però hi ha molts brots verds, és a dir, a les aules de moltes escoles del nostre país hi ha mestres que ho estan allà treballant i que tenen molt clar el que tenen que fer i estan treballant amb propostes i solucions.
7: Ho estan petant, això, que diríem.
5: Ho estan petant. Sí.
1: Perdoneu, deixeu-me a l'Elisabet Pedrós, si vol fer l'últim matís que vulguis afegir, a Elisabet Pedrosa, ho dic, perquè t'he d'alliberar, que sé que et feina tard i no et voldria fer anar gaire més tard, Elisabet.
6: Sí, sí, a veure, jo crec que el que no... o sigui, tens raó, Enric, que és una qüestió de model i aquest és el model que hi ha d'haver, però el que no pot ser és que el mestre sol a l'aula, amb tots els 10 alumnes que cadascú té la seva dificultat o especificitat, sigui ell que hagi de resoldre aquesta situació.
7: Clar,
6: per tant,
7: no.
6: És una cosa que com a departament, com a societat, hem de creure en aquest model i posar-hi tots els recursos perquè sigui possible. No? I a vegades el pobre mestre es troba sol allà.
7: I
6: no?
7: Tant.
6: Llavors jo crec que això... no ajuda ni al mestre, no. Ni al sistema educatiu, ni a les famílies, ni als alumnes, ni a ningú, no? Llavors, una cosa que, per acabar, que jo crec que és possible que estiguem en crisi, com diu l'Enric, si és que mai hem deixat d'estar en crisi en el sistema educatiu, però m'agrada molt que es parla molt d'educació. Jo crec que això ho hem d'aplaudir, no? Tot un programa dedicat a l'educació amb una hora prime time. És que això és meravellós, no? Llavors, jo us felicito.
1: Gràcies.
6: I crec que això és el bo.
1: Elisabet, t'ho agraeixo moltíssim, per cert. Si voleu sentir més Elisabet, que sapigueu, directora i presentadora de l'Ofici d'Educar, que la trobeu cada diumenge de 6 a 7, ja ho diré, de 6 a 7 a Catalunya Ràdio. Elisabet, gràcies enormes i gràcies per haver-nos rescat uns minutets més. Una abraçada, bonica.
6: Petons, gràcies.
7: Ciao, adéu, adéu.
1: El Jaume, que el tenia pendent. Jaume, perdona'm.
0: No, el passa que van sol a pensar els temes.
1: Ja ho sé, ho sé.
0: Començarem pel final.
1: Digueu-li a l'Òscar que no fa Catalunya migdia, que ens quedem nosaltres.
0: A veure, quan l'Enric plantejava l'escola democràtica des de 1975, que un servidor estava amb aquestes històries, el debat sempre ha estat el mateix. Quina escola per quin alumnat? Perquè això, en definitiva, és el mito del Procusto, que era un posader que estava en un camí, tenia un llit, i quan arribava un que havia de dormir, si era molt llarg, li tallava les cames, i si era molt curt, ho estirava. Una escola que és com és, i quan la realitat cada vegada és més diversa, per tant, és que objectivament és sortir. Clar, tots ben, suposadament, necessiten més recursos. Ja ens ho recordaven ara. Omplir l'escola de professionals, entre cometes, inútils, de les etiquetes, no serveix per res. Serveix que el treballador social, l'educador social del barri, passi el seu temps a l'escola i el profe no pregunti aquest què li passa, sinó que tots dos descobrim a veure com dimonis aguantem. Mm-hmm. L'última recomanació és reduir l'abandonament escolar. Però si abandonament escolar, al final un programa és que vagi a l'escola un nano que no vol anar, amb una escola que no vol que hi sigui, amb uns pares que els hi és igual. Doncs com aconseguim aquesta història? Els professionals han d'ajudar els professionals, però no simplement anar sumant. Ja per acabar, ja que deies, més alarma de la realitat, infinitament més. Tot el que s'ha dit de PISA majoritàriament és fals. Per exemple, el gran titular que ha quedat és la culpa del fracàs són les pantalles. I l'informe en cap moment diu això, sinó que està dient és probable que estiguem mesurant competències d'adolescents que ara que tenen i no sabem mesurar, i és possible que les competències que tenien hagin canviat en una generació que ja s'ha passat tota la vida digital.
1: Que el que dèieu a l'inici del programa, insisteixo, avui ens quedarà curt. Jo ho entenc, estem intentant buscar totes les cares d'aquest poliedre i almenys començar a plantejar per on podríem treure el cap per buscar-ne una solució. David, i me'n vaig a l'Enric, sí que us demanaré que ho aterrem, ara hem teoritzat, no? Però de dir, qui hem de seure a la taula perquè això es comenci a revertir? David.
3: No, només era una cosa que no sé si encara es fa. Encara es fan reunions on hi va l'alumne, els pares de l'alumne i el tutor?
5: Sí.
3: O és una cosa que s'ha anat perdent de
5: no,
3: mica en mica?
5: No, es fa i jo diria que es fa més.
0: Els que treballen bé ho fan.
3: Perquè a mi em dóna la sensació que la implicació... Em dóna la sensació, no ho sé, que la implicació d'un mestre s'acaba confonent per alguns pares, jo és que culpo molt els pares, ho sento, amb intromissió. Implicació igual a intromissió. I no ha de ser així, no ha de ser així, perquè implicació no és intromissió. I ho dic perquè a mi, per exemple, quan jo era adolescent, hi havia un professor que trucava a casa meva moltes vegades per parlar amb la meva mare. Perquè jo era un tio...
1: Poques vegades va trucar, trobo,
3: una mica erràtic. I a mi allò m'emprenyava molt, i ho veia com una intromissió. Però després, amb el temps, he vist que, collons, que aquell tio s'implicava i que aquell tio volia el millor per mi, i que van a bé tot allò
1: que va aconseguir, passar.
3: Escolta. Sí, va, em van redreçar bastant i em van encarrilar bastant. Llavors, no ho sé si això ara encara funciona d'aquesta manera o no.
7: Sí, depèn de l'escola, de com tingui pautat i protocolitzar la relació amb les famílies i l'avaluació del nano i, per tant, relació a això d'equip docent i famílies. Jo crec que he posat un dels elements clau, no? Quan estem preguntant com hem d'engegar aquest debat...
1: Exacte, anem a aterrar-ho.
7: Clar, jo crec que hem de jugar, si més no, en diferents capes, no? Una ja ha sortit, que és a nivell de centre.
1: Espera't un moment, que l'Albert em diu que hem d'anar a publicitat i té tota la raó, que si no, aquí no seguim parlant de res més. Ara tornem.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Us hem avisat que avui no ens hi posàvem per poc, que ens quedaria curt. Avui estem intentant trobar la solució, o almenys debatre, que sempre és interessant formular-nos preguntes i reflexionar al respecte de com solventem la crisi de l'educació. Avui ens visiten la Coral Regí, biòloga, educadora i exdirectora de l'escola Virolai, en Jaume Funes, psicòleg i educador, i l'Enric Prats, que ha sigut una mica el disparador d'aquest tema, doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona, professor de la Facultat d'Educació de la UB i, a més, escriptor d'aquest, us deia, aquest llibre que ens ha portat a fer aquest debat o aquesta solució especial, doctor en pedagogia, però autor del llibre Educació sense horitzons, Neumo Editorial. A veure, quantes coses has de dir, Enric?
7: Sí, començava dient que jo crec que si hem d'avançar d'alguna manera, la primera pauta ja ha sortit, que és a nivell d'escola, a nivell de centre. Crec que el debat, aquest debat que es proposa, ha de ser un debat situat, un debat que compti amb les forces de cada centre, penso en famílies, penso evidentment en professorat i en altres professionals que sàpiguen quin és el seu projecte. I per tant, a partir d'aquí ja no caldrà més. La confiança mútua ho farà tot. I en altre nivell, i el nivell més alt, si voleu, no? El nivell que el president Illa ja va plantejar l'altre dia en una conferència fa dos dies, no? Dient que engegarem un debat en aquest país. Molt bé. Jo recordo l'últim programa que vam fer aquí, penúltim, sembla, o de temporada anterior.
1: El penúltim, crec que era, sí.
7: Deures d'estiu, i em preguntaves quins eren els deures que caldria fer. Jo vaig dir primer els polítics i els sindicats que es posin d'acord i que facin deures aquest estiu. No han fet deures.
1: No.
7: No han fet deures i, per tant, estem veient les conseqüències. Què vull dir amb això? Que a nivell polític, aquest debat, aquest pacte, aquest consens que aquí ha sortit, el primer acord que han de prendre és, durant 15 anys, o 20, no utilitzarem l'escola com una eina llancívola, almenys en públic.
1: Interessant.
7: Ens barallem en privat, però no en públic. És a dir, no utilitzem l'educació per llançar-li el contrari. Posem-nos d'acord, almenys en 15 o 20 anys, perquè l'educació, ha dit la Coral, és una qüestió a llarg termini.
1: El president Illa, les declaracions a la que referia l'Enric, és quan el president Illa va fer la setmana passada una crida a obrir, cito textualment, un debat de país sobre educació per portar-la a l'excel·lència.
7: Exacte.
1: D'acord, entenc que aneu en línia, doncs. Un debat de país seria ajuntar totes les formacions i dir fem un pacte d'avui a 15 anys endavant.
7: Exacte.
1: I això ho aconseguirem?
7: No, però... bueno, ho sé, ara m'he atrevit a dir que no, espero que sí, però clar, és un nivell de debat que s'ha d'assolir en el Parlament, que és l'espai on s'ha de debatre això, i és l'espai on ha de definir un programa polític.
5: Perdó, Enric, i tenim una llei, potser som l'únic país... l'única comunitat de l'Estat espanyol que té una llei, que és la Llei d'Educació de Catalunya, la LEC, que és una llei de país, que es va aprovar per consens. Què passa? Que no s'implementa, que es posa en tela de judici, que es contradiu.
7: Sí.
5: Per tant, comencem, tenim una llei, posem-la en pràctica, posem-se d'acord, i d'acord amb l'Enric, no utilitzem l'educació com una arma política, perquè no hi haurà cap canvi en educació que vagi per cicles electorals.
7: Coral, perdona, la llei...
5: L'escola, perdó, és impossible.
7: La llei s'aprova el 2009, en aquest país, per un consens. El 2010 hi ha canvi de govern, i aquell govern que entra la posa en un calaix.
5: Sí, exacte.
7: Per tant, no té solució.
1: I cap altra...
7: I deixa'm... Digues, no, perdona.
1: No, que ningú li ha posat en dubte aquesta decisió de posar-la al calaix?
7: No, sí, suposo que a nivell...
1: Intern?
7: S'ha posat en dubte, però ningú ha fet res a partir d'aquí. Però deixa'm afegir una altra cosa, perquè això no solucionaria res. Això no solucionaria res. Jo crec que, a part del nivell de centre i el nivell polític, cal un debat de la comunitat territorial. Crec que en cada territori s'han d'engegar debats, no? Liderats per qui sigui, digue-li moviments, digue-li sindicats, digue-li... Però que amb honestedat, es faci un acte de bona fe de dir, aviam, què volem? Quina escola volem? Quina escola volem pel territori? I quin model de... En quin model de persona estem pensant? I això no és fàcil. Perquè és un
1: però suposo
7: és
1: una... que cada sindicat o cada associació té la seva idea de model.
7: Bueno, tenen la seva proposta sindical, la seva idea laboral, però jo crec que hem d'anar més enllà dels sindicats. Hem d'anar a través de plataformes que existeixen, que les tenim en el sector educatiu, i crec que hem d'aprofitar aquesta força pedagògica que té el país, que fa molts anys que debat. Uh-huh. Per tant, aquests tres o quatre nivells de debat s'han d'engegar de manera simultània.
1: Jaume.
0: No, començant pel final, que és... jo crec que en gran mesura no hi ha sortida si no tornem a escola i comunitat, escola de barri. Cada escola ha de tenir la població que hi ha al barri, els professionals que treballen al barri s'han d'implicar en l'escola, els pares i mares són els que són, però clar, això, tornant a la primera de les propostes, això requereix que les autoritats expliquin quina escola volen i, òbviament, li diguin als seus votants no, el teu fill no té dret a anar a una escola en el que no tingui males companyies.
7: Ah, exacte.
0: I requereix que s'accepti que l'administració local s'ocupa de diversificar l'escola i requereix que necessitem professionals que ajuden a aquest canvi. I això, deia, no utilitzar com a arma llancívola. Mira, jo vaig viure una època molt difícil, l'època de l'heroïna, i va costar 10 anys que els partits acceptessin que a l'univers de les drogues no havia de servir de confrontació política. 10 anys fins a arribar a un pacte que es va arribar quan ja no era útil electoralment de dir no parlarem de les drogues als barris perquè en definitiva és un problema que hem de resoldre junts. Això era l'argument. La pràctica és que ja no era útil electoralment. Per tant, o expliquem a la ciutadania quina escola volem i això és una opció política. El consens, per què no hi ha lleis permanents? Perquè si mires l'explicació de la llei, cada llei diu coses diferents.
1: Però en temps maniqueïstes potser és una mica complicat explicar aquest missatge, no? Perquè la gent entendrà... Què vols, aleshores? Que el meu fill baixi el nivell per adequar-se
0: sí,
1: a...
0: Sí, però i qui ha dit que baixi el nivell? El teu fill, per sort, la teva filla meravellosa, empollona, que té, trobo bones notes, li senta molt bé que estigui assegut al costat d'un tio bandarra...
1: Que això no ho dic jo, que ho diuen, que no se m'atribueixi ara.
0: Que li ajuda a descobrir la vida.
3: I això passa tota la vida i enriqueix molt.
7: I tant.
1: Absolutament.
3: Totalment, a la meva classe hi havia gent de tots els tipus i això era magnífic.
5: Pensem a les escoles rurals on l'escola del poble era l'escola de tothom.
3: Exacte. Aquells, hi havia el típic que no venia mai a classe i quan venia enriquia a la seva manera.
1: Mira, una abraçada aquí en Joan.
3: El meu es deia Marcos. Una cosa molt terrenal també, que l'altre dia documentant-me per aquest tema d'avui vaig descobrir una cosa que em va xocar molt, que és que ara es veu que no es repeteix curs. Mm-hmm. Aquest tema també tractem-lo, perquè...
1: No, tu, obre'm incendis a 7 minuts d'acabar.
2: El jardí de David Balaguer.
3: Home, sí, aquesta és forta, perquè per què no es repeteix curs?
1: Per què no es repeteix curs?
5: Perdó, és el país d'Europa on més es repeteix curs.
0: Exacte. I va haver-hi un any que l'informe PISA no valia perquè hi havia massa repetidors.
5: I les repeticions de curs, en realitat, tots els estudis rigorosos i ben treballats, i l'Enric ens pot donar més dades, no serveix absolutament per res.
1: Epa, tens la resposta, David.
3: Però si un suspèn 7 assignatures...
5: I fixa't, a veure, primer hauríem de veure per què suspèn 7 assignatures i veure què passa. I no el dia 30 de juny, sinó el 15 de setembre. És a dir, les mesures per garantir que aquests alumnes tenen solucions s'han de posar quan tenen solució, no final de curs suspenent. I tot aquest tema, evidentment, quan un alumne, per circumstàncies especials, té 7 insuficients, 5, hem de veure què fem. Però la solució, les repeticions, no són
1: no
5: una
1: la solució.
5: I quan som al país... Quan som el país que més encara ara es repeteix.
0: I perquè ens hem oblidat que la llei organitza no per cursos l'escola, l'organitza per cicles i que els objectius s'han d'aconseguir al final del cicle, no cada curs. Però aquí anem curs, assignatura, aprovar, suspens. No, això no va.
1: Enric.
7: No, la Coral l'ha explicat molt bé. Jo et volia preguntar, David, defineixem repetir.
3: Doncs que tu has fet, en el meu cas... Jo vaig repetir primer de BUP. Tu fas primer de BUP.
7: I jo cou.
3: Sí,
1: i us va servir?
3: Les coses no van funcionar, no van anar bé perquè tenies el cap ple de pardals i llavors et foten repetir primer de
1: BUP. I tu creus que et va servir?
3: A mi sí.
1: Potser.
3: A mi sí, jo crec
1: que
3: sí.
1: I a tu, Enric, tu
0: dic que no. Però suposo que vas oblidar tot el que vas repetir.
7: Exacte. Segurament.
3: No recordo. Ja,
7: ara hi ha una dada molt interessant, no? Què és amb la IA? Els alumnes que apliquen la IA tenen puntatges molt més alts que els altres.
1: Però la retenció em sembla que era molt baixa,
7: bé,
1: no? Bé,
7: al cap de 6 mesos, 7 mesos, i acabo. Clar, o sigui, si ens hem d'entrenar per fer bones proves, si hem d'entrenar-nos per no repetir, no solucionem res, David. Jo crec que el que hem d'anar és el que deia molt bé la Coral, no? De dir, anem a veure què està passant, però el 15 de setembre, per fer un seguiment de l'alumne, i no per evitar que repeteixi, sinó perquè assoleixi aquells mínims que faran, com deia el Jaume, que al final del cicle pugui superar de manera satisfactòria allò que se li exigeix. Però no ens quedem al final. Fem-ho de manera avançada.
5: Quan diem que una escola ha de ser per tothom, vol dir que ha de ser per tothom, és a dir, per tota la diversitat d'alumnes que tenim, garantint que donem solucions. Això no és fàcil, però això ho hem de fer. Em preguntàveu què és cal fer. Jo crec que, evidentment, necessitem que els polítics ens donguin aquest marc de tranquil·litat i de consens i de recursos econòmics.
1: Home, la Generalitat s'ha compromès a que el debat inclogui aquest objectiu de destinar el 6% del PIB. En
5: que és una reivindicació històrica de sempre, amb una ILP aprovada per tothom. Per tant, sí, hem d'anar per aquí, i això ha de servir perquè l'escola, com comentava el Jaume, tinguin espais de formació, de millora i de consens per treballar. Necessitem temps, i temps per treballar amb les famílies, i temps per generar comunitat, i temps per poder treballar amb calma amb els alumnes, perquè els alumnes el que sí que tenen són ritmes diferents d'aprenentatges, formes diferents d'aprendre, i aquí hem de ser capaços de donar resposta a tot.
1: Tenim 3 minuts. Jaume, Enric i David, ves pensant.
0: Jo crec que hi ha una part que l'hem anat dient, però que no la podem oblidar. Hem de construir en sèrio formes d'acompanyament del professorat, és a dir, formes que veritablement permetin, perquè moltes vegades el profe està o el mestre està desesperat perquè tot el que fa algú el desfà fora, perquè veritablement l'únic lloc que tenen determinats nanos de tranquil·litat i de felicitat és l'escola, i es desespera perquè veritablement no és que necessiti un que li, pel qual envia la deriva, que és derivar alguna, sinó algú que veritablement compartint, a veure, i com ho fem? I què pots fer tu? I què puc fer jo? La carrera docent no deixa de ser una desesperació d'una persona que té la seva vida, els seus amors, desesperances, desil·lusions, que es va trobant en reptes que ha de resoldre i necessita ser ajudat, perquè veritablement no perdi la idea mai de que ell és una oportunitat única en la vida de molts infants que no seran iguals si no hagués aparegut ell a la seva vida.
1: Què és el que diuen els mestres, perdoneu, que no només és una qüestió de recursos.
0: No.
1: Enric.
7: Exacte, i justament jo crec que el punt central l'heu posat amb el mestre. Fa un any va sortir un informe que el malestar docent, un informe internacional, l'estrès anava en augment. Sí. I ho hem vist amb les vagues. Hi ha un gran malestar docent, això no ho podem amagar. No ho podem amagar. Però és que casualment, en aquest mateix informe deia que la satisfacció del docent amb la seva feina era molt alta. Com compaginem aquest malestar amb la satisfacció? Molt clar, jo estic molt content amb allò que faig el dia a dia, però les condicions no són les adequades. Per tant, jo crec que una mica hem d'avançar cap aquí. I deixem dir una cosa en relació amb això. No com a solució, però reivindiquem la lectura. Si alguna cosa té de singular l'escola, és lectura. És l'únic espai on podrà i haurà de llegir allò que voluntàriament llegeixi i els mestres plantegin, perquè mai més ho podrà fer.
1: L'altre dia ens suggerien un tema que féssim a les solucions, deien els beneficis de la lectura en les criatures.
3: Sí.
1: Calla que no els tornem a convidar.
3: I llegim,
1: David, un minut, he de dir els títols.
3: Només una cosa, i llegir en veu alta. Molt important.
0: Sí. Però que no s'hi llegissin paper.
5: I llegir en família. I llegir en família.
1: Fran Domènech, alguna observació? No. Avui heu quedat molt desatesos, demà us farem cas al WhatsApp. Full, eh?
2: No, mira, faig un resum ràpid. La Coral deia que Catalunya és una de les zones on més es repeteix. Doncs això és el que estan demanant la majoria d'oients, que repetim aquest tema, perquè han quedat encara moltes preguntes per la
1: Educació, part 2, us ho prometem. En Jaume Funes, una proposta de vacuna contra la depressió docent. El títol es diu Pedagogia de la desesperança. La Coral Regí, biòloga, ja ho sabeu, a més, escriptora de Temps per a l'Escola, una mirada col·lectiva valenta i propositiva sobre el debat educatiu. I l'Enric Prats, doctor en pedagogia de la UB, autor del llibre que avui ens ha inspirat aquest tema, Educació sense horitzons, d'Eumo Editorial Sau. Tots us ho passarem pel Club de la Solució. Gràcies a tots i totes. Gràcies, David.
3: Que vagi bé.
1: Tornem demà fins que se'ns acabin les respostes. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha quedat petita i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
2: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
1: També s'ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que hi estan a sobre i insisteix que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. Repassem ara altres informacions en format breu. Plana Alfonso.
3: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges.
1: Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, la NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS9 i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment al president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York.
3: A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual.
1: L'autor del llibre Safaris Humans explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gabanezzi diu que el cervell d'aquesta mena de turisme macabre era a Bèlgica i espera que de les investigacions obertes per 5 fiscalies a Europa en surti un procés penal contra aquests assassins impunes.
4: Santa Maria, ruega por nosotros.
1: El Festival de Sant Sebastià ha acollit aquest dilluns l'estrena de Ruega por nosotras, la novel·la, la nova pel·lícula, volíem dir, del director Daniel Monzón, amb participació de 3CAT. La pel·lícula posa el focus en l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer, una institució del franquisme on milers de nenes i adolescents van rebre abusos i tractes vexatoris.
3: Monzón ha denunciat les dificultats per finançar el projecte i assegura que encara hi ha voluntat d'amagar aquests fets.
5: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Yo sacaba las mías.
3: La protagonista de Ruega por nosotras és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47. L'acompanyen al repartiment Adelfa Calvo, que interpreta la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
1: Esports. La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB. S'ha aconseguit de diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
3: El futbol de la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
3: El jugador del Barça s'ha dit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
1: I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un entrencament al lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar per quiròfan.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Amb un horari nou.
7: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
0: Catalunya Nit.
6: Un informatiu en profunditat.
7: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Amb horari nou.
6: De 9 del vespre a 11 de la nit.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Cada tarda anem més enllà de la notícia.
9: El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries.
8: Denunciem.
10: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
11: Això 100%.
8: Fem memòria.
12: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla. Evidentment, em ve el cap aquell 17 d'agost.
8: I si cal, ens posem romàntics.
9: Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
13: Sí.
14: Exclusiva. Oh.
15: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
16: Ja hi tornem a ser.
17: 11a temporada del Tot Costa.
18: Por qué? ¿Por qué?
16: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
17: Nova temporada amb els vells clàssics.
18: No sé si són muy simpáticos. No sé.
15: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
15: Podríem tenir son.
19: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls...
20: Literalment.
15: Poques ganes de treballar.
20: És que tinc molta feina.
19: I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
15: O quedar-nos al llit una mica més.
20: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
19: Amb quina ràbia.
15: Però per alguna cosa som els matiners.
20: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar... No, ets gay.
19: A mi això també em va passar.
15: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
21: Som pura cafeïna.

0: 6 i 6. Juliana Canel, com estàs? Bona tarda.
1: Ara malament.
0: No, home, no.
1: Sí, ara estic tocada, però bé, tot ho farem.
0: Ho remuntarem, això.
1: I tant, nen.
0: Com ha anat el cap de setmana? Jo us he d'explicar una cosa, eh?
1: Què? Epa.
2: No, és que he tingut una experiència doble de contrastos gastronòmics.
1: Ah? Mm.
2: I una t'afecta a tu. Perquè diumenge vaig anar a Cardedeu.
1: Què dius? A on, nen? I què hi foties?
2: Al Tarambana.
1: Què dius?
3: Ah, molt ja hem anat.
1: És un clàssic, el Tarambana.
2: Molt bé, sí. Va sorprendre.
1: Bueno, és que el Tarambana és un dels llocs més insígnia del poble.
2: Vaig anar amb un amic meu, l'Adrià, que és d'allà també, de Cardedeu.
1: Gastronòmicament és el millor lloc on podries anar i jo també les he fet molt i molt grosses perquè és el local que tenca fins més tard. Llavors, també els divendres...
2: Doncs vaig compensar al Tarambana la decepció, i no sé si dir el nom del local,
1: ui,
2: a Barcelona, un clàssic que té com dos restaurants, un a dalt i un a baix hi ha sushi, Diagonal de Barcelona.
3: A la pujana a la dreta,
1: blanco,
3: no?
1: Rojo Negro.
2: Ho has dit tu.
1: Vale.
3: Sí.
2: Un servei.
1: No és el grup Tragaluz, tot això?
2: Era.
1: M'agrada molt aquest moment, Google Maps, que t'estàs clavant aquí, la crítica en directe. A part, sí, com no, deixa que ara descobert, com deixa que digui jo el nom, sabent que jo el diria.
2: És que em va saber molt greu, però no m'hi he passat mai.
3: Què et van fer?
1: Ja el títol en castellà diu coses.
2: També
1: el Tarambana ja se sap.
2: També és veritat.
1: Ja se sap el que trobaràs.
2: També és veritat. Sí, però jo en aquell lloc hi havia anat moltes vegades, i si menjava molt bé, i tractava molt bé, doncs no m'havia passat mai que... Perdona, falta aquest plat. No, ja te l'hem portat.
1: Oh,
2: jo, no.
1: Gaslighting?
2: No me l'has portat. Sí, sí que te l'hem portat. A la cuina em diu que te l'hem portat. Jo, que no me l'heu portat. Que no me l'heu... Dic pim, pim, pim, pim, aquest falta.
1: Ei.
2: Doncs me'l van portar de mala manera. I dic, però què és això?
1: Te'l van cobrar per dos o no?
2: No. Vaja, ara que ho dius, no vaig mirar la factura.
3: Però què es pensaven? Que realment te l'havies fotut i que volies repetir gratis? Clar, estarien pensant, no?
2: No m'he passat mai.
1: Francesc, m'agrada que surti aquesta vena reivindicativa.
2: És que em va fer molta ràbia.
1: M'agrada que muntis una mica de rebequeria.
3: Sí, a més, de muntar Cristo,
1: sí. Sí, perquè quan les coses no van bé o quan en algun lloc les coses no van com haurien, està bé dir-ho.
2: Clar, escolti'm.
3: Però aquí aquest restaurant era bo, almenys. A mi me'l va recomanar l'Albert Tom fa molts anys, l'any 2005.
2: És que llavors estava molt de moda.
3: Va ser el primer japonès on vaig anar i el primer dia que hi vaig anar a sopar amb la meva nòvia del moment...
1: Qui devia ser això, la Sandra? Alba.
3: No, l'Alba. A la taula del costat...
1: Alba Om, que és la neboda de l'Albert.
3: Això, el tiet, bueno, el tiet ens va recomanar en aquest lloc. Doncs hi arribem i just a la taula del costat Ramon Pellicer i l'Ali Colomer.
2: Home, quina...
1: De les primeres cites, potser.
3: L'any 2005. No. Jo et diria que ella et diria que estava potser embarassada, eh?
1: Segurament.
3: En aquella època.
1: Segurament.
3: A la taula del costat.
1: Mal lloc, depèn de com, un sushi, si estàs embarassada, però bé.
2: Ah, clar, potser...
1: Bueno, de fireus o altres
2: coses.
1: I amb qui anaves, tu?
2: Amb un amic meu, amb l'Albert. L'Albert.
1: Ha sigut cap de setmana d'amics.
2: Sí.
3: Molt important, l'amistat.
2: Sí, home, s'han d'anar combinant família i amics.
1: En Roger i jo hem fet un cap de setmana d'amics, també molt intens, de marit i muller. D'amics i cosins, també, combinant família i amistats.
2: Sí, clar.
3: Cap a l'Empordà.
2: Ai, clar, que veu tenir el teatre.
1: A
2: la Figuera. Se m'ha comunicat per mi en terra que va anar molt bé.
1: Va ser molt divertit, vam riure molt. La veritat és que crec que ens va sortir bé. I després
3: la gent molt entregada, llavors vam anar a Verges a veure el retorn d'Acció, que és un grup que va triomfar fa 10-12 anys i que feien un concert únic. I Verges estava ple de gent guapíssima a la Festa Major, a la plaça del poble.
1: En Roger diu que va conèixer allà l'amor de la seva vida. De fet, des d'aquí la busquem. És una
3: la vaig veure.
1: Clars i Sèptum. Això és el més backup que hem fet els últims anys.
3: I molt morena.
1: I Déu sap que hem apretat fent backup, però molt morena, ulls clars, Sèptum, era la plaça de Verges gaudint d'Acció i posteriorment d'Adán Peralbo.
2: Hauria hagut de venir aquí.
1: Sí, tothom va triomfar, no et dic més.
2: Tothom?
3: Sí. També va venir Marc Andreu.
1: Sí, tothom.
2: Què rius?
1: De Marc Andreu.
2: Ah, sí? Hi ha coses
1: a explicar? Marc Andreu és qui més va triomfar, les coses com siguin. S'emprenyarà de mala manera quan sàpiga que ho ha dit.
3: No, molt. Mira, una infusió i que es calmi.
1: Sí, que es prengui una infusió i que es rebaixi una mica.
2: Vaig a buscar-li i li porto. Deu ser el treballant amb...
1: Com ha d'estar treballant, Francesc?
2: I
1: encara no
2: sabem
1: de què treballa, en Marc Andreu.
4: No sabem de què treballa.
1: Saps què estava fent fins ara, per un moment? A fora amb una companya d'ICAT patant la xerrada.
2: Ah, molt
1: bé. Fent de portera, que és genial.
2: Team building.
1: Exacte.
2: Team building. Doncs arriba l'hora del que no surti d'aquí. Dilluns, som-hi.
5: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: i sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: És un quart de set de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
3: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
3: Avui ens hem anat a fer una sessió de fotos que aviat es podrà veure al nostre Instagram. I jo ens he vist especialment guapos i brillants. Us ho transmeto perquè ara m'estic veient per les pantalles d'aquí a l'estudi i m'agrada com lluïm avui.
1: És que quan
3: hem pintats com unes portes,
1: també. Sí, jo noto que estic... Vaja, si algú em fa una abraçada, li tacaré tota la samarreta, això passa. Anem molt empastifats i, clar, es nota, tenim la cara nova. Però és veritat que es nota quan algú està feliç i quan algú està content i tranquil i en pau, perquè realment irradia una bellesa diferent. I a tu, Roger, a tu també, Marta, però tu sempre has estat molt guapa, llavors fins i tot quan estàs al Pou se't veu molt guapa. A Roger se li nota més la diferència.
3: Perquè estic també en aquella etapa ja que, parlo personalment, jo noto una certa decadència.
1: Roger, la decadència és l'evolució de la vida mateixa.
3: Bueno, que em noto ja el pas dels anys i que la bellesa, doncs, truca a la porta.
1: No, no. Bueno, i pot ser en ve alta i en ve baixa, també.
3: Sí, totes dues.
1: Totes dues
3: alhora. Un dia en veus una, l'altre dia veus l'altra, sí. I bueno, és la vida, això.
1: Ha estat un bon cap de setmana. Ha estat un cap de setmana excel·lent, jo diria. A Figueres va anar molt i molt bé. Va ser molt divertit. Vam omplir el teatre, el jardí, de perfectes absolutes. Hi havia un comiat de soltera, que es casava la Ingrid, que anaven totes customitzades amb samarretes, amb la tipografia del no surti. Genials, espectaculars.
6: Bons secrets a Figueres, també.
1: Molts bons secrets a Figueres, i crec que va ser divertit. D'aquí poc segurament en farem algun més, no?, de teatre o què?
3: Sí, n'hi ha algun altre de previst.
6: Potser per això hem fet, no?, la sessió de fotos, per anunciar potser una mica de properes dates.
1: I després vam fer mica de peregrinació pop, que també ens vam trobar moltíssimes perfectes a Verges en el retorn d'acció, i que després tocava d'en Pere Albo, que ho va fer genial. És un rockstar dels d'abans, ell, que us el recomano molt si no l'heu vist.
3: Meravellosa aquella plaça de Verges. Molt maca.
1: Bé, hem de passar... En Roger va trobar allà l'amor de la seva vida, diu.
3: Vaig veure allà.
1: Una cosa.
3: L'amor de la meva vida, però ella no em va veure.
6: No pot ser que coneguis l'amor de la teva vida cada dos dies.
3: No, però no és cada dos dies. Però jo tenia... Es respirava un ambient especial allà a Verges aquest dissabte, i jo vaig dir, ella és aquí, tu ets aquí, però jo no et conec.
6: Com estira el rotllo.
3: I llavors la vaig veure passar en un moment i vaig pensar, bueno, has de ser tu. Ella, evidentment, ni em va mirar.
1: Que potser no era ella, per això.
3: Ni em va mirar.
1: Existeix la possibilitat que no fos ella.
3: Bueno, és que n'hi ha moltes.
1: Aquesta
3: de dones
1: cosa,
3: de la
1: també.
3: Nostra vida. I una d'elles jo tenia la sensació que era allà.
6: I com era? Fem una crida? És la del sèptum i ulls clars?
3: Portava sèptum i ulls clars.
1: Morena.
3: I cabell... Sí, morena, amb cabell no molt llarg.
1: Vale. Era Verges el dissabte.
3: I anava amb un altre noi i un altre noi. Eren com tres amics.
6: Doncs, sisplau, perfecte. Comunica't amb en Roger Carandell, que a Instagram el trobaràs amb el nom de R. Carandell. I si no sou ella però la coneixeu, feu arribar aquest missatge, sisplau.
3: Si li ve de gust.
1: Va ser una nit, la veritat, plena d'amor i plena de llum. En Marc Andreu també va lligar de mala manera. Jo mai l'havia vist en acció
6: però, en acció.
1: En acció, mai millor dit, però d'una manera espectacular. Va ser genial.
6: I tu?
1: Jo, Marta, sempre estic activa, no descanso mai.
3: Va arribar lligada de casa.
1: Ella. Jo també tenia la sensació de dir... Aquesta nit és especial. És que és veritat que hi havia una energia com sensible, com molt emotiva.
3: Molt.
1: I jo també vaig pensar, ell és aquí. La cosa era trobar-lo.
3: Bé, hem de passar pel WhatsApp del programa, el 677-27-10-58, on un oient, entre d'altres, ens fa saber que ha coincidit amb l'Abad Gil i el seu nòvio, en Noah Brown, en un avió. Hola, guapos, estic tornant de Nova York a Barcelona. A última hora han embarcat l'Abad Gil i el seu guapíssim nòvio. Un cop asseguts, a dues zones business, s'han fet un bon morreig. Dels d'enveja sana, o no tan sana. Se'ls veu estupendos junts, visca l'amor i ens posa molts cors.
1: De fet, també haurem de comentar, potser d'aquí uns dies, la campanya publicitària que justament ha publicat avui Abad Gil amb Noah Brown, una campanya que han fet plegats, que es morregen també de mala manera en un paller, que l'únic que jo sento quan veig això és una enveja, ja t'ho dic ara, insana, profunda.
6: I no em parlis de campanyes publicitàries, perquè el que ha passat avui, promocionant Luz de Gas. Amb Jessica Goicoechea.
1: És perfecte.
6: I un col·laborador d'aquest programa, que és Víctor Navarro, junts en un mateix vídeo. Tot trepitjat, oi? Això anava després.
3: No ho tenim, ho comentarem
1: fet... quan vingui ell, poder, perquè és que se li...
3: Jo li he demanat a Víctor Navarro que demà es presenti en aquest programa, ens expliqui com li fan aquesta oferta, com l'accepta i, sobretot, com ha anat el rodatge.
6: És que ha fet unes stories dient que si no hi havia allò del seient del taxista, saps que és de boletes, que ho tenen alguns taxistes, dius, sense allò jo no ho volia fer. I se'n va anar a comprar un al Norauto, diu.
1: I és el seu somni. Fer de taxista era un somni que se li ha complert. També et diré que
3: ell té un nivell bé, tothom,
1: de desobligamenta que jo li vaig dir, quan ell em va dir que feia aquesta campanya, li vaig dir, però escolta, tens una mica de context del que ha estat passant últimament amb la Goico? Només perquè, per si ho tenia ben present, no sabia res. Ell ha estat ocupat amb altres coses. Seguint el Mundial, l'Assemblea del Barça...
6: Seguint-ho tot, menys el nostre programa, en el qual col·labora.
1: No l'ha seguit mai. No sap de què va, encara, el nostre programa.
3: En tot cas, demà, si tot va... Bueno, si ell pot, vindrà aquí i ens explicarà com ha anat aquest rodatge. Bé, això per una banda. Per l'altra, no tots són flors i violes, perquè molts oients també ens han escrit al WhatsApp desconsolats per comentar l'anunci que la periodista Alba Riera ha fet aquesta tarda al seu Instagram. Ens diuen... Tinc el cor trencat i ens demanen. Perfectes, avui teniu molt lío i el programa s'hauria d'allargar 2 hores. A veure si ens podeu resoldre això de la turra. Acaba, no acaba però canvia, i serà l'Alba o no? Potser sóc jo que no ho acabo d'entendre i moltíssimes gràcies. Anem a pams.
1: M'agrada que soni aquesta atenció perquè és l'única música possible de fons en aquesta història, per mi, de terror... i plena de males decisions per part dels de sempre. Oh, sorpresa.
3: L'Alba Riera ha dit, i llegeixo, s'acaba la turra, o almenys s'acaba com la coneixíem. I, de fet, ella mateixa ha explicat com ho està vivint fa una estona a la tarda de Catalunya Ràdio amb en Garriga.
7: Estic molt emocionada, la veritat, perquè, bueno, estava nerviosa també, doncs, per explicar una mica ara en quin punt estava jo, no? I la veritat és que ha sigut una rebuda superbonica, m'ha seguit donant molta força i és molt emocionant veure com que és molt difícil avui dia, no?, també fer coses que funcionin ni que calin, perquè hi ha moltíssima oferta, i com emociona molt veure que és un projecte que ha arribat i que la gent estima i que la gent ha entès i que la gent recordarà, i això em fa molta il·lusió.
3: Se la sentia molt emocionada, no? Tu, Marta, has pogut parlar amb ella durant aquesta estona.
6: Sí, i ja feia dies que ella rumiava molt com havia de ser aquest comiat i li donava voltes, perquè és veritat que és dia 10 el que ha estat el projecte més important de la teva vida laboral.
3: I un projecte que ha funcionat moltíssim, i d'aquí el dubte d'aquesta oient que també ens demanava què passaria a partir d'ara amb la turra. Doncs bé, l'Alba també ha explicat quin serà el futur del programa a partir d'ara i, sobretot, què farà ella a partir d'ara.
7: Hi havia la voluntat de mantenir el projecte, jo espero que així sigui,

0: faci, perquè no serà La Turra, serà un altre programa.
1: Però es dirà La Turra. I el que farà l'Alba
0: no es dirà La Turra. Aquesta és la pitjor decisió que s'ha pres a Trescat en la història. No només forçar a marxar l'Alba i que s'hagi de buscar un altre projecte, que estic segura que anirà genial i que li farà molta il·lusió, sinó decidir mantenir un programa que l'essència és, per sobre de tot, la presentadora. Perquè La Turra no ha inventat res. És un programa de debat, és un programa d'entrevistes, com aquest programa n'hi ha molts altres. La gràcia de l'Alba, la gràcia de La Turra, el que ha fet que funcioni, és l'Alba. Tu pots fer un altre programa de debat, canvia el nom, posa-hi una altra presentadora, un altre presentador i canvia el nom. No pots fer La Turra sense l'Alba. L'Alba és La Turra i La Turra és l'Alba. M'entens? I fer veure que són dues coses indivisibles... Bé, jo no ho puc entendre. Per tant, què farà l'Alba? L'Alba farà La Turra i La Turra no existirà. Existirà un altre programa. No?
2: No ho sé.
1: És a dir,
2: jo no sé si l'Alba té en ment fer un projecte que sigui força similar, perquè imagina't que fitxa per la TDT.
0: Però no per similituds.
1: Jo crec que farà una cosa...
2: Clar, llavors no.
1: Que farà, no ho sé, farà però una cosa molt similar, que és probable que s'assembli molt a La Turra.
2: I que sigui a Trescat.
1: Quan has fet, a mi m'encantaria que fos a Trescat, però quan has fet un programa, que té raó la Juliana, que és molt d'autor, molt difícil... Vull no replicar una cosa que sigui pràcticament igual.
2: Aquelles entrevistes de sofà, és que ella és molt bona en la conversa.
0: Però és que encara que ara entrés a la TDT, l'essència de La Turra seguiria sent allà, perquè l'essència de La Turra és l'Alba. L'Alba és l'ànima d'aquest projecte. Per tant, encara que fes una cosa radicalment diferent, perquè jo no tinc ni idea del que farà i poder fer una cosa totalment diferent, serà el mateix, m'entens? Perquè en essència acabem allà, que és en l'Alba. No? No ho sé, aquí jo crec que el senyor Trescat ha patinat moltíssim, perquè si tu, no sé si ha estat l'Alba que ha volgut marxar o ha estat Trescat que decideix fer un canvi, etc. Però sigui com sigui, tu has d'intentar lluitar per un projecte que funcione, que funciona a més en un target tan complicat com el que abarcava l'Alba, que era un target de nenes de 20 anys fins a persones de 40, m'entens? Vull dir, com un ventall molt ampli, també en un moment on hi ha poc contingut per gent d'aquesta edat, o se'n fa molt però no acaba de calar o no acaba de funcionar, t'havies d'agafar això com un boig, havies de triplicar-li el sou si feia falta perquè l'Alba no marxés. No sé.
2: El comiat és molt emotiu.
1: Molt.
2: Molt llarg, també.
0: Bueno, és que si no et donen espai per poder-te acomiadar en el teu propi programa, que és el que seria natural... Bueno, no sé. Jo és que tot això m'estranya tot moltíssim i tot em molesta, com podeu veure.
1: Bé, ganes de saber què és el que farà per seguir-la i per seguir tenint a prop l'Alba Riera. 4 minuts i 2 quarts.

0: A tot això, ahir també vam saber que la Dulceida presentarà el Piro Musical de la Mercè a TV3, que aquest any té la selecció musical de Josep Montero, d'Oques Grasses.
1: És molt intensos de rodatge, a la gran cita. Quanta intensitat, quanta realitat, quanta veritat, espectacular. Però estic molt emocionada, encara estic en xoc, perquè seré la presentadora del Piro Musical de la Mercè a Barcelona i, em moro d'emoció, d'il·lusió. Quan em vaig enterar, el primer que vaig fer va ser trucar a l'Alba, trucar a ma mare i dir-li a tota la meva família, perquè sabia que ho veurien amb la mateixa il·lusió que jo. No sé, em sento super agraïda i molt afortunada. Intentaré fer-ho el millor possible.
0: La Dulceida, que anunciava que presentarà el Piro Musical de la Mercè, aquí ens va sorprendre, no? No ens esperàvem aquest anunci de sobte.
2: Home, és un upgrade a nivell oferta 3CAT cap a una presentadora molt bèstia, perquè és enfrontar-te a un directe, amb el que això implica, un moment de màxima audiència, que aquests esdeveniments ja sabem que tenen una audiència brutal, i la Dulceida fins ara que havia fet coses que anaven gravades i que estan enregistrades com una gran cita. Vull dir que tens moltes oportunitats, que se't pot editar, etcètera, etcètera. Per tant, jo, si fos ella, estaria nerviosíssima.
3: I ella deu estar nerviosíssima perquè, a més, a mi em consta que no és per res dolent que durant la gran cita va haver de repetir alguns fragments, que també perquè era el seu gran projecte, el seu primer gran projecte de televisió en català. Vull dir que ara segurament
2: les segones temporades solen anar molt millor que les primeres en aquest sentit.
0: I que sí, segur que ho farà perfecte. Endavant,
3: és un gran pas endavant.
2: Vull dir que la casa aposta per ella.
0: Com el que va fer la Laura en el seu moment, que la van posar a presentar les campanades després de fer la travessa.
2: I ara venen preguntes, també, clar. Preguntes.
0: Tu la veus també com a possible presentadora de les campanades, per exemple?
2: No, perquè veig la dupla Miqui Núñez-Laura Escanes molt forta, i que gaudeix de bona salut. Però en un futur, si la Dulceida continua a 3CAT, vés a saber què pot passar.
0: Bé, un Piro Musical que l'any passat va presentar la Núria Marín, que era el Piro Musical que els

0: Stop havien fet la
1: programació musical. Publicacions en castellà al teu perfil, veig.
0: I res, molta sort a la Dulceida. La podreu veure aquest diumenge a les 10 de la nit en directe per TV3 en aquest piro musical de la Mercè del 2026.
1: Sort que ha tret Carles per descansar, sí, perquè avui l'ambient està carregadet.
0: Hem entrat relaxats, llavors això s'ha carregat de sobte.
1: Però és que passa això. Jo estic en aquest moment ara de l'over era, que tot m'és una mica igual, que tot ho vist des de la perspectiva de dir res és tan important i no m'emprenyaré ni m'atacaré dels nervis per tonteries. Però quan la cosa es posa sèria i ja no són beneiteries del que estem parlant, aquí sí que ens tornem a tensar.
0: Bé, aquest cap de setmana han coincidit dos aniversaris importantíssims, almenys per aquest programa. Dissabte, la nostra perfecta Elena García Melero va fer 58 anys. I ho va celebrar amb la família Cadaqués, on va aprofitar per fer una de les coses que més li agraden, que és nedar a mar obert. Ho va fer acompanyada dels seus fills i l'Elena es va cascar ni més ni menys que 6,5 quilòmetres de la Marnató de Cadaqués. De fet, ella mateixa ho ha compartit al seu Instagram, dient que és un privilegi tornar a participar a la Marnató de Cadaqués, més de 2 hores nedant, i encara més feliç veure que els meus fills s'hi comencen a aficionar. Impressionant organització d'una cursa a mar obert que ha portat Cadaqués a nedadors d'arreu del món.
1: Sort que la meva mare no és l'Elena García Melero, perquè és que jo...
2: Quina pressió.
1: Aquest plan d'aniversari realment se'm col·locaria fatal.
0: I qui també feia anys justament el mateix dia és la Loli Bahia, la nòvia de la Rosaria. Per molts anys, també.
2: Amb cançons, ja basta.
1: Però feia molt que no la posàvem. De les cançons fetes amb intel·ligència artificial.
0: No sabem si està feta amb mi.
1: Però com no està feta amb intel·ligència artificial?
2: Clar que sí, Roger.
0: És veritat.
1: Però si no, fa aquesta cosa tant de la intel·ligència artificial que sembla que parli britànic en comptes de català.
0: Ens la patem per sempre, cançons?
1: Sisplau.
2: Sí.
0: Diem no a la intel·ligència artificial en la música, eh?
1: Per mi ja la fem servir una mica massa, sí, perquè els teatres també la fem servir una mica.
0: No, ja no, últimament.
2: Home, sí.
1: Sí, Nino.
2: Però pels recursos final... de pantalla sí que es fan servir, eh?
0: No, però deia amb la música, jo.
1: Amb la música, zero. I això ja sabeu que a mi m'encanta la cançó d'Aura, això quedarem... mi pròpia prioritat.
2: No, i que ens quedarem sense música al final, perquè entre Spotify, que ens peta el programa, quan no, sona Aitana... I ara que també batem la intel·ligència artificial, doncs no ens queda res.
1: Haurem de contractar algun professional del sector de la música
2: en directe. Un pianista, per exemple.
1: En Carles haurà de venir tot el programa sencer.
2: O un amic, un cosí d'en Carles, potser, no?
1: Home, segur que té molta família i molts contactes. Si amb ell no li va bé, ja ho trobarem.
0: Segur que coneix algú que...
2: Molt bé.
1: Pianistes així.
2: Sí, que n'hi ha molts, sí.
0: En tot cas, la model francesa n'ha fet 24 i ho ha celebrat la Loli Bahia, que és la nòvia de la Rosalia.
1: La model francesa de 23 anys.
0: Que ara ho haurem de canviar.
1: Merda, ara és de 24.
0: Ho ha celebrat a un bar de París, envoltada d'amics i acompanyada per la seva nòvia, Rosalia. Aquest és l'àudio del vídeo que circulen, que es veu la Loli entrant a un bar petat de gent, que l'esperen amb el pastís i les espelmes. La Rosalia entra amb ella darrere seu i en el moment de bufar les espelmes és com que s'aparta una mica i s'amaga per no robar el protagonisme de la Loli, que es tapa un moment els ulls, deu pensar un desig, i llavors bufa les espelmes. I unes imatges que ens arriben només 10 dies després que les dues es fessin el primer petó en públic a l'Open dels Estats Units i oficialitzessin així la seva relació.
2: I que, escolta'm, l'aniversari de la Rosalia és d'aquí no res, d'aquí 4 dies.
0: Estan enganxats, ben aquests enganxats, aniversaris. Sí.
1: I tot i així són de signes diferents.
2: Clar.
1: Tinguem-ho present. Mm.
0: A tot això, aquest cap de setmana ha acabat la gira de Lux.
1: Acaba després de molts mesos i de fer la volta per mig món, perquè ha passat per Europa, Llatinoamèrica, Nord-Amèrica, i un tour que finalitza amb una publicació a Instagram i un text molt llarg, gràcies a Déu, perquè feia molt que no la sentia molt, la llegíem tant, i jo agraeixo molt aquesta proximitat de l'artista cap als que som els seus fans. Un text on se sincera i on tornem a espiar una micona l'ànima de la nostra gran estrella. Diu així. El Lux Tour ha acabat. I la veritat és que estic una mica trista per això, però molt feliç i agraïda d'haver-ho pogut fer i d'haver arribat fins al final. Uf! Sentiments contradictoris. Perquè d'una banda trobaré a faltar les persones, els llocs i les cançons que han format part d'aquest tour, però de l'altra ha estat un repte que m'ha portat al límit de les meves forces en molts moments i la veritat, una mica de respir no va gens malament. En realitat, encara no em puc creure que hagi arribat fins al final. No estava segura que arribaria aquest dia ni que aquest tour arribaria a fer-se realitat d'aquesta manera. Van caldre diversos anys per imaginar-lo, molts mesos per donar-li forma i moltes nits per posar-lo en pràctica. Gràcies eternes a tots aquells que heu estat al Lux Tour, que heu vingut a compartir i que n'heu format part. Us adoro amb tot el meu cor. Ens veiem aviat, si Déu vol.
0: És com que està alliberada, no? Una mica d'haver acabat el Lux i treure-se'l de sobre.
2: Però quina diferència amb el comunicat de final de gira de Motomami.
1: Sí. També quina diferència amb la recepció dels fans, per altra banda, eh?
2: Què vols dir?
0: Que... Com ho han viscut els fans?
2: No, de nivell de likes parles tu, no? Ah, en la publicació. Comparant.
1: No només és una qüestió de m'agrades, que també, sinó de repercussió en general del fi de l'era, saps?
2: O sigui, tu afirmes que la Rosalía ha rebut menys likes ara, que està sent menys viral que en l'era Motomami, per exemple?
1: Una mica menys, sí, però més enllà de la viralitat, que és un fenomen que pot tenir, que té per mi relatiu interès, és una qüestió de transcendència, saps? Que sento que Motomami va fer un statement, una declaració d'intencions molt ferma i que va aconseguir transcendir i que se la recordarà per Motomami. I Lux no ho tinc del tot clar.
2: No, tu creus que... Jo crec que sí que se la recordarà també per Lux, eh?
1: Mira, poder sí, cosa... eh?
0: Però que la gent no ho ha vibrat de la mateixa
2: altra
0: manera que va...
2: Altra cosa és que la gent canti les cançons de Lux, però el concepte jo crec que sí que ha calat bastant.
1: No, i ha influenciat moltíssim a moltes coses que vindran ara, això segur. És que poder senzillament ho barrejo i és la meva percepció personal per com a mi m'ha impactat
2: segurament.
0: Aquell article que mencionàveu l'altre dia,
2: sí,
0: ho explicava
2: això ho explica molt bé.
0: Bueno, una gira molt, molt, molt diferent i ara suposo que s'agafarà unes vacances descomunals. No?
1: Sent ella estarà 3 anys sense treure
0: música. Exacte, i donar-se temps per fer música
2: per
0: o descansar.
2: Estar enamorada.
0: O viure la
2: feina, 2 punts, ser nòvia.
0: Meravellós.
2: És que això és una feinada, eh?
1: I qui pogués
0: sí,
1: dedicar-se exclusivament a allò.
0: Bé, passen 5 minuts a 2 quarts. Mira, d'una estrella a una altra.

0: Parlem una mica de l'Aitana, que segueix amb la gira de Quarto Azul, regalant-nos grans moments, com quan l'altre dia ens va explicar que s'està traient gairebé tots els tatuatges, que un dia d'aquests en parlarem en detall. Però per sobre de tot, igual que la Rosalia, la nostra Aitana, el que segueix, és enamorada. És tan fort com en el programa d'avui només estem llegint comunicats llarguíssims.
1: No, tothom està posseït pel teclat.
0: Les nostres famoses s'han llançat directament al teclat, i a part sense l'ajuda, jo diria, d'intel·ligència artificial, ni ChatGPT que t'ho redacti. O sigui, és un escrit visceral, escrit
2: nota
0: des del cor.
2: Genuï,
0: escrit...
2: Sí.
0: No és tant el text d'Alba Riera com la Rosalia, com l'Aitana, ara que llegirem.
1: No és el text d'en Diego Matamoros quan va dir que ho havien deixat amb la Marta Rimbau, que va dir agradecido barra agradecida.
2: Tant l'Alba com la Rosalia, frases llarguíssimes.
0: Sí.
2: Amb molta coma i pocs punts. Sí.
0: Bé, l'Aitana està enamoradíssima. No té ulls per res, ni ningú, que no sigui el que és la seva parella actual, el youtuber Plex, de nom de pila Daniel. I en Daniel ens ha fet anys, justament, igual que la Melero. És que és un cap de setmana que el tenim a petar. Ha fet anys justament aquest cap de setmana. O sigui que, Carles, torna-hi. En Daniel en va fer 24 ahir diumenge i l'Aitana no va voler perdre's aquest esdeveniment ni passar-lo per alt. De fet, l'any passat, si ho recordeu, ja el va felicitar a Instagram amb un recull de 20 fotografies i un text més aviat breu, que deia: per molts anys, Daniel. Careta somrient, cor gris i pastís. A funcionar. Una publicació, però, la de l'any passat, 2025, que va encendre les xarxes perquè era la primera vegada que veiem tantíssim contingut d'ells dos
1: que els espiaven per un foradet.
0: Clar, i veníem, a més, de mesos i mesos de rumors no confirmats. Jo suposo que en aquell moment l'Aitana no va gosar dir més que un per molts anys, perquè duien pocs mesos, i per l'enorme pressió mediàtica que hi havia sobre la parella. Aquest any, però, ja us ho puc ben dir, que l'Aitana s'ha sentit més alliberada i no s'ha estat de res. Ha tornat a apostar pel maximalisme, és a dir, per un carrusel d'Instagram de 20 fotografies, que és el màxim que l'aplicació permet.
1: Perfecte.
0: Ja es veu que s'hi ha estat estona fent la curadoria de les imatges i et diré que és una estona que ha valgut la pena perquè la selecció excel·leix.
2: Mira que ets exigent, tu, amb la selecció de fotos de...
0: Bueno, perquè hi ha gent que fa autèntiques destrosses. Bueno.
1: Ella va dedicar, com a mínim, un dia sencer a pensar bé aquest post.
0: Sí, ordenar,
1: demanar, consell a les amigues, també, ja veuràs.
0: I tenim selfies de llit, fotografies divertides i informals en contextos clarament quotidians, molta selfie de mirall, alguna fotografia feta per professionals i fins i tot un vídeo, que és l'últim contingut del carrusel on surten ballant i se'ls veu extremadament tendres. Quina manera de mirar-se que tenen, família. Se'ls veu no? O sigui, se'ls veu bé, no. Perfectes, Marta. Fan molt de goig.
2: No estàs d'acord?
1: No, jo puc opinar una cosa diferent o no?
0: Opina-la.
1: El vídeo aquest que ha penjat l'Aitana?
0: Ella tindrà tortícolos segur.
1: Sí, perquè recordem que ell fa 2 metres i ella 1,65 o així. Ell és un peix bullit.
0: I serà que una no es pot enamorar d'un peix bullit? Si és que jo no estic dient que ell sigui...
2: Si la majoria són bullits, Marta.
1: Com no li cau la bava tenint l'Aitana repenjada com un koala? Com no l'està mirant amb uns ulls d'enamorat?
0: Se la mira... Se la mira amb una carona, Marta, però si...
1: Mira cap a l'horitzó, no la mira als ulls. Com pot ser? Tens Aitana Ocaña penjada.
0: A la Marta
1: com
0: no
1: un os peresós.
0: No li pots presentar la vida a un nòvio. És que cap nòvio li està bé. Marta, en Plex, jo el veig de veritat que li cau la bava. Aquest és un vídeo d'ells divertit.
1: Jo necessito més.
2: És poc expressiu, segurament, ell.
1: Perquè recordo, te'n recordes, aquell que vam estar parlant de la prèvia a la velada, aquest estiu, i que l'Ibai li feia un test de mentides en el Plex i li preguntava: estàs enamorat? I ell deia que sí, molt bé, veritat. Del 0 al 10, com d'enamorat estàs? I te'n recordes què deia ell? Un 11, 12. Perdona'm. Perdona'm, Plex, però les coses no van així.
2: Un 12 va acompanyat de... una gesticulació
1: hauries
2: diferent,
1: d'estar enamorat un 15.000.
0: Ah. És que veus com no n'hi ha mai.
2: És que ara demanes
1: superlatius
2: molt,
1: o res? Volem maximalisme en tot, Juliana, no només en nombre de fotos d'Instagram. En l'amor. Volem un amor vibrant, volem un amor que brilli els ulls.
0: Però és que jo veig un amor vibrant.
1: Jo no.
0: Ell és un tio avorrit, però serà que jo no m'he penjat vegades de tios avorrits? I això no vol dir que no estiguis tu enamoradíssima, penjadíssima, com la que més?
1: Bueno, doncs puc fer jo aquest paper, ja que veig que tu estàs al barco d'en Plex.
0: Jo tot... A veure, hem de representar la societat. Tu com que mai opines, Roger?
2: Jo com a peix bullit...
0: No saps encara ben bé què són el Plex ni qui és l'Aitana.
2: Com a peix bullit, jo ho entenc, que estimes molt per dins, però per fora no es veu.
0: Bé, entre les 20 fotografies, perquè sortim ja d'aquest debat perquè ja es veu que no ens posarem d'acord. No, i com que en Roger veig que no fa buit de director, ja ho faig jo. Entre les 20 fotografies seleccionades, n'hi ha dues que vull comentar especialment. Les dues les trobem cap al final i la primera que vull comentar és una imatge feta com de l'Aitana dreta dels seus peus des de dalt i el que imaginem que és el terra de casa seva. I allà, tot ben escampat per les rajoles grises, tot de fotografies en blanc i negre impreses d'en Plex i l'Aitana, i el que ja es veu que va acabar sent un collage d'alguns dels moments de la parella, que ja tenen, també et diré, més fotografies que jo amb amigues amb qui em conec des dels 0 anys.
1: Ella és més mona.
0: Ella és molt mona. Tot el terra ple de retalls, de cola, de cúters. Una manualitat que entenem que l'Aitana va regalar-li per l'aniversari. I us diré, i això és important, Marta, molt més que una mirada, que l'estat de salut d'un amor es calcula amb aquests gestos. I el fet de fer tu mateixa un regal amb les teves pròpies mans, i més quan ets milionària, és un gran senyal d'estar vivint l'auge més intens de la relació. Aquests dos estan perfectes.
2: Demà, si penso, us portaré un collage que vaig fer.
0: I tant, segur.
2: I la veritat parles? Que tinc un collage.
1: De nòvia? Dedicat a qui?
2: A dos viatges que vam fer. I
0: el vas fer tu, el collage?
2: Retallant, sí, amb una llibreta, i no va ser acabat.
1: Però no cal que el portis, ens pots enviar una foto.
2: Bueno, vull dir, us l'ensenyaré.
1: Ah, vale.
2: Vull dir que... Bé, bon exercici.
0: L'altra imatge que m'agradaria...
1: Merci, Roger, perquè t'estava obrint una mica jo.
0: T'estaves obrint molt i molt. I a més, hi havies després que era amb la Maria, no amb la... No, amb la Sandra.
1: Amb la Maria o la Sandra? No.
0: Amb la Maria, que van fer els viatges grossos. Ah. Que ens vam trobar, per cert, l'excunyada d'en Roger, la festa Verges. Bé, l'altra imatge que m'agradaria destacar és una selfie en un quiosc, concretament al costat d'una revista de lectures de la qual són portada. Una portada de l'abril que es va publicar després que l'Aitana s'hagués de posicionar per als rumors de crisi Manplex, ben gros de titular, i veiem. L'Aitana defensa el seu amor a Manplex. Es fan una fotografia al costat d'aquesta portada somrient, fent broma. Estan tan i tan bé que fan bromes sobre la crisi que els hi havien atribuït i sobre les portades posteriors dedicades a la parella, en comptes d'acabar-ho de fer esclat a tot, que és el que passaria si ja estiguessin una mica malament. I a banda, aquestes 20 fotografies van acompanyades d'una posseïmenta de teclat històrica per part de l'Aitana, perquè ella li ha dedicat pràcticament una novel·la. I crec que l'haurem de llegir tota. Feliç aniversari, amor meu. Qui m'havia de dir a mi, el 2025, que aquell noi que em va agradar tant i que se n'aniria a fer la volta al món acabaria sent la meva persona? Jo ni tan sols entenia gaire bé a què es referia el meu cosí José quan m'ho va explicar. I de sobte, allà estava jo mirant els teus vídeos cada nit, intentant conèixer-te una mica més des d'una pantalla.
2: Tampoc és ja, això.
0: Qui m'havia de dir que tot començaria al Japó? Que continuaria a la República Dominicana i després a Nova York. I que entre tants quilòmetres, tantíssimes ganes i també aquella por de pensar si tot seria igual d'increïble quan tornessis a Madrid, acabaries convertir-te en això per mi. El meu millor amic, el meu company de vida, la meva persona. T'estimo, Daniel. T'estimo moltíssim. I m'encanta poder-t'ho dir cada dia, demostrar-t'ho i cridar-ho als quatre vents. Quina sort haver-te trobat, quina sort tot, quina sort tu.
2: Hòstia, és bèstia, eh?
1: Molt bé, ara llegeix la seva resposta.
0: Doncs en Plex, perdona, tira d'una resposta molt més minimalista, que per mi pot ser extremadament romàntica, com aquí hem aplaudit mil vegades el testimoni fort i clar d'Arnau París, i respon: te amo para siempre.
2: Breu, però molt intens. Està bé, per no robar-li protagonisme, no? Potser també.
1: És el seu aniversari, és el dia del seu protagonisme. Potser... A veure, què vol dir robar protagonisme, cony?
2: Mira, 26.000 likes, aquest comentari.
0: Jo m'he escrit aquí el guió per si algú dubtava, i veig que l'algú és la Marta Montaner. Doncs per si algú dubtava, com Marta Montaner, aquests dos estan al punt més àlgid del seu amor. Estan penjadíssims l'un de l'altre i des d'aquí només els podem animar.
1: Jo vull matisar les meves paraules. No dubto en cap moment que estiguin enamorats i en el millor moment d'aquesta relació. I me n'alegro sobretot moltíssim per l'Aitana, perquè, ja ho sabeu, ens l'estimem, top 5 persones que estimem en aquest programa, l'Aitana hi és segurament.
2: Ara sí,
1: aquest programa
2: no, Marta, sí.
0: A la meva vida personal inclosa.
1: Doncs imagina't.
0: Està per sobre vostra, vull dir, hi ha me mare i l'Aitana.
1: Jo penso que l'Aitana és una més a casa meva, literal, perquè tenim la Nancy Aitana,
2: és veritat,
1: i és una figura molt present, sí. De veritat t'ho dic. Justament per això, vull que tingui al seu costat una persona, saps allò de que se la mereixi?
0: Sí,
1: doncs això.
0: És que és
1: necessito, jo necessito que en Plex em vagi demostrant coses. Està bé que te amo para siempre, si és que l'Aitana també vol aquest sempre, que sembla que sí. Però jo necessito que ell em demostri que perd el cul per aquesta tia.
0: Pues que està més que demostrat.
1: Vale,
2: casa,
1: doncs, ja m'hi fixaré més i obriré
0: ara,
1: més els ulls.
0: Ara, el moment on ell puja a l'escenari a fer notes, per mi això ja és una declaració d'amor.
1: Segurament perquè no el conec prou, deu ser un tio molt tímid, aquí tots aquests flaixos i llums, quan ell no els controla, es posa més nerviós, vull dir, em falta conèixer-lo una mica més en aquest sentit.
0: Estic d'acord, Marta, que tu dius des del punt d'estima màxima cap a l'Aitana, perquè és que ens passa això, que volem que les nostres perfectes tinguin el millor nòvio i la millor persona al costat.
1: Em va passar amb en Joan Verdú, també, que tu també sempre dius que són una parella perfecta amb la Laura Escanes, però quan el tio es posa a veure el tour o el giro o no sé què era en un dinar mirant el mòbil i no mira als ulls a la Laura Escanes en una cita romàntica, doncs jo em queixo. Què vols que digui?
2: La Marta és l'Hermione de l'amor.
0: Jo soc de les dinàmiques en la parella, també.
1: Jo crec que soc pitjor que l'Hermione en aquest sentit.
2: Jaume Miranda, bona tarda.
0: Puc acabar, sisplau, el meu fragment? Podem tornar a tirar Love is in the air, sisplau, Fran? Oh, que pues otra. Per si algú dubtava, aquests dos estan en el punt més àlgid del seu amor. Estan penjadíssims l'un de l'altre i des d'aquí només els podem animar. Perquè passi el que passi després amb aquesta relació, com diria Roger Escap, encara que després s'espatlli, en aquesta vida hem vingut a ser passionals. I dir que sí a les històries d'amor que ens passen és l'única manera de viure plenament. O sigui que, Aitana, Plex, seguiu atrevint-vos a estimar-vos, que és el millor que es pot fer i el que dona sentit a l'existència. Parella de guapos!
2: Jaume, el que t'anava a dir, peix bullit o bon nòvio en Plex?
3: Absolut, peix bullit, absoluta, ceba inflada en aigua.
0: No és incompatible, si és que no és un bon nòvio.
1: Perquè igual és un molt bon nòvio.
0: Mira
1: igual
0: en Roger Escapa. Serà que en Roger Escapa és l'alegria aquí de l'hort?
1: Jo l'he vist cara... Jo, en Roger Escapa, l'he vist ulls d'enamorat mirant, sí, la Diana, eh?
0: Però des de la
1: Diana, en Roger Escapa se li cau la bava. En Roger Escapa hauria d'anar cada dia amb pitet caminant pel carrer i el portaria molt orgullós.
0: Però és de la... I posaria Diana.
1: A mi és que m'agrada aquesta cosa del presumir de nòvia, saps?
2: Mm-hmm. I ell ho fa, ell és un expert presumint de nòvia.
1: I en Plex igual també, però diu, mi xica. I dius, home...
0: Per això, Marta, no hem de confondre, perquè aquí ho valorem també des de la nostra catalanitat molt profunda, en la que és inconcebible això, perquè no diem mig xica, però per ell deu ser tan i tan romàntic.
1: No sé, noia, igual sóc jo, igual el tinc el dia així, eh?
0: Pensa que hi ha gent que parla de companys,
2: Duríssim, eh?
0: La meva companya a mi un dia,
2: duríssim,
0: tio, que m'havia agradat tant i tant a l'adolescència, me'l trobo pel carrer amb una persona i em diu, sí, tal, em presenta el meu vincle. Què vol dir el meu vincle? Vincle és el que jo tinc amb el Jaume, amb el Fran el tècnic, amb els conserges, amb el nano que cada dia em ven al dinar a l'Ametller. Vincle és el que generes amb qualsevol persona en una interacció senzilla i humana, normal, al carrer.
2: Tu?
0: El teu nòvio, el meu xicot.
2: La meva parella.
0: La meva parella, la meva dona, el meu espòs.
2: El meu cosí.
1: Mare meva.
0: El meu cosí, el meu exmarit. Qualsevol, sí, cosa per sobre de vincle.
2: El meu amant.
0: Què és vincle? Hi ha un munt de paraules per definir les relacions, perquè sí, les relacions en algun punt s'han de posar, inclús quan no és rei, és un gris, és un micronòvio, no, doncs micronòvio, hi ha una paraula sempre.
1: És que no t'ho aires, eh? No t'ho aires. Algú t'ha passat aquest cap de setmana.
0: Aire, Marta, és el que necessito jo, que me n'he d'anar al Montseny que em toqui una mica, perquè vinc d'una emprenyada que no sé què em passa.
2: Per cert, demà parlarem de l'ex a la Itàlia.
0: Ui.
2: No?
1: Quin d'ells, no? Doncs parlarem, demà parlarem de l'actor Miguel Bernardo, que va estar amb l'Aitana, i demà ho recordarem també durant 4 anys, del 2018, plena època d'Élite, fins al 2022...
0: Parlarem de l'ex bueno. Saps com el Jordi Cruz el malo i el Jordi Cruz el bueno?
1: Hi ha hagut girs, per això. Doncs ara Miguel Bernardo està promocionant La bola negra, que és aquesta pel·lícula tan sonada dels Javis, on té ell un gran paper. I clar, ara l'està presentant per festivals i està tenint la premsa. I en Miguel... ha estat preguntat per l'Aitana. I la resposta mereixerà uns 10 minuts nostres d'anàlisi profunda.
4: Preguntarte por... que s'habló de que Aitana t'havia dejado de seguir en redes sociales.
5: No voy a hablar de esto, perdón.
4: Vale, sí. Nada, gracias.
1: ara mateix hi ha molta tensió i un ambient un punt crispat. Per tant, demà agafarem el microscopi, ens posarem la bata de científics...
2: I tots els detalls.
1: I analitzarem bé aquesta situació.
2: Bé, falten 10 minuts per les 7. Ara fem una pausa molt ràpida i de seguida tots els detalls d'Aaron Piper aquest cap de setmana a Olot.
6: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
7: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
6: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: M'agrada, m'agrada aquesta com sintonia, saps?
3: És com simpàtica, perquè dilluns tampoc se pot ser molt festiu, simplement simpàtic.
2: Pots afectar molt a,
3: sí,
2: a la gent.
3: És el que és un dilluns, no?
2: Escolta, hem de parlar de l'actor Aaron Piper, que aquest cap de setmana ha anat a una boda a Olot.
3: Sí, per ses desorientades, l'actor Aaron Piper és reconegut actor de 29 anys. Tothom el té localitzat, jo crec, sí, no?
1: Justament que parlàvem de Miguel Bernardó, company seu a Élite, a la
0: perdona,
1: sèrie.
0: Justament exacte, que parlàvem de l'Aitana, es va rumorejar molt i molt que l'Aitana s'havia embolicat amb ell.
3: Però cert que això no se va confirmar mai?
1: Bé, confirmar. No es va confirmar perquè l'Aitana mai va dir si va passar.
3: Ni va haver mai una foto com molt confirmativa.
1: No, crec que van ser les mamaratzis que parlaven, que en un casament també, justament, sí, que havien tingut un acostament.
0: Perquè s'havia dit que tenien una relació oberta l'Aitana i en Sebastián Yatra.
1: Ostres,
0: s'han dit. S'han arribat a dir.
2: No, de la sala d'un cop.
1: Coses de noms que ja no sé ni on paren.
0: Això també és una alegria, que hi hagi noms que vagin quedant enrere, que ens comencin a ser igual.
1: Sembla bé, sí.
2: Aaron Julio Manuel Piper Barbero, nascut a Berlín.
3: Té nom com de... com de Froilán, no?
0: Sí,
3: que és com de Todos los Santos.
1: I amb una connexió amb Catalunya, també.
3: Sí, efectivament. Bé, ja sabeu que ell és conegut a nivell mundial per sèries com Élite o El desorden que dejas, i també té un currículum amorós molt cosmopolita, ja ho dèiem, Naitana, suposadament, però també té dits per allà, Ana Jessica Goicoechea o Ana Dua Lipa.
0: Aviam, amb la Dua Lipa es van embolicar després d'un concert a Madrid.
1: Però es van veure diverses vegades, no?
2: Cosa, eh?
3: Va durar en els temps.
0: Jo tant com dir-li exparella, vols dir...
3: Ets història de gris.
2: És aquell vincle que...
0: Mira, és que em petarà al final una vena del cap, sisplau.
2: Àpat, que no en deus tenir algun, tu també, de vincle d'aquests.
0: No, tinc ex-micronòvios, ex-embolics. Per què no podem dir? Van estar embolicant.
3: Ets cosins. Ets cosins, no?
0: Exacte.
3: Bé, i don Aaron Piper ha compartit amb els seus més de 10 milions de seguidors Instagram que ha estat a una boda a Olot. Com deies, Marta, no mos hauria de sorprendre veure Aaron Piper a Olot, ja que, a pesar d'haver nascut a Berlín, va viure gran part de la seva infància i preadolescència a la Garrotxa. Igual que altres celebritats estatals, com Negedet o Mario Casas, va fer quasi tota l'escolarització a Catalunya. I, de fet, Aaron Piper parla català.
8: De la Cap de Vianya.
9: Saps que el Cap de Vianya és amb més renda per càpita de Catalunya?
10: Ah, sí?
9: Sí, no?
10: Que vol molta calé allà, no?
8: No, hi ha unes masies i unes
10: masies. Masies guapes.
1: Amb un accent preciós.
2: Sí,
1: té
2: sí.
1: Català,
2: sí.
1: Té un català.
0: Té el mateix català que les de Can Putades, per entendre'ns.
1: Ah, clar.
0: És que...
2: Sí, sí.
3: Mira, no esperava mai aquesta connexió, no? La mateixa frase, Can Putades era un Piper, però...
0: Ai, la vida, ja saps tu. Hi ha uns encreuaments aquí, si sortirà el Peter Piper a una pel·li de Woody Allen.
3: Clar, ja pot passar qualsevol cosa.
2: Sí, hem arribat ja fins aquí.
3: Bé, com deia, a pesar d'haver nascut a Alemanya i haver viscut a diferents llocs de l'estat espanyol, l'actor se va escolaritzar a l'Institut Públic de Montsacopa, espero haver-ho dit bé, jo crec que sí, Institut d'Olot, d'on probablement encara conserva amics, com la noia que aquest cap de setmana se casava.
2: Si és amic, perdona, d'algú de teràpia de xoc, perquè...
3: Per edat,
2: compartir institut.
3: Teràpia de xoc deuen tenir això, 29, 34...
2: No, són més de la meva quinta. 30 llargs deuen ser.
0: Sí,
2: 30, 6, 37... Sí, llavors potser no.
3: Ai, de potser ni se coneixen. Bé, la boda anònima se va celebrar a una masia de la Garrotxa, una cerimònia molt convencional, familiar i molt quilòmetre zero, a pesar del seu convidat VIP, i Aaron va ser un mes de la festa nupcial. I com tota bona festa catalana, va sonar música en català, en concret, en triquell.
0: Molt contingut en Aaron Piper, no?, d'aquest casament.
3: Sí, i de fet m'ha sorprès perquè se sap la lletra de jugular, que jo no és que vulgui menysprear en Triquell, però no esperava que Aaron Piper el conegués. Escolta, perquè té una vida molt internacionalitzada, enteneu-me.
0: És que Jugular va fer molta
2: va ser un èxit heavy, eh?
3: Crec que encara és la cançó més escoltada en Triquell a Spotify,
2: segurament. Home, segur. No.
0: Sí. Què està fent en Triquell? Vaig xerrar amb ell l'altre dia.
2: Com està?
3: Home, va llançar una cançó fa poc amb ses fades.
0: 4 milions de reproduccions. Sí. I ell té 36.000 oients mensuals.
3: Està molt bé, eh?
0: Home, molt bé. Aquí parlem de personatges que en tenen molts menys fingint que són la Beyoncé, vull dir-te.
3: Ella va llançant statements a cada frase que diu, eh? Bé, sa boda aquesta era entre una noia catalana i un jove escocès, i ja sabeu que Catalunya i Escòcia són dues nacions agermanades per supressió històrica i política que han viscut des de fa segles. És per això que, de forma simbòlica, sa boda...
0: Jaume, visca!
3: Estic a tope, eh? És per això que, de forma simbòlica, això t'agradarà, sa boda se va decorar amb una gran bandera escocesa i una estelada blava.

0: pensa que jo cantava aquesta cançó a l'escola, eh? No jo, a l'escola cantàvem aquesta cançó.
1: Però se suposa que mos hauria de sorprendre, no me sorprèn gens.
2: La cantava
1: no,
2: com tots junts, a classe, per... vols dir? No, a música.
0: No, per Sant Jordi anàvem tots al
1: mentre
0: vestíbul.
1: Mentre pujàveu la senyera.
0: Tota la generació i cantàvem.
2: Però
1: és com molt d'Estats Units que canten l'himne d'Estats Units pujant sa bandera abans de començar classe, no?
0: Sí, però és diferent, perquè és molt diferent quan cantes un himne d'una nació oprimida.
1: No, evidentment, té un altre valor. O sigui, lo d'Estats Units fa terror, bàsicament, no?
0: Però vaja, que perquè s'entengui una mica també el bagatge.
2: Per entendre una mica també
0: d'on
2: vens, per entendre una mica també el seu discurs a vegades. Ah, molt bé.
0: Em deixarà que el Sant Miquel no tiràveu més d'aquí que d'allà, és que...
2: Home, sí, Sant Miquel dels Sants de Vic.
0: Perdona, Jaume.
1: Bé, he de dir que a Aaron Piper li va agradar molt aquest joc de banderes i les va compartir diverses vegades amb els seus més de 10 milions de seguidors a Instagram. O sigui, no va penjar una foto de ses banderes, incloses estelades, sinó com dues o tres. M'apareix increïble. Però va compartir més coses. Perquè aprofitant l'esdeveniment, Aaron Piper ha passat el cap de setmana a Olot, la ciutat que l'ha vist créixer.
0: Ben fet.
1: I sabem, gràcies a Instagram, que va fer parada a l'Olotina, que és una pastisseria mítica. Veig que la coneixes, Juliana, jo no.
0: Evidentment. Però és que, perdona, Olot és una de les ciutats més boniques, més espectaculars de Catalunya. La Garrotxa és de lo millor que tenim.
1: Jo és que a Olot hi vaig anar de molt petit, de viatge d'estudis, no me demaneu per què. Hi ha gent que va en el Carib, nosaltres vam anar a Olot.
2: Sí, home, doncs meravellós.
1: Té lo seu de Carib.
0: Sí, la gent d'Olot segur que a Mallorca de viatge d'estudis, vull dir que...
1: Absolutament. He de dir que crec que m'agrada, però no recordes que fa molt d'anys.
0: Ja hi anirem, Nino.
1: Bé, idò, l'Olotina...
0: És de lo millor que hi ha.
1: L'Olotina és una pastisseria mítica en ple Firal d'Olot i amb un 4,3 sobre 5 a Google Maps, allà en Aaron Piper sabem que va prendre un cafè en llet, un croissant d'Oreo i un entrepà d'ofet amb formatge... I així mos explicava, o no ho podem escoltar?
2: No, ho sentirem demà, perquè hem de tirar els anuncis i llavors hem de tancar la tarda.
0: Ens tenen collats demà.
1: Totalment censurat. Homofòbia.
2: Demà continuem. Jaume, moltes gràcies. Fem una pausa i tanquem la tarda.
0: Jaume, m'ha encantat aquest tema. Jaume Català!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. La Moncloa defensa que és un cas de persecució judicial només per intentar tombar el govern de Sánchez. La ministra Diana Morán ha condemnat la decisió.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del Partit Popular, Carmen Fúnez, els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
1: Des de Sumar, el soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se. El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o bé les espanyoles. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Avui és l'últim dia de la campanya electoral del Marroc. El Regne Lauita celebra comicis legislatius demà amb el descontentament juvenil com a centre i en un país embarcat en grans projectes faraònics com l'estadi Hassan II. Els indicadors macroeconòmics del país són bons, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves.
1: I avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump. Un Donald Trump que ha vist com quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, la NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
4: Avui hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La vaga arriba després del fracàs de les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu.
1: Eduard Fernández protagonitza la pel·lícula El mal padre, del director valencià Roberto Bueso, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià. La pel·lícula competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà el premi a millor interpretació. Una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de que la desnonessin.
4: Segons la família i el sindicat de l'habitatge, l'abandonament de les institucions va empènyer a la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida. El seu entorn explica que es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. També expliquen que va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però que el banc es va vendre el pis a un fons i aquest no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Inaya era el seu advocat.
5: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor. O sigui, en aquella casa hi havia menors.
4: Ahir a Barcelona també van desnonar una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres.
1: L'esports, la sisa joventut, ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
4: El futbol de la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
4: El jugador del Barça s'ha dit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
1: I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dia, matiners. Hem arribat al dimarts, el Dia favorit dels matiners per engegar la setmana. Jo tinc una pregunta que vull traslladar a tots els oients, sobretot els que ara mateix aneu per la carretera. Maiol, tu que ets un bon conductor, bon dia.
7: Bon dia.
6: Per què la gent va pel carril del mig?
7: Perquè un dia ho va, escriure, ho va dir Andreu Buenafuente no en un monòleg que va dir als conductors els hi passa al revés que les papallones, que quan pugen al cotxe es converteixen en capullo.
6: És que estic adelantant tot el dia per la dreta quan baixo.
1: Home, millor que avancis per la dreta que no pas per l'esquerra.
6: No, però hauria d'avançar per l'esquerra.
8: Home, no.
7: Però si van pel del mig... Bueno, clar, perquè l'esquerra...
6: No em dóna la gana, perquè després he d'anar a fer... Jo sempre vaig per la dreta, bé.
7: A mi un dia em van multar per anar pel mig.
6: És que des d'aquell dia jo...
7: I vaig pensar...
6: He començat a circular per la dreta. En tot cas, avui és l'últim dia de l'estiu.
7: Oh.
6: Comencem.
9: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts, 22 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, com us estàvem comentant, avui és l'últim dia de l'estiu. Això sí, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Igualada veuran sortir el sol a les 7:41 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 10 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Albert Om acaba de publicar nou llibre, Què dirà la gent, i en una entrevista al Nació per promocionar-lo ens ha deixat aquesta cita meravellosa. Trobo plaer en el record. Per mi és com viure dues vegades.
0: Comencem amb aquesta frase, amb aquest titular de l'Albert Om. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs parlarem de noves evidències de com afecten les pantalles als nens. Farem la prèvia de l'amnistia amb el periodista Ernesto Ekaizer. Parlarem de salut amb Rafa Vilà San Juan i tindrem una planificadora de divorcis. Després t'ho explico.
0: Oh, m'encanta. Estem en època...
2: Per això mateix.
0: Després de l'estiu.
2: Servei públic.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Bé, arrenquem el programa d'avui amb un dels cantants més irreverents del país.

0: No vull baixar és un dels molts èxits que han creat Stay Homes i en aquesta ocasió, amb una col·laboració per emmarcar, els acompanya Albert Pla. Avui li dediquem el programa a ell perquè avui és el seu aniversari. Números rodonets, Pla? En fa 60. Per tant, per molts anys estimat i respectat Albert, ja saps que els 60 són els nous 50. O això diuen.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, Matías.
0: M'he quedat sorpresa amb el que han decidit les principals televisions dels Estats Units, aquest boicot a Donald Trump, eh? Realment un pas endavant,
2: I a més, una d'aquestes és la Fox.
0: Exactament.
2: Diríem que és una mica de la
0: amiga,
2: no?
0: La amiga de Trump.
2: Doncs mira.
0: Bé, en tot cas, què més ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, ahir la Carola Gil ja us va dir que s'havia de fer una subhasta d'objectes de Brigitte Bardot.
0: Sí, i tant.
2: Estaves molt interessat en saber com anava el resultat.
0: No especialment, però sí que ens va dir que era una subhasta bastant popular perquè crec que començava tot a partir dels $100 o 100 euros, no?
2: Els hereus de l'actriu que són el fill i la seva fundació d'ajuda als animals han recaptat, poca broma, gairebé 1 milió d'euros.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: I la cosa ha anat molt més bé del que s'esperaven. Per exemple, un braçalet d'or que tenia una estimació d'entre 800 i 1.200 euros s'ha acabat adjudicant per gairebé 57.000 euros.
0: Molt interès hi havia segurament pels objectes de Brigitte Bardot.
2: I un dibuix que estava valorat en un màxim de 80 euros, doncs algú ha pagat 7.000 euros.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
2: I jo encara no he pogut prendre unes botes que tinc de muntanya a través de Wallapop.
3: Per 15 euros.
0: Però escolta'm una cosa, les has firmat? Has dit que són teves o no?
2: Jo ja ho dic públicament, escolta'm.
0: No, és que això està bé. On la poden trobar, les teves? Amb quin número de peu?
2: Amb 43. Escolta'm, i encara una altra notícia d'aquesta matinada que fa referència a un estudi que han fet les universitats de Bristol i Oxford. Gràcies a un superordinador i a la intel·ligència artificial han analitzat la publicitat que vam veure durant el Mundial de Futbol.
0: Sí.
2: No la de les pauses, eh? El que es podia veure a les tanques publicitàries dels estadis. Vaja, la que veies sí o sí si veies qualsevol dels partits. La gran majoria, no ho diries mai, tenint en compte que són els Estats Units, el gruix del Mundial
0: de què anaven? De què anaven?
2: Doncs va ser... doncs de menjar begudes poc saludables, alcohol, apostes...
0: Que estrany.
2: I criptomonedes.
0: Que estrany.
2: Qui veia el Mundial veia un d'aquests anuncis perjudicials cada 7 segons.
0: Que això algun impacte al nostre cap ha de tenir, clar.
2: Algun. El menjar poc saludable s'emporta a la Palma més de 65.000 aparicions.
0: Quina bestiesa.
2: Ja pots anar educant els teus fills.
0: Sí, els meus.
2: Sobre el valor de l'esport, que miren el futbol i pensen... Coca-Cola i hamburgueses.
0: Clar, si és que això és des de petits ja els estan educant així, després venen aquí i es sorprenen que mengem enciam. Saps què vull dir-te? Vaig a buscar les teves botes per Wallapop.
2: Va.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu.
0: 2 minuts, arribem a 5:15 del matí. Us acompanyem, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners des de Catalunya Ràdio. I avui al món, després de tot el que sabem i d'aquestes males notícies, serà un lloc millor per videojocs com el dissenyat per en Darius. Andreu Merino.
4: El seu nom és Darius Atanasio, té 15 anys i és madrileny. Avui i demà participarà a les Olimpíades Internacionals de la Tecnologia en representació de l'Estat espanyol i ho farà amb el videojoc que ha dissenyat, que es diu Màscara, i que pretén ser una eina contra el bullying. Al llarg de l'aventura gràfica, els usuaris han d'anar ajudant el protagonista davant de situacions d'assetjament que es va trobant. Segons en Darius, el missatge a transmetre està clar. No hem de callar davant del bullying. De fet, el videojoc comença amb una pregunta que ho deixa clar. Davant de l'assetjament, qui vol ser?
0: En 1 minut arribem ja a 5:15 del matí. 3 bones notícies per engegar aquest dimarts. El famós mico del Japó tindrà el seu propi llibre explicant la seva vida, Marta.
3: A veure, tots recordareu el mico Punch, aquell mico no, que es volia integrar a la manada després que la seva mare l'abandonés. Doncs bé, ara es veu que una editorial del Japó ha decidit publicar un llibre que es titula Keep Going Punch, la història del creixement d'un mico bebé. Això és un llibre que té 48 pàgines.
0: Perdó, és que és més llarg el títol que la seva pròpia història.
3: Sens dubte, ara m'agradaria molt saber quants anys té el Punch.
0: Edat de mico o edat humana? És que no sé si és igual.
5: No, edat d'adolescent.
3: Clar, no sé, m'agradaria ara. És un llibre que té 48 pàgines i amb més de 10.000 fotografies que els cuidadors es veu que li han fet des que era un bebé. un llibre que es publicarà el 26 de novembre i paral·lelament amb això, si us interessa, també es farà un conte infantil.
0: Doncs vinga, ja ho sabeu. I a Leioa, ja ho diré bé, Leioa, un poble basc, rescata joguines de fa 25 anys. Ot Serra.
5: Infants i adolescents van enterrar fa un quart de segle joguines, fotografies i textos amb un cert valor personal. Aquest diumenge va arribar el dia de recuperar-ho amb motiu del 500 aniversari de la localitat. Un miler de persones van fer una marxa fins al parc de Pinosolo i van desenterrar més de 1.500 tàpers i capses amb objectes. Ivan Rodríguez és l'alcalde de Leioa.
6: Serà un moment emocionant per ajuntar-nos tots, compartir-ho i fer comunitat.
7: Comunitat de Guitecom.
5: La iniciativa continuarà i el pròxim 31 d'octubre els infants nascuts entre el 2015 i el 2020 podran enterrar records que podran recuperar anys després.
0: Un quart de 6 del matí i un minut, una campanya de Change.org ha aconseguit 60.000 signatures perquè la televisió sigui gratuïta als hospitals públics.
3: Sí, la iniciativa engegada per la Rosita, de 95 anys, ha estat tot un èxit aquesta setmana. Change.org ha començat una campanya publicitària amb la imatge de la Rosita, que es pot veure a moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. La Rosita fa 5 mesos que està ingressada i paga 25 euros cada setmana per poder mirar la televisió a la seva habitació de l'hospital.
8: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies. Today I looked in the mirror. And I caught me by surprise. The man I saw looking back at me.
0: Doncs era el primer cafè del dia amb els matiners, tal dia com avui. De 1985 naixia el primer Farm Aid, el festival benèfic per ajudar els agricultors.
3: Darrere d'aquesta organització hi havia noms com Willie Nelson, Neil Young o Jean Mellencamp, que van decidir fer aquest macrofestival a Illinois amb l'objectiu d'ajudar els agricultors nord-americans que estaven ofegats en aquell moment doncs, pels deutes i per les hipoteques. En només 6 setmanes van muntar aquell concert on hi van actuar noms com Bob Dylan, Billy Joel, B.B. King o Loretta Lynn. En total s'hi van reunir unes 80.000 persones i van recaptar més de 7 milions de dòlars.

0: Per cert, que s'ha viralitzat i molt l'entrevista de Jofre Llombart al podcast Focus, presentat per la Vanessa Raja.
1: Sí, Jofre Llombart ha parlat obertament i sense fissures de Manel Fuentes quan presentava al Matí de Catalunya Ràdio un ambient insuportable de crits i maltractaments que ha explicat així.
2: Jo el 2009-10 vaig patir un cas d'assetjament laboral per part de Manel Fuentes i ja des d'aleshores m'he proposat treballar de manera que no reproduís allò que vaig patir. És, avui m'enfronto amb tu, demà no puc viure sense tu. Avui et t'esbronco, demà et dono les gràcies. Avui et felicito, demà et critico de manera descarnada. Avui no puc viure sense tu, demà t'amenaço de que no tornaràs a trobar llocs de treball en aquest sector, si depèn de mi. I el maltractament és tot. És tota la muntanya russa, quan puja i quan baixa. Haver vist en primera persona com es genera un ambient tòxic, i aquí és on hi havia insults, amenaces, mals tractes, mal humor, canvis d'humor, el que ara es diu ghosting, crec que una part de tu es vacuna per intentar no reproduir aquella toxicitat en els teus ambients de treball.
0: Doncs un valent, sens dubte, Jofre Llombart, també, en el seu moment, ho va comentar la Marta Romagosa. Mm-hmm. Per cert, que hi ha tensió a Mediaset.
3: Jorge Javier Vázquez tampoc té pèls a la llengua i ahir només començava el seu programa, El Diario de Jorge, va sentenciar el que estava passant actualment a la cadena.
4: Són quasi les 6 de la tarda. Són quasi les 5 de la tarda en Canàries i estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos. Y ahora vamos, hecho histórico, hecho histórico.
0: M'encanta, boníssim. Suposo que, que se li està acabant tot el panorama. I escolta'm, uns tardets a la Quintana mai van malament. I, per cert, ja podeu veure a la plataforma 3Cat els dos primers capítols de la sèrie Gènesi.
3: I les persones que la van veure a la preestrena n'han dit això.
5: Conec tots els personatges que surten. Crec que són molt encertats. El càsting està molt i molt bé, fantàstic.
6: Les caracteritzacions, el to, l'esperit, l'essència. Per la gent que hem conegut, alguns dels protagonistes, més enllà del Ferran i d'en Juli, tens certa nostàlgia.
7: Quan tu veus pel·lícules de Hollywood, quan veus sèries, però realment la majoria de cops es fan grans bogeries, grans bajanades a nivell gastronòmic, que en aquesta sèrie crec que ha sigut una de les obsessions, aconseguir veracitat no només actoral, sinó també gastronòmica.
8: Hem sortit tots els periodistes gastronòmics amb ànsia de veure els següents, ens ha encantat, i clar, són els personatges que tenen aquesta aura, no?, que t'atrapen realment, i a nivell de cuina crec que serà una cosa meravellosa veure la construcció d'aquests plats, que em consta que ha sigut molt complicada reproduir tots els plats, és a dir, fer renéixer el bulli una altra vegada, o sigui que molt emocionats.
0: 8 minuts, 6:15 del matí, benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Esperem que aquest primer cafè sigui molt millor escoltant-nos, i arriba el moment també d'obrir la revista del cor dels matiners. I parlem de Belén Esteban, perquè acaba amb els rumors sobre una possible tornada a Mediaset.
3: L'excol·laboradora de Salva m'assegura que no ha vist cap contracte sobre la taula des

0: ganes d'anar per lliure, tot i que, evidentment, ja no siguin parella.
1: Al podcast de l'Script han explicat que no es veuen treballant per separat. Fins i tot Javier Calvo ha confessat que un bruixot francès, els va dir que l'èxit només el trobarien treballant colze a colze.
2: Jo no sabia ni quién era, ni nada, ni él sabía quién era yo. Y mira, sí, abre aquí, tal. Abro no sé qué. Y me dice, te va a ir muy bien, pero tu suerte es con él. Dice, separad todo lo personal. Dice, todo, pero en el trabajo, your luck is with him.
0: Estava pensant, els estava veient ahir l'entrevista sencera de Script, i dic, realment, com han gestionat la ruptura després de tants anys de relació de parella que pugui mantenir aquesta amistat i, a més, que hi hagi un projecte laboral pel mig com el que tenen.
1: Sí, tan sòlid, vull dir.
0: M'encanta.
1: Impecable.
0: Perquè, a més, crec que ho fan de veritat. És a dir, que no és de cara a la galeria.
1: Totalment.
0: Són un exemple. Un mirall on mirar-nos a l'hora de les ruptures. Per cert, volem saber també a aquestes hores del matí quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
3: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar ahir amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que diplomàticament defensa les relacions d'Espanya amb el Marroc.
4: Decidamos lo que decidamos, hagamos lo que hagamos, siempre va a estar Marrocos. Y yo creo que es importante que se mantenga un diálogo diplomático bilateral y europeo con Marruecos. Cada país es soberano para tener las relaciones que quiera con terceros. Lo que yo sí pido y exijo a Marruecos es el tipo de relación que tiene que tener con España.
3: A la tarda, Adrià Sales, cantant de La Pegatina, explica què implica dur 23 anys ja dalt dels escenaris.
5: Realment el que està passant gràcies a tot això és que ja tenim públic de totes les edats i venen des dels més petits, els més grans, gent de la nostra edat que ens venia a veure aleshores el 2005,
6: clar.
5: I ara ja vem els nens i tal, i és molt guai. I ens hem passat a ser d'un grup que toca a les 2-3 de la matinada per fer festa, a un grup en un horari més familiar, 10-11, tal, que està molt bé, perquè vingui tothom.
6: És premium.
5: És meravellós.
3: I més enllà d'aquesta casa, hi encara cuejava la ressaca del derbi madrileny de futbol. Federico Jiménez Los Santos continua amb Mbappé i companyia en la diana, ja sigui per matisar el suport a Ceuta o perquè no compleixin el terreny de joc.
7: Pidiendo la expulsión inmediata de los invasores, de los delincuentes invasores, es decir, esos que ponen tiernecitos, cariñositos, blanditos, a dos canallas llamados Vinicius y Mbappé y a un idiota que pasaba por ahí llamado Konaté. Por el Metropolitano ayer no pasó ninguno. Estos dos niñatos, encima inútiles, que ayer pues decidieron no jugar, no correr. ¿Para qué? Si ya han cobrado. ¿Para qué? Si en Madrid no hay nadie capaz de echarlos. Válgame Dios. Válgame Dios, Florentino. Estamos como España.
8: Els matiners.
1: Válgame Dios.
0: Entre aquest i l'Herrera, jo crec que ens espera una temporada d'escoltar grans moments, perquè és que, a més, parlen ja sense cap tipus de fissura, eh?
1: Però cada vegada més, no? Està passant cada vegada més amb tothom, trobo.
0: Ens hem de relaxar una miqueta, que encara queden pràcticament 4 mesos per acabar el 2026.
1: S'ha d'espatllar algun micro,
0: Us dic una cosa, vaticino que el 2027 serà pitjor, eh?
1: Sí.
0: No anirem a millor. Jo ja m'ho veig a venir.
1: No, ara ja està desbocau.
0: Tenim ganes d'eliminar aquest any, però alerta amb el que ens espera. De totes maneres, després d'escoltar Federico Jiménez Los Santos, és un bon moment per connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Avui ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
9: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 22, últim dia de la temporada verge. Mercuri i Júpiter ens poden ajudar a mirar una mica més enllà del problema que tenim davant. És un bon dia per compartir idees, tenir converses que ens inspirin o atrevir-nos a pensar una mica més en gran. A vegades, una sola conversa ens pot obrir una possibilitat que no havíem contemplat. Així que avui, parla, comparteix i deixa espai perquè apareguin noves idees. Bon dimarts!
0: Doncs vinga, moment de compartir bones idees i també moment de felicitar, perquè aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs avui fan anys dues actrius que coneixem més que bé. Primer felicitem la Mercè Martínez, a qui podeu escoltar de dilluns a dijous a la Renaixença de Catalunya Ràdio. Avui en fa 50. També suma un any més Aina Clotet, l'actriu, directora i guionista, en fa 44. L'hem felicitat a l'inici del programa i ho tornem a fer.
0: Sí.
1: Albert Pla avui bufa 60 espelmes i qui també fa anys és l'estrella de la música Bruce Springsteen. En suma un mes i arriba al 77.
6: No m'ho puc creure!
1: Nosaltres tampoc.

0: poc, Helena, però és així com t'ho dic. En fa 77.
1: Cada dia als matiners, ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
2: Bon dia i bona hora.
3: David Verdaguer, actor. El seu bigoti està considerat el més sexy de Catalunya.
2: Vull recomanar una cançó que em fa molt feliç. És un bolero, però és un bolero tocat amb rumba catalana, tocada per el Pescaïlla, que es diu Sabor a mi. I és un temacle. Disfruteu-lo. I bon dia.

0: matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 22 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili.
2: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada de Puigdemont.
1: Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències.
2: El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense. La Moncloa denuncia persecució judicial. Sentim la ministra Diana Morán.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: El PP ho veuen del tot diferent. Sentim Carmen Funet.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
2: El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles.
1: Es reforça la frontera de Ceuta i Melilla per evitar una altra entrada massiva.
2: Sí, hi ha una crida a través de les xarxes socials per creuar la frontera demà, coincidint amb les eleccions al Marroc. Argumenten que les autoritats prioritzaran la seguretat dels comicis i relaxaran el control fronterer. La Moncloa rebaixa la importància d'aquestes convocatòries i assegura que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. Tot i així, hi estan a sobre. Sentim el ministre Fernando Grande Marlaska.
5: Independientemente de esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
1: Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU.
2: Se celebra a Nova York i arrencarà, com és habitual, amb el discurs del president dels Estats Units, que és l'anfitrió de la trobada. Les guerres d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà seran algunes de les pedres de toc de l'Assemblea, que arriba amb Donald Trump embolicat en una altra polèmica, aquesta vegada interna. Ha vetat la presència a la Casa Blanca de diverses cadenes de televisió, entre les quals la CNN, i les acusa de fer propaganda en lloc d'informar. No comptava, però, que altres grans cadenes se solidaritzarien amb elles i també deixarien de cobrir la informació de la Casa Blanca. Entre aquestes cadenes hi ha la Fox, que habitualment s'associa a la corda ideològica de Trump.
1: Avui també hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona.
2: Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Els serveis mínims seran del 20% entre les 10 i les 4 i del 40% entre les 4 i les 5. La vaga arriba després del fracàs de les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu.
1: Eduard Fernández protagonitza la pel·lícula El mal padre, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
2: Sí, la pel·lícula competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà al premi a millor interpretació. Fora de competició s'ha presentat la producció catalana Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats que es cometien al Patronato de Protección de la Mujer durant el franquisme. El director de la cinta, Daniel Monzón, explica que el tema que tracta li ha dificultat trobar finançament.
6: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Yo sacaba las mías.
1: En Alfonso, que tinguis bon dimarts.
2: Que vagi molt bé.
1: Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui, evidentment, amb Begoña Gómez a tot arreu.
7: Sí, comencem a Madrid. El País explica que el jutge Peinado li obre a judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña abans que l'escollin i l'ABC que la Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeixi els jutges.
8: De l'ABC, però, ens quedem sobretot amb la fotografia de la portada. És d'arxiu, s'hi veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. Riuen de manera exagerada en el que sembla un míting acompanyats d'altra gent. I just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats.
7: A la premsa catalana, tant el periòdico com la Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir a Madrid a Pau Casals amb titulars gairebé clavats. Homenatge del Congrés a Pau Casals i d'altra banda l'Ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià i l'actriu diu un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny.
8: Això en un dia en què us costarà trobar el vostre diari al quiosc. Tots porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada, amb el lema "El futur és aquí".
1: 6:15 del matí, 5 minuts, i els articles d'opinió, diversos temes, l'ONU, Trump, Alemanya i Begoña Gómez.
8: Els editorials del País i La Vanguardia reflexionen sobre l'ONU i coincideixen a dir que l'organisme està en hores baixes.
7: El País titula "Salvar l'ONU" i remarca que el multilateralisme i el dret són la resposta davant la destrucció de l'ordre i les institucions internacionals.
8: El diari de Prisa confia que l'Assemblea General de les Nacions Unides, que comença avui, permetrà unir forces davant de la successió d'Antonio Guterres.
7: El títol de La Vanguardia és "L'ONU en crisi davant del desordre mundial. Considera que a l'organisme li falta influència".
8: Diu que el Consell de Seguretat està paralitzat i que a l'organització li falta liquiditat mentre s'espera un nou secretari general.
7: El periódico es fixa en la política dels Estats Units i titula "Més maga que republicana".
8: Assegura que els fracassos exteriors i interiors de Trump han accentuat la divisió entre populistes i conservadors tradicionals.
7: Lara mira cap a Alemanya i es pregunta si Merz és el líder que necessita al País.
8: Destaca que la figura de l'actual canceller ha quedat molt debilitada i que és molt difícil que pugui aguantar en aquestes condicions fins al 2029.
7: Per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a l'obertura del judici contra Begoña Gómez i diu que la conspiració és a la Moncloa, no entre els jutges.
8: Creu que el govern espanyol es troba en una situació agònica i nega que hi hagi lawfare en les causes judicials que envolten els socialistes.
1: Hola. A veure,
9: ara sí,
1: hola,
9: bon dia.
1: Què tal, Sílvia Solanes?
9: Doncs bé.
1: Dimarts ja.
9: Últim dia d'estiu, demà tardor.
1: És que sempre ho veus tot positiu.
9: Escaparà de la tardor.
1: Aniràs a la fageda d'en Jordà a recollir
9: collets. No, massa gent.
1: L'últim cop hi vaig anar. Bé, anem-hi, va, repàs a la premsa digital. Què se n'ha fet del Boulevard Rosa?
9: Doncs mira, ara és un restaurant georgià, gegant, que va obrir dissabte passat. Es diu Tbilisi Boulevard i està obert a les 12 del migdia fins a la mitjanit. És el més gran de tot Espanya, 1.600 metres quadrats, i llegim a BTV que s'autodescriuen com un restaurant de cuina de la iaia, on no només s'hi va menjar, sinó fer una immersió per entendre la cultura georgiana.
1: Canvien de zona per fer caixa.
9: Doncs empreses constructores de Lleida, veiem el Segre, que se'n van a la costa i a Barcelona per tenir més beneficis. I és que les dades parlen per si soles. S'edifiquen el doble d'habitatges per cada 100.000 habitants a la capital catalana i a Girona, que Ponent apunten que a Lleida hi ha molt menys marge de beneficis, ja que els preus de venda no tenen res a veure amb altres províncies.
1: Qui demana passar d'incògnit?
9: La policia de Benidorm demana patrulla de paisà per frenar la venda il·legal d'alcohol a les platges. Consideren que anar uniformats alerta els venedors que tenen preparada una estratègia per evitar que els multin. Ho llegim a Punt Media. Aquest any han posat prop d'un miler de sancions per la venda ambulant de begudes, sobretot de mojitos. Ara bé, hi ha un però. Bona part de les multes no s'arriben a cobrar.
1: Pamplona reviu encierros en ple mes de setembre.
9: No és que hi hagi hagut una segona sessió dels Sanfermines en ple setembre. El tema és que aquests últims dies s'han rodat escenes per una tercera temporada de la sèrie alemanya de Netflix Mindfulness para Asesinos. En el joc de les diferències, a aquest cas no hi havia toros, sinó càmeres, i els Mossos eren figurants que corrien per al carrer Hilarión Eslava, un carrer que mai ha format part del recorregut real dels encierros. Ho hem vist al diari de Navarra.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna, també en emissió conjunta per ICAT, com cada dia de dilluns a divendres. Ens hi trobareu de 5 a 6 del matí i just en... Doncs mira, com sempre, quan falten pocs minuts ja per arribar a 6:15 del matí, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, amb què comencem? Va.
10: Mireu, avui parlant d'una estrena al Teatre Lliure de Gràcia.
11: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Espart.
10: S'hi estrena La vella Helena, un espectacle que ja es va estrenar ara fa 50 anys amb Anna Lizalán i Imma Colomé, i ara doncs torna evidentment amb un nou repartiment. Al capdavant hi ha el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, i a l'escenari doncs noms com Gerard Frank, Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carme Milàs, un muntatge que es pot veure, com dèiem, al Teatre Lliure de Gràcia fins al 18 d'octubre. I un pla que he pensat, mira, posa el No fos cas.
1: Per què? Perquè ho dius així?
10: No, perquè és a Milà. I he pensat, posa el que és una previsió
1: bonica.
10: I tant,
1: bonica. I tant. Agafem,
10: perquè avui comença la Fashion Week,
1: sí?
10: I he pensat, ostres, ja m'agradaria anar-hi.
1: Doncs vinga, Fashion Week.
10: Més coses, va, una altra previsió.
1: Tornem a casa,
10: tornem,
1: no?
10: A casa, tornem, ubiquem-nos, perquè avui també es presenta el nou director del MACBA, que serà Valentín Roma. De fet, ja s'havia anunciat el mes de juny, però avui es fa la presentació oficial, per tant, també sabrem tot el que ens espera al MACBA. Roma, fins ara, doncs, havia estat al capdavant de la Virreina Centre de la Imatge.

0: I acabem avui amb concert a Razzmatazz.
1: Sí, perquè hi actua aquest que sentim, Luke Winslow King. És un concert que es fa a 8:45 del vespre.
0: Ha arribat el moment, m'ha enviat un missatge i el tornem a tenir aquí. Eh?
1: Nigel.
0: Comencem la dada Maria. 5 minuts, 5:45 del matí, també moment de participar. Tots els que ara mateix ens esteu escoltant, teniu ganes de començar a activar les neurones a aquestes hores del matí? Maria Fernández Noguera, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: A veure, espera't, ara sí. Bon dia, Maria.
3: Hola, bon dia de nou.
0: Bon dia. A veure, tornem a tenir participants actius.
1: Molt bé, això m'encanta,
0: sí,
1: som-hi.
0: L'Àngel està just es desperta ara. Doncs bon dia, Àngel.
2: Bon dia.
0: Àngel Llàcer, participant des de la distància, també, evidentment, amb la Lara Garcia, la Marta Viana i jo mateix.
1: Va molt d'hora, no, l'Àngel?
0: Sí, últimament es lleva d'hora, s'està fent gran ja.
3: Es lleva per la dada. És bon senyal, no?
0: Sí,
3: festa gran.
0: A mi llevar-me m'encanta. A les 4:20 m'encanta. No veus la cara que faig? Neni, Maria.
3: Va, ja sabeu que els robatoris de coure estan a l'ordre del dia, sí, a la xarxa ferroviària. Ahir en parlàvem, de fet, al matí de Catalunya Ràdio, vam entrevistar en primícia un portaveu dels Mossos sobre això. Doncs bé, una de les excuses que posa DIF és que hi ha molts quilòmetres de xarxa ferroviària a Catalunya que és molt difícil controlar-los tots. Per això, avui us pregunto...
0: Ui, ara quants quilòmetres de coure han robat?
3: Quants quilòmetres de vies de tren hi ha a la xarxa catalana? Això inclou tant les de DIF, com les de tramvia, com les de ferrocarril, com les de metro.
0: Tot. Metro, ferrocarril, llarga distància, tot. Tot l'acer que tenim al país.
3: Tot on tu vegis una via del tren, tot això.
0: Val. Uf.
1: Maria, per
3: és
1: favor.
3: És molt difícil,
0: eh? Que ens explotarà el cap amb aquesta secció. O sigui, tinc ganes de tornar.
1: Posaré plorar.
3: Ara, hem de dir que és una dada que ha sortit, eh? Ahir, per exemple, va sortir a l'entrevista dels Mossos. O sigui, sí, heu estat atents.
0: Jo estic dormint aquelles hores.
3: És a dir, que és una dada que s'ha anat dient.
0: Val. Hosti, però han de ser milers de quilòmetres.
1: Són molts quilòmetres, Maria, ho trobo dificilíssim.
0: Jo també, avui ho trobo molt difícil. A veure...
1: No pots fer una forquilla.
0: Tornem a fer la pregunta, Maria.
3: Quants quilòmetres de vies de tren hi ha a la xarxa ferroviària catalana?
0: Àngel està escrivint, espera't, a veure si l'Àngel...
3: Vinga, va.
1: Després de l'Àngel, que sempre ho fem tot de l'Àngel.
0: Espera, que ara no m'escriurà res. Val. No, home, no, Àngel, jo crec que et quedes molt curt. L'Àngel diu 1.500 quilòmetres.
3: 1.500 quilòmetres, molt bé.
0: Jo crec que es queda curt, l'Àngel. Jo diria... 3.000.
3: 3.000 canalies.
1: Uau, jo dic 45.000.
3: Viana, 45.000.
0: És que, clar, hi ha molta cosa, és que és metro...
1: Jo, 32.000.
3: I l'Ara, 32.000.
1: M'encanta.
0: Us recordo que no podem canviar, eh?
1: No.
0: Àngel Llàcer diu des de la distància, des del llit, al costat del seu coixí, 1.500, perdó. Lara Garcia s'enfila fins als 32.000 quilòmetres, Marta Viana, 45.000 quilòmetres. És que jo m'hauré quedat curt. Jo dic 3.000. I els oients l'haureu encertat o no? Perquè, clar, nosaltres ho estem fent des de l'estudi, però també els de casa estareu participant.
1: Quedarem tan malament.
0: Jo crec que sí, però és que avui és molt difícil, eh?
1: I que ens perdonin, que ens perdonin els oients.
0: Qui guanya la dada Maria d'avui és...
3: Àngel Llàcer! Ei, m'encanta que guanyi. Que
1: bé. Àngel,
3: demà Àngel. La dada li dedico a l'Àngel, sí?
0: A veure,
3: com
0: un
3: que
0: moment.
3: Has guanyat i estàs tan atent.
0: A veure, espera't un moment. Però, escolta'm, quan és? Explica'ns-ho.
3: Són 2.050. Quilòmetres de vies.
0: Però on aneu? On aneu?
1: A veure,
3: us he de dir que a internet hi ha un batibull de dades. 1.300, 1.700, no va desencaminat. Però el Departament de Territori hem preguntat i ens han dit 2050.
0: A veure, un momentet, sisplau.
3: Per tant, ens quedem amb això. A data de desembre del 24, 2050.
1: 24, potser
0: no en fem més. Escolta, sí, és la primera dada, Maria, que guanyes.
4: Però quan són, que no ho he sentit?
3: 2050, Àngel.
0: 2050.
4: Ho veus?
0: Molt
3: bé.
4: És que n'ha vingut, o sigui, he fet com tota la costa, he fet una mica més i m'ha sortit 1.600.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, com et sents havent guanyat la teva primera dada, Maria?
4: Doncs mira, molt bé.
0: És que ets una altra persona.
4: Sí, vull dedicar aquest premi a les persones que m'estimen.
0: Sí?
4: Premi o no?
0: Sí, tant.
4: Ah, quin és?
0: Home, poder parlar pels micros dels matiners, això és el millor dels regals.
4: Escolta, una cosa.
3: I que bé que comença el dia, eh?
0: Clar, el dediques als teus amics, als que t'estimen.
4: Clar.
0: Molt bé.
4: Ja està. Escolta'm una cosa. Jo, que no m'havíem de parlar tu i jo demà. No m'havies de fer una entrevista.
0: No, l'últim WhatsApp que t'he enviat, llegeix-lo una altra vegada perquè et vaig dir que havíem de parlar.
4: I què?
0: Demà parlem.
4: És que em pensava que era com de nòvios que havíem de parlar.
0: No, no, de nòvios no, de moment no. Però sí no. Com per presentar el Soc i Seré segona temporada.
4: Això ja ho he fet. Què vols dir per presentar-ho?
0: Hem de presentar. No. Ja has de parlar-nos d'aquesta...
4: Perquè demà estreno.
0: Clar, per això demà et truco al matí.
4: Demà?
0: Sí, ara truco. A mig matí et truco i demà al matí parlem d'aquesta estrena.
4: Perfecte.
0: Felicitats, guanyador.
4: Per mi avui és el dia, eh? Maria, moltes gràcies.
1: A tu.
0: A tu, a tu.
1: Escolta'm, demà estaràs despert a aquesta hora?
0: Sí, estarà, sí, perquè el trucarem, el trucarem.
4: Però és que no ho sé, perquè jo quan em desperto, doncs llavors poso la ràdio per escoltar-vos.
1: No passa res. Jo te la dedico a tu, estiguis en una desperta.
4: És que m'he
1: despertat
4: 2 minuts abans de la de Maria.
0: Perfecte, perquè el cos ja t'ho demana, això és perquè el cos t'ho demana.
4: Exacte.
0: Un petonet, estimat.
4: Us estimo, adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, demà parlarem del Soc i Seré amb l'Àngel Llàcer d'aquesta segona temporada. Gràcies, Maria.
1: A tu. Fins ara.
0: Per cert, avui us convidem a anar al teatre. Aquesta setmana tenim per vosaltres un val per 2 persones per una obra que és fantàstica, que es diu La primera llei de Newton, a la Sala Villarroel de Barcelona. Si voleu anar-hi, doncs ja ho sabeu, ja podeu començar a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, perquè d'aquí uns moments no només escoltem els matiners, que ja esteu desperts, sinó que us convidarem a anar al teatre. 93-201-7474. Passen pràcticament 2 minuts de 6:45 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs mira, avui parlarem de noves evidències que demostren el mal que fan les pantalles a la salut, especialment dels nens. Parlarem amb experts. També, si a casa esteu preocupats per la influència que tenen les pantalles als vostres fills, ens podreu trucar, ja ho diré bé, a partir de les 9, en el 93-201-7474. També parlarem de l'amnistia, perquè avui comença el ple del Constitucional, amb el periodista Ernesto E. Kaiser. Repassarem l'estrena de Gènesi, que va ser ahir, aquesta sèrie que retrata el bulli. I després, a la secció de salut, parlarem amb Rafa Vila-San Juan de tumors digestius. I a les 11, atenció,
0: a mi això m'encanta,
2: la primera planificadora de divorcis, o divorce planner, perquè aquestes coses s'han de dir en anglès, d'Espanya, Elena Martín. Les vacances sempre són proclius a les separacions, que després comporten divorcis, i per tant serà interessant sentir què ens diu. I res, acabarem amb una mica d'humor, perquè després d'un divorci ja va bé que ens ho prenguem amb conya.
0: Estava pensant que realment hi ha gent que li dona 2 voltes en com puc muntar un bon negoci, i aquesta em sembla una molt bona idea, eh? Perquè hi ha vegades que els divorcis són molt complicats.
2: Ella és advocada, al final s'hi ha trobat en molts casos, clar, i ha pensat, home, doncs convertim això en una manera diferent d'afrontar-los, per no trobar-nos sempre en aquell moment a la taula d'advocats més complicat.
0: Crec que serà un tema interessantíssim. No me'l penso perdre, no em perdré tot el programa.
2: Ah, t'anava a dir,
0: estic aquí a la ràdio. Però aquest pararé especialment l'orella.
2: Fantàstic.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara.
5: La solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida, i té un paper social important.
5: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
8: D'adults és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
5: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
9: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
8: No.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
10: Codi civil del calçot. Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
5: La solució, de dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, amb Elisenda Carot.
11: La solució, passa-ho.
12: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
5: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
13: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
5: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
14: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
15: Ara mateix, sí, sí.
5: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Vinga, va, 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia.
15: Bon dia, bona hora.
0: Escolta'm, has dit un bon dia que ja t'he vist la cara amb un somriure d'orella a orella.
15: Perquè fa 5 minuts que estic connectat perquè no vull que m'enganxis una altra vegada sense connectar-me.
0: No, home, no. Això escolta, i si passa, no passa res, que la ràdio ja té aquestes coses. S'explica.
15: Tenim les obligacions, home.
0: No, però això ho expliquem als oients, els expliquem bé. Mira, ara l'Eloi no està connectat, doncs ara ens esperem i connectem. La vida ja és això, a vegades. S'ha de fer pauses en aquesta vida, que si no anem molt atropellats.
15: És veritat, és veritat.
0: Sí o no?
15: Com va, d'aquesta manera.
0: Com va el mur de contenció?
15: El mur de contenció va bé. De fet, ara en tinc com 3 en marxa.
0: Ara ets l'home dels murs.
1: Sí, que estàs construint una fortalesa.
15: No, però he aprofitat, m'he anat animant. Hi ha un que ja l'he acabat, perquè és un que va caure amb la ventada de que va fer fa mig any o així, que va caure en un arbre i allò es va arrencar el mur. I després 2 més de pedra seca, que aquests són els que estic fent, i hi ha un que gairebé està acabat i un altre que no acabaré fins aquí un any, perquè fa molts metres de llarg, o sigui que... Però bé,
0: però què,
15: està
0: què
15: bé,
0: és com
15: bé,
0: la muralla xinesa?
15: No, però hi ha un tros de terra que si no es cauria i això, i penso que si li faig una mica de mur, doncs podrà aguantar una miqueta més.
0: Ai, doncs
15: però
0: vinga.
15: Però sí, home, fa 10 metres d'ample, vull dir que ja...
0: Déu-n'hi-do.
15: Dimensions considerables. Per això dic que no l'acabaré fins aquí un temps si l'acabo acabant.
0: Però escolta'm, està molt bé, perquè jo entenc que fent això tu et desestresses, desconnectes, no? T'agrada?
15: Molt. Molt.
0: Doncs
15: la sensació que tinc, tu saps com quan et poses a construir Legos? Que vas
0: encaixant peces... No sigo mai de Legos, jo.
15: No,
0: sigo més a saltar la corda.
1: Bueno, o puzzle, no, això?
0: No, em poso molt nerviós, sí. Jo, fent això. No tinc paciència, no tinc paciència.
15: Doncs és com un puzzle, és anar buscant la pedra
1: tu,
15: que encaixa.
1: Eloi.
15: De veritat, doncs que de debò, que relaxa moltíssim.
0: El que ens relaxarà saber és que avui és l'últim dia d'estiu, però que les temperatures, Eloi, de moment no baixen.
15: Sí, bueno, avui baixen re una miqueta, 1, 2, 3 graus respecte a les d'ahir, però es manté aquest ambient càlid, molt per sobre de les temperatures que toquen aquesta època de l'any, i així es mantindrà durant tota la setmana, pràcticament. Fins i tot a finals de setmana podria pujar una miqueta més. I res, avui un dia de sol, amb capes de núvols prims, hi ha una mica de tramuntana que ha fet pujar les temperatures una altra vegada a la zona de l'Empordà. Ara mateix a Roses tenen 26 graus ja aquesta hora del matí.
0: Déu-n'hi-do.
15: En alguns llocs de la costa central 24-25 a Barcelona. Al sud del país també ho fa una mica de vent de mestralet i fa que tinguem també 24-25 graus. Per tant, anem disparats i avui es quedarà entre els 28 i 30, potser les més altes a l'extrem sud, 35.
0: Déu-n'hi-do. Està molt bé per ser l'últim dia d'estiu, que em sembla que tindrem un principi de tardor amb temperatures altíssimes, pel que es preveu o no?
15: Sí. De moment comencem amb aquest mateix peu. O sigui, demà i demà passat, més o menys, les temperatures es mantindran estables. A partir de dijous, divendres, tornen a enfilar-se.
0: Perfecte, que tinguis un bon dimarts, Eloi.
15: Igualment, que vagi molt bé.
0: Que vagi bé, adéu.
16: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: 93 201 7474. Ens encanta que regaleu teatre, que és un d'aquells regals que sempre és perfecte. Si ho voleu fer d'una manera més senzilla, també podeu entrar a regalateatre.cat i, escolta'm, el més important, fer feliç a les persones que estimem. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar a veure una obra fantàstica que s'està fent a la Villarroel. Tenim un bal per dues persones, de La primera llei de Newton. És una comèdia intel·ligent, àgil i extraordinàriament divertida. Anem a saludar els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts. Mònica, molt bon dia.
17: Bon dia, matiners.
0: Com estàs, Mònica?
17: Molt bé.
0: Com va aquest dimarts?
17: Doncs bé, mira, d'aquí un parell d'horetes a treballar.
0: Molt bé. I què fas desperta tan aviat?
17: Mira, jo truco perquè tothom truca a aquesta hora per explicar que està llevat perquè treballa o per les feines, no?
0: Sí.
17: Perquè és un forner, un peixater que està a la llotja. Però el motiu del qual jo estic llevada a aquesta hora, tot i que començo a treballar a quarts de vuit, les vuit, se'n diu perimenopàusia.
0: Oh, amiga.
17: I un dels símptomes, bueno, clar, a partir dels 50 la regla comença a fer el burro, i un dels símptomes és això, que et despertes a la nit o que et lleves molt d'hora. Et despertes molt d'hora, vaja.
0: Quan fa que et passa, Mònica, que estàs així?
17: Uf, amb aquest tema de la son porto mig any o una cosa així. Més. El temps passa molt ràpid.
0: El temps passa ràpid.
17: Un any i pico, ja.
0: Ai, mare
17: meva. Em desperto 45 i he tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports, i no
0: sí.
17: M'agraden, havia escoltat programes d'esports. I quan vaig descobrir el vostre programa, diu, sóc la meva salvació.
0: Ai, que bé! Llavors,
17: Sí, llavors us escolto, hi ha dies que em torno a dormir, hi ha dies que no. Sí, no m'he adormit al cap de mitja hora de despertar-me, em llevo, faig feina de casa sense fer soroll, perquè si no els veïns em fotran l'ou, no? I després, com que faig cosetes per casa i tal, quan me'n vaig a treballar ja tinc la feina feta, i a la tarda me la puc dedicar per anar al gimnàs i veure la tele.
0: Això està molt bé. Doncs escolta, veig que ho tens ben muntat, malgrat tot.
17: Quin remei.
0: I jo que ho celebro, que et puguem acompanyar. Mònica, t'envio una abraçada.
17: Moltes gràcies.
0: Tens el número 1, que vagi molt bé. Adéu.
17: Felicitats pel programa.
0: Gràcies, adéu. Mònica. Adéu, adéu. I de la Mònica al Pedro. Molt bon dia, Pedro.
18: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs tu? Com va el matí?
18: Doncs pues bé, mira, aquí fent el suc, el cafè, els entrepanets, per la dona i per mi, per anar a baixar a Barcelona a treballar.
0: Molt bé, fa molt que estem desperts.
18: Pues a 5:30.
0: Déu-n'hi-do, dos quarts de 6, sí. Doncs mira, sí, t'hem acompanyat en aquest últim tram final del programa. Pedro, a veure si tens sort, d'aquí uns moments el nostre home innocent, Ricard Ostrell, ens dirà un número. Tu tens el número 2, d'acord, Pedro?
18: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Una abraçada, adéu, gràcies. Adéu. I d'en Pedro, en Joan. Joan, bon dia.
19: Bon dia, matiners, bon dia, Catalunya.
0: Sí, m'agrada, la gent amb energia. Des d'on ens truques tu, Joan?
19: Doncs pues mira, us truco des d'Alcanar.
0: Molt bé. I preparat per anar a treballar o estem de moment esmorzant? Com ho tenim plantejat, això?
19: Preparat per esmorzar i després de treballar. Avui farem oficines, que jo soc jardiner, sí? I avui toca fer oficines. I hi ha primeres hores de la tardor.
0: Ai, sí, noi. Ja. Ui, però veig que ho dius amb ganes, eh? Deus tenir ganes.
19: M'encanta la tardor.
0: Clar, perquè els jardiners entenc que a ple estiu és bastant complicat haver de treballar amb el sol, no?
19: Sí, perquè sigut un estiu molt calorós, com ja sabeu tots i totes. I la tardor és molt bonica perquè a mi m'agrada molt es començar a donar-li toquets de color al jardí, amb els ciclaments, amb les caiunes i tot això.
0: Ara, que ara. Doncs escolta'm, a veure si acabem de redonir aquest inici de tardor amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Tens el número 3, Joan.
19: M'encantaria, moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé. Adéu. I d'en Joan, en Guim. Guim, bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: Què tal, Guim?
20: Molt bé.
0: Sí,
20: molt bé,
0: molt Guim, bé. Que em sembla que vas trucar-nos ahir,
20: trucar
0: Guim.
20: Vaig trucar ahir, sí, sí.
0: Bé, doncs tu, escolta...
20: T'ho he preguntat i m'han dit que et puguis tornar a trucar.
1: I tant.
0: Clar que sí, qui es pot trucar les vegades que us doni la gana, que ens, escalta, que ens encanta escoltar-vos. Jo sempre us ho dic que sou també la nostra companyia des de l'altre costat de la ràdio. Guim, tens el número 4, a veure si tenim sort avui.
20: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé, adéu. Marta Viana, que tinguis un bon dimarts.
1: Igualment, fins demà,
0: no hi creus. Aquesta mena d'al·lèrgia que tens cada dia al matí.
1: No puc més, ja.
0: Bueno, respiro una miqueta.
1: Sí.
0: Fins demà.
1: Adéu.
0: I d'aquí uns moments saludo Ricard Ostrell, però abans la música de L'Ax amb Bustó.

0: la música de Lax and Busto, Pemi Fortuny al capdavant d'una banda que no ha parat de regalar-nos grans cançons com aquesta que es diu Ara. Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, hola, hola.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Bé, estava pensant ara que crec recordar que em vas dir que vas anar a un concert de Lax and Busto i que
1: sí,
0: vas destacar,
1: quants.
0: No?, que encara Pemi Fortuny segueix amb aquesta bona salut.
1: No, va ser espectacular aquest estiu, sí, sí.
0: Que sí?
1: Sí, sí, un gran concert.
0: Amb
1: gossos,
0: agrada.
1: Tocaven amb gossos.
0: Sí.
1: I Lax and Busto estava en plena forma, gossos també, eh? Però Lax and Busto, en fi...
0: Una meravella.
1: Sí, sí, sí.
0: Una meravella. Escolta'm, necessito novament la teva mà innocent, de l'1 al 4.
1: L'1.
0: Una altra vegada?
1: Sí.
0: Doncs vinga, la Mònica, que s'emporta aquest parell d'entrades per anar a la Villarroel.
1: Ahir vaig regalar un llibre de poemes d'Antoni Clapés.
0: Home, molt bé.
1: Del poeta Antoni Clapés sabadellenc.
0: Sí.
1: Per exemple, ascendir fins al cim. Diu, ascendir fins al cim i continuar. A travessar el vent. Gosar anar més enllà, encara. Només l'absència deixa empremta.
0: Doncs escolta, m'ho deixes fantàstic, això. Que vagi molt bé el programa, Ricard. Adeu. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Demà hi tornem, matiners. Adeu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Vinga, va, que ja comença un nou matí i ho fem, a més, amb temps estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, de moment sense canvis a la vista, avui es mantindrà el temps tranquil, amb quatre núvols prims, potser algunes nuvolades a la costa, i amb temperatures avui un palet més moderades, que poden arribar en general entre 28 i 30 graus, potser l'extrem sud de Catalunya puntualment arriben als 34-35, tot i això aquesta hora bufa una mica de tramuntana a l'Empordà i una mica de mestral al Baix Ebre, que fa que les temperatures ja siguin altes, de 24-25 graus en aquests trams.
0: I avui també el Tribunal Constitucional començarà a debatre els recursos presentats pels líders del procés després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Avui sobre la taula hi ha el de Jordi Turull, que es desestimarà perquè ha caigut en mans d'un jutge del bloc conservador.
2: Passarà el 6 o passarà més endavant? Si passés el 6, evidentment es resoldria el 6, la del Jordi Turull i la de la Dolors Bassa. La magistrada, que és la ponent de la Dolors Bassa, serà totalment contrària a la de Macías, perquè és una magistrada que és del sector progressista.
0: Això deia l'advocat de Turull, Jordi Pina, ahir al matí de Catalunya Ràdio, situava el 6 d'octubre com el dia clau perquè el TC avali l'amnistia. Si es compleix el calendari, només quedaria que el Suprem l'apliqués perquè Puigdemont pugui tornar. I mentrestant, a Madrid, en aquest cas Pedro Sánchez, se'n va fins a Nova York a la inauguració de l'Assemblea General de l'ONU. Encara no ha dit res de que el jutge Peinado hagi enviat a la seva dona a judici. Sí que n'ha parlat algun dels seus ministres, per exemple, Diana Morán.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
0: I per tancar la carpeta judicial, l'expresident Zapatero té tres dies per aclarir l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx. El mes de juny, davant del jutge, Zapatero va dir que aportaria la informació en una setmana o 10 dies. Això el mes de juny. 22 de setembre, ara té 3 dies. L'altra previsió també destacada del dia. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, tornarà a posar avui sobre la taula, els ministres europeus, l'oficialitat del català a les institucions comunitàries. Álvarez ens explicava en aquest programa que Espanya no donarà suport a l'entrada de Montenegro o Albània si abans no es resol aquesta carpeta.
4: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
0: Tot això avui que l'atenció mundial se centra, com dèiem, a Nova York i arrenca l'Assemblea General de l'ONU amb el discurs de benvinguda del president nord-americà Donald Trump. Enviat especial, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia. El discurs d'obertura del president dels Estats Units serà el plat fort d'aquesta primera jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides. De fet, l'agenda de Trump també acapararà el protagonisme per la signatura de l'acord amb Dinamarca sobre Groenlàndia.
0: I Álvarez aprofitarà la seva estada a Nova York per reunir-se aquesta setmana amb el seu homòleg marroquí. Ahir Álvarez refredava la possibilitat de que demà hi hagi una nova entrada massiva a Ceuta coincidint amb les eleccions al Marroc. Tot i això, el ministre Marlaska confirma que s'ha reforçat el control a les fronteres.
6: Hemos un carácter preventivo reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad.
0: És a dir, no hi ha alarma, però sí hi ha alerta per part del govern espanyol. I enmig de tot aquest soroll, també de baralles i de polèmiques que ens envolten, una mica més de pau al Congrés dels Diputats.

0: Va ser aquest homenatge en el marc del Dia Internacional de la Pau i coincidint també en el 150 aniversari del naixement del músic català.
1: Un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho. Una de les figures més importants de la música del segle XX. Un músico magistral, universal.
0: Així el va recordar la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol.

Tot això ho hem dit, que parlarem, atenció, d'un nou cas, un segon cas que s'està investigant per part dels Mossos en 48 hores d'un home raptat també a la Força a Catalunya. Ho explicarem a partir de les 10 del matí també aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora fent un repàs, en aquest cas, a les notícies amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. El Consell d'Educació de Catalunya comença a perfilar avui el debat sobre l'educació.
2: Abans que s'acabi aquest mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector, al febrer es faran les deliberacions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que les mesures siguin concretes.
4: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
2: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin.
5: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
2: El president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox se n'han desmarcat.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Acord entre el PSC i Esquerra per Barcelona per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
6: El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemanya han pactat destinar el que recapti del recàrrec turístic als creuers a programes d'activitats de reforç escolar. Elisenda Alemanya, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes, per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA, i a partir de l'any vinent cap nen o adolescent a Barcelona es quedarà sense preguntar allò que no entès a classe perquè a casa seva no el poden ajudar o no li poden pagar classes particulars.
6: Aquests diners es destinaran a triplicar les beques i ajudes a les extraescolars perquè cap família es quedi sense fer-ne per motius econòmics. Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els propers anys amb la taxa de creueristes, 4 l'any 2027.
1: I aquest matí el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea en una reunió davant de tots els socis comunitaris.
2: Ha passat més d'un any des de l'últim cop que Madrid va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus. Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia, però, continuen frustrant el consens.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
9: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán.
8: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés.
6: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia que, si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, en parlava ahir al matí de Catalunya Ràdio.
10: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
6: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder, Carles Puigdemont, encara que l'expresident ha verbalitzat si pot tornar la seva intenció de submergir-se en la realitat del país 9 anys després d'exiliar-se a Bèlgica.
1: I el jutge Peinado ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, en mans d'un jurat popular.
2: El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol.
11: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
3: que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
11: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, li dona 3 dies perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al seu despatx.
6: El magistrat José Luis Calama reclama a l'expresident espanyol tota la documentació que tingui de les joies. També ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces tenen més valor que el que es va taxar en un principi d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, el seu origen, els metalls preciosos de què estan fetes i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació vendat al cas Plus Ultra per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de Zapatero, les ha citat el 30 de novembre i les investiga perquè veu indicis que la seva empresa va servir per canalitzar possibles comissions en el rescat de Plus Ultra.
1: I avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de la ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units.
2: Un Donald Trump que ha vist com les grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
12: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
13: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha aparegut realitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
12: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià.
6: Es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar dirigit als més petits. El guany econòmic per al Barça serà d'uns 100 milions d'euros en els pròxims 25 anys. Aquest acord es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris de dissabte. Els dies previs, la Comunitat Palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra pels possibles vincles amb el govern de Netanyahu. Fins i tot l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, va reclamar al club que fes una auditoria de l'empresa.
14: El Barça diu que és més que un club, que defensa la pau, els drets humans i la infància, però la veritat es posa al costat d'Israel mentre està cometent un genocidi indirecte i embruta l'escut i els valors i el seu prestigi mundial. I crec que hi ha una pregunta que molta gent s'està fent. Quin gest representa més els valors del Barça? La foto del president Laporta darrere d'una bandera israeliana o la de bandera palestina de Lamine Yamal?
6: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Asens lamenta que el Barça no aïlli una empresa israeliana tal com recomana la relatora especial de l'ONU per als drets humans, Francesca Albanese. Durant l'assemblea preguntes d'un soci, el president Laporta va explicar que el club havia fet les comprovacions necessàries i va assegurar que no es va detectar cap irregularitat de l'estructura societària, ni dels accionistes, ni de les operacions de negoci de la companyia.
15: La normativa no estableix una prohibició general pel fet de que sigui una empresa israeliana.
6: Consulta pel matí de Catalunya Ràdio, el Barça ha explicat que s'ha fet un informe per avaluar el contracte, que no es pot fer públic perquè forma part d'un procediment intern. Fons del club subratllen que la nacionalitat israeliana d'un dels accionistes de Babylon Park no acredita cap vinculació amb la guerra de Gaza ni constitueix per si sola un motiu per excloure-la.
1: I les Balears assoleixen el rècord de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars.
2: En el que portem d'any s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
1: Mallorca, Caterina Carmany.
16: La ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Segons Àlex González, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, es tracta d'un desplaçament de rutes.
17: La cooperació per, diguem que, reduir la ruta canària no implica que la migració desaparegui, implica que es trasllada. Tancar les fronteres en una banda implica traslladar-se a unes altres. En aquest cas, la ruta algeriana està incrementant degut a aquesta raó.
16: L'anomenada ruta algeriana és de les més perilloses. A principi d'agost van morir 19 persones en dos naufragis quan intentaven arribar a les Balears. I aquests són els que sabem, però segons els experts hi ha centenars de persones que moren durant les travessies quan intenten accedir a una vida millor. Des de Mallorca, Caterina Carmen Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern espanyol continua explorant nous emplaçaments també a Ceuta per ubicar-hi més de 3.000 persones immigrants que calculen que continuen en aquest cas als carrers.
6: La instal·lació del port de la ciutat autònoma, 1.700 llits, ha quedat petita i ja el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
18: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
6: També s'ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància d'aquestes convocatòries, però afirma que hi estan a sobre i insisteix que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent.
1: I avui és l'últim dia de campanya electoral al Marroc.
2: El Regne Alauita celebra comicis legislatius demà amb el descontentament juvenil com a eix central en un país embarcat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II.
12: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país, mentre el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. Des de Fanidec, Nando Sonoguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, investiguen, atenció, un segon cas en 48 hores d'un home raptat a la força a Catalunya.
6: Els Mossos han obert una investigació sobre una presumpta segona detenció il·legal en menys de dos dies després que dissabte a la tarda cinc persones disfressades de policia s'emportessin un home a la P7. Segons ha pogut saber l'Ara, aquest segon incident va tenir lloc dilluns a la matinada a Barcelona, quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un cotxe per la força al carrer Huelva. A primera hora d'ahir, l'home el van trobar a les proximitats d'una benzinera de Salta, al Gironès, amb clars signes de violència. En aquest segon cas, la investigació està oberta i encara no estan clares les motivacions del segrest.
1: I el Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes.
2: És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud.
1: Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bon dia.
19: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
20: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu.
19: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món. Des de Bonavé, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I és moment també de fer un cop d'ull als esports. Robert Prat, bon dia.
21: Bon dia. Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, afegeix que entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes, i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral, el Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de bàsquet, i el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar, l'han operat d'una fractura de clavícula.
0: Al Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
22: Ferran Adrià, el rei de la salsa. Ferran Adrià, el salsero català.
1: I encara en titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
23: Molt bon dia.
1: La primera que sona?
23: Doncs és la salsa de l'Adrià, de la salseta de Poble Sec, perquè ahir va ser una nit d'estrena al Festival de Cinema de Sant Sebastià amb Gènesi, la sèrie sobre Ferran Adrià i el Bulli, on va rebre una forta ovació per part del públic. Avui s'estrena El mal padre amb Eduard Fernández, que competeix a la secció oficial per la Conxa d'Or.
1: La segona.
23: Bé! Avui s'estrena al Teatre Lliure de Gràcia La Vella Helena, un espectacle estrenat ara fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomé. Ara al capdavant s'hi posa el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, i a l'escenari Gerard Frank, Mel Salvatierra i Carme Milán. És un muntatge que es pot veure fins al 18 d'octubre.
1: I la tercera?

0: Tot això avui, que és dimarts 22 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Roger, a 1:15 de la matinada a casa seva, a Sant Pere de Ribes, i l'Aran, amb 2 quilos 930 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. Són les 6 i 22.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A partir de les 9 reflexionarem sobre els efectes de les pantalles en infants i adolescents. En parlarem amb el psicòleg Marc Massip i un jove que ha superat la seva addicció.
3: A 2:15, tots els detalls sobre la possible aplicació de la llei d'amnistia, que pot marcar...

0: 33, 34 graus. Avui aquí baixaran 3, 4 graus a tot estirar la temperatura. En general, les màximes quedaran de 28 a 30 graus. Potser encara les Terres de l'Ebre podrien arribar als 34, 35. I el dia serà assolellat. Hi ha una mica de tramuntana en aquests moments a l'Empordà, una mica de mestral a la Vall de l'Ebre, que ha fet disparar les temperatures fins als 26 graus a Roses, també 26 a l'Hospitalet de l'Infant. En canvi, tenen 17 a Cervera o 13 graus a Roda Ter. En aquests moments, avui hi haurà 4 núvols prims poc importants i sembla que aquest temps estable es mantindrà encara tota la setmana. Fins i tot a partir de dijous podria pujar una altra vegada la temperatura.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
3: Que l'any serien... 1, 2, 3...
2: Més de 2.400 euros.
3: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
2: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
5: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: 5 minuts seran 6:45 del matí. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Pequín. Francesc Canals, ni hao.
7: Ni hao.
6: A París hi tenim la Isabel Galí. Bonjour.
8: Bonjour, Ricard.
6: Des de Buenos Aires, Joan Biosca. Bon dia, buenos días.
9: Què tal, Ricard? Buenos días.
6: I a Madrid saludem la Paula Brujats. Bon dia.
10: Hola, bon dia.
6: Comencem avui al Japó perquè la seva atracció natural més coneguda, el Mont Fuji, li passa com al Pedraforca, que hi puja massa gent poc preparada i se l'ha de rescatar. Doncs bé, les autoritats locals han decidit fer pagar l'helicòpter als que necessitin aquest rescat. Francesc.
7: Doncs sí, Ricard, de fet serà durant la temporada baixa, perquè en temporada alta, entre el juliol i principis de setembre, el Mont Fuji hi intenten fer el cim unes 200.000 persones i tota l'assistència està preparada. Però la resta de l'any no hi ha serveis i s'hi estan multiplicant les ascensions que acaben malament, especialment a l'hivern, quan el fred ho complica tot encara més. Uns 50 euros per hora d'helicòpter és el que hauran de pagar a partir de l'any que ve els excursionistes temeraris o que no vagin ben preparats. També es demanaran plans d'ascensió per endavant i qui no els presenti serà sancionat.
6: I a França, avui fa vaga el personal dels centres regionals que fan menjar per les escoles i universitats. Es queixen perquè estan desbordats i mal pagats. En parlen, sobretot, els receptors d'aquests àpats, els estudiants de les universitats. Isabel.
8: Des del maig passat, i a canvi de donar suport als pressupostos, els socialistes van aconseguir que el govern instaurés dinars a un euro per als universitaris, després de constatar que alguns només feien un àpat al dia. Des d'aleshores, però, les cues davant els menjadors de les facultats és tan llarga, amb esperes de més d'una hora, que molts hi renuncien i se'n van a comprar un entrepà si no volen perdre classes. En algunes universitats franceses els àpats per estudiants s'han multiplicat per 4. Els pressupostos per al 2027 tornaran a ser restrictius, però, i la mesura pot tornar a caure.
6: I saltem al continent americà. L'Argentina és líder mundial en clonació de cavalls. El país sud-americà ja n'ha reproduït més d'un miler. Són Joan equins destinats a jugar a polo o a curses.
11: Sí, el que va començar el 2010 com un experiment amb cavalls de polo s'ha convertit ara en una potent indústria que mou 30 milions de dòlars anualment i que clona 800 cavalls a l'any. Adolfo Cambiasso és un jugador de polo argentí i és qui va tenir el somni de clonar un cavall seu amb qui competia, la Quartetera. 16 anys després ja es va per la 80a clonació de la Quartetera. Són cavalls exclusius de competició pel polo o les curses que poden arribar a costar un milió de dòlars. Tal ha estat l'èxit de la clonació argentina i de la coneguda com a biotecnologia reproductiva de cavalls, que el país sud-americà s'ha convertit en un gran exportador també de semen congelat a nivell mundial.
6: I per acabar, si voleu comprar el polèmic àtic d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid, teniu una segona oportunitat. Torna a estar a la venda per 6.700.000 euros, Paula.
10: Si la Comunitat de Madrid es vol treure de sobre com sigui l'àtic que s'ha convertit en una llosa per a Díaz Ayuso a pocs mesos de les eleccions autonòmiques...
12: Està en venda... Ciao,
10: però en el primer intent de venda, l'àtic no va rebre ni una sola oferta. Ara torna...

0: tornar a estar a la venda pel mateix preu i la subhasta serà permanent i indefinida fins a aconseguir un comprador. De moment, Madrid no recupera els 6.300.000 euros públics invertits i uns diners que Ayuso ha promès que destinarà als afectats pels incendis forestals de l'estiu.
1: Així tenim el món quan falten 2 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. Esport, Robert Prat, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no en les formes.
2: Sí, clar, la manera que té el Madrid de protestar dels àrbitres no és la correcta. Assegura que el Madrid no va perdre per cap de les jugades que reclama i des del Madrid, Kylian Mbappé fa autocrítica. Són declaracions al diari AS.
3: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone a hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelve los títulos.
1: El Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de gairebé 3 setmanes.
2: L'Espanyol perd 3 jugadors, el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona no s'atura. Aturada llarguíssima el primer partit d'Espanya contra Anglaterra a Wembley aquest dissabte.
4: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todos el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
1: El Barça, ara del Depor, Marc Casado, no jugarà fins a l'any que ve.
2: Com a conseqüència d'una topada al partit contra el Betis, es va fracturar la clavícula i ja l'han intervingut.
1: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Callús, al Bages, a les 7:40.
5: I es pondrà a les 7:50 del vespre.
1: Les temperatures a aquesta hora?
0: A Sant Pau de Segúries 11 graus, a Torredembarra 19 i a Barcelona 21.
1: Pel que fa al temps, avui el dia seguirà sent assolellat i càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, a l'interior encara tindrem temperatures 3 o 4 graus per sobre del normal per l'època. Tot i això, sí que baixa lleugerament la temperatura a la costa i al prelitoral, tot plegat amb un dia assolellat, amb 4 núvols primers i una lleugera tramuntana.
1: I com tenim aquesta hora del matí, les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
7: Doncs pel que fa al trànsit, aquesta hora ja hi ha retencions a la ronda de dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i a la ronda litoral en sentit Llobregat, també a la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, en general funciona segons el previst, però amb alguns retards, com per exemple el del primer tren de l'R11 que surt de Figueres cap a Barcelona, que va 20 minuts tard, i el de l'R16, el tren de Tortosa, que va cap a Barcelona, que porta una demora de 25 minuts.
1: Tot això avui, que és dimarts 22 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Jordi Turull.
5: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. És el tret de sortida per l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, encara que a Junts es mostren prudents sobre el retorn de l'expresident.
1: El segon, Begoña Gómez.
8: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa considera que és un cas de persecució judicial contra la seva parella, Pedro Sánchez. D'altra banda, el jutge que investiga José Luis Rodríguez Zapatero li dona 3 dies perquè aclareixi l'origen de les joies.
1: El tercer, Consell d'Educació de Catalunya.
5: Comença avui a debatre la transformació del sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin siguin concretes, amb paral·lel, el matí us avança avui que Barcelona, PSC i Esquerra han arribat a un acord per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
1: El quart, català, Europa.
8: Un any després del darrer intent d'aconseguir-ho, aquest matí el govern espanyol torna a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els dubtes de països grans, com Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens.
1: I el cinquè, és el Barça.
5: Amb polèmica per l'acord del club amb un grup empresarial d'origen israelià, es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, amb qui ha parlat aquest programa, ja havia reclamat al Barça que fes una auditoria de l'empresa per possibles vincles amb el govern israelià.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
9: Doncs amb un anunci de Giorgia Meloni que barreja educació i immigració. La primera ministra italiana proposa limitar a un 30% la xifra d'alumnes estrangers a les aules. L'argument diu que no pot ser que els nens italians se sentin arraconats. Entre els seus plans també hi ha el prohibir el vel integral a les escoles.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units?
9: El ciutadà veneçolà que ahir va ser tirotejat per la policia migratòria, l'ICE, ha estat traslladat del centre de detenció on estava, a Texas, fins a un hospital. Ho ha explicat la seva advocada, que també ha dit que, segons un altre reclús, guàrdies d'aquesta instal·lació van agredir Wilber Garcés, que estava perdent sensibilitat al costat esquerre del cos.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
9: Amb novetats sobre la cursa de la intel·ligència artificial. El gegant tecnològic Alibaba ha anunciat que estrenarà un nou model amb entre 5 i 10 bilions de paràmetres. També ha presentat un xip que serà el més potent del país, amb un rendiment fins a 3 vegades superior al del seu predecessor.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
1: Centrada, sobretot, en Begoña Gómez.
10: A Madrid, El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña abans que l'escollin. De l'ABC ens quedem, sobretot, amb la fotografia de portada. És d'arxiu i s'hi veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero riuen de manera exagerada, acompanyats d'altra gent, i just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats. A la premsa catalana, tant El Periódico com La Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés a Pau Casals, i a l'Ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià, i l'actriu diu un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny. Això en un dia, Ricard, en què us costarà trobar tots plegats al vostre diari al quiosc. Tots porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada, amb el lema El futur és aquí.
1: I a la premsa comarcal, Tarragona s'ha convertit en un imant per als barcelonins que no es poden permetre viure a la capital catalana, Lara García.
0: El diari de Tarragona assegura que les ciutats de Tarragona triomfen entre els qui busquen casa fora de la seva província. S'hi han comprat 4.670 habitatges en un any. D'aquests, 3.000 els van comprar residents de Barcelona. Les xifres situen la província de Tarragona entre els principals destins de tot l'estat per a compradors que ja no poden viure a la seva ciutat per la crisi de l'habitatge. El diari de Girona destaca que un veler que va sortir de Roses ha estat interceptat a Galícia amb més de 2.000 quilos de cocaïna. L'operació ha permès desarticular una organització especialitzada a facilitar embarcacions per transportar grans quantitats de droga per encàrrec d'altres grups criminals. I el Regió 7 explica que més de 300 alumnes de Manresa han après a munyir amb el pas del ramat transhumant. Les cabres van travessar diumenge al centre de la ciutat fent parada de 2 dies per tal, doncs, que escoles i instituts puguin fer activitats relacionades amb la pastura i la ramaderia.
1: I en esports, Robert Prat continua la polèmica arbitral arran de les queixes de Mourinho.
2: Mbappé, però, és realista, diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, no comparteix les formes, afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar aquest assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de bàsquet, i el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar. L'han operat d'una fractura de clavícula.
1: De seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirarem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 42 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Good morning, Catalunya. Avui la notícia sobre les midterms va precisament sobre les notícies. De fa uns dies, el president Trump va prohibir a les emissores CNN, MS Now i el Digital Politico entrar a la Casa Blanca per fer-hi la seva habitual cobertura mediàtica. Aquestes organitzacions ja han denunciat el fet als tribunals, adduint que aquest acte de censura representa una violació de la primera esmena, relativa a la llibertat d'expressió. Com ja ha passat alguna vegada, les emissores guanyaran el plet i tornaran a la Casa Blanca per preguntar al president i per rebre els seus insults. La diferència, no obstant, és que enguany els periodistes han actuat amb dignitat i s'han negat a cobrir els actes del president durant uns dies. Aplaudeixo els companys americans. Potser si això s'hagués fet fa uns anys, negant a Trump la possibilitat de ser una figura omnipresent a la tele, potser no hauríem arribat on som ara.
5: 6:45 del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta pendent del Tribunal Constitucional, que activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i amnistia els principals líders del procés.
13: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo per delictes de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Aleshores, caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia. És prou contundent? Si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, al matí de Catalunya Ràdio.
14: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
5: El jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici per malversació i tràfic d'influències i ho fa 4 dies abans de jubilar-se.
8: L'acusada va impulsar gràcies a la seva influència la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Diana Morán, ministra de Ciència i Innovació.
15: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petició del senyor Aznar.
8: Per sumar soci del govern espanyol amb aquest processament, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. Els populars consideren que casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir la Moncloa.
5: I encara en l'àmbit judicial, el jutge del cas Plus Ultra dona 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que li van robar trobar al despatx.
8: El magistrat també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces tenen més valor que les que es va taxar en un principi d'1,3 milions d'euros. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació a banda del cas Plus Ultra, que investiga l'expresident espanyol pel rescat de l'aerolínia per possible delicte de frau fiscal i contraband.
5: I en ple debat sobre l'educació, el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar per tenir una anàlisi a l'abril.
8: Abans que s'acabi aquest mes, s'hauran d'escollir els temes de debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que les mesures siguin concretes.
16: Aquest no ha de ser l'anèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
8: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin. Salvador Illa ha convocat aquest divendres tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox seran desmarcats.
5: I encara una previsió més. Aquest matí el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia, però, continuen frustrant el consens.
8: Un any després de l'últim cop que Madrid va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus, avui tornarà a fer una reunió davant tots els socis comunitaris. Aquesta sessió d'avui arriba abans que entri a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Estrangers.
17: Se están comportando no como líderes de gobiernos, sino como líderes de partido. Y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y desde luego no deberían de prestarse a hacerle un favor al Partido Popular Español.
8: Avui no hi haurà cap nova votació. Després de l'amnistia, que ja està aplanada, es llegeix com un nou pas del govern espanyol per seduir Junts.
5: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí, les Nacions Unides alerten que els humans no tenen prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial.
8: Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat.
5: Rafael de Ribot.
18: Un dels membres del grup d'experts de l'ONU, el català Roman Urús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
19: Hi ha d'haver un control continu de monitorització de lo que passa amb aquests models, no? Que no se'n vagin de lo que haurien de fer.
18: Espanya Pedro Sánchez ha presentat el Pla de Desenvolupament Responsable de la Intel·ligència Artificial i proposa un nou pacte social a patronals i sindicats. El secretari general de l'UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la IA destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
20: De tal manera que se desarrolla lo que quiera, pero que cotiza.
18: Rafael de Ribot, Volantí, de Catalunya Ràdio.
5: I precisament Barcelona acull a partir d'avui una cimera sobre intel·ligència artificial que reuneix les principals companyies del sector.
8: Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google participen en aquesta trobada de 2 dies de durada i en què intervindran 200 ponents. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillaume Rostand, ha explicat a 3CAT Info que la seguretat serà un dels temes centrals en la reunió.
21: Tenemos 3 o 4 paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controlará la IA.
8: L'organització espera que hi passi més de 10.000 assistents.
5: I l'autor del llibre Safaris Humans afirma a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans als anys 90 es van organitzar des de Barcelona.
8: El periodista italià Ezio Cavazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
22: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona havia anat amb agències locals i, de fet, entra a Barcelona, entre el 92 i el 95, hi havia dues grans agències que organitzaven safaris.
5: I cultura, Eduard Fernández presenta avui la seva candidatura a millor actor al Festival de Cinema de Sant Sebastià. És el protagonista del Mal Padre, que competeix a la secció oficial.
3: Mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció catalana, participada per 3CAT, Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats del Patronato de Protección de la Mujer.
5: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
4: Daniel Monzón, el director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera o Celda 211, detalla a Ruega por nosotras el tracte vexatori que rebien las nenas y adolescentes internas en esta institución franquista.
6: Había muchos apartados de ese tipo de castigo sádico que decidimos de alguna manera dejar aparte, porque a nosotros nos interesaba la violencia psicológica, como un sistema entero trata de quebrar, triturar la personalidad de un montón de niñas, que es incluso más dura que te den una bofetada o que las chicas que se orinaban le ponían ortigas en la vagina.
4: La protagonista del film, que s'estrenarà al novembre, és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Parlem ara de teatre, perquè el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals, teatre i molta comèdia.
3: Miqui Esparvé, Queco Novell, Àngels Gonyalons, Javier Cámara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum de Barcelona.
5: Marta Vives.
23: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli, que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, al Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka, amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gonyalons.
24: I és la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
25: És una paradoxa, perquè es troben uns professors que és com el Consell Rector, amb una mare, jo sóc la mare.
26: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida, i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia.
23: Aquesta temporada passada, Balanyà ha aconseguit prop de 670.000 espectadors. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I encara relacionat amb el món del teatre, hem de lamentar la mort als 69 anys de l'escriptor i crític teatral Marcos Ordóñez.
3: Va exercir durant dècades com a crític de teatre, sobretot pel diari El País, i era una de les veus de referència de les arts escèniques. És autor d'una vintena de llibres, entre assajos, memòries i ficció, com Acapulco i Juegos Reunidos. També va ser professor de dramatúrgia, de guió i de direcció d'actors a la Universitat Pompeu Fabra.
5: I encara un apunt més, el pregó de la Festa Major de Santa Tecla posa l'accent en la inclusió.
3: Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïna, Álvaro Cano i en Rubén Almazán. En el seu discurs han aprofitat per reivindicar que tothom, diuen, es mereix una oportunitat.
27: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitats aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
3: El pregó és el punt d'arrencada d'aquests dies de Festa Major. Avui es fa la cercavila de Santa Tecla i el ball de dames i vells.
5: Passa un minut de 3:15 del matí. Pel que fa al temps, avui tornarem a tenir temperatures de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
28: Bon dia, sí, sense previsió de canvis. De moment, tota la setmana tindrem aquests valors altíssims. Potser diumenge, dilluns, entre diumenge aquesta setmana i dilluns de la setmana que ve, comença a recular una mica el termòmetre i pot arribar algun petit canvi, però fins llavors temps totalment estable, amb capes de núvols prims a tot estirar, que aquest matí s'han situat cap al nord de Catalunya, i amb aquestes temperatures que encara poden arribar avui entre els 28 i 30 graus a bona part de Catalunya. Sí que baixa una miqueta respecte a la d'ahir, però clarament quedaran per sobre del que és habitual. A l'extrem sud encara podrien arribar els 34 o 35, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre.
5: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
7: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat. Cues també a la C58, la C33 i la 2 d'entrada a Barcelona, i a l'AP7, al Nus del Papiol, en sentit sud. Pel que fa al transport públic, en general funciona segons el previst. Veiem alguns retards, com el del primer tren de l'R11 que surt de Figueres cap a Barcelona, que va 20 minuts tard, i el de l'R16 que va de Tortosa a Barcelona, que porta una demora de 25 minuts.
12: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
29: Avui hem rebut el missatge d'una professora de secundària del Vallès Occidental. És especialista en castellà i anglès, però el primer dia de curs la direcció del centre li va comunicar que també s'havia de fer càrrec d'un grup de català a l'ESO, sense que ella sigui catalanoparlant ni hagi impartit mai la matèria.
30: Em preocupen els alumnes.
0: Què passa amb el seu dret a rebre una educació de qualitat i a tenir davant seu un professor preparat per impartir aquella matèria? Soc mare i em poso en el lloc dels pares dels meus alumnes. Els alumnes no poden pagar les mancances del sistema.
29: El Departament d'Educació reconeix que la professora té raó en la seva reclamació. Ella va recórrer a inspecció i ara aquest òrgan està intervenint per refer els horaris del centre i evitar així que hagi d'assumir la classe de català.
12: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli continua baixant de mica en mica. El barril de Brent ronda els $100 després que fa uns dies fregués els 110. Les borses europees han celebrat la caiguda del preu del cru. L'IBEX d'ahir va rebotar més d'un 1% fins als 19.720 punts. A Wall Street, el Nasdaq ha tancat amb una crescuda superior al 2% i el Dow Jones a l'1%. I acabem amb els parquets oberts a aquesta hora. Els asiàtics aquest matí, la borsa de Tòquio i la de Seül creixen prop d'un 1,5%. Mentre que a Hong Kong els inversors són més prudents i el Hang Seng es manté pla. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
9: Ara amb Lidl Plus, tria 200 grams de pernil cuit extra 1 amb 55 i estalvia't un 20%. I burger meat de porca 2 amb 19 i estalvia't un 15%. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi sobren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No ves que aquí se te farà massa d'allò. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
13: I moltes eines, eh? Moltes eines.
14: Supeio quins amics tens.
11: Bueno, tenia ja, no els tenia. Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
10: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
30: Bon dia.
5: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
31: Hola, bon dia.
5: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
32: Bon dia.
5: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
33: Hola, bon dia.
5: Comencem, doncs, a Barcelona. Avui hi ha, Marc, vaga als autobusos.
30: Sí, serà una aturada, Francesc, de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs, expliquen, de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació.
5: Saltem al sud del país. Avui sabrem quines han estat les al·legacions que han presentat les entitats que estan a favor de la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Ricard.
31: Sí, penseu que les entitats Pro Parc Natural valoren molt positivament que després de dècades de reivindicacions la seva creació estigui ben embastada, però diuen que el moment històric requereix que el projecte sigui coherent i sòlid. Per això avui sabrem quines són les al·legacions que presenten a les 11 del matí. Ja han avançat que han demanat que reforci la seva protecció i es mantinguin els límits inicials. Les hectàrees del Parc Natural s'han reduït de les 43.700 hectàrees inicials a les 38.900 actuals, perquè hi ha ajuntaments que han demanat deixar fora alguns espais agrícoles.
5: Més medi ambient a les comarques del Pirineu. Avui la protagonista serà la vespa asiàtica, aquesta espècie invasora que està tenint cada cop més presència a Catalunya. Júlia.
32: Sí, havíem parlat de la preocupació dels apicultors aranesos. Ara anem més avall perquè l'Ajuntament de Tremp ha començat a instal·lar trampes selectives per frenar l'expansió d'aquesta espècie que l'any passat ja va formar els primers nius al municipi. Des de l'Ajuntament fan ara una crida a la ciutadania per detectar possibles exemplars i evitar, sobretot, la formació de noves colònies.
5: I acabem a les comarques gironines. Ja hi ha veredicte dels veïns de Cassà de la Selva sobre quina ha de ser la bandera del municipi. S'havia de triar entre 4 dissenys diferents i un de cada 6 veïns del poble han participat en la votació organitzada per una entitat cultural, Maria.
4: Sí, de fet, la bandera guanyadora és la més diferent de les 4 opcions possibles. 3 jugaven amb 2 franges horitzontals, una de verda com a símbol dels boscos de les Gavarres i una de taronja com el color del tronc de les Sureres. I ha guanyat la blava, del color de les equipacions esportives de Cassà, amb la silueta d'una alzina surera de color blanc. Ara l'Ajuntament haurà de decidir si l'agafa com a propi aquest procés engegat pel grup de recerca i estudis cassanencs. És la tercera vegada que s'intenta que Cassà de la Selva, el gironès, tingui bandera pròpia.
5: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
5: I els esports, Robert Prat.
6: Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, diu que entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de Bàsquet i el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar. L'han operat d'una fractura de clavícula.
5: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
8: És fascinant recordar que avui, 22 de setembre, va néixer David Stern, l'home que va redefinir el bàsquet. Ell va agafar una NBA moribund dels anys 80 i la va catapultar cap a un fenomen global. La seva obra mestra va ser portar el Dream Team a Barcelona 92, obrint les fronteres del món. Sense la visió d'Stern, pioners com Pau Gasol mai haurien obert el camí ni viuríem en una era de gegants com Anteto, Doncic o el mateix Jokic, que dicten les lleis del bàsquet mundial. Avui la NBA no juga als Estats Units, es governa des d'Europa.
5: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
14: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
17: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró. Del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat.
18: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors. La teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
14: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
5: I a partir de les 3,
12: l'espai de reflexió a la tertúlia.
19: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
20: I em va vindre a dir sí.
21: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
19: El més perillós és que escapi el nostre control.
22: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
14: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
5: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la cobertura que es va fer de l'agressió a una diputada que anava dins un cotxe a la ciutat autònoma de Ceuta.
24: Totes les cadenes de televisió van cobrir ahir l'agressió al cotxe d'una diputada per part d'un grapat de persones a Ceuta. I vaig veure com almenys Telecinco, 4 i Antena 3 es convertien en altaveus del feixisme, llevant-li importància al fet. Em va cridar l'atenció, per no dir que em va espantar una cosa, com una vintena de policies no eren capaços de protegir el cotxe i com els mateixos que tiren a una mestra jubilada per terra, tot i no fer res, o que apallissen a un jove amb una estelada, són tan educats en gent veritablement violenta.
5: I a la recomanació del dia, avui que el Tribunal Constitucional comença a estudiar els recursos contra la inaplicació de l'amnistia, la Cristina Bordes ens recomana El juicio de los siete de Chicago.
0: Molt enèrgica, un retrat potent de la tensió política i social dels Estats Units als anys 60, però que déu-n'hi-do els paral·lelismes que hi podem trobar amb l'escenari català. Un drama judicial dirigit per l'oscaritzat Aaron Sorkin, amb una desfilada d'actors importantíssima, un bon sentit de l'humor i línies de diàleg molt fines. Ens transporta al Chicago de 1968, quan un grup d'activistes que protestaven contra la guerra del Vietnam acaba jutjat després dels aldarulls durant una convenció del Partit Demòcrata. El juicio de los siete de Chicago és a Netflix.
5: I ahir què deien els altres, Jubany?
1: Després de la nova derrota del Madrid de Mourinho, que es queda 6 punts al Barça, ahir els altres no deien res, bramaven. Tomás Roncero.
2: Me han engañado. Me han engañado. Quieren machacar al Madrid. Y disfruta machacando al Madrid. Y voy a tus amigos del Barça. La nit te llamará para decirte que qué simpático has estado. Y no se hace la porra.
1: Jiménez Los Santos va aconseguir unificar la desfeta del Madrid amb la crisi de Ceuta.
3: A dos canallas llamados Vinicius y Mbappé y a un idiota que pasaba por ahí llamado Konaté. Por el Metropolitano ayer no pasó ninguno. Estos dos niñatos, encima inútiles, que ayer pues decidieron no.
1: I aquí, doncs mira, hem tingut dilluns millors.
7: Jordi, t'envio una... Perdona, Quim. Aquest dediques tu, Albert.
9: No, Jordi.
7: Ai, perdó, Jordi.
1: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
5: Gràcies, Jubany.

0: Canalies, bon dia.
1: Bon dia, vas tenir època duta la música garage
0: no,
1: o no?
0: Gens, no, no. Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Com As You Are, de Nirvana, una versió en directe de l'any 1991 a Califòrnia. I és que tal dia com avui, un 22 de setembre, però de l'any 1990, Nirvana va fer el seu concert més multitudinari. Van aparèixer al Motorsports International Garage a Seattle, juntament amb els Melvins. Una curiositat, Dave Grohl, que faria l'audició per la banda uns dies més tard, es trobava enmig del públic. 15.000 persones van gaudir de la música de Kurt Cobain i els seus.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui la carpeta judicial ve carregada. El més destacat és que el Tribunal Constitucional comença a aplanar el camí cap a l'aplicació definitiva de l'amnistia. Tot i que la data que tothom té marcada al calendari no és avui, sinó és el dia 6 d'octubre. Pol Forada.
1: Sí, perquè el que estudiarà el Tribunal Constitucional les properes setmanes són els recursos d'empara dels líders independentistes a qui no se'ls ha aplicat l'amnistia per malversació. Són Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Comín o Lluís Puig. El recurs que avui hi ha sobre la taula és el de Turull, que ha caigut en mans d'un jutge conservador del TC. Això vol dir que avui la sentència serà contrària a aplicar l'amnistia. L'advocat de Turull, Jordi Pina, en parlava al matí de Catalunya Ràdio.
2: El magistrat Macías, amb una cosa inaudita, que jo no he vist mai, sí, amb quasi 40 anys de professió, ha filtrat als mitjans de comunicació el contingut d'una sentència del Tribunal Constitucional, que això és gravíssim.
3: La resolució del recurs que rebutjava l'amnistia.
2: Sí, sí, el teniu tots, o el tinc jo.
0: Sí, sí. Ara bé, aquí no acaba aquesta partida perquè hi ha un altre ple del Tribunal Constitucional convocat per la primera setmana d'octubre i aquí sí que el bloc progressista, després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia, podrà imposar el seu criteri.
1: Sí, perquè avui amb la sentència de Turull poden passar dues coses. Quan la majoria progressista digui que no està d'acord amb el contingut de la sentència que rebutja l'amnistia, el jutge Macías podrà tornar-la a redactar, assumint els arguments de la majoria del ple, o pot passar-la a un altre company. Sigui com sigui, per al 6 d'octubre hi ha previstos el debat i votació de la sentència, com a mínim del recurs de Dolors Bassa, i aquest recurs sí que ha caigut en mans d'un jutge progressista. Per tant, aleshores, el 6 d'octubre, aquest recurs, aquesta sentència, sí que s'aprovarà segur, i això ja marcarà doctrina per la resta.
0: I un cop el TC digui que els líders del procés han de ser amnistiats del tot, tocarà que el Suprem ho apliqui. I aquí Jordi Pina creu, vaja, no creu que els jutges tinguin gaire marge per seguir enrocats.
2: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
0: I a l'Audiència Nacional, el jutge Peinado, 4 dies abans de jubilar-se, també ha decidit enviar la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a judici. Paula Brujats.
4: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles, i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat, i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
5: Que responde a la máxima del senyor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
4: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta és la segona carpeta judicial. La tercera, encara n'hi ha una altra. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha donat 3 dies a l'expresident Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx i es van taxar, recordem, en 1,3 milions d'euros.
1: Perquè fins ara Zapatero ha evitat donar-ne cap detall. Primer, el mes de juny, a l'audiència, en la seva declaració davant del mateix jutge.
6: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
7: No, no deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
1: Aleshores, 17 de juny, la seva defensa va dir que n'aportaria detalls en una setmana o 10 dies, i d'això fa 3 mesos. A mitjans de juliol va concedir Zapatero una entrevista a Televisió Espanyola.
7: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años.
0: Pel cas de les joies, va acabar obrint també una segona investigació per possible frau i contraband. Sobre la causa Plus Ultra, el jutge ha citat les filles de Zapatero com a investigades el 30 de novembre. Avui en parlarem també a l'Àgora del Matí, a partir de les 8 del matí, amb Pere Rossinyol, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dimarts 22 de setembre, el dia comença amb 25 graus a Figueres, 24 a l'Ametlla de Mar. Hi ha una mica de tramuntana i mestral que reforcen aquesta temperatura en aquests sectors. En canvi, tenen 19 graus de Terrassa o 6 graus tan sols a Esterri d'Àneu. Dia de sol, dia amb algunes capes de núvols prims poc importants i dia amb unes temperatures una mica més moderades que les d'ahir. En general quedaran entre els 28 i 30 graus, sí que podrien arribar encara als 34 o 35 a l'extrem sud de Catalunya.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, en direcció al nus de la Trinitat, que provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha aturades a l'entrada a Barcelona per la C-58, per la Pota Nord, l'A-2 i la B-23.
0: Ara són les 7:05. I ampliem aquesta hora els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
11: Bon dia.
0: A debat.
12: El sistema educatiu, a partir d'avui, el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'encàrrec de Salvador Illa per fer propostes sobre el que no funciona. Abans que s'acabi el mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model d'escola inclusiva. L'assemblea educativa hi tindrà un lloc al costat d'altres sectors implicats. Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
13: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
14: Les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril. Des d'un punt de vista polític, Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox se n'han desmarcat.
0: I tornen amb el català.
15: Un any després, aquest matí, el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea en una reunió davant de tots els socis comunitaris. Els dubtes de països grans, com Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens.
16: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers José Manuel Álvarez.
17: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán.
16: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mai vist.
12: El nombre de persones migrats que arriben a les embarcacions irregulars a les Balears, en el que portem d'any s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
0: I en canvi, en un altre focus, més presència policial.
14: A les fronteres de Ceuta i Melilla, davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que hi estan a sobre i insisteix que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent.
15: El Marroc celebra demà eleccions amb el descontentament juvenil com a eix central en un país embargat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II.
0: Enviat especial al Marroc, Nandos de Noguera.
18: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país, mentre el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. Des de Fanidec, Nandos Noguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Boicot.
12: El que faran les grans cadenes de televisió a Donald Trump, que se solidaritzen amb els mitjans de comunicació que el president dels Estats Units ha batat, com la CNN. Com a mostra de suport, deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
14: I en aquest context, avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units.
19: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
20: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
19: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Polèmica.
15: Per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià, Babylon Park, que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. Es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris de dissabte. Els dies previs, la comunitat palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra. També l'eurodiputat dels comuns, Jaume Sens.
21: El Barça diu que és més que un club, que defensa la pau, els drets humans i la infància, però la veritat es posa al costat d'Israel mentre s'està cometent un genocidi indirecte i embruta a l'escut i els valors del seu prestigi mundial. I crec que hi ha una pregunta que molta gent s'està fent. Quin gest representa més els valors del Barça? La foto del president Laporta darrere d'una bandera israeliana o la de bandera palestina de la Mil Yamal?
12: Durant l'assemblea, Laporta va explicar que no havien detectat cap irregularitat. El club ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que s'ha fet un informe per avaluar el contracte i que la nacionalitat israeliana d'un dels accionistes no acredita cap vinculació amb la guerra a Gaza ni constitueix per si sola un motiu per excloure-la. El guany econòmic per al Barça serà d'uns 100 milions d'euros en els pròxims 25 anys.
0: Un altre segrest.
14: Investiguen un segon cas en 48 hores d'un home raptat a la Força Catalunya. Segons l'Ara, va passar la matinada de dilluns a Barcelona quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer de Huelva. A primera hora d'ahir el van trobar a prop d'una benzinera Salt al Gironès amb clars signes de violència. La investigació està oberta.
15: És el segon cas en menys de dos dies després que dissabte a la tarda cinc persones disfressades de policia s'emportessin un home a l'AP7.
0: Atenció perquè comencen els divorcis.
12: L'octubre és el mes amb més ruptures. Segons dades de l'IDESCAT, l'any 2024 el mes d'octubre és el segon mes de l'any en què es van sol·licitar més divorcis, un total de 1.485. El primer va ser juliol. En tot l'any van ser gairebé 14.000.
14: Les vacances trenquen matrimoni, segons la jurista especialitzada en violència masclista Elena Martín. Ella és també divorce planner, és a dir, planteja una estratègia divorce planner.
0: En comptes de plantejar, d'organitzar-te el casament, s'organitzen el divorci.
14: Sí, divorce planner. Plantegen una estratègia legal, emocional i patrimonial perquè la ruptura sigui el menys traumàtica possible.
0: Mira, de fet, ens ho explica a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, Elena Martín. Homenatge.
15: El Congrés reivindica el llegat del músic Pau Casals, coincidint ahir amb el Dia Mundial de la Pau.
3: L'encarregat de fer sonar l'històric instrument ha estat el jove virtuós italià Ettore Pagano. Com Casals fa 50 anys, davant Nacions Unides, ha fet ressonar el cant dels ocells al Congrés. Durant l'acte, la presidenta de la cambra ha parlat del compromís de Casals amb la pau i després el Fixa't com sona de Catalunya Música. Armengol ha admès que no se l'ha reconegut prou.
11: Va ser molt contundent i molt valent, no? I tal vegada persones així han fet possible que les nostres democràcies siguin millors, no? I tal vegada no hem sabut homenatjar prou el seu nom, penso que no.
3: El president Salvador Illa no s'ha perdut l'homenatge, tampoc alguns ministres i representants de la majoria de partits. Junts no hi ha anat perquè diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista de Casals. Des de Madrid, Dani Sanidaja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ovació.
12: La que va rebre ahir l'estrena de Gènesi al Festival de Sant Sebastià. La sèrie ja es pot veure a la plataforma 3CAT. Avui Eduard Fernández presenta la pel·lícula del mal padre que competeix a la selecció a la secció oficial.
14: Mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció catalana en participació de 3CAT, Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit atrocitats del Patronato de Protección de la Mujer.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, sincer.
22: Kylian Mbappé, que fa autocrítica del joc del Madrid. Són declaracions al diari AS.
23: Sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueda hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
22: El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no les formes. Assegura que cap de les jugades que reclama el conjunt blanc hauria canviat el resultat del derbi madrileny, mentre que l'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral.
0: Ara són les 7:13, anem al quiosc.
12: Doncs des del quiosc d'aquí del costat de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura i les portades d'avui us hem de dir que són gairebé totes iguals perquè porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada amb el futur. És aquí, publicitat a banda, bona part dels diaris expliquen avui que el jutge Peinado obre judici a Begoña Gómez amb jurat. Ens fixem, però, amb la fotografia de portada de l'ABC. És d'arxiu i si veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero, tots dos rient, acompanyats de més gent i just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats. A la premsa catalana, tant el periòdico com la Vanguardia dediquen la fotografia de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés de Pau Casals i a l'Ara hi veiem l'actriu Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià i l'actriu diu: un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny.
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
25: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
26: Mm-hmm.
25: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
26: I des de 16.400 euros.
25: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
27: Citroën.
25: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
27: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
28: I sopem a les millors taules del món.
27: En aquesta terra protegim i acollim.
1: fem barri i fem pinya.
2: I fem i no deixem de fer.
4: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
5: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
6: Generalitat de Catalunya.
7: El govern de tothom.
8: Professionals. Sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
28: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Olost, 16 a Esparreguera i 22 a Mataró. Carreteres, Mireia Sala.
10: Retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, per un accident en direcció al nus de la Trinitat. També hi ha cua a l'entrada a Barcelona per la C-58, per la Pota Nord i a la 2 a Sant Vicenç dels Horts.
15: Us ho avança al matí. A Barcelona, acord PSC-Esquerra per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents amb el triple de beques i ajuts per extraescolars.
10: El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemany han pactat destinar el que recapti del recàrrec turístic a creuers a programes d'activitats de reforç escolar.
14: Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona.
29: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes, per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA.
10: Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els pròxims anys amb la taxa de creueristes 4 l'any 2027.
15: Més notícies. Encara a Barcelona i encara pel que fa als joves, atenció a aquesta nova dada també preocupant pel que fa a l'ús del català. Només una de cada 10 converses entre joves esportistes de Barcelona és en català.
14: Ho diu un informe que sosté que un cop més el castellà guanya protagonisme.
15: Anna Escura.
30: Marta Salicru, comissionada d'ús social del català, destaca el pes que tenen entrenadors i dinamitzadors socials.
31: Que des d'aquestes figures que lideren les activitats es faci servir el català com a llengua vehicular és el que pot crear un espai de socialització en català en aquest àmbit de l'esport i del lleure.
30: L'estudi s'ha fet en 10 clubs esportius de Barcelona i 4 espais juvenils del districte de Sants. Anna Escurella Xas per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: A l'Anoia han desmantellat una plantació exterior de marihuana amb 400 plantes en una zona boscosa de Bellprat.
10: Segons explica l'Eix Diari, la policia ha detingut un home de 51 anys i es calcula que les plantes tenien un valor estimat de més de mig milió d'euros.
15: I a Collserola, Esquerra Republicana demana al govern de Salvador Illa la reobertura gradual del parc de Collserola.
14: Ha estat tancat des de fa 10 mesos per la pesta porcina africana.
15: I cultura. Anem d'estrena, anem al Teatre Lliure de Gràcia.
32: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia...
15: S'hi estrena la vella Helena, un espectacle que es va estrenar ara fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomer i ara torna amb un nou repartiment. Al capdavant, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Mas, Fiol, i a l'escenari Gerard Franc, Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carme Milano, un muntatge que es pot veure fins al 18 d'octubre. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
28: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
33: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
34: El 29 de maig del 2019.
33: I el número de la sort, el...
34: 6.
33: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
33: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquest lloc que fa tot un any que vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
28: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
0: Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts.
3: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
14: El ple del tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació.
7: Si passés el 6, evidentment es resoldria el 6, la del Jordi Turull i la de la Dolors Bassa.
11: Juicio que responde a la máxima del señor Aznar, quien puede hacer que haga. El señor Peinado ha hecho su aportación.
12: Hemos reforzado la frontera en Ceuta como en Melilla.
13: Un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho.
16: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Pentinar.
15: És un verb ben interessant en sentit figurat. En esports, colpejar suaument la pilota amb el cap per desviar-la lleugerament o allargar-ne la trajectòria. La policia també pentina una zona quan l'escorcolla de manera exhaustiva per buscar algú. Pentinar també pot voler dir renyar durament algú donant-li una bona repulsa o advertiment. El que és més que evident és que el jutge Peinado no passa la pinta per la cabellera de Begoña Gómez.
16: Primera esmena.
15: El Congrés no podrà fer cap llei respecte a l'establiment d'una religió, ni prohibir-ne la lliure pràctica, ni limitar la llibertat d'expressió de premsa, ni el dret del poble a reunir-se pacíficament i a demanar al govern de la reparació de greuges. La CNN, MSNBC i Politico demanden Donald Trump perquè creuen que ha violat aquesta esmena constitucional en vetar-los l'accés a la Casa Blanca.
16: Gènesi.
15: Procés o manera com s'ha originat o ha pres naixença alguna cosa. Pel cas que ens ocupa, el Bulli de Ferran Adrià. Gènesi, la nova sèrie de 3Cats sobre la revolució gastronòmica que va liderar Adrià des dels fogons del Bulli, s'ha estrenat al Festival de Cinema de Sant Sebastià amb una acollida excel·lent.
16: I ara posem-hi tres xifres amb l'Ara Garcia. 5.600.
17: Són les persones migrants que han arribat a les Balears amb embarcacions irregulars en el que portem d'any. Han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
16: 8.500.
17: Són els conductors que en només dos mesos el Servei Català de Trànsit ha detectat que feien anar el mòbil mentre circulaven per l'AP7 o l'A2. Els van enxapar unes càmeres amb intel·ligència artificial en una prova pilot i ara el Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària.
16: 100 milions.
17: Serà el benefici que tindrà el Barça els pròxims 25 anys arran de l'acord amb el grup israelià Babylon Park. Aquesta companyia instal·larà al Camp Nou un espai de lleure per als més petits. L'acord es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris dissabte i ha aixecat polèmica perquè els dies previs la comunitat palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra.
16: I ara posem-hi tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un calaix d'aquests llargs, de les farmàcies ple de medicaments i el braç d'una farmacèutica amb unes receptes a la mà que fa l'efecte que va buscar més medicaments.
14: Amb aquesta imatge s'explica que la Covid s'accelera l'última setmana i es posa al capdavant dels virus respiratoris. És una foto que veiem a La Vanguardia. El repunt de la Covid coincideix amb l'inici del període de vacunació en diverses comunitats.
16: A la segona, el Congrés, amb tots els diputats al seu lloc i al mig d'un piano, hi ha dos músics també i un sosté un violoncel.
14: És l'homenatge que va fer ahir la Cambra Baixa.

0: i al mig, exactament, la silueta de color blanc d'un arbre surer, que és típic de Cassà, amb el dibuix de les branques i les arrels. Ara l'Ajuntament ha de decidir si es fa seu aquest projecte i engega els tràmits legals per tenir bandera.
1: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
2: 7:24 i avui a La cara B del temps rematem l'estiu parlant de nous rècords de calor a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui és l'últim dia de l'estiu astronòmic i encara a aquestes altures continuem tenint rècords per un mes de setembre. Ahir a Constantí, el tarragonès, es va arribar a gairebé 34 graus i mig, cosa que no s'havia vist mai en un setembre des que es va inaugurar l'estació el 1990. A l'Observatori Fabra de Barcelona, en més de 100 anys, mai havien superat els 33 graus en un mes de setembre. Doncs bé, ahir va ser la novena ocasió en menys d'un mes que va superar aquesta xifra. I un altre rècord de setembre, a l'aeroport de Reus. L'estació meteorològica funciona des del 1952. Fins ahir mai havien passat dels 34 graus i mig en un mes de setembre. Ahir van arribar als 35 i mig. Potser el més curiós d'aquests rècords és la data en què es produeixen. Tenir rècords la primera setmana de setembre és fàcil i és probable en un context d'escalfament global, però tenir-los a dia 21, a les portes de la tardor, ens ha tornat a deixar bocabadats.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia part posterior a mar que terra endins pot ser davantera. I la resposta era popa. La popa és la part posterior del buc d'una nau, però a ponent les popes són també els pits que van davant. Avui dimarts, un Enigmàrius sarcàstic. Us en foteu amb el seu consentiment. De 5 lletres. Us en foteu amb el seu consentiment. 5 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Un informe de l'Exèrcit de Terra avisa que les ONGs estan explicant als migrants de Ceuta com mentir sobre la seva edat. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. Diu la notícia que l'informe de l'Exèrcit detalla clarament com les ONGs que estan treballant a Ceuta estan repartint tríptics en francès, anglès i espanyol on expliquen als migrants com negar-se a sotmetre's a una prova mèdica per verificar les seves edats. La notícia recorda que aquesta prova mèdica determina la maduració òssia i dental a través de radiografies del canell, la dentadura i la clavícula. També diu la notícia que negar-se a fer-se les proves els donaria més opcions de ser considerats menors d'edat i evitar així la seva deportació.
2: I això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
6: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un informe de l'Exèrcit de Terra avisa que les ONGs estan explicant als migrants de Ceuta com mentir sobre la seva edat és una notícia falsa. De fet, l'Estat Major de Defensa ha desmentit la notícia i, el suposat informe que circula de l'Exèrcit és o està fet amb intel·ligència artificial. També circula un vídeo on es veu un membre de la ONG Save the Children lliurant un tríptic als migrants. És un tríptic on se'ls informa dels seus drets i garanties, però no els explica com mentir sobre la seva edat.
2: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
2: I ara, a punt d'arribar a 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
10: Està molt bé que els germans Gallagher s'hagin retrobat després de 15 anys sense parlar-se i que es portin millor que mai. Es nota que tenen 54, en Liam els va fer ahir, i 59 anys, i que, com és sabut, amb el temps aprenem a triar quines batalles val la pena lliurar i quines no. Bones coses del retorn d'Oasis als escenaris mundials són la nova fornada de fans que ha emergit, perquè ara els concerts adults i adolescents comparteixen cridòria i llàgrimes. També que s'han convertit en dos països encantadors i elegants, que Stephen Knight i Equip han parit un molt bon documental musical que ens mostra l'impacte dels germans avui, o que continuen tenint cançons per triar i remenar tan bones com aquest Roll With It.

0: Ara són 7:45. I avui és dimarts 22 de setembre. Ens despertem amb 11 graus a la Pobla de Segur, 17 a Sant Cugat del Vallès i 14 a Torroella del Montgrí. Dia que a 9:15 parlarem també amb el periodista Ernesto Ekaizer sobre l'amnistia i el ple també del Tribunal Constitucional. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Doncs precisament que el TC aborda avui el primer recurs d'empara sobre els líders del procés a qui no s'ha aplicat l'amnistia. És el cas de Jordi Turull. Probablement l'aval definitiu arribarà la primera setmana d'octubre.
1: També avui el ministre Álvarez tornarà a posar sobre la taula l'oficialitat del català a Europa avui, però no està prevista cap votació.
2: El president espanyol Pedro Sánchez no assistirà avui a la recepció que ofereix Donald Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU. Segons fonts de la Moncloa, no hi anirà per motius d'agenda.
1: La dona de Sánchez, Begoña Gómez, serà jutjada per tràfic d'influències i malversació. El judici encara no té data.
2: Les Balears ja reben més immigrants en pastera que les Canàries. En el que portem d'any han desembarcat a Mallorca i Formentera més de 5.600 persones, 200 més que les Canàries.
1: Els Mossos investiguen un segon intent de segrest en 48 hores. Primer va ser en plena P7, el segon dilluns a la matinada a Barcelona. Diversos homes van intentar a introduir-ne un altre per la força dins d'un cotxe al carrer Huelva. El van trobar hores més tard a Salt amb signes de violència.
3: Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, no comparteix les formes, afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama, mentre que l'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la vida de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de Bàsquet.
0: I pel que fa al temps, avui no tindrem rècord de calor, però sí que seguirem amb temperatures d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui pot arribar a baixar 2, 3 o 4 graus la temperatura a la costa i al prelitoral, que és on ahir es va disparar més. Tot i això, encara arribarem amb facilitat als 30 graus a molts llocs de Catalunya, fins als 34 o 35 a l'extrem sud, amb una mica de tramuntana aquest matí i mestral als dos extrems de Catalunya, però amb tendència que vagi fluixant i amb un dia assolellat.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera.
5: Dintre els retards al servei de Renfe, destaquem el de l'R11, que ha sortit de Figueres cap a Barcelona i que porta una demora de 55 minuts, el de l'R16 de Tortosa cap a Barcelona va 25 minuts tard i 20 minuts d'endarreriment en el tren de l'R14 que a aquesta hora va de la plana Picamoixons cap a Barcelona. I atenció, si al llarg del dia d'avui heu d'agafar els autobusos urbans de Barcelona perquè fan vaga entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Hi ha serveis mínims d'un 20% fins a les 4 i del 40% entre les 4 i les 5.
0: I a les carreteres a aquesta hora trobem les retencions habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala.
6: Sí, a cua a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'AP7 a Santa Perpètua, a l'A2 i la B23 a Sant Feliu de Llobregat i a les dues rondes de Barcelona. En el cas de la ronda de dalt, un accident complica el trànsit també en sentit Besòs.
0: Ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
7: Bon dia. Avui, per cert, en publicitat, Ricard, institucional a tots els diaris, amb portada i contraportada incloses, on s'hi llegeix El futur és aquí. Més enllà d'això, però, destaquem el cas Begoña Gómez. A Madrid, El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña Gómez abans que l'escollin. De la BC ens quedem sobretot amb la fotografia de portada, és d'arxiu, i s'hi veu rient el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. I llegim Units pel banc dels acusats. I d'altra banda, tant El Periódico com La Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés a Pau Casals, i a l'Ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià, i l'actriu diu un consell pels Javis: cuidar el cap i no perdre el seny.
0: Avui a la Hora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Pere Rossinyol, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Els articles d'opinió d'avui, diversos temes. Hi ha la ONU, hi ha Donald Trump i parlen també d'Alemanya i de Begoña Gómez.
8: Sí, per exemple, editorials del País i La Vanguardia que reflexionen sobre l'Assemblea General de les Nacions Unides que comença avui i coincideixen a dir que aquest organisme internacional està en hores baixes. El diari de Prisa titula Salva l'ONU, i el de Godó, l'ONU en crisi davant el desordre mundial. Un desordre al qual ha contribuït Donald Trump. Aquí el periòdico dedica avui l'editorial, explica que el Partit Republicà als Estats Units ara mateix és més afí al moviment trumpista MAGA que no pas al conservadorisme tradicional. L'Ara mira cap a Alemanya i es pregunta si Merz és el líder que necessita el país. Assegura que la seva figura està molt debilitada i que és molt difícil que pugui aguantar fins al 2029, mentre que El Mundo dedica l'editorial a l'obertura del judici contra Begoña Gómez per negar que hi hagi lawfare. Diu que la conspiració és a la Moncloa, no entre els jutges.
0: Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
9: A La Vanguardia entrevisten Meritxell i Toni Falgueres, pregoners de les festes de la Mercè. Demà ells seran la veu dels botiguers de Catalunya, els que atresoren la confiança dels clients, l'ànima dels barris, un teixit social que crea identitat i que massa sovint ha de baixar la persiana perquè, entre altres coses, no poden competir contra Goliat. De mitjana, 180 petits comerços tanquen cada mes a Catalunya. De fet, s'hauran adonat que de mica en mica van desapareixent drogueries, ferreteries, merceries, i que ara és molt més fàcil comprar un mòbil d'última generació que un cargol per penjar un quadre o un botó.
10: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
11: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
10: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
11: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
10: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
11: Apialia, la força de vendre junts.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
14: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
15: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
16: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
17: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Catalunya Ràdio.
0: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què se n'ha fet del Boulevard Rosa?
2: Doncs ara és un restaurant georgià gegant que va obrir dissabte passat. Es diu Tbilisi Boulevard i està obert a les 12 del migdia i fins a la mitjanit. És el més gran de tot Espanya, amb 1.600 metres quadrats, i llegim a BTV que s'autodescriuen com un restaurant de cuina de la iaia. La iaia georgiana. No només es menja, sinó que també s'hi pot fer una immersió per entendre la cultura georgiana.
0: I canvien de zona per fer caixa.
1: Empreses constructores de Lleida, veiem el Segre, que se'n van a la costa i a Barcelona per tenir més beneficis. I és que les dades parlen per si soles. S'edifiquen el doble d'habitatges per cada 100.000 habitants a la capital catalana i a Girona, que no a Ponent. Apunten que a Lleida hi ha molts menys marge de benefici, ja que els preus de venda no tenen res a veure amb altres províncies.
0: Qui demana passar d'incògnit?
2: La policia de Benidorm demana patrullar de paisà per frenar la venda il·legal del a les platges. Consideren que anar uniformats, alerta els venedors, que tenen preparada una estratègia per evitar que els multin. Ho llegim a Punt Medi. Aquest any han posat prop d'un miler de sancions per la venda ambulant de begudes, sobretot mojitos. Ara bé, hi ha un però: bona part de les multes no s'arriben a cobrar.
0: Pamplona reviu encierros en ple setembre.
1: No és que hi hagi hagut una segona edició dels Sanfermines en ple setembre, el tema és que aquests últims dies s'han rodat escenes per una tercera temporada de la sèrie alemanya de Netflix Mindfulness para Asesinos. En el joc de les diferències no hi havia toros, sinó càmeres, i els Mossos eren figurants que corrien pel carrer, i l'Arión Eslava, un carrer que mai ha format part del recorregut real dels encierros. Ho hem vist al Diari de Navarra.
0: Què va l'alça?
2: Els alumnes de Ciències Religioses. Ah. Llegim el Diari de Girona, sí, que s'han doblat en 5 anys aquí a Girona. Ara mateix, entre grau i màster, n'hi ha 59. A més, hi ha estudiants de la Universitat de Girona que s'hi formaran per ser mestres de religió. El director de l'Institut Superior de Ciències Religioses assegura que hi ha un interès creixent, ja sigui des del punt de vista teològic, històric, cultural o patrimonial, i apunta també al boca a orella.
0: Busquen destí per 1.000 pel·lícules de col·leccionista.
1: El propietari d'aquest llegat és un veí de València, Pepe Galvis, que va morir el 2019. Els seus hereus busquen una institució, associació o entitat que pugui acollir tot aquest material. Hi ha des de grans documentals, cinema mut, recopilacions del Nodó, pel·lícules històriques com Ciutadà Kane d'Orson Welles. Una història que llegim al Levante.
0: I ara, a aquesta hora, us expliquem els destacats en internacional i economia amb Pol Foradada i Lara García.
8: Segueix la pressió alemanya contra el canceller Friedrich Merz després de la desfeta de la CDU a les eleccions regionals de diumenge. Ningú salta a titular el Frankfurter Allgemeine Zeitung, on llegim un article dur que parla del principal partit d'Alemanya com una formació prescindible. Diu que Merz s'ha equivocat volent desfer el camí de Merkel perquè diu que no ha entès que la CDU va triomfar com a partit de centre, agrupant sensibilitats i no des d'una posició ideològica definida. A Die Welt hi llegim, mentre el seu partit es preocupa per la supervivència, Merz comet un altre error, en aquest cas per unes declaracions on defensava el seu pla de retallades de servei públic. I a la premsa marroquina es fan ressò de les declaracions del ministre Álvarez en aquest programa, al Matí de Catalunya Ràdio ahir dilluns, i la seva voluntat de cooperació amb el Marroc per evitar un nou assalt a Ceuta. Ho llegim al Express, que obre la seva secció d'opinió amb un article que afirma que Ceuta i Melilla han de ser l'últim capítol de la descolonització d'Àfrica.
1: I a la premsa econòmica, Brussel·les vol obligar Renfe a vendre a la seva pàgina web bitllets de Ouigo i Iryo. Ho explica l'economista. La Comissió Europea vol portar la liberalització ferroviària un pas més enllà. L'últim plantejament és que els operadors dominants obrin els seus canals de distribució als rivals. L'objectiu seria facilitar la compra de bitllets entre diferents operadors. Expansión publica dades sobre inversió estrangera. Espanya va rebre 12.400 milions entre gener i juliol, però les desinversions efectuades per empreses forànies van superar els 9.000 milions, cosa que ha reduït l'entrada neta de capital estranger a 3.400 milions. I parlant d'empreses, la indústria alerta al govern espanyol que les fàbriques hauran de fer parades aquesta tardor per als preus de l'energia. Cinco Días destaca que 10 patronals que representen el teixit productiu estatal demanen ajudes després de constatar una destrucció de l'activitat per l'encariment de costos.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, veig que encara porta en cua les queixes de Mourinho.
3: I en portaran. Mbappé, en una entrevista al diari, es diu que el que han de fer és fer-ho millor.
19: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueda hablar de eso.
3: Es reparteixen les crítiques i els culpables, Mourinho comença a ser qüestionat i no és l'únic. El periódico diu que els madridistes ja assenyalen la llotja i qüestionen Florentino Pérez per una mala planificació esportiva.

L'esportiu parla de campanya de distracció de Mourinho que deixa la letàrgia per distreure l'atenció de l'inici nefast del Real Madrid. Pel món deportiu, Mourinho fa teatre del dolent, un Mourinho dramàtic, mentre que l'esport es fa ressò de les queixes de l'Atlètic de Madrid. Stop a l'assetjament arbitral. Lara diu que Mourinho per adeptes i l'entorn del Madrid dubta de si s'ha equivocat repescant el tècnic portuguès. Per La Vanguardia, Mourinho no canvia res. Histrionisme vintage a la sala de premsa i més encara a la gespa. Emilio Pérez de Rozas afirma que la gent dolenta no canvia, en referència a Mourinho, i Lluís Carrasco diu que el Barça juga i el Madrid brama. I, mentrestant, la Lliga es queda orfa de futbol fins al 10 d'octubre.

0: Quatre partits de seleccions buiden el vestidor del Barça. El diari Esport diu que Hansi Flick farà una preparació especial per gestionar aquesta aturada llarguíssima.
1: Dos minuts seran tres quarts de vuit del matí i acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: Una rata entra en una habitació de l'Hospital Puerta del Mar de Cádiz i salta sobre el llit d'un pacient.
3: Sí, els familiars d'un pacient ingressat en aquest hospital han denunciat que la rata, grossa, va entrar a l'habitació, es va enfilar al llit i després es va amagar darrere d'una butaca. Van aconseguir gravar-la, instants més tard expulsar-la fins al passadís. UGT de Puerta del Mar diu que no és un episodi aïllat i que ha passat altres vegades. Ho explica 20 minuts.
1: I la Casa Blanca llança Trump TV. Després del veto a mitjans, transmetrà els esdeveniments del mandatari 24 hores.
4: Enmig de la disputa de Trump amb diversos mitjans de comunicació, la Casa Blanca ha decidit treure pit i crear aquest nou canal, que, per cert, ven molt bé, diu, gaudeix dels moments més destacats de l'administració Trump, tots en un mateix lloc, els millors vídeos, les declaracions més importants i els moments més destacats que no et pots perdre, disponibles les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Ho hem llegit a El Universal.
1: Dos visitants pengen els seus propis quadres a la sala de la Mona Lisa del Louvre i acaben detinguts.
3: Sí, es tracta de dos ciutadans alemanys que van tirar pel dret, van penjar les seves creacions utilitzant cinta adhesiva i les van fixar directament sobre la paret. En un dels quadres hi apareixia un dels homes vestit amb una armadura i a l'altre posaven tots dos al costat d'una senyora. Quan la policia els va arrestar i els va preguntar per què ho havien fet, la resposta va ser clara, per diversió. Ho hem vist a La Razón.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem l'actriu Mercè Martínez, avui en fa 50, també som un any més. Aina Clotet, l'actriu, directora i guionista, en fa 44. Mm-hmm. Albert Pla, avui, bufa 60 espelmes.
1: Per molts anys.
4: I tant, i arriba al 77. Bruce Springsteen.
1: També per molts anys.
4: I tant, Bruce, happy birthday.
1: Sí. El santoral.
4: Avui és Sant Maurici, Sant Càndid, Santa Digna i Sant Constantí.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa anant al quiosc Vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
7: 22 de setembre de 2006, pregó accidentat a les festes de la Mercè de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra divideixen la plaça de Sant Jaume entre partidaris i detractors de la pregonera, l'escriptora madrilenya Elvira Lindo. Els que hi estan a favor porten una pancarta que diu «Tots som Elvira Lindo». La majoria formen part d'un nou partit polític que es diu Ciutadans i que de moment no té cap diputat al Parlament. Els contraris a Elvira Lindo ho són perquè no volen un pregó en castellà fet per algú aliè a la realitat de Barcelona i Catalunya. Lindo va ser elegida pregonera per l'alcalde Joan Clos, però Clos se'n va anar de ministre i qui va haver d'entomar la polèmica és Jordi Hereu, l'alcalde que s'acabava d'estrenar. I ara fa 20 anys, atenció a la promesa electoral d'Artur Mas, donar 1.000 euros a cada família que tingui un fill, l'adopti o l'aculli. Ja falta poc per les eleccions de l'1 de novembre en què el PSC vol retenir la Generalitat. José Montilla diu que la cosa està entre ell o Artur Mas, o un president progressista o un de conservador, o un president federal o un de sobiranista.
8: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:46. I aquesta hora repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Tret de sortida per l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont.
10: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació, encara que Junts es mostren prudents sobre el retorn de l'expresident.
1: El Consell d'Educació de Catalunya comença avui a debatre la transformació del sistema educatiu.
11: Abans que s'acabi el mes, s'hauran d'escollir els temes de debat com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
12: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
1: Pedro Sánchez no assistirà avui a la recepció que ofereix Donald Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU.
10: Segons fonts de la Moncloa, no hi anirà per motius d'agenda.
1: I el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea.
11: Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia continuen frustrant el consens. La sessió d'avui arriba abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Estrangers.
13: Desde luego es impensable para España que haya
2: un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
1: Les Balears ja reben més immigrants en pastera que les Canàries.
10: En el que portem d'any han desembarcat a Mallorca i Formentera més de 5.600 persones, 200 més que les Canàries.
1: Polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià.
11: Es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. Es va aprovar l'assemblea de socis compromissaris dissabte, els dies previs. La comunitat palestina havia fet una crida a votar-hi en contra.
1: I estrena amb ovació de Gènesi al Festival del Cinema de Sant Sebastià.
10: És la sèrie sobre Ferran Adrià i el Bull, i la sèrie ja es pot veure a la plataforma 3Cat. Avui s'hi presenta el mal padre, amb Eduard Fernández, que competeix a la secció oficial per la Conxa d'Or.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions. Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
1: A Lleida també hi tenim l'Estel Bussoms, bon dia.
14: No, bon dia, ara sí.
1: A Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Bon dia, també.
1: Comencem a Barcelona, perquè avui hi ha vaga, Marc, als autobusos urbans.
13: Sí, Ricard, serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada, 35 hores setmanals, o el calendari laboral del personal de circulació.
1: Això pel que fa a Barcelona. Saltem ara a les Terres de Ponent, a Lleida, perquè hi ha nova denúncia i ja en són 7. Contra el fisioterapeuta acusat de fer tocaments inapropiats a les clientes, Estela.
17: A l'home de 30 anys el van detenir dimarts passat quan l'havien denunciat 3 dones, i els Mossos ja preveien que un cop fet públic el cas sortirien més denúncies. Doncs bé, una setmana després en són 7 i no descarten que la xifra encara creixi més. La detenció es va fer a Juncosa, les Garrigues, i les presumptes víctimes són bàsicament d'aquesta comarca i del Segrià. El fisioterapeuta està en llibertat amb càrrecs acusat d'agressió sexual. D'altra banda, d'aquí poc més d'una hora, a les 9, al castell medieval de Cervera desvetllaran una troballa arqueològica que han fet a la campanya d'aquest estiu. De moment anuncien que és un descobriment inesperat i de gran importància.
1: I a Tarragona, una setmana després de l'accident en què va morir un treballador al pàrquing del Mercat Central, es vol engegar una investigació interna, Clara.
15: És el que ha demanat a l'Ajuntament l'empresa pública que gestiona els mercats municipals de la ciutat. El Consell d'Administració vol que s'esclareixin les circumstàncies d'aquest accident en què va morir un operari i una altra vegada ferit greu mentre reparaven el sistema de bombeig de l'equipament. També vol que s'investigui amb detall les actuacions que es van dur a terme després dels fets. En cultura, el cicle Perifèria Cultural portarà a petits pobles del Baix Penedès 4 concerts d'artistes de diferents punts dels països catalans. Roger Mas, Judit Nederman o Montse Castellà són algunes de les propostes. Els concerts es faran entre el 3 i el 18 d'octubre.
1: Per cert, que el Ball de Dames i Vells, això és demà?
15: Això és a partir d'avui i fins demà. Dames i Vells i tota la resta de balls parlats de Tarragona.
1: A la plaça dels Natzarens, no, això?
15: Sí. Sí, de fet, comença la plaça de Dames i Vells, que porta el nom del propi ball. Sí, sí.
1: És fantàstic, això. Escolta'm, ja vindrem. I a Girona, avui comença també els treballs per treure els arbres cremats de l'incendi de les Gavarres al Julià, el Fèlix.
16: Sí, el Consorci de les Gavarres ha arrencat aquests treballs per retirar la fusta cremada dels arbres que són més a prop de la carretera de la Ganga, que és la que porta de la Bisbal d'Empordà a Calonge, travessant les Gavarres, i que és on va arrencar aquest incendi. És una franja de 20 metres de terreny a banda i banda de la carretera. Ho fan per seguretat, per evitar que alguns d'aquests arbres cremats puguin caure al vial. D'altra banda, en un àmbit ben diferent, han enxampat a Galícia un vaixell carregat amb 2.000 quilos de cocaïna que havia sortit del port de Roses. Entre d'altres, han detingut el cap de la banda, que vivia també les comarques de Girona.
18: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, fa 10 minuts que ha sortit el sol i el dia arrenca amb tranquil·litat i 4 núvols prims. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia, sí, així continuarà. Durant tot el dia, potser amb alguna nuvolada avui a la costa, poc important, amb una temperatura més moderada que ahir. Sí que a aquesta hora tenim valors alts, que per exemple arriben als 25 graus a l'Hospitalet de l'Infant, a causa d'una mica de ventet que bufa de mestral només aquest matí. També tenen 24 graus a Roses, n'hi ha 19 a Escó, 9 graus a Arties, a la Vall d'Aran, aquí sí que refresca una mica. Al migdia s'arribarà al voltant dels 29-30 graus a gairebé tot arreu, potser 34-35 encara a l'extrem sud, a les Terres de l'Ebre. Dia, com dèiem, de sol, es mantindrà així durant tota la setmana, com a mínim fins dissabte o diumenge. El proper canvi que veiem a llarg termini seria de cara a dilluns de la setmana que ve, així que encara falta molt.
1: I pel que fa al trànsit, un accident i una avaria a la C32 compliquen l'entrada a Barcelona. Mireia Sala?
20: Sí, a cua a Castelldefels per una avaria i de Gavà a Viladecans per un accident que talla un carril. Entrada complicada també per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i retencions a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'APC de Santa Perpètua, la C31 a Badalona i les dues rondes de Barcelona.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge d'una professora de secundària del Vallès Occidental. És especialista en castellà i anglès, però el primer dia de curs la direcció del centre li va comunicar que també s'havia de fer càrrec d'un grup de català a l'ESO, sense que ella sigui catalanoparlant ni hagi impartit mai la matèria.
23: Em preocupen els alumnes. Què passa amb el seu dret a rebre una educació de qualitat i a tenir davant seu un professor preparat per impartir aquella matèria? Els alumnes no poden pagar les mancances del sistema.
22: El Departament d'Educació reconeix que la professora té raó en la seva reclamació. Ella va recórrer a inspecció i ara aquest òrgan està intervenint per refer els horaris del centre i evitar així que hagi d'assumir la classe de català.
6: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636 36 06 09. 636 06 06 09. I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui, el de les entrades de teatre. Lara García.
24: Comencem per un dels teatres de Barcelona, el Lliure. La mitjana del preu de les entrades és d'uns 20 euros. Tenen rebaixes i bonificacions per fer el teatre més assequible. Sentim l'Albert Minguillón, director de Comunicació, Públics i Mediació del Teatre Lliure.
25: Els preus del Teatre Lliure van des de 14 euros pels menors de 35 anys fins a 32 euros. Però amb els descomptes diversos que tenim i abonaments, fan que el preu de l'entrada habitual sigui uns 20 euros.
24: A Tarragona hi ha la Trono, una sala petita amb capacitat per a 60 espectadors. Fan teatre independent i contemporani. S'estan plantejant a pujar el preu de les entrades i ens ho explica en Joan Negrier, director de la sala.
26: Una entrada de la sala Trono avui en dia costa 18 euros i portem 10 anys en aquest preu que estem ja replantejant-nos pujar-lo per la temporada que ve perquè cada vegada el marge és més petit i el preu mitjà, en definitiva, encara queda molt més baix perquè hi ha preu de socis que són 14 euros, menors de 30 anys paguen 12, per tant, el preu mig ens queda uns 15 euros, 15 i mig.
24: És lògic que el teatre tingui un cost elevat perquè implica molts professionals, a més de despeses de producció, escenografia, etc. Això fa que sovint la gent jove no es pugui permetre anar-hi. Per aquest motiu, el Teatre Heartbreak Hotel de Barcelona ha anunciat que vendrà les entrades lliures 15 minuts abans que comenci la funció a 3 euros per als joves menors de 21 anys. L'Àlex Rigola és el director.
27: Potser el teatre no és el que més desitja anar a un jove. El que no pot ser és que cap jove, per una qüestió econòmica, no pugui venir al teatre.
1: I més enllà de les despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui, dimarts, què costen els cotxes policials? Ot Serra, bon dia.
28: Bon dia. La Guàrdia Urbana de Lleida necessita 3 vehicles i ha optat per la fórmula del renting. Ha obert una licitació per adquirir un vehicle nou, tot terreny, de 7 places, i 2 vehicles més que siguin híbrids no endollables, també 4x4 i amb kit de detinguts. El contracte de renting seria de 4 anys i el pressupost, amb IVA, és de 435.600 euros. És a dir, uns 74 cèntims anuals per lleidatà.
29: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia, Ricard. Doncs mira, poc s'ho imaginava aquest pare, un senyor que guardava com un tresor uns gelats Twister de nata i xocolata al congelador, que enxamparia el seu fill de només de 5 anys devorant-ne un sense permís. L'enxampada és èpica, eh? El plançó es passeja en pijama pel menjador, pel que deduïm que és hora d'anar a dormir o s'acaba de llevar, per tant, no són hores de menjar gelat, mentre degusta la llepolia, que val a dir-ho, és més gran que el seu cap. Per proporcions és com si un adult estigués ingerint mitja tarda el whisky. La cirereta d'aquest vídeo és l'excusa que troba la criatura per justificar la ingesta.
2: ¿Quién te ha dejado cogerlo?
3: Jesús me ha dejado.
2: Va a tener muestras. Estás en el cielo. Jesucito de mi vida. Nacho, hijo, ¿has cogido un helado sin permiso?
3: De Jesús.
0: Diu que Jesús li ha donat permís. Clar. Clar, si aquest pare ha instruït el seu fill a la fe catòlica i li ha explicat que amb els ulls dels homes no veiem Déu, però que Déu existeix, amb quin argument li rebats ara la criatura que no pot ser que Jesús li hagi donat permís?
1: És difícil.
0: És difícil, clar, davant d'aquesta excusa, Ricard, només li queda l'opció de deixar-li menjar el gelat tu i que sigui el que Déu vulgui.
1: Alabat sigui Déu. Gràcies, Elisenda.
0: A tu, adéu.
1: I a aquesta hora cada dia dediquem la cançó a una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és 22 de setembre, és Dia Mundial Sense Cotxes. Dediquem aquest tema mogut als qui us moveu a peu, en bicicleta o en transport públic. Als herois del pedal i del patinet que feu la ciutat més respirable enmig d'aquests embusos i també als que pregueu per un transport públic que no ens faci arribar tard ni a la feina ni al progrés.

0: Els nens i els joves són el centre del debat públic a Catalunya, ja sigui pels resultats de les proves PISA, les vagues docents o les millores del sistema educatiu. Però és una conversa que sovint els deixa de banda. I és que quan parlem d'educació, gairebé sempre parlem de nosaltres mateixos, dels adults, de la pèrdua d'autoritat dels professors, de les ràtios a les aules, de l'esgotament a les famílies o també dels límits a casa. Un debat públic que recau sobre els nostres deures com a pares i formadors, i és normal. Com a societat tenim encomanada la vida i la formació de generacions futures. Però, i si en comptes de deures posem el focus en els drets que tenen els nens i nenes del país? Drets que recull la Convenció de les Nacions Unides de 1989. Parlem de drets tan bàsics com el de créixer sense por. Dret fonamental de no haver de viure en un estat d'alerta constant. Perquè a casa nostra i arreu del món, massa nens pateixen violències quotidianes. L'assetjament escolar, que avui dia sabem que deixa ferides per tota la vida. O la violència masclista, que tants infants pateixen com a víctimes directes o col·laterals. I d'altres que reprodueixen a l'escola amb actituds tòxiques. Aquesta mateixa indefensió es repeteix amb les pantalles i les xarxes. Un mal de cap per a moltíssimes famílies que genera ciberassetjament i també víctimes d'abús. Però el missatge és clar. La gestió de la vida digital no és només un problema domèstic. L'hem d'afrontar tots plegats posant els nens al centre. Fa pocs dies, Ursula von der Leyen anunciava que Europa faria el pas de vetar les xarxes socials als menors de 13 anys i exigir a les tecnològiques que n'eliminin el disseny addictiu. Avui, per exemple, la Generalitat anunciarà un pla per fer front als riscos que tenen les pantalles per la salut dels menors. Tot per protegir la salut mental, però també física dels nens. No es tracta de donar medicaments a la infància ni de convertir qualsevol comportament en una mena de diagnòstic. Però sí que cal assenyalar tot allò que amenaça el món dels més petits. L'ansietat a què estan sotmesos avui no és normal, com tampoc ho és que tinguin tanta poca visibilitat. Invertim una quantitat enorme d'esforços a fabricar nens resilients, estoics. Els eduquem perquè... perquè puguin navegar en aquest món hiperaccelerat com si fos normal. Però potser l'objectiu hauria de ser un altre. En comptes d'ensenyar-los només a encaixar les violències del món, ens podríem atrevir a qüestionar-ne les regles, a canviar-les perquè el món sigui, d'una vegada per totes, un lloc digne, un lloc segur per ells. Protegir els infants de debò. I això amb un objectiu clar, que el dia de demà no ens puguin retreure res i que ningú pugui dir que no ho vam intentar. Que protegir-los és el nostre deure, però sobretot és el seu dret.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. I quines són les 5 coses que cal saber, Francesc Soler? Bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: El govern prepara mesures per frenar l'impacte de les pantalles en els infants i adolescents. El president Salvador Illa i les conselleres d'Educació i Salut presentaran aquesta tarda un nou pla després que la Generalitat hagi fet pública una guia amb tots els riscos que tenen les pantalles.
0: La segona.
2: Comença avui a debatre's la transformació del sistema educatiu. La consellera Niubó demana que les propostes que es presentin siguin concretes. En paral·lel, el Matius avança avui que Barcelona, el PSC i Esquerra han arribat a un acord per garantir reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
0: La tercera.
2: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo per malversació. És el tret de sortida per a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont.
0: La quarta.
2: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa ho considera un cas de persecució judicial i el jutge Calama dona 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies.
0: La cinquena.
2: Polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen australià. Es tracta de Babylon Park, companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, amb qui ha parlat aquest programa, ja havia reclamat al Barça que fes una auditoria de l'empresa per possibles vincles amb el govern israelià.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat...
3: Mbappé assegura que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, afegeix que entén les queixes del Madrid, no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. El jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar. L'han operat d'una fractura de clavícula.
0: Avui tornarà a ser un dia estable i força càlid a l'Eicordomí. Bon dia.
4: Bon dia. Si avui no tindrem rècords de calor al litoral, com vam tenir ahir, avui podrien baixar 2, 3 o 4 graus les temperatures a la costa i al prelitoral. Tot això farà un dia de sol, un dia de calor. Pujarà encara més la temperatura de cara a dijous i divendres, amb un temps que es mantindrà estable, com a mínim, fins aquest dissabte.
0: I retencions ara mateix a l'AP7 per un accident a Montornès del Vallès. Mireia Sala.
5: Sí, els vehicles són al voral i es forma cua en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha retencions a Santa Perpètua en direcció a Barcelona i a Sant Cugat en sentit Girona. Problemes també per un accident a la C32 a Viladecans i cues a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sant Quirze i Montcada, la C31 a Badalona i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 7. I a aquesta hora, atenció, perquè us podem explicar que el govern de la Generalitat prepara mesures per frenar l'impacte de les pantalles en els infants i adolescents. El president Salvador Illa i les conselleres d'Educació i Salut presentaran aquesta tarda un nou pla després que la Generalitat hagi fet pública una guia amb tots els riscos que tenen les pantalles. Què diuen els experts, Txell Garriga?
8: Alerten que entre els 0 i 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o fins i tot càries pel menjar amb què acompanyen les estones de pantalles. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. Un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
9: Té un impacte a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials.
8: De mitjana, els joves passen unes 5 hores diàries connectats i al cap de setmana encara en són més. A les xarxes socials, com a mínim, n'hi dediquen 2 cada dia. El govern presentarà aquest dimarts una acció conjunta de diferents departaments amb mesures i recomanacions per un ús més conscient i saludable de les pantalles. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'informe serveix per denunciar els riscos, però també per establir recomanacions d'ús. Pel Foradada.
10: El text parla de retards en el desenvolupament del llenguatge i la dificultat d'atenció. I els pares i mares també en són responsables, com subratlla la subdirectora d'Addicció de la Secretaria de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
9: Enxufo, no?, la tele i que estigui entretingut, no? I em sembla que són situacions quasi quotidianes, no?, i que estem d'alguna manera normalitzant. I volíem posar l'accent en que això no és normal.
10: A banda de les afectacions pel simple fet de mirar una pantalla, cal afegir també el contingut que es troba a les xarxes, que poden exposar els menors a situacions límit. Ho explica Roger Vallescà, que és coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi de Psicologia de Catalunya, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
11: Continguts violents, continguts sexuals, pornografia, continguts comercials que no són adequats per infants i que suposen un repte, no? Perquè ens trobem situacions de reptes virals, de ciberassetjament, de sextorsió, de fraus digitals, on els nostres infants i adolescents doncs, poden caure amb certa facilitat.
0: L'ofensiva de la Generalitat arriba després que la Comissió Europea anunciés que restringirà l'ús de la xarxa als menors. Al matí de Catalunya Ràdio n'hem parlat amb una de les eurodiputades que hi està treballant. És la socialista Laura Ballarín.
12: Es tracta no només de fer una restricció d'edat, sinó també d'abordar el model de negoci d'aquestes plataformes digitals que van ser creades fa més de 20 anys per captar la nostra atenció i les nostres dades per vendre-la als anunciants i fer ingressos milionaris.
0: Tot plegat ho analitzarem a l'Àgora del Matí, avui amb casos reals d'addicció, de joves que han quedat doncs, tocats per l'addicció que tenien a les pantalles i també amb les recomanacions del Marc Massip, que és un expert en addiccions digitals, també en joves i adolescents. També us volem escoltar a vosaltres. Per tant, pares i mares preocupats per la influència que tingueu de les pantalles o que puguin tenir les pantalles pels vostres fills, doncs us podeu enviar notes de veu ja al 636-36-0609, 636-36-0609, i a partir de les 9 també obrirem telèfons. També podeu dir-hi la vostra al 9-3201-7474. Abans, un primer comentari de la directora de BTV, Georgina Ferri.
13: Durant Durant anys hem omplert les aules de pantalles, tauletes, pissarres digitals, ordinadors, perquè vam pensar que digitalitzar era avançar. Ara el govern ens diu compte i presenta una guia de salut digital. No es tracta de demonitzar la tecnologia, es tracta de saber què provoca en un cervell que encara s'està formant. Científics com el David Bueno fa temps que ens alerten sobre l'atenció, la lectura i l'aprenentatge. I potser toca fer-nos una pregunta incòmoda. Vam digitalitzar les aules abans de saber-ne prou? Passa això amb més coses?
0: El pla per les pantalles va en paral·lel també dels plans del govern per millorar el sistema educatiu a Catalunya, que Salvador Illa va formalitzar en la conferència de mig mandat.
14: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: Doncs ja tenim dues cites aquesta setmana. La primera, la reunió, avui, del Consell d'Educació de Catalunya.
10: Que haurà de definir quins temes formaran part d'aquest debat. Fins al novembre s'escoltarà el sector. Al febrer es faran les deliberacions i les propostes haurien d'estar enllestides al mes d'abril. El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents també s'impliquin.
15: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
0: Del Pozo s'ha reunit amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i de què aniran aquests debats? Més detalls, Montse Poblet.
16: Els debats s'obren a tota la societat catalana, famílies, docents, experts i forces polítiques, i giraran al voltant de 5 o 6 temes. Encara per concretar, però que amb tota seguretat inclouran el paper de les tecnologies a l'aula, el model de l'escola inclusiva o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. La consellera Esther Niubó aclaria que no ha de ser un nou diagnòstic, sinó propostes per passar selecció.
17: I superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
18: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest és el debat del sector i també hi haurà debat polític.
10: Salvador Illa ha citat tots els partits divendres a una cimera a Palau per abordar aquest pacte nacional d'educació, una reunió on PP i Vox ja han dit que no assistiran.
0: I l'últim apunt també d'educació que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Acord entre el PSC i Esquerra, Barcelona, per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
10: Govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemanya han pactat destinar el cas Recapta amb el recàrrec turístic als creuers i destinar-ho a programes d'activitats de reforç escolar, de beques o ajudes extraescolars. L'objectiu és ingressar uns 20 milions d'euros en els pròxims anys. Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament, en declaracions d'aquest programa.
19: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar, gratuïtes per a tots els alumnes, per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA, i a partir de l'any vinent cap nen o adolescent a Barcelona es quedarà sense preguntar allò que no entès a classe perquè a casa seva no el poden ajudar o no li poden pagar classes particulars.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altre és l'acord del Barça amb una empresa d'Israel. Polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià. Es tracta de Babylon Park, que és una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar dirigit, en aquest cas, als més petits. El guany econòmic pel Barça serà, atenció, d'uns 100 milions d'euros en els propers 25 anys. Sílvia Solanes.
20: Com a exemple dels dubtes que ha despertat també entre els socis, l'acord el va aprovar dissabte a l'Assemblea de Compromissaris, però només amb un 57% dels vots. La resta de votacions acostumen a superar el 90% dels vots. La comunitat palestina de Catalunya via l'alertatge contra els possibles vincles de Babylon Park amb el règim de Netanyahu. Fins i tot, l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, va reclamar una auditoria de l'empresa. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
21: El Barça diu que és més que un club, que defensa la pau, els drets humans i la infància, però la veritat es posa al costat d'Israel mentre està cometent un genocidi indirecte i embruta a l'escut i als valors del seu prestigi mundial. I crec que hi ha una pregunta que molta gent s'està fent. Quin gest representa més els valors del Barça? La foto del president Laporta darrere d'una bandera israeliana o la bandera palestina de la Lamine Yamal?
20: Sens lamenta que el Barça no aïlli una empresa israeliana, tal com recomana la relatora especial de l'ONU pels drets humans, Francesc Albanese.
0: Durant l'assemblea, responent a les preguntes d'un soci, el president Joan Laporta va explicar que el club havia de fer, en aquest cas, les comprovacions necessàries i va assegurar que no es va detectar cap irregularitat en l'estructura de la societat, ni tampoc dels accionistes ni de les operacions de negoci de la companyia.
22: La normativa no estableix una prohibició general pel fet que sigui una empresa israeliana. El que sí que exigeix és una comprovació si aquestes empreses tenen vincles amb els territoris palestins o vincles amb els assentaments o vincles amb béns i serveis d'aquests territoris o són persones o entitats que estan sancionades internacionalment.
0: Consultat pel Matí de Catalunya Ràdio, el Barça no ha volgut traslladar aquest informe intern adjunt, que forma part dels procediments interns d'avaluació de contraparts.
20: Fonts del club subratllen que la nacionalitat israeliana d'un dels accionistes de Babylon Park no acredita cap vinculació amb la guerra a Gaza ni tampoc constitueix per si sola una motivació, un motiu per excloure-la. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Ali Samson, portaveu de la coalició Prou Complicitat, acusa el Barça de mentir.
2: Babylon Park Spain és filial de l'empresa israeliana Babylon Park, a més una empresa que té vincles directes amb, per exemple, amb l'aeroport de Tel Aviv, per tant, amb organismes de estatals de l'estat genocida d'Israel.
20: Babylon Park té més de 15 centres en diversos països, com el Regne Unit o Mèxic. Aquest any ha guanyat una licitació per instal·lar un espai de videojocs a la Terminal 3 de l'aeroport de Tel Aviv. Fins al 2024, un dels accionistes de la companyia era Teddy Saki, que ha donat suport econòmic a programes destinats a soldats retirats o famílies de militars.
0: La petició de trencar l'acord entre el Barça i Babylon Park, el que reprodueix és una dinàmica habitual, també, de cridar al boicot, empreses que tenen interessos relacionats amb l'ocupació israeliana palestina.
10: L'origen es remunta segurament al 2005, quan una multitud d'entitats palestines van impulsar una campanya de boicot, de desinversions o de sancions cap a empreses israelianes. Una campanya que, amb els atacs dels últims 3 anys, s'ha intensificat molt i ha provocat que algunes empreses trenquessin relacions. Per exemple, l'asseguradora AXA, el fons sobirà de Noruega, el tercer conglomerat empresarial japonès o el fons de pensions més gran dels Països Baixos, que va vendre les seves accions d'una empresa perquè la seva maquinària s'utilitzava per demolir cases de territoris palestins.
0: Aquesta és una de les notícies que, per cert, preocupa ara mateix també el Barça. I ho hem explicat al matí. Aquí sí.
3: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I ara fem un cop d'ull al temps a Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia de sol, però amb una calor una mica més moderada que ahir. En general, la temperatura quedarà al voltant dels 29-30 graus. Si bé al sud del país encara podrien arribar als 34 o 35, hi ha una lleugera tramuntana a aquesta hora a l'Empordà que afluixarà i sembla que els pròxims dies mantindrem encara temps estable. Divendres puja altra vegada la temperatura. L'única esperança de canvi de temps la tenim entre dilluns i dimarts de la setmana que ve.
5: Retencions a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès per una avaria que talla un carril en sentit Girona i a la mateixa P7, però en sentit sud, hi ha cua a Montornès del Vallès per un accident i més endavant també a Santa Perpètua. Aturades també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, la C32 a Viladecans, la C58 a Sant Quirze i Montcada, la C31 a Badalona i a la Ronda de Dalt a Collserola en sentit Llobregat.
23: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
24: Catalunya Ràdio.
25: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic, sobre de 120 grams, per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
26: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
29: Tasses perfectament apilades. Cafè a punt i somriure d'orella a orella.
30: Ja podem obrir...
31: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comercia de la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regals. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
24: Catalunya Ràdio.
1: Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts.
6: Impensable para España que haya un solo idioma más, si no lo están también el català, el euskera y el gallego.
7: El ple del tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació.
8: Si passés el 6, evidentment es resoldria la del Jordi Turull i la de la Dolors Bassa.
9: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar, quien puede hacer que haga. El señor Peinado ha hecho su aportación.
11: Hemos reforzado la frontera en Ceuta como en Melilla.
12: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8 i 21, aquests són els sons del dia d'avui, 22 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viara, bon dia.
13: Bon dia.
0: Avui la carpeta judicial ve carregada, Tribunal Constitucional en marxa, que comença a planar ja el camí cap a l'aplicació definitiva de l'amnistia, tot i que el ple definitiu es preveu pel 6 d'octubre.
4: El Constitucional estudiarà els recursos d'empara dels líders independentistes a qui no se'ls ha aplicat l'amnistia per malversació. Avui començaran per Jordi Turull, però la ponència ha caigut a mans d'un jutge conservador, un text contrari a l'amnistia, com va explicar ahir l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, al matí de Catalunya Ràdio.
8: El magistrat Macías, amb una cosa inaudita que jo no he vist mai, sí, amb quasi 40 anys de professió, ha filtrat als mitjans de comunicació el contingut d'una sentència del Tribunal Constitucional, que això és gravíssim.
0: La resolució del recurs que rebutjava l'amnistia.
8: Sí, sí, el teniu tots, o el tinc jo. Sí, sí.
4: El Constitucional previsiblement rebutjarà aquest text i s'haurà de tornar a redactar. El proper ple serà el 6 d'octubre, on també hi haurà la ponència del recurs de Dolors Bassa, redactada per un jutge progressista. Per tant, aquesta s'aprovarà segur i això ja marcarà doctrina per la resta.
0: I un cop el Tribunal Constitucional digui que els líders del procés han de ser amnistiats del tot, tocarà que el Suprem ho apliqui. I aquí Jordi Pina, l'advocat de Jordi Turull, no creu que els jutges tinguin gaire marge per seguir enrocats.
8: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
0: Això el Suprem perquè a l'Audiència Nacional el jutge Peinado, 4 dies abans de jubilar-se, ha decidit enviar la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a judici. Paula Brujats.
14: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
9: Que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
14: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra carpeta judicial. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha donat 3 dies a l'expresident Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx i que es van taxar, recordem, per 1,3 milions d'euros. Anem cap a Madrid. Dani Santeaja, bon dia.
15: Bon dia.
0: Fins ara Zapatero ho ha evitat en aquest cas donar-ne detalls.
15: L'expresident espanyol va demanar al jutge 10 dies per acreditar l'origen de les joies el dia que va declarar com a investigat a l'Audiència Nacional.
16: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
30: No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
15: Però d'això han passat 3 mesos i ara el jutge li dona 3 dies perquè li doni tota la documentació que tinga de les joies.

0: A nadie se le escapa que económicamente y reputacionalmente ahora mismo Madrid y sus empresas y lo que estamos viviendo es algo nunca visto y va como nunca. ¿Por qué no se tiene la humildad de sentarse y decir, a lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos?
1: Catalunya té un sistema impositiu que està 2,7 punts per sota de la mitjana europea. He sentit molt parlar d'infern fiscal a Catalunya. Doncs imagini's, estan ja cremats a la resta d'Europa.
2: El documental Illa es mostra també molt crític contra l'estratègia d'Ayuso de baixar impostos.
1: I si es anem baixant tots? I ens posem tots a competir per veure qui té els impostos més baixos? Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res. I com pagarem la sanitat? Ah, que se la pagui qui pugui. I l'educació, qui pugui. Aquesta competència a la baixa és perversa.
2: I sentirem també Isabel Díaz Ayuso defensant una vegada més les condicions de vida a Madrid.
0: Si tú tienes personal doméstico, tus hijos y ellos van a ir al mismo colegio, en igualdad. Pero también es un lugar donde el que tiene dinero no es perseguido, ni es castigado, ni es sospechoso de nada. Evidentemente paga más impuestos, evidentemente, pero yo creo que quien viene aquí y viene con dinero, por ejemplo, viene mucho desde el otro lado del Atlántico, lo hacen buscando seguridad y libertad.
3: Avui, Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics al Sense Ficció a partir de les 10 de la nit a TV3. I encara hem de parlar d'una estrena més, Gènesi, la sèrie sobre Ferran Adrià i el Bulli, que es va estrenar al Festival de Sant Sebastià.
2: Va tenir una acollida excel·lent i va rebre també una gran ovació per part del públic. La sèrie es pot veure a la plataforma de 3CAT, els dos primers capítols, després d'estrenar-se ahir a la nit a TV3 amb molt bones audiències. De fet, va fer un 20,1% de share. El primer capítol el van veure 360.000 persones i el segon 260.000. A partir del novembre es podrà veure a Netflix.
3: A partir del novembre el veurem doncs, a partir de Netflix, però ja el podeu veure a 3CAT. I una altra cita important per aquest matí. El govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Això un any després de l'últim cop que ho va intentar. Brussel·les, Bruno Fortea.
4: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països, com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
5: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán.
4: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Eren declaracions del ministre Álvarez al Matí de Catalunya Ràdio en una entrevista en què també va parlar dels rumors, atenció, d'una possible nova entrada massiva a Ceuta per demà.
5: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio y estoy en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio.
3: Contradicció del govern espanyol, que diu que no hi ha alarma, però que parla amb Rabat i que parla amb els mitjans d'allà per rebaixar l'alerta. Aquesta possible entrada massiva seria demà, coincidint també amb les eleccions legislatives al Marroc, i avui és l'últim dia d'una campanya que ens explica des del Marroc Nando Zanuguera.
6: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país, mentre el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. Des de Fanidec, Nando Sonoguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I el reforç de les fronteres al Marroc porta al límit les altres rutes migratòries. Les Balears assoleixen el rècord de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars.
2: En el que portem d'any s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
7: La ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Segons Àlex González, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, Catalunya, es tracta d'un desplaçament de rutes.
8: La cooperació per, diguem que, reduir la ruta canària no implica que la migració desaparegui.

0: implica que es trasllada. Tancar les fronteres en una banda implica traslladar-se a unes altres. En aquest cas, la ruta algeriana està incrementant degut a aquesta raó.
1: L'anomenada ruta algeriana és de les més perilloses. A principi d'agost van morir 19 persones en dos naufragis quan intentaven arribar a les Balears. I aquests són els que sabem, però segons els experts hi ha centenars de persones que moren durant les travessies quan intenten accedir a una vida millor. Des de Mallorca, Caterina Carmen Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són 8:45, de seguida us expliquem que s'està investigant, atenció, un segon cas en 48 hores d'un home raptat a la força a Catalunya i que també hi ha hagut una dona de 54 anys a l'Hospitalet de Llobregat que s'ha suïcidat pocs mesos després que la desnonessin. Serà d'aquí a un minut.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: Plutó! Ganímedes!
6: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.

0: 8:32, i atenció a això, investiguen un segon cas en 48 hores d'un home raptat a la Força Catalunya.
1: Els Mossos han obert una investigació sobre una presumpta segona detenció il·legal en menys de 2 dies després que dissabte a la tarda 5 persones disfressades de policies s'emportessin un home a l'AP7. Segons ha avançat l'Ara, aquest segon incident va tenir lloc dilluns a la matinada a Barcelona, quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer de Huelva. A primera hora d'ahir, l'home va ser trobat a les proximitats d'una benzinera de Sal, al Gironès, amb clars signes de violència. En aquest segon cas, la investigació està i encara no estan clares les motivacions del segrest.
0: Sobre aquest segon segrest en donarem més detalls avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10 del matí. I una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després que la desnonessin.
1: Segons la família i el sindicat de l'habitatge, l'abandonament de les institucions va empènyer la dona, que tenia 2 filles, a treure's la vida. S'havia separat, perdut la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar amb el Banc Sabadell, però el banc es va vendre el pis a un fons i aquest no li va renovar el lloguer. Jordi Naya era el seu advocat.
2: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor. O sigui, en aquella casa hi havia menors.
1: I ahir l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va reaparèixer com a activista per evitar un desnonament a la ciutat.
3: L'exlíder de Barcelona en Comú es va sumar a una 40ena de manifestants que van intentar frustrar el desallotjament d'una dona al districte de Gràcia. La llogatera, en situació de vulnerabilitat, té una discapacitat reconeguda del 36% i portava 13 anys a la finca. La policia va acabar apartant els concentrats, inclosa de Colau, i la comitiva judicial va tirar endavant el desnonament.
0: La justícia ha imposat a un lladre de coure la primera ordre d'allunyament de qualsevol infraestructura de DIF. Es tracta de l'home a qui els Mossos atribueixen els 6 robatoris en 10 dies a l'estació de França de Barcelona.
1: Gairebé la meitat de les 66 persones detingudes per robatoris de coure en el que portem d'any s'han arrestat en l'últim mes i mig. El cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, descartava ahir al matí de Catalunya Ràdio que hi hagi màfies darrere dels robatoris.
4: El que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar en un lloc en què hi ha cablejat més exposat i que puguin tallar el cable.
0: L'autor del llibre Safaris Humans afirma també a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans dels anys 90 es van organitzar atenció des de Barcelona.
5: El periodista italià Ezio Gavazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit a Catalunya Ràdio.
6: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona hi havia anat amb agències locals i, de fet, entre Barcelona entre el 92 i el 95 hi havia dues grans agències que organitzaven safaris.
5: L'autor xifra en més de 200 els italians que haurien participat en aquestes caceres humanes, tot i que també hi hauria milionaris d'altres països europeus com Bèlgica, Àustria i l'estat espanyol.
0: I encara algun apunt més. Avui comença la 81ena reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York i ja tenim una primera polèmica. Atenció, perquè Pedro Sánchez no anirà a la recepció de Donald Trump.
3: El president del govern espanyol ha al·legat un problema d'agenda, tot i que oficialment avui no té cap acte a l'hora en què està convocada la cita. No és l'única crisi que té Donald Trump. Diversos mitjans deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca després del veto de Trump a televisions com la CNN.
7: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
8: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
7: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I de seguida ampliem també els esports, però abans hem de parlar de teatre.
9: Perquè
0: el grup Balanyà en viu aposta aquesta temporada pels musicals com Cabaret i Mamma Mia.
9: Durant aquesta temporada també hi podrem veure noms com Miquis Parvé, Queco Novell, Àngels Gonyalons, Javier Cámara o Sílvia Abril. La temporada s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum.
10: Com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, al Coliseum, fins al Teatre de Text del Teatre Borràs, amb muntatges com Les coses excepcionals, amb Miqui Esparvé, Eureka, amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gonyalons.
11: És la primera vegada que em poso al capdavant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
12: És una paradoxa, perquè es troben uns professors que és com el Consell Rector, amb una mare, jo sóc la mare.
13: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida, i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia.
10: Aquesta temporada passada, Balanyà ha aconseguit prop de 670.000 espectadors. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un últim apunt per acabar. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem, atenció, de Divorce Planners.
5: Sí, s'acosta el mes d'octubre, el segon mes amb més divorcis, només superat pel juliol, unes dades que fan concloure els experts que les vacances trenquen matrimonis. En parlarem a les 11, Ricard, amb la jurista especialitzada en violència masclista, Elena Martín, la primera Divorce Planner d'Espanya, també amb Laura Fa.
0: En comptes de planificar un casament, ja pots planificar un divorci. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala?
14: Doncs aquesta hora hi ha cua a la P7, al Papiol i a Sant Cugat en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit sud. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu a Esplugues, la 2 a Brera, la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de Dalt i en sentit Llobregat.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest dimarts, 22 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
15: Primera.
0: Si el barcelonisme s'ha manifestat reiteradament a favor de Palestina, que la directiva mantingui els pactes comercials amb Israel demostra que el més com club i l'ètica institucional s'acaben exactament quan entren en joc els diners?
15: Segona.
0: Amb pantalles i algoritmes monopolitzant el temps dels infants, podem encara posar-hi límits abans que es escombrin la salut mental i la comprensió lectora? Ho harem tan tard i hem creat una generació connectada a la xarxa però desconnectada de la família i de l'aula.
15: Tercera.
0: Mentre el món es crema amb guerres i crisis migratòries, com la que veiem a Ceuta, que Pedro Sánchez porti aquests debats a l'ONU és una estratègia valenta per cercar aliances globals o la prova que l'Assemblea és només un plató de discursos on ningú escolta l'altre?
15: El Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
16: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
0: De seguida obrim l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Avui amb Pere Rossinyol, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Però abans, en esport, Robert Prat, bon dia.
17: Bon dia.
0: El president de la Lliga... M'agrada això, d'anar pujant i deixant la música.
17: Però els ACDC, això sí, sona no, molt fort.
0: Això no ho podem frenar. Mentre la gent del cotxe no acceleri i freni l'hora... Deia, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no les formes.
17: Té clar que la manera que té el Madrid per protestar dels àrbitres no és correcta. Assegura que el Madrid no va perdre per cap de les jugades que reclama. I des del Madrid, les declaracions sinceres de Kylian Mbappé fent autocrítica són declaracions al diari AS.
18: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone ahora de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
17: L'Atlètic de Madrid demana acabar amb l'assetjament arbitral després de l'allau de crítiques arran del derbi madrileny i avui hi ha cimera d'entrenadors a Madrid amb una absència. José Mourinho ja ha anunciat que no hi anirà.
0: Per cert que el Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de gairebé 3 setmanes.
17: Gairebé tota la plantilla, l'Espanyol perd 3 jugadors, el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona no s'atura, aturada llarguíssima. La selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA, el primer dissabte que ve contra Anglaterra a Wembley, també jugarà contra Croàcia, la República Txeca i novament contra Croàcia. No hi haurà partits de Lliga fins al 10 d'octubre. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
19: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
0: Ara el Depor Marc Casador no jugarà fins l'any que ve.
17: Com a conseqüència d'una topada del partit contra el Betis, es va fracturar la clavícula, ha hagut de ser intervingut. El Sabadell també es queda sense el seu golejador, Joachimi, que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll. I el Joventut, que va celebrar la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de Bàsquet amb els aficionats. Ricky Rubio.
20: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
17: L'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Jané després de 4 jornades. Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories, és ara qui es fa càrrec de l'equip europeista.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
21: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
22: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Com et dius?
24: Josep.
23: On vius?
24: A Blanes.
23: 2+2?
24: 4.
23: Capital de França?
24: París.
23: Qui sóc?
24: En Peyu, no?
23: Amb qui tens el mòbil?
24: El mòbil
23: la fibra? I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
24: Ah, això.
23: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
25: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
26: Viladrau.
25: Isona.
26: Salou.
25: I si ens poden arribar al cor amb una avenera.
26: Només en quedaran 50. Torna Soc i Seré.
27: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
28: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
29: Mm-hmm.
28: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
29: I des de 16.400 euros.
28: Què?
30: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
31: Citroën.
30: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
32: Económicamente, ahora mismo Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
33: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
32: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
34: És una fàbrica constant de desigualtat.
35: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
36: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
37: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Passen 2 minuts de 9:15. Comença l'Àgora al matí de Catalunya Ràdio. Avui amb la periodista Anna Grau, el periodista Vicent Sánchez, la directora del diari Ara, Esther Vera, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
17: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: Quan ajuntes 4 periodistes en una taula, és habitual que s'acabi parlant de la cosa, del sector. I avui un tema interessant, sobre la viabilitat i el futur d'aquests mitjans que en part es financien a través de subscripcions i fins a quin punt el contingut i la línia editorial s'ha de basar en el que esperen els subscriptors o ha de pesar més el criteri periodístic, diguem-ho així, del mitjans i dels professionals que hi treballen. I la conclusió, Esther Vera?
1: La conclusió és que és importantíssim basar-se en subscriptors perquè és la manera de mantenir la independència del mitjà i que has de pactar amb els teus subscriptors que hi haurà coses que els agradaran i coses que no els agradaran. I normalment els subscriptors segueixen. Això sí, són exigents en la qualitat i en el rigor, però segueixen.
0: Pere?
2: Sí, aquesta és la conclusió. Com aconseguir això? Això ja s'ho donaria per un seminari sencer i qui ho sàpiga que m'avisi.
0: Hi ha una qüestió també cultural aquí, no, Vicent? Que és que no estem acostumats a pagar per consumir informació.
3: Des de no fa tant, eh? A veure, aquí que passen 4 dies i ja hem fet una cultura. Vull dir, la cultura de no pagar és nova, és bastant nova. Abans la gent sí que pagava. I el problema és que en lloc d'aquesta cultura, combatre-la, vés a saber com, perquè no és fàcil, les subscripcions mateixes s'han convertit en una subhasta, i ara ho parlàvem també, és a dir, a veure qui ho fa més barat. I llavors d'aquesta manera aquesta sensació de que si tot és gratis o si no quasi es manté i va augmentant. Aquest negoci és un peix que es mossega la cua, i quan penses que ja has trobat la pedra filosofal canvia l'algoritme i el discovery no sé què, i t'ho tira tot per terra una altra volta perquè una part dels ingressos que tenies depenien d'uns senyors de Califòrnia que han canviat el criteri.
1: Bueno, però aquests són els que baixen el preu o rebenten el preu i van a volum. Però sí, si tu vas a subscripció i no rebentes el preu, si en el nostre cas, nosaltres tenim la nostra comunitat, no rebentem els preus. Nosaltres de tant en tant fem una petita reducció, però per algun tema concret, per l'aniversari, per Nadal, per coses d'aquestes. Però nosaltres paguem, vull dir, els nostres subscriptors sí que paguen per la informació i són conscients que o la informació o la pagues tu o te la pagarà un altre.
0: Aquí també hi ha un punt de militància, no? De compromís també en el projecte. No? Sí. I això crec que l'ara sí que ho té molt consolidat. No?
1: De creure que aquest és el sistema de funcionar, que això garanteix també la teva llibertat. Sí.
3: L'ara pot ser un diari modèlic amb això, però tot el món es pensa que és el més bonic del món. I som tots.
1: No, perquè aleshores... no som uns ingenus, Vicent. No, és una qüestió del model de negoci. I el model de negoci és un paywall i que la gent pagui per la informació.
3: Jo encara no conec cap mitjà que visca només de les subscripcions. Ara només...
1: Jo no t'he dit només per de les subscripcions. Subscripcions i també comercial. Bàsicament, el 60% dels nostres ingressos són subscripcions.
3: El 60% no és res. El 40%,
1: que no és res?
3: No, el 40%, el 40% de...
1: Hòstia, Vicent,
3: el 40...
1: això sí que t'hi equivoques.
3: No, jo m'equivoco en tot. El 40%, sobretot quan parlem gent que té tanta experiència.
1: No, home, és que jo em dedico a això, saps?
3: Jo tota la vida jo m'he dedicat a córrer per el carrer.
1: No, però el paywall sí.
3: Sí, jo m'he dedicat a tot, a buscar subscriptors, per als quals cobravem tots els que estem així, i altres coses. I sé que és una combinació que és difícil trobar la fórmula i que, per desgràcia, que creu que ja la té, i no és el cas de l'ara, de vegades el que té és una secta, i això és una altra cosa, i em fa l'efecte que quan pensem que ja tot està clar, apareixen noves complicacions. Per exemple, nosaltres que estem així no hem viscut gaire de la publicitat programàtica, que és la publicitat que dona en aquests moments el senyor Google. Però qui ha viscut de la publicitat programàtica, és a dir, d'aquella publicitat que es fa segons les visites que Google t'atorca i que et reparteix ella, estan patint molt.
1: Clar, jo crec que per això tries un altre sistema una altra manera de funcionar, que són les subscripcions, que et fan no dependre tant de la programàtica i no dependre tant de l'algoritme de Google,
0: per situar més també l'audiència. És a dir, un diari funciona, els ingressos són les subscripcions, la publicitat directa, entenc, d'empreses, que aquesta continua, els continguts que són més patrocinats, que són aquells més clarament separats del periodisme, per entendre'ns.
3: La publicitat programàtica, que és la que dona Google.
1: Exacte.
4: I la subvenció institucional.
3: I les subvencions institucionals.
0: I esdeveniments que puguin fer, actes, exacte. No?
3: I actes que puguin fer. I aleshores,
0: cada... Seria el que són les fonts d'ingressos d'un diari.
3: I cada mitjà es decanta, o cada grup es decanta, per una fórmula que sempre, evidentment, considera la millor, perquè si no, no ho faria. És a dir, l'Ara considera que aquesta fórmula és la que li serveix, el Nacional considera, el Món considera, la Vanguardia considera. I entre tots, el problema és que allò que compartim bàsicament és el patiment. El patiment de pensar-te que quasi ho estàs tocant, de que un any passa una cosa i no sé què, i el patiment de vegades s'agreuja per filigranes que depenen d'un senyor que viu a Califòrnia o d'un govern que tots diu empresa subvencionada, cosa que no és veritat, perquè els percentatges solen ser bastant minsos, però una subvenció, per exemple, atorgada a destemps, o que no arriba quan tu esperes, també et fa anar malament. I la veritat és que quan mires els responsables econòmics dels grups o dels diaris, tothom fa cara d'haver menjat una cosa que no li ha pegat bé. sobretot a final d'any. Per tant, alguna cosa falla, vull dir, ho estem trobant, estem fent-ho, cada un pot pensar-se que sí que ho té, però, vaja, jo crec que allò que compartim tots és el patiment.
4: Home, jo crec que el que hi ha és un fort desprestigi. O sigui, la gent li ha perdut el respecte a la informació. O sigui, en part perquè durant... es va acostumar a no pagar per ella. I en part, doncs, perquè, bé, avui en dia, doncs, fins i tot quan es dona la batalla pels subscriptors, t'has dit una cosa molt important, Esther, vull dir que tu dius, tu intentes tenir un pacte amb els teus subscriptors, els dius, bé, alguna cosa que faré no us agradarà. Que diria, bueno, això no és... normalment no funciona així, perquè, de fet, la gent avui en dia tendeix a pagar no perquè la informin, sinó perquè la reafirmin amb allò que es pensa que ja sap. De fet, curiosament, els mitjans públics que històricament tenien fama d'estar controlats pels governs i tal, avui en dia acostumen a ser més plurals que molts mitjans privats, perquè clar, els mitjans públics, per la seva condició, estan controlats parlamentàriament, o sigui, tenen unes quotes, que els periodistes no ens agraden les quotes, però és veritat que a vegades eviten mals majors. En canvi, els mitjans privats poden tenir una dependència extrema d'ajudes institucionals o de tal, i això no ho controla ningú. I clar, la gent ho percep
1: bueno,
4: això.
1: Bueno, depèn, hi ha mitjans públics que en realitat amb aquestes quotes polítiques el que aconsegueixen és no parlar de res, saps?
4: Sí, vull dir que jo...
1: Anestesiar el públic. Però jo crec que... els mitjans privats han de donar alguna informació perquè si no la gent no paga per ells.
4: Però tu abans, per exemple, pagaves per llegir La Vanguardia, El País, el que sigui, i La Vanguardia i El País no eren complaents. O sigui, tot els llegies i et podien agradar o no. Ara jo trobo que els diaris que a vegades són més... tenen més por d'alienar el lector, que el veuen com un client, no com un lector. I s'ha perdut aquella jerarquia d'informar de la baix. Gairebé sembla doncs, que hi hagi gent que aspiri a informar-se com en un bufet lliure. No?
2: Bueno, El País era el diari del món que més guanyés dinava, que més diners guanyava. Fa un parell de dècades guanyava quasi 200 milions d'euros l'any, ara perd diners. Bueno, això canvia tot, no només pel país, per tothom. Si un mitjà de comunicació que perd diners, doncs mala peça al taler. Sí, aquest és l'origen dels problemes. I llavors, de quina manera s'aconsegueix que no perdi diners i, per tant, reforci la independència, aquest és el gran repte. Clar. Que ningú té, òbviament, la recepta perquè ningú se n'ha sortit.
1: De tota manera, d'això del desprestigi de la premsa, jo afegiria que hi ha hagut una campanya de desmediació de la premsa i de desprestigi de la premsa. Sí, sí. El primer, Donald Trump i companyia. I, aleshores, quan tu dius aquesta gent són mentiders, aquesta gent no sé què, aquesta gent estan comprats, etcètera, etcètera, l'única cosa que estàs fent és alimentar el parafeixisme, per ser tan animal en aquest moment, però és que és això. Si tu vols que dirigir-te directament al teu públic, ho pots fer a través de xarxes socials i no tens un periodista que t'estigui molestant fent-te les preguntes que tu no vols respondre, doncs la teva vida és molt més còmoda anant a través de Twitter, de X o del que hagis d'anar. I això també ha alimentat el desprestigi de la premsa.
5: I després el que apuntava el Vicent, no? Que tenim una dependència de Google, de Meta, de TikTok, que és molt elevat, cada vegada més fràgil, perquè clar, al final són plataformes que controlen la distribució, l'algoritme, les dades d'audiència, la publicitat, la descoberta o no de continguts, i això hi afegim la intel·ligència artificial...
1: Bueno, la intel·ligència artificial que et roba els continguts.
5: Clar, i el valor, i el valor dels continguts, perquè clar, al final pot abaratar molt el periodisme, la intel·ligència artificial.
3: Però és que la gent que ja havia pensat que tenia consolidat un sistema de finançament a través d'una certa publicitat, o molta publicitat programàtica, de sobte es desperten i els diuen no, això ja no serà així. A partir d'ara nosaltres li pagarem menys per aquesta publicitat i ho decidim unilateralment, i a partir d'ara ja no li projectarem tantos continguts perquè tenim una cosa que es diu IA i és una cosa que fa que nosaltres li puguem robar continguts a vostè sense que vostè se n'adoni ni tinga dret a res. I això ha passat en l'últim any. Uh-huh. I clar, sempre que tu consideres que has arribat a una fórmula que podia ser més o menys estable i que donava una certa tranquil·litat i que costa moltíssim, llavors apareix una nova història. I ja no ha parat, perquè si jo me'n recordo que abans la publicitat programàtica i qui projectava els continguts dels diaris digitals era Facebook. I un dia es va apagar Facebook i va morir un grup aquí a Catalunya, un grup de premsa per l'apagada. I ja va aparèixer Google. I ara Google, quan estava que més o menys pensaves que ja ho tenies controlat, implanta la intel·ligència artificial. I la pregunta és, i demà què passarà? Llavors, és un ofici aquest absolutament voluble i en mans del que pugui passar la setmana que ve, com tot segurament, tampoc estem així dient vés a saber tu quants oficis han mort pel camí. Però és un ofici de patiment.
1: És molt més segur que li demanis als teus lectors que confin en què et pots equivocar però que no vols enganyar-los i que posis les cartes al damunt de la taula, li expliquis quins són els teus ingressos, per on venen, i confis en que la major part dels teus ingressos vingui a través dels teus subscriptors. És la manera de ser més lliure i dependre menys de tota aquesta agenda que tu estàs dient.
5: Hi havia un informe que van publicar l'any passat, en aquest cas a l'Autònoma, a l'Institut de Comunicació de l'Autònoma, que deia que l'ús de les xarxes socials també com a fonts d'informació debilita especialment el periodisme en català i que cada vegada fan més difícil doncs, establir fronteres entre mitjans i àmbits també contaminats per aquesta manera de fer política i de desacreditar els mitjans que assenyalava l'Ester.
3: Bueno, hi ha una cosa que és veritat i és que en la joventut, l'adolescència, etcètera, etcètera, hi ha aquesta no, jo no diria frivolitat, no? Però aquesta lleugeresa és molt més accentuada. I és veritat també que la militància que ara Catalunya es torna a posar sobre la taula per salvar un idioma que està absolutament minoritzat i que és una gota en un oceà d'informació en totes les altres llengües, sobretot les més potents, doncs això en mans de gent jove que no valora aquesta militància perquè no l'ha viscuda, ho complica encara tot més. Això és veritat. És veritat que entre gent que ha reflexionat sobre el tema i en aquest sentit pot ser més adulta, pot ser més gran, tu saps en cada moment per què no canvies d'idioma i què li està passant a la teua llengua. I a la gent més jove això no ho té assumit de cap manera. Viu en un altre món en aquest sentit. I efectivament, entre unes coses, entre el món digital, en el qual el teu idioma és una gota, entre noves tendències, entre xarxes socials, i entre una certa lleugeresa, que ja veurem si s'acaba amb l'edat, doncs el català cada vegada ho té més fotut. Si no, no hi hauria tants crits d'alerta, eh? Tampoc estem tan bojos.
5: Ara parlarem a l'Àgora també de joves i de pantalles, perquè ha sortit un informe de Salut Pública que és interessant perquè certifica el que ja fa temps que anunciàvem, que és que l'ús abusiu de pantalles, l'ús de fet de pantalles a edats determinades, doncs té seqüeles tant psíquiques com físiques. Però abans, com tenim les carreteres? Mireia Sala.
6: Doncs a l'AP7 encara hi ha aturades al Papiol en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit sud. Retencions també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu Esplugues i cua a la B23 per enllaçar amb la P7 en sentit Girona. Destaquem també la cua encara a l'entrada per la C58 i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en sentit Llobregat.
5: De seguida parlarem de pantalles, d'educació, també parlarem dels joves i de l'amnistia. Ho farem amb Ernesto Ekaizer, avui aquí al matí de Catalunya Ràdio. Però de què més estarem pendents, Sílvia Solanes?
7: Doncs del català a Europa. D'aquí una hora comença la reunió del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea, on el català tornarà a estar sobre la taula després d'un any. Anem a Brussel·les. Bruno Fortea, bon dia.
8: Hola, bon dia. Després d'un any sense incloure-ho a l'agenda, el govern espanyol reobre la campanya per l'oficialitat del català a Europa, però no hi ha cap opció que avui el tema tiri endavant. La presidència europea descarta que ni tan sols hi hagi una votació aquest matí a la reunió de ministres comunitaris. Els dubtes de països grans, com Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens. Madrid reactiva aquesta carpeta just ara que s'apropen les negociacions dels pressupostos espanyols, on tocarà buscar el suport de grups com Junts.
7: I estem pendents també de noves denúncies que s'han conegut contra el fisioterapeuta de Lleida acusat de tocaments. Ja en serien 7. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
9: Bon dia. A l'home de 30 anys el van detenir dimarts passat a Juncos, a les Garrigues, quan l'havien denunciat 3 dones. I una setmana després, un cop fet públic el cas, la xifra ha pujat fins a 7 i els Mossos no descarten recollir-ne més. Són clientes que relaten tocaments a zones íntimes durant els massatges. El fisioterapeuta està en llibertat amb càrrecs acusat d'agressió sexual.
7: I tots els que hagueu d'agafar un bus avui a Barcelona, alerta, perquè a partir de les 10 hi ha vaga. Des d'una parada, Francesc Macià. Joan García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Durant la pròxima hora ja es començarà a notar els efectes d'aquesta aturada perquè s'aniran retirant autobusos. Els serveis mínims seran només del 20%. De 10 del matí a 4 de la tarda i del 40% de 4 a 5. Passaran, per tant, molt pocs autobusos i les freqüències a les parades poden ser ben bé d'una hora. Per tant, si es pot dia per agafar metro, tramvia o qualsevol altra alternativa possible, i és que la plantilla de busos i de direcció de TMB estan encallats en la negociació del conveni.
5: Informen els serveis informatius de Catalunya Ràdio en connexió amb la redacció del Matí de Catalunya Ràdio amb Sílvia Solanes. Gràcies, Sílvia.
7: Fins ara.
11: La lletra petita.
5: I cada dia a aquesta hora analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
12: Bon dia, Ricard.
0: Catalunya té molts més ocupats que el 2008, però menys hores treballades que llavors.
12: És una paradoxa interessant. Si poses les dues sèries de l'IDESCAT una al costat de l'altra, el 2008 comencen juntes. De fet, avui Catalunya té 360.000 ocupats més que aleshores i treballa gairebé 8 milions d'hores setmanals menys. I es podria pensar que les màquines i la tecnologia ens han alliberat el temps, però la lletra petita ens diu que la jornada ha baixat gairebé igual a tots els sectors, entre un 11 i un 12%. A la indústria, on hi hauria d'haver més robots, ha caigut el mateix que els serveis. Si fos la tecnologia, la fàbrica aniria per una banda i el bar per una altra. Amb aquestes xifres, que caldria que es tinguessin en compte, sabem que a Catalunya hi ha la mateixa feina que el 2008, però repartida entre més gent.
13: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir, part posterior a mar, que terra endins pot ser davantera, era popa. Penseu en les popes de Ponent. Avui dimarts, un Enigmàrius sarcàstic. Us en foteu amb el seu consentiment de 5 lletres. Us en foteu amb el seu consentiment. 5 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
16: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
18: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
16: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
20: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i per a farmàcies.
23: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolla 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
24: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
25: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
26: Ciutadans de Catalunya.
27: No us ho creureu.
28: És més fàcil del que et penses.
29: Sorpresa.
30: Així que som-hi. A practicar.
26: Acompanyeu?
25: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
0: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, el periodista Vicent Sánchez, la directora del diari Ara, Esther Vera, la periodista Anna Grau i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol. Passen 6 minuts de les 9 del matí, us ho avançàvem ara a les 8 del matí. La Generalitat ha presentat el seu diagnòstic dels efectes que l'ús de les pantalles té en els infants i adolescents. Trobem dades que assenyalen, per exemple, que els adolescents d'entre 14 i 18 anys passen unes 5 hores diàries connectats. Redacció, Lara García.
1: Sí, que un 10% dels nois són addictes als videojocs i un de cada quatre a internet. Un dels focus d'anàlisi són les xarxes socials, a les quals gairebé el 75% d'alumnes d'instituts catalans hi dediquen com a mínim 2 hores al dia. L'ús del mòbil comença aviat, a partir dels 10 anys ja són un 82% els infants i joves que tenen telèfon propi. Tot plegat provoca riscos que van de la miopia, l'obesitat o els trastorns del son fins a l'absència, l'ansietat, l'absència d'autoestima o poca capacitat d'atenció.
0: I més enllà de la diagnosi, el govern també presentarà un pla d'acció.
1: Ho farà avui a la tarda. Es tractarà d'una iniciativa conjunta de diversos departaments amb mesures i recomanacions per abordar l'ús de pantalles amb la intenció de donar, doncs, eines a les famílies, professionals i centres educatius.
0: I l'ofensiva catalana arriba després que la Comissió Europea anunciés que restringirà l'ús de les xarxes a menors. Francesc.
2: Sí, això va ser la setmana passada i al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb una de les eurodiputades que hi està treballant. És la socialista Laura Ballarín.
3: La Unió Europea se situa a l'avantguarda mundial amb una proposta de llei ambiciosa que combina una edat mínima digital però també una aplicació de verificació d'edat que ja ha estat testada en alguns països i que haurà de ser aquesta combinació juntament amb els dissenys addictius que han de ser reduïts al màxim a partir dels 15 anys fins als 18.
2: En línia amb el Pla d'Acció de la Generalitat, Ballarín considera que per afrontar el problema cal anar més enllà de regular l'accés als menors a les xarxes, per començar implicant-hi també el sistema de salut.
3: Des de l'àmbit de la salut pública, considero essencial que els nostres metges, els pediatres, comencin ja a fer controls a les visites dels nens i nenes sobre les hores o el temps que passen davant de les pantalles. És una petició que ens està fent la societat civil des de fa temps i que està acompanyat per evidència científica.
2: Sistema de salut, però també sistema educatiu per combatre en concret els efectes de l'abús de pantalles en la capacitat de concentració.
3: També, per suposat, l'àmbit educatiu és rellevant i importantíssim que posem en marxa mesures radicals per incentivar la lectura, on ara mateix els nostres joves han abandonat l'ús, diguem, de la lectura està demostrat que la tecnologia ha perjudicat moltíssim l'atenció que poden passar davant dels llibres.
2: Però, esclar, tot això no servirà de res, diu l'eurodiputada Ballarín, sense el concurs de les famílies.
3: A la casa també cal que els pares i mares, tiets i tietes o fins i tot avis, facin un ús responsable dels dispositius davant dels nostres fills o filles. Cal ser exemplars i no servirà de res que restringim l'accés de pantalla si els adults no ho fem també.
0: Obrim telèfons al 9-3-2-0-1-7-4-7-4, on ja, per cert, estem rebent trucades si voleu compartir amb nosaltres dubtes o experiències també que tingueu a casa vostra i preocupacions que tingueu. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Vicent.
4: Jo crec que qualsevol regulació és complicada, però crec que més que mai que s'ha de fer. I aquí estem entre els dos pols. No només és complicada, sinó que crec que moltes vegades és contraproduent i moltes vegades és un brindis al sol. És dir, això ho farem i s'ha de fer així i tal, i però la realitat és molt obstinada. Però tots els símptomes que heu comentat, que s'observen avui en dia en la gent jove i més la gent que fem de professors en la universitat, els veiem en els nostres alumnes i més encara. Comença a ser molt difícil que contindre i regular uns usos que se'ns han escapat de les mans. Com sempre passa, reaccionem tard, perquè en la tecnologia tot això va molt per davant, i cada volta que, bueno, és això que comentava abans a la premsa, no? Quan ja pensaves que tenies l'algoritme no domesticat, però sí calculat, apareix la intel·ligència artificial. Doncs sempre hi haurà coses que ens desborden, i hi ha un punt, que és el que més falla, que caldria que hi haguera una certa complicitat o una certa comprensió per part dels propietaris, dels grans amos d'aquestes plataformes. I això no hi és. I això ho complica tot més. Sempre es posa com a exemple de fracàs a l'hora de controlar el consum d'alcohol, la llei seca dels Estats Units. Per tant, s'ha d'anar amb molta, molta cura i amb molta intel·ligència a l'utilitzar segons quins sistemes coercitius, però és que cal, perquè ja ho veiem tots. I és veritat que una persona que projecta la seva vida només amb una vida digital, no practica exercici, per exemple. I és veritat que la seva alimentació serà molt més complicada. I és veritat que si els pares o els tutors o els germans grans estan tot el dia penjant del mòbil, en quina autoritat els diran que el rebaixen a ells? Però benvingut siga... No, a mi no m'agrada això de... Hem obert un nou debat, perquè és el país dels mil debats, cada dia se n'obrin 350 i no en tanquem ni un. Vull dir, obrim més debats que melons, tots són debats.
5: I però plans, també fem molts plans. Molt...
4: Pues tot el dia, tot el dia.
5: I observatoris. Fent...
4: No? I ara, sí. I mira, ara, jo crec que tocaria fer un debat, conyos, escolta, pues espera que arraconaré els 250 que tinc ja vius i posarem aquest que arriba ara. Però, evidentment, que cal un debat social molt seriós i, sobretot, anar prenent algun tipus de mesura i estudiar-la contínuament perquè no se't giren contra.
5: Bé, tenim alguna trucada, anem a passar-la i ara us deixo parlar també. Noemí, bon dia.
6: Hola, bon dia. Tu diràs, moltes gràcies. Doncs bé, jo truco com a mare, tinc una nena de 7 anys i també truco com a portaveu d'Adolescència Lliure de Mòbils, que és una associació que portem ja 3 anys treballant intensivament doncs, per intentar protegir els menors en els entorns digitals. Llavors, voldria compartir d'una banda què fem a casa, tot i que la nostra filla sigui petita, doncs ja prenem mesures, no? Tenim tota la consciència de que estem davant, en alguns casos, com és el cas de l'smartphone, doncs de productes digitals, sobretot les xarxes socials, a les que el smartphone ens dona accés i altres eines que estan dins de l'smartphone, per parlar de manera no tècnica, som conscients que són addictius i, per tant, no en fem ús davant de la nostra filla, no? I en fem ús, doncs és de manera molt excepcional per trucar als avis o li expliquem estic fent una trucada de feina, però no estem mirant xarxes socials mai davant d'ella, no?
5: Això una altra és cosa important, fem... perquè parlem molt dels infants o dels adolescents, però clar, els adults què fem, no?
6: Correcte, nosaltres doncs som molt conscients que som el mirall on es miren els nostres fills i per tant, doncs, aquesta és una mesura essencial. També procurem, jo en particular, parlar-ne sempre que puc amb tothom, és a dir, tant amb familiars com sobretot doncs amb famílies. Les famílies, doncs, bueno, comentàveu abans, no? La regulació va molt lenta, efectivament, en aquest front també estem intentant incidir, i incidim, de fet, que faig especial incís perquè fem una demanda al govern que facin doncs, la voluntat política i el consens d'aprovar doncs, aquesta llei orgànica de protecció del menor en els entorns digitals, que porten 2 anys treballant-la, aviam si s'hi posen i ho fan. Però bé, doncs és molt important també les famílies que s'empoderin fins que aquesta regulació no existeixi. Llavors el que posem a disposició de totes les famílies, nosaltres és el pacte de famílies, que és una eina essencial perquè si les famílies s'hi adhereixen, quantes més n'hi hagi, les altres van veient quants fills o filles no tenen a l'smartphone encara en una classe determinada i per tant quan el teu fill o filla et diu jo ja vull, jo tinc l'smartphone, el vull tenir perquè tothom el té a classe, tu li pots dir no, mira, estic veient aquí a la teva classe que tants nens o nenes encara no el tenen. És una eina, de més, que podeu consultar doncs, a la pàgina web d'Adolescència, que està molt bé. Després, també, activitats alternatives, també ho comentàveu, no? No podem treure allò digital i no donar una contrapartida, que també la demanem al govern, no? Espais lliures de mòbils i activitats alternatives de contacte entre persones, doncs, bueno, fomentar la lectura, l'espai, sortides a la natura, esports, música, etcètera. I després, doncs, lògicament, doncs, intentar parlar a nivell educatiu. També comentava abans l'eurodiputada Laura Ballén en aquest sentit, no? En relació en algun espai en relació amb salut i amb educació. Clar, amb educació és molt important. Hem vist els resultats de les PISA, vull dir, no, nosaltres particularment no necessitàvem veure aquests resultats per saber, no? Perquè parlem amb moltes societats mèdiques que ja ens alarmen des de fa molt temps de quins són els efectes de la digitalització massiva de les aules. I, per tant, el que, com a principi, bàsic, demanem tant a les escoles, jo a nivell personal com a mare a la direcció de la meva escola o també en aquest cas a la Conselleria d'Educació i veurem què s'ha establert en aquesta guia, doncs són unes pautes d'exposició horària a pantalla respectant allò que han dit les societats mèdiques, que han dit doncs, una hora màxima al dia, no? Per exemple, entre 7 i 12 anys, i que aquests productes digitals als que accedeixin, he vist algun titular doncs, que la IA la deixaran fer servir a partir de 14 anys, cal recordar doncs, que és un producte avui en dia no regulat i que està causant danys en algunes de les seves vessants, no? Com els amics virtuals, per exemple, per tant, molt de compte, doncs que facin, sisplau, respecte a les recomanacions de les societats mèdiques. És molt important pel neurodesenvolupament i per l'aprenentatge, per les dues coses.
5: Noemí, moltes gràcies per trucar, és que vull sentir també més oients. Gràcies, de
6: moltes
5: veritat.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Que vagi bé. Ana Maria, bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
5: Vostè dirà, Ana Maria.
7: Mira, jo, igual que la Noemi, vale, per de manera resumida, tinc dos preadolescents, un de 10 i un de 12. Estic super preocupada pel tema, super, vale? Tant que a casa no hi ha dispositius amb internet, però sóc molt radical, eh? I ni per excuses de feina ni per res. O sigui, quan ens fem a casa, s'ha acabat. I estic molt preocupada pel tema del que veuen, els continguts que veuen, ja. Perquè hi ha pares que donen mòbils als seus fills i entre ells es van escaquejant i els estic adonant de moltes coses, com per exemple continguts pornogràfics. Vale. Estic super preocupada.
5: Perquè no saps el que estan veient quan utilitzen aquestes xarxes, sí, sí.
7: Quan no els tinc a casa.
5: Quan no els tens a casa. El que passa fora. Queda clar, Anna Maria, gràcies. Ara ho comentarem tot plegat, també. I ens truca també el Lluís, de Palautordera. Lluís, bon dia.
8: Bon dia. Vinga, diguem ràpid. Res, jo, mira, la meva consulta de psicologia, principalment els problemes que arriben, moltes vegades diuen que és un problema de l'ús de la pantalla. Però normalment abans també hi ha un trastorn primari. Jo m'he donat compte, fent tallers a les escoles i instituts, de la importància que és en els nanos demanar-los perdó. Perdona el sentit de dir, escolta'm, perdoneu, arribem tard, però arribem bé. Arribem amb ganes de fer coses i amb ganes també de desmentir. Jo, per exemple, fent tallers de sexualitat, m'he adonat, per exemple, de les fake news que propaga TikTok. En l'Institut de Girona, tres noies es van acabar, si es pot dir, menjant la seva pròpia menstruació, perquè no TikTok, què ho van dir, van acabar totes al trueta malaltes, no?
5: Caram.
8: Sí, això sí. Tot l'altre ja ho han dit les companyes. Jo formo part de Check el Cap, d'aquí de les Montseny, tinc la meva consulta de psicologia i veiem casos dia rere dia d'un consum massiu i compulsiu del telèfon. I això, doncs, realment és preocupant. I, com sempre, doncs, la societat civil va per davant i els governs venen més tard. En una ciutat del Mobile World Congress serà molt difícil posar límits al telèfon, però en això estem la societat civil organitzada per intentar que s'aconsegueixi.
5: Lluís, gràcies, una abraçada, bona feina. Que vagi bé.
8: Adéu.
5: Anna.
9: Home, a veure, jo crec que tan tard arribem que haurem de pactar els no nadius digitals amb els nadius digitals. O sigui, jo penso que ja és... Hi ha un canvi de paradigma, un canvi d'actitud. Vull dir, a veure, jo, per no redundar, aquí s'han dit coses que estic molt d'acord, però, per exemple, l'accés a la pornografia, que evidentment amb xarxes, via internet és molt ràpid, sempre ha existit l'accés a la pornografia, no sé, amb revistes, seria d'una altra manera. Però jo veig, amb la gent més jove que jo tracto, és com si vinguessin d'un altre planeta, però compte, perquè tu tendeixes a pensar que la raó la tens tu i que la manera adequada d'entendre el món és la teva, i ells, per exemple, de vegades et surten amb una notícia que han vist a Instagram que tu automàticament penses, si jo això no ho sé, és que deu ser un bulo, i no, llavors ho comproves i era veritat, i ho acabes veient en un diari i dius, oi, jo això no ho havia vist. I, per exemple, és veritat que les persones acostumades a pantalles tenen un nivell d'atenció molt baix, per exemple, els costa aguantar una novel·la de 800 pàgines, els costa llegir.
5: Però en fins canvi... tot una sèrie, jo crec que una sèrie hi ha un capítol de 50 minuts sense canvi... mirar el mòbil entremig, costa
9: però,
5: ja...
9: Però, no, però és que anava dient... Les sèries sí se les miren, bueno, poden tenir sí. Aquesta cosa al mòbil. Llavors, a veure, jo penso que hem de trobar, vull dir, no n'hi ha prou amb dir no, tira el telèfon o tira la pantalla, perquè és un món que ells tenen que nosaltres hi hem entrat. Llavors, la solució jo crec que és un retrobament dels dos mons, o sigui, incorporar algunes coses bones que té el món del nadiu digital i buscar una manera híbrida, potser, d'accedir als continguts i que avancem en lloc de recular.
5: Mira, avui ens acompanya també el Marc Planes. Marc, què tal? Bon dia.
10: Molt bones.
5: Quants anys tens tu?
10: En tinc 16.
5: 16.
10: Sí.
5: I tu has sigut addicte a les pantalles.
10: Sí, més o menys.
5: Què vol dir això?
10: Doncs que he passat per moments tensos de la meva vida i m'he refugiat més que a les pantalles, al mòbil.
5: Sí, moments en què tu et senties més sol...
10: Em sentia sol, trist. O tenia problemes amb mi mateix o alguna cosa, i em refugiava al mòbil i no sortia de casa o...
5: Per trobar un lloc segur, la pantalla.
10: Exactament, sí.
5: I allà quanta estona t'hi podies passar?
10: Buah, entre 4 i 7 hores al dia.
5: Et despertaves al matí?
10: Bueno, per exemple, a dies d'institut em llevava, però clar, tenia quina mandra al col·le o tal, i em quedava a casa i agafava el mòbil i pues, em començava a mirar els missatges, no sé què,
5: tal. O sigui, no anaves a l'institut?
10: No, no anava. Em quedava a casa amb el mòbil i agafava i pues, mira, primer els missatges tal, i després amb el TikTok. Clar, ja és com que et quedes allà pues, enganxat durant hores i no te n'adones, saps? Estàs allà que dius, buah, he estat així escrollant, que es diu, sí, tantes hores que estàs com pots arribar a estar 4 hores seguides sense que te n'adonis.
0: I tu eres conscient de que allò t'estava consumint la vida, que estaves dedicant temps a una cosa que no mereixia tant de tu?
10: Temps enrere no, però ara, avui en dia, tipus, aquests dies, aquestes setmanes, aquests mesos, pues, hi ha dies que estic com 3 o 4 hores al TikTok o algo, i arriba un punt on dic, ostres, estic aquí sense fer res, perdent el temps, que dic, hòstia, una mica de freno, sisplau, no? I llavors, pues, desconnecto, deixo el mòbil i faig una altra cosa. Que o poso a mirar la tele o vaig amb un pare a fer alguna activitat, saps? Qualsevol cosa així.
0: En aquell moment no eres conscient que estaves desenvolupant una addicció?
10: No.
0: I ara sí?
10: Ara sí, sí, sí. És com que al principi pues, estava... No, com dir-ho ara? No estava gaire acostumat a... Bueno, no, era com, no sabia el que era una addicció al mòbil, perquè clar, jo estic acostumat a mirar els missatges, tal, no sé què, però un cop estàs amb el TikTok hores i hores, pues, te n'adones que sigues una addicció més bé al mòbil, sí al mòbil, però al TikTok també, saps? Estar tot el dia ja amb el mòbil sense fer res, perdent el temps... Clar, en comptes d'estar mirant el TikTok pots estar fent altres coses, com estudiant, fent activitats amb tons pares, etcètera, etcètera. Mm.
0: La teva vida com ha millorat des de que has passat per una teràpia?
10: Bueno, pues ha millorat en el sentit de que amb l'ajuda del Marmasip i el Desconnecta i amb les teràpies me'n vaig anar adonant que, bueno, les teràpies em servien per com treure el que no anava, com dir-ho, no sé.
0: No eres capaç de treure.
10: Exacte, no era capaç de treure el que passava a casa amb el mòbil i tal, i a mesura que anava fent teràpies, deia, mira, jo, a mi passa això, no sé què, tal, tal, i m'anaven ajudant. I a poc a poc pues, vaig anar dient, ostres, és veritat, estic malament.
0: És prendre consciència, suposo,
10: exacte,
0: del que passava, no?
10: I trobar
0: eines per sortir-ne. No?
10: Sí, sí, sí.
0: Ens acompanya també el Marc Massip. Què tal, Marc? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: El Marc ens ha acompanyat alguna vegada, psicòleg, és fundador de Desconnecta. Explica'ns com és aquesta teràpia, que no sé la teràpia exacta, però les que feu habitualment per tractar una addicció, en aquest cas en una edat complicada, en una adolescència, per desenganxar-se del telèfon mòbil.
11: Sí, el cas del Marc és un cas que molta gent que ens escoltarà li pot ressonar, no? El Marc no tenia una addicció a les tecnologies o les xarxes o al telèfon mòbil com a tal, pura i neutra, no? Venia d'un origen, suposo, si vols preguntar a ell, els orígens del malestar, quins eren, per no explicar-ho jo, i el telèfon mòbil el que feia era potenciar-ho al màxim, no? No sé, digue'ns tres orígens, Marc.
10: Si per exemple, a l'institut vaig anar com reduint el nivell acadèmic, tipus vaig suspendre 5 o més,
11: i em refugiava.
10: Sí, i em refugiava al mòbil i allà, doncs, no, saps? Què més? També conductes agressives amb mi mateix, autolesions, etcètera, etcètera. I alguna més, doncs, conducta a casa, una mica de... Com dir-ho ara? Crits i soroll, saps?
11: Bueno, amb la relació familiar, no?
10: Exacte,
11: relació
0: familiar. Cuidaves els teus pares.
10: Sí.
11: Aquí el que veus és que les tres àrees de la seva vida estaven afectades. L'escola va baixar molt el rendiment acadèmic, a la família tenia aquesta situació.

0: res dir-te que el Marc ha fet 2 anys i mig de teràpia,
1: sí, si no dic malament.
0: Ara farà la selectivitat aquest any i el portem aquí com a exemple per qualsevol altre nano o família que vulgui veure que hi ha una solució tan maca com ell.
2: És a dir, això vol dir que ara ja no ha suspès assignatures?
1: Bueno, n'he suspès... Me'n vaig suspendre unes quantes, però les vaig poder recuperar totes. Sí, sí.
2: Per tant, és reversible, Marc.
0: Sí, sens dubte. Home, amb el Marc m'he barallat molt, eh? No et vagis a pensar.
2: Ha costat.
0: Sí. Sempre ens hem estimat molt, però a vegades repetir-ho tant... la teràpia funciona. Aquestes lleis ens ajudaran. Ja ho hem parlat tu i jo 1000 vegades. Necessitem aquestes lleis perquè puguem donar classes més tranquils, perquè els pares puguin ficar límits més senzills i perquè la gent pugui tenir una consciència més global. És veritat que l'edat... Vull veure aquesta tarda, Ricard, si posem una edat o no, i el contingut. Perquè, clar, si estem parlant molt dels 16 anys, però els 16 anys veure certes coses tampoc em convenç. Anem a veure si fan una restricció d'aquest contingut, que, com molt bé apuntaves, els que guanyen quartos amb tots aquests nanos... haurien de mirar-se una mica l'assertivitat, no? Per tant, anem a veure si això ens ajuda a tots. No estic molt, molt animat, però sí, sense cap mena de dubte, qualsevol nano amb un malestar es pot recuperar amb una teràpia. Ningú recupera amb videojocs, ningú recupera amb xarxes socials, recupera amb ciència, amb medicina, amb doctors, amb metges, amb psicòlegs, i tenim exemples, doncs, tan potents com el Marc, no?
2: Esther.
3: Sí, jo felicito el Marc, perquè no és tan fàcil admetre que tens un problema i que l'has de tractar. Clar. Aquest és el primer pas perquè la teràpia funcioni. Per tant, felicitar-te, perquè hi ha tanta gent que ens escolta que en aquest moment deu pensar el meu fill també hauria de fer, o la meva filla hauria de fer el pas d'aquest de valent de dir tinc un problema, ajuda'm, no? Que és el començament de la solució. Aleshores, jo sobre l'assertivitat d'aquestes empreses confio zero. Per tant, confio més en la regulació. Les empreses tecnològiques que tenen

0: desbordats. Per tant, crec que hi ha d'haver regulació i crec que el moment s'ho mereix, que el moment és prou greu perquè realment hi hagi una regulació. I respecte a les addiccions, i aquest és un cas d'addicció, jo no parlaria només dels joves, jo també parlaria dels grans. Jo crec que també sí, els grans tenen un problema d'addicció. El que passa és que en els nostres casos, doncs, moltes vegades doncs, hi ha un component, que és la feina, que ho justifica. Però si som honestos, jo crec que tenim entre les mans una nova addicció i que no l'estem sabent regular fins al moment. Això és com el tabac en el seu moment, però crec que passarem més o menys pel mateix procés.
1: Però és que els pares, els adults, no us porten a teràpia? Aquests nanos sí, els porten de l'orella, perquè el Marc jo crec que el primer dia no volia venir. Mm-hmm. Clar, els adults no ens els porten. Alguna parella obliga la seva parella a venir, però sense cap mena de dubte tota aquesta xerrada quan parlem d'adolescència és perquè els adults també se'n remogui tot.
2: Perquè es pot obligar, diguéssim. Sí, no? Perquè clar, en el cas d'adults no pots obligar si no hi ha la voluntat d'acceptar, no? Estel, el que dius tu, que tens un problema. Mm. I molts adults no ho accepten perquè no volen.
0: El que passa és que en els joves els agafa amb una edat que és crucial pel seu desenvolupament futur, perquè si tu fracasses ara en els estudis, doncs potser si vols entrar a la universitat o vols fer un grau o el que sigui, doncs no hi podràs entrar. Ja. Per tant, és un moment en el que, per això és especialment valuós que vosaltres mateixos digueu no, és el moment de parar això, perquè sé que no em condueix enlloc. I que és una trampa d'addicció, és evident, perquè tots sabem que tens problemes, entres a Instagram o allà on sigui i t'anestesies una estona de tots els problemes que tens. Doncs això val per un jove o val per un adult.
3: Pere.
4: Sí, molt d'acord amb tot el que s'ha comentat i també, òbviament, felicitar per la valentia d'afrontar amb la teràpia. Però per posar una mica de contrapunt, jo crec que també escoltant el cas ens podem adonar que hi ha unes causes prèvies problemàtiques i que les xarxes o la tecnologia poden exercir de potenciadors. Però no ens podem autoenganyar pensant que regulant les pantalles, regulant les xarxes socials, han desaparegut les causes prèvies dels problemes que pot tenir la societat nostra contemporània, que són d'una competitivitat extrema, una incertesa pel futur potenciada per la intel·ligència artificial, dificultats de moltes famílies per arribar a final de mes, l'angoixa climàtica... O sigui, hi ha una pila de coses que potser les pantalles i la tecnologia potencia. I en aquest sentit, crec que hem de ser conscients i no pensar-nos que regulant això s'acaben els problemes. Alhora, crec que hem de ser honestos també i reconèixer, sobretot els que no som natius digitals, que tot aquest nou món no l'entenem i que està aquí per quedar-se. Això és una tecnologia que no és en si mateixa dolenta o malvada o addictiva de per si, sinó que aquí, a parer meu, jo crec que el que seria important seria de quina manera organitzar no tant la prohibició, sinó de quina manera s'aconsegueix que siguin espais cada vegada més segurs, que es tinguin en compte una pila de variables i no només el lucre de les grans plataformes que fomenten l'addicció, perquè la infraestructura i el potencial també pels joves és espectacular. Una altra cosa és que hem de garantir que això siguin terrenys segurs i que siguin profitosos per la vida de la gent i no només pel compte de resultats de les grans plataformes i negatiu per la gent. Però no podem errar el tret en aquest sentit i centrar-nos també, sobretot, a parer meu com a mínim, davant d'una tecnologia que té moltes coses bones i que és irreversible, doncs que sigui el millor possible. No pensar en aquest escenari de que la prohibim i s'ha acabat.
2: Perquè en el teu cas, Marc, els teus pares quin paper van jugar amb tot això? O sigui, al principi, per exemple, com van reaccionar?
5: Bueno, uns pares al principi estaven bastant preocupats perquè, com dir-ho ara, estava en un punt que uns pares no sabien què fer en el moment que, bueno, m'autolesionava, tal, mirava molt el mòbil, o que sigui. Llavors van decidir investigar sobre el desconnecto. Llavors em van dir, mira, ves aquí a aquest institut, que aquí t'ajudaran. Clar, i al principi no els entenia, perquè no sabia què era això del desconnecte, no sabia què m'estava passant. Llavors, pensava jo, clar, al mateix moment jo pensava que no em passava res, saps? Llavors em van dir, mira, anem a aquest institut, que tu aquí t'ajudaran amb el que et passa. Clar, repeteixo, no sabia el que em passava. Llavors, a mesura que anava amb la teràpia, me n'anava adonant que tenia un problema greu. Bueno, no greu, però mig greu amb l'espantada.

0: pantalles, que sempre pues, ho ressonava tot amb el mòbil.
1: El paper dels pares és bestial. O sigui, nosaltres no podem recuperar un nano sense les famílies, però molt bé que ho fem. Cas del Marc, els seus pares són d'edat més avançada de l'habitual i han fet una feinada bestial. Venint setmanalment, si calia, dos o tres cops, tenint la paciència que terapèuticament li demanàvem quan ells no coneixien i no sabíem com actuar, i van seguir totes les pautes. Clar, això et facilita moltíssim. O sigui, quan diem que cal buscar ajuda professional, està molt bé, però si no t'impliquem, no ens en sortirà. El seu cas ho van fer de forma extraordinària.
2: Sí, és que clar, aquí també és el que dèiem de l'entorn, només els pares, no? Perquè al final ell trobava, tu trobaves la seguretat en una pantalla, no?
0: Sí.
1: A l'entorn li vam treure, eh?
2: Clar, clar, però vull dir que aquí també hi ha d'haver un esforç col·lectiu de perquè l'aula sigui un espai segur, hem de parlar d'assetjament, hem de parlar de molts temes que durant molts anys això ja han sigut presents i que ara és un moment que s'ha d'afrontar sense tremolar, perquè si no una cosa porta l'altra, no?
3: Sí, jo volia preguntar això precisament, vull dir, quan un noi com el Marc desconnecta, pot quedar aïllat socialment si la majoria dels companys, amics, no han desconnectat?
1: Mira, aïllat ja ho està. És a dir, no estan anant a l'escola, no poden una bona relació amb els seus pares i, evidentment, el seu grup social ni l'admira ni el vol fer perteneixent al seu grup perquè fa coses disruptives o coses rares o coses perjudicials, no? Per tant, la desconnexió pot estar present, però està totalment desconnectat, no? Amb un procés com aquest, normalment els hi traiem el mòbil i les xarxes socials, sí. A més, amb un llarg temps, i saben que després la tornaran a tenir perquè coneixen els pacients que han anat passant i que després la poden retomar amb un bonus i amb una certa edat. I aquí, lligant amb el que deia el Ricard, és que l'entorn és molt segur. Pensa que són 6 o 8 nens per classe. Evidentment hi ha assetjament. L'altre dia em deien, no diguis que hi ha assetjament. Dic, hi ha assetjament a tot arreu. I el qui no ho vulgui entendre serà fent l'educació clàssica.
2: Mira, Twitter és un assetjament lliure. I
1: a tot arreu hi ha assetjament.
2: No, per mi hi ha un like i hi ha un retuit. Vull dir, té premi, l'assetjament té premi a Twitter.
1: Però ho pots amagar sota la catifa o pots sortir i dir, escolta, què ha passat? El Marc ha tingut assetjament i n'ha fet d'assetjament i ho hem treballat.
0: Sí.
1: I evidentment la forma de treballar és el que hem de parlar, no si n'hi ha o no n'hi ha, perquè sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi haurà, no? Evidentment, tenir una terapeuta, una família, una escola, tot ben reduït, sense mòbil i sense xarxes, en aquell moment el que li fa és fer un petit reset, aquest clic terapèutic del que parlem, que és poc seriós dir clic terapèutic, però és un clic de, és veritat, tenia un problema, és veritat, m'estan ajudant, ei, començo ara a poder treballar. I quan els hi treus el mòbil i les xarxes no es foten de color verd ni els hi passa res, eh?
2: Marc, m'has dit que ara vols estudiar, bueno, faràs la selectivitat, per tant, vols anar a la universitat, entenc?
0: Sí.
2: Què vols estudiar?
0: Aviam, a mi m'agradaria fer ben bé una enginyeria. Qualsevol, no?
2: Sí. Telecomunicacions, en principi, no...
0: No és el meu. No.
2: No saps de quina?
0: No, de moment, però suposo que, com em diu mon pare, pues, el que més m'agradi, el que més bé se'm doni.
2: Doncs això és molt important.
0: Sí, sí.
2: Encara tens uns mesos per acabar de pensar-t'ho.
0: Sí, sí.
2: Marc Massí, Marc Planes, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
2: I per compartir, sobretot, Marc, el teu testimoni amb nosaltres. Una pausa i parlem de l'amnistia.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Mira, quan vols comprar bé i dones importància a l'alimentació dels teus, busques el Corte Inglés. I quan busques, trobes fruita i verdura fresca de temporada, de productors locals i amb denominacions d'origen. Peix i marisc amb varietat i qualitat, o de llotges d'origen, o pesca sostenible. Carn amb els talls que t'agraden i una acurada selecció de procedència i denominacions d'origen. I quan busques el supermercat del Corte Inglés, també hi trobes ibèrics, embotits i formatges únics i els de sempre. I quan t'ho estimis més, els nostres plats preparats, receptes casolanes i sanes que són bones i venen de gust, elaborades cada dia a les nostres cuines per tu. I tot sempre amb el servei atent, professional i especialitzat del Corte Inglés. A més, pots comprar des de l'app o al corteinglés.es amb garantia de varietat, qualitat i productes frescos. Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés, quan compres bé, ho trobes més bo. I aquest dijous, Diada de la Mercè, les nostres botigues del Corte Inglés de Sabadell, Cornellà, Girona i Tarragona estaran obertes amb l'horari habitual de 9 a 21.30 perquè puguis fer les compres amb tota la comoditat. I esperem. Això és tot per avui. Adéu-siau.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
2: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
3: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
4: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què?
7: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
8: Citroën.
7: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
9: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
10: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
9: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
11: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
9: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
12: Me siento súper, me siento fantástico.
9: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
13: amunt,
9: però que al final són falses.
14: El rotllo, no m'agrada.
15: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: 4 minuts i mig seran 3 quarts de 10 del matí. Avui el Tribunal Constitucional comença a estudiar l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació i és un debat que no acabarà avui, però sí que ha de ser el definitiu per l'aplicació completa de la llei. Què n'espereu del que comença avui? Creieu que s'allargarà fins a principis d'octubre, com tothom preveu? Bàsicament perquè la ponència presentada, que ja s'ha filtrat per cert als mitjans de comunicació, doncs apunta que això no anirà endavant, per tant s'haurà de posar a votació, la majoria, recordem que és progressista, ho tombaria i per tant s'hauria de redactar una altra ponència, en aquest cas favorable a l'aplicació de l'amnistia. Pere Rossinyol.
18: Sí, em temo que aquest és el guió, no? L'ha explicat molt bé, molta gent, però sobretot l'Ernesto Kaiser, amb qui ara parlarem, de que hi ha un cert filibusterisme aplicat, diguem, al Tribunal Constitucional amb l'objectiu d'anar allargant, de controlar el relat i de controlar els terminis per tot un sector en peu de guerra, disposat a boicotejar en lo possible una decisió, diguem, legítima del Congrés dels Diputats, que no hi ha manera de que es pugui aplicar perquè hi ha tot aquest dispositiu polític intentant evitar que això sigui possible.
17: Esther?
19: Sí, sembla que es elaborarà la ponència, no? I que el dia important serà el 6 d'octubre.
17: Sí, sí. El que preveiem que passi, però mai se sap, perquè la justícia també té aquestes coses, Vicent. Mm.
20: La divisa fins ara, sobretot en mans de, bueno, la boca, millor dit, de dirigents socialistes encausats en diferents històries, era sempre plena confiança en la justícia. I sempre, sempre, sempre, sempre. Escolti, plena confiança en la justícia. Ara ja no, la paraula mantra ja no existeix, perquè moren i neixen amb una facilitat terrible, com els debats, però era un mantra. I això hem vist ara, que Pedro Sánchez ja no li diu plena confiança en la justícia i, per tant, alguna gent del PSOE comença a dir que no tenim. Jo en tinc una altra, que és plena desconfiança amb la justícia per segons què. Plena desconfiança. I, per tant, segons també observa, segons diu la Bíblia, fins que no ho toqui el Nou Testament, fins que no ho toqui no m'ho creuré. Jo crec que faran tot el possible per retardar-ho, per complicar-ho, per no aplicar-ho, i diuen, no, és que a final d'any això ja estarà encarrilat, bueno, tant de bo finalment el Poder Judicial faci una mica de cas al Poder Legislatiu.
17: Anna.
21: Jo sempre he dit que qui es va tirar 4 anys desenterrant a Franco al Valle de los Caídos es pot tirar el temps que faci falta amnistiant o gairebé amnistiant, perquè aquí el Rossinyol ha parlat de filibusterisme, estic totalment d'acord, però hi ha un filibusterisme mutu, o sigui, diguem-ne, a veure, una amnistia ad hoc, una amnistia a mida, o sigui que no és una amnistia general, sinó que és una amnistia per una gent concreta, legalment, jurídicament, és atacable. El lògic és que això finalment surti, perquè és una llei aprovada pel Congrés dels Diputats i teòricament la majoria progressiva, és a dir, tothom dona per fet que finalment sortirà. Però, és clar, entre que els uns els interessa retardar-ho i en els altres també, perquè a mi em sembla clar, vull dir, si es compleixen els vaticinis que hi hagi eleccions al març, clar, és un mal escenari per segons qui, que arribem al març amb el més calent a l'aigüera amb aquest tema. Però és que jo penso que al govern ja li va bé, a Pedro Sánchez ja li aniria bé aquest escenari. Per tant, penso que no és només que hi hagi, diguem-ne, uns angelicons allà, diguem-ne, tocant l'arpa a l'amnistia i uns jutges molts fatxes i tremendos que no la volen. És que això és un joc d'ous generalitzat.
17: Saludem ara sí el periodista especialitzat en informació judicial. Ernesto de Cáceres, bon dia.
0: Molt bon dia.
17: I gràcies per acompanyar-nos. Més enllà del que ha de passar avui, a partir d'avui, què espera que passi?
0: Bueno, a mí me gustaría que los ciudadanos puedan acudir a una sesión como la de hoy, que la de hoy empieza, son 22, 23 y 24, es el pleno, son tres días, para que vean el espectáculo de la justicia. El espectáculo de justicia de estos tres días va a ser, digamos, una cosa inenarrable. La narraremos, pero inenarrable en el sentido de que es una expresión de la podredumbre y de la personalización de la justicia española, ¿no? Aparte de la criminalización. Lo que yo veo es que el Tribunal Supremo, la Sala Penal, la Sala Segunda, ya asume que va a aplicar la amnistía, porque después que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha destruido una de las patas de su argumento para saltarse la ley, que ha sido la unidad financiera de la Unión Europea, que esa amnistía, esa desconexión que anunció Puigdemont en octubre del 2017, según el magistrado Manuel Marchena, suponía una desconexión, aunque sea de unos segundos, pero que afectaba a la unidad de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia Europea ha dicho no la ha afectado, no hay nada de eso, y no le ha dado ningún argumento que rascar de esa resolución de julio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para seguir manteniendo la posición numantina de no aplicar la amnistía. Entonces ahora lo único que queda es la teoría del enriquecimiento de Marchena y de Llarena, los dos que hicieron en los autos del 1 de julio del 2024 para justificar su no aplicación de la ley de amnistía a los principales dirigentes. Yo oigo que vosotros decís que la amnistía, alguno de vosotros, la amnistía ya está aplicada en un 99,99%.
17: Sí.
0: El único objetivo de los magistrados de la Sala Penal del Supremo es que la no aplicación, sobre todo a Carles Puigdemont, desgastara al gobierno de Pedro Sánchez. Es una operación netamente política, porque 300 y pico de personas han sido beneficiarias de la amnistía. Esto no lo oigo yo muy a menudo. Todo está centrado en si Puigdemont no, Turull, Dolors Bassa, Raúl Romeva, Oriol Junqueras. Pero aquí es que hay más de 350 personas que se han beneficiado de la amnistía. Y dicen, no, es que esto en Cataluña está amortizado. Bueno, estará amortizado, pero hay 350 personas. Sí, sí. Y de todos lados, de todos lados, porque no solo se ha aplicado a los simpatizantes del independentismo, se ha aplicado también a gente, agentes policiales, en fin, ha sido eso, una amnistía para unos y para otros. Entonces, lo que va a pasar hoy es un sainete, porque el señor Macías, que es el ponente del recurso de amparo de Jordi Turull, ya era notorio, nosotros lo dijimos en el periódico, y a raíz de eso yo creo que él publicó la sentencia, la ponencia, mejor dicho, la filtró, en el sentido de que Macías es el último de Filipinas, es el último que se va a oponer a la amnistía y va a plantear que no se aplique a Turull. Pero si se limitara a eso, pues ya sabemos, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece, para todos menos para el Tribunal Constitucional, que si pierdes la ponencia estás obligado a cederla. Pero en el Tribunal Constitucional hay una excepción, y tiene que ver con un carácter de tipo académico, y es que si un magistrado, en el contexto de una lealtad que no existe, en el contexto de una lealtad intelectual y profesional, diría yo, que no existe, si un magistrado asume la posición de la mayoría, no necesariamente tiene que ceder la ponencia.
17: Sí, podría redactar-ho, el Macías podria quedar-se igualment la ponència.
0: Exacto, eso se puede hacer, no sé, es infrecuente, Rica. Yeah. Es muy infrecuente, pero se puede hacer.
17: Bueno, porque... i una mica incoherent, no? Perquè si tu tens una posició i la defenses i la majoria t'ho tomba, el normal és dir, escolti, feu vosaltres, jo no puc redactar una ponència que no em crec.
0: Bueno, eso figura para todos los otros tribunales, menos para el Tribunal Constitucional, donde la ley orgánica permite, digamos, esta licencia académica.
17: I això no, no, no ho descartes, Ernesto.
0: No, no lo descarto, no, es que Macías ya lo ha dicho, y además tenemos hoy un caso claro en ese sentido, porque antes de abordar por primera vez, de una manera preliminar, el tema del recurso de Jordi Turull, Macías tiene que, y eso va a ser probablemente que se retrase el tema de Turull, Macías tiene una ponencia pendiente donde fue derrotado en julio sobre el derecho de huelga, que es un recurso del sindicato USO contra una resolución de la Audiencia Nacional. Él perdió la votación, pero no se dio la ponencia. Y hoy viene con una nueva ponencia que refleja el punto de vista de la mayoría. Y él quiere, además, que quede como precedente para lo que piensa hacer. Ya veréis por qué digo que es un sainete. Lo que piensa hacer con Jordi Turull. Es decir, perderá la ponencia de Jordi Turull, pero propondrá él a redactar la ponencia de la mayoría y tomarse su tiempo, porque también esto va en ese sentido, de ir retrasando para desgastar más, cada vez más al gobierno. Yo veo a Pilar Rahola, veo a Gonzalo Boye y me dicen que Puigdemont también, dicen que el responsable de todo esto es Pedro Sánchez. A mí me provoca risa. No entiendo por qué Pedro Sánchez tendría interés en seguir cercando judicialmente a Puigdemont. Pero bueno, la Rahola lo dice, es la palabra revelada. El Boye lo dice por sus propios intereses personales, ya que fue excluido de la amnistía. Él pensaba que debía considerarse como colaborador del independentismo, incluirse en la amnistía, porque tiene un problema, está pendiente de una sentencia, que es la sentencia de Sito Miñanco, el narcotraficante, donde hay una acusación contra él, y ha sido acusado, y estamos esperando la sentencia de un momento para otro. Y entonces, todos ellos dicen, no, es que la culpa es de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez le dice a Conde Pumpido. Bueno, bien, esa fase ya la hemos superado. Ahora estamos en el tema de Turull. Y lo que se puede esperar, lo que nuestros escuchantes pueden esperar es lo siguiente. Hoy va a haber un sainete, no sé si va a terminar, ni siquiera si va a empezar, porque, Ricardo, tienes en cuenta que el temario de hoy son 5 resoluciones por providencia. La ponencia del propio Macías sobre el derecho de huelga, el recurso de uso contra una decisión de la Audiencia Nacional, y luego viene el tema de Jordi Turull. Así que puede ser que empiecen hoy, puede ser que sigan mañana, puede ser que sigan más pasado. Si hay una resolución en ese sentido, eso será lo importante. ¿Por qué? Porque aquí se establece la doctrina del Tribunal Constitucional en cuanto al delito de malversación. ¿Quiere decir que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre la malversación? No, ya se ha pronunciado. En el recurso de octubre del pasado 2025, que presentó las Cortes de Aragón, ya dijeron que la malversación era amnistiable. Lo dijeron claramente. ¿Cuál es la diferencia con lo que tienen que discutir hoy? Que tienen que entrar más en el fondo y tienen que decir que la teoría del enriquecimiento de Marchena, que ya la magistrada Ana Ferrer, en su voto particular, dijo que es una ficción jurídica, una entelequia, ahora lo tienen que decir ellos. Tienen que decir que han hecho una construcción jurídica que no se sostiene. Y eso tiene que decirlo ellos. Y eso es lo que van a decir. Entonces, una vez que digan esto, se aplica a todos los demás.
17: A tots.
0: A todos los demás. Son los 7 recursos.
17: Si s'apliqués avui o demà, Puigdemont, Dolors Bassa, que aniria el 6 d'octubre, ja és automàtic.
0: Claro, esa misma doctrina se aplica a todos. Val. Entonces, ahí el Constitucional y Llarena, lo que ha dicho en corrillos, con el rabo entre las piernas, en la apertura del año judicial, es decir, oiga, si el Tribunal Constitucional considera que la malversación es amnistiable y que la sentencia lo explica y está bien, evidentemente no tendríamos que esperar al último recurso, el recurso de Puigdemont, son 7, ¿no? Empieza con Turull y termina con Puigdemont. Podríamos aplicarla, lo cual es evidentemente de sentido común, ¿no? Si el delito es el mismo y la doctrina es la doctrina que se establece para Turull, s'hi aplicarà a tots els demás.
17: Entonces, per tant, aixecaria l'ordre d'atenció i aplicaria l'amnistia a Carles Puigdemont.
0: A todos. Eso sería lo lógico en un supremo leal. Pero lo que vemos es que Macías lo que quiere es quedarse con la ponencia. Ya lo veremos, ya ha creado el antecedente del derecho de huelga, donde él mismo ha perdido la batalla en el mes de julio, y ahora se presenta con una nueva ponencia hoy, y por lo tanto ya ese es un precedente de lo que piensa hacer con... ¿Y por qué quiere hacer esto? ¿Por qué quiere Macías hacer, digamos, esta operación donde él va a hacer redactar, una vez derrotada su ponencia, va a... Bueno, yo creo que lo que quiere hacer es redactar una ponencia descafeinada que refleje el punto de vista de la mayoría, de alguna manera, que no haya ataques a sus amigos en el Supremo. Luego hará el voto particular. El voto particular será brillante, entre comillas, un voto particular contra sí mismo. Yo creo que los oyentes y escuchantes que oigan esto puedan reflexionar, ¿no? Es decir, un abogado presenta una demanda y luego presenta una contrademanda contra sí mismo. Esto es lo que está haciendo Macías. Entonces, y claro, la gente se preguntará en la calle, hombre, ¿y cómo es posible? Bueno, sí es posible, es así, es posible. Entonces, él lo que quiere es descafeinar la sentencia oficial, digamos, donde refleja el punto de vista de la mayoría progresista, y hacer un voto particular brillante contra esa misma sentencia. Pero bueno, yo creo de todas maneras que lo importante es, aparte del espectáculo de hoy, que me encantaría que los... nuestros oyentes lo vean, lo vieran, lo escucharan, debería ser en abierto. Aparte de eso, entramos en la fase final, y la fase final es que, como dijo Ana Ferrer, la magistrada que discrepó del Soviet Supremo, de lo que yo llamo el Soviet Supremo, no el Tribunal Supremo, dijo, ustedes están construyendo una ficción jurídica, una entelequia para colocarse por encima de la ley. Y eso es lo que va a decir el Constitucional. En estos días, el 6 d'octubre o cuando sea.
17: Per tant, la clau és veure què passa avui, després veure què passa el 6 d'octubre, però més enllà del 6 d'octubre això ja no pot anar, no?
0: No, estamos en el final, evidentemente. Ja vale. Estamos en el final. Tardarán
17: Després, lo
0: que pejigueramente quieran tragar, lo que quieran hacer sufrir, pero Puigdemont estará este año en Cataluña, estará en España.
17: I després què pot trigar que s'apliqui? És a dir, que Pablo Llarena decideixi aixecar l'ordre d'atenció de Carles Puigdemont.
0: Sí, existe siempre, Ricard, un argument, un mecanismo que la gente probablemente no conozca. El Tribunal Supremo, si quisiera ir a un choque total con el Supremo, puede hacerlo. Hay una cláusula que le puede llevar a decir esta sentencia es de cumplimiento irreversible. Hay una cláusula que obliga que el Tribunal Constitucional puede utilizar, que no ha utilizado, es como el botón nuclear donde imponga esa sentencia. El Tribunal Constitucional no quiere hacerlo, ni lo hará. Y creo que después del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del varapalo que ha supuesto en julio, no solo ese, porque claro, ha habido otros varapalos para Marchena en otras sentencias, como en el caso del asedio al Parlamento, que, en fin, que es un tema que conocemos muy bien en Cataluña. Muy bien conocemos lo que pasó con la sentencia de la asedio al Parlamento y cómo Marchena dio la vuelta y ahora el Tribunal de Derechos Humanos ha dicho no se puede hacer eso que hizo usted, señor Marchena. Entonces hay muchas razones por las cuales el Supremo o la parte más reaccionaria del Tribunal Supremo, más represiva del Tribunal Supremo, están retiradas.
17: Per tant, el retorn de Carles Puigdemont, tú lo situarías al mes d'octubre.
0: Sí, no, yo no lo sitúo en octubre porque puede haber esto lo que yo llamo el pejiguerismo de
17: sí,
0: Macías.
17: Sí, pero molt no pot anar,
0: això,
17: no?
0: Tiene que anular la orden de detención una vez que llegue, ¿sabes? Una vez que llega del Tribunal Constitucional la sentencia sobre el recurso de Turull, si lo retrasa, si la sigue manteniendo la ponencia Macías, si la retrasa, pues esto puede llevar semanas y semanas, luego tiene que hacer la orden... el auto Llarena, eso va a Llarena, él es el instructor, es el que tiene que tomar la decisión formalmente, la sala le respaldará y tiene que hacer anular la orden de detención nacional, porque ya sabéis que no hay orden de detención internacional, no hay orden europea, pese a que lo pidió una de las partes, pero Llarena ni siquiera informó a las otras partes para que informaran. Vox en julio del 2024, después del auto de Llarena y de Marchena, dijo, oiga, cursen una orden de detención europea contra Puigdemont, porque si sigue vigente la nacional, ¿por qué no? Y ellos hicieron, se hicieron los perezosos y dijeron, no, orden de detención no, porque no querían quedar en ridículo. ¿Quién les iba a hacer caso?
9: Ernesto, ara, segurament Llarena, el que deu estar maleint és no haver acceptat quan la justícia alemanya va dir que volia extradir Puigdemont per malversació i no per rebel·lió. Perquè si ho hagués permès, si haguessin dit no, val, d'acord, ho fem per malversació, doncs Puigdemont hagués sigut retornat a Espanya.
0: ¿Quién te ha visto y quién te ve? Bernabé. Es decir, qué barbaridad. ¿Recordáis lo que fue?
9: Sí, sí.
0: Despreciaron a los
9: van
0: alemanes.
9: Van dir que no, esto... que havia de ser per rebel·lió. I van dir, doncs per rebel·lió o no.
0: Estos paletos de Schleswig-Holstein quieren que nos traguemos el tema de que le vamos a traer a Puigdemont aquí y le vamos a jugar por la organización. Oiga, la malversación es un delito muy importante, ya era muy importante, hay condenas de hasta 12 años. Los despreciaron y ahora la malversación durante estos años, desde el año 2024, después que se aprobó la ley de amnistía, la malversación se convirtió en la clave de bóveda. La clave de bóveda. Pero hombre... Pero si habéis despreciado, y habéis hecho una cosa tremenda, y es que, habiendo sostenido que había un delito de malversación, vosotros como jueces teníais la obligación de perseguirlo. Un juez no puede decir, aquí hay un delito, y sobre todo movilizar a la justicia alemana.
9: Claro, pero no volían renunciar a la rebelión, que al final era el que... no era.
0: Ya, pero ellos podían traerle a por malversación aquí, juzgarle por cláusula de especialidad, darle 20 días para permanecer en el territorio nacional. Si permanecían en el territorio nacional, le juzgaban por rebelión. Y si se iba, pues bueno, pues seguían la batalla. Pero ellos despreciaron, ellos faltaron a un deber del juez de perseguir un delito una vez que has dicho que es ese delito, que has movilizado a la justicia alemana, le has mandado la documentación, pidieron todos los documentos a Montoro, al ministro de Hacienda de la época, para verificar la malversación. Y finalmente dijeron, sí señor, os lo damos por malversación. Eso revela que tenemos una justicia... absolutamente descompuesta, de naturaleza eminentemente política.
9: Ernesto, deixa'm acabar preguntant-te per Begoña Gómez. Com qualificaries la instrucció del jutge Peinado?
0: Bueno, para mí el tema no ha terminado. Quiero decir, yo no lo doy por hecho que ella va a ir a ser juzgada por un tribunal de jurado, porque eso es una anomalía en nuestro sistema. No hay, los delitos de malversación y tráfico de influencias no van por su complejidad, porque el tribunal de jurado es un tribunal muy rígido, es un tribunal que no tiene en cuenta pruebas de descargo, como es el caso de un tribunal profesional. Esto es una, digamos, es una operación diabólica de la sección 23 de la Audiencia de Madrid, de Rosario Esteban, que es la presidenta, de los demás magistrados, en particular Bejer de Ramón, que es el ponente, han dicho, vamos a meterla esta tipa en un hoyo y no va a poder salir, porque un tribunal de jurado no analiza los detalles, no va, los llamados hechos justiciables, que bueno, el tribunal de jurado es culpable o inocente, pero no analizan, no pueden analizar, la ley no lo permite. Y entonces lo que... te digo con esto, es que todavía quedan las cuestiones previas. El auto del juez Peinado defiende una acusación, un escrito de conclusiones provisionales de la acusación que es ilegal porque no explica cuáles son los hechos punibles, no dice cuáles son los hechos punibles, y luego traslada al tribunal de jurado cosas que la ley prohíbe que se traslade para no contaminarle. Habla de... los atestados de la UCO, no puede mencionar los atestados de la UCO, habla de las declaraciones de testificales, no puede trasladarse las declaraciones testificales en instrucción al tribunal de jurado, y también habla de los autos de la sección 23 que fundamentaron o que respaldaron al juez Peinado, tampoco puede hacerlo. El juez Peinado ha defendido esto en su auto de ayer, que le ha costado, porque él tenía que haber dictado el auto el viernes 11, Son tres días, según la ley del jurado, después de la audiencia preliminar. Pasaron los tres días, él no lo dictó, y no lo dictó porque tenía un problema y tenía que ver cómo resolvía esto. Entonces lo que ha hecho es, ha defendido que vaya al tribunal de jurado, pero ha dicho, ha recogido el planteamiento del nuevo letrado de Begoña Gómez, el señor Jaime Campaner, donde le dice, oiga, esto, este escrito de conclusiones viola la ley del jurado y la ley de enjuiciamiento criminal. Y entonces se le ha dicho, sí, hombre, sí, sí, tiene razón, que no se pasen los comentarios sobre la UCO, de los atentados a la UCO, que no se pasen los comentarios sobre... que no se reproduzcan las declaraciones de testigos, que no se haga. Bueno, una cosa es que no puede hacer las dos cosas. Lo ha hecho. Y le ha pasado el marrón al magistrado presidente. Quedan dos cosas, Ricard, para terminar. Dos pasos. Uno es las cuestiones previas, que la hará el magistrado presidente del Tribunal de Jurado, donde se debatirá esto, efectivamente, que los hechos punibles no están explicados en el escrito de conclusiones, y eso es lo fundamental, para luego hacer el auto de hechos justiciables en la ley de jurado, y queda un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que suspenda el procedimiento, porque no cabe Tribunal de Jurado para personas de la situación de Begoña Gómez y Cristina Álvarez. No son funcionarios, no pueden cometer esos delitos de malversación y tráfico de influencias, y por lo tanto no hay delitos y tampoco corresponde la competencia de un tribunal de jurado.
17: Ernesto de Cáceres, gracias, com sempre, una abraçada, seguirem parlant.
0: A vosaltres,
17: cuida't,
0: adeu.
17: Que vagi bé. Lectura política de tot plegat, Vicent.
20: Hi ha una cosa prèvia que vull dir, perquè si no semblarà que està tot resolt, i és que a part, i això en aquest sentit veig que Ernesto de Cáceres tira el dret, a part de Romeva, Turull, Junqueras, Bassa i els exiliats, hi ha centenars de persones que encara no estan amnistiades. I ell diu, 350, bueno, els números no surten. Per exemple, Josep Maria Jové i Lluís Salvador estan al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per exemple, 30 exalts càrrecs de la Generalitat estan al Tribunal de Comptes amb un recurs de Societat Civil Catalana. Per exemple, el CDR de l'Operació Judes, que estan a l'Audiència Nacional. Per exemple, desenes i desenes de persones encara acusades per desordres públics o atemptat a l'autoritat, que estan en primera instància. Per tant, no és això només, sinó pensarem que se solucionen o no aquests 7 casos, i ja ho tenim tot més o menys encarrilat, i es compleix la llei. Falten un muntó de detalls que són grossos o que són petits per complir. I no depenen exclusivament ara, encara que al final podríem veure's arrossegats per la inèrcia que ara suscita el Tribunal Constitucional, però tots tenen les seues petites cosetes, les seues petites punyetes, i no permeten que hi hagi una normalitat amb tot això. I és evident que per part d'una part important de l'autoritat judicial hi ha hagut la intenció absolutament prevaricadora de no voler complir la llei. I també és evident que tota aquesta gent se'n sortiran i se quedaran tan tranquils, i no passarà res. I com que en la justícia a Espanya, quan s'equivoca, no passa res mai, perquè mai passa res, quan s'equivoca o quan no vol actuar com ha d'actuar. És molt difícil que un jutge acabi sent acusat per haver prevaricat i incomplert un mandat, per exemple, del legislatiu. Bueno, doncs ja veurem, però jo no diria no, ja està, ara solucionarem tot. Ara Puigdemont ja està en Barcelona o en Catalunya, ja ho hem arreglat tot. Ara totes aquestes persones que estan encausades encara diran, escolteu, un moment, això no és així. I això ho hem de tindre en compte perquè si no es distorsionaran. S'han aplicat 350 casos, és veritat, van començar pels cossos de seguretat de l'Estat, immediatament els van amnistiar a tots, i n'hi ha encara un rosari de desenes i desenes de casos que estan en llimps o en situacions de mantenir la pressió judicial o d'esperar al Tribunal Constitucional, i fins que no se resolgui tot, no s'estarà complint la llei.
17: Esther.
19: Sí, hi ha alguns casos que no tindrien ni per què esperar al Constitucional, com el Tribunal de Comptes. Per tant, jo em sumo a aquesta idea que el que aquí s'ha fet ha estat doncs molt poc just, perquè el que s'ha fet és intentar impedir completament el que el legislatiu considerava que... El legislatiu i l'executiu consideraven que era el que democràticament s'havia de fer. Per tant, home, l'Ernesto ha començat dient una frase que era «Esto es la expresión de la podredumbre inenarrable de la justicia». És veritat que ell és molt grandiloquent, però d'alguna cosa sap, si d'alguna cosa que sap és de com funciona minúsculament la justícia espanyola. I, bueno, normalment, fins ara, la visió del comportament de la justícia espanyola era diferent entre Catalunya i Madrid, i en aquest moment crec que hi ha moltes persones a Madrid que comencen a veure que potser en algunes coses es tenia raó a Barcelona, no?
17: Anna.
21: A veure, jo estic totalment d'acord amb la Kaiser, que ja veurem, vull dir, per separar carpetes, ja veurem si la Begoña Gómez acaba asseguda amb un jurat, perquè realment això, el cas Begoña Gómez està agafant molt amb pinces. L'altre cas, en canvi, jo ho sento, però vaig oblidar de reiterar, la llei d'amnistia és una porqueria de llei i es va fer expressament mal feta perquè fos atacable, perquè fos vulnerable, perquè fos retardable. O sigui, a veure, aquí ningú dubta de que s'acabarà culminant aquestes amnisties, però a poc i mala lletra, si s'entén el que vull dir. I penso que això és exactament el que li convenia al president del govern. Penso que Junts pagarà molt car haver ficat la banya en una cosa com aquesta, o amb el tema, per exemple, el català a Europa, que avui faran el numeret, sabem perfectament que ni es votarà ni res, però dius, no, jo ja ho he proposat i he amenaçat amb no deixar entrar a Montenegro. Bueno, això és res, tot igual. Vull dir, tot això és una escenificació per quedar bé. Ara, per exemple, també li dono la raó al Kaiser de que els que estaven en contra de l'amnistia, o sigui, menys tenir aquella oferta del tema de la malversació, per mi, i sento discrepar probablement de tots vosaltres, el més gros que ha passat aquí és la malversació de diners públics per fer populisme institucional des de les institucions. Perquè, per exemple, jo el delicte de rebel·lió entenc que aquestes alçades del segle XXI són una miqueta estrany i més aplicat a les persones que n'estem parlant. Ara, que els diners que es van gastar en ambaixades, diguem-ne, no precisament per fer la funció diplomàtica canònica, amb referèndums il·legals, amb populisme des de les institucions, això són milions d'euros, jo, evidentment, no és que Europa ho hagi avalat, Europa ha dit, miri, són diners de vostès, jo no m'hi fico, aquí no s'han malversat diners europeus, que ja és molt suposar, vostè tiri milles. A mi, com a ciutadana i com a contribuent, és el que em toca més els nassos, el que em costa més de perdonar, i la part de l'amnistia que em costa més d'empassar, sincerament.
18: Sí, amb independència, diguem, de les sensacions de cadascú, jo crec que el debat sobre si estava ben feta, mal feta, la llei d'amnistia, tot això ja queda tancat en el moment en què hi ha aquest pronunciament tan clar i rotund de les institucions europees i que, per tant, estem arribant ja, li agradi o no a la gent, al final sí, d'aquest procés, i que l'Ernesto Kaiser jo crec que explica molt bé el per què tot això és qualsevol cosa menys jurídic. Aquí hi ha hagut uns plantejaments polítics en què el poder judicial es va autodesignar fa molt temps ja, en el moment, l'any 2017 mateix, davant de la inoperància política, es va autodesignar com a salvadora de la pàtria, ha iniciat uns procediments que tenen més de polítics que de jurídics. Això s'ha anat extenent a altres àmbits, més enllà de l'amnistia, amb la mesura en què es va consolidar l'amnistia, i això, a la mateixa ramificació, les ramificacions obertes amb aquest plantejament, inclou, a parer meu, com a mínim ja obertament, tombar el govern, amb una suma, diguem, de procediments que cada un d'ells pot tenir alguna base, però que es porta a uns extrems molt per sobre dels casos, i, per tant, jo crec que això ha quedat absolutament de manifest, i que en aquests moments és molt difícil ja no veure una raó, una base política a tots aquests procediments, començant, òbviament, pel de l'amnistia. En coherència amb aquesta base política, a diferència de l'Anna, jo penso que la tornada del Puigdemont aquí, que no veig cap motiu tampoc, igual com l'Ernesto, per pensar que els socialistes no la volen, jo crec que està calculada també per perjudicar en aquest context general, diguem, de que hi pot haver eleccions l'any que ve, que com més s'acosti des del punt de vista del poder judicial que està en aquesta operació política, la tornada del Puigdemont a les properes eleccions, el càlcul és que més perjudica els interessos del Partit Socialista a la resta de l'Estat. I, per tant, aquest filibusterisme, en bona part, no només és fotre, sinó també acostar aquest moment de la tornada del Puigdemont que perjudiqui objectivament els interessos del Partit Socialista.
21: Ai, però com no torni abans del març, i al març anem a eleccions, ja veuràs, ja. I més la culpa serà dels jutges fatxes.
1: O sigui que també com... Puigdemont podria dir, doncs ara m'espero que hi hagi eleccions generals.
21: Clar.
1: Tornar per tornar, Vicent.
20: No, que a mi, molt breu, com a contribuent, els diners que es gasten en altres conceptes també em toquen els nassos profundíssimament. Els que es gasten a la Casa Reial o els que va malversar el rei emèrit, que, per cert, gaudeix de plena immunitat judicial. Per tant, el sentiment de a mi em toca els nassos, doncs mire, tinc molta família que vota a València, li toca els nassos que els seus diners es gasten en bous, en toros, que es lleven de la llengua catalana i que es posen en els toros. Però això forma part del sistema també. És a dir, l'única gran diferència és que algú els acusen de tot i els altres els ho perdonen tot. I la resta, posar-se a gastar diners en barbaritats o en collonades, em sembla que és bastant compartit i depèn de les partides.
1: Dos minuts. Home, serà collonades. Un quart d'onze. Anna, acaba, digues.
21: No, collonades, no sé, però estem parlant de molts diners,
20: Sí, i, clar,
21: després, i després no surten diners per la sanitat, no surten diners per l'educació, no surten diners per res important, només per la collonaia aquesta de la independència.
20: De la Casa Reial, efectivament.
21: Bé, però la Casa Reial es pot demanar, o sigui, es poden, legalment tu pots anar al Congrés i dir, bueno, jo vull que el pressupost de la Casa Reial...
20: Jo vull que Joan Carles I torni tot el que ha furtat.
21: Bueno, molt bé,
20: si
21: doncs...
20: No, a veure si puc fer-ho. I a veure quin tribunal s'atrevirà.
21: Bé, no,
20: si escolta, si el Tribunal de Comptes.
21: Igual que Societat Civil Catalana ha portat al Tribunal de Comptes, porta tu el rei emèrit al Tribunal de Comptes.
20: Sí, no, jo el portaré perquè sóc la Societat Incivil Catalana.
21: Vale, doncs endavant.
1: Hem de canviar de tema perquè en poc més de 48 hores hem explicat dos segrestos a Catalunya. I l'últim l'avança el diari Ara, va passar dilluns, a la matinada de Barcelona, a la víctima la van alliberar a Salt després de pallissar-la. Podem saludar el Cesc Maideu, que és el periodista del diari Ara que afirma aquesta informació. Cesc, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Com
1: I esteu? Gràcies per acompanyar-nos. Tens la directora a prop, vull dir que fes-ho bé, que si no, va prenent nota.
19: Sempre ho fa bé, mira aquest
1: dia. Això és veritat.
19: Aquest és dels bons.
1: Què se'n sap d'aquest segon segrest? Cesc, què ens pots explicar?
2: Doncs se'n sap menys que del primer, perquè encara no s'ha pogut parlar molt amb la víctima, perquè precisament està molt mal ferida i tot i que no estem per la seva vida, doncs no s'ha pogut acabar de parlar amb ell. Però sí que sabem que eren les dues de la matinada, que ell estava, és un home que estava a prop de casa seva, al carrer de Huelva, a Sant Martí, i que de cop i volta un testimoni veu com uns encaputxats baixen d'un cotxe, el colpegen, l'agafen, el posen dins del cotxe i marxen a tota velocitat. Els Mossos arriben allà després de la vista d'aquest testimoni i al terra hi troben un DNI, hi troben un mòbil i veuen ràpidament de qui és, van a parlar també amb familiars seus, veuen que no està a casa i comencen a investigar. Però clar, el que passa és que quan encara estan intentant identificar-lo, saber on està, de cop truca al 112 un home des d'una gasolinera de Salt dient que l'han abandonat allà, que està mal ferit i que s'hi pot venir una ambulància. I aquí és quan es lliguen els dos successos i de moment tenim això sobre la taula.
1: I es pot parlar de segrest directament o de moment hem de dir detenció il·legal?
2: És que no sé fins a quin punt els periodistes, això és un debat que tenim sovint i és interessant, si els periodistes ens hem de limitar a explicar les coses tal com les explica el Codi Penal. Perquè si parlem de segrest, en teoria el Codi Penal diu que ha d'haver-hi una contraprestació econòmica, una demanda de rescat, i detenció il·legal no. I en aquests casos no parlem de cap mena de rescat, sinó parlem de persones que agafen algú, l'intimiden, segurament per un deute relacionat en molts casos.
1: Ai, hem perdut el Cesc, a veure si
2: podem... Per tant, d'alguna manera, per fer veure això de mira què estic disposat a fer si no em tornes els diners, si no fas el que jo et dic.
1: I se sap si té relació amb el primer segrest de dissabte, a la P7?
2: Ara mateix no sembla que els dos successos tinguin relació, tot i que és molt poc habitual que dos detencions il·legals a la via pública amb tanta contundència coincideixin en el temps. De fet, en tenim una de fa una setmana i mitja a Gavà, que van disparar un home que anava amb motocicleta, el van agafar del terra, el van posar dins d'un cotxe i també el van alliberar a Sabadell després d'haver-lo interrogat i haver-lo apallissat.
1: El primer segrest, el que vam dir als Mossos, és que era problema de drogues, no?, entre grups criminals.
2: Sí, és cap on va la cosa. De fet, hi ha un indicatiu molt clar d'això, i és que quan hi ha tot el que passa a l'AP7, doncs els Mossos arriben i parlen amb la senyora que conduïa aquell cotxe, on hi havia la víctima, que és la dona de la persona que s'emporten els falsos policies. I es troben que la dona no vol col·laborar massa. D'entrada, quan passa això, perquè si detenen la teva parella i se l'emporten, evidentment, tu... segurament, si no tens res a amagar, doncs col·laboraries amb la policia. Doncs aquesta dona no va voler col·laborar amb els Mossos. Tampoc s'han trobat que l'home que han alliberat vulgui col·laborar gaire amb la policia. I, per tant, a més, sumat al fet de que l'home, la víctima d'aquesta detenció il·legal, tenia antecedents per temes de drogues, doncs tot apunta que estem en un àmbit delinqüencial de drogues i tot apunta a un deute econòmic que intenten amenaçar-lo, intenten intimidar-lo perquè el faci tornar aviat.
1: Clar, fa temps que parlem, Pere, de revenges entre bandes, no? Amb armes de foc, però clar, això ja és un nou estadi, és una nova modalitat.
18: Sí, aquest és el drama, no? Perquè fa temps com que veiem a venir un canvi, diguem, de paradigma en el que aquests grups cada vegada siguin més habituals, les seves actuacions, i cada un d'aquests fets, cada un d'aquests fets espectaculars, assassinats al mig del carrer, detencions, segrestos, doncs, òbviament, trinxa les estadístiques que mostren que cada vegada doncs hi ha menys delictes. Cada un d'aquests fets instal·la o contribueix a instal·lar un imaginari doncs que no és veritat segons les xifres, però sí que és veritat en la mesura en què cada cop passen coses més espectaculars, motivades sembla, per la criminalitat organitzada i que, per tant, això ens situa en un context en què la seguretat doncs, comença a ser una angoixa per molta gent.
17: Mm. Vicent?
20: No pot haver-hi xarxes importants d'importació, exportació i tràfic de drogues sense aquests conflictes. És que això és obvi si pensàvem que tindríem que Barcelona, Catalunya s'estaven convertint en la porta d'entrada de la droga del nord d'Àfrica cap a Europa i que això no tindria un cost, doncs no és veritat, clar, en el moment en què cocaïna, sobretot, heroïna, haixís, més també sobretot, les xifres de comissos es van augmentant i augmentant i augmentant, doncs està clar que aquí hi ha un fenomen que se'ns ha escapat de les mans, que s'ha escapat de les mans als Mossos i als cossos de seguretat de l'Estat, i que té altres conseqüències, i aquestes són les conseqüències.
17: Pobre, fa temps que s'alerta el mateix Eduard Sallent.
20: L'ús d'armes de foc, per exemple.
17: En aquest programa parlava de que hi havia el risc de que s'anessin establint màfies a Catalunya.
20: Clar.
17: I que comencéssim a veure, doncs, això. Pues, a cop i volta al carrer, tu no et sents en perill, perquè, evidentment, no et disparen a tu, però un dia mai saps si aquesta bala pot anar on no vol anar. I, per tant, hi ha un context de violència que va creixent. Hi ha més armes de foc que no tenim controlades, ara hi ha segrestos, qui sap si això pot anar-se establint més a Catalunya i formar una màfia pròpia, autòctona, com alertava Eduard Sallent.
19: Però és que em sembla que ja les tenim, no? Que hauríem d'espavilar, perquè no només som un punt d'entrada, som un punt d'entrada de trasllat i de producció de droga. I el que ha passat és que aquestes màfies cada cop estan més armades, i no només amb armes blanques, sinó amb armes automàtiques, i cada cop tenim més tirotejos d'aquests. Ja es va escapar una bala que va ferir una nena, em sembla recordar, fa uns mesos, no? Una nena, sí. Em sembla que tenia 7 o 8 anys, i va sortir ferida. Va resultar ferida. Per tant, jo el que animaria és realment fer un canvi del Codi Penal que compliqui la tinença d'armes. I això és, em sembla, el que està al damunt de la taula i que s'està negociant entre la Moncloa i el Ministeri de Justícia amb el govern català. Per tant, els animaria a que realment ho facin i ho facin ràpid.
17: Perquè els Mossos també saps que el que demanen és més eines per poder actuar amb tot això, no?
2: Sí, perquè es troben a vegades una mica desemparats en el sentit de... crec que ho reflecteix molt bé el que va passar al carrer Balmes el dia de la visita del Papa, que van matar un home a ple carrer davant d'una comissaria, vull dir, tot molt complex. Doncs a vegades es troben que aquests conflictes venen de tan lluny, venen d'Albània, venen de Montenegro, venen de països de l'est, venen també de Sud-amèrica, i molts cops el que es troben és que hi ha molta lentitud a l'hora d'aconseguir, per exemple, com es diu una persona, a l'hora d'aconseguir si aquesta persona tenia alguna cosa pendent amb la justícia. Perquè, evidentment, tots els recursos que hi ha amb altres policies són lents, també els Mossos volen acabar d'estar a dins de centres de coordinació més vinculats a l'Europol, a l'Interpol i tot plegat, i encara no hi tenen un rol protagonista en alguns casos, i per tant, per poder lluitar contra un conflicte que és global, considerem que també necessiten eines globals, perquè molts cops no parlem d'una persona que viu aquí, que resideix aquí, que fa anys que viu aquí, que en mata un altre que fa absolutament el mateix temps que viu aquí. Parlem de persones que venen aquí un mes, després maten algú, després marxen, després aquesta persona que han matat també feia només un mes que estava aquí, i per tant és bastant complicat d'investigar.
17: Cesc Maideu, gràcies per acompanyar-nos, periodista del diari Ara. Gràcies, que vagi molt bé.
2: A vosaltres, que vagi bé.
17: En seguirem parlant. Fem una pausa de 3 minuts i de seguida parlarem també de l'estrena de Gènesi, que ha estat un èxit també a Catalunya i a Sant Sebastià. Ara tornem.
3: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
13: Potser ja n'heu parlat molt, d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, o un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
24: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
25: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
26: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
5: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
4: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
7: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
6: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
7: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
6: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: Som a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb Anna Grau, Vicent Sánchez, Esther Vera i Pere Rossinyol, quatre afortunats que van gaudir del Bulli en algun moment de la seva vida.
21: Sí, sí.
17: Que jo no hi vaig anar mai.
20: Per què són quatre i no cinc?
17: Perquè jo no hi vaig anar mai. No.
20: Ah, bueno, però deu ser per joventut.
19: Sí, sí, sí. Això és per edat. Oh. Tens altres avantatges, sí. Perdona. Sí.
20: Home, jo crec que...
17: Com recordeu la vostra primera vegada al Bulli?
19: Jo com si hagués anat al circ. Sí, em va semblar una festa, on sigui, en realitat era bo, etc, etc, però el que em va semblar és que era tan disruptiu, tan diferent, era una festa. Per al lloc era preciós, preciós, preciós, preciós, i a part, doncs, el que menjaves era tot molt nou, ara tot això ho coneixem molt més, però aleshores era una cosa realment molt nova i era tot molt divertit. Em va semblar estar en un espectacle de circ.
20: Jo com un exercici de masoquisme. És a dir, allò em va pegar fatal.
19: En
20: els revolts després de camí clar, cap a Roses.
17: No,
20: allà em vaig deixar el sopar també.
19: En de sèrio.
20: De veritat. Però un exercici de masoquisme sublim. I la prova és que vaig repetir sempre que vaig poder perquè vaig entrar en aquell moment en una galàxia absolutament desconeguda. És una cosa d'estes com quan veus una pel·lícula de ciència-ficció i et descobreixen una cosa nova. I em vaig fer addicte. Sí, sí, no, després no vaig seguir cap teràpia, però em vaig fer dins de les meues possibilitats. Clar, perquè ara... El Bulli no era car, ojo, atenció, el Bulli no era car.
19: A veure, no era car.
20: No, no era car, era car comparant amb el que són aquests restaurants a la resta del món.
19: Ja.
20: Si tu vas a un restaurant a Copenhagen o a Manhattan o on sigui, et costa molt més. Però també és veritat que pots estalviar una part de l'any i després podies estalviar, pots anar al Bulli, això i al Ferran Adrià. Diu, escolta, això no és per vindre sopar cada dia. Això, igual que vostè estalvia per fer vacances, doncs també estalvia una miqueta per vindre al Bulli. I recorda el preu i tampoc era desorbitant. Però és veritat que no estava a l'abast de qualsevol i que qualsevol que volguera tindre aquell plaer havia de patir dos restriccions, una econòmica i una altra posar-te en una llista d'espera, clar. I això era com era.
17: Clar, el Bulli potser tindria un altre significat, perquè és veritat que moltes cuines i molts restaurants han aplicat o han seguit el model, el camí del Bulli.

0: sobretot veient com ha evolucionat tot. Si no recordo malament, l'entrada més barata del Mundial de Futbol han sigut 10.000 euros aquest any, no? 10.000 dòlars. Doncs,
1: clar, però era... ho fèiem amb sí. una cosa bàsica, que era menjar, no?
0: Clar, però no anaves a menjar. Si, si tu et planteges que anaves a menjar, llavors no té sentit.
2: Era un altre cosa.
0: És el mateix nivell que un espectacle, i és en aquest sentit que per mi valia realment molt la pena, com a mínim, tenir la sort, que és el meu cas, d'haver-ho conegut i haver-ho pogut provar.
1: I el Ferran també va coincidir una època en què el model era França, i ell va aconseguir trencar això. Mm-hmm. Amb tot el que va suposar i tot el que va aguantar a nivell de mediàtic, perquè el van tillar de tot, fins i tot de boig.
3: I les guerres internes de ser dins.
1: Perquè va revolucionar la cuina.
3: De tota manera, jo tinc una bona notícia. Si algú no vol recobrar l'esperit del Bulli, però vol veure alguna cosa semblant, hi ha el Mugaritz a Renteria. I allà hi ha un xef, que és l'Andoni Luis Aduritz, que és un xef que segueix aquell camí, però cap a uns altres vessants, per dir-ho així. I també tu vas allà i dius, també estalvia diners per poder-hi anar una miqueta, també estalvia diners. No, escolta...
1: O el disfrutar també és un hereu de tot això, l'enigma, l'Albert Adrià...
3: Sí, també és un hereu, però crec que el Mugaritz és tan trencador com era...
1: Com va ser el Ferran al
3: sí,
1: moment.
3: És a dir, no, el disfrutar és un... No, és que aquí, a veure, estàvem parlant de fills, nets, nebots i cosins de Ferran Adrià, a Catalunya, a Barcelona n'hi ha tants com vostè vulgui, i això ha pujat el nivell d'una manera tan bèstia. El disfrutar és un dels millors restaurants del món. Però jo crec que posats a jugar, això que comentava l'Ester del circ, el disfrutar té una part petita d'això també, però el Mugaritz té una part molt important d'això.
4: Jo només hi vaig anar una vegada i vaig anar enganyada. Enganyada, no sabia on anava. M'hi va portar el Salvador Sostres, que no només... Jo pensava que em convidava a sopar, no, el que va fer és que ens convidessin a sopar. O sigui, el Salvador té gran habilitat per fer-se autoconvidar. En aquell moment el Bulli anava cap amunt, però no era encara el fenomen que seria. Vull dir, estava ja esclatant, però encara no havien acabat de posar l'ou. Jo he de dir que no em va agradar el concepte. O sigui, jo vaig sortir amb un mal de panxa que no podia, perquè, clar, a sobre es van voler lluir, clar, vull dir, no sé, jo recordo 500 microplatets espectaculars, però vull dir, jo, a mi no em prova menjar coses tan diferents, diguem-ne. De fet, jo, gastronòmicament, m'agraden més els deixebles de l'Adrià que l'Adrià mateix, perquè els deixebles són més moderats, o sigui, els que han fet, perquè, això sí, quan vaig arribar als Estats Units, hi ha un abans i un després de la visió de la cuina catalana després del Ferran Adrià, vull dir,
1: José Andrés també és fill
4: de tot allò, no? A Nova York dius Ferran Adrià i te hacen la ola. Ara, a mi m'agrada una versió una mica més moderada. Ara, el que sí de dir, perquè amb els anys vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar el Ferran Adrià, la genialitat d'aquest home per mi no està en la cuina, que per mi la toquen millor els seus hereus, com, exacte, haver dit, bueno, si vostè es pot gastar una quantitat indecent de diners en un rellotge, en un cotxe, en una camisa de marca, també se'ls pot gastar per menjar bé. I aquesta és la revolució que ell fa, i que ell aconsegueix que la gent entengui, bueno, pues no sé si està albiat, vull dir que introdueix el concepte luxe sense complexes en la gastronomia, i li surt bé.
5: Sí, jo destacaria el paper de mestre del Ferran, perquè tu dius, realment va guanyar a la gastronomia francesa.
4: Totalment,
5: la gastronomia
4: totalment.
5: Francesa, al darrere, té una maquinària econòmica, política i diplomàtica extraordinària. Té un estat dedicat a la gastronomia i als vins francesos i al xampany, etc.
4: Sí, sí.
5: I ells ho van fer des d'una caleta a l'Empordà, i passant-s'ho bé entre ells, i a més tenint bon ambient, i a més amb la generositat suficient com per fer equip. Per tant, jo crec que és una persona que ha estat clau, i és encara clau, per la història de la gastronomia.
1: Parlem de Ferran Adrià, parlem del Bulli, perquè volem parlar també de la sèrie Gènesi.
6: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
7: Haureu de matar la bèstia en algun moment.
1: Sí, que ahir va estrenar al Festival Sant Sebastià. L'actor Miquel Ferrandez és qui posa la pell del cuiner, perquè va revolucionar la cuina tal com la coneixíem, i l'estrena d'ahir va tenir una acollida excel·lent. De fet, a TV3 vam poder veure dos capítols. El primer capítol va fer un 20,1% de share, el segon també un 20,1% de share. 350.000 persones van veure el primer capítol, 270.000 persones al segon. Siegfried Gras, director de TV3, bon dia.
8: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
1: On et trobes?
8: A Sant Sebastià.
1: Ah, veus?
8: Són els de nostre, vaja, sí,
1: com,
8: sí.
1: Com va anar i com va anar l'estrena?
8: A veure, el primer que volia fer és contradir el Vicent, que és amic meu, saps? que no em crec que fes cua per anar al Bulli, sobretot a desmacular. Però bueno, a partir d'això...
3: Exactament la

0: Què podria fer ara vostè, estimat director?
1: No, molt bé, el que passa és fantàstic. Saps què passa? El problema d'aquesta sèrie que tenim és que és tan bona que clar, fa de molt d'art fer sèries igual de bones, saps? Vull dir que encantats. Aquí, a més, el festival de gent encantadora, no? I, no sé, és que ens van a tot molt bé, de veritat, és que us ho recomano molt, que us ho mireu.
2: Són sis capítols, no, Siegfried? Vam veure'n dos ahir?
1: Sis capítols, sí, dos. Sí.
2: Dilluns que ve veurem dos més i l'altre dos més.
1: Ah, exacte, sí. També és discutible, això, però bueno, en fi...
2: Què vol dir discutible? Setmanes...
1: No, discutible vull dir que en tres setmanes ja ho hem fet tot, no? Però vull dir que de veritat, els dos capítols, per exemple, ahir l'estrena aquí a Sant Sebastià va ser dos capítols, no? I és fantàstic, perquè el primer és molt bo, el segon és millor que el primer. Bueno, el tercer i el quart són millors... Bueno, vull dir que és una buja, tio, una mica, no? Però, escolta, estem superencantats, no? I jo no vaig anar al bulli, per cert, no? Però vaja...
2: Veus. Doncs l'han de tornar a obrir per nosaltres, Siegfried.
1: Vaig sopar amb Ferran Adrià.
2: Ah, mira, tot això que tens.
1: Sí.
2: Escolta, i el novembre es podrà veure a Netflix. No sé si en aquest sentit també estem davant de noves maneres de produir continguts. És a dir, que cada vegada ens acostarem més a veure com s'estrena, per exemple, a la plataforma 3CAT, després a TV3 i després a altres plataformes més internacionals.
1: Sí. És que al final, saps què passa? La ficció és tan cara que al final el que hem de fer és compartir drets i buscar socis. Perquè abans a TV3 teníem també un model que era molt, molt bo, però era el model de jo ho pago, jo m'ho quedo, i ara és tot tan car que hem de col·laborar, i col·laborem amb Netflix, amb Amazon, amb HBO, bueno, amb HBO i tal, i bueno...
2: O la Gran Cita, no?, que també l'ha comprat la BBC.
1: La Gran Cita, clar, això és el següent pas. Vull dir, la Gran Cita, la BBC, ha agafat tres sèries, tres programes, tres originals del món, i una és Gran Cita. No? I ho venen al festival a Cannes, el de Camps que es fa el mes que ve, no? I estem encantats, però vull dir també és això que hem d'acostumar-nos a col·laborar amb tothom, clar. Mm-hmm.
2: Diries, Siegfried, que és una sèrie que de Ferran Adrià, que és una aposta també de país, aquesta?
1: Totalment, perquè a més, clar, Ferran Adrià té el problema que és català i aleshores com a català el valorem poc com que som catalans. Però vull dir, Ferran Adrià, i abans em sembla que ho deia el Vicent, o sigui, no me'n recordo què deia de vosaltres, però és que aquest, vull dir, pagar 300 euros, 400 euros al bulli a qualsevol restaurant de Nova York o de no sé on, em pagues 2.000 per fer el que feien.
3: Qualsevol no, però uns quants sí.
1: Sí, vull dir que és una cosa que és impressionant, no? A més, bueno, és com orgull de país, no? Vull dir, és nostre. Vull dir que és una persona que és nostra, que... Nosaltres l'hem... O sigui, de vegades fa falta que ens vinguin de fora per dins de lo bons que som aquí. I això ens costa una mica, no? I està molt bé, perquè Ferran Adrià, que és conegut a tot el món i tothom sap que és català, vull dir que és nostre...
2: A més, s'ha implicat també en la pel·lícula, no? Vull dir que també aquí hi ha un retorn directe, no?
1: Bueno, aquí també jo vull agrair el mèrit de la productora, perquè, clar, fer una pel·lícula, una sèrie, en aquest cas, amb Ferran Adrià, tampoc és fàcil. Perquè, clar, ell és una estrella. Llavors, combinar que tot el que expliquis no estigui d'acord amb ell és fantàstic. Vull dir. Però escolta, a veure, jo la pregunta que us faria és, algú de vosaltres la va veure ahir?
3: Jo no vaig poder.
2: Ja fotia això.
3: Vale. És que era el meu aniversari.
2: Doncs mireu-la, per molts anys. Per molts anys. Doncs mireu-la, no? Siegfried?
1: Vale, és a dir, no la vau veure. Vale.
3: No. Doncs, escolta... Però la veurem. No en tinguis cap dubte,
1: Doncs això és el que us volia dir, de veritat, entreu a la plataforma 3CAT, no?
2: Ara.
1: I ho veieu i veureu que és fantàstic. Vull dir que... I en parlem després, en privat, en públic, on que vulgueu, perquè és una sèrie, de veritat, que es posa a un nivell molt alt. Perquè és boníssima, està molt ben feta.
2: Siegfried Gras, director de TV3, gràcies.
0: Jo no la vaig veure per una qüestió d'enveja. Claro,
3: en privat, encara en privat.
0: Que hi hagi el Siegfried, evidentment.
1: Bueno, ensenya'm però... el de la cua, que això ja en parlarem amb ell.
2: Siegfried, una abraçada, gràcies.
1: Una abraçada, gràcies.
2: Adéu. I ara arriba l'hora de tancar l'àgora abans que han dit els altres. Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia. Mira, començo amb una cosa que hem dit nosaltres avui, concretament tu, quan has explicat que el Barça ha arribat a un acord econòmic amb una empresa israeliana, un acord que genera malestar en una part de l'afició, que sent que alguna cosa fa pudor al club.
2: El Barça perd. 17 jugadors.
5: La botifarra amb mongetes.
2: Perd.
4: Bueno, era una manera d'explicar-ho. Passem a política del país. Avui el Constitucional dona el tret de sortida a l'últim capítol de l'amnistia sobre el recurs de qui era?
6: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi... de Jordi Turull.
0: Ara!
4: I pel que fa a l'Àgora, aquí present, en Pere Rossinyol ha volgut donar una dada molt interessant sobre el diari El País, però en aquell moment l'Anna Grau li ha dit no sé què d'un bufet lliure i a en Rossinyol li han vingut ganes de dinar.
3: Hi ha gent que aspiri a informar-se com en un bufet lliure.
7: Bueno, El País era el diari del món que més guanyés dinava, que més diners guanyava.
4: Una altra notícia important del dia és que Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, serà jutjada aquest matí. Jiménez Los Santos ha entrat en èxtasi.
8: Que han imputado a Begoña.
4: I d'aquí s'ha anat animant fins a revelar el que ell anomena el gal de Pedro Sánchez, que diu que és pitjor que l'altre gal, el de veritat, perquè aquell matava terroristes i aquest jutges.
8: El gal de Sánchez és peor que el de González. Peor per què? Porque el gal de González básicamente era para matar etarras ante la incapacidad de España de luchar contra la ETA. El gal de Sánchez nace contra los jueces para chantajear, injuriar, calumniar, acosar y eventualmente liquidar, en todos los sentidos del término, a jueces molestos.
4: I acabo amb Jorge Javier Vázquez, que ahir a Telecinco va obrir el seu programa amb un dardet o una fletxa, diria que era, per Ana Rosa Quintana.
9: Muy buenas tardes, lunes, bienvenidos al diario de Jorge. Son casi las 6 de la tarde, son casi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos.
2: Veus? Pensem que va bé. Estic en ambient,
3: bon
2: no?
3: Bon rotllo.
2: Totes les famílies passen coses, eh?
0: Sí.
2: Anna Grau, Vicent Sánchez, Esther Vera, Pere Rossinyol, gràcies. Bon dimarts.
0: A vosaltres.
3: Bon dimarts, bona setmana.
2: Farem una pausa i parlarem d'una dada preocupant. Un de cada 4 càncers que es diagnostiquen a Espanya són d'origen digestiu. I encara més preocupant és que hi ha un augment de casos en joves. Ara ho expliquem.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Avui l'Enigmàrius feia... Us en foteu amb el seu consentiment? I la resposta era... Befeu. Befar-se d'algú equival a fotre-se'n. I qui respon a les befes amb un bé feu... és que les consent. 708 de les 1.332 respostes rebudes són encertades i, per tant, avui l'Enigmàrius dona 13 punts per a la Copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva, Montserrat Sevillano Uller, de Sabadell. I avui també ens heu dit, sobretot, mufeu, però també fumeu o rifeu.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Fruta leche, Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb 9 tap de rosca. Don Simón.
13: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
14: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
15: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, Semblen pilots de Fórmula 1.
16: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Cort Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Cort Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Cort Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
18: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
19: A veure si s'ha entès.
18: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3CAT i a YouTube.
20: T'esperem al Supercampus!
21: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
22: De veritat, Mallorca era platja, tio.
21: Torna la travessa 3CAT. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
23: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
24: Vaig al límit amb tu.
21: Aquí la fama no serveix de res.
25: La travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts 29, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
26: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine els dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedes-benz.es.
27: Vine a Aquadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
15: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
16: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. La medicina que ve, amb Rafael Vilasanjuan.
2: Rafael Vilasanjuan, què tal? Bon dia.
28: Bon dia, Ricard, com estem?
2: Bé, i tu?
28: Bé.
2: És bo.
28: Anar fent
2: no és molt bé.
28: No, home, sí, anar fent dic perquè, escolta'm, amb tot el que hem de parlar, totes les coses que ens venen amb temes mèdics, doncs moltes vegades dic, bueno, queda molt per fer.
2: Evidentment, hi ha molts reptes per millorar. Sempre acostumes a portar-nos bones investigacions, notícies positives, però avui hem de començar amb una dada que és preocupant.
28: Sí. Amb una dada dels càncers gastrointestinals, una dada que aproximadament, per dir unes xifres, després de la conversa podem precisar més, però que afecta, hi ha nous casos a Espanya, uns 70.000 cada any. I tot i que són un quart de tots els càncers que es diagnostiquen...
2: Però... Sí, un de cada 4 càncers que es diagnostiquen...
28: Sí, és gastrointestinal.
2: Gastrointestinal.
28: És a dir, tot el tracte digestiu. Tret de la boca, però tot el tracte digestiu. És a dir, l'esòfag, l'estómac, el fetge, la bilis, el pàncreas i el colorectal, que és, evidentment, el més conegut, el que té més incidència, no? Però fixa't una cosa, un de cada 4, però, en canvi, en mortalitat està a un de cada 3. És a dir, puja. Són càncers que tenen una mica més de risc i, per tant, tenen menys, diguem-ne, ara per ara, solucions. Tot i que, haig de dir, que venen nous tractaments, que hi ha un munt de gent que està investigant i que tenim, com a mínim, 2 coses molt bones, a part de moltes petites o menys conegudes, com ara tot el que són els screenings, tot el que són els diagnòstics no invasius, però sobretot venen el CRAS, que podríem dir que és com un medicament dirigit a doncs, aquells que són més difícils, no? I que està molt personalitzat, o fins i tot els anticossos conjugats, no? Que són el que en diem cavall de Troia, no? Que et fiquen al cos un anticòs que a dintre porta una substància que ataca la cèl·lula cancerígena, que és una quimioteràpia que si te la donessin per tot el cos seria terrible. Vull dir, la toxicitat seria increïble.
2: Però s'ha pogut focalitzar ara.
28: Aquest anticòs el que fa és que la dirigeix directament a la cèl·lula.
2: Demà, precisament a Barcelona, es farà una simposi organitzat per pacients amb tumors de les vies biliars i també càncers de pàncreas.
28: Efectivament.
2: Això es fa al Palau Macaya, es diu Convivir, i perquè ens quedi clar, Rafa, el que estem parlant és un tumor d'uns càncers que preocupen molt a la gent, per aquesta mortalitat que deies, però també perquè afecta moltíssim els joves. L'augment de casos de joves està augmentant.
28: Molt. Les últimes dades que jo he revisat és que a l'última dècada aproximadament va pujar entre un 15 i un 19%, depenent del país, dels països, l'afectació entre 20 i 50 anys. I això, evidentment, doncs no hi ha, en fi, una norma que digui és per això, però evidentment hem de pensar canvis de conductes de vides, d'alimentació, els productes fabricats, etc, el consum d'alcohol, en fi, tota una sèrie de qüestions que ens posen davant de la situació de que els joves està incrementant un càncer que abans no era tan incident.
2: La Teresa Macarulla és cap del Servei d'Oncologia Mèdica del Clínic. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
2: I gràcies per acompanyar-nos. Estan preocupats, doctora?
1: Estem preocupats, és un tema que veiem des de fa temps a les consultes i que compartim els diferents professionals que ens dediquem al càncer, que realment aquest augment d'incidència, és cert que ja heu anomenat les potencials causes, però és cert que hi ha a dia d'avui molts projectes d'investigació intentant entendre per què hi ha hagut aquest augment tan marcat amb tumors, amb càncers, amb tumors digestius, amb gent per sota dels 50 anys. Perquè això, quan jo vaig començar en oncologia, no ho vèiem, no? I realment hi ha hagut un canvi. Preocupa, però bueno, hi ha molta investigació al respecte, específicament per aquest tema.
2: Perquè el càncer digestiu més freqüent ara mateix a Espanya, quin és?
1: El càncer de colon. Aquest és el tumor més freqüent a Espanya i a Catalunya a nivell de... De fet, és el càncer més freqüent en global en homes i dones i és el digestiu més freqüent.
2: Per tant, cal insistir en la revisió, no? Allò que sempre diem.
1: Tenim la gran sort de tenir un programa de screening que funciona molt bé a Catalunya. De screening pel càncer de colon és molt senzill. T'envien una mostra a casa perquè facis la femta i la portis a la farmàcia. Així és que jo animo que aquesta és la manera de poder detectar aquest tumor de forma precoç i és la manera, per tant, de que puguem curar a més gent. Per tant, tenir la sort de tenir un programa de screening que funciona bé, ben implementat al nostre país, animo a tothom que rebi la carta a casa, que es faci a partir dels 50 anys les proves de screening.
2: Els factors, el Rafa deia, parlava d'estil de vida, parlava d'entorn, no? L'envelliment de la població també deu contribuir-hi?
1: L'envelliment de la població ha estat sempre una de les causes de càncer, no? Les cèl·lules envelleixen i això fa que sigui més possible tenir un càncer i, de fet, els càncers segueixen sent més freqüents amb gent gran, per sobre dels 65 anys. Tot i així, amb gent jove no hi ha explicació. Que una persona de 30 anys o de 25 anys tingui un càncer de pàncreas, un càncer de colon, això no hi ha explicació amb l'envelliment. Això, més aviat, hem de pensar, com molt bé dèiem, no? Els canvis de vida, l'alimentació, no? El tipus d'alimentació, el canvi de la flora intestinal, tot això probablement altres tòxics potencials pot haver influït.
28: Genètica també podria influir?
1: Hi ha un percentatge. Sempre que tens gent jove, el primer que has de fer és descartar un síndrom genètic perquè és més freqüent amb gent jove que amb gent gran, però és veritat que és un percentatge relativament petit del total de gent jove que té càncer. Però sempre s'ha d'estudiar.
2: Avui ens acompanya també la Mònica Tomé. Què tal, Mònica? Bon dia.
4: Bon dia.
2: Tu ara tens 50 anys i fa 5 anys en tenies 45, això no falla, i eres, per tant, una d'aquestes persones considerades joves, mèdicament parlant. Què és el que et va passar?
4: Doncs em començava a trobar malament, em van fer una ecografia i em van...
2: Malament, quins símptomes tenies?
4: Bueno, doncs dolors, però eren primer com inespecífics, diarrees, femta, doncs, líquida...
2: Sense motiu aparent?
4: No, dolor, el dolor aquest del cinturó pancreàtic, que primer no associava, evidentment, cansament... I em van fer proves i van diagnosticar doncs, un càncer de pàncreas inoperable, perquè em tocava l'artèria mesentèrica i en aquell moment no es podia operar. Aleshores, vaig tenir la sort de topar amb un bon equip d'oncòlegs i de cirurgians que van pensar que, podent-me donar una quimioteràpia potent, es podria separar el tumor de l'artèria i seria operable. I així va ser.
2: Quan et cau aquest diagnòstic, com reacciones? Perquè, clar, quan sentim parlar d'aquest tipus de càncer...
4: És un té la sensació que li escapça en la vida i és una sentència de mort, no? Té la sensació de rebre una sentència de mort. Però jo recordo molt bé les primeres visites amb la doctora Macarulla, que em va començar a fer moltes preguntes, em va enviar també a la cirurgiana, es reunien en comitès... I la cirurgiana, recordo la seva primera visita, em va dir tenim, la doctora Macarulla i jo, tenim molta fe en tu. I aquella frase per mi va ser com lapidària i va obrir doncs, com una escletxa de llum a tanta foscor.
28: Vas començar a tenir fe?
4: I vaig començar, sí, sí,
2: clar,
4: a creure'm que...
2: Potser necessitem això, no? Són moments en què potser no necessitem saber què ens passarà, sinó de dir, tens la confiança i podràs intentar-ho amb nosaltres i t'ajudarem, no? No estàs sola en això.
4: No, no, no, la veritat és que em vaig sentir molt acompanyada, valoro molt tota aquesta trajectòria humana que he fet amb ells, no? Amb d'empatia i humanitat, que això és cabdal. És a dir, per un pacient, i sobretot quan et trobes en circumstàncies doncs, tan delicades i moments de la teva vida que la tens penjant d'un fil, això és crucial i no té preu.
2: Ara com estàs?
4: Ara estic bé. Estic lliure de malaltia, he tingut algunes recaigudes, però jo el que vull transmetre doncs, és als pacients que els hagin diagnosticat un càncer de pàncreas que tinguin fe i esperança que cada dia hi ha més tractaments personalitzats, la ciència avança contínuament i que és veritat que cada pacient ha de recórrer el seu camí, però que no perdin l'esperança.
2: Perquè ara mateix... Quin percentatge hi ha de superació d'un càncer de pàncreas?
1: Les xifres que tenim del càncer de pàncreas són francament complicades, no? La supervivència a 5 anys és menor del 13%, està al voltant del 12%, quan tenim en compte tots els malalts diagnosticats. Si bé és cert que, doncs, com diu la Mònica, tenim nous tractaments, no? I n'ha parlat també el doctor... Rafa, no? Parlant de l'inhibidors de Carràs que estan venint, és a dir, que tenim una esperança amb el que està venint, no? I pensem que això canviarà. Això va passar amb altres tumors, com el càncer de pulmó, com en el seu dia el càncer de mama, no? Que ve un tractament que et canvia realment el pronòstic i creiem que estem en un moment important per aquesta malaltia per canviar els tractaments.
28: Aquests tractaments, que ara estan al Carràs, per exemple, no? Que és no al Carràs la població, eh? Carràs, es diu... El que passa és que aquí es diu Carràs, que és un tractament, diguem-ne, miraculós en alguns casos de... Tot això, quin horitzó tenim? Perquè tenim això, tenim els anticossos, tenim vacunes que arribaran personalitzades, és a dir, podem dir als pacients que ara comencen, teniu més esperança que la que tenia la Mònica quan va començar?
1: Absolutament. Tenim molta més esperança de la que teníem en aquell moment, perquè en aquell moment el que havíem millorat era la quimioteràpia i teníem millors quimioteràpies que temps enrere i per això la Mònica va poder-se operar, perquè va tenir una bona quimioteràpia, però ara parlem d'un altre tipus de fàrmacs, com l'havies dit, no més personalitzat. Anem a dirigir-nos contra aquell gen que fa promoure la malaltia, que és el Carràs, en el càncer de pàncreas o també en el càncer de colon. Anem a dirigir-nos contra determinats antígens, com tu molt bé has dit, i donar aquests anticossos que van dirigits o aquestes quimioteràpies que van dirigir en la cèl·lula tumoral. Això és la personalització de la medicina, no?
28: I aquí a Catalunya estem al capdavant? O estem encara ens queda una miqueta més d'inversió, de recerca pròpia, etcètera?
1: Aquí jo crec que a Catalunya hi ha una investigació clínica, vol dir d'estudis clínics pionera, som pioners no només a Espanya, sinó també al resto del món, per tant això ho vull transmetre, tenim uns investigadors que lluiten per tenir aquests fàrmacs aquí perquè els nostres pacients es puguin tractar amb ells, si bé és cert que investigació és complexa, necessites molts recursos per investigar, tenim novament en aquest país investigadors de primer nivell amb tumors digestius, però necessitem recursos, evidentment, si no és impossible, no? I no tenim els recursos que tenen altres països veïns nostres.
2: Que el teu exemple, Mònica, és un exemple claríssim de superació, també pel procés personal que em deies que feies, que entenc que també ha sigut necessari, no?, per trobar aquesta fe, aquesta força per tirar endavant amb tot això. Quin missatge enviaries a una persona jove, jove o no, que ens estigués escoltant, que tingui una malaltia de càncer de pàncreas, en aquest sentit de construir esperança, no?, de dir, lluiteu perquè val la pena intentar-ho.
4: Sí, lluiteu perquè val la pena intentar-ho. Vull dir, i que facin cas a tot el que els diuen els metges, i que siguin positius, que intentin fer la vida el més normal possible. No deprimir-se, no quedar-se a casa. Intentar tirar endavant com si, entre cometes, no passés res, però no recloure's, ni quedar-se al sofà, ni quedar-se... Fer els vincles personals són molt importants, a mi m'han ajudat molt.
2: No deixar que la malaltia guanyi el terreny social,
4: exacte,
2: per exemple.
4: Exacte. I ajuntar-se amb persones positives, persones que ens aporten, fer coses que ens agraden, i no pensar massa, tampoc. Perquè si un comença a pensar massa, viure el dia a dia, gaudir en la mesura del possible i deixar-se doncs acompanyar pels metges, que són els que
2: en saben.
28: Tot això serà part del convivir demà, no? D'aquest congrés que feu tota l'associació de pacients d'arreu d'Espanya que us trobeu aquí al Palau Macaya, no?
1: Sí, jo crec que no agrair a aquestes associacions de pacients que facin aquest tipus de trobades, no? On posem junts els pacients, els professionals, metges, sanitaris, no? Infermers, psicòlegs, nutricionistes, i puguem parlar tot allò, no? que preocupa i que ajuda, per altra banda, el poder-ho doncs fer-se en càrrec en els malalts, no? Com és la nutrició, com és el suport psicològic, com és doncs el conèixer en quin estat o què passa amb els fàrmacs, com s'estan aprovant els fàrmacs al nostre país. I tot això és el que es discutirà demà, una miqueta fent comunitat també de pacients. No?
2: Teresa Macarulla, cap del Servei d'Oncologia Mèdica del Clínic, i Mònica Tomé, supervivent de càncer de pàncreas, que avui ens ha vingut a compartir el seu testimoni. Gràcies per ser avui aquí.
1: De veritat, gràcies.
2: Molta força. Gràcies.
4: Gràcies.
2: Rafa, fins la setmana que ve.
28: Fins la pròxima setmana.
0: En la Champions de los seminuevos, ¿vale?
3: Qué ambientazo, mano.
0: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
3: Qué barbaridad.
0: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
3: Huele a venta.
0: Huele a venta, buena venta, ojo. ¡Marche seminuevo para casa!
3: Ven a por más.
0: ¡Venta! Ocasión
5: Plus. Com et quedes si et diem que el pot de cigrons que obriràs per dinar és en realitat una ampolla de colònia? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
6: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
2: Concurs pendent. Tenim al telèfon la Montse. Montse, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: La Montse de l'Hospitalet, que vol guanyar 100 euros. Això si encerta aquesta pregunta.
19: És una pregunta sobre les rodes del cotxe.
24: Ponle el tornillo a la màquina.
19: Tens cotxe, Montse?
9: Sí.
19: Cada quant li canvies les rodes?
9: Ui, cada molt.
19: Cada molt. No ho tens clar, oi?
9: No.
19: No ho té clar ni tu ho tens clar ni ningú, Montse, perquè en aquest país només canviem les rodes quan patim una punxada, anem fins al taller a reparar-la i llavors el mecànic ens diu amb un posat d'alarma continguda: ui, portes les rodes molt gastades, ja no es veu ni el dibuix. I tu fas un cop d'ull a les rodes, incapaç de distingir si estan gastades o no, i per suposat sense tenir ni reputíssima idea de a quin dibuix es refereix. Després el mires amb cara de pòquer i ell, amb mig braç ficat a la part interior de la roda, s'afegeix: hauries de canviar-les totes quatre. Tu segueixes sense dir res perquè només volies reparar una punxada. I ell, com perdonant-te la vida, et diu: mira, si pots, a totes pots estirar les rodes del darrere 10.000 quilòmetres més, però jo no circularia ni un quilòmetre més amb les del davant de la manera que les tens, i has tingut sort de que no et passi res. Oi que això sempre passa? Doncs ara et faré una pregunta, Montse.
9: Sí.
19: Saps la mascota dels pneumàtics Michelin?
9: Sí.
19: La tens present, oi? Saps com es diu? Et dono quatre opcions. Opció A, Michelin. Opció B, Fati. Opció C, Vivendum. Opció D, François. Temps.
9: Tira Michelin.
19: Marquem la A.
9: La A.
19: Doncs em sap greu.
2: Resposta incorrecta. Has perdut 100 euros. Gràcies per concursar. Ui, s'ha quedat. Montse.
9: Sí, m'he quedat una mica això. Perquè a casa sempre li dèiem Michelin.
19: Sí, tu i tothom, però es diu Vivendum.
2: Gràcies, Montse.
9: Vivendum.
2: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
9: Gràcies.
2: Línies obertes per nou concursant demà, el 9-3-0-1-7-4-7-4.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bon dia, us informa Joan Bota. En marxa el ple del Tribunal Constitucional, que donarà el tret de sortida a amnistiar Carles Puigdemont i els exconsellers de l'1 d'octubre per la malversació. El Tribunal comença a estudiar el recurs de Jordi Turull contra la negativa del Suprem d'amnistiar-lo. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
11: bàsquet. El bon dia. El cas de Turull ha caigut en mans d'un magistrat conservador que defensa aquesta hora que no es pot amnistiar la malversació. Tot i això, la majoria progressista del Constitucional s'imposarà avui i encarrilarà el debat a favor d'amnistiar Puigdemont i els exconsellers. La cita clau serà el proper ple del 6 d'octubre, quan es dictarà la primera sentència que obligarà el jutge Llarena a retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha dit a TV3 que llavors serà el moment del retorn.
12: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
11: La primera sentència del Constitucional també obligarà el Suprem a aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
19: Més notícies, Natàlia Ramon.
13: Els socis europeus donen l'esquena a la proposta del govern espanyol per aconseguir l'oficialitat del català. Els ministres europeus no volen barrejar el reconeixement d'aquesta llengua amb l'adhesió de nous estats com Montenegro o Albània, cosa que l'executiu de Pedro Sánchez defensa a Brussel·les. Brussel·les, Bruno Forteo, bon dia.
14: Hola, bon dia. El govern espanyol creu que el català hauria de ser oficial abans que el montenegrí o l'albanès.
17: Espanya confia que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres.
14: Però Alemanya i Suècia ho rebutgen.
18: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i, en aquest sentit, demanaria una mica més d'esperit europeu.
20: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
14: Per a Lituània, barrejar les dues coses és inacceptable i diu que es queixarà avui a la reunió. Bruno Forte, Amires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
19: El sindicat de professors de secundària descarta que el debat obert al Consell d'Educació per encàrrec del govern pugui respondre als problemes de la ensenyament al país. El sindicat ha presentat una simulació dels resultats de PISA sense el fiasco que va invalidar les dades catalanes. Barcelona, Montse Poblet.
22: Bon dia. La simulació dona per fet que el 23% d'alumnes que es van excloure de la mostra estan a la franja dels que obtenen pitjors resultats acadèmics. Amb ells inclosos, Catalunya se situa en 12a posició de l'Estat pel que fa a les matemàtiques i en 11a en ciències i lectura. Ignasi Fernández, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, parlava així dels resultats de l'informe.
23: Dintre del desgavell i el desastre general d'OCDE i d'Espanya, la conclusió de l'informe és que Catalunya obté uns resultats desastrosos, preocupants, per no dir ja inquietants, i amb els quals s'ha de buscar una solució radical. I ja vagi per endavant que no passa per convocar el Consell d'Educació de Catalunya, perquè tornarem a caure en el mateix lloc on érem.
22: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Donald Trump insisteix a defensar les restriccions en l'accés a alguns mitjans de comunicació a la Casa Blanca. S'hi ha referit davant de la premsa, justament reunida per la seva compareixença amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
29: Deien que em boicotejarien, però mai ho fan. Així que no estava gaire preocupat. Mireu tota aquesta premsa, però no, només ho faig perquè crec que la premsa també té una obligació.
13: Les grans cadenes de televisió dels Estats Units s'han solidaritzat amb els mitjans de comunicació que Trump ha vetat i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
19: En 10 anys, la Sagrada Família podria estar totalment acabada. Per culminar l'obra del temple, amb la façana de la Glòria i l'escalinata, el patronat proposa ara un acord de mínims amb els veïns i l'Ajuntament de Barcelona que implicaria reubicar o indemnitzar els veïns del bloc de Núñez i Navarro. Barcelona, Marriera.
30: Bon dia. Aquesta seria l'opció de mínims pels responsables del temple que volen que les negociacions tirin endavant el més aviat possible i avançar així amb les obres. Uns treballs que es concentren principalment en la façana de la Glòria, la porta principal a la Sagrada Família. Xavier Martínez és el director general del temple.
31: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
30: Pel que fa a l'impacte de la visita del Papa, asseguren que ara la majoria de visitants són de nacionalitat espanyola, fins i tot per davant dels Estats Units, que han encapçalat la llista durant molts anys, i molts d'aquests visitants són catalans i fins i tot de Barcelona. Mar Riera, Catalunya Ràdio, la Sagrada Família.
0: esports, Marcos García.
1: A aquesta hora arrenca el darrer entrenament del Barça femení abans de l'estrena de la Champions. Demà el Johan Cruyff, Barça, París, Futbol Club. A la una del migdia, roda de premsa del tècnic blaugrana, Pere Romeu, i de la golejadora Eva Payor. Avui al Tot Costa, entrevista amb la portera Cata Coll. Avui comença aquesta Champions femenina entre els partits més destacats del dia. 7:15, Bayern de Múnich, Manchester City, i a les 9, Real Madrid, PSG i Arsenal Q de Dinamarca. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes com les ha expressat. Tebas diu que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per l'arbitratge. El Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa de Bàsquet, ho va fer amb la seva afició. Entre els jugadors més aclamats a la celebració, els bases, Ricky Rubio i Nicola Provitola.
3: Fins aquí les notícies.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Se va posar per davant, però cap d'un any la va deixar.
1: Sí, sí.
0: La feina.
1: És estrany, també. És estrany. Bueno, a vegades la tossuderia, no? Un Pep Guardiola que ja vam avançar que poc estarà per Catalunya, que anirà i vindrà una mica
0: també
1: com...
0: També quan ets un geni, com Pep Guardiola, igual també...
1: Se te'n va la olla, no?
0: Les habilitats socials són complicades.
1: Bueno, feia 30 anys que estava amb ella, per ella no seria difícil estar amb ella. El que passa que aquestes nades d'olla... Jo crec que al final, quan tu ets tan estrella, t'acostumes a ser al centre i a decidir tu sempre el que vols i tot passar per tu, que quan et diuen, no, no, és que vull això, jo no sé si s'ho va acabar de creure. Però bueno... Em consta que hi va venir a Barcelona i quan queden amb la filla i tot, i que tenen una relació familiar. Home, sí que és veritat que va a concerts amb els amics i tot plegat, però el més sana possible. També és més fàcil quan les criatures són grans, perquè la més petita ja té 17 o 18 anys i bé, no? Les criatures petites tot es complica. Una mica la part bona dels divorcis són les custòdies compartides. Vull dir, a mi em semblava la millor avantatge... De si algun dia m'hagués separat de dir per favor.
0: És el millor pels nens, dit bé, perquè els nens al final han de poder veure els seus pares i la seva mare. Per
1: I sobretot pels pares, una mica descansar, gaudir, descansar, tot en una.
0: Això és perfecte, carregues piles, buides piles,
1: Jo, mira, que m'estimo el meu marit i la vida, per què no ens separem només per la custòdia compartida, que se'ns està fent una mica pesat?
0: Però ja ho fas, ja viatges molt, tu.
1: Sí, i també, tampoc et pensis... que està a casa esperant-me fent el sopar,
0: no,
1: eh?
0: No, clar, a veure,
1: passa,
0: què vols,
1: però,
0: què vols,
1: però
0: què
1: vols
0: que faci?
1: Sí, sí, però de separacions, res, no em feu cap titular a l'enblau, per favor, eh? Vull
0: gràcies,
1: dir tot.
0: Així ho intentarem. Laura tot Fa, bé. Gràcies.
1: Vinga, apa, adéu.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
4: Finança les compres fins en 12 mesos, TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
3: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
4: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
3: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
5: Tisores a punt, pintes ben alineades i tupè. Perfecte.
6: Ja podem obrir.
7: Del 5 al 12 d'octubre arriba La Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
8: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
9: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
10: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: Farem un espectacle que ens hem inventat.
12: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles. Amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
13: Serà molt xulo!
12: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
14: Sí.
12: Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
15: Avui hem quedat a les 4.
16: Sí. Cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
17: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3Cat? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
18: Uau.
19: Home, tant de bo.
7: Tenim que... Per què em mires amb aquesta mirada de...
17: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
13: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
16: La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
8: Acabarem com el perfum aquí tots.
16: Un programa per trobar la teva mitja taronja.
4: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
16: El meu sol solet.
4: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
6: Que xula!
4: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó. El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
5: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
12: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
5: Dues grans llegendes.
3: Gopi, Tsubasa, Osora.
1: Xut directe!
5: Els teus nous ídols.
1: Ha marcat un gol!
5: Capità Tsubasa, campions. Estrena el 23 de setembre al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
11: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Sabet.
17: Arribem al temps amb Meritxell Nederman.
18: Molt bo.

0: aturar el temps amb la parella una nit, que res importi més que la persona que tenim al costat. Això ens canta la maresmenca.
1: Però és la Judit o la Germana?
0: Un delicadíssim piano clàssic amb una base electrònica que serà la nova sonoritat que marcarà el nou disc que està preparant.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Molt bé,
2: Sergi.
1: Cada
3: dia ho fa millor, eh?
2: Molt bon dia. Soc el canet d'aquí del quiosc. No, però... Què ens queda pendent?
4: Este señor Trujillo...
5: ¡Es Trujillo de mis amores!
4: Tiene una historia muy completa.
2: ¿Qué le pasa?
4: Como VAR en los partidos del Real Madrid.
2: Pero venga, va, home, sisplau.
4: A este señor no hay presión.
6: Por eso como Trujillo...
2: No es posible así, palmón.
4: Después el pobre no ha jodido con la presión.
2: Mare meva.
4: Trujillo, que lo ha llamado a la primera roja.
2: Una merda.
4: Ha sido todo muy extraño.
2: Deixa't de veure pel·lícules de science-ficció.
4: Por qué?
2: És que no es pot fer gran, eh?
7: És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Xavi Espinosa i Carla Roig. Bon dia.
8: Bon dia.
7: Quins temes tenim pendents avui, Jovany?
9: Doncs molts temes pendents tenim avui, Ricard, començant per aquest gran acord de país sobre l'educació que s'ha de començar a gestar divendres i en què el president Illa ha convocat tots els partits polítics.
10: Així és, exactament.
9: President Illa, bon dia.
10: Bon dia, buenos días. Benvingut. Aquest gran acord ha d'incloure tothom. I és per això que em plau també convidar-vos a vosaltres a un pacte per l'educació.
9: Molt bé, gràcies. Sí que és veritat que divendres hem de venir a fer el programa, per tant, no sé si podrem venir a la reunió amb els partits polítics.
10: El vostre tècnic, el Cesc.
9: El Cesc també està convidat al gran pacte.
10: No?
9: Sí, diu que no pot venir. No, també estarà treballant, el Cesc.
10: També em podria que t'apuntessis, però vaja.
2: Molt bé!
9: Queda clar, present, que està inclòs totalment aquest gran pacte.
10: Torna a fer aquesta setmana, noi.
8: Fa calor, sí, fa calor. És veritat, president, que fa calor.
9: Tornat a pujar temperatura.
8: De cada final de setmana més, eh?
9: Sí, ho ha dit el Cordomí aquest matí.
10: Com que aquesta emissora és pública, us he portat aquest ventilador perquè us pugueu concentrar i no baixi el vostre rendiment, que això és important.
9: Home, li agraïm de veritat, per gent, que ens porti un ventilador, però no cal, de veritat.
10: O no, ho enxufo per aquí o no?
8: Està dur.
10: No,
9: perquè aquest
8: s'ha gastat
9: molt,
10: aquest. Però
9: s'està millor. Sí,
10: està millor.
9: Mira, que ho
8: poso el 3,
10: a veure.
9: A veure el
8: 3.
9: A veure,
8: posi
9: el
10: 3. Hòstia.
9: Ara. No, amb el 3 volen els papers.
8: Això sí.
10: No tenim
8: aire condicionat, vull dir que tampoc...
10: Però per això he vingut. Ara trauré aire condicionat d'aquí per instal·lar-lo a una escola.
9: Ens traurà el nostre aire condicionat per posar-lo a una escola?
10: Collons, n'hem de posar a totes les escoles i les residències d'avi, des d'ara i fins al 2030.
9: Sí, que molt ben fet.
10: I el pressupost és el que és.
9: Sí,
10: tenim el que tenim.
9: No, a nosaltres ens sembla molt bé que posi aire condicionat a les escoles, però que no ens el treguin a nosaltres. Home, president...
10: Perdona, vostès no voldran tenir aire condicionat mentre els alumnes i els avis es moren de calor.
8: No, veritat que no voldran això.
9: Si ens ho planteja d'aquesta manera...
10: Seria molt greu que diguéssiu el contrari. Per tant, us deixo aquí el ventiladoret aquest discret.
9: Tinc dos nens que van a l'escola.
10: Ara vindran uns senyors a desinstal·lar l'aire condicionat, aquest integrat que teniu.
9: Molt bé.
10: Mira, hay que sacar esto de aquí.
8: Ha caigut un senyor, eh?
9: Sí. I s'ha parat el ventilador.
10: És que ha entrat un dels jardiners que venen a regar les plantes de la ràdio.
11: Estoy bien, sí.
8: ¿Está bien?
11: ¿Cómo pasa, sí?
8: ¿Vol una mica d'aigua?
11: Si me pueden levantar, eso sí que...
8: Jo no puc per l'esquena, per
9: això. Ara l'ajudo.
11: Me he torcido el cuello.
7: Bé, anem a l'actualitat mentre recollim també aquests desperfectes, perquè, entre altres coses...
12: La mañana.
13: Enseguida vamos con la información del tráfico del legal, con Policarpia. Con doña Policarpia entre aguas Espinosa de los Monteros y doña Federica Vicenta de Andorra y Caldea. Pero antes, Begoña, la mujer del Begoño, se encuentra ya un paso del Trullo. Sí. Gracias al juez Peña.
9: Sí, no, ja t'hem sentit aquest matí que havies entrat en èxtasi explicant aquesta notícia, però la dona del president Pedro Sánchez...
12: No, explicant una cosa.
13: Passan 3 segundos de las 8 de la mañana.
9: La Begoña Gómez no està un pas d'entrar a la presó.
13: Adelante, o sigui, Policarpia, entre aguas y Espinosa, cuando quieras. la información del tráfico.
9: Serà jutjada, però en cap cas...
1: Ara mismo tenemos el tráfico que está funcionando perfectamente.
13: M30.
1: En la M30 pues tenemos un poquito de retención.
13: Paseo Recoletos.
1: En el Paseo Recoletos pues la, el tráfico normal, sí. Don Federico, y el tráfico sigue normal.
9: Gràcies, gràcies,
13: gràcies, Policarpia. Policarpia.
8: Aguas Espinosa de los Monteros, gràcies per la informació del tràfic. Sí.
9: Era la Policarpia o la...
13: No, era
9: la
13: Policarpia.
9: Federica...
13: No,
9: Vicenta.
13: Federica Vicenta de Andorri Caldehabla, del tiempo adelante, Federica Vicenta.
14: Hola, pues bueno, la verdad que el tiempo está...
8: No me lo esperaba, que esto no...
14: Sí, no, está...
8: Yo no tengo sentido, es nuevo, usted.
14: Está complicada, sí, no, la verdad que...
9: Chorro de veu que tiene la Vicenta.
13: Claro, fichamos en las mejores.
14: Que Federico me llamó para hacer el tiempo y la verdad que, pues bueno, estoy muy contenta.
8: Usted es de Federica.
14: Federica.
13: Vicenta de Andorri
14: y Caldea. I Caldea, sí.
13: Bueno, Federica és la becària.
8: Molt bé.
13: L'hem traïdo nova.
8: Doncs escolta, tot a conèixer, la Federica.
14: Antes, Paca.
8: Paca?
14: Me llamaban Paca. Paco.
8: Com?
13: Paco o Paca?
14: Paco.
8: Abans Paco i ara Federica.
14: Antes era Paco.
8: Ah, molt bé, doncs m'agradaria molt. Federica. Mira, Federica, això no m'ho esperava.
14: No hay problema.
13: Nosotros integramos a cualquiera, si es que...
14: Es que no hay problema.
13: Ustedes, los wokes de la izquierda, los rojos, como vosotros, creéis que...
9: Escolta'm.
13: Que todo el mundo...
9: Que woke...
13: Está, vamos, ahí al extremo de... Sí. No, nosotros integramos.
8: Bé, doncs,
13: y eso no me convierte en rojo.
8: No, está clar.
13: En vasallo de Pedro Sánchez.
8: Sí,
13: no,
8: sí.
13: Supuesto que no.
8: Bueno, doncs gràcies, a Federica, per acompanyar-nos.
13: Traiem agua, por favor.
14: Sí, ara voy.
13: O Federica.
14: Ara voy, don Federico.
9: Molt bé.
8: Integra, però els rols veig que continua reproduint-los.
13: No, bueno, los becarios tienen que ser becarios. Hasta el final...
14: Aquí tiene su vaso de agua.
9: Els becaris van als programes per aprendre, no per servir gots d'aigua. Federico.
13: No, jo, vamos a ver...
9: Aquí els nostres estudiants en pràctiques els tractem
13: claro,
9: com...
13: El tal Jan, ¿lo tratasteis bien?
8: Sí.
13: Claro.
9: El Jan, home, i tant.
13: Yo, si Federica quiere ser mujer, pues adelante, que sea mujer.
8: Gracias, Federico.
15: En prisión tendrían que estar todos ustedes, ladrones.
8: Florentino Pérez, buen día.
15: Y Begoña también. Buen día será para ti, montón de mierda.
9: Calma. A ver, señor Florentino, des que va fer aquella entrevista desbocada, que no ha tornat a...
15: Montón de mierda. ¿Qué es lo que no lo entiendes tú? A ver, Mourinho, imprímeselo, que no lo he entendido bien.
16: Voy, ahora mismo.
9: No, ja està, el Mourinho amb la impressora.
16: Mira...
9: Això ens ho han d'explicar. Ara és van a tot arreu acompanyats per una impressora.
16: Correcto.
15: Si nuestro estadio aparece una impressora... Pues...
16: Mira, aquí tenemos el momento que presidente llama a ti montón de mierda.
8: Bueno, l'emprenya de l'altre dia encara dura, Florentino...
15: Si encara dura, dice el mentecato, el palurdo este, pero vamos a ver. Pero mira, lo de... O sea, el partido ni fue nada. No fue nada, hombre. El otro día lo que hubo fue una violación. Ya está, sí lo digo.
16: ¿Imprimo violación? Para que entiendan.
15: Fuimos violados. En nuestro derecho a competir en igualdad de condiciones con el FAS.
16: Aquí tenemos impreso violación.
8: Sí, ya.
16: ¿Lo ven?
13: Para tu impresora.
16: Aquí está la...
8: Estará molta tinta,
15: Hoy en día el madridismo se siente maltratado e indefenso, como los pobres ciudadanos ceutíes. Imprime Ceuta. Víctimas de una invasión.
16: Estos son los ceutis. ¿Pero usted esta gente?
9: No cal que vagi... A ver, Mourinho, no vagis imprimint cada paraula que diu el Florentino.
15: En nuestro caso, la invasión no es de Moritos, sino de Negreiras. Entonces imprime Negreiras alentados por autoridades socialistas.
9: Molt bé.
16: Aquí tenemos los Moritos.
9: Sí, tot el rotllo.
15: No t'he dicho Negreiras.
16: Ah, perdón.
9: Aneu a plorar a un altre lloc, vostè i el seu entrenador de pacotilla.
16: Real Madrid no ha sigut la víctima. Real Madrid és la víctima.
9: Ja,
16: vull imprimir la paraula víctima perquè veus.
9: No. Ara, per a on...
16: Ves?
8: Ara ja, per a l'impressora.
16: Ves esto?
9: Posa víctima.
16: Ves esto? Esto es una víctima.
9: Sí, posa víctima.
16: Esto es víctima.
9: Bueno, ja està.
16: Ricardo Ustrey, que està aquí,
9: sí.
16: Este mañana... Ha reconocido...
9: No está aquí. Dirigeix aquest programa.
16: En un micrófono.
9: Sí.
16: Que Fútbol Club Barcelona es un club que huele mal.
9: No.
8: Yo he dicho eso.
9: No.
16: Sí. Esta mañana Ricard ha dicho este. Adelante.
7: A veure. No, adelante no, no tenim el tall.
16: No sé què tenim.
7: M'he equivocat, en comptes de dir...
15: No lo expliques, no, que no, no diga la audiencia. Que por supuesto...
16: ¿No tenemos el corte?
15: Bueno, porque el señor que ha escrito el guión pone los nombres de los cortes de audio y nos pone mal. Pues luego tenemos, mira, el técnico que está sacando humo, que le han salido 8 brazos para buscar el des y no lo encuentra, pues muy bien.
7: A tot cas, l'he equivocat i he dit pet quan no havia de dir pet. Vull dir, escolta. El Barça perd
17: 17 jugadors.
18: Perd la botifarra amb mongetes.
16: Dice claramente que Barça pet, que en català significa Barcelona huele mal. Yo voy a imprimir imagen de momento en que dice esta frase. Mira, aquí tenemos la impresión de cuando dice Pet.
9: Molt bé. Escolta, Mourinho, marxa.
16: Has dit Barça Pet? Ricard?
9: L'altre. A veure, present la
16: porta. Ricard!
9: Bon dia.
16: Has dit Barça Pet?
9: No ha dit Barça Pet. Bueno, sí que ho ha dit. De fet, tècnicament sí que ho ha dit, però volia dir una altra cosa. Volia dir
16: sí.
9: Barça perd.
16: Però has dit Barça Pet.
7: Bueno, prou ja, president.
16: Per què ho has dit? Pel tema d'Israel, no?
9: No, pel que fa al tema aquest de l'acord amb
16: això, no, Israel...
9: No, a veure, president,
16: ho has dit per això,
9: no ho ha dit per això, però sí que s'ha de reconèixer que aquest tema, aquest acord amb Israel, amb una empresa israeliana, no queda gaire bé.
16: És que, collons, és que us fixeu amb tots vosaltres, home!
9: Home, clar, que ens hem de fixar amb tots.
16: Si no podem inscriure jugadors... Ui, que no podem inscriure jugadors, no podem inscriure... Si estem arruïnats... Ui, que ximirri nit, que ximirri nit... Si no acabem l'estadi a temps... Ui, és que l'estadi no... que bé metem, i ara que ho tenim tot controlat, que estem ingressant calés, calés de veritat, que guanyem tots els partits, que fotem 50.000 gols, que tenim la final de la Champions 2029 i que el Madrid està enfonsat...
9: Respiri, que s'està posant vermell. Sí, s'està posant vermell, president.
16: Tocar els collons amb que si l'empresa que ens ha de col·locar uns putos autos de xoques d'Israel...
9: A veure, no li estem tocant res, només hem dit que hi ha una mica de malestar entre l'afició, els socis... No m'imiti, si pot evitar imitar-me...
16: És una empresa d'Israel, però són bona gent, collons. És que es dediquen a fer zones d'oci. Fan atraccions de fira, collons, home.
9: Sí, però...
16: Us penseu que torturen palestins fent-los pujar a saltamontes? O al tren de la bruixa? Veritat, eh?
7: Bueno, deixem-ho aquí. Gràcies.
17: L'únic que els hem demanat és que no hi hagi paradetes de tiro, per seguretat. Això sí.
9: Doncs això
7: altre,
16: no teníeu el Deco, avui?
7: Sí, el vam anunciar. El vam anunciar, però ha cancel·lat per segona vegada l'entrevista per motius personals, per això, aquesta vegada.
16: Hòstia, quin crac el Deco, No donava un duro per ell, mira...
7: Sí, esperem que no deixi plantat així els agents de...
9: Sí.
7: No sortiran els fitxatges.
9: No, potser ha hagut d'anar...
7: Tenia un problema personal. No.
16: Em dóna jugadors bé de preu, el Deco. Fot bé,
7: Anem a parlar de l'estrena de Gènesi.
16: Molt bona.
19: Jo primer veu, si no, quan hi ha alguna cosa excepcional, fora. Llavors, són amics, vull dir, nenes. Quan ni mirarà, ha anat a casa, vale? O sigui, que tal.
7: Ahir es va estrenar a TV3 Gènesi, la sèrie sobre Ferran Adrià i el Bulli, i ho va fer amb unes dades d'audiència excel·lents.
20: Sí, però ningú des de la tertúlia d'abans l'ha vist, Parlant amb l'Astrid Gran, el director de la tele...
9: Siegfried Gras.
20: Vaya ridícul, tot plegat.
9: Escolta, no, els tertulians... No sé on tertulians, els agoristes han dit que no la van poder veure ahir, però que la veuran avui o demà o així.
20: Vale, bueno.
9: Tu la vas veure?
20: No. Estic mirant la segona temporada del Príncipe de Bel-Air, que és la bona, diuen, no sé.
9: Molt bé, Príncipe de Bel-Air, una sèrie dels anys 90.
20: La del tio aquell que...
9: Sí, el Príncipe de Bel-Air, ja sé quina és. Per valorar els dos primers capítols que vam poder veure ahir d'aquesta sèrie, Gènesi, tenim amb nosaltres doncs, el gran protagonista de la sèrie, inspirador d'ella, Ferran Adrià.
20: No, va agradar molt.
7: M'agrada molt?
9: No et va agradar molt? O...
20: Però tu m'escoltes o només...
9: Sí, no, intento escoltar-te, però...
20: No, clarament, he dit, no, me va agradar. Que és el que no entenc.
9: No.
20: Entenc perfectament.
9: No.
20: Te diré una cosa. És la millor sèrie sobre cuina de la història.
9: Sí, això t'hem sentit a dir.
20: I lo que més...
9: Ho penses de veritat?
20: De veritat. A mi, lo que més m'agrada és el tio que fa de mi.
9: Doncs mira, aquí estem d'acord perquè ho fa molt bé. Realment, sembles tu.
20: Però el que passa és que el personatge de ficció, ara, semblo jo.
9: Sí.
20: És a dir, tu lo veus a ell i dius, hòstia, és de ficció, però sembla lo real.
9: Sí,
20: me veus a mi mateix?
9: Sí, sí.
20: Que soc lo real?
9: Sí.
20: Semblo un personatge?
9: Sembles la paròdia.
20: Soc la paròdia.
9: Ho fa tan bé de tu que una mica voldries ser aquell personatge, no?
20: Però això és creativitat.
9: Sí, és creativitat. Els dos primers capítols que hem pogut veure i surten grans noms vinculats al Bulli, com Fermí Puig, el Juli Soler, Santi Santamaria...
20: No, d'aquest no me'n parlis.
9: O fins i tot el teu germà, l'Albert Adrià, que l'interpreta el Carlos Cuevas.
20: Massa guapo.
9: Massa guapo per ser Albert Adrià.
20: És l'únic fallo que li veig a la... lo que és la sèrie. És que,
7: a més, em passa una cosa amb Carlos Cuevas, que ja tots els personatges li veig al Carlos Cuevas.
20: És el que té el ser Carlos Cuevas.
7: En algun moment em parlarà d'habitatge, o em parlarà de...
20: Pasqual Maragall.
7: O del Llorito. Que en algun moment em traurà allà alguna cosa.
9: És el Carlos Cuevas.
7: El Carlos Cuevas.
20: Merlí.
7: El Merlí.
20: Merlí, pam, ja està.
7: Sí. No, és que ho fa... Sempre que fantàstic.
20: És fantàstic, sí.
7: Gran actor.
20: Però que l'únic fallo és que l'Albert no és tan guapo.
7: Ja però està. Jo li veig.
20: Jo també li veig. Sí. I no veig l'Albert.
7: Hòstia meva, és un problema meu, No, és...
20: No.
7: Ja quedi clar que no...
20: Però el que és la resta de la sèrie està molt bé.
7: No ofendre ningú. Molt bé.
20: Surt lo de la truita de les patates amb patates chips.
9: Sí, que és una de les teves receptes estrella, o més recordades. Estrella tampoc, perquè tampoc té gaire misteri, una truita de patates. Sí,
20: no té misteri, perquè ja la coneixen.
9: És una truita de ruflers.
20: No,
9: Ferran, a veure, que ets un geni i tal, però la truita de patates de bossa...
20: Pensa-la tu, crac. No l'has pensat tu, l'he pensat jo. I polles, vas a menjar els collons.
9: Jo em sembla que abans de tu ja l'havia pensat altra gent.
20: Després ja, perdona, ja en la sèrie surt lo de los llibres de receptes, que no sé què, no sé de la memòria...
9: Sí. Surt que quan vas entrar al Bulli et sabies de memòria llibres de receptes sencers. Això és veritat o forma part... Ah, veus?
20: No m'he après una recepta en mi puta vida. Passa que... Perquè de puta madre...
9: Tu te les inventes.
20: Jo no necessito escriure, aprendre-les. Les invento. Passa que arriba un tio nou a la cuina, vale, que se, en la peli, que se serà la recepta, no sé què, entra, se quita la saca la polla, la pone encima de los fogones, pues que el gabacho que ja havia en el bullo me la menja de
9: cap. Molt bé, gràcies. Ja està. Un altre dels moments destacats dels primers capítols de Gènesi és l'aparició de, aquí poso cometes, Robert De Niro felicitant el Ferran Adrià per l'any 2010.
20: Això surt al principi de l'episodi.
0: De debò, fill? Parles amb mi? M'ho estàs dient a mi?
7: Robert De Niro, què tal?
0: Sí, me'n recordo perfectament d'aquell dinar al Bulli, amic Ricard. El que passa és que ara no s'ha indignat a trucar-me per interpretar-me a mi mateix, m'entens?
9: Clar, home, perquè és una aparició molt petita, Robert, ho has d'entendre. I segurament no...
0: M'estàs entenent?
9: De Niro.
0: M'entens el que et vull dir.
9: Aquella escena dura uns segons. I suposo que no hi havia pressupost per contractar Robert De Niro per fer aquell cameo. No em posis...
0: Calla.
20: Te calles.
0: Creus que no em molesta veure un figurant fent de mi? Que hagin agafat el primer avi que han trobat pel carrer? Que no s'han dignat ni agafar un actor? El tio ni se m'assembla. És un tio amb barba.
20: Sí que és veritat.
0: Et diré més, és un vell amb barba.
20: En veritat.
0: Això a mi no m'agrada.
9: No m'agrada. En aquest punt t'he de donar la raó.
0: No. Això no m'agrada que sigui un vell.
9: No s'han molestat que s'assembli a Robert De Niro.
0: Deu ser parent del Jordi Basté o el Jordi Basté. Mira, són uns calarons que no han anat a la meva butxaca. I ara què faig amb això, Ricard? Què faig amb aquests calarons? Què és el que hauria de fer un home com jo?
7: Ho fa bé.
20: Me va donar la mà ferma. No, aquesta gent que te dona la...
9: Figurant, parla del figurant o de Robert De Niro?
20: No, el figurant.
9: El figurant.
20: No, Robert De Niro tenia el que jo tinc de... Bueno,
9: sí.
0: Mira, fill, jo no és que no ho negociaré, val? Jo enviaré en Ricky Ull de Vidre, en Bobby el Balena i a l'Steve sense dents. Oh, sí, li agradarà molt al Ferran veure l'Steve sense dents.
9: Però els enviarà a negociar...
0: Sí, ja ho has entès, Ricard. Oh, sí, clar que ho has entès. Ets un noi llet, Ricard, sí, fill.
7: Gràcies, Robert De Niro, per acompanyar-nos.
0: Recordo perfectament aquell dinar al Bulli i vaig anar amb en Richi Navalles, en Johnny Titoles i en David Llengua de Ser.
9: Quina tropa, En David Llengua de Ser.
20: Me recordo, jo també, perfectament. No recordo.
0: Saps per què li dèiem David Llengua de Ser?
9: No.
0: Ho saps?
9: No.
0: Oh, sí que ho saps. Li dèiem Llengua de Ser perquè ens van treure una sopa massa calenta. I li vam haver de canviar.
9: Ja. Hòstia, em sap greu a Robert De Niro.
0: I el que recordo també d'aquell dinar al Bulli Va ser el comte, Ricard. Oh, sí, el comte. Ferran, Ferran, Ferran. Oh, sí, Ferranet. Ets l'única persona que m'ha atracat i n'ha sortit amb vida.
7: Sí. Vale, gràcies, Robert De Niro. Farem una pausa i tanquem el programa. Ara tornem.
3: Ja anem a disfrutar. Ara molt.
21: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
22: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
23: Esto promete, mano.
22: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
23: Huele a compra, mano.
22: A ver, huele. Va, va, va, va. ¡Y va! ¡24 horas!
23: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
22: Venga. Ocasión Plus.
24: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
25: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
26: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
25: Sí.
24: 18a temporada.
27: Aquí, aquesta setmana, Manu i jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
24: Al divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre.
28: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Corte Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
7: Vinga, va, recta final, anem a marcar el telèfon de la Sònia. La Sònia, de part de l'Albert, perquè aquest estiu ha fet 50 anys.
29: Hòstia. Hombre, 50 anys.
7: Si dius xiripipi, se'n durà una llangonissa arrel de vinyó, fresca i tendra.
29: Una bona llangonissa.
30: Xiripipi.
7: Vine! Ara! Sònia, què tal? Bon dia.
30: Bon dia.
7: Com estàs?
30: Bé,
7: diu, diu que has fet 50 anys a l'estiu.
30: Ai, sí, vaig ser 50 anys el 14 d'agost.
7: Doncs mira, l'Albert diu que et vol dir que t'estima i que ets una dona fantàstica per dins i per fora, caram.
30: Oh. Ai, que és maco, ell també ho és.
7: I et dedica aquesta cançó d'Antònia Font que es diu Why Yeah, interpreta Manu Guix.

0: Bravo!
1: Guaya Antònia Font, dedicada a la Sònia, que va fer 50 anys. Com va la vida amb 50 anys, Sònia?
2: Uf. Doncs mira, igual que amb 40, no?
1: Ara, veus, això és important. No hi ha hagut cap crisi existencial, no?
2: De moment, no. Doncs ja. Anar fent cada dia un pas més.
1: Doncs vinga, endavant les atxes. Que vagi molt bé.
2: Va, compartim camí amb l'Albert.
1: Això,
2: gràcies.
1: Això. Adéu, adéu. Que vagi bé. Garriga, adéu. Què tal?
3: Doncs molt bé, mira, compartint camí amb vosaltres.
1: Això és maco. Veus? Aquí?
4: Sí. Soc aquí, em sentiu o no?
1: Sí.
4: Ah, bé. És que ahir vaig tenir un problema, ahir, hòstia. No vaig connectar perquè... em vaig embolicar en un grup de WhatsApp. Em van ficar en un grup de WhatsApp que es deia... Ho dic perquè si us passa, que sapigueu. Es deia Camino de Santiago. I llavors hi havia tot de números desconeguts i un missatge de invierte en bolsa, no sé quantos. I llavors se'm va acudir contestar i dic, carai, que il·lusió que m'havies puesto en el grupo. No hace ninguna pinta d'estafa piramidal.
3: I van respondre?
4: No, però em van bloquejar el WhatsApp. I em vaig quedar sense WhatsApp un dia sencer. Sí.
3: Què dius? WhatsApp et va bloquejar?
4: Sí, perquè si contestes en aquests grups que són com d'envius massius, llavors representa que participes del rotllo i WhatsApp, els algoritmes, et capen el teu número. Sí. Vigileu, no ho feu, no us hi fiqueu.
3: Carai, tu.
1: I per fer el bon idiota com marxeu.
4: Exacte. Exacte, marxeu.
1: Avui a la Renaixença, què, a les 12?
4: Avui entrevistem a l'Imma Lidón, que és una pèrit cal·ligràfica i grafòloga. Et pot dir si una firma és falsa o és autèntica.
3: Carai.
4: I analitza la lletra. Fa molta gràcia, li vaig escriure com una carta, tot escrita a mà, i em va dir com sóc, la meva personalitat i tota la història a través de la meva lletra.
3: I encerta?
4: Sí, tio, és curiós, eh? Sí.
1: Com es diu, has dit?
4: Imma Lidón, es diu. És pèrit cal·ligràfica i grafòloga. I dediquem el capítol al diari.
5: Hombre, mi limón, mi lima limón, a mi me gusta mi limonero, la verdad.
1: Feijó la va cantar, no? Mi limón, mi limón,
5: mi limón, mi limonero, sí, jo no sé qual és, però me parece...
1: A partir de les 12, amb en Peyu. I a la tarda, Garriga, què?
3: Doncs mira, a la tarda, avui fem teràpia de grup amb Svetlana, passem per la teràpia Echiran, que ha tingut una setmana una mica complicada, i parlarem de dos temes molt diversos. Dels Estats Units, Trump TV. Has vist que Trump s'ha quedat sense teles que el cobreixin? Doncs ja ha dit, ja em monto jo la meva tele. En parlarem amb la Lídia Heredia. I després aparcar. Aparcar a Barcelona. Cada cop és més complicat, casuística bastant curiosa. I avui que ve l'Eloi Vila a fer el cafè, que és l'home del cotxe, doncs parlarem d'aparcar. Sí.
1: Què passa? Jaume Roures, què tal? Bon dia.
3: Ah, és Roures, sí.
6: Sí.
1: Què passa?
6: No entrevisteu a la tarda o amb el Peyu a la... A la Mònica.
1: La Mònica?
6: La Mònica. Teniu por?
1: No.
6: De l'opus?
1: No tenim por, però no tenim previst, no ho sé. No
6: ho sé, fa temps que aquesta ràdio no...
1: O sigui, ja ho revisarem, ja.
6: La deriva que està agafant aquesta ràdio. No.
1: La deriva.
6: No, xt, Woody. Xit.
7: Woody Allen farà una pel·lícula a Madrid, eh?
6: Bueno, pues molt bé.
7: Tant Barcelona... Mira.
5: Que Mònica, la Benji?
1: No, són les 12. Va, adéu.
8: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Barcelona acull fins demà el Congrés AI Summit, per on passaran més de 10.000 assistents del sector de la intel·ligència artificial. La trobada al World Trade Center Barcelona arriba en ple debat mundial sobre els riscos de la tecnologia. La Generalitat veu en aquesta trobada una oportunitat per posicionar el país com un pol digital al sud d'Europa. Barcelona, Núria Jar.
9: Hola, bon dia. El govern ha donat el tret de sortida en aquest congrés que per primer cop es fa a Barcelona. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Hort, a Catalunya Ràdio.
10: Des de les institucions públiques el que hem d'afavorir i potenciar és aquest ús responsable i aquest ús ètic que, evidentment, necessita marcs de governança clars.
9: La Generalitat impulsa l'estratègia IA 2030 i aprofita per explicar-la aquí davant del sector. Això sí, fora del World Trade Center, aquí al costat, al Moll de la Fusta, un centenar d'entitats socials han presentat la campanya No als megacentres de dades per protestar contra el projecte de gigafactoria de Móra la Nova. Núria Jar, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
0: Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, augment de pes o fins i tot càries són només alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha plasmat tots aquests riscos en una guia segons cada etapa vital fins a l'adolescència, que servirà per denunciar els perills de les pantalles, però també per establir-ne recomanacions d'ús en cada etapa dels infants i dels joves. Alerten que entre els 0 i 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, la miopia, l'augment de pes i la càries. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejos, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
11: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, en l'activitat física, en la salut mental, en l'autoimatge, en les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat augmentar de manera gradual la taxa turística als creueristes de curta estada fins als 24 euros al 2030. Per altra banda, la Comissió Extraordinària d'Economia ha votat en contra de modificar les actuals ordenances fiscals per apujar la fiscalitat turística. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
12: Bon dia. A partir d'ara, totes dues propostes passen a exposició pública perquè s'hi puguin presentar al·legacions. L'increment de la fiscalitat turística s'ha tombat amb els vots en contra del PP, Vox i Junts i l'abstenció dels comuns. Sentim Jordi Valls, regidor d'Economia, i Marc Serra, portaveu dels comuns.
13: En un context on les valoracions patrimonials dels hotels augmenten, on dos terceres parts d'aquests hotels que estan afectats no són propietat dels hotels, sinó de fons d'inversió, i on els actius hotelers en aquesta ciutat s'han multiplicat a vegades per dos, i també s'ha multiplicat el preu de l'habitació d'una forma substancial, no és de justícia social augmentar la fiscalitat d'aquest sector.
14: L'alcalde de Collboni ens porta unes ordenances fiscals sense negociar-les, sense parlar-les, sense incorporar cap de les propostes que el nostre grup ha posat sobre la taula.
12: L'increment de la taxa turística als creueristes de curta estada s'ha tirat endavant amb el suport del PSC, Junts i Esquerra. Anna Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Esports, Marcos García.
3: A marxa el darrer entrenament del Barça femení abans de l'estrena de Champions. Irene Paredes i Aitana Bonmatí, que no van jugar el darrer partit contra l'Alavés per lesió, participen en la sessió de cara al partit de demà al Johan Cruyff Barça París Futbol Club. A la una del migdia, roda de premsa del tècnic blaugrana Pere Romeu i de la golejadora Eva Payor. Avui, per ser el Tot Costa, entrevista la portera Cata Coll. Avui comença la Champions femenina entre els partits més destacats. A 3:15, Bayern de Múnich, Manchester City, i a les 9, Real Madrid, PSG i Arsenal Kiu de Dinamarca. I el Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa amb la seva afició, entre els jugadors més destacats, Ricky Rubio i Nico Laprovittola.
8: Fins aquí les notícies.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
2: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
3: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
4: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
5: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
6: Viladrau.
5: Isona.
6: Salou.
5: I si ens poden arribar al cor, amb una havanera.
6: Només en quedaran 50. Torna
7: Soc i Seré.
8: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
10: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
11: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
13: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
12: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
13: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
12: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
14: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: I visca el Bayern!

0: La Renaixença.
1: La referència més antiga, alguna cosa semblant als diaris que llegim avui, o sigui, un espai on es recullen les notícies de la jornada, això ho trobem ja l'any 59 abans de Crist.
2: Hòstia, trobo que en aquest programa sempre anem molt enrere, Pei.
1: Sí, sí.
3: És context, fer el context.
1: Sí, exacte. El 59 abans de Crist, Juli Cèsar feia publicar a les principals ciutats de la República Romana els esdeveniments més importants del dia. Uh-huh. Eren escrits gravats a pedra o a metall que es col·locaven en llocs concorreguts, no? Com els banys públics,
3: home,
1: per exemple.
3: I tant, sempre s'ha llegit molt en el vàter.
4: Molt, sí. Però el mòbil, no? Vull dir, el diari no és una mica incòmode?
1: En el vàter.
5: Home, i a vegades llegeixo hasta l'etiqueta del xampú.
2: Sí. Bueno, però
4: això ho he fet, també.
2: El diari sí. Vàter és molt pràctic, perquè s'hi jugaven al cul, saps què vull dir? Clar. Hòstia, llegien les notícies i després, pam, el Madrid guanya la Champions. Doncs agafes el diari i pum, la cara d'en Mourinho, saps? Pam, va. Collons, això, eh?
1: Aquests escrits que va fer publicar Juli Cèsar es coneixien com a acta diurna i s'hi publicaven, doncs, bueno, alguns escàndols, campanyes militars, execucions...
5: Bueno, com la premsa actual, una mica.
1: Sí, però al servei de l'emperador.
5: Bueno, com la premsa actual, una mica.
1: Sí, una mica sí. Però, bueno, ara hi ha periodistes, Joan.
3: I molt bons, sí. Molt bons.
5: Bueno, pocs,
3: en aquest
5: pocs.
3: Programa no n'hi ha cap, però no. N'hi ha de molt bons.
1: Sí que és veritat.
2: Perquè els periodistes han de ser els diaris.
1: Ara.
2: Els periodistes han de ser els diaris.
5: Ara.
2: El periòdico, el diari Ara, La Vanguardia.
1: Oh, no puc amb La Vanguardia.
3: Home, Peyu,
5: vols dir que ho pots dir, això?
1: Perquè no puc dir.
5: Què vols, brega amb el Conde de Godó, tu,
1: no, no ho dic pel diari.
5: És molt poderós, el Conde de Godó.
1: Però que no ho dic per la línia editorial, de mi tant me fa,
5: això. Ah, vale.
1: Jo, mentre mantinguin l'idiota aquell, la tonteria aquella de les...
4: Què va dir ara? Què diràs ara?
1: No, com mantinguin...
4: A veure, Peyu, què diem?
1: Com mantinguin lo de les 8 diferències aquelles del francès mort... Mentre hi hagin aquells dibuixos del francès mort, jo no penso llegir aquest diari.
4: Però què
1: diari.
4: És el francès mort? Qui és el francès mort?
1: Hòstia, car de 50 anys que la secció de passatemps de La Vanguardia hi ha la vinyeta aquella de les 8 diferències d'un dibuixant francès, perquè es veu que no van trobar ningú a Catalunya que sapigués dibuixar. Es veu que els catalans no sabem dibuixar. Que és horrible, allò. Hòstia, a mi em car de nerviós, aquell.
2: És una institució, aquell home, eh?
1: Sí,
2: hi ha molta gent molt fan de les 8 diferències de La Vanguardia. Sí. Sembla mentida.
1: Un tocat dels collons és aquell francès. Mira, d'entrada tota la vida han
4: però
1: sigut...
4: Però que és mort.
1: M'és igual.
5: Però per què li tens tanta ràbia?
1: Per què em fa ràbia?
4: Què li passa?
1: Perquè, a veure, tota la vida han sigut les 7 diferències.
3: Sí.
1: Ell no, ell 8.
5: Ah, això és veritat.
1: Les 8 diferències.
5: Sí.
1: I tu agafes La Vanguardia i vols fer les 7 diferències, que és el que busquem els que són més tontets. Els llestos ja faran els encreuats del Màrius Serra.
5: Ah,
1: però si tu ets més tontet, com ara jo,
5: sí, jo
1: vols distreure amb les diferències,
5: clar.
1: I no es troben, no hi són, no n'hi ha.
5: Ah, no n'hi ha?
2: No?
5: És una estafa.
1: No n'hi ha de diferències, aquests dos dibuixos.
5: No les trobes tu, Peyu, home.
1: No hi són. A vegades la diferència és una ratlleta que fa un... No saps si és un error d'impremta o és... Jo no vaig al bar a llegir amb el regle. Saps què vull dir? No puc ni mesurar. Hòstia, nano, cardo fàcil. Aquest porta barret, aquest no em porta. Vale.
5: Ara,
2: vale.
1: Aquesta casa té finestra, ja aquesta no n'hi ha.
2: Va,
1: ja està, hòstia, què collons li devem al francès aquest, ja?
5: El,
1: molt...
5: sí, no
1: el Jean Laplace, està molt sec.
5: Com dius que es diu?
1: Jean Laplace.
5: Ara sí que em sona que posa Laplace.
2: Estàs Jean molt emprenyat, trobo, eh?
1: Fa 8 anys que és mort, aquest tio.
2: Doncs estàs molt emprenyat per un home que estigui mort fa 8 anys. Però, calma't.
1: És que no entenc per què, car de 8 anys que hem de mirar dibuixos d'un mort. No sap, hi ha gent viva a Catalunya.
5: Perquè ja estan comprats.
1: Ah, poder
5: ser. Ja estan comprats, els han d'amortitzar.
1: S'ho estalvien, això.
5: Va, home.
1: Bueno, escolta, canvieu el dibuixant aquest, ja, els de La Vanguardia, si ens esteu escoltant, que em consta que tothom... Bueno, va, escolta, vaig a donar alguna dada sobre la història del diari, perquè, si no, sí, els intel·lectuals no? Que llegeixen La Vanguardia s'enfadaran amb mi. El primer diari de la història, heu de saber que apareix a Estrasburg el 1605, amb un nom poc comercial, al meu entendre.
2: Yeah.
1: Es deia Relation aller Furnemen und Godenwürdigen Historien.
5: Sí que és poc comercial.
1: Vol dir alguna cosa com relat de totes les històries distingides i commemorables.
5: Català tampoc és comercial.
1: No gaire, no. L'expansió dels diaris arriba, com sabeu, sobretot a finals del segle XIX, amb la invenció del linotip, que això va canviar, bueno, la impressió era molt més ràpida, que fins llavors havien de fer allò de, que anaven col·locant lletra per lletra amb aquelles peces petites de plom.
3: Com has dit que es deia, el de La Vanguardia?
1: Jean Laplace.
3: Uh-huh.
1: Fill de puta.
5: No, home, no, Peyu.
1: Perdó. Que ho canvien, això. Que ho canvien, ja, sisplau. Vinga, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Sàvia per conèixer. És una persona capaç de descobrir els racons més profunds de la teva ànima, els teus desitjos més amagats, les teves passions més baixes, i no és psicòloga, ni mentalista, ni espia del CNI. És grafòloga i pèrit cal·ligràfica. Només li cal llegir un text escrit a mà per analitzar-lo i extreure'n més informació que el sistema Pegasus del mòbil d'en Puigdemont.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Imma Lidón. Bravo! Imma Lidón, què has menjat avui per esmorzar?
2: Doncs unes torrades i un cafè amb llet.
0: Bé, torrades sense res?
2: Amb formatge.
0: Amb formatge, aquí està el secret. Imma, a veure, perquè ens entenguem, els que no hi estem molt familiaritzats, tu ets pèrica, cal·ligràfica i grafòloga.
2: Sí.
0: Que no sé quina diferència hi ha entre les dues coses. Què passa, Joel? Què són aquests llibres?
3: Has dit pèrica.
4: Només faltava que...
0: He dit pèrica?
3: Sí, pèrica.
4: I com la canalla ens ha fet molt de riure.
0: És pèrita, em diré. Pèrita cal·ligràfica i grafòloga.
5: Estàs acomiadat, Joel.
0: Quina diferència hi ha?
2: A veure, la perícia cal·ligràfica és una disciplina científico-tècnica que té per objecte determinar si una escriptura o una firma l'ha fet el seu titular o que, al contrari, ha estat falsificada.
0: És per veure... Mira, això no ho ha escrit aquesta persona.
1: Explicació, era, no?
0: Sí. Tècnica. I la grafologia?
2: La grafologia estudia l'escriptura manuscrita per tal d'identificar els gestos gràfics que demostren la personalitat i els patrons de conducta de les persones.
3: Que bé que construeix les frases.
0: Sí, sí, sí.
3: Li dono l'enhorabona només per això, ja.
6: Hi ha molta subordinada, però...
3: Sí. Però hi ha molt poca gent avui en dia, ja, que faci subjecte, predicat,
0: correcte,
3: complement circumstancial,
0: sí,
3: tot
0: sí,
3: ben
0: sí,
3: posat.
0: En català, sobretot, costa
3: bravo,
0: de trobar.
3: Bravo.
0: Escolta'm, Imma, tots els pèrits cal·ligràfics són grafòlegs, llavors, o no?
2: No, són dues disciplines diferents. Aleshores, hi ha grafòlegs que potser els interessaria, no?, tota la part científica i tècnica de la perícia, però tot el que envolta el món judicial és especial.
0: La pràctica, bàsicament, del pèrit cal·ligràfic està en el món judicial, diguéssim, en determinar falsificacions.
2: Clar, és que...
0: No? Quin és el teu dia a dia?
2: O sigui, el pèrit cal·ligràfic ha de seguir uns protocols tècnics, unes tècniques de validació,
0: sí,
2: i després ha de fer un informe que ha de defensar davant del tribunal. Amb un judici, t'has de sotmetre a les preguntes dels advocats, sí, dels fiscals i, si s'escau, del jutge.
0: Ens pots posar una situació d'exemple en la que en el nostre dia a dia nosaltres puguem arribar a necessitar un pèrit cal·ligràfic? Què ens pot haver passat?
2: Doncs poden falsificar la firma.
0: Sí.
2: Pot ser que t'atribueixin una firma que vas fer fa molt de temps i realment tu no ho recordes i has de saber si realment ho vas firmar o no. I després, una cosa més agradable, doncs que una persona fes un testament hològraf, que és un testament a mà, en el qual et fes hereu. Aleshores, tu hauries d'agafar aquest testament, portar-lo al notari. El notari, de moment, el dipositaria a la notaria, només dipositat, i...
3: Això ja et cobra 200 euros, eh?
0: El notari, o 300.
3: Només per dipositar-lo, eh?
0: Sí.
2: I... abans de protocolitzar aquest testament per donar-lo per vàlid, necessita un pèrit que es diu que l'adveri, vol dir que demostri la seva veracitat.
0: I això passa molt, perquè a mi em dóna la sensació que és com de les pel·lícules, no? Vull dir, en el dia a dia, a Catalunya això passa habitualment, que es falsifiquen signatures...
2: Ah, sí. Sí.
6: Està a l'ordre del dia, això. Sí. Sí. I tant.
7: Home, al meu pare li van...
0: Què dius,
3: ara? Què dius, ara,
7: Sí, vaig ser jo, les notes de 8, eh?
2: Ah. I fixa't, hi ha una modalitat de falsificació que la gent la fa amb molta alegria i pensant que no passa res, perquè està autoritzat, per exemple, que la teva mare o el teu pare digués: ai, nen, que des de que tinc artrosi la firma me surt molt malament. Fes-la tu per mi.
0: D'acord.
2: En el moment que tu fas aquesta firma, estàs fent un delicte de falsificació documental.
0: No estàs fent un favor a la teva mare.
6: Repetim-ho, que la gent ho sàpiga.
3: Sí, perquè hi ha molta gent a Catalunya...
2: Delicte de falsificació documental amb pena de presó.
6: Amb pena de presó?
5: Mare de Déu. Però ara les signatures aquestes que et fan fer, per exemple, al banc, que diu, firma aquí, i allò que és que no
3: això,
5: estava...
3: A la pantalleta.
5: Amb el dit,
3: a la pantalleta,
5: així.
3: Sí.
2: Això...
5: Et falsifiques a tu mateix una mica.
2: Sí, totalment.
0: És doncs ara tots els contractes van així,
5: sí.
0: Amb la signatura aquesta que has de fer amb el dit, que sembles idiota, firmant.
2: El que sí que vull remarcar és que la signatura és personal i intransferible i que tu no pots fer la firma d'un altre. Mm-hmm. Sí que tu pots representar amb una altra persona. Tu pots firmar per poders, pots firmar per ordre, pots firmar perquè siguis el representant legal d'aquella persona,
0: clar.
2: Però llavors no li falsifiques. Firma amb la teva firma.
0: Si tu, per més semblant que et sembla que l'estàs fent a la firma de la teva mare, per exemple... No, és que jo la sé fer perfecta.
2: No.
0: Un pericaligràfic ho detecta. Clar.
2: Mira, tinc una anècdota molt divertida. Un metge que tenia... Això és real, absolutament, eh? Sí. Un metge que tenia una infermera que li deia... Guita, a mi, quan estic en plenes visites, no m'entris amb xorrades de que t'afirmi ni receptes, ni autoritzacions, ni xecs. I l'infermera...
0: Quan doncs... estic amb visites, eh?, va dir el metge. Ja.
2: I la infermera, doncs, tenia la mà trencada. Havia el que, diguem, assimilat la firma del metge i firmava amb tota espontaneïtat. Un dia, aquest metge va haver de fer un pagament ja una mica important i aleshores va ser ell mateix que va fer el xec. El que havia de cobrar-lo va anar al banc i el banc va mirar la firma i va dir... Aquesta firma no és bona. Aquesta firma és falsa. I no volien pagar el xec fins que ell deia, home, però si el doctor tal l'ha fet davant meu...
0: Era l'única real.
2: Era l'única, de veritat.
0: Mm-hmm.
2: I aleshores van trucar i ell va dir, no, sí, és la meva firma. Però fixeu-vos que el banc estava acostumat a la firma falsa.
0: Sí.
2: O sigui que alguna cosa devia veure, no?, el senyor del banc, com per treure'm la feina. Perquè, clar...
0: I en casos de testaments i això, no?, que sempre hi ha... Que l'avi se'ns ha enamorat d'una nena...
8: Sí.
0: Que allò... Aquí hi ha problemes grossos, eh?
7: Quins veïns tens, veio?
6: Això ha passat a casa teu?
0: Això als pobles es veu, això.
2: I moltes vegades també...
0: Veus com no he tret cap tema, tonto?
2: No. A vegades et ve un fill i diu... És que el meu pare... És impossible que hagi signat això. I jo penso...
3: Sí que ho ha signat, sí.
2: Ja ho mirarem.
0: I es pot notar si has firmat coaccionat, diguéssim? T'estan obligant a firmar?
2: Mira,
3: és una molt bona pregunta, eh?
2: Quan es firma coaccionat, bàsicament afloren dos sentiments. Un de ràbia i l'altre de por. I aquests dos sentiments pertorben molt el gest gràfic.
0: Sí?
2: Sí, perquè donen molta tensió, a vegades fa que la firma tremoli, es desorganitza, a vegades vas més a poc a poc...
0: Quan tu, hi ha un moment a la teva vida que et planteges vaig a crear la meva signatura personal...
8: Sí, això
0: jo
8: me'n recordo.
0: Llavors, estàs allà prenent unes decisions, també amb una edat que no et pertocaria.
2: Sí, és veritat.
6: O pots canviar,
0: Sí?
3: Sí que la pots canviar.
0: Sí, però és estrany. Alguna recomanació a l'hora de decidir com ha de ser la nostra signatura? Molt ha de ser complicada, posant només el nom ja està...
2: A veure, tots, quan comencem a crear la nostra firma, ens basem en la firma d'algú que admirem, el teu pare, la teva mare, un germà gran, i a partir d'aquí vas evolucionant cap a la teva pròpia firma i la teva pròpia personalitat.
0: Sí.
2: La recomanació és que les firmes... no siguin les rúbriques, sobretot, que no siguin molt enrevessades.
5: Jo la vaig cagar.
0: Sí?
3: Sí, no, és que estic veient aquí unes proves que està fent la Mercè.
0: La signatura de la Mercè.
5: És molt complicada.
3: 74 rúbriques.
5: Sí.
0: Hem fet un experiment que és que unes setmanes abans de que l'Imma ens visiti aquí al programa, em van fer escriure un text a mà i jo li vaig enviar un text a l'Imma escrit per mi perquè analitzés la meva lletra i pogués dir els trets de personalitat que es poden llegir...
6: El monstre que portes dins.
0: Exacte.
3: Però digues la veritat, Imma.
0: Sí.
3: Home.
0: Vas analitzar el text. El tens aquí, eh? Tens el text i tens l'anàlisi, no?, que has fet a través de la meva lletra.
2: Mira, aprofito per entregar-te el teu informe.
3: Perfecte. L'informe.
0: Quina il·lusió.
7: T'has d'anar fent anàlisi,
0: Ara sabré com sóc.
1: Ensenyeu la lletra, que volem veure el traç, també.
0: Sí. Hòstia, sí que ve complert, això, tu.
6: Sí, home.
1: Oh, vas anar de tort.
2: A veure, es necessita sempre, sempre text i signatura.
0: D'acord.
2: La signatura sola no és fiable per analitzar una personalitat. Perquè tot va lligat una cosa amb l'altra. Perquè una de les coses que mirem és que hi hagi coherència entre el text i la firma.
0: Cuidado que a l'anàlisi hi ha un apartat que diu intel·ligència. Eh? Ah.
6: Hi ha molt poques ratlles.
2: Aleshores, bé, aquí hi ha veieu que hi ha la firma Peyu.
0: Sí, és que jo tinc dues firmes.
2: Però hi ha la firma seva personal que ha estat pixelada per no...
0: Perquè ningú la falsifiqui.
2: Perquè no li falsifiqueu.
6: Sí. D'acord.
2: I realment...
7: T'ho ha dit tu, això?
3: Jo no veig que estigui pixelat, eh?
0: Bueno, una mica pixelat.
1: Que és igual que la de Peyu, però...
0: No, són diferents, són diferents.
2: I aleshores és important que la firma d'en Peyu personal, com ell firma en el seu DNI, sigui coherent i homogènia amb el text.
0: Amb com escric, eh?
2: Sí, aleshores...
0: Què has vist? El que
2: fem és... tres apartats, un que és de caràcter, l'altre d'intel·ligència, que no és coeficient intel·lectual, sinó amb quin tipus d'intel·ligència es mou.
6: Ah, val, d'acord.
2: I l'altre és activitat, que és l'àmbit professional, etc.
0: Sí, sí.
2: Aleshores, respecte al caràcter, jo assenyalaria quatre punts.
0: A veure.
2: El primer punt és que ets una persona que te relaciones de manera senzilla.
0: Sí.
2: I que crees molt bon rotllo entre la gent. O sigui, la gent se sent bé amb tu perquè tens un caràcter optimista, irradies molt d'optimisme i llavors se sent molt bé amb tu.
0: I això on es veu, de les lletres?
6: Vostè no ha treballat amb ell.
2: Després...
3: No l'ha sentit parlar de la feina.
0: Després ens ho expliques, va. A veure on veus cada cosa.
2: En segon lloc, tot i que la imatge que dones, la gent que no et coneix, pot pensar, ostres, quin tio tan extrovertit...
0: Sí.
2: No és extrovertit, al contrari, és més aviat introvertit.
7: És d'Osona.
2: Té un món interior
1: fosc
2: que el preserva molt que no l'ensenya a qualsevol, només a persones amb les que realment té...
6: Molt poques.
3: A mi no me l'ha ensenyat, eh?
2: Creuen que són fiables.
1: I el món interior tampoc.
0: No.
6: Deixeu parlar, sisplau.
2: I llavors això, no? Que amb això sembla una cosa que...
0: Que no soc.
3: Vaja.
0: De moment anem bé, jo crec. Sí. Jo m'hi sento identificat.
2: El sentit de l'humor...
0: Sí.
1: Poc.
2: Jo crec que per tu és un mecanisme de defensa.
0: Va.
2: O sigui, tu ets una persona, malgrat no pugui semblar-ho, emocional, sensible, i el teu sentit de l'humor a vegades és una eina que te serveix per sortir-te'n de situacions que te poden ser compromeses, sobretot emocionalment.
6: Ai, pobre.
1: T'ha despullat, aquí.
2: Aleshores, fugim per la tangent i ja està.
1: Has muntat tota una carrera només fugint per la tangent.
0: Sí, per no saber comunicar les coses amb la gent que estimo.
2: Emocionals.
6: Hi ha un problema amb els teus pares, veieu?
3: Sí.
0: Què saps, tu?
3: Sí. No, perquè sempre és els pares, sobretot la mare.
0: I ara, explica'ns, a mi m'interessa saber d'on ho treus, això.
2: Falta... Un moment.
0: A veure,
2: l'última cosa. És que és molt...
0: És important.
2: La quarta no és la menys important, precisament és un de les... Jo crec que és de les característiques més importants de la teva personalitat, i és que ets una persona que s'esforça, però una barbaritat. O sigui, que sembla que facis un pols amb tu mateix per aguantar, per resistir...
0: I per què ho faig?
2: Per perseverar...
3: Res, que és ben veritat,
2: per què ho fas? Per aconseguir allò que vols.
0: Sí, això sí.
2: Per aconseguir allò que vols.
1: Però entre aquestes voluntats no hi ha la de fer una lletra cal·ligràficament exemplar.
0: Bueno,
2: no. És que, grafològicament, això de bona i mala lletra no sabem què vol dir.
0: Clar.
2: Això de bona lletra, mala lletra, és un concepte que és cultural i, sobretot, és

0: mireu que la lletra va com cap a l'esquerra.
1: O sigui, ah, sí?
2: Té, sí que està com...
0: Té un moviment que nosaltres diguem encabritat.
3: Oh, és... Mira, justament, justament
4: té cabres. Lligat amb les cabres.
0: No, no per les cabres.
1: No, perquè és
0: no per les cabres.
1: Un moviment com de...
0: O sigui, imagineu-vos un genet i un cavall.
3: Sí.
0: I que el cavall, de cop i volta, aixeca les potes i s'encabrita.
3: El rodeo, no? La
0: idea del... Aleshores, clar, aquest encabritament, doncs què fa? Que el genet lluiti, que es posi en tensió, que vagi, o sigui, intenti sota vent i tempesta no caure.
1: I això es dedueix de la posició de les lletres, això... una mica?
0: No tant d'això com del moviment.
1: El moviment.
0: I de la tensió, perquè pensa que mirem espai, forma, moviment...
1: I el meu trauma del sentit de l'humor, que dius que jo el faig servir per gestionar
3: anem
1: les meves...
3: Anem a ta mare, anem a ta mare.
1: Això, és que, de la lletra on te surt?
0: A veure, és que la grafologia, el que té de riquesa és que no hi ha una espècie gràfica que et digui això és això, sinó que tu vas sumant
1: cosetes.
0: Diferents espècies gràfiques que pots arribar a manegar més de 100,
1: sí.
0: I és com si fessis un puzzle de moltes peces.
3: Clar.
0: I tu vas lligant,
4: no
0: lligant, lligant les peces...
4: No és la E.
3: No és la E, concretament.
1: És la E amb la...
0: Exacte, és la pressió, és
1: clar, perquè
0: és
1: la pressió... Sí. Això també ho analitzeu, si s'ha apretat fort, si s'ha apretat fluix...
0: A la part de darrere de l'escrit original, jo toco l'escriptura d'en Peyu. La toco...
4: Això és poesia.
0: La toco perquè ell ha pressionat molt el bolígraf i això també és el mateix que ens dona el cavall encabritat, és força, és resistència, és implicació...
1: Hi ha gent que no apreta quan escriu? Hi ha gent que no apreta?
3: Si no estan encabritats, no.
0: Mira, hi ha escriptures que fas així i se'n van totes les lletres volant. Només et dic dues persones que amb les que et costa molt treballar.
1: A mi?
5: Ai, ai, ai.
1: Hòstia, cuida.
5: Ai.
1: No, fins aquí a l'entrevista.
5: No. Vinga.
1: No, perquè... Cuidado
0: la primera, amb les
3: dues persones.
0: La primera, com que és una persona que va molt al gra i molt directe, les persones que donen moltes voltes a les coses, li costa molt treballar amb elles.
1: Ah.
0: I unes...
1: No diràs cap nom en concret?
0: No. I després...
3: Què penses que diria?
1: Que diria aquest i aquest.
0: I després...
6: El director de TV3.
0: Com que ell és molt ràpid mentalment, les persones que processen de manera lenta, perquè ell capta una idea,
3: tontos,
0: li ha donat la volta i ja està a punt de portar-la en pràctica.
1: Tens tota la raó.
6: Encara d'arribar.
0: I quan algú diu, i la idea quina era? Doncs, llavors...
1: Sí que és veritat, això. Això
3: t'has ben retratat, Peyu.
1: Això em posa una mica nerviós, Això quan algú està... Dius, bueno, ja t'he dit que sí, endavant, vinga, va, què més?
3: Va.
0: Perquè tu busques l'eficàcia, sobretot.
1: Sí, sí. I és que, bueno, em llegiré amb deteniment tot aquest informe
6: tots,
1: que...
6: Tots ens els llegim.
1: Ja us el passaré.
3: Passa'ns-el.
1: Us l'enviaré a tots i...
6: Te podem enviar la...
4: Tens hores?
6: Jo t'enviaré una carta,
4: tens
6: també.
4: Hores lliures?
0: Sí.
4: Sí, clar. Hem de demanar hora, això,
3: Sí, però val diners, això.
4: Sí, no, que pensi... Va,
6: que
4: aquí,
6: jo. Si l'estic o què?
4: Paguem el teu o què? Paguem el teu, si vols.
6: Paguem el teu i el de la segona,
3: Perdoneu-me.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Imma, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Pere!
1: La paraula d'avui és garbellar. A. Garbellar. Acció de passar gra, cereal o sorra pel colador amb l'objectiu de treure'n els desperdicis.
6: A internet hi ha coses bones i coses dolentes. S'ha de saber garbellar el gra de la palla.
1: B. Garbellar. Acció de netejar-se la gola forçant una estossegada per treure'n els mocs.
4: Vaig sentir l'avi garbellar, va dir, em moro, i dit i fet, va quedar mort.
1: O C. Garbellar. Es diu quan algú balla d'una manera patosa, trepitjant constantment els peus de la seva parella.
5: L'Antonio, des de que ha fet els 90 anys, que allà a l'embalat s'amarramba i es fot a garbellar d'una manera que algun dia és que l'haurem de collir de terra, tu.
1: La, ho té claríssim. Garbellar, acció de passar el gra cereal pel colador. Correcte!
3: Bravo!
0: Moltes gràcies.
6: A tu, de veritat.
1: Ha sigut interessantíssim. Ens haguéssim estat 300 hores aquí escoltant aquest informe.
6: Sí, perquè parlen de tu, saps?
1: Sí, clar.

0: Ah, és veritat, és veritat. Perquè en la lletra també es descriu que es continua una mica egocèntric. Això també,
1: sí, no, no ho ha dit pas.
0: No, no ho ha dit. Imma, gràcies per venir a seure una estona
2: a l'Escola de la Renaixença. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Bravo.
2: Vinga.
3: Bravo, eh?
4: Creus que ets un boig digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
3: Què riuen?
0: Silenci. Silenci, que ve lo de la música. Silenci. Arnau, qui és aquest?
5: Home, per fi música simfònica alemanya.
1: Ah. Ara ja tenia ganes, jo.
0: A tu sí que t'haurien d'analitzar la lletra un dia, Arnau.
5: Mira, abans que estàvem amb el tema aquest de bon home a la lletra...
0: Sí.
5: Jo faig bona lletra.
0: Fas bona lletra, eh?
6: Per què ho dius tu?
7: No ho dubtàvem pas, eh?
5: No, amb l'objectivitat que em caracteritza, he de dir que, jutjant-la, em sembla que la meva és bona lletra.
1: Molt bé, Arnau.
0: Endavant, Arnau.
5: Doncs bé, això és la simfonieta en la major del compositor alemany Max Reger.
0: Max Reger.
5: Sí, alemany autèntic, eh?
1: Sí.
5: Estrenada l'any 1905 i que va generar certa controvèrsia entre partidaris i detractors de l'obra, i que després en parlarem.
0: Recordem que avui dediquem el capítol al diari, eh?
5: Sí, home, sí, ja hi arribarem. D'acord. Sempre us precipiteu aquí.
0: No, no passa res.
5: Aquest és un petit... Aquesta secció és un programa dins el programa.
0: D'acord, d'acord.
7: Un fil artístic, fil conductor.
5: Sí, el que escoltem concretament és el segon moviment, Allegro Vivace.
0: D'acord.
1: Jo no el veig molt vivace.
0: No, ni molt Allegro.
7: Home, Déu-n'hi-do.
1: No m'està transmetent ni Allegro ni vivace.
0: Ja, puja-la una mica, puja-la una mica, Dani.
1: Ah, una mica Allegro. Allegro sí, vivace no.
5: Home, vivace és el tempo.
1: És el tempo, perdona.
5: Bé, Max Reger va ser compositor, pianista, organista i director d'orquestra i també professor. És considerat una figura de transició entre el romanticisme tardà de finals del segle XIX i la modernitat del segle XX. Com a bon germànic, admirava Bach i Brahms, però feia servir un llenguatge amb molts més cromatismes i que podríem dir-ne que era més enrevessat.
7: Entre el 1904 i el 1905 va compondre una obra important per a la seva trajectòria, que abans l'ha anomenat l'Arnau, la Simfonieta en la Major. I ep, encara que el títol porti aquest diminutiu, de petita no en té res. Al contrari, és una obraça de 50 minuts per a orquestra simfònica.
0: Déu-n'hi-do.
5: M'agrada aquestes peces que duren.
0: 50 minuts llargs, o sigui, sense parar.
5: Clar, sí, la simfonia...
1: Del tirón.
5: Té quatre moviments, però
7: no s'aplaudeix.
5: És una sola peça, sí.
0: No es frena en cap moment.
8: Sí.
7: Entre moviments.
8: No canvies de moviment.
5: Entre moviments, sí, però...
0: Hi ha un petit silenci.
9: Però no pots anar al bar.
5: No pots.
9: A mitja part.
5: Això seria un pecat. Doncs després de l'estrena, aquesta obra va generar cert rebombori en els cercles musicals alemanys. L'any després de l'estrena es va tornar a interpretar a Múnich i Reger tenia la sospita que els seus enemics havien regalat entrades perquè una part del públic anés al concert a xiular l'obra i aquella interpretació va portar cua.
1: Això
0: és com la final de la Copa del Rei quan juga el Bilbao i el Barça. És igual, això.
5: És ben igual, és això.
7: I a més, poc després va aparèixer una crítica al diari,
0: ara,
7: que ja hi hem arribat, escrita per Rudolf Lewis, un compositor i crític de l'època. Però el que hi deia no se li va posar gens bé a Reger. Ara ho entendreu.
5: Resumidament, la crítica deia que la simfonieta de Max Reger tenia una música excessivament complicada i confusa, que orquestrava de manera espessa i poc clara, i que intentava dissimular amb complexitat la manca de talent i d'idees.
7: Això és molt gros.
1: I ara t'ha fet mal, eh?
7: Em va punxar, eh? Però en Max, a veure, és lògic, no es prenia gairebé les crítiques, i més com aquestes, i ell va decidir escriure una carta al crític, a Rudolf Lewis, que hi deia el següent.
0: Aviam.
5: Estic assegut a l'habitació més petita de casa meva. Tinc el diari amb la seva crítica just al davant. D'aquí a uns moments la tindré darrere meu.
1: Vol dir que s'aixugarà el cul amb la crítica.
8: Gràcies per l'explicació.
1: El cul s'aixugarà. Tota la merda quedarà allà sobre la crítica.
5: I tot i que sempre van tenir una relació tensa entre Max i el crític, hi ha una obra que destaca perquè va ser elogiada per ell. Del moviment lent de la primera... Concretament és el moviment lent de la primera sonata per a clarinet en la bemoll major, i d'aquesta obra va dir-ne que era una de les millors peces que Max Reger havia escrit mai. Descobrim com sona.
0: Aviam.
5: Música mestra.

0: Aquesta sí que no és alegro.
1: Ni bebache.
2: No, és el moviment lent, justament, de la sonata.
3: Això és el més bo que ha escrit?
0: No, lent sí que ho és. Què dius, Fel?
3: Dic, això és el més bo que ha escrit?
4: Baixeda.
0: Respecte, eh?
1: Home, tant a poc a poc. Tu, jo, és molt fàcil.
3: Això et faig jo.
1: No pots equivocar.
2: Home, si heu de submergir en aquesta música.
5: Sí, sí, jo ho intento,
3: calla,
5: però...
3: Calla, calla. Sí. Aquest tros sí.
2: Els anys que feia que no devia sonar Max Rega a la sintonia de Catalunya Ràdio.
0: Mira, mira, bravo. Això ens quedem. Senyor, sí, senyor.
1: Bravo.
6: Estàs escoltant La Renaixença.
7: Doncs va, ja us aportaré alguna dada més sobre la història del diari,
0: sí,
7: perquè com que tu ho havies de fer, Peyu, i t'has dedicat a posar a parir aquest pobre dibuixant mort des de fa 8 anys...
0: Sí, senyora,
3: com es deia?
0: Jean Laplace, Laplace. A La Vanguardia.
2: Però els dibuixos ja els té fets, representa?
0: Aquest
7: home,
0: va fer molts dibuixos.
7: Ara no pot fer res, ja.
0: No, és mort des del 2018, que és mort.
2: Ah, però potser en posaven, en repetien.
0: Ja els el repeteixen, els repeteixen. Ah, el repeteixen. Són dibuixos repetits, sí.
7: Però si té, ja te'ls hauries de saber, no?
0: No. No m'agrada.
7: En fi, molt abans que apareguessin les publicacions diàries, em va aparèixer una de mensual a la República de Venècia,
0: sí,
7: que és bastant significativa. Al segle XVI, el govern de la República de Venècia crea una publicació mensual que es deia Notizie Scritte.
0: Notizie Scritte, eh?
1: Allora.
7: Pels qui no entengueu el... Bueno, no.
0: Home, si això no
5: ho entenem. Aquí tots ho entenem.
7: És un nom poc original i que, a més, la gent no el va fer servir mai, perquè de seguida el van rebatejar, el noticiari.
0: Ah, el noticiari es va rebatejar?
7: Sí, sí. En aquell moment, la moneda oficial de la República de Venècia era la Gazeta.
0: La Gazeta.
7: Sí. Resulta que la publicació en si era d'una Gazeta, valia una Gazeta.
0: Ah, molt bé.
7: Per tant, popularment, es coneixia amb aquest nom, la Gazeta.
1: La Gazeta.
5: Perquè valia una Gazeta.
0: Sí, sí.
5: Una Gazeta.
3: Hòstia, doncs mira,
5: aquí seria
3: la Gazeta de l'Esport.
0: La Gazeta de l'Esport.
7: Ara anirem aquí. Ah. Un nom que es va fer servir posteriorment en altres publicacions, com la desapareguta Gazeta de Barcelona,
1: ah,
7: o el famós diari esportiu italià, la Gazeta dello Sport.
1: Dello Sport.
0: La Gazeta dello Sport.
1: Dello Sport.
0: Joel, anem a disseccionar el diari. Vinga, va.
1: Si tu m'ho demanes.
0: A veure.
6: Utilitat en una illa deserta.
1: Aviam, si tu t'endús un diari a una illa deserta, estaràs molt informat el primer dia,
0: això,
1: però el següent ja no. Va perdent valor.
0: Sí, és com el cotxe que el treus del concessionari.
1: Ja val 2.000 euros menys.
5: També t'haig de dir que pots aprofundir-hi, eh?
1: Això sí, et pots aprendre les notícies de memòria, fins i tot. Però informat, el que és estar informat...
5: No.
1: Per tant, és mala idea. El que sí que em sembla bona idea, no sé com ho veràs tu, Xuri, és publicar tu mateix el diari de l'illa deserta.
7: Ah, mira.
1: Per exemple, si te'n vas a una de les Illes Medes,
0: sí,
1: que estan desertes.
5: Sí.
1: De persones s'ha prohibit viure-hi allà. Sí.
5: Ho sé.
1: Ah, vale.
5: Soc d'allà.
7: Sota l'aigua està ple.
1: Què m'expliques?
5: Val.
1: Vale. Bueno, doncs llavors...
2: Ets de l'Estartit?
1: No, aviam.
2: Digues. Ets de l'Estartit?
5: Soc de l'Estartit.
0: De Torroella, eh?
1: Ets de Torroella.
5: D'on et penseu que és l'Estartit?
1: Estàs a 12 quilòmetres del mar, tu.
5: L'Estartit és Torroella.
1: Bueno, sí, però no...
3: Doncs
1: molt bé, doncs arribes allà, a una illa Meda, la que tu vulguis, i llavors doncs publiques el Corriere de la Meda, per exemple.
0: El Corriere de la Meda.
1: I cada dia escrius el que veus. Per exemple, avui s'ha ofegat un francès que feia submarinisme.
0: Perfecte.
1: L'endemà el mateix. Avui s'ha ofegat un francès que feia submarinisme.
5: Home, ja n'hi cauen allà, sí.
1: Ja n'hi cauen bastants. A les 3 de la tarda se m'ha cagat una gavina al menjar. Aquesta nit ha arribat una colxoneta en forma de pizza.
5: Bé.
1: Coses que et poden passar a una illa Meda. També hauries d'escriure articles d'opinió.
5: A veure.
1: Per exemple, m'avorreixo molt.
5: Molt bé.
1: Seria un article d'opinió. O l'Estartit vist des del mar encara és més lleig.
5: Per què no hi passa?
1: No, perdona.
5: No, a veure.
1: No,
5: això només ho podem dir els d'allà.
1: És més lleig que una nevera per darrere.
5: No.
1: El lleig que arriba a ser l'Estartit.
5: Aquí m'enfronto de tu frontalment. M'enfronto... De cara.
1: Vale, doncs va, vine.
5: Et trencaré la cara ara.
1: És lleig, l'Estartit, home.
5: No és lleig.
1: Carruelles, maco, l'Estartit.
0: No ho solucionarem avui, això. No ho solucionarem avui.
1: Vinga.
6: Utilitat com a joguina sexual.
1: Aviam, ara espero que no em deixeu sol. Tu em deixaràs sol, Xuri, perquè estàs enfadat, però la resta no. Espero que no em deixeu sol, però qui no s'ha masturbat mai amb un diari?
0: Eh?
1: Com? Per l'amor de Déu.
0: No,
1: vull dir amb un diari llegint-lo, no fent servir el diari.
0: Ah.
1: Llegint-lo.
3: Ah, doncs jo llegint-lo no.
1: No, aviam, la vida d'un adolescent analògic no anava sobrada d'inputs pornogràfics, Peyu.
0: Sí, és veritat.
1: Jo ho recordo. Jo, per exemple, m'havia de passar els agosts sencers a una aldea perduda del nord de Lugo, on el més eròtic que podia veure era una vaca lletera que teníem. Sí, descartem les dones de la meva família, clar, sí, que per respecte
0: no,
1: les descartem.
0: No.
1: He de dir que la vaca tenia uns pits preciosos.
0: Veus?
1: Aquella vaca, això sí.
0: Bon braguer.
1: En canvi, jo què agafava? Pues llegia La Voz de Galícia, que era el diari que es comprava a casa, i havia una pàgina que era la de contactes.
0: Ah.
1: I jo, mira, la fullejava, i hi havia textos bastant suggerents.
0: Sí.
1: Això fins que arribava alguna tieta amb l'Olau en lectures, i llavors festa grossa.
0: Home.
1: Llavors, bueno, podia passar un dia sencer tancat al lavabo, dir Ana Obregón, sí. Leticia Sabater, Concha Velasco...
0: Concha Velasco.
1: Concha Velasco, Concha Velasco.
0: Déu.
1: Concha Velasco.
0: Déu-n'hi-do.
6: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
1: Aviam, un diari enrotllat i brandit així, amb un cop sec al platell, pot fer prou mal.
0: Moltes mosques han mort així.
1: Sí, però persones poques.
0: Poques
1: i poques. Però jo no lo qualificaria d'arma, sinó més aviat d'eina educativa. Molts nens i nenes han entès coses importantíssimes gràcies a un diari enrotllat.
4: Sí.
1: Això és així.
4: Sí.
1: Ara s'està perdent aquesta pràctica perquè, clar, la gent ja no llegeix diaris en paper.
0: Clar.
1: Llavors ara funciona més l'amenaça.
0: Sí.
1: No? Nen, si no et portes bé, et llegiré l'últim article de la Rahola sobre Israel.
0: Ah.
1: Nen, automàticament es porta bé.
0: Clar, clar.
1: I també funciona.
0: Sí, sí, sí. I no, és millor això que pagar-lo amb l'iPad, no ho feu.
1: No, no, no, perquè pobre iPad.
0: Sí, sí.
1: Pobre, es pot trencar.
8: Fan una pasta.
6: Utilitat metafòrica.
1: Ah, doncs mira, sí, estava pensant en la idea de diari, amb el tema de la metàfora, una cosa que neix... el diari que és una cosa que neix pràcticament i ja està caducada.
0: Sí, senyor.
1: Al moment que surt el diari al carrer...
0: Com quan treus el cotxe del concessionari.
1: Sí, sí, ja, ja ho has...
5: Ja
1: ho has comentat. Ja, només té un dia de vida. I llavors m'ha vingut al cap una cançó molt famosa de salsa que cantava el gran Héctor Lavoe, no? Que deia Tu amor es un periódico de ayer. No sé si la coneixeu.
0: No,
1: tu amor es un periódico de ayer. No la coneix ningú?
0: Ningú, ningú.
4: Ha de ser boníssima.
0: Sí.
1: Bueno, quina cosa més cruel, no?
0: Però
1: que
0: tu on t'has viscut
1: amor...
0: tots aquests? O sigui, masturbaves a Galícia amb la Concha Velasco.
1: La Concha Velasco, sí, sí.
0: Aquesta cançó que no sé...
1: Aquesta cançó, recomano a la gent que l'escolti perquè és una cançó de salsa que... Gerard és alegre,
0: sí.
1: La cançó és duríssima, perquè és molt cruel que et diguin Tu amor és un periòdico d'ahir.
0: Que sí, que sí.
1: Li està dient a una senyora que el seu amor ahir tenia sentit, però avui ja no.
0: Clar, clar,
1: no
0: clar.
1: Que et donin pel cul.
0: Sí,
1: saps
0: sí.
1: Quan et lleves amb una persona al costat i dius mare meva, què he fet?
0: Sí.
1: Xuri, això... a tu t'ha d'haver passat això, per anar.
5: No, això els hi passa a les persones que es lleven al meu costat.
1: Doncs tu has sigut el periòdico d'ahir d'alguna de les teves amants.
5: Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, sí, sí.
1: En comptes de fer allò de dir, hòstia, mira, te n'has d'anar, que venen a mirar-me la caldera, una excusa perquè marxi la persona, doncs li poses aquesta cançó, El tu amor és un periódico d'ahir, i mentre sona te la quedes mirant molt fixament a aquella persona i en principi ha de funcionar, ha de marxar
0: sí.
1: De casa teva.
0: I si no, doncs proveu lo de la caldera una altra vegada.
6: Propaganda del segle XIX.
9: Espai gratuït de propaganda electoral.
7: Ara que venen les eleccions, ja has decidit el teu vot?
5: Jo no sé pas a qui votar. Amb aquests polítics d'avui dia...
1: Si vostè també està cansat que ningú el representi, la seva alternativa és el partit equidistant. Un partit que no està a favor de res...
7: Però que tampoc hi està en contra.
1: Ni amb els uns...
7: Ni amb els altres.
5: És que jo no sóc ni d'esquerres ni de dretes. Això sí, si vens de fora, que sigui per treballar, eh?
1: Lo que és vostè és un fatxa. Més val que calli el que pensa i s'assumi al partit equidistant.
7: I que les decisions polèmiques les prenguin els altres.
9: Partit equidistant.
6: Patrocina Històries per passejar el gos.
0: Que gos.
7: Preciosa,
0: que
7: preciosa.
0: Que gos, una ració més de pinso no li faria mal, tampoc, eh?
7: Sí, sí, la tenen una mica primeta, por bé.
0: No, ja són així.
1: Escardalenc.
0: Llavors vas amb els amos i dius, ja són així, home, també pot ser
7: no.
0: Diferent, eh, si vols, són els més pinsos.
7: La família, no opinem dels cossos
8: aquesta,
7: dels altres.
8: Aquesta,
0: estem fent cosificació del
1: cos. Body shaming, és veritat.
7: Va, prou, nois
5: i
7: noies. Aquesta és la Delta, que és una gran danès que viu a Valls, i la seva responsable n'és l'Eura.
1: Eura? Eura és una persona?
7: És una persona.
1: Ah, molt bé.
7: Eura.
1: I
7: és un nom preciós.
0: Delta.
7: És una gossa Delta.
4: I qui és que és gran danès?
0: La Delta.
7: La Delta.
0: La gossa és la Delta.
1: Va. No, l'Eura és catalana.
5: És l'Eura és de Valls.
7: Sí, de Valls.
1: De Valls, sí.
7: De l'Ebre. És una gossa extremadament tranquil·la, no li agraden gens els sorolls forts,
0: ja.
7: I tampoc, mira, no li agrada sortir a passejar perquè s'espanta amb la gent.
0: Sí.
5: Molt bé.
0: Tampoc he trobat mai un gos que li agradin els sorolls forts.
7: Ni a la gent.
0: Sí. Quan sempre tardos es fica ben bé allà al costat. Li agrada, s'asseu allà al costat...
5: Els tira ell.
4: Que vagin
5: tirant... Tira unes traques...
2: Doncs de gent en aquest passeig n'hi haurà. Avui visitem un dels clubs nocturns de moda de la ciutat de Boston. Però tampoc us penseu que hi haurà música electrònica, ja que som a la dècada dels 40.
0: Avui passegem el gos per Boston. Som el 28 de novembre de 1942. L'any 1942, els Estats Units estan en plena Segona Guerra Mundial. Ara mateix, Boston és un dels motors de la maquinària bèl·lica del país. De tota manera, malgrat les restriccions i escassetats pròpies de la guerra, la gent de Boston també tenen ganes de passar-s'ho bé.
1: Clar que sí, home, si la vida són dos dies. A més, el feixisme que recorre Europa, a ells els hi queda molt lluny.
0: Me pilla lejos, esto.
1: Me pilla lejos.
0: Sí, cal fer front al nazisme, però també cal fer una mica de gresca,
5: clar,
0: tu.
5: Clar que sí.
0: I el lloc ideal és el Coconut Grove, el club de moda de la ciutat.
8: Ai, quina cua de gent, no vull. Llavors diuen que què? Que si això de la guerra, que si la crisi, que bla, bla, bla, bla.
0: Doncs sí, la cua per entrar a la discoteca fa la volta a la cantonada. La pobra Delta, guaita-la, està ben nerviosa. Ja sabeu que no suporta les aglomeracions.
8: No, però tranquil·la, Delta, tranquil·la, que avui no entrarem pas, que deu estar complet, oi? Sí o no?
5: Què va? Benvinguts al Coconut Group.
8: Ah, mira!
5: Endavant, ja podeu entrar.
8: Ai, que bé.
5: Hi ha lloc de sobres.
0: Ja poso,
5: passeu.
8: M'has
0: ja
8: alegrat la nit.
5: El meu personatge és negre?
0: No.
8: Per què?
1: Que el faries diferent.
5: Podria matisar-lo, saps?
0: Sí, no cal, no cal. Ja ens fem la idea. Que...
8: Deixem-ho, deixem-ho.
2: Ara l'has fet negre, no?
5: Ara l'he fet com mulat.
1: Vale.
0: Ja ens va bé, ja ens va bé, ja ens va bé. O el porter no sap comptar o està fent la vista grossa amb l'aforament. En aquest local hi caben unes 450 persones, però en aquests moments n'hi ha 1.500 que ja han entrat.
5: Sí, senyor narrador.
0: Sí.
5: És una senzilla regla de 3.
0: Ah, sí?
5: Sí, de cada un que n'entra en deixo passar 3.
1: Ah.
5: Sí. Regla de 3.
0: Això és la regla de 3, eh? Sí, funciona
5: sí.
0: Així.
5: Sí, ho heu vist, el matís? Ara sí, sí. És com més negre, aquest personatge.
1: Ah, sí, sí, jo l'he vist negríssim, eh?
0: Sí, sí.
1: Com el Michael Jordan, l'he vist, eh?
0: Qui tampoc ho veu gaire clar és la nostra gosseta, la Delta, que odia els llocs plens de gent i els sorolls estridents. Per sort estem als anys 40 i la música de les discoteques era un pèl diferent a la d'ara.
2: Passeu, veieu? Passeu. Això sí que era sortir de festa.
0: Ara, bona música. Ens situem als anys 40, però no us penseu que el Coconut Grove sigui un lloc per ballar agafats de la cintura i ja està. Al contrari, és un lloc ple de vici. El club és un laberint de sales de ball, escenaris, barres de bar i racons foscos amb el terra ben enganxifós. Fins i tot el soterrani l'han convertit en una sala de varietats. El propietari de tot aquest merder és en Barnett Welansky. En Barnett Welansky, un advocat amb ànima de gàngster.
10: Gàngster? Em diu gàngster. Per què dius això? No saps ni dir el meu nom.
0: Home.
10: Només perquè tinc un local, la gent es diverteix una mica, ho dius?
0: Ah, ja, el fet és que...
10: Barnett... El fet és que què? Tu creus que m'has de dir gàngster perquè tinc nanos de 12 anys fent de cambrer?
0: Aviam, home.
8: A veure.
10: Hòsties, que em foteu gràcia a mi. O què ho dius? Pel tema de les obres il·legals del soterrani?
0: Jo només ho dic.
10: És que foteu gràcia a mi la gent com tu,
0: ho dic perquè...
10: Després dic per la instal·lació elèctrica il·legal que tinc.
0: A veure, en general, ho dic una mica per tot això que has anat dient, diguéssim.
5: Ah, fota-li un tiro, aquest.
0: O simplement per les connexions que en Barnett també té amb la màfia de Boston. Però de totes les infraccions, el tema més greu és el de les sortides d'emergència.
1: Home, perdona que t'interrompi un moment, Peyu, però és que acabes de dir que té nanos de 12 anys fent de cambrers.
0: Sí, sí.
1: Potser també seria un problema, potser el més greu.
0: Sí.
1: Més que les sortides d'emergència.
0: Sí. Bueno,
1: no sé.
0: A mi no m'has...
1: T'importen
0: no...
1: més les sortides d'emergència que els nens de 12 anys?
0: Jo, com que ho he fet de cambrer amb 12 anys, no m'impressiona. No m'impressiona tant com allò de la sortida d'emergència.
5: Sí, no sé. Saps?
0: Heu de pensar que les portes d'emergència del local estan tancades amb un cadenat. Amb 1.500 persones allà dins, si passa alguna cosa, la desgràcia serà de les que faran història.
10: Ja hi som, el tiquismiquis. Què vols que passi?
0: No
10: què
0: sé,
10: vols...
5: Cridar el mal temps.
10: No ha passat mai res.
5: Això és el cridar el mal temps.
10: Foteu gràcia a mi. Si passa alguna cosa, no passarà res.
1: Calla un moment, Barnett. Un segon, que tinc un dubte pel narrador. Digues. Per quin motiu estan tancades les portes?
0: Ah, bueno, això us agradarà, La raó és de les bones.
10: Per què no m'ho preguntes a mi?
0: Sí.
10: També em tens a mi aquí?
1: Perquè vostè és un gàngster, em fa por a mi els gàngsters.
0: Explica-li tu.
1: Expliqui-m'ho vostè, eh?
0: Per què les tens tancades, les portes?
10: Perquè si no...
1: Ah, sí, estan gàngster.
10: Perquè si no la gent me marxa sense pagar.
0: Ah.
1: No pot ser per això.
0: És per això.
1: De veritat?
0: En Barnett té les portes tancades perquè si no la gent se li escapa per les portes d'emergència i no paguen la consumició.
10: Estan tots, hòstia, quina cosa, com es nota que no sou empresaris?
1: És veritat.
0: El que també té delicte és el seu gust decorant. El local és ple de palmeres artificials amb les fulles fulles de roba, un sostre amb teles blaves simulant un cel estrellat.
1: Mira.
0: I unes closques de coco amb una bombeta que il·luminen cada taula.
10: Ha ben parit, eh? M'ha quedat guapo.
0: Jo he actuat a un local de la Costa Brava bastant semblant a això. Sí. És d'un gust espantós.
10: Bueno, ho vaig decorar jo, eh?
0: Ah, sí?
10: Hòstia, jo...
1: Tinguem en compte, en tot moment, que aquest és el local de moda, no? Has dit, de Boston? Sí, sí. Vull dir, imagina com són els altres.
0: Exacte. Imagina. Mentrestant, la porta giratòria de l'entrada segueix fent voltes engolint gent cap a dins.
5: Vinga, va, passeu! Endavant!
0: La pobra Delta, que és un gran danès, està amorrada
5: el
0: contra
5: gos,
0: la paret.
5: Cap endavant, el gos també.
0: Està espantat. Ah. No, està tot allò com una llauna de sardines, eh? En un moment de la nit, compte, perquè això que relatarem ara és completament real, això va anar així, hi ha una parella de mans que, bueno, s'embalen més del compte i es comencen a grapejar en un dels racons de la sala.
8: Quieto, orinot.
2: Tu.
8: Tens ganes de fer entremaliadura? Sí o no? Va, tonto.
5: Home, però aquí mig no.
8: Com que aquí al mig?
5: Home, però què dius, boja?
8: Va, escolta.
5: Estic quieta, va.
8: És que mira, no em diguis que tu i la teva dona no feu coses.
5: No, la meva dona no faig res.
8: No?
5: Va, espera't un moment.
8: És que t'agrada això que et faig.
5: Aquí hi ha massa llum. Hi ha massa llum.
8: Què vols dir, massa llum? I què?
0: La parella acaba desenroscant la bombeta de coco de la seva taula per tenir més intimitat. Malauradament per ells, un dels joves cambrers s'acosta a reparar-la.
11: Bona nit, tinc...
0: Ui, que jovenet, aquest cambrer.
11: Bona nit, tinguin.
5: Això ha provocat grans crisis en aquest programa, eh? Sí, aquesta veu.
11: Hola, sóc el cambrer. Bona nit, tinguin. Vinc a reparar-vos la bombeta, que veig que s'ha espatllat.
5: Ah. Nens dels collons, no hauries d'estar dormint, tu?
11: Bueno, i vostè no hauria d'estar a casa amb la seva dona? Pregunto. Ai. Pregunto. Oh. Ah,
5: no,
11: guarro, marrano. Adúlter.
5: Adúlter?
0: Fa molta impressió que un nen petit et digui marrano.
11: Bueno, escolti, sí. Ho sento, però les bombetes de les taules han d'estar enceses, eh? Són ordres del senyor Barnett.
8: Quin rotllo de nano, no? Que ens ha aixafat aquí el tinglado.
0: Ai, a mi em sembla molt ben educat, aquest nen.
8: Sí. Bueno, sí, però és un rotllo.
5: Passa a dormir, nen.
11: Vaig a dormir.
0: A quin curs fas?
11: Quart.
8: Quart de què?
11: Quart de...
8: Quin pla d'estudis hi havia, bueno, el 1940?
11: Pla d'estudis de Boston.
0: Fa molt que fas de cambrer, aquí, a la nit?
11: No, vaig començar ahir, justament.
0: Ah.
11: Sí.
0: Què et paga, aquest noi?
11: Abans era caçador.
0: Caçador, eh?
11: Sí.
5: D'ofici, eh?
11: D'ofici. Sí.
0: Amb 12 anys. El pobre nen ha aixafat l'encant i alguna cosa més. El local és tan fosc que aquell marrec amb prou feines s'hi veu per enroscar la bombeta.
11: No m'hi veig, no, no m'hi veig.
0: Clar, és molt fosc,
11: no
0: això.
11: No m'hi veig.
0: Llavors el que decideix per fer-se llum és... Encendre's un llumí.
11: Vaig encendre un llumí.
0: Mira.
5: Collo! Caram! Caram, quin llumí! Sí que fot llum, aquest llumí! Quanta claror que hi ha aquí, ara!
0: Sí, hi ha claror, sí.
5: Sí que hi ha claror.
0: És que sense voler, el pobre nano ha encès la palmera de roba que hi havia just al costat de la taula. En qüestió de segons, les flames comencen a saltar de palmera en palmera. Al cap de pocs minuts, el foc converteix el soterrani del Coconut Grove en un autèntic infern.
8: Oh!
5: Correu, correu! És per aquí, seguiu-me! Seguiu-me, és per aquí, correu!
0: Seguiu-me!
5: Veniu, seguiu-me!
8: Gràcies, bon home, gràcies! On som? Això és la sortida d'emergència?
5: Toca-me la pita!
8: És la sortida d'emergència, això?
5: No, no, és la caixa. Primer heu de pagar les consumicions abans de sortir.
8: Home, ara que la pari!
0: Encara que costi de creure, això va passar de veritat, eh? El propietari i els cambrers, en comptes d'ajudar la gent a sortir, s'afanyen a reclamar les begudes que encara no han pagat.
1: Això s'ha de ser molt garrepa.
0: Hòstia, molt, però el local s'està cremant i en Barnett, el tio, només pensa en fer caixa.
10: Oh, collons, noi, després quadres caixa i no lliga res, eh?
0: Ah, no, sí.
10: Va,
0: Doncs,
10: ho teniu molt fàcil, vosaltres.
0: Però cuidado, que sempre fas una part amb negre.
10: Bueno, però que...
0: Avui, segons com vagi, serà tot en negre, avui. Penseu que el foc va tan de pressa que alguns dels clients no han tingut temps ni d'aixecar-se de la cadira. Els trobaran morts encara amb el got del cubat a la mà.
2: Clientela fidel, tu.
0: Això sí, això sí. Tot això és per culpa de la decoració tropical, que resulta que era altament inflamable. Sense sortides d'emergència, el punt crític ara mateix és la porta giratòria de l'entrada. Hi ha tanta gent amuntegada intentant sortir que la porta s'ha quedat encallada, tu.
1: No gira, no gira.
0: Us heu d'imaginar les cares de la gent amuntegades contra el vidre de la porta
8: giratòria. No, prou, no donis més detalls, que m'està agafant una claustrofòbia.
1: Mira. Més, sí.
0: Ja arriben els bombers, ja arriben els bombers.
1: Eno.
0: Tranquils, quan arriben els bombers, el foc ja ha consumit pràcticament tot el local. Des de fora se senten els crits de la poca gent que a hores d'ara encara és viva i encara intenta sortir. Som el 28 de novembre i la temperatura al carrer és sota zero, que sembla una contradicció perquè sembla una cosa positiva, però no, perquè les mànegues dels bombers s'han quedat congelades.
10: A veure, això no és culpa meva, eh? Vull dir, collons, bombers ineptes, eh? Ah. I ara em mireu.
0: La tragèdia del Coconut Grove robarà 492 vides. Ojo, eh? Tot per la irresponsabilitat i la falta d'escrúpols d'aquest home que estava insultant els bombers, en Barnett Velansky. L'home serà condemnat a 15 anys de presó, però només en complirà 4.
1: Ah, molt bé.
0: Molt bé, Barnett?
10: Bueno, sí, home, quan vaig... va ser mala sort, eh?
0: Sí.
10: També no, saps?
0: Sí,
10: no.
0: Sí, sí.
10: El nano aquell, eh?
0: Eh?
10: El collons de nano va ser.
0: Ah, va ser culpa del nano, eh? Encendre aquell llumí...
10: Ara, si fos ara, els agafaria de 10 anys, que no sapiguessin encendre... Saps? En 12 ja estaven fent els mistos i em va agradar un merder que amb 10, saps? No.
0: Més petit l'has d'agafar.
10: Sí, sí.
0: 7
10: sí.
0: O 8.
10: 7 o 8 seria l'ideal. Sí, sí. Sí,
11: jo només vaig fer el que vostè em va manar.
10: Sí, bueno, però esclar, nano...
5: La comunió. Has de fer la comunió, has de fer tu.
10: Fin.
11: Comunió?
0: Déu meu.
11: No sé què dir.
0: Com a dada final, us diré que una setmana abans, el Coconut Grove havia passat tots els controls antiincendis, eh? Evidentment, en Barnett havia subornat l'inspector dels bombers.
10: No, eren bombers ineptes i a sobre corruptes.
0: A més a més,
10: mare,
0: eh?
10: Que em va parir,
0: I
10: els
0: va parir.
10: El que hem d'aguantar.
0: Aquesta és la tragèdia històrica del Coconut Grove, l'incendi més mortífer d'un club nocturn de tota la història dels Estats Units. Ens falta saber què ha passat amb la Delta, la nostra gran danesa, aquesta gossa.
12: Sóc aquí amb la Cristina. Sí. Que d'on ets, Cristina?
13: De Banyoles.
0: De Banyoles. Molta gent de Banyoles últimament.
5: Sí.
0: A veure, Cristina, quin local hi havia just al costat del Coconut Grove? A. El primer local de McDonald's. B. L'ambaixada espanyola. O C. L'Associació Nacional per la Prevenció d'Incendis.
13: Ha de ser la C, eh?
0: Ha de ser la C.
13: Home.
0: Estaria bé que fos la C.
13: Però no.
0: Seria maco que fos la C.
1: Home,
0: seria increïble que fos la C.
13: Sí.
0: Doncs, amics meus, és la C.
5: Ostres!
0: La Delta és viva! Vinga! La Delta és ben viva. En un primer moment no ha entès les corredisses de la gent. Ella hi estava la mar de bé vora del foc, però quan ha vist que se li socarrimava la punta de la cua, ha saltat per sobre de tothom i de la porta giratòria. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
14: I amb el vostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El govern vol prohibir l'ús de la intel·ligència artificial als alumnes de fins a 14 anys. Ho acaba d'anunciar la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, en ple debat sobre com millorar el rendiment a les aules i a les portes que demà al matí el president Salvador Illa comparegui al Parlament pel fiasco a les proves PISA. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, no és la primera vegada que el govern s'ho planteja, però adverteix que l'addicció a les pantalles ara ja és un problema de salut pública. I per començar, la Generalitat vol restringir per llei la intel·ligència artificial a les aules a mitjans de l'any que ve, tal com ha anunciat Sílvia Paneque.
3: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. El llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
2: I en aquest sentit, la Generalitat també ha avançat que potenciarà les lectures obligatòries a les escoles públiques del país. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
1: Més notícies amb Joan Bota.
4: S'ha acabat el debat, que ha estat breu, del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea sobre l'oficialitat del català a Europa. Els socis europeus han girat l'esquena a la intenció del govern espanyol de vincular l'adhesió de nous estats al reconeixement de la nostra llengua. A Brussel·les, Bruno Fortea.
5: Hola, bon dia. La discussió només ha durat 7 minuts de rellotge. Espanya ha posat el tema damunt la taula i fonts diplomàtiques asseguren a Catalunya Ràdio que Madrid s'ha endut la rèplica directa de 3 països. Suècia, Lituània i Alemanya han demanat el torn de paraula a la reunió per replicar la idea del govern espanyol. Abans d'entrar a la trobada, el representant alemany ja s'ha mostrat en contra de vincular l'entrada de nous països a la Unió Europea, com Montenegro o Albània, a l'oficialitat del català.
6: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i, en aquest sentit, demanaria una mica més d'esperit europeu.
5: Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
1: El cas Montoro es queda de moment a l'Audiència de Tarragona després d'un acord judicial. La secció segona de l'Audiència ha rebutjat resoldre la qüestió sobre quin jutjat ha d'instruir aquesta causa. A Tarragona, Manel Sastre.
7: Bon dia. La secció segona de l'Audiència de Tarragona rebutja resoldre la qüestió de competència per portar el cas a Madrid i ho deriva al Tribunal Suprem. Els advocats de la defensa d'Equipo Económico, el despatx de l'exministre Montoro, investigat pel cas de suposats pagaments d'empreses gasistes per aconseguir avantatges fiscals, havia reclamat traslladar aquesta instrucció a la capital de l'Estat. L'Audiència, però, argumenta que qualsevol decisió seva es podria declarar nul·la, perquè qui és competent perquè afecta a diferents comunitats autònomes seria un organisme judicial superior com el Suprem, cosa que deixa de moment el cas a Tarragona. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
4: Troballa inesperada al jaciment del castell de Cervera, a la Segarra. Hi han localitzat 8 petjades de fa 30 milions d'anys. Podrien ser d'un avantpassat dels cavalls i els ases. Lleida, Noelia Casellas.
8: Bon dia. El més singular és el bon estat de conservació d'aquestes petjades, tot i que s'han trobat en un espai que s'ha anat modificant al llarg dels segles. Ara s'analitzaran per saber amb més detall quina espècie les va fer. Àngel Galobert és paleontòleg i director del Museu de Conca Dellà.
9: Una mica més petit que un cavall actual, a diferència dels cavalls actuals que tenen un dit, ells en tenien, en alguns casos, tenien més, tres, serien doncs, uns herbívors que, juntament amb altres carnívors que s'han trobat petjada en aquesta zona, configurarien el que seria la fauna d'aquest període, que és l'Oligocè.
8: A l'Oligocè, fa 30 milions d'anys, en aquesta zona hi havia un mar interior, la qual cosa explicaria que poguessin quedar petjades fossilitzades. És molt poc habitual, però, trobar-ne en aquesta zona de Catalunya. Noelia Casell, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Els patinets elèctrics tornaran al transport públic. Un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit, que obliga els patinets a estar homologats i registrats i tenir assegurança obligatòria, hauria millorat la situació per tal de replantejar-ne la prohibició que es va decretar el gener del 2023, segons que ha explicat a 3Cat Info fos del sector. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, ho va donar per fet ahir a l'acte dels 25 anys de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, i aquest migdia el Govern, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana analitzen les condicions per tornar tornar a deixar pujar patinets als trens, als metros, tramvies i autobusos al si de l'ATM. Fa uns dies, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als seus trens, excepte Rodalies de Catalunya i d'Euskadi. Recordem que la prohibició es va decretar després que la bateria d'un patinet es va sobreescalfar dins d'un tren de Ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant. Esports amb David Ubach.
10: Pendents que comenci aquesta hora la roda de premsa de Pere Romeu, el tècnic del Barça femení de futbol, i de la davantera Eva Pallor, prèvia a l'estrena d'aquesta temporada a la Lliga de Campions. Les blaugranes començaran la defensa del títol rebent demà al París. Aitana i Paredes, absents del partit de Lliga de divendres contra l'Alavés per lesió, s'han entrenat amb el grup. La Lliga de Campions femenina de futbol comença, però, aquest mateix vespre amb els següents partits destacats. A 7:15, Bayern de Múnich, Manchester City. I a 9:00, Real Madrid, París, Saint-Germain i Arsenal, Kiel de Dinamarca. Encara en futbol, el Madrid ha comunicat que el seu jugador Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre. Algunes fonts el situen com a dubtós per jugar en la represa de la Lliga contra el Villarreal d'aquí a gairebé 3 setmanes. El Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, aquesta tarda es disputa la contrarrellotge mixta amb participació de Paula Blasi i Mireia Benito, totes dues catalanes. Espanya surt a 4:15. I en tenis, avui ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol, amb la catalana Marina Bassols, debuta demà contra el Kazakhstan. Ara estan jugant el primer partit de quarts la Gran Bretanya i la República Txeca. I pel que fa a la Copa Davis, encara en tenis, Àustria serà el rival als quarts de final de l'equip espanyol, segons el sorteig fet a Bolonya, que acollirà aquesta fase final a finals de novembre.
0: Fins aquí les notícies.
11: Cada tarda anem més enllà de la notícia.
12: El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries.
11: Denunciem.
13: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
14: Això 100%.
11: Fem memòria.
15: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla. Evidentment, em ve el cap aquell 17 d'agost.
11: I si cal, ens posem romàntics.
12: Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
16: Sí.
11: Exclusiva.
17: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem cada dia a la una la solució. I si us truquen, què escolteu? Cada dia a la una la solució amb servidora de vostès, Elisenda Carot. I com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Mira, m'has tapat, empiucadota.
1: D'acord, això és un...
0: No és malalta, empiucada.
1: Efecte físic. Molt bé, perfecte. Que s'ha agafat fred, nena.
0: Això és, mira,
1: també
0: això...
1: és una frase que...
0: Ho hem de preguntar als experts, eh?
1: S'hauria de desmentir, potser.
0: Mira, parlarem. Avui, com que parlem de salut, ja us avanço, faig una mica d'espoiler, també preguntarem això.
1: De tenir salut.
0: No, és cosa de... Exacte. És cosa del canvi de temps, això de constipar-se, sí o no? Els virus viuen més en el fred, en els canvis de temps resisteixen. Com va això? De seguida ho abordem. Tu com estàs, senyor Domènech?
1: Estic molt bé, també.
0: Sí, què et diuen els teus amics?
1: Els meus amics em diuen que el tema d'ahir va ser molt interessant. Recordem que vam intentar solucionar un problema petit que té Catalunya, la crisi educativa, reivindicacions de mestres, etc. I encara amb l'eco de la reacció de les persones que ens agraeixen d'haver tractat aquesta qüestió.
0: És que és bastant interessant també fer preguntes genuïnes, no? Com zero interessada, zero de part, de dir, ostres, això com ho arreglem, no?
1: Sí,
0: i aquí és com ens formulem les preguntes de la solució. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera Nil Via, la Viana Gasa i la Lívia de Scipio.

0: si avui és dimarts, la solució té un nom i el sap tothom. Brigitte Lamour, molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, radioients i radioientes.
0: Afirmació.
1: Nena, feliça. Molt feliça. Un record per totes les persones que ens escolten, que estan malaltetes i els hi fem molta companyia i aprenen, que també m'ho diuen.
0: Mira, ahir ens ho deia justament una oient que trucava, deia, és que us felicito perquè cada dia aprenc coses i mai no marxem al llit sense saber una cosa nova.
1: Avui,
0: aprenem, Brigitte?
1: Aprenem, que jo aprenc molt, nena.
0: I a més, solució útil.
1: Ara.
0: Avui parlem de... primers auxilis i accidents domèstics. Avui farem una espècie de guia per actuar ràpidament i evitar mals majors quan passen coses a casa. Mm. Quins són els accidents domèstics més habituals? Com hem d'actuar, per exemple, davant d'una cremada? Què podem fer si ens tallem pelant una ceba? I si ens agafem els dits amb una porta? Ah, què és el primer que hem de fer a casa davant d'un cop de cap? I si és una criatura? O si una persona s'intoxica amb un producte de neteja? Quins primers auxilis podem aplicar si algú s'ennuega? Què hi hauria d'haver a una farmaciola a casa? Doncs la solució a aquestes preguntes i a moltes d'altres la té en Jordi Mestres. Molt bon dia, Jordi.
2: Bon dia.
0: Jordi, t'he de fitxar ja com a redactor, eh?
2: Home, redactor ja directament, vinga.
0: Directament redactor. Et sento fatal. Què està passant, Albert? A veure? S'ha d'acostar.
2: M'he d'acostar.
0: La cosa tècnica d'acostar-se al micròfon,
2: eh? Prop.
0: Jordi, en Jordi Mestres és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. L'heu sentit mil i una vegades a la solució, perquè sempre t'atraquem, eh?
2: Bueno, és un bon atracament.
0: Jordi, ja que som avui... tu no estàs constipada, Brigitte.
1: Nena, jo, però no. M'he posat a l'altra punta per no constipar-me amb tu.
0: Jo vull dir als companys, poseu-vos lluny, he estat amb mascareta per si de cas.
1: Sí. Jo estic bé, nena, perquè no puc posar-me malalta.
3: És curiós perquè tot el que explica la Carot després es multiplica amb els oients. I ara hi ha tota una legió d'oients que van explicant. Sí, l'Anna diu, jo, per exemple, estic empiocada, mig empiocada, des d'ahir ànims a l'Hisenda, també. Emoticona de mascareta, d'estornuts, el Sergi,
0: són guapíssims,
3: el Miquel, el Jordi, ànims a tots aquells que estiguin empiocats, que també és una paraula ben bonica.
1: No l'havia escoltat mai.
0: Mira, ara parlarem d'accidents domèstics, però ja que tinc aquí Jordi, repunt de la Covid, sí o no? Què està passant?
2: A veure, el que estem veient, i ho he mirat avui, que s'han actualitzat dades, és que està de pujada i és normal per l'època de l'any, però estem amb xifres molt similars als anys anteriors.
0: Per tant, que no hi hagi pànic,
2: estem per sota del nivell basal, que és el que toca, i hem de veure com va evolucionant, ja veurem.
0: T'anava a dir, abans amb en Fran dèiem, el fred, els canvis de temperatura, fan que ens posem malalts o és que els virus aprofiten aquella escletxa?
2: No és que aprofitin, el que passa és que quan fa fred, els virus respiratoris sobreviuen millor que quan fa molta calor.
0: Ah.
2: I també és veritat que quan comença a fer fresqueta, comencem a canviar els nostres hàbits, no? Canviant les mucoses, estan més congestionades, ens protegim menys. També és veritat que qui té nens petits a casa comencen a anar a escola i a les llars d'infants comencen a circular i comencen a estar sota el mateix sostre i, per tant, és el que diem la tormenta perfecta.
0: A les llars d'infants està molt bé perquè pots veure el futur. A mi em va passar la setmana passada.
1: El que veus allà, saps què passarà a tu.
0: Clar. Dilluns va venir una mare i em va dir, mira, el nom, avui ja m'han trucat que té febre. I dic, hosti, no em diguis això, perquè això vol dir que dimecres em trucaran a mi. I efectivament, dimecres, 37.2 en Guillem. Val, fantàstic. Veus el futur?
2: És el futur, sí, sí.
0: Els hi va bé o això és un mite? No, que t'ho agafi tot ara perquè així s'immunitza.
2: A veure, el que han de fer és socialitzar, el que passa tampoc cal que ho agafin tot de cop, perquè això és com un... allò, van caient les cartes, no? I la gent ha de treballar, i tenim gent gran a casa. Vull dir que sí, que és veritat que és important que es vagin immunitzant, perquè al final vivim i per tant no estem aïllats en una cova i ens hem de posar en contacte i el nostre sistema immunitari farà el que hagi de fer. Però, bueno, potser amb una miqueta més de calma ens aniria bé.
0: Calma tots plegats.
3: És que això és com les curses d'aquelles de 110 metres tanques, que veus que un atleta es menja la primera tanca i se les menja totes les altres.
0: Tal qual.
3: Doncs això passa, perquè si tu portes una criatura 2 anys, per exemple, a l'escola Bressol, al final, entre dies que ha faltat, només hi va un any. Perquè vas acumulant, això que diu el Jordi, que vas acumulant malalties.
0: Per això I2 ara és gratuït, perquè et compensen totes les baixes que tinc la criatura.
3: Sí, sí.
0: Ai, senyor. Escolta'm, Jordi, tornant al tema d'avui, accidents domèstics. Quins són els accidents domèstics més habituals?
2: Bé, el més habitual que veiem són cremades, són cops i talls, no? Mm-hmm. Això és el més habitual i això ens passa a tots i, per tant, tard o d'hora doncs, ens hi hem d'afrontar.
0: Cremades, cops i talls, la tríada de l'accident domèstic. Tu diries que estem prou preparats els catalans per afrontar imprevistos relacionats amb aquest tipus d'accidents a casa?
2: A veure, en termes generals jo crec que sí. El que passa que ens falta una miqueta de cultura de les autocures, que són coses que s'havia fet sempre i a totes les cases doncs, més o menys es manegaven, I correm el perill, perquè ho anem veient, també la consulta, sobretot gent jove, que moltes vegades ja no saben què fer amb quatre mocs, que dius, home, tampoc cal els quatre mocs estar allà, excepte que tinguis alguna cosa que ho justifiqui per antecedents o el que sigui, no? Però necessitem més autocura perquè la gent sigui adulta.
0: Mm, interessantíssim, això,
1: I no automedicar-se, no?
0: O això no automedicar-se, evidentment, però el que diu el Jordi, no? De no, tampoc no tensionar encara més el nostre sistema de salut per quatre mocs, si no hi ha cap altre, és el que diu ell, eh? Ostres, si tu tens antecedents, jo què sé, d'alguna cosa de bronquitis o... No sé, ara m'estic inventant i no tinc ni idea, Aleshores sí, però si una persona aparentment sana, no?
2: Bueno, si tens un refredat, que és cada any el mateix... No em puc creure que amb 40 anys no sàpigues què és un refredat. No? Vull dir, jo crec que el refredat tothom sap el que és. Quan passa de refredat, ja ho veuràs que no és un refredat, és que es veu.
0: Ara em deies, accidents domèstics, cremades, cops i talls. El temps de reacció és un factor clau?
2: Bueno, la primera intervenció és important. La majoria d'aquests problemes a casa són problemes, allò que en diem, banals, que es solucionen de forma ràpida, sí? El problema és quan són situacions més greus, llavors aquí el temps sí que és important a l'actuació. Ah,
0: d'acord, d'acord, no tant a casa, és a dir, ara no us poseu tots histèrics de m'he cremat amb el forn, va de dècimes. Suposo que estàs parlant en casos més greus, que aleshores el temps sí que és un factor clau, eh?
2: Exacte.
0: Línies obertes, consells, consellets, o per les cremades jo hi poso, escolta'm.
1: Ui, sortiran de coses, nena, perquè... Ui.
0: I també podem fer una verificació amb en Jordi, que diguis, no sé, si tu dius, no, m'hi poso cola i medio. Home, no, en Jordi verificarà el que esteu dient o proposant. Línies obertes, perdó.
3: Sí, no, és que en tenim ja. Tenim preguntes i tenim solucions, també. Ara us en llegiré unes quantes. Però ja sabeu que les vies de contacte són les habituals. El 93207474, el telèfon del directe per si voleu parlar amb nosaltres, i si no podeu trucar perquè sou a la feina i no voleu que us espiï el company de companya de la feina, diu, doncs vaig a escriure un WhatsApp d'amagat. Trec el soroll, que és el telèfon que us dirà ara mateix la Brigitte.
1: Que me'l sé de memòria, el 677 38 77 19.
0: Bravo, Brigitte. Magnífic.
3: Doncs mira, expliqueu-nos.
0: Bravo.
3: Si heu tingut algun accident domèstic, si us n'heu sortit, per exemple, us heu cremat amb la cafetera o bullint, us heu donat un cop de cap.
0: Però per què dius primer la cafetera?
3: No sé, per un accident.
1: Serà perquè l'ha passat amb ell.
3: He donat. No, mira...
0: No, va passar a mi la setmana passada i m'està mirant. Picant l'ullet. Però no et faci el tonto, que et vaig enviar 18 fotos.
3: És veritat.
1: Et vas cremar amb la cafetera?
3: Sí. Foto teva de la mà.
0: Alguna, mira el teu WhatsApp, perquè et devia enviar alguna foto.
3: Vols que la pengem a...
0: La pengem al Club de la Solució.
1: Té molt d'èxit, que el de la Maripau eres clavada.
3: Sí. Molt bé, Brigitte.
1: Nena, eres clavada.
0: La Brigitte, bravo, Brigitte està fent Brigitte referència a tot allò que podreu trobar al Club de la Solució en exclusiva. Voleu veure totes les imatges de les que parlem aquí en directe al 677 38 77 19. Vull formar part del Club de la Solució. Un WhatsApp. Mira. Us rematem un enllaç i allà veureu... Ara enviarem la foto de la meva cremada, tapada,
3: no és,
0: eh?
3: No és la teva cremada, és la teva mà...
0: Millor,
3: diguem-ne,
0: embenada.
3: Sí, alicatada una mica, allà, que la reconstrucció que es va fer. No, doncs mira, ens podeu explicar això, si us ha passat quelcom similar. La Pilar es va fer una cremada a la mà amb el forn.
0: Mm.
3: Diu que li va costar de curar i fins i tot li va quedar una mica de marca.
0: Pilar, que... doncs mira, ara obrirem el bloc cremades amb la Pilar, què més diuen?
3: No, doncs mira, la Glòria... La Glòria... perquè ara parlava la Brigitte de solucions, sí? Diu, el meu home, quan es talla, diu la Glòria, es posa de seguida, molt important aquestes dues paraules, pebre negre molt. Què? Atenció.
1: Ah, dir, per tallar la farina, la sang.
3: Talles a... Diu, és el remei més estrany que mai havia escoltat, però val la pena provar-ho perquè funciona i la ferida es cura de seguida.
0: Glòria, o sigui, m'has deixat esma perduda amb aquest remei d'en Jordi. Jo així d'entrada no soc metge. D'entrada no ho feu. Espereu un moment que parlem amb en Jordi Mestres. D'entrada, si us esteu tallant ara mateix, no us poseu pebre. Anem primer al tema del bloc cremades, que ens deia la Pilar, que deia, jo sempre em cremo amb el forn. Parlem de cremades. Què hem de fer immediatament si ens cremem amb el forn, ens cremem cuinant, ara el cas meu, no? La cafetera, que em vaig fotre tot el cafè per sobre, bullint. Què hem de fer, el primer?
2: Doncs obrir l'aixeta, aigua fresca, no congelada.
0: Val?
2: No gel, perquè el gel també crema la pell.
0: No gel.
2: No gel. Aigua fresca.
0: Ma cunyada me'n va fotre, eh? M'ha dit fotre
1: no,
0: el gel.
1: No, perquè no te vol.
0: No, perquè dir, no.
2: El gel directe no sobre la pell crema. Per tant, estem cremant la cremada.
0: I amb un drap no, tampoc.
2: Amb un drap, sí, és un... El millor és l'aixeta, aigua freda i sota, i estoneta, eh? Vull dir, no 10 segons, però 5-10 minuts, depenent de l'extensió. Perquè amb una cremada, normalment, quan són les habituals, que són les de primer grau, és poca profunditat i fan molt de mal. Llavors, aquell que hem de baixar és baixar la inflamació, bàsicament és amb l'aigua fresca, que torno a repetir, no cal que estigui gelada.
0: D'acord, fresqueta.
2: Fresqueta, que sigui tolerable.
0: 15 minutets, has dit? No,
2: bueno,
0: 5 minuts.
2: 5, 10, 15 minuts, en funció del dolor que tinguem.
0: I després, què fem? Perquè jo, per exemple, puc dir marques, no?
1: És que és una molt concreta. A mi ho t'apagaran i tot.
0: Bueno, és que jo al primer calaix de la cuina, històricament a casa, tenim una crema, que no sé què ara hi porta, algú de plata, es diu Silvederma. I allò, ma mare sempre deia, crema, crema, Silvederma.
1: I ha d'estar a la cuina.
0: Has d'estar a la cuina, clar, perquè has de fer ràpid. Clar. Ho vaig fer, no em va sortir ni butllofa. I va ser un cremadot guapo, eh?
2: Clar, quan apareix butllofa, ja estem parlant d'una ferida de segon grau.
0: Ah.
2: Vull dir que és més profunda.
1: Hi ha més capes de pell,
2: sí,
1: i ha arribat a més.
0: Per tant, no era el meu mèrit, era simplement que no tocava la ferida.
2: Probablement, si no va aparèixer la butllofa, és que la ferida es va quedar amb un pla superficial. Mm-hmm. No és una cosa exacta, però perquè ens entenguem. La de tercer grau, perquè ens entenguem, són les més greus, més profund, i no fan mal. I, per tant, això vol dir que és un signe d'alarma, perquè vol dir que els nervis estan tocats.
0: Ah.
2: No fa mal...
0: Em sembla fortíssim, això.
2: Sí.
0: Si no fa mal, si és no un senyal d'alarma.
2: Si ens hem fet una ferideta petiteta, a mi no ens farà mal, i podrem aguantar. Estem parlant amb ferides, allò que veiem... Que és,
0: cremades bèsties.
2: Cremades bèsties. I si allò no fa mal, vol dir que és un pla molt profund que ha afectat els nervis.
0: Per tant, un bon senyal, si us cremeu amb aigua bullint, cuinant, al forn. Si crema, és que en principi és primer grau o, com a molt, segon grau, si surt butllofa. Si no crema, aleshores sí que hem d'anar a l'hospital. Ai, si no crema, si no fa mal, hem d'anar a l'hospital, eh? Cremada. Sé que està bullint el WhatsApp, mai millor dit, eh?
3: Sobretot perquè ja sabeu que l'univers cremades està ple de mites o falsos mites, de què ens hem de posar i què no ens hem de posar.
0: L'Albert, és un pesat. Porta 3 dies dient-me la clara d'ou, la clara d'ou per les cremades. Albert, surt de l'estudi i vine aquí a preguntar. I explica'm d'on treus aquesta marranya de la crema d'ou.
1: Dona la cara. Només la clara, eh? Aviam.
2: A veure...
0: El col·làgen.
2: No. El col·làgen.
0: Surt d'aquí, va.
2: A veure...
0: Xumari el faro, va.
2: Això té un sentit si ens el mengem.
0: D'acord.
2: Si ens el posem a la pell, no necessàriament. Per què? Perquè quan hi ha cremades, sobretot si són molt, molt extenses... Mm-hmm. El que necessita el cos és recuperar-se. Per tant, l'alimentació aquí és molt important. I aquest aport de proteïna és important.
0: Per tant, no, te l'has de menjar, Albert. No, no t'has d'untar, no t'has d'untar.
2: Si tens una alimentació equilibrada, no cal que et posis a menjar en aquell moment, eh? Ja vas cobert.
0: Per tant, aigua freda, després ens posem aquesta crema que jo deia, o no cal?
2: Bueno, hidratant. Si el dolor passa, el vermellet comença a millorar només amb el fet, no cal posar res. Si després veiem que està vermellet, no necessàriament és necessari posar aquestes cremes o en altres marques, eh? El que sí que haurem de fer és hidratar molt bé i vigilar l'exposició solar.
0: Aquella gent que diu, oh, jo tinc una planta d'aloe vera que el primer que faig és posar-me-la quan em cremo, sí o no?
2: A veure, lo primer no. L'aloe vera sí que és veritat que desinflama, per tant, com a crema hidratant, el que passa és que no s'hauria de posar directe perquè té molta concentració. I, per tant, a vegades, si no ho has provat mai, pot ser irritatiu. Per tant, també has de saber si tu allò ho toleres o no ho toleres.
0: Epa! Ara de seguida anem al tema del pebre, d'acord? El tema del pebre, que ens ho deia... Tinc
1: la Glòria.
0: La Glòria. Glòria i en Jordi, eh? Quin parell, eh? Fotem pebre als llocs. A veure, abans, però, deixeu-me rebre la trucada de la Núria. Núria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Ojo, alerta al remei de la Núria, eh? Ai. Des de la Vila de Gràcia. A veure, quin és el teu remei, Núria?
4: No,
0: ja riu, remei, no, boníssim és.
4: No, el meu remei el vaig viure.
0: Epa.
4: Vull dir que no és que sigui un remei que m'inventi o que... No, no. Jo estava a la selva amb un poblat, amb una gent, i, evidentment, doncs, anàvem a caçar, anàvem a agafar ous en els nius, anàvem... perquè eren recol·lectors, no cultivaven.
0: Núria, ves el tema, què et va passar?
4: Bueno, doncs anava plena de sangoneres.
0: Ostres. Però un altre dia quedem perquè m'expliques la prèvia, que té pinta de ser interessant.
4: No, però no passa res, vull dir, ni les notes. Quan te les veus, te les estires, tens una hemorràgia perquè et posen un líquid que és anticoagulant...
0: Núria, un moment. Què vol dir que tu tens sangonera? No passa res, les veus, les estires, ueta. De veritat, m'ho estàs dient?
4: I si no et quedes a casa i te'n vas aquí a la Costa Brava, vull dir, si un sap on va...
0: Apunteu el telèfon de la Núria, si us plau.
4: Hi ha coses, vull dir, però no és per esverar-se, eh? Jo no em vaig esverar.
0: Ben fet. Jo tampoc m'esveraria.
4: No. Me les anava traient i me'n va quedar una aquí sota el coll, aquí sota la barbeta, diguem-ne.
0: D'acord.
4: Hòstia, nena. Que es veu que la vaig dur tot el dia i no estava prou grasset encara.
0: Ai, Núria.
4: I quan vam arribar a la cabana, que t'estires a terra, vull dir, perquè no hi ha ni cadires, ni taules, ni res, me la van veure.
0: Sí.
4: I llavors, doncs, em van aplicar el que s'havia de fer.
0: I què hi van posar?
4: I què hi van fer? Doncs me la van estirar igual que jo, i en comptes d'anar tenint regalims que em portaves potser 10 minuts, un quart, que anava regalimant, fins que esperava l'hemorràgia, vull dir, solet.
0: Sí.
4: Van agafar tabac, vull dir que ells fumen molt i ho emboliquen amb una fulla de sequeta, doncs van agafar aquell tabac, que no havia passat per cap empresa de cap mena, i me'l van posar així, apretant amb el dit una mica, i al cap d'un minut jo ja no tenia hemorràgia.
0: Però aleshores era per tallar l'hemorràgia, no tant per treure la sangonera, sinó com per tallar l'hemorràgia, eh?
4: És que la sangonera no et fa res,
0: les tires i punt.
4: No. Llavors, jo, com que no he tingut la desgràcia de tallar-me així com per... Però ho he tingut present, perquè, clar, si tu et talles, jo penso que segurament el mateix deu ser, et talles l'hemorràgia igual.
0: Doncs mira, ara ho preguntarem. Ara ho preguntarem al Jordi Mestres.
4: Per això, que tinc molta curiositat, clar que això no és gaire, diguem, d'acadèmia ni de facultat, però jo us asseguro que va funcionar.
0: Doncs, Núria, en Jordi va fent que sí, per tant, potser hi ha una explicació científica al darrere. Jo t'agraeixo infinit que ens hagis explicat aquesta història meravellosa. Ens guardem el teu telèfon, Núria. Parlarem aviat. Una abraçada bonica.
4: Adéu. En tinc algunes més.
0: Ho sé, ja tens veu, ja tens pinta de que tu has voltat per tot arreu i no vull saber què t'ha passat. Una abraçada bonica. Fins ara.
4: Adéu.
0: Adéu, adéu. La Núria, a veure, tallar hemorràgies.
2: A veure,
0: amb tabac, sí o no?
2: Jo tinc una experiència similar a una tortis, però bueno,
0: però què estàs dient?
3: Què és això?
2: Sí, i també va ser, bueno, era similar, l'únic que no va ser amb una planta de tabac, va ser amb una senyora que bueno, treia coses amb uns gossos que hi havia, era a Mèxic.
1: Una xamana, una xamana.
2: Sí, i em va fer, i vaig tenir una ferida, no deixava sagnar, no sé què va fer i va parar l'hemorràgia.
0: I no saps què va fer?
2: No sé què va fer.
0: I per què no li preguntes, que ets metge?
2: Perquè en aquesta vegada vaig dir, millor això, obviem-ho, perquè...
3: Home, ja estava desconnectant de la feina.
2: Sí, exacte.
0: Però bueno, i se posa l'antitetànic
2: aquella mateixa. Sí, aquella senyora va apretar i jo vaig deixar fer. I jo entenc que el que explica la Núria era...
0: La Núria.
2: Que diu que van apretar amb una fulla de tabac. Jo hauria de veure si la fulla de tabac, el component, activa alguns receptors, que són els muscarínics, i això té a veure alguna cosa amb la... hauria de revisar. Però probablement van apretar, i a l'apretar, amb aquella fulla, que és el que tenien, perquè si estaven en una cabana una miqueta al mig d'allò...
0: Ah, d'acord. No tant perquè fos la fulla, bueno, sinó pel fet de la compressió de la ferida.
2: Segurament per la compressió. S'hauria de veure si... A pesar que, clar, la fulla tampoc té una gran concentració de tabac, perquè tampoc a superfície de la pell tampoc crec que s'absorbeixi massa. Però bueno, jo crec que és més a l'apretar.
0: Més la pressió. Ja que estàvem amb els
2: revisaré,
0: talls. Ho revisarà en Jordi, sí. Ens ho dirà. A la Glòria, que ens explicava que el seu marit en els talls s'hi posa pebre.
2: Bé, suposo que això té allò d'aquell principi de que si cura, o sigui, si pica cura, no? Jo entenc que deu anar per aquí.
3: Sí, jo
2: si
3: també.
2: Pica, cura. Sí. No té
3: no
2: massa...
3: Cal.
2: No cal.
3: I no cal que piqui.
2: No
0: Glòria, escolta'm atentament. Digue-li en Jordi que no foti el burro.
3: Si però si li tall... va bé... Bueno, amb ell,
2: sí.
0: Però t'ho pots infectar, no?
2: Bueno, o es pot quedar algun gra allà o algun...
3: Però serà més picantet aquest home també durant el dia.
2: Una cicatriu una miqueta lletxota si es queda allà, vull dir, fan el que es diuen granulomes, no? Que, clar, si poses coses allà que no toquen, no seria el recomanable.
0: En principi no. Mireu, tornem un momentet a les cremades, que tenim la Maria des de Camprodon. Maria, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: A veure, remeiat per les cremades, fot-li.
5: Mira, un remei per les cremades. La mare diu a la meva amiga, posa una paperinota petita de farina al congelador.
0: Farina al congelador, sí?
5: Farina al congelador. Sí, i l'altre dia ho vaig provar perquè em va passar. Em vaig cremar amb el forn amb aquelles reixetes.
0: Sí.
5: Clar, jo vaig pensar la farina allà. Tu, me vaig posar la mà dintre i de veritat que estupendo, eh?
0: Epa, farina al congelador, aleshores
5: farina
0: la treus?
5: Farina al congelador. I llavors vaig treure la bossa... Vaig posar la mà dintre la bossa amb la farina.
0: Ah.
5: No sé si es pot congelar la farina o no.
0: És que t'anava a dir.
5: Sincerament, em va anar molt bé.
0: Potser el que passava és que la farina estava molt freda. Perquè que jo

0: De cops, perquè no arribarem enlloc.
1: Amb cremades, sobretot el mite de la pasta de dents.
0: Ai, què?
1: Perquè hi ha molta gent que diu que li ha funcionat i altres persones que pregunten si és veritat.
0: Des d'aquí acuso ma mare, que també m'ha dit, no, si no tens pasta de dents...
1: Tota la família, avui el que heu rebut, la cunyada i ta
2: mare. La mare de moment.
1: Espera't.
0: La cunyada, no la Natàlia, l'Anna, que quedi clar. Bueno, sí. Vull dir, perquè la Natàlia no m'ho hagués fet, això.
1: Ui.
0: Una abraçada, Anna. No, home, no. La millor amiga.
3: Això està molt extès, sobretot amb les cremades de l'estiu, que era un clàssic de posar la pasta de dents, però no fem pastetes.
0: D'acord, pasta de dents, no, cremades.
3: No, mai. Ni pasta de dents, ni vinagre, ni... Què més es
0: pot? Ni clara d'ou, com deia l'Albert, el nostre tècnic.
1: Perdona, hi ha oients, l'Albert, un Albert, la Conxi, que diu que, efectivament, que a ella li ha funcionat. No, diu, no menjant clara d'ou, sinó posant-se. Ús tòpic, diu la Conxi.
0: Però, mira, és que l'Albert està insistint en ús tòpic i em fa el senyal del dit i qui se la posa? Albert, deu ser casualitat que t'ha curat la ferida perquè...
1: Pot ser que siguin parents.
0: Ho està dient un metge.
1: Amb la Conxi pot ser que siguin parents, també. Això també podria ser.
0: La seva dona.
1: Tema cremades. El Pere diu, com a cuiner, sempre faig servir oli d'oliva.
0: Oli d'oliva.
1: Després d'una cremada.
0: Què diem a l'oli d'oliva?
3: A posteriori, per millorar la hidratació, un oli, i l'oli d'oliva, el que passa que fa olor, rosi mosqueta, no?, que és el clàssic, sí. Com a primera intervenció, no.
0: Aigua.
3: Millor aigua, perquè si és una ferida i està molt calent, els olis, si s'escalfen, també poden empitjorar.
2: Tornen a bullir, allò.
0: No, tu rebullixes, eh?
3: No, allò no bullirà, però si està molt calent i està matent calent...
0: No baixa temperatura.
3: Pot ajudar que s'escalfi una mica. No s'escalfarà molt, perquè no està al foc, eh? Però a posteriori, per millorar la hidratació, sí, però com a primera intervenció, no.
0: Per tant, està quedant claríssim el bloc cremades,
3: mantega,
0: eh?
3: Mantega, hi ha molta gent que es posa mantega també.
0: És la mateixa lògica. Per tant, anem amb aigua i després, un cop ja hagi baixat tota la temperatura, veieu que està com vermellet, però no ha sortit bullofa, aleshores podeu aplicar o una crema hidratant, o aquests olis, etc.
2: Clar, sí.
0: Fran?
1: Hi ha una última remesa, que és el de la Susana. Fregar amb una patata.
2: La patata crua.
0: Espero. Perquè si no, patata crua amb aquella aigüeta, la fècula.
1: Ja pronuncia, perdó, ho diu el Raül, això, disculpeu. Fa la mítica frase de a casa meva s'ha fet tota la vida. Llavors, si tu ho has vist fer...
0: Ho fas? Què li diem?
3: Bé, no sé si té la mateixa lògica que la farina, no?, per allò de la fècula i tot això.
1: Mira.
3: Però no, tornem a insistir, aigua corrent. És el més fàcil, ho tenim tots. La patata no, i a més si... Clar, si
2: respon
3: molt, també estem escalfant, en realitat. Ah. Amb la qual cosa, probablement, si és una ferida de poca entitat, doncs tot anirà bé.
0: Si és una ferida de poca entitat, tot anirà bé, no per la vostra intervenció, sinó perquè havia d'anar bé prèviament. Perquè si no, molta gent dirà, no, a mi em funciona, però potser et funciona, però perquè era el decurs normal de la ferida.
1: Jo no sé què passa, que tots els...
0: Està bullint telèfon, també.
1: No, però els que tenim a la cuina, és a dir, la patata, l'oli... Ara, per exemple... ens escriu el Robert, que diu...
2: Què diu?
1: Les cremades, jo sempre una mica de mel.
0: Epa!
1: Em va perfecte.
0: Ah. Estem amb lo mateix, no?
3: És lo mateix, o sigui... I tampoc caldria... Potser pel tema de la cicatrització, perquè es diu que la mel pot ajudar, però realment, si hi ha ferida oberta, tampoc seria massa recomanable, perquè a més no serà una mel que no serà estèril, vull dir, podem incrementar el risc d'infecció, per tant, si tens la pell bé, després, a millor... Tampoc és que no crec que hidrati la mel, però bueno, et pot generar aquesta pel·lícula protectora...
0: No, digue-ho, Jordi, si no ho veus clar, no.
3: Però no, diré que no.
2: Si ho ha posat fàcil.
0: Direm que no.
3: Dic que no.
0: Tanquem el bloc cremades amb la Margarida de Bossòst. Margarida, bon dia.
4: Bon dia, i no diguis Bossòst, digues Bossòst.
0: Bossòst.
2: Acaba't amb T, nena. D'acord.
4: Amb dues S's.
2: No. I una T.
1: No, que sigui l'última.
0: A l'Orden.
1: Sí. Que sigui l'última.
0: No és una suggerència, és una obligació.
4: Em coneixes, que he estat aquí tot.
0: Has estat aquí, nena, a la ràdio?
4: Sí. M'ha regalat una bossa.
0: Hòstia,
4: sóc assídua.
0: Sóc tan generosa, Margarida.
1: I per què ella?
0: Perquè jo reparteixo bosses. Margarida, escolta'm una cosa. Tu què fas quan tens una cremada? Ràpidament, que tanquem el bloc.
4: Aviam. Si a mi em cremen molt, m'han de portar a l'hospital. Però si la cuina, que cuino molt, em cremo amb el forn, em cremo un esquitx. Sempre tinc. Primer aigua.
0: Sí, ben fet.
4: I després em faig com una espècie de... cataplasma
0: d'alcohol.
4: I vaig posant. No em surt bullofa.
0: D'acord. El remei de la Margarida, ara l'analitzem amb en Jordi Mestres. Margarida, t'agraeixo molt la teva trucada. I el remei, ara el verifiquem o no. Una abraçada, bonica.
4: Adéu, guapa.
0: Adéu,
4: gràcies.
0: El que fa la Margarida, cataplasma, 96 graus d'alcohol.
3: L'aigua perfecta. El tema de l'alcohol... El tema que té l'alcohol és que refresca. Com si ens poséssim colònia, allò quan ens manegem. Ens dona...
0: Sí.
3: Però si està irritat i està cremant, millor que no, perquè ens irrita.

0: irritarà més i no es tracta de desinfectar, per tant no és necessari posar l'alcohol.
1: És molt polite el Jordi, sí, però no ho feu. Bàsicament està dient que no ho feu.
0: No, perquè us pot irritar més.
1: 677-38-77-19, si voleu formar part del Club de la Solució o si ens voleu aportar la solució, en aquest cas.
2: És que, clar, o sigui, el rebost, hi ha la màgia, perquè la mare de la Damiana,
3: sí,
2: posava el dit cremat a dins d'un iogurt natural que
1: estava
2: a la
1: nevera. Això ho havia sentit.
2: Que estava a la nevera.
1: Però això deu funcionar pel fred.
0: Perquè està fred.
2: D'acord.
1: I hidratat.
0: Bueno, no? Sí, el iogurt, sí, però t'hidrata si te'l menges.
3: Sí. No, per la pell.
0: És molt important per la pell. Quan parlem d'hidratació a la pell i parlem de cremes, el que ens hidrata és l'aigua, el líquid que bevem.
1: Per tant, és
0: les cremes.
1: Mentida, tot allò de les cremes.
0: Les cremes fan pel·lícula protectora, però la hidratació no ens arriba. O sigui, no s'absorbeix. Bàsicament, les cremes són un greix. I no ens hidrata, això.
1: No és ben bé hidrata.
0: No és hidratació.
1: D'acord, fa pel·lícula.
0: Crema hidratant. No, fa una crema protectora, però el que ens hidrata és el...
1: De dins cap a fora.
0: Clar.
1: Ah, amiga.
3: No, nena, no te'n recordes que vam parlar a la tarda, quan estàvem a la tarda, que va vindre el dermatòleg i va dir ni una crema mai més es poseu a la cara.
0: Sí, el Grimal.
3: Sí, mai Grimal, més, va dir.
1: El doctor Grimal, Ramon Grimal.
3: El doctor Grimal, no l'oblidaré perquè ho vaig llençar tot. I amb aquests diners me'n vaig a sopar cada dia ara.
1: El convidarem un dia, el doctor Grimal.
0: Té molt de seny, vull dir.
3: Molt, sí. Molt, molt.
1: Anem al bloc, si us sembla, a hemorràgies, perquè l'hem obert. Ens ha trucat, per cert, la Carme de Granollers per parlar d'hemorràgies. Diu que s'hi posa sucre blanc per tancar l'hemorràgia, igual que del pebre o igual que el del tabac. Tornem a la mateixa explicació, oi?
0: Tornem al mateix. O sigui, si tenim un tall, si no és molt aparatós, raig d'aigua perquè es vagi netejant, podem rentar amb aigua sabó, si el ganivet estava brut, i apretar. I ja.
1: Apretar.
0: I no anar mirant cada dos minuts a veure si hi ha. Vull dir, apretar i estar-se una estoneta.
1: Perdoneu, he fet una pausa perquè la Maria Antònia de Rocafort de Caral, que la tenia al telèfon, diu que es posa ungüent de pròpoli a les cremades. Com que ja hem tancat bloc de cremades, intueixo el que diu en Jordi. No.
0: No caldria, no.
1: No caldria, primer aigua i després hidratar. Bueno, hidratar no, perquè ja hem dit que no hidrata, sinó que suavitzar la zona amb olis o amb cremes maldites hidratants. Sí? És el resum, eh? 677-38-77-19.
2: Mira, la Marisa diu que durant la verema la gent es fa talls amb les tisores i es curen embolicant la ferida amb una fulla del mateix cep. Diu que la hemorràgia es talla al moment. Saviesa rural.
1: Oh, però és per la pressió o és per alguna cosa?
0: És per la pressió.
1: D'acord.
0: Ara, aquí s'ha de vigilar amb el món, sobretot a l'estiu, no tant amb el raïm, però sí amb les figueres.
1: Epa, què passa amb les figueres?
3: La llet aquella.
1: Espera.
0: Això és un clàssic de l'estiu.
1: Anem a la publicitat i de seguida parlem de la llet de les figueres.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
7: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
9: Económicamente, ahora mismo Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
10: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
9: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
11: és una fàbrica constant de desigualtat.
12: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols. No?
13: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
15: Qué ambientazo, mano.
14: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiflado sobre la línea.
15: Qué barbaridad.
14: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
15: Huele a venta.
14: Huele a venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
15: Ven a por más.
14: ¡Venta! Ocasión
16: Plus. Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
17: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
20: Els temes del moment, les coses del país
21: i les de fora.
22: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
23: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
24: I a partir de les tres,
25: l'espai de reflexió a la tertúlia.
26: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
27: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
26: El més perillós és que escapi el nostre control.
28: I per aquí jo crec que s'hauria d'anar al debat.
23: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
29: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Minutets i seran les dues del migdia. Avui estem parlant de primers auxilis, com actuar ràpidament a casa en aquestes petites ferides, aquests petits accidents, aquestes petites coses que ens poden passar.
3: Nena, que parlarem de les intoxicacions amb les salfumants i això.
1: Sí, ho intentarem.
3: I allò de quanta sang del nas, nena, el cap enrere o el cap endavant, que tinc tantes preguntes.
1: M'has destinat moltes coses. Ja us prometo a tots els oients de la solució, veig que el tema ho està patant, Jordi Mestres, t'enganyarem un altre dia per fer la segona part, perquè avui, o sigui, tinc 8 pàgines de guió i no he passat de la primera. Ara que deia la Brigitte això, de seguida anem als nostres oients que deuen estar parlant ara mateix de tancaferides.
2: Ara han obert el capítol talls.
1: Talls, d'acord.
2: Són molt obedients, perquè han dit, mira, anem a la pàgina 2.
1: Molt bé, avui estem a cremades, de moment arribarem a talls, a veure fins on arribem. Abans, però, si ens sagna el nas, que de vegades ens passa, et pregunto, per què ens sagna el nas a mi em passava quan engegàvem la calefacció a casa?
0: Bueno, el sang pel nas és un clàssic, sobretot, quan les mucoses estan molt congestionades, aires acondicionats, calefaccions, que les petites venetes a vegades es poden trencar i poden sangrar.
1: I no és greu.
0: No és greu. Si són molt de repetició, moltes vegades s'ha de revisar i s'ha de veure què està passant. I aquí el que s'ha de fer és, amb els dos dits, apretar el nas.
1: Sí.
0: No fer allò de també anar mirant a veure si ja està, sinó estar-s'hi una estona.
1: Quanta estona? Perquè dieu estona als metges, que en sabeu?
0: Bueno, 5, 10, 15 minuts seria lo recomanable.
1: Ostres,
0: sí. Bueno, volem molta pressa, però el cos necessita el seu temps. També. Vull dir que un altre dia es pot parlar de la convalescència, que tenim massa pressa.
1: Apunteu, convalescència.
0: Perquè tenim unes presses tot i no pot ser. I llavors el cap ha d'anar, o ens quedem amb la posició normal, o cap endavant, mai cap enrere.
1: Ah! Però si sempre et diuen, mira el cel.
0: Sí. No, perquè llavors el que pot passar és que la sang, en lloc d'anar a buscar el forat de sortida, se'n va cap enrere i se'ns pot anar a via respiratòria.
1: Per tant, sobretot amb infants, no? Que sempre els hi posem el cap enrere, no, cap endavant, i si taca la catifa, doncs que taqui la catifa, no passa res, no? Brigitte, primera pregunta resolta. Obrim el moment talls, no? Estàvem al moment talls. Quan ens tallem el 677-38-77-19, els vostres remeis, o com actueu? Així també ho verifiquem amb en Jordi Mestres, que avui ens acompanya, ja sabeu que és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i col·laborador de la Solució de Catalunya Ràdio.
2: Bé, d'entrada, que hi ha molts oients que ens envien petons per la Brigitte,
1: l'Aire,
2: el Manel,
3: José Manuel, molts petonets.
2: Sí, molt bé. L'Anna ens explica que una vegada es va escapçar un trosset del dit índex, de la mà esquerra, amb una màquina d'aquella, sabeu, de tallar embotits que tenen
1: Sí,
2: li va regalar la seva sogra i diu...
1: Se m'han encongit els peus, els dits dels peus.
2: No, és que diu, tenint en compte que soc pianista, va ser un bon insult.
3: Ai, pobra!
2: Diu, la punta del dit es va regenerar de mica en mica, i ara puc tocar el piano sense cap problema. Bueno. Això ja ens ho traiem de sobre i és el testimoni de l'Anna. Mira, l'Elisabet, ahir parlàvem d'educació, treballa de mestra I té una pregunta pel Jordi. Normalment a les escoles tenim àrnica amb rolón pels cops dels infants
1: o de
2: vegades per les mossegades. Ho posem després d'haver aplicat fred, primerament. Funciona aquest mètode? Moltes gràcies.
1: Jordi, què li diem?
0: Aquest és un clàssic. El que millor va és el fred que ha ficat al principi, i després el que fa és calmar una mica, i aquesta sensació com de que et calma, però el prioritari és el fred d'abans.
1: Però no fa mal, diguem-ne,
0: no,
1: posar-hi
0: àrnica. No fa mal, perquè és superficial, és tòpic, a més amb el rolón. Si són nens molt petits ho deixen posar, perquè és com una mica allò del... Bueno, una miqueta que els fa sentir bé.
1: Perquè els abraces d'una altra manera, no?
0: Però també sobretot el fred, eh?
1: I amb criatures moltes vegades et trobes que hi ha molts medicaments que no els hi vols posar, perquè són molt petits, almenys, mira, aquest rolón d'àrnica, ells senten una mica placebo, no? També sí. Ells senten que els estàs curant, no? I tu estàs actuant d'alguna manera, almenys, en alleujar el dolor.
0: I sí que
1: dolor.
0: Calma una mica, eh? Però el que el millor li farà és el fred que s'ha ficat abans.
1: Més preguntes, més suggerències, 677-38-77-19, 93-201-7474.
2: Mira, l'Eulàlia junta dos conceptes, els talls que comentem ara i la Covid, que, de la qual hem estat parlant al principi. Diu, esteu parlant de talls i fa uns dies estàs allò de vaig sentir una notícia, no? Doncs ara anem aquí a verificar-ho, que degut a la Covid l'efectivitat de la vacuna del tètanus havia baixat. Podeu preguntar-li al doctor, si us plau, si això és cert i el que teòricament he sentit?
1: Jordi, no, què li diem?
0: No és que sigui cert. El tema del tètanus hi ha molts dubtes, perquè abans tothom tenia la idea que tens qualsevol tall, qualsevol cremada, t'has de posar la vacuna del tètanus sí o sí, i el que s'ha de fer és veure si estàs ben vacunat i si ja estàs ben vacunat i els reforços els tens correctament, no cal tornar-la a posar. Que això és important, eh? Molta gent va corrent, és que avui m'he tallat la vacuna...
3: Bueno, ja no s'escolta allò del tètanus.
0: No s'escolta tant.
3: Sí.
0: I normalment pel calendari normal del sistema públic estan garantides les cobertures cada temps que toca i ja està.
1: Per tant, si ens fem un tall, no automàticament l'antitetànica.
0: Si estem
1: només
0: ben
1: és un
0: vacunats,
1: tall gran, exacte, i no recordem quan va ser l'última dosi, no?
0: Exacte.
1: D'acord. I això de que resti eficàcia la vacuna de la Covid a l'antitetànica, cert o fals?
0: Això no és veritat. No hi ha... No hi ha constància que això sigui cert. Mm-hmm. Per tant, de moment, en principi, no hi ha cap vacuna que hagi vist disminuïda la seva efectivitat per les vacunes del Covid. De les vacunes del Covid s'ha dit... Per
1: 50.000 vacunes, no?
0: S'ha dit un campanar.
4: Horrorós.
0: Sí, horrorós. Però no.
1: No. Per tant, resposta clara. Mira, que en Jordi sempre és prudent, eh? Ha dit no, això no és veritat. Per tant... Fals, rotundament fals. Més preguntes.
2: Mira, la Núria ens explica el seu testimoni. En aquest cas no és una cremada i no és un tall, sinó que té a veure amb ennuegar-se. Diu, què passa si t'escanyes o t'ennuegues, per exemple, com em va passar a mi amb el tros d'una closca de petxina mentre menges arròs? I a sobre, si estàs sola, ho vaig passar molt malament, no podia respirar i us explicaré què vaig fer. Vaig fer-me caure sobre una cadira que prèviament havia posat al terra. El resultat van ser dues costelles enfonsades, però finalment vaig poder respirar.
1: Però qui és aquest prodigi de la natura tan intel·ligent?
2: La Núria.
3: Una
2: Núria?
3: Supervivent.
1: És el que has de fer, no?
0: Bueno, ho ha fet bé. Podem matisar, però ho ha fet bé. Perquè en aquests casos, el no fer pot ser pitjor que fer, encara que no ho facis del tot bé o amb coneixement. Llavors, quan hi ha un ennuegament, i això és molt típic dels dinars amb gent, que rius, parles, no? Això és molt típic de Cap d'Any, de... celebracions, l'ennuegament per cap de gamba, tot això es veu a les urgències. El que s'ha de fer, si la persona està conscient i pot tossir, animar-la que tussi fins que no hi hagi un demà, o sigui, que tussi. Només amb això s'aconsegueix expulsar. Si no expulsa i la persona comença a perdre la força, a veure que comença a respirar malament, hem d'anar a la maniobra, que tothom coneix el nom, però que no sap molt bé, a vegades com s'ha de fer, que és la de Heimlich. Uh-huh. Que si estàs sol, una opció és la de la cadira. No cal posar-la a terra, a vegades si tens la cadira i et queda a l'alçada, pots fer-ho tu mateix.
1: D'acord.
0: Però que ho has de fer, perquè és que si no surt i allò està tapat en via aèria, et mors.
3: Ai, ai, ai.
1: Convé, ara em fas pensar, convé que tots féssim, o convindria que tots féssim un curs de primers auxilis?
0: Convindria, això probablement s'hauria de fer... ja des d'edats molt, molt tempranes per començar, no sé quina seria l'edat, això ho haurien de dir els pedagogs, a veure quan s'hauria de començar, però ofegaments, parada cardiorrespiratòria i les quatre coses bàsiques de cremades, talls, això s'hauria d'explicar probablement en algun moment.
1: Ho dic perquè hi ha moltes mares patidores com jo, que jo vaig fer un curs de primers auxilis,
3: sí, nena.
1: I em van dir una cosa que em va semblar molt interessant. Diu, ara us pensareu que no recordareu res en moment de pànic. I és fort perquè sí que surt alguna cosa.
0: Sí, fas.
1: I a mi em va passar aquest estiu. I vaig aconseguir, o sigui, em va sortir automàtic que vaig posar el nen en la posició que m'havien ensenyat i vaig fer la maniobra que m'havien ensenyat. Jo pensava, no me'n recordo res, i va sortir el pollastre disparat, eh? O sigui, va arribar a la Jonquera, eh? De la castanya que li vaig fotre a la criatura. Però vull dir, realment serveix fer cursos inclús pràctiques, no?
0: Serveix per un principi bàsic, quan hi ha una emergència, que això ja no és un primer auxili, això ja és una emergència, que és que el temps és vida. Contra més triguis a intervenir en aquestes situacions, d'ofegament, de parada cardiorrespiratòria, l'ofegament típic de la piscina o de la platja, la primera intervenció és la més important fins que arriba l'atenció professional, no? El SEM o vas a un servei sanitari.
1: Per tant, mira, no està de més, jo el recomano molt. Aneu al vostre CAP, perquè alguns CAPs en fan, de cursos de primers auxilis gratuïts, ara, per tant, podeu demanar al vostre CAP, i si no, que us remetin al del poble del costat, que segur que n'hi ha algun proper que us fa cursos de primers auxilis. 100% recomanable, mai no saps quan ho necessitaràs, i almenys és que la gent diem, no, jo no el faig perquè em fa mal rotllo. Ja, però és que és pitjor, que et passarà igual, ara. No depèn de que tu hagis fet el curs, que et passaran situacions aquestes. Per cert, nena, abans d'anar a la publicitat, la Viana em recorda que l'hem deixat votant, però quina jeta tenim, les figues.
3: Ai, les figues.
1: Que això és la llet aquesta de les figues.
0: Sí, és molt típica a l'estiu i ho veiem, gent que va a robar figues, perquè les figues normalment quan vas al camp les robes.
3: I ara?
0: No? Sí o no?
3: Jo no, nen, sempre. Jo tinc una finca.
0: Això és un clàssic. I la gent s'omple amb aquell líquid que treu la figa, que és com una llet blanca.
1: Sí.
0: Si després allò no t'ho neteges, et dona el sol, fa una reacció i és com una cremada i surten butllofes, és una cremada, és com un càstig, no?, per haver fet el que no havies de fer.
1: Per això les iaies sempre diuen, això és tòxic. Sí. No és bé que sigui tòxic, sinó que és fotoreactiu, fotosensible.
0: Sí, fa una reacció amb el sol, és fotosensible, sí.
3: Nena, que no hem parlat, antigament totes les cases tenien farmaciola i ves que el doctor, amb tot el que estan dient, només aigua. Llavors, què hem de tindre a la farmaciola, per favor?
1: Boníssima pregunta. Espera't, ara us responem. Què hem de tenir a la farmaciola? Ara us ho diem i així teniu temps d'anar a agafar paper i boli a la cuina o allà on ho tingueu, perquè de seguida ens ho respon en Jordi Mestres. Abans, però, ràpidament. Jaume, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Sant Antoni de Calonja, què proposes tu per desinflar els cops?
4: Pues mira, nosaltres tenim un remei que el feia l'àvia, que era agafar una userda, o fals, que diuen en algun lloc, la part tendra, posar-la amb un morter amb vinagre, si pot ser de vi, millor, que ho fas de que ha comprat, sí, i fer una pasta.
1: Sí.
4: I el posaves sobre el cop i l'embolicaves. I així ni s'inflava ni sortia blau.
1: Ojo, eh? A veure, seria una mica com el que dèiem de l'àrnica, eh? Userda, és a dir, fals, i vinagre. Què li diem, Jordi, a aquest remei d'en Jaume?
0: A veure, en principi no té molta evidència. Si està fred, probablement serà més pel fred, no sé si posen el vinagre fred, però en principi amb un cop s'ha de posar fred.
1: En principi fred, és que ho estem resolent, Jaume. Escolta, si tu et funciona, fes el que vulguis, eh?
4: Sí, era el remei de l'avi que el posava i sí, funcionava.
1: Eren remeis empírics, eh? Funcionava.
4: I no sortia blau.
1: No sortia blau, eh? Alerta,
0: bueno, perquè en aquella època es feia. I ara jo crec que tenim més com paràlisi per acció, no?
1: Que no es feia
0: res. Que algú ens ho digui.
1: Ja. Entenc.
0: És la diferència, no?
1: Que és el que deies a l'inici, no? Que sí. Si tu el que ha dit en Jordi, ens falta cultura de les autocures. Jaume, gràcies per haver-nos trucat. Una abraçada, bonic.
4: Una abraçada.
1: Ara, adéu. Al 677-38-77-19. De seguida diem què heu de tenir sí o sí a la farmàcia o la de casa.
2: Home, parlant d'autocures, el Josep ens explica que per Nadal es va tallar el dit índex mentre tallava un pernil, devia tenir convidats, i va dir, vaig a tallar el pernil.
0: És un clàssic, eh? Els talls per tallar pernil.
2: Però és que la ferida del Josep diu que era clarament de posar-hi punts, fins i tot diu que se li veien alguns tendons.
1: Bé, ai, cas, ai, un moment, m'estic marejant.
2: Diu, vaig posar un pegat en mel crua natural i m'ho vaig embenar. Us he de dir que en dos dies estava cicatritzat. I afegeix, la mel ha de ser bona.
3: Sempre, del Perelló. Si és el Perelló, millor.
1: Mel del Perelló, què li diem?
0: A veure, si tenia un tendó, la mel això no ho refarà.
2: Es veien els tendons, heu escrit.
0: Sí. Això és un clàssic, eh? És un clàssic també de la nit de Nadal, de la nit del tall, gent que normalment no està acostumada. Els ganivets del pernil són catanes, vull dir que ull amb aquests ganivets.
1: No, són tremendos.
0: Sí, són tremendos.
1: A més, quan ve un pare i diu no te'ls he afilat, però si no calia. Calia.
0: Són tremendos. Llavors, aquí, quan hi ha un tall, si hi ha molta profunditat, s'ha de revisar, justament, perquè si hi ha afectació de tendons, allò s'ho ha de mirar amb carinyo algú per si s'han de tornar a unir. Perquè a vegades queden els dits penjant. Perquè tan dur al final és el que fa que el dit es mogui.
3: Ja, s'aguanti.
1: No us feu els mil homes. Per ser afilat no esmolat, disculpeu. Va, farmaciola. Tenim encara 7 minutets. Què hem de tenir la farmaciola a casa, Jordi?
0: A veure, no cal tenir mig hospital, que això també ho veiem molt als domicilis que obrim allà.
3: I caducat.
1: Perdona, tenim la companya, la Marta Pontnou.
3: Sí.
1: No és que el tingui una farmaciola a casa. La portes sempre a casa. Ai, a sobre. Porta un munt de medicaments. Però on vas?
0: Bé, antisèptic, això és molt important.
3: Antisèptic.
0: Que bàsicament és iode, que és el que millor va.
3: Sí.
1: Per nens també?
0: Hi ha el transparent, que és millor per edats molt infantils, pel tema de l'absorció del iode, però bàsicament no tant aigua oxigenada ni alcohol. Ah.
1: D'acord.
3: No, però allò és la micromina?
0: No, la micromina és un que hi havia abans, que bàsicament ja no es comerç...
3: Bueno, ja no?
1: Va de retrosatanàs.
3: No. L'aspirina?
0: No, l'aspirina sí.
3: Ah.
0: Però per altres històries, no tant per... Llavors, l'antisèptic és molt important, tot i que l'ideal és primer rentar amb aigua i sabó quan hi ha una ferida, allò que està bruta, no? Fem aigua i sabó, després l'antisèptic. Després hauríem de tenir, que això és la medicació de capçalera que tothom hauria de tenir, és l'antitèrmic o pel dolor de capçalera de cadascú que sap que pot prendre, no?
1: Antitèrmic, seria paracetamol o ibuprofè?
0: O ibuprofè, en funció de cadascú, si sap si ho pot prendre o no, i això normalment la gent ho sap. I després, material de cures bàsic, potser alguna gasa, tirites, alguna vena...
3: Esparadrap.
0: I després la medicació evident, que sigui individual per cadascú, no? Vull dir, cadascú sap el que té. No s'haurien de tenir moltes més coses.
1: D'acord. Unes tisores.
0: Bueno, unes tisores, però tampoc cal tenir allà el... Perquè tampoc faràs... Vull dir, és que no faràs un ús massa...
1: No seré jo qui ho ha dit, però la Creu Roja fan uns kits estupendos d'aquest estil.
3: Ja preparat?
1: Preparat. Em fan per moto, que el tinc.
3: Molt bé.
1: Per cotxe, que el tinc. I tinc un de duplicat pel cotxe, que el tinc a casa. Perquè a més són en sobrets individuals, i així quan els obres...
3: Ah, monodosi.
1: Monodosi, gràcies.
3: I a sobre fas una bona causa.
1: Ah, efectivament.
3: Mena, que maco, això.
1: És molt bonic. I a més és preciós. I queda maco allà exposat. Haurem de tornar a convidar, ja ho sabeu, en Jordi Mestres, perquè ha quedat pendents moltes coses, intoxicacions, electricitat, Nuagar-se ho hem tocat, però de rasquillada, els cops, el 677-38-77-19. M'agradaria més atendre les preguntes que no pas obrir un altre bloc, Fran.
2: No, mira, simplement fer un comentari sobre el pernil. El Josep diu que els tendons estaven bé i tot solucionat.
1: Només
2: i sobre...
1: es veien, va obrir una finestra.
2: No, i sobre aquest tema també el Quim, que treballa en un CAP de l'Alt Empordà, que suggereix que si algun dia us talleu tallant pernil i aneu al CAP, porteu el pernil per la persona que us farà els punts de sutura.
1: Empordanès havia de ser.
2: Sí, efectivament. Mira, la Núria diu que una vegada va fer servir l'àrnica perquè va caure per voler agafar el bus i diu, va fer una bona morrada contra el terra. Diu, i gràcies a l'àrnica no em va sortir el blau. I l'Anna diu, abans parlàvem d'ennuagar-se, diu, gràcies a un curset que havia fet feia 15 anys, vaig salvar la vida del meu fill per un ennuagament, amb la llet quan tenia un mes i mig de vida.
1: Amb la llet?
2: Sí, sí, se li havia anat cap a un altre costat. Sí, sí, molta gent interessada en quan i com es poden fer aquests cursos de formació. Ens ho pregunta la Jèssica, el Ricard, diu, jo tinc formació, diu la Jèssica, en primers auxilis, perquè sóc de l'equip d'emergències de la meva empresa, però tinc la impressió que aquesta formació l'hauria de fer tothom. I ara estic buscant per veure si els meus fills, que tenen 9 anys, en facin i no en trobo. Molta gent també suggerint, com si no tinguessin prou càrrega, però potser s'hauria de valorar si les escoles haurien de fer també aquests cursos.
1: Mireu, ho he estat recercant, Creu Roja Catalunya fa tallers i programes presencials i online de primers auxilis, i que sabíeu que el Canal Salut de la GENE ofereix a través de la plataforma Canal Salut un curs en línia gratuït d'autoformació sobre com actuar en cas d'aturada, per exemple, cardiorrespiratòria. També podeu entrar al portal de formació en línia de Salut de Catalunya. Farem una cosa, tot això ho copio i us ho enviem pel Club de la Solució. D'acord? Si no formeu part del Club de la Solució, teniu 3 minutets per donar-vos d'alta al 677-38-77-19 i allà us passarem els enllaços.
2: Mira, vaig una mica enrere, si em permeteu, perquè la Mònica explica que la seva mare treballava fent magdalenes, i quan es cremaven amb les safates, eren com cremades superficials però molt molestes, s'hi posaven lleixiu.
1: Ostres.
2: És a dir, primer una remullada amb aigua fresca i després el lleixiu. Eren cremades lleugeres, que quedi clar. Les greus anaven directament al metge. Què en penseu?
1: Lleixiu sí, lleixiu no.
0: Era un altre temps, suposo. No, lleixiu no. És superirritant, vull dir que no.
1: Lleixiu no, de cap manera. Em sap greu, però desmentim això. En tot cas, no ho facis.
0: No ho facis.
2: No ho feu,
1: i ni ho recomanem.
2: Fins i tot la Mònica diu, sembla una bogeria, però refresca i no fa ampolla.
1: Epa.
0: Però vai, segurament última. No fa ampolla perquè no, l'ampolla no havia de sortir i refresca, sí, pot refrescar, però és irritant.
1: Per tant, en principi, no. Fran.
2: La Laura pregunta què cal fer quan una criatura es dona un cop al cap, ja vale. Sigui amb una porta o amb el cantó d'una taula, per exemple.
1: Aquesta la volia fer jo, sobretot. Ah. Què hem de mirar quan una criatura es fa un cop al cap, que són bastant proclius.
0: Bé, els cops al cap amb una criatura o amb un adult, bàsicament, si té un cop, posar-li fred i vigilar, bàsicament, que no hi hagi alteració del nivell de consciència, que no parli raro respecte a la seva situació basal, que no vomiti, que no vegi visió doble o que vegi alteracions de la visió. Que pot tenir dolor, i això és normal, que això vagi a més. I bàsicament és vigilar aquestes coses, vull dir que no hi hagi algú que t'orienti, que a vegades no és en el moment del cop, pot ser al cap d'un o dos dies. Vull dir que,
1: d'acord.
0: Sobretot amb gent gran, amb gent gran poden haver-hi problemes més al cap d'uns dies.
1: Es queden 30 segons, però els hem de deixar anar a dormir?
0: Això també és una cosa que se'n parla molt, no deixar-los dormir o no. Se'ls ha de deixar tranquils. Si és l'hora de dormir, haurà de dormir.
1: Vigileu, ull obert.
0: Ah, hem d'anar-los vigilant.
1: Avui hem fet aquest consultori de primers auxilis. Us prometem res, en menys d'un mes el repetirem amb en Jordi Mestres. És metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària que ens ha acompanyat avui. Gràcies, Jordi, una abraçada.
0: Igualment.
1: Brigitte, d'aquí 4 setmanes repetim,
3: eh?
1: Fran, ens tornem a sentir demà.
2: Fins demà.
1: Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una, la solució.
5: El Tribunal Constitucional activa el compte enrere pel retorn de Carles Puigdemont. Bon dia, són les dues.
29: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
5: L'exili de Carles Puigdemont es podria acabar aquest mateix mes d'octubre. Aquest és l'horitzó que ha fixat avui el seu advocat Gonzalo Boye en una entrevista a TV3, Joan Bota.
6: El dia que el Constitucional comença a estudiar els recursos dels exconsellers, a qui el Tribunal Suprem encara no ha amnistiat, Boye ha estat més clar que mai a l'hora de fixar data pel retorn de Puigdemont. Avui no hi haurà sentència del Constitucional, però previsiblement d'aquí 15 dies sí i favorable a l'amnistia total.
5: Madrid, Paula Brujats.
7: Sí, d'aquí a poca estona el Constitucional tombarà l'últim obstacle a l'amnistia, es frenarà les intencions dels magistrats conservadors contraris a amnistiar la malversació i en 2 setmanes hi pot haver la primera sentència que obligui el Suprem a aplicar l'amnistia a Puigdemont i als exconsellers. Els efectes es poden notar a finals d'octubre, és la data que situa l'advocat de Puigdemont pel seu retorn a Catalunya.
8: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
5: Mentrestant, nou revés pel reconeixement del català a la Unió Europea.
6: Els socis europeus rebutgen l'estratègia del govern espanyol de vincular noves ampliacions de la Unió, com l'entrada de Montenegro o Albània, al fet que primer es reconegui oficialment el català. Diuen que els dos temes no s'han de barrejar.
5: Brussel·les, Bruno Fortea.
9: A l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc concreta si l'oficialitat del català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de nous països a la Unió Europea. Però sigui com sigui, aquest nou gir de guió de Madrid ha irritat alguns socis com Alemanya, Lituània o Suècia. La ministra sueca d'Afers Europeus creu que Espanya s'equivoca quan vol vincular les dues coses.
10: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
5: De tornada a Catalunya, el govern aposta per prohibir la intel·ligència artificial a l'educació fins als 14 anys i també per recuperar les lectures obligatòries. Això el dia en què es presenta una guia sobre els efectes de l'abús de les pantalles, que van des de retards en el llenguatge i dificultat en l'atenció fins a l'augment de pes o la miopia.
6: En ple debat sobre la crisi educativa, els sindicats de docents marquen distàncies amb el pacte de país que impulsa la Generalitat i amenacen amb noves vagues.
5: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
15: El govern de Salvador Illa adverteix que l'addicció a les pantalles no només s'està notant en les proves d'avaluació dels alumnes catalans, sinó que ja hi ha evidències científiques que estem davant d'un problema de salut pública. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
19: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. El llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
5: I d'aquí una hora comença a Nova York una nova Assemblea General de les Nacions Unides, marcada pels conflictes d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà i per tot el debat entorn de la seguretat de la intel·ligència artificial. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra.
21: Sí, i amb un Donald Trump que d'aquí a un parell d'hores està previst que faci el seu discurs davant dels altres 192 països que formen part de l'ONU. S'espera un Trump triomfant nuclear i no es descarta algun cop d'efecte en relació a la guerra de l'Iran.
5: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
5: Avui comença la Champions femenina.
11: Es juguen ja els primers partits. A 6:45, Bayern de Múnich, Manchester City. A les 9, Real Madrid, PSG i Arsenal, Kiu de Dinamarca. El Barça, que defensa títol, jugarà demà amb el París, a casa. I el tècnic Pere Romeu ha assegurat que l'equip torna a ser candidat a guanyar-ho tot, malgrat la gran renovació de la plantilla. Avui, el Tot Costa, entrevista amb Cata Coll. I el Madrid ha comunicat que el seu jugador, Fede Valverde, té unes 15 graus 3 al turmell esquerre. Algunes fonts el situen com a dubtós per poder jugar a la represa de la Lliga després de l'aturada.
5: Si sou de la ciutat de Barcelona, potser heu notat que hi ha vaga de busos a la ciutat. Fins a les 5 de la tarda hi ha aquesta vaga. Els serveis mínims ara només són del 20%, això vol dir que les freqüències d'algunes línies arriben a ser de mitja hora. De 4 a 5, els mínims seran del 40%. Sindicats i direcció de TMB estan encallats en la negociació del conveni i l'empresa xifra el seguiment de la vaga en un 68%. Això pel que fa referència a l'interior de la ciutat de Barcelona. Si eixamplem la mirada, la resta de la xarxa viària, quina situació tenim, Mariluz García?
12: Doncs a força de tranquil·litat, només petites retencions a la B30, lateral de la P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, a Bellaterra, en direcció Girona, i a les rondes de Barcelona, la que més, la ronda litoral, amb retencions entre Montjuïc i el Port i de Sant Adrià a Santa Coloma.
5: I una notícia que us ampliarem en els pròxims minuts aquí al Catalunya Migdia, i és que els patinets elèctrics tornaran al transport públic a Catalunya. Encara no sabem quan, però un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit, que obliga els patinets a estar homologats i registrats i a tenir assegurança obligatòria, hauria millorat la situació per tal de replantejar aquesta prohibició que es va decretar el gener del 2023, segons que ha explicat a 3Cat Info fons del sector. Per tant, en les pròximes setmanes s'aprovarà la tornada dels patinets al transport públic català. I ara ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
5: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
5: Seguim en aquesta setmana tranquil·líssima.
14: Absolutament. Tenim una novetat important pel que fa a l'astronomia. La propera matinada, quan passin uns minuts de les dues, estrenem estació, però aquest canvi astronòmic no farà cap pessigolla als termòmetres. Termòmetres que continuaran, com a mínim, d'aquí a diumenge iguals o fins i tot repuntant divendres que ve. En definitiva, no hi ha manera que marxi la calor, que arribin a aires de tardor, que ningú faci el canvi d'armari, tot i que les nits són molt més fresques, especialment al Pirineu, però quedem lluny dels valors de tardor veritables. En definitiva, sense canvis a la vista i amb el sol com a protagonista i pocs núvols.
5: Gràcies, Francesc. Bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Les dues i gairebé 7 minuts. El Tribunal Constitucional encarrila l'últim capítol de l'amnistia. El retorn de Carles Puigdemont a Catalunya i l'amnistia als exconsellers és més a prop que mai. El Tribunal Constitucional ha començat avui a estudiar els recursos dels líders del procés. Avui no en sortirà cap decisió favorable a l'amnistia, però sí que s'activarà la maquinària perquè d'aquí a 15 dies ja pugui sentenciar a favor de l'oblit judicial total, que després el Tribunal Suprem haurà d'acatar. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
11: Què tal, bon dia? I de moment avui ja s'ha superat l'últim entrebanc per a l'amnistia. La majoria progressista del Constitucional s'acaba d'imposar i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistiar Jordi Turull. Macías s'ha quedat en minoria en la reunió d'avui, defensant que el referèndum va suposar un enriquiment personal per als líders del procés i a partir d'avui ja hi havia lliure per a l'amnistia total. La cita clau després d'avui serà la del 6 d'octubre, és a dir, d'aquí a 15 dies, quan el Constitucional té previst dictar la primera sentència a favor d'amnistiar la malversació. Això obligarà el Suprem a retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. El retorn a Catalunya, per tant, podria ser aquest mateix mes d'octubre, segons Gonzalo Boye, el seu advocat, en declaracions a TV3.
8: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
7: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim és molt més prudent sobre quan podrà tornar, ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
16: No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència del Constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem.
7: 2 anys i mig després d'aprovar-se l'amnistia i després de molta reticència, s'aclareix el futur dels líders del procés, tot i que la decisió final continua en mans dels jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena. El Tribunal Suprem, però, reconeixen que poc més s'hi podran resistir. Amb aquesta primera sentència del Constitucional, previsiblement el 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva. Això pot arribar a finals d'octubre, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia pot trigar encara una mica més.
5: Nova ensopegada per l'oficialitat del català a la Unió Europea. El govern espanyol no ha aconseguit el suport dels socis europeus a la reunió del Consell d'Afers Generals. En un debat molt breu, 7 minuts de rellotge, ha rebutjat la intenció de l'executiu espanyol de vincular el reconeixement de la llengua catalana a l'entrada de nous països a la Unió. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
9: Hola, bon dia. Fonts diplomàtiques asseguren a Catalunya Ràdio que en la reunió, a porta tancada, el govern espanyol ha rebut les crítiques d'Alemanya, Suècia i Lituània. Els seus ministres han expressat en privat i cara a cara la queixa que ja havien mostrat aquest matí en públic. El representant alemany, per exemple, es nega a condicionar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea al fet que abans es reconegui el català.
17: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i, en aquest sentit, demanaria una mica més d'esperit europeu.
9: I l'opinió de Berlín importa, perquè fins ara ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències, per ara sense resultats. La nova estratègia de Madrid de vincular el reconeixement del català amb l'adhesió de nous països encara ha irritat més alguns socis, però a l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc ha aclarit si el català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de Montenegro i Albània a la Unió Europea.
18: España confía que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que se incorporen otros estados miembros a la Unión Europea.
9: Més enllà del debat, a la reunió d'avui no hi ha hagut cap votació formal sobre l'oficialitat del català. Per aprovar-la caldria el suport unànime dels 27 països europeus i això encara queda molt lluny.
5: Aquí a Catalunya el govern es prepara per prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins a segon d'ESO.
19: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. El llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
5: En ple debat sobre com millorar el rendiment a les aules i el dia abans que el president Salvador Illa comparegui al Parlament, la Generalitat ha avançat les primeres mesures per intentar reconduir la crisi al sistema educatiu català. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
20: Què tal? Bon dia. Sí, el govern ha començat a anticipar la seva recepta per revertir no només els mals resultats dels alumnes catalans, sinó el que ja és un problema de salut pública. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
19: Un podia intuir que l'ús excessiu de pantalles en edats molt primerenques doncs era, en fi, una qüestió que d'alguna manera estava afectant el sistema educatiu i a l'aprenentatge. Què tenim avui? Evidència científica i tenim el fet de poder-ho abordar des d'una perspectiva de salut pública.
20: Doncs bé, la Generalitat diu que vol regular aquesta prohibició durant l'any que ve de manera que els menors de fins a 14 anys no puguin fer servir a les aules eines d'intel·ligència artificial. Es tracta d'un primer pas per combatre, no només diuen l'addicció a les pantalles, sinó també altres riscos com el sedentarisme. A més, la Generalitat també ha avançat que reforçarà les lectures obligatòries, tant els clàssics com títols contemporanis, tot plegat anuncis que el president Salvador Illa defensarà demà al Parlament, on s'ha de sotmetre a les crítiques de l'oposició per l'error de la Generalitat que ha deixat fora Catalunya dels resultats d'avaluació internacionals.
5: I a tot això, el govern hi suma l'actualització de la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència i fa un diagnòstic sobre l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. El document parla de retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i d'aprenentatge, augment de pes o insomni i ha de servir per elaborar una guia de bons usos. Mònica Mas, bon dia.
0: Bon dia. Durant 2 anys s'han revisat fins a 700 articles científics que constaten que aquests efectes ja comencen a la primera infància. Entre els 0 i els 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejos és subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
3: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, en l'activitat física, en la salut mental, en l'autoimatge, en les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat també a desenvolupar conductes de risc.
5: De quin temps d'ús de pantalles estem parlant?
0: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 hores. Només a les xarxes socials hi dediquen unes 2 hores al dia. I el mòbil cada vegada arriba més aviat. Abans dels 11 anys, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen. Marc Planes té 16 anys i ha superat l'addicció a les pantalles. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Al principi pues, no sabia el que era una addicció al mòbil. Un cop estàs amb el TikTok hores i hores, pues, te n'adones que sigues una addicció. Més bé al mòbil, sí al mòbil, però al TikTok també, saps? Està tot el dia ja amb el mòbil sense fer res, perdent el temps. Clar, en comptes d'estar mirant el TikTok pots estar fent altres coses, com estudiant, fent activitats amb tons pares.
0: Es calcula que hi ha un 34% dels joves que fan un ús problemàtic de les xarxes socials.
5: Per cert, que reticències dels sindicats de mestres i professors amb el debat obert al Consell d'Educació per millorar el sistema i els resultats acadèmics. L'USTEC acusa el govern de voler desactivar les mobilitzacions i li exigeix que continuï negociant. Si la situació no avança, anuncien noves vagues de professors al mes de novembre. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
22: Bon dia. USTEC no descarta participar al debat del Consell d'Educació de Catalunya, però avisa que no permetran que això substitueixi la negociació col·lectiva. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
23: Aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims 2 anys les mobilitzacions.
22: Consideren que el diagnòstic ja està fet i que el que cal és continuar negociant temes clau com el calendari per climatitzar els centres o l'aplicació del 6% del PIB en l'educació pública. En una línia similar a la d'USTEC, el sindicat de professors de secundària també ha expressat la seva desconfiança amb el que es pugui aconseguir amb el debat obert al Consell d'Educació de Catalunya. Avui aquest sindicat ha presentat una simulació dels resultats de PISA sense el fiasco que els va invalidar. Segons els seus càlculs, si haguessin participat el 23% d'alumnes que es van excloure, Catalunya hagués quedat en la 12a posició de l'Estat en matemàtiques i en la 11a en ciències i lectura.
5: Bé, doncs el govern ja ha reaccionat a aquesta nova amenaça de més vagues de mestres al mes de novembre. Tornem al Palau de la Generalitat, Albert.
20: Sí, perquè la portaveu ha sigut clara a l'hora de marcar límits a USTEC. Avisa que el futur del model educatiu va més enllà de l'opinió dels mestres i sobre les seves reclamacions laborals. Sílvia Paneca insisteix que hi ha un bon acord signat com a punt de partida.
24: Nosaltres interpretem que la negociació ha d'anar en el desplegament d'aquestes pròpies mesures i parlar-ne si n'hi ha d'addicionals. No confondre amb el debat de país i obert que vol tenir el govern. Aquí és el govern qui pilota.
20: Doncs bé, divendres al matí recordem que el president ha convidat al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris perquè comparteixin les seves idees per mirar de sortir d'aquesta crisi. Vox ja ha confirmat que no hi anirà i el PP s'està rumiant si participa en aquest debat de país que reclama Salvador Illa.
5: I més enllà dels recels que desperten la IA, ara us ho explicaven també en el món educatiu, el sector no para de repetir que vol un desenvolupament responsable d'aquesta tecnologia. És el que s'ha sentit durant tot el dia d'avui al Congrés AI Summit, que s'està fent aquests dies a Barcelona i que arriba en ple debat mundial sobre els riscos d'aquesta indústria, Núria Har.
25: Sí, el sector sap que està en el punt de mira, per això els que impulsen la tecnologia defensen un ús responsable i demanen confiança. També des de la Generalitat, que vol que Brussel·les instal·li a Mora la Nova una de les gigafactories d'Europa. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha dit a Catalunya Ràdio que no es volen quedar enrere.
26: En aquesta voluntat i aquesta ambició de ser un pol digital al sud d'Europa i fer-ho des d'un ús actiu i responsable. Estem parlant no només de tecnologia. I aquí el paper de la Generalitat i de Catalunya en el seu conjunt té un paper de lideratge clau.
25: A la mateixa hora, ben a prop d'aquest congrés, al Moll de la Fusta, un centenar d'entitats socials han presentat la campanya No als megacentres de dades. Una de les seves portaveus, Clàudia Bosch, de Satem Catalunya, diu a Catalunya Ràdio què demanen.
1: Una moratòria, aquest pla, fins que no es compleixin aquests requisits, no?, de rendiment de comptes, de transparència, de previsió de quins serien els riscos i els impactes en el territori.
25: A Catalunya hi ha 26 projectes de centres de dades que volen instal·lar-se arreu del país.
5: Passant 18 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional.
2: Catalunya migdia.
6: Avui, 22 de setembre, és el Dia Mundial de la Leucèmia. Sabies que el teu testament pot ser molt més que un tràmit legal? Pot ser una segona oportunitat per a les persones que tenen un càncer a la sang. Amb el teu testament solidari pots donar suport a investigacions que salven vides, com les que impulsa la Fundació Josep Carreras, perquè la leucèmia sigui 100% curable. En incloure la Fundació Josep Carreras al testament, el teu llegat ajudarà a finançar avenços científics que encara són necessaris i que faran possible l'esperança d'un futur sense leucèmia. Fes que la teva herència també sigui recerca, ciència i futur. Informa-te'n a www.eltestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
10: Benvolgut professional, sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres entereu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments de les millors marques professionals com Rockwool, Nauf, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. 20 anys construint junts. Obramat.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
15: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Catalunya migdia. Les 2 i 20 minuts. L'Assemblea General de l'ONU arrenca avui a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, enmig del debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial, ara en parlàvem, la inestabilitat a l'Orient Mitjà i la guerra activa de Rússia contra Ucraïna. Trump, que viu el moment de més baixa popularitat en tota la seva carrera política, firma avui un nou acord sobre Groenlàndia, que ha de permetre el desplegament de més militars nord-americans en aquest territori semiautònom de Dinamarca. El president dels Estats Units s'ha refermat avui en les restriccions en l'accés d'alguns mitjans a la Casa Blanca. Nova York, Oriol Serra, bon dia.
21: Bon dia. El secretari general de l'ONU, el portuguès Antonio Guterres, presidirà la seva última Assemblea General de les Nacions Unides aquest matí a Nova York. Guterres deixarà el càrrec el 31 de desembre i s'espera que els pròxims mesos es decideixi qui el succeirà. El president dels Estats Units, Donald Trump, farà el discurs en representació del país anfitrió de l'Assemblea. S'espera un discurs amb referències a la guerra de l'Iran, a la situació al Pròxim Orient i a la guerra d'Ucraïna, sempre subratllant els mèrits que ell mateix considera que ha fet. Trump també aprofitarà l'Assemblea General de l'ONU per assignar, juntament amb Dinamarca, l'acord sobre el control militar de Groenlàndia. I, com no, s'espera que recordi un cop més que els Estats Units han de liderar la cursa per dominar la intel·ligència artificial, una qüestió que tindrà molts espais aquest any, tal com recorda l'exassessor de l'ONU, Jeffrey Feldman.
27: Si et fixes en la quantitat d'esdeveniments privats relacionats amb la intel·ligència artificial que tenen lloc al voltant de l'Assemblea General, és increïble. Penso que això és una mostra que la IA està transformant l'economia i la societat més ràpidament que la governança. Això serà un tema tant en l'agenda oficial com en les converses privades.
7: as well as private conversations.
21: Destaca també l'estrena de la presidenta veneçolana en funcions d'Elsi Rodríguez a les Nacions Unides i un any més el líder palestí Mahmoud Abbas haurà de compareixer per videoconferència perquè els Estats Units li han negat el visat. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, en canvi, podrà fer la seva intervenció amb tota normalitat.
5: I en el marc d'aquesta assemblea de l'ONU està prevista aquesta tarda una reunió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès pressiona per una treva energètica amb Rússia que Washington veu amb bons ulls, tot mentre s'endureixen els atacs entre totes dues parts. Moscou ha llançat un gran atac aquesta matinada amb míssils balístics, 300 drons i artilleria que han destruït refineries, fàbriques i magatzems de material militar i infraestructures elèctriques. L'atac ha causat almenys 4 morts i una desena de ferits. Ucraïna, però, també ha atacat una refineria russa i ha causat un mort. A Madrid, el Partit Popular torna a escalfar la crisi de Ceuta i crida a manifestar-se aquest cap de setmana a Madrid. Ho fan, segons la convocatòria, en defensa d'Espanya i per reclamar eleccions anticipades. El govern espanyol demana als populars que proposin solucions en lloc d'agitar el carrer. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: El número 2 del PP ha fet una crida a les xarxes a sumar-se a la manifestació convocada a Madrid, que té per lema Marxa per la dignitat, no a la invasió, i en què tampoc hi faltarà Vox. Això quan fa 2 dies que desenes de persones van atacar el cotxe on anava una diputada ceutina i 2 activistes.
11: Que traigo, que no somos nosotros. Coño, por favor.
8: Per això avui el ministre Ángel Víctor Torres feia una crida a rebaixar la tensió, a condemnar tota violència i demanava al PP que s'arromangui amb l'acollida dels menors.
13: Más que manifestació es que ponga a la mesa alguna solución. Alguna solución. Yo le voy a poner una fácil. ¿Quieren ayudar a Ceuta? Que sus comunidades autónomas digan que sí, a que los menores, que son cerca de 3.000, vayan a sus comunidades autónomas.
8: Torres reconeix que encara queden a Ceuta entre 700 i 500 menors malvivint als carrers i uns 2.300 ja s'han pogut identificar.
5: A tot això, avui és l'últim dia de campanya electoral per a les eleccions legislatives que es fan al Marroc demà. Uns comicis en què pot ser determinant el descontentament juvenil pels alts índexs d'atur. Associacions civils marroquines es dediquen a combatre la desigualtat en un país que presenta bones dades macroeconòmiques i que aposta pels projectes faraònics. Enviat especial a Tetuán. Nando Zanoguera, bon dia.
14: Bon dia. El Marroc de l'estadi de Hassan II, on vol celebrar la final del Mundial 2030 o la del conegut com el Borac, únic tren d'alta velocitat d'Àfrica, contrasta amb la dels joves de la generació Z212 que van protagonitzar protestes massives al país, ara apagades. Per al sud del Marroc hi treballen associacions que intenten donar oportunitats als joves. L'entitat APIF, amb seu a Tetuán, acull menors no acompanyats, molts dels quals subsaharians. La coordinadora de projectes, Mariam Saadi, conscient del que ha passat a Ceuta, ens explica que els desaconsellen marxar a Europa de forma irregular.
16: Los menores no saben lo que se van a encontrar cuando llegan allí. Piensan que es como el dorado. Y no es así. Nosotros, desde nuestra asociación, a las propias autoridades e instituciones públicas de Marruecos, siempre se intenta sensibilizar a los menores sobre los riesgos que acarrea una migración irregular.
14: El Marroc té un creixement de prop del 5% amb inflació, deute i dèficit continguts, però l'atur juvenil es dispara fins al 30 i el 40%, segons quines franges d'edat es tinguin en compte.
5: Els patinets elèctrics tornaran al transport públic català. Cal veure a partir de quan i en quines condicions. L'Autoritat del Transport Metropolità, on hi ha el govern, l'Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana, han posat en marxa avui la revisió de la prohibició decretada al gener del 2023, segons que han explicat fons del sector a 3Cat Info. Joan Garcia, bon dia.
17: Hola, Òscar.
5: Per què ara es revisa el retorn dels patinets als trens i als autobusos?
17: Per un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit que obliga els patinets a estar homologats i registrats i tenir assegurança obligatòria. Això hauria millorat la situació d'aquests vehicles de mobilitat personal per replantejar la prohibició en base a la finalitat que exposa la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
24: S'ha obert novament aquest debat de regulació també per fomentar la intermodalitat també.
17: De fet, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, ja va donar per fet el retorn dels patinets al transport públic ahir a l'acte dels 25 anys de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTO. Aquest migdia, el comitè executiu de l'ATM s'ha decidit revisar la prohibició d'acord amb els criteris adaptats per la DGT. Es farà una anàlisi dels riscos amb tots els agents implicats, però, això sí, no s'ha posat cap calendari encara sobre la taula. Recordem que la prohibició es va decretar funcionar després que la bateria d'un patinet trucat per poder córrer més, precisament, es va sobreescalfar dins un tren de Ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant sense provocar víctimes. Fa uns dies, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als seus trens, excepte, això sí, a Rodalies de Catalunya i d'Euskadi.
5: Un parell de notícies ara sobre la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana augmentarà la taxa turística als creueristes d'escala fins als 24 euros l'any 2030. L'increment, que s'anirà aplicant de manera gradual, s'ha aprovat aquest matí provisionalment durant la Comissió Extraordinària d'Economia. En canvi, el que no s'ha aprovat és augmentar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. Anna Escura, bon dia.
0: Bon dia. Aquest matí es votava la modificació de dos punts de les ordenances fiscals. Primer, es volia incrementar l'IBI als hotels de luxe més grans, l'impost sobre activitat econòmiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Però això no ha tirat endavant, entre d'altres, perquè els comuns s'han abstingut i la proposta només ha rebut el suport del PSC i Esquerra. Marc Serra és el portaveu dels comuns.
3: L'alcaldessa Colau tenia el seu model de ciutat, que implicava moltes vegades cedir i negociar i arribar a acords. L'alcalde Trias tenia un model ben diferent, però també sabia arribar a acords. L'alcalde de Collboni ens porta unes ordenances fiscals sense negociar-les, sense parlar-les, sense incorporar cap de les propostes que el nostre grup ha posat sobre la taula.
0: El segon punt sí que s'ha aprovat, aplicar un recàrrec a la taxa turística que ja paguen els creueristes d'escala, que són els que fan una parada de menys de 12 hores a la ciutat. L'increment, com deies, serà progressiu fins a arribar als 24 euros el 2030. Segons el tinent d'alcalde Jordi Valls, l'objectiu és reduir dràsticament els creueristes d'escala i ha anunciat que abans d'acabar l'any deixaran d'operar dues de les 7 terminals de creuers del

0: en pisos turístics o de lloguer, se'ls indemnitzaria. Ara és l'Ajuntament qui ha de moure fitxa, diuen, i esperen que ho faci ràpid, abans de les eleccions municipals. Xavier Martínez és el director de la Junta Constructora del Temple.
1: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família, aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. I nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: Els pròxims anys, els principals treballs de la Sagrada Família es concentren en aquesta façana de la Glòria i l'any que ve ja es començaran a aixecar les columnes que aguantaran les torres. Pel que fa a l'impacte de la visita del Papa, asseguren que s'ha notat un increment de visitants espanyols al davant dels Estats Units, que encapçalaven fins ara el rànquing, i prop de la meitat són catalans i de la mateixa ciutat de Barcelona.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Unió de Pagesos reclama que s'aturin les importacions d'arròs al sud-est asiàtic pel dany que ha causat en el sector a casa nostra. A partir de l'any 2025, les compres d'arròs es van duplicar i el preu ha caigut un 40%. Tortosa, Jordi Barranca.
3: Aquell any es va passar de les 240.000 tones importades a unes 570.000. L'aturada de les importacions forma part dels acords comercials que Brussel·les ha arribat en països com Myanmar, l'antiga Birmània. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
4: Una és parar les importacions, perquè, claro, els importadors han tocat el mercat i l'han destrossat. I la segona qüestió és que, degut al destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, s'enllà una sèrie de diners que estan precisament i no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
3: Tot plegat es tradueix en que el pagès cobra 33 cèntims al quilo, quan, com a mínim, n'hauria de cobrar 45.
4: Evidentment, algú ha descobert aquí a Europa de comprar barat o fora d'Europa i vendre car aquí a Europa. Els consumidors no ho notem, la baixada de preus, però els productes sí. I després d'aquestes coses mal fetes ens trobem en aquesta situació de l'arròs a 30 cèntims com fa 10 anys. Això és degut a que Europa no pensa en l'agricultura, evidentment, i el Ministeri d'Espanya tampoc.
3: Ja han demanat reunions tant amb el conseller com amb el ministre.
2: I avui han començat els treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc de les Gavarres del mes de juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees del terreny, a banda i banda de la carretera de la Ganga, per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial. La Bisbal d'Empordà, Pau Bartrolí.
5: Els treballs, que han de durar 2 mesos, s'estan efectuant a la carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, uns metres més amunt d'on va començar el foc. En paral·lel, s'ha començat a redactar el pla de restauració de tota la zona afectada per definir les actuacions dels propers anys. Quim Gumbau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica que poden passar ben bé 30 o 40 anys fins que el bosc recuperi el seu potencial.
6: A tornar-lo a veure semblant en el que era, doncs, evidentment, porta unes dècades, perquè el creixement dels arbres són espècies de creixement lent, el suro especialment, i en els llocs on s'hagin de tallar, abans no tinguem una coberta arbòria semblant a la que teníem, doncs passaran tranquil·lament 30-40 anys.
5: També s'està treballant perquè no quedi cap finca de la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
2: Passant 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
7: Catalunya migdia.
8: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.es.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
11: Podríem tenir son.
12: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
13: Mare, literalment.
11: Tinc poques ganes de treballar.
13: És que tinc molta feina.
14: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
11: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners. Amb Xavi Canalías.
15: Som pura cafeïna.
2: Catalunya migdia. Passen 4 minuts de 2:15.
16: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta.
2: El 1979, el Teatre Lliure de Gràcia va estrenar això que sentim, La vella Helena, de Jacques Offenbach, protagonitzada per Anna Lizaran i Imma Colomer, entre altres actors. Bé, doncs, gairebé 50 anys més tard, i dins de la celebració del 50è aniversari del Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, estrena aquest vespre

0: una versió molt especial d'aquesta mateixa obra. Marta Vives.
1: Tot i que l'encàrrec que Masfiol va rebre de lliure era aquest...
2: Que agafis la vella Helena i la passis per la Túrmits, que és un poc el que faig sempre.
1: El director teatral no s'ha limitat a la relectura de l'obra, sinó que l'ha volgut convertir en una experiència per descobrir què queda d'aquell esperit dels inicis 50 anys més tard. És per això que des de fa dues setmanes la companyia viu literalment al teatre, entre matalassos inflables, coixins, maletes obertes i neveres plenes de menjar per alimentar un regiment.
2: És vera que en el principi va ser molt dur perquè no teníem manera d'organitzar-nos, ens van organitzar en fatal i va ser tot molt intempestiu, entendes, de campanya. Però és vera que a poc estem aprenent a conviure, que això també és, crec que és molt guapo.
1: La mateixa idea serveix de punt de partida per l'espectacle que es veurà a partir d'avui, un grup de nostàlgics que pensa que el teatre actual és un desastre i farà mans i mànigues per recuperar l'essència dels anys 70 i muntar l'opereta d'Offenbach amb música en directe. El repartiment està format per Gerard Frank, que tindrà el repte d'encarnar el personatge d'Helena, interpretat originalment per Annalisa Arant, també Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carmen Milán. S'estrena avui i ocuparà el Lliure de Gràcia unes quantes setmanes més fins al 18 d'octubre.
0: I ara, cinema.
3: La petite fille chante Sainte Nuit.
0: Albert Serra està molt present aquests dies al Festival de Sant Sebastià i ha presentat 16 Momentos de mi vida, la gravació d'un concert de la diva alemanya Ingrid Caven, que ha dirigit ell mateix, i també presenta Roques Roges, de Bruno Dumont, que ha produït. Són dues pel·lícules que han aixecat força expectació. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
4: El concert de Caven el va gravar perquè no va quedar satisfet del disc que va fer amb ella i la banda de les seves pel·lícules, Els Molforts. És una gravació fosca i tenebrosa que vol destacar sobretot la veu i la presència de l'actriu i cantant musa de Fassbinder. Però en declaracions a Catalunya Ràdio ha confessat que ha estat un projecte puntual.
5: No, a mi no m'interessa, és molt poc creatiu fer un concert. Vull dir, gravar un concert ni que fos, vull dir, del músic que m'agrada més del món. I no, si no estic involucrat amb la música, no té cap interès.
4: Pel que fa al film de Dumont, és una experimentació fantàstica protagonitzada per nens de 5 i 6 anys que es comporten com adults, una cinta hipnòtica.
5: Sí, bueno, té això. És que els nens tenen algú que no t'encansaries mai de mirar-los, perquè com que són tan espontanis, saps sempre tots els gestos, les reaccions, no? És una cosa que no cansa de mirar, perquè és com veure un animalot.
4: Finalment ens ha confirmat que Out of This World estarà a punt l'any vinent i que serà la pel·lícula més original de l'any amb la millor escena final del cinema recent.
0: I ara anem a València. Perquè el Teatre Principal de la ciutat de València tanca per motius de seguretat. L'edifici necessita una rehabilitació integral que s'allargarà durant 4 anys i que costarà uns 50 milions d'euros. València, Pepa Ferrer.
6: Que el Teatre Principal de València estava en obres, el sector ho sabia. La notícia d'avui, però, ha estat una sorpresa. Ahir mateix es presentava la programació. Isabel Martí és membre de l'Associació d'Escriptors i Escriptores Teatrals.
7: L'espai ha estat en obres puntuals i que anaven a aprofitar-se les obres així més intenses en el període de vacances que estava tancat l'edifici, el teatre, en estiu. Ara ens trobem amb que el principal espai d'exhibició escènica amb les millors condicions desapareix.
6: El Teatre Principal és un dels més emblemàtics i importants de la ciutat. Segons explica, la Diputació de València tanca per risc de despreniment i per no poder garantir la seguretat. Els que es queden també orfes són els músics en valencià. Pau Alabajos és del col·lectiu Ovidi Montllor.
8: Molta de la programació dels nostres artistes no es podrà fer en aquest espai tan emblemàtic del Cap i Casal. I un poc s'ajunta amb aquesta falta de prioritat de la cultura des del punt de vista de la gestió del Partit Popular i de Vox.
6: El malestar de l'escena teatral és palès a les xarxes i ja preparen mobilitzacions de protesta.
0: I una cosa més abans dels esports. El nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al MACBA amb un equipament que tindrà una veu pròpia, progressista i basada en els continguts. El curador d'art ha presentat avui el seu projecte pel museu que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Barcelona, Òscar Callau.
9: Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri per la sofisticació del seu pensament artístic i alhora la seva capacitat de connectar amb la societat i el públic de l'art contemporani. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
10: El MACBA és els seus continguts i està clar que els continguts dels museus no estan funcionant i tenim que canviar els continguts. canviarà l'enfoc del que proposa el museu a la seva audiència.
9: Roma ha detallat també com planteja dotar de veu pròpia el nou MACBA.
10: MACBA que es separa frontalment del pensament reaccionari que avui assetja la cultura, però també d'aquestes tendències que pretenen convertir els museus en una mena de fotocalls inofensius.
9: El nou director del MACBA ha parlat avui de l'orientació general del seu projecte sense concretar els eixos temàtics i els continguts que explicarà en els pròxims mesos.
0: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Amb l'arrencada de la Champions femenina.
11: Avui es juguen els primers partits i demà serà el debut del Barça.

0: Doncs arrenca la Champions femenina. El Barça jugarà demà el primer partit per defensar el títol aconseguit a Oslo el 23 de maig.
1: Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució en blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol. Sovint...
0: Sense Alexia, Mapi, Ona ni Salma, però amb cares noves i amb jugadores que ara pesen més a l'equip, el Barça debutarà demà contra el París, però serà un debut on hi faltaran moltes jugadores, i no aquestes que dèiem ara, que ja van marxar a l'estiu, sinó d'altres que estan pendents per el seu estat físic. Marcos García, quina és l'última hora de la infermeria?
2: Doncs la bona notícia, encara no confirmada, apunta que potser torna demà Irene Paredes. No va jugar contra l'Alavés, la central del Barça, i potser podria tornar demà contra el París. Ho sabrem demà al matí quan hi hagi la llista de convocades. No pinta que arribin per al partit Kika ni Vicky López. Alexandri i Van Asten són baixa segura i tampoc indica la informació que tenim que arribi Aitana Bonmatí. A banda, ja sabeu, estan amb la selecció espanyola sub-20, Carla Julià i Aisha Camara, que tampoc hi seran.
0: I han parlat fa poca estona el tècnic Pere Romeu, també la jugadora Eva Pallor. Es veuen favorites per revalidar el títol, Marcos?
2: Sí, començant pel tècnic. Ja saps que allò de favorit a vegades fugen d'allò, però Pere Romeu ha entomat el repte de ser de nou candidates a tot.
3: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot, segur.
2: Primera roda de premsa completament en castellà per Eva Pallor. S'ha defensat prou bé en castellà. Ha explicat que vol seguir el Barça més enllà del proper estiu, que és quan acaba el seu contracte. També ha explicat que per ella no és especialment destacat que la final es jugui a casa seva, a Varsovia. I sí, en clau de grup, Pallor admet que són les candidates a batre.
4: Cuando estás mejor equipo del mundo, siempre otros equipos quieren... jugar contra ti muy bien y más motivación, pero nosotras también, nosotras estamos preparados y que dice es nuestro objetivo otra vez va ahora a Polonia, a Varsovia y paso a paso porque son muchos partidos en esta temporada.
2: Ara ja s'hi ha acabat el mercat de fitxatges. El Barça ha donat per tancada la plantilla, ja sabeu, sense cap més incorporació en defensa. Pere Romeu destaca que tothom al club va a la una.
3: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
2: Hem sentit, doncs, avui Pere Romeu i també Eva Pallor, que, sens dubte, la polonesa és una de les jugadores pal de paller d'aquest equip, com ho són Paredes, Patri o Aitana, i sense cap mena de dubte, Cata Coll a la porteria.
0: Precisament, Cata Coll, que avui serà protagonista al Tot Costa a partir de les 7, entrevista amb la portera blaugrana. I ara podrem sentir un avançament d'aquesta entrevista on Cata Coll fa el seu podi per la pilota d'or.
5: Jo, Patri, que guanyés, crec que Patri havia de fer un any increïble l'any passat. També la ficaria i Alexia Botella. Jo crec que seria tres jugadores que m'agradaria que estiguessin allà.
0: Doncs l'entrevista sencera amb Cata Coll, que sempre és interessant sentir el que diu. Avui al Tot Costa, a partir de les 7, com dèiem, arrenca la Champions femenina, hem parlat del Barça, tota aquesta prèvia del partit amb el París, que jugarà demà, però avui ja hi ha partits, Marcos.
2: Sí, entre els més destacats del dia, 6:45, Bayern de Múnich, Manchester City, i a les 9, dues cites interessants, Real Madrid, PSG i Arsenal, Kiu de Dinamarca, a la final de la Champions femenina del 27, a Varsovia, el cap de setmana del 28 al 30 de maig.
0: I, per cert, recordem que ha tornat el Fem Futbol, el podcast de Catalunya Ràdio, en aquest primer episodi de la temporada. Sonia Gelmà i la resta de col·laboradores se centren en la figura de Maïssa Baja, la perla més jove de la Masia.
6: O
0: Seguim parlant de futbol. Mentre esperem l'entrega d'avui de Tiempo de Revisión del CTA, l'arbitratge de diumenge al derbi madrileny encara porta cua i compta perquè el darrer capítol és ben fresc, torna a tenir Mourinho com a protagonista. Jordina Terré.
6: Aquesta vegada per passiva, i és que el tècnic portuguès del Madrid, que va situar-se sota els focus després de l'Atlètic de Madrid-Real Madrid amb la seva polèmica roda de premsa, ha estat el gran absent de la trobada anual que tenen els tècnics de primera. Mourinho ha argumentat motius personals per no assistir aquest migdia a la seu de la Federació Espanyola, a Las Rozas, a Madrid, a la reunió d'entrenadors aprofitant l'aturada de seleccions. En la reunió, a més, hi ha trobada en Fran Soto, el responsable del comitè tècnic d'àrbitres. Mourinho, doncs, queda fora de la foto, on sí que hi sortiran Hansi Flick i Simeone, entre d'altres.
0: També ha parlat de tot aquest embolic, de tota la polèmica, el president de la Lliga, Javier Tebas, que ho ha fet a Twitter, al seu compte d'X, Jordina.
6: A les seves xarxes socials, Javier Tebas diu que cap equip pot tenir un arbitratge a la carta. Tebas diu que la competició no és propietat de ningú i es pregunta si algú pretén que xiuli segons la facturació, les audiències o l'escut. Tebas torna a referir-se a Real Madrid Televisió com la televisió del règim. El president de la Liga argumenta que és més còmode apuntar que hi ha una conspiració contra el Madrid que parlar del que passa a la gespa. I Tebas remata que la coartada de sempre no se la creu ningú amb sentit comú. A les darreres hores ha fet un comunicat també l'Atlètic de Madrid i ha demanat acabar amb l'assetjament arbitral després de l'allau de crítiques arran del derbi madrileny. I aquesta tarda, nova edició de Tiempo de Revisión del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
0: I a l'Espanyol, el tècnic Manolo González ha decidit mantenir el pla previst per aquesta setmana, tot i la derrota de divendres contra l'Elx, que és el cué de la Lliga. I aquest pla passa, Sergi Andreu, perquè els jugadors tinguin 6 dies de festa.
7: Sí, el primer equip de l'Espanyol té festa des d'avui i fins diumenge. Això vol dir que tornaran els entrenaments dilluns vinent, dia 28 de setembre, amb la mirada posada en un partit amistós que jugaran divendres, dia 2 d'octubre, contra l'Ipswich Town, de la Premier League al RCD Stadium. De fet, serà com un entrenament a porta tancada on no hi podrà accedir cap aficionat. Semblava que el pla podria haver canviat després de la desfeta dolorosa de divendres contra l'Elx, però Manolo ja va insinuar a la sala de premsa després del partit que, en principi, no era aquesta la intenció.
8: Si al final no es una cuestión tampoco ni de más tiempo libre o menos, es una cuestión de... Porque le quites un día parece que sea el mejor entrenador, no es una cuestión de quitar días ni de nada esto. Pero lo que tenemos que hacer, repito, es analizar bien lo que está pasando, que yo ya te digo que lo tengo bastante claro, y darle la vuelta a la situación ya.
7: Per cert, hi ha com a mínim 5 jugadors que de vacances en faran poques. Són els 3 internacionals que són amb les seleccions, Roberto Fernández, Vani Aderkusic i Javi Hernández, que és amb la sub-23 espanyola, i els que es troben en una fase de recuperació com Javi Puado i Andoni Gorosabel.
0: I en aquesta aturada, un dels partits més destacats de seleccions serà el que es jugarà entre Països Baixos i Alemanya. Serà el debut de Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès i s'enfrontarà a un seleccionador que també s'estrena, el nou seleccionador alemany, Jürgen Klopp, Eudald del Serra.
9: El terrassenc va dirigir ahir tot just el seu primer entrenament com a nou seleccionador neerlandès. Només seran 3 sessions de preparació abans d'afrontar un debut molt exigent a la Lliga de les Nacions davant l'Alemanya de Jürgen Klopp. Xavi, però, n'assumeix el repte.
10: Many of the staff are from Netherlands.
11: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta. I jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
10: Will be not easy, but I'm ready for the challenge.
9: L'ex-tècnic blaugrana treballa amb un grup de 26 jugadors, entre els quals no hi són Frenkie de Jong, que continua lesionat, i tampoc un ex-blaugrana, Memphis Depay. Per Xavi, comunicar-li a Memphis que no formaria part de la convocatòria ha estat el més difícil que li ha tocat fer des que va assumir el càrrec.
11: Segurament la decisió més difícil fins ara ha estat haver de trucar en Memphis. Havia de ser honest amb ell, perquè el conec i tinc una molt bona relació. I la seva resposta ha estat increïble. Ho han tomat amb maduresa, ha entès la meva decisió i ens tenim un gran respecte mutu. Però també vull aclarir que la porta continua oberta per a tots els jugadors.
10: The door is open for all the players.
9: Recordem que Xavi va assumir tot just el mes passat el càrrec de seleccionador dels Països Baixos en substitució d'un altre ex-blaugrana, Ronald Koeman.
0: I en un apunt més a futbol, en aquest cas a casa nostra, la primera federació, la mala arrencada de temporada que està fent l'Europa, ja s'ha cobrat la primera víctima, David Ubach.
11: El club de la Vila de Gràcia de Barcelona ha cessat el seu entrenador, Josep Maria Gené, després de només 4 jornades de Lliga. L'Euroc ocupa ara la penúltima posició a la classificació de la primera federació amb només un punt sumat de 12 possibles. Des del club gracienc, a més dels resultats adversos, apunten a una pèrdua de confiança com a detonant de la destitució de Gené, de 68 anys. Es dona el cas que Gené havia rellevat a la banqueta a l'Ai Benítez aquest mateix estiu després d'haver estat el responsable esportiu de l'Europa els últims 4 anys. Amb el tàndem Gené als despatxos i Adai a la banqueta, l'Europa va jugar el play-off per pujar a la segona divisió la temporada passada, just en la temporada en què venia d'assolir l'ascens de segona a primera federació. A Gené ara el rellevarà Luis Blanco, de 48 anys, després d'haver dirigit l'Atlètic Balears. Anteriorment, Blanco havia treballat a l'Espanyol com a tècnic del filial, segon entrenador del primer equip i fins i tot com a preparador principal en alguns partits de primera. A la banqueta de l'Europa, a Blanco l'acompanyarà ara l'emblemàtic exjugador escapulat Alberto González com a tècnic assistent.
0: Farem una pausa i després... reviurem la festa de la penya a Badalona.
12: Catalunya migdia.
13: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
15: 205 cavalls i només 4,3 litres?
16: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, moment per reviure la festa ahir de la penya a Badalona per aquest títol de la Supercopa ACB que va aconseguir diumenge. Ernest Macià.
20: Doncs sí, Laia, per primer cop en 18 anys van veure aparèixer pel balcó de la plaça Cap de la Vila a Ricky Rubio. Escoltem-lo.
21: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
20: Doncs Ricky Rubio, que va justament a apel·lar que hi havia molts nens a la plaça, més de 2.000 persones, de les quals molts, una proporció bastant elevada, eren nens que volien veure de prop els seus ídols. Ens diuen des de la penya doncs, que han notat el ritme de creixement en la campanya d'abonaments perquè aquesta Supercopa ha tornat a posar Badalona al mapa del bàsquet europeu i, sobretot, quin és el principal culpable, i ahir tothom volia que sortís i digués alguna cosa, tot i que ell és molt tímid, és Nicola Provítola.
22: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
20: Aquesta tarda sentirem a Dani Miret aquest crit de visca la penya, visca Badalona, doncs el va trencar Eli Indiae, que va dir visca la penya i visca Catalunya. Evidentment a la plaça doncs molta gent van riure. I hem de dir d'altra banda que aquesta setmana és la setmana important, Laia, que comença el bàsquet, primer amb l'Eurolliga amb el Barça, Barça-Efes, i el Joventut, ja que parlàvem, debuta també, com tots els equips catalans aquest cap de setmana, en aquest cas diumenge, a la pista del Breogán.
0: I el Mundial de Ciclisme a les últimes hores han estat per oblidar per als germans catalans Cef i Matís van Kerkhove, Isaac Vilalta.
23: Doncs sí, amb molta mala sort, especialment per a Cef, el germà petit que avui havia de disputar la contrarrellotge júnior. De fet, Cef van Kerkhove era un clar candidat a medalla tant en la crono com en la ruta. Diumenge, però, mentre s'entrenava amb la bici de contrarrellotge, un cotxe el va atropellar. El seu germà, que era amb ell, explica que el cotxe va sortir d'un encreuament sense veure el Cef i el van vestir. El de Montbrió del Camp es troba bé, però amb lesions considerables i haurà d'estar unes 6 setmanes immobilitzat. Es perd, per tant, el Mundial i l'Europeu. Just mesos enrere també el va atropellar un cotxe i va estar unes setmanes de baixa. Pel que fa al germà gran, Matís no va completar ahir una bona crono en la categoria sub-23 i va ser 12è, quan era un dels grans candidats a medalla. Avui, per cert, es disputa la crono mixta per equips amb la presència de Paula Blasi i Mireia Benito, formant part del conjunt espanyol. El trio masculí sortirà a 3:45 PM d'aquí pocs minuts, i Benito, Blasi i Sandra Alonso els agafaran el relleu a la segona part de la cursa.
0: I en tenis, aquest matí ha començat a la Xina la fase final de la Copa Billie Jean King, que seria l'equivalent a la Copa Davis masculina, i el torn per l'equip espanyol arribarà demà amb la presència d'una tenista catalana, Eudald.
9: Parlem de la tenista de Blanes, Marina Bassols, de 26 anys, que després de 2 anys d'absència torna a formar part de l'equip espanyol, que demà al matí s'enfrontarà al Kazakhstan en una de les eliminatòries de quarts de final. Bassols considera tot un premi per l'any que està fent poder participar en aquesta competició i formar part de l'equip que dirigeix Carla Suárez.
1: Supercontenta al final, volver aquí al equipo con las jugadoras que nos llevamos superbien y también yo. Después de este año yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
9: A més de Bassols, també formen part de l'equip espanyol femení de tenis Sara Sorribes, Caitlin Quevedo i Jessica Bouzas. El Kazakhstan, el rival demà de l'equip espanyol, té la baixa segura de l'actual número 1 mundial, Elena Rybakina, que arrossega problemes físics des que va guanyar fa poc el US Open. Si les espanyoles superen el Kazakhstan a quarts, s'enfrontaran en semifinals a l'equip guanyador del República Txeca Gran Bretanya, que juga ara mateix. D'altra banda, l'equip espanyol masculí de Copa Davis ja sap quin rival es trobarà als quarts de final d'aquesta competició. Serà Àustria, després del sorteig celebrat aquest migdia a Bolonya, on es disputarà aquesta final avui de la Copa Davis, a finals de novembre.
0: I ara parlem d'una modalitat de les curses de muntanya. Es tracta de l'Sky Ultra, una cursa de muntanya que es disputa en una altitud superior als 2.000 metres i on tenim un subcampió del món català, Carles Vila.
3: Estem parlant del reusenc Julen Calbó, que a la Gomera va acabar segon al Mundial de Sky Running en un recorregut de 62 quilòmetres i 3.700 metres de desnivell positiu. Va acabar per darrere de l'italià Cristian Minoggio.
4: Tenia al cap que havia d'arribar bé aquí perquè ja havia anat amb la selecció altres vegades i no hi ha pogut plasmar el resultat que volia, i la veritat que estic molt content perquè hi havia un nivell de corredors que sabia que era molt difícil lluitar per les medalles, però si arribava bé i em trobava bé podria fer-ho. Vaig sortir valent, tenia bones sensacions de les últimes setmanes després de l'estiu que vaig afluixar una mica, un parit de setmanes després de l'última cursa que vaig fer, i al final tot va sortir més o menys bastant bé.
3: La plata de Julen Calbó confirma la seva progressió els últims anys. En anteriors edicions del Mundial ja havia acabat entre els 10 primers. El seu pròxim objectiu serà l'Ultra Pirineu, una prova de 100 quilòmetres i 6.700 metres de desnivell positiu.
0: Recordeu aquest nom, Yu Zidi. Si teniu memòria, potser us ve al cap aquella nedadora que al Mundial de l'estiu passat a Singapur va despuntar amb només 12 anys. Doncs a les últimes hores, ara amb 13 anys, s'ha superat, David.
11: Durant la celebració dels Jocs Asiàtics, que es fan aquests dies a Tòquio, al Japó, Yu Zidi ha fet la segona millor marca de la història als 200 metres d'estils. Amb 13 anys ara, la jove xinesa s'ha penjat l'hora a la prova, òbviament, amb una marca de 2 minuts, 6 segons i 10 centèsimes, només 40 centèsimes més que l'actual rècord del món en poder de la canadenca Summer McIntosh. Yu Zidi ha superat llegendes de la natació en aquesta prova com Katinka Hosu, Kaylee McKeown i Kate Douglas. Recordem que l'any passat, al Mundial de Singapur, Yu Zidi va saltar a la palestra amb només 12 anys quan va assolir el quart lloc als 200 estils i als 200 papallona, i fins i tot es va penjar el bronze mundial en relleus.
0: I el Madrid ha dit que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre, però parla que potser només estarà 3 setmanes de baixa. Grau 3, això és un esquinç sever.
11: Un senyor esquinç,
0: sí. Però vaja, en principi, diu, només 3 setmanes. Deixem aquí els esports a les 7, més esports del Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
24: Catalunya Migdia.
5: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia explicant-vos que la majoria progressista del Tribunal Constitucional ha activat el compte enrere per l'aplicació total de la llei d'amnistia. Aquest migdia ha tombat la tesi conservadora que el referèndum va suposar un enriquiment personal als líders del procés. A TV3, Gonzalo Boye ha situat el retorn de Carles Puigdemont a finals del mes d'octubre. També hem connectat amb Brussel·les, on no ha agradat gens l'estratègia del govern espanyol de vetar noves ampliacions de la Unió Europea fins que no es reconegui abans l'oficialitat del català. I ens hem fixat en la guia del govern sobre les pantalles, que adverteix de conseqüències com el retard en el llenguatge o els dèficits d'atenció en els menors que estan massa hores davant de les pantalles. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs mira que la Sagrada Família rectifica i ara diu que l'escalinata de la façana de la Glòria comportarà l'enderroc de més d'un edifici. A primera hora i en roda de premsa, el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, ho heu sentit fa uns minuts al Catalunya Migdia, apuntava que la façana de la Glòria i l'escalinata es podrien fer només afectant el bloc Núñez i Navarro.
6: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
2: Doncs bé, el temple ha matisat poc després que també es veuran afectats altres edificis de la zona. Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions sobre el tema. Més qüestions. El govern espanyol demana al jurat popular que absolgui Begoña Gómez i la declari innocent. A l'espera que es posi data pel judici a la dona de Pedro Sánchez, la ministra portaveu Almasaiz ha demanat als nou ciutadans que la jutjaran que siguin justos.
7: Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso, hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
2: I Codorniu es prepara per ampliar el seu negoci del vi a Espanya amb l'adquisició de cellers a Galícia, Andalusia i la denominació d'origen Rueda. Aquest any ha tornat a batre rècord de vendes sense pràcticament cap afectació per les turbulències al mercat nord-americà. Anem a Barcelona, Sara Riera.
8: Bona tarda. Reventós Codorniu, líder absolut al mercat del cap Espanya, vol créixer al sector del vi i penetrar en zones on encara no ha entrat. Una estratègia que compensaran aturant alguna inversió a l'estranger. Aquest any han guanyat 14 milions d'euros i, segons el CEO, Sergio Fuster, la clau ha estat adaptar-se al que demana la gent.
24: Bebidas más frescas, más fáciles. Que eso es lo que te está llevando a esos segmentos que, de alguna manera, son momentos de consumo y experiencias un poco, se perciben como más fáciles, más ligeras, menos contenido alcohólico. Entonces, es un fenómeno transversal en todas las edades. Se ve en jóvenes, pero te diría que también se ve en adultos. El mercado está claramente gravitando en esa dirección.
8: Mentrestant, continuen les converses per la sortida del seu accionista majoritari, el fons nord-americà Carlyle, que continua negociant la venda del seu 55% de la companyia.
5: Passant 3 minuts de les 3.
18: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: I amb Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
25: Bona tarda.
5: L'advocada Gemma Calvet, bona tarda.
25: Hola, bona tarda.
5: I el consultor de comunicació Miquel Àngel Escobar, bona tarda.
26: Bona tarda.
5: Com esteu? Tot bé?
25: Tot bé.
26: Molt bé.
5: Perfecte, escolta, doncs mira que duri. No, intentarem no espatllar-ho, com a mínim durant la pròxima hora. A partir d'aquí, quan sortiu del Catalunya Migdia, ja no em sento obligat a fer-vos la vida.
25: L'espai fa la cosa, eh?
5: Ah, doncs mira.
25: I la companyia.
5: Molt bé, heu quedat molt bé, heu quedat molt bé. A veure si ho manteniu d'aquí un moment. Quan afegim a la conversa, com cada dimarts, el David Caravent. Bona tarda.
27: Molt bona tarda.
5: Estan tots encantats de la vida, per tant, no ho espatllis ara tu.
27: No, jo crec que té a veure amb l'aire condicionat.
5: Però això podria ser, perquè fora encara fa molta calor i, per tant, aquí dins està més bé.
26: Sí, això també és veritat. Sí. Un mes i mig era...
5: Home, estem a finals de setembre.
26: Ja.
5: Però... anirà afluixant això, però bé. A veure, quin tema ens vols proposar?
27: Doncs la meva dèria d'avui és que m'he assabentat que s'ha mort el Marcos Ordóñez, el gran crític teatral, i
10: I m'he quedat, ostres, molt garrativat. Bàsicament, jo el vaig tractar molt fugazment fa anys, i era un tio... bueno, que jo crec que representava molt bé la figura aquest del crític com a veu amb molta autoritat i que tothom respecta, i que ha anat elaborant un discurs i una, diguéssim, un criteri estètic, allò que diuen, ha sigut una bona policia duanera cap al país de l'estèticament correcte. I aquestes figures, encara n'hi ha, evidentment, a tots els mitjans, però aquestes figures crec que han anat perdent, si no autoritat, respecte per part dels lectors i per part dels consumidors culturals. I llavors, jo em volia preguntar per què, perquè ràpidament em surten moltes possibilitats, no? La difuminació o la relativització dels cànons estètics d'Occident, el fet que la premsa tradicional doncs està perdent pistonada davant de les xarxes socials, moltes coses, però jo recordo que d'adolescent li tenia un respecte molt gran als crítics culturals. Ma mare era crítica de dansa a La Vanguardia, i jo havia hagut de contestar moltes vegades trucades de coreògrafs i coreògrafes emprenyats amb ma mare.
5: Que tocaven el fixe, clar.
10: Exacte, tocaven el fixe i necessàriament havies d'interactuar amb ells. I llavors, ostres, els crítics eren gent que tenia molt poder, i crec que ja no en tenen tant, no?
5: No sé si va molt lligat també a la figura del periodista, que també està molt més discutit del que estava abans. Clar, abans de tenir un periodista, anava a missa, i ara, en canvi, algun interès hi ha al darrere. Però no sé com ho veieu. Primer, si se n'està fent de crítica als mitjans, als llibres, a les pel·lícules, a les sèries, si se'n fa molta, si se'n fa poca, si se'n fa com es feia abans, i si la figura del crític, com diu el David, ha perdut una mica d'aquesta àurea que els envoltava. No sé com ho veieu.
12: Començo jo.
5: Per exemple.
12: Com que estic en un mitjà, doncs igual ho puc veure des d'aquesta banda. Jo crec que estic d'acord amb que ha perdut una certa influència. Primer, perquè hi ha hagut una precarització en general dels mitjans, i la cultura, com passa amb els pressupostos dels governs, doncs sempre és la ventafocs, i per tant, a l'hora de retallar, doncs, malauradament, moltes vegades quan s'ha de retallar, doncs es retalla a cultura i no a política o a esports. Abans hi havia noms que eren de referència als mitjans, perquè era gent que estava en plantilla, ben pagats, i per tant, ben pagats vol dir més blindats a les crítiques, no? I ara
5: a les influències,
12: a les pressions, perquè dedica, jo que en temps lliure faig com a hobby gairebé ressenyes de llibres, doncs se'n publiquen molts. Hi ha moltes editorials, encara que n'hi hagi dos grans que són les que es mengen el gran pastís, doncs hi han moltes, i llavors no és que rebis molta pressió, però en reps moltíssims i coneixes a més editors i editores, i amb alguns fins i tot pots tenir una certa amistat, i això fa doncs que, no en diria potser una pressió, però sí un afegit a l'hora de decidir de quins llibres parles o de quins parles més o menys, no? I per tant, a la precarització, el fet de que molts mitjans doncs tenen alguns crítics de referència, cada cop menys perquè se n'han anat jubilant, no ens equivoquem, i la resta són col·laboradors. I els col·laboradors, com en totes les àrees, en fi, han de fer moltes col·laboracions per sobreviure, i això vol dir que algú, una especialització, no? Tu parlaves de la teva mare amb dansa. Amb dansa, doncs, clar, algú que faci dansa ara vol dir que per viure només de col·laboracions parlant de dansa has de tenir com a mínim 3 o 4 mitjans. Mínim. I tot i així, segurament hauràs de fer alguna altra cosa que no sigui només crítica de dansa, no? I això fa que tots els lectors també, o els oients, o els espectadors, perdis aquella referència, no? Abans hi havia gent experta en còmic, no? Gent que li agrada el còmic sabia que aquella persona, no, doncs era una mica el seu referent. Ara costa molt trobar algú que diguis, mira, és aquest nom en còmic, no? I una última qüestió. Crec que tu citaves l'exemple de les xarxes, o el paper de les xarxes, que ens afecta a tots, i no només a la gent que fa crítica literària, però en xarxes hi ha gent que està fent coses molt xules.
10: I tant, i tant.
12: Per exemple, jo el que controlo més, que no és dansa, però sí en llibres, no? Doncs hi ha gent jove que està recuperant clàssics, no et dic ja el romanci o aquests fenòmens més juvenils, no? Sinó clàssics
25: durs, no? I que els estan fent com molt digeribles perquè els adolescents, que és veritat que costa que llegeixin, però encara llegeixen, doncs arribin a títols que probablement ni llegint els suplements literaris dels diaris que puguem tenir nosaltres al cap, ni en programes especialitzats o seccions culturals de ràdios o televisió, no hi arribarien, no? Per tant, jo crec que sí que s'ha canviat la figura del crític en algunes coses per mal, però a mi, que sempre m'agrada ser una mica optimista, penso que també s'estan fent coses xules per arribar a més gent. I una última cosa, abans els crítics, que ens passava també als altres mitjans, com que no tenies retorn, tu pensaves que allò ho havia llegit tothom i que havies convençut a tothom i que tothom ja estava d'acord.
5: T'havies marcat l'agenda.
25: Clar, i ara saps que potser no és així. Mm.
10: Sí, però, és a dir, estic d'acord amb tu, perquè a les xarxes trobes prescriptors, també. Mm. És a dir, prescriptors de pel·lícules, de clàssics de la literatura, i, a més, gent que s'ho curra moltíssim.
25: O podcast, eh? O podcast meravellosos.
10: El que passa que la funció que hi ha de dir sí, yeah, no, o ni fu ni fa, que era realment de policia de duanes, saps? Mm. Vull dir, era, tu pots entrar en l'Olimp dels artistes valorats i tu no. I aquesta autoritat és la que separa... Ara tot és una mica...
25: Sí, però, per exemple, hi ha un crític de cinema que fins i tot té un documental, no? No direm el nom perquè sí, és d'una altra empresa. Sí. Doncs aquest sabem que el que faci Almodóvar, estigui bé o malament, que a mi no m'agrada tot l'Almodóvar, ja sabem que s'ho carregarà.
5: Hi ha fílies i fòbies.
25: Ja només esperes la crítica destructiva sabent que faci el que faci no li agradarà. I això pot passar en altres casos, no? Que també, com que es movien a vegades per unes certes fílies i fòbies de tants anys d'aquest món tan petit i endogàmic, doncs no sé si sempre actuaven amb aquesta...
10: Objectivitat que o aquesta recerca
25: d'honestitat, no?
10: El crític és un subjecte que té un criteri subjectiu, però que el busca objectivar-lo a través de la crítica. És, aquesta és la feina, no?
5: I això que hi ha àmbits en els que la figura del prescriptor és gairebé, diria que, bàsica, perquè, per exemple, si t'agraden les sèries, algú t'ha de posar una mica de mapa, sí, perquè la quantitat de sèries que arriben a la nostra pantalla, sí, sí, algú t'ha de dir, escolta, de fet, tira cap aquí, cap allà. Després tu ja, depèn de qui et faci la crítica, saps que la crítica d'aquell normalment coincideix amb els teus gustos, o la d'aquell altre no, i per tant més o menys te l'encerta. En el cas dels llibres, clar, és que n'arriben de novetats milions cada vegada. A les llibreries pràcticament només trobes novetats perquè la que tenen una mica d'antiguitat ja els han de treure dels llit de les taules perquè no hi caben totes les novetats. Per tant, algú que et digui, com a mínim que et digui, mira, aquest llibre fa això, això, això i això. Si vols això, el tindràs.
25: Però
5: i si no,
25: no. Saps que notar les editorials? Per exemple, una cosa que els hi funciona... Ja acabo, eh?
13: No, tira.
25: Perdó, agafa la pilota i no la suelto. Sí.
13: Passa-la, home, Neus, passa-la.
5: T'ha agradat el tema, t'ha agradat.
25: No, m'encanta, és que m'agrada molt el tema. Han notat que, per exemple, no sé, si Caravent, a la seva columna, parlant del Barça, per no dir una de cultura, parla d'un llibre, no sé, d'una biografia d'un esportista o d'un programa i tal, té molta més incidència que en un suplement literari algú que parli d'aquest llibre. Per què? Perquè la gent que llegeix el Caravent a La Vanguardia parlant del Barça té un perfil que pot estar més interessat en aquest tipus de llibre que no aquestes aiguabarreig que fem en els suplements on hi ha de tot i res. Ja està. Ja em callo fins a les 4. Bona tarda a tothom. Gràcies.
5: Recordo que fa molts anys hi va haver que li vam fer una entrevista a Pep Guardiola, quan era jugador de futbol, i va esmentar Els ponts de Madison County com un dels llibres que més li havia agradat, i es va esgotar el dia següent, perquè la gent el va agafar com a referència.
13: Bueno, és que el que ja no és el que era, és l'autoritat. No? Combinat amb uns codis diferents, perquè es mouen altres terrenys que no són analògics, que són digitals, i amb un canvi generacional que fa que hi hagi altres prescriptors, i per tant que busquem una prescripció que s'assembli més als nostres gustos, i no tant aquell patró que potser el que tenia aquella figura majestàtica, no?, que estava a La Vanguardia, estava al País, doncs clar, tot això representa un canvi. Jo crec que la crítica existeix, i a més és bo que existeixin, i que sigui per fer-te el mapa, no?, que parlaves abans, Òscar, però sobretot... ja no des d'aquesta posició de poder, sí, que sí, és d'on emanava, diríem, el criteri, no? Sinó que el criteri es conforma d'una altra manera, potser més democràticament, vés a saber.
10: És que ara m'has fet pensar en una cosa. És veritat que abans, davant de la gran autoritat, per exemple, que anava creixent, Pedro Almodóvar comença a adquirir una autoritat molt bèstia, contra ell no hi havia gran cosa. Llavors necessitaves un crític que tingués autoritat perquè... gosés portar-li la contrària. Avui dia, amb tots els comentaris, amb el Twitter, amb el no sé què, tothom opina i tothom... Per tant,
13: I quan comença a seleccionar un hotel o comprar alguna cosa, vas a buscar els comentaris. Exacte. I no t'importa qui és. Simplement fas una mitjana dels comentaris positius o negatius i a partir d'aquí prens una decisió.
14: Sí, sí.
15: Però després hi ha una cosa. Vas al teatre, veus una pel·lícula o compres un llibre. Per tant, després és el espectador, l'actora, oient, no? que decideix si li agrada o no li agrada. Jo, amb aquest concepte d'autoritat, per discapar una mica, dèiem, no? Fer una mica així, ens pagueu per això, també, no?
13: Sí.
15: Mira, la idea de l'autoritat, entre cometes, moral, que pot representar la persona que avui ha portat la dèria, encertadament, jo crec, el David, per poder-ne parlar d'un tema que no està normalment... És que també hi ha una feina al darrere. És a dir, el Marcos Ordóñez, com a molts altres crítics, anava a dir prehistòrics, però no, històrics, recents, tenen criteri construït a partir d'un coneixement comparat, d'un aprofundiment, d'una perspectiva personal, també, perquè la crítica és molt personal. Tu pots fer una crítica tècnica, de dir, mira, aquest llibre està ben escrit, no? A mi, per exemple, Vargas Llosa és un senyor que escriu bé, però a mi no m'arriba. No he gaudit mai llegint en Vargas Llosa, i l'he llegit perquè escriu bé i perquè de tant en tant has de llegir coses que no t'entren, no? Però hi ha una altra qüestió que també m'interessa posar sobre la taula. Jo recordo quan era molt jove que llegia, sempre vaig llegir molt, però a més hi havia la revista Quimera, no? Jo encara les guardo totes. Allò era increïble, perquè era a través de la crítica que tu arribaves a la cultura. I a mi em passa amb els caps de setmana i els diaris. M'adono que espero el cap de setmana per poder saltar-me d'entrada les notícies desagradables, anar-me directe a la cultura i als llibres, començar per aquí a l'esmorzar i després ja, ben dinat, llegir-me el gruix que t'has de llegir cada dia per poder estar en una taula com aquesta i opinar de les coses, no? Per tant, crec que encara avui és imprescindible construir aquest pilar d'una crítica, entre cometes, amb autoritat moral o amb coneixement. I això no treu que el que dieu, la espontaneïtat de les emergències de crítica cultural siguin supervaluoses. Jo també segueixo alguns joves amb Instagram, sobretot amb música, en el meu cas, i és al·lucinant. Et fan descobrir coses, veus que composen, tu els has de fer un like perquè ells puguin obtenir no sé quin ressò, i és preciós que tu vegis que amb aquesta cadena, a través de les xarxes, pots contribuir a enfortir a un músic que està començant a Austràlia. Ho dic perquè l'últim és australià, l'últim que he fet el suport aquest, no? I després, ja per acabar, la cultura és una bona droga. Jo crec que quan tu comences aviat i entres, ja no pots prescindir-ne. Llavors, a mi em fa l'efecte que la posició aquesta de la crítica en general sigui d'una manera o d'una altra, estimula una avidesa, un interès. I si tu hi entres, ostres, doncs ja estàs enmig d'una droga bona, d'aquestes que no prohibeix ningú, no? I que et fa ser molt més autocrític.
5: Jo li volia girar la dèria amb el David, i és a l'inrevés. Els que us dediqueu a la cosa, o sigui, quan tu tens una cançó, què t'importa més? L'opinió de la crítica o que els teus fans de peu, diguem-ne, la rebin amb eufòria i, per tant, no t'omplin de comentaris de què bona aquesta cançó,
10: no,
5: què bona aquesta...
10: No, cap de les dues. El que m'interessa és que m'agradi a mi. O sigui, és absolutament subjectiu, és a dir...
5: No esteu pendents de la crítica.
10: Jo gens. Ara, per formar el meu gust, vaig aprendre dels crítics, tal qual. És a dir, això que deia la Gemma té molt sentit, en el sentit de que és gràcies a haver llegit molta crítica he anat afilant, esmolant el meu gust.
5: Perquè t'han anat ensenyant coses,
10: exacte,
5: no?
10: Exacte. I llavors em deia, ostres, aquest artista que t'agrada tant ve d'aquesta tradició, i llavors segur que ha escoltat molt amb aquell altre, i llavors jo he pogut anar aprenent això, saps? I llavors et fas el teu gust. Però és amb aquest diàleg amb la gent que fa l'esforç d'objectivar els seus criteris subjectius, no? I clar, i si perdem aquesta figura, que sí que era molt tenia molta autoritat i de vegades era autoritària. Jo, diguéssim, la caricatura seria aquell personatge, el crític culinari de Ratatouille, te'n recordes?
15: Sí.
10: Tot un tio tot repel·lent i tal, de gel, que allò se li trenca el cor perquè ha provat una Ratatouille de fàbula, no? Doncs, però aquests personatges pedants i llepafils, ostres, eren a mi em van servir molt. I llavors, doncs, per això els trobo a faltar una mica, no? Aquesta cosa, aquest tio que està en una torre d'ivori i que tothom el voldria fer caure d'allà, però que, ostres,
13: costa molt. Ha construït la torre d'ivori fonamentalment perquè en sap.
10: Exacte.
13: No? Exacte. Abans l'autoritat estava associada al coneixement.
10: Sí.
13: Abans, ara l'autoritat està associada a la celebritat.
10: Els followers.
13: Sí. No? I aquest és el gra de mà, que els followers no necessàriament implica que en sap qui està prescrivint. Però és que abans era una persona potser antipàtica...
15: Un mix, sí. No, encara estava en un mix.
13: Vull dir que no necessàriament. Sí, en saben molt,
15: Però
13: potser no, i simplement te'n refies al criteri perquè hi ha molts seguidors. No perquè en sàpiga molt. Potser a banda també en sap molt. Abans, això, els seguidors no existien. Parlaven des de la tribuna i se'ls atribuïa un coneixement que desprenia, doncs, curiositat, aprenentatge...
15: Hi ha crítics que no estan a xarxes.
13: No, clar.
15: Molts dels que publiqueu en els diaris no estan a xarxes, no tenen Insta, tu has de llegir, ja trobo molt bé que s'hagi de llegir o el diari digital o el diari en paper, que s'hagi de llegir.
13: Però participen de tertúlies, estan a
15: alguns
13: programes...
15: Alguns no, alguns estan en torres d'ivori, eh? Aquests estranys o estranyes...
13: Però jo crec que això ja és una espècie...
12: No. Són uns privilegiats, aquests.
10: Clar.
12: Puc dir una cosa més? Ja sé que he deixat la pilota. No, per citar el nivell de precarització en aquest sector.
15: Mira...
12: M'explicava un amic que tinc en un editorial que han decidit no enviar els llibres en PDF... perquè s'han trobat que la gent no els llegeix. Molta gent no els llegeix. Molta gent no els llegeix. Agafen la IA, la IA els hi fa el resum, la IA els hi prepara l'entrevista amb l'autor, i, per tant, han decidit que...
5: Si l'envien físic...
12: L'envien físic, encara que siguin les galerades, que això jo moltes vegades rebo galerades en lloc del llibre ja editat, o sigui, encara amb falta de correccions, però perquè s'han adonat que hi ha casos on directament no es llegeixen els llibres.
5: Doncs fem la reivindicació de la figura del crític, eh? A vegades pedant, a vegades allò insuportable, però que després acabaves descobrint que efectivament havia obert una finestra per la qual podies ampliar el teu coneixement i la teva formació. David, gràcies.
10: A vosaltres. Bona tarda.
5: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Una pausa i anem amb l'amnistia, les pantalles...
18: Catalunya migdia.
14: Únic s'escriu amb H o sense H?
16: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
20: Sí, ahora te digo que tu chico está con otra.
19: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
21: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
19: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular-te.
22: Me siento súper, me siento fantástico.
19: Perquè hi ha coses que semblen increïbles...
23: Amunt.
19: Però que al final són falses.
28: El rotllo, No m'agrada.
29: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
18: Catalunya migdia.
30: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
31: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
32: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
31: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
33: Ostres, n'hi he buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
34: Ara mateix, sí.
31: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'app web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3Cat. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
31: Catalunya Ràdio.
18: Som 3Cat.
31: Som 3Cat.
5: Passant 23 minuts de les 3 de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Miquel Àngel Escobar. El dia en què podríem dir que ha començat el Tribunal Constitucional el que podria ser l'últim capítol per l'aplicació de la llei de l'amnistia. La majoria del tribunal ha rebutjat aquest matí la proposta de sentència que havia escrit el magistrat català José María Macías, del sector conservador, contrari a amnistiar la malversació, en aquest cas, de Jordi Turull. El magistrat Macías ara tornarà a redactar la proposta de sentència, però recollint l'opinió majoritària del tribunal, i la portarà al ple el dia 6 d'octubre. Però, davant la possibilitat que els seus arguments siguin una mica descafeinats, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que és l'encarregat del següent recurs, el de Dolors Bassa, també portarà el mateix dia la redacció d'aquesta mateixa sentència, que serà favorable en aquest cas a l'amnistia i que es votarà primer. Per tant, amb la sentència pel recurs de Dolors Bassa, quedarà clara la posició de la majoria del Tribunal Constitucional i això provocarà la resolució de tots els altres recursos que queden pendents. El que digui el Constitucional obligarà al Suprem, que no tindrà més marge per no aplicar l'amnistia. De fet, Pablo Llarena ja es prepara, segons fonts jurídiques, per retirar l'ordre de detenció de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, tan bon punt es publiqui la primera sentència del Constitucional, previsiblement a mitjans del mes d'octubre, d'aquí un mes, per tant. Això, segons ha indicat avui Gonzalo Boy, advocat de Carles Puigdemont, en declaracions a TV3, podia provocar el retorn de l'expresident Puigdemont.
0: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
5: També la sala segona del Suprem, la que va condemnar Junqueras, Turull, Romeva i Bassa per malversació, té previst aplicar la doctrina del TC i, per tant, començaria aixecant les inhabilitacions als exconsellers. Bé, sé que sembla una mica la cançó de l'enfadós i que la gent a casa deu pensar, bé, però això de l'amnistia quan s'aplicarà? Bé, ara sí que sembla que hem entrat en l'últim capítol, si és que això es pot dir.
25: Aquí la jurista.
5: La jurista és la Gemma.
13: I l'autoritat...
15: Sí, no, no. Has dit que és veritat que la gent, quan ens estigui escoltant, dirà ponent, què és això del clar. Ponent? Tal deliberació... A veure, el més normal és haver evitat el que ha passat avui. És a dir, els ponents el que fan és redactar. Però bàsicament abans hi ha una deliberació i un acord. I és saludable que el Tribunal Constitucional no es permeti aquestes seqüències de discrepàncies tan públiques. Després et pots trobar vots particulars, com va passar amb l'Estatut. És a dir, que hi ha sentències molt polítiques que tenen... I en aquest cas ho és. És un episodi que jo penso que, efectivament, no hi ha un altre, després de la sentència de Luxemburg, és que no hi ha un altre... I el problema és si avui s'ha arribat a aquest acord, perquè clar, que sigui el mateix dia els que els dos ponents ja posin sobre la taula les propostes de sentència per cadascun dels dos casos és perquè ja hi ha hagut, se suposa, un acord, perquè imagina't que arriba el dia 6 i un ponent tira cap un cantó dient que sí que hi ha malversació i un altre diu que no, que arriba un moment que dius o que no s'aplica la llei d'amnistia pel motiu que trobin. Jo penso que aquí encara no s'ha dit l'última paraula. Jo espero que aquest... jo estic d'acord amb l'anàlisi que ha fet avui el Gonzalo Boye, que he estat seguint l'entrevista que ha fet a TV3, però també penso que amb el sistema judicial espanyol a aquest nivell, fins que no està la cosa ben signada, no podem. Què passarà després? Que és una mica el que tu introduïes. Bé, que haurà de tornar... El president Puigdemont haurà de tornar i haurà de ser lliure per fer el que vulgui en termes polítics, que això és la democràcia. El que vulgui i el que ell digui i el que ell faci, però és que la resta també. Hi ha moltes altres persones que també s'hi entren en el... I aquí hi ha el debat de si els que han estat durant el procés han de continuar o no. Jo no m'atreveixo a dir que no. No m'atreveixo a dir que no, perquè després del que han passat, doncs, al final també és el respecte doncs, a l'itinerari de cadascú. Jo crec que han de ser ells mateixos que individualment decideixin si creuen que tenen alguna cosa més a aportar a la política i a Catalunya en particular, i a la política, que fer política vol dir una cosa, vol dir arribar a acords, fer que les coses avancin, guanyar vots, no? O volen dir, escolta, mira, que siguin uns altres els que ara tirin endavant aquest carro. Tant de bo arribi aviat aquest escenari i puguem saber què decideixen.
13: Home, tractant-se del sistema judicial espanyol i de la conducta que ha tingut al llarg dels últims anys, doncs més val ser prudent que no pas alegrar-se molt per aquesta decisió, que sembla que va en el camí lògic després de la sentència del TJUE i en funció dels posicionaments que ja s'han observat, no? Fins i tot dintre del propi Tribunal Suprem, en el sentit d'acatar el que digués el Constitucional, no? Però des d'aquesta prudència, doncs penso que, bueno, per fi acaba, no? un procés que no ha permès normalitzar-se la política catalana, potser tampoc l'espanyola, però la catalana és evident, que els drets d'aquestes persones a l'exili, doncs, al final s'han vist de color reivindicats, i reivindicats no des de la justícia espanyola, sinó des de la justícia europea, que és una mica el que anaven al principi, a buscar justícia a Europa, perquè no estaven segurs que aquí a Espanya la podrien obtenir. I tant de bo, si acaba com sembla que pot acabar, més enllà de la prudència, doncs que a Catalunya es pugui veure una etapa de normalitat on tothom pugui fer política, com diu la Gemma, si vol o si no vol, però en tot cas ja en igualtat de condicions i des de la normalitat, diguem-ne, de com s'ha de fer en democràcia, doncs l'activitat política de partits o la que sigui, no? A partir d'aquí, doncs, no deixa ser una incògnita que s'ha de resoldre a partir del

0: Llavors es va esmenar aquesta idea, no? Perquè tu pots defensar el que consideris que has de defensar, evidentment, per un cop...
1: Però perdona que t'interrompeixi, per justament res del que dius, que és totalment encertat el meu, la meva opinió, la sentència del Tribunal Constitucional contra la declaració de sobirania que es va aprovar en el Parlament, hi ha un paràgraf,
2: aquest
1: al final
2: paràgraf
1: de tot,
2: és clau.
1: Que és clau, que diu... Hi haurà algun moment on haurem de veure com articular aquest dret a decidir, clar, perquè existeix aquest dret a decidir del poble de Catalunya, i allà es va quedar en via morta. Què fan falta? De juristes i polítics d'alçada, de totes les ideologies, que sàpiguen canalitzar aquesta situació en termes polítics i democràtics.
0: A Espanya té difícil canalització.
1: Clar, jo espero que
0: perquè
1: hi hagi...
0: allò que dona raó de ser a la pròpia Espanya i Constitució del País.
1: Que rellegeixin la sentència del Constitucional.
0: Ni els drets, ni els sinó la unitat.
1: Que rellegeixin la sentència del Constitucional.
2: Aquella sentència del Constitucional, que és veritat que la citem molt pocs, bueno, els juristes potser més, no? però aquella sentència el que indicava era el camí per evitar el que va acabar passant, i és subcontractar a la justícia perquè faci la feina de la política. I tu vas subcontractar a la justícia perquè es fes la feina, i vas subcontractar a una justícia que no era cega ni sorda, tot el contrari, que a més tenia una afrenta respecte a un govern que s'ha demostrat, perquè alguns d'aquests jutges ho han dit públicament en conferències, doncs que no és del seu agrat en molts dels casos, i per tant el que van decidir és, ah sí, em passes la pilota, doncs jo m'ho agafo, i el gran, segurament, el gran motiu o l'espita que explica l'enfrontament gairebé permanent que té el Suprem amb l'actual govern és la llei d'amnistia. Uh-huh. Perquè ells consideren, aquests jutges, consideren que la llei d'amnistia el que fa és esmenar-los la seva tesi, que en realitat ho fa. Però, clar, el que tens aquí és, com a mínim, el xoc entre dos poders, no? Qui t'ho desempata, que en aquest cas és la sentència que citaves tu del Tejue, no? I tu també, doncs la sentència et desempata en favor del legislatiu, que després podem qüestionar si la tramitació de la llei d'amnistia va ser prou garantista. Jo crec que els que dubten de que probablement una llei com aquesta doncs hauria hagut de tenir unes passes que no fossin només un acord entre partits i un major pes al Congrés i no només a l'executiu, doncs hauria estat bé. Però més enllà d'això, la llei està aprovada, la llei el que se'ns ha dit és que és constitucional, i per tant el que hi ha aquí és uns jutges estirant fins a l'últim moment l'argument de la malversació, fins que el Tejue els hi diu, no, miri, aquí no hi ha hagut fons europeus malversats, aquí no hi ha hagut un enriquiment personal, i per tant aquest camí ja s'ha acabat. Hi havia el dubte de si el Suprem encara intentaria un últim moviment quan es fa l'inici de l'any judicial, ho expliqueu aquí i altres mitjans, doncs allà els jutges ja deixen clar que quan fixi posició al Constitucional ells ho respectaran. I des del punt de vista polític és el millor per tots. Per tots vull dir també pel PP. Sí. És a dir, perquè si el PP arriba al govern, com sembla que les enquestes apunten, de la mà de Vox, esperem que no, però és probable que sigui així, es trobarà aquest tema resolt. I la prova de que ells ja han superat també això és que dels tres que van venir aquest cap de setmana, per ordre Abascal, Feijóo, Sánchez, a mi, que ningú me l'interpreti, la intervenció més interessant em va semblar la d'Abascal. I et dic per què. No, que ningú me l'interpreti.
3: Ja no és una lluita entre castellans i catalans. Va venir d'aquí. Sí.
2: Va venir aquí, és a dir, va fixar, des feia 2 anys que no havia vingut.
3: Va passar pàgina.
2: O sigui, ja, Feijóo ja l'havia passat amb un parell d'intervencions aquí i també a Madrid, però ell ja diu, això no va entre independentistes i no independentistes. No?
3: I diu castellans i catalans, que em va fer gràcia,
2: sí,
3: de castellans.
2: Sí. I ell agafa la gran bandera, que és la seva, i que serà probablement la de les pròximes eleccions, no només les catalanes.
0: Té una altra bandera, que és d'immigració.
2: Que és la immigració, i per tant això ja ho dona descomptat. Escolta, això ja està resolt, i per tant jo crec que aquesta interpretació de que no té més recorregut i que potser els hi convé a tots, també a la dreta i l'extrema dreta, que quedi resolt i que el president Puigdemont pugui tornar, és una lectura que també han fet els jutges més conservadors.
1: Jo totalment d'acord, però també crec que hi ha l'efecte pervers posterior, perquè ara diuen això, després pot, que és la utilització en contra del Sánchez de la plena aplicació

0: de la llei d'amnistia. És a dir, és un biaix que tindran per fer campanya en contra d'una manera molt productiva.
1: Volen que torni, però li diran és culpa teva que hagi tornat.
2: A mi em va bé, però... Sí,
1: però no t'ho diré.
2: Exacte. Passen 6 minuts de 2 quarts, veurem com evoluciona tot plegat, i al mes d'octubre segur que tenim novetats sobre tot això. Ara fem una pausa i de seguida entrem en un tema que coneixerem més aviat aquesta tarda, perquè hi ha un acte per presentar-ho, però el govern parla de pantalles. N'hem parlat molt en els últims mesos, però avui encara en parlarem més de pantalles.
3: Catalunya migdia.
4: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
5: Aquí el tens.
4: Ja?
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
7: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
3: Catalunya migdia.
8: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
9: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
10: Hay mucho nivel sobre el terreno de fútbol en ocasión plus, David.
11: Esto promete, Manu.
10: Ya lo creo, arranca la transición, comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
11: Huele a compra, Manu.
10: Huele, va. ¡Y 24 horas!
11: Con qué facilidad resolvió, sin complicaciones. Ven a por más.
10: Venga.
12: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
13: De 12 a 2 és la meva vigília de pau.
12: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
14: Ara, sense els pares vius, però sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
15: La nit dels ignorants, de diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
3: Catalunya migdia.
16: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Germà.
17: Nou repte per les campiones blaugranes. El nou Barça sense Alexia vol demostrar que segueix regnant a Europa.
16: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sòria Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
17: Aquest dimecres, a partir de 8:45 del vespre, Barça-París, a l'antena de Catalunya Ràdio.
16: La transmissió de la Gelmà.
18: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
2: Passen 8 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Miquel Àngel Escobar. La Generalitat considera l'ús abusiu de les pantalles un problema de salut pública. Per això, a través del Departament de Salut, ha posat fil a l'agulla i ha fet un llistat de l'impacte que tenen les pantalles en la salut dels infants i els adolescents i començarà a regular aquesta qüestió. La consellera Sílvia Paneque ha apuntat avui per on es dibuixa el camí. Tornaran les lectures obligatòries amb llibres de paper a les escoles. Es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial fins als 14 anys a les escoles. Aquesta tarda el govern presentarà una guia que ha de servir per explicitar els perills de les pantalles i fer recomanacions d'ús a cada etapa dels infants i els joves. Del 0 als 6 anys, els experts asseguren que l'ús inadequat de les tecnologies pot fer que comencin a parlar més tard, que desenvolupin miopia o que tinguin dificultats motores. Entre els 7 i els 11 anys pot empitjorar el cicle del son, afavorir el sobrepès i afectar el rendiment acadèmic. I entre els 12 i els 18 pot augmentar el malestar emocional, distorsionar la pròpia imatge. Tots aquests efectes poden ser acumulatius. Per tant, un infant que ha fet un ús desproporcionat de les pantalles des de ben petit pot acumular molts d'aquests problemes de salut. Saludem el neurocientífic David Bueno. David, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
2: Hem parlat amb tu diverses vegades sobre aquest tema. Correm el risc de fer-nos pesats, però avui, amb aquest informe, clar, no hi ha cap d'aquestes conclusions que et pugui sorprendre, no?
19: No. De fet, ja fa uns quants anys, ja no sabria dir-te si 3, 4 anys, que tot això ja està clar. El que faltava era, doncs, precisament, que des de les institucions doncs, posés, com heu dit, fil a l'agulla per portar-ho cap a les famílies, per començar, i cap als docents, també.
2: Per exemple, avui la Generalitat ha anunciat que tornen les lectures obligatòries en paper i que no hi haurà intel·ligència artificial a les aules fins als 14 anys. Són dos passos en la bona direcció, creus?
19: Sí, sí, absolutament. El paper és la millor manera per aprendre a llegir. S'ha vist ja fa diversos treballs, un munt de treballs que indiquen que aprendre a llegir en paper s'entén molt millor allò que s'està llegint. Quan parlem d'aquesta davallada de comprensió lectora que indiquen les proves PISA, en part és degut a que es llegeix sobre suport digital. El paper és molt més útil i fins als 13-14 anys jo no em barallo mai per un any. Perquè tampoc no... Depèn de cada persona, però ni xarxes socials ni intel·ligència artificial, perquè el cervell no està prou madur per entendre, per valorar les conseqüències de tot això.
2: El que passa és que ara ens poden estar escoltant alguns pares que els seus fills utilitzen el telèfon, utilitzen l'ordinador, estan enganxats a les pantalles, que el fet de posar-los límits suposa una batalla, però una batalla campal, a més a casa, que a més saben que els seus fills, el seu lloc de socialització ara mateix, sobretot és a través de les xarxes i de les pantalles, i que a més no tenen temps per estar pels seus fills, o que han delegat, entre cometes, en les pantalles l'esbarjo dels seus fills. Què se'ls pot dir a aquests pares que gairebé han llançat la tovallola a l'hora de forçar els seus fills a reduir les hores davant de les pantalles?
19: Home, el primer que diria és que no llencin mai la tovallola. És un error absolut llançar-la. Que no ho tenen fàcil, no. Tampoc no ens hem d'enganyar. És difícil quan ja s'ha començat aquesta dinàmica, perquè tota aquesta tecnologia és molt atractiva pel cervell. Jo el que els proposo és que busquin activitats alternatives per fer en família espais, caus, llocs on els seus fills es puguin socialitzar de forma tradicional, persona a persona, i que totes les estones que tinguin lliures i que se les busquin, si no en tenen prou, puguin sortir a la muntanya, al mar, a fer un tomb, és a dir, viure una altra vegada la presencialitat des d'una positivitat.
2: I es poden donar recomanacions concretes als pares? Escolta'm, poseu un límit i que a tal hora el telèfon queda requisat, que no estiguin a l'habitació amb el telèfon mòbil, obligar-los a quedar amb els amics físicament i no només a través de les pantalles. Aquestes recomanacions funcionen o això tampoc no és el camí?
19: Mira, funcionen sempre i quan els progenitors també donin exemple d'això. És a dir, si jo els dic als meus fills no podeu fer servir les pantalles, però ells em veuen que quan estic a casa sempre estic enganxat a una pantalla, el cervell infantil i adolescent està programat, per dir-ho d'alguna manera, per imitar els adults del seu entorn. Per tant, en som els primers que hauríem també de ser capaços de posar-nos un fre pel bé dels nostres fills i filles. I obligar-los ha de ser amb el nostre acompanyament i mai de forma radical. A partir d'avui ja no farà servir més el mòbil. No, perquè això és un xoc. És progressivament, però sempre que hi hagi una oferta alternativa.
2: Si aconseguim regular l'ús de les pantalles a l'escola i aconseguim que els pares, que cada vegada ho són, més conscients dels perills, aquí tenim molt terreny guanyat?
19: Oh, i tant que sí, oh, i tant que sí. No hi ha res que sigui 100% irreversible. Sempre escollirà alguna cosa de la situació que s'ha viscut, però el cervell és molt plàstic i es recondueix, i més amb infants i adolescents es recondueix amb relativa facilitat.
2: Per tant, si hi ha pares que consideren que ells tenen una generació perduda, entre cometes, aquells que els hi ha arribat tard tot aquest moviment, encara tenen esperança?
19: Sí, sí, sí, perduda no ho és mai. Una altra cosa és que ho tindran més difícil segons el temps que faci i la intensitat de l'ús. Ho tindran més o menys fàcil o més o menys difícil. I potser no recuperaran el 100% el que és una persona sense aquesta immersió digital tan brutal. Però hi ha molt camí per fer i qualsevol pas en aquesta direcció és un pas guanyat.
2: Doncs veurem el detall aquesta tarda en aquest acte, però ja hem tingut aquests primers, perquè a més en aquests, diguem-ne que són unes conseqüències com molt palpables, no? La miopia, dificultats motores, dificultats a l'hora d'aprendre el llenguatge, dificultats de socialització, vull dir que són coses com molt, molt fàcils de veure, no? De comprovar-ho.
19: Sí, sí, que ho estem veient, o fins i tot els alumnes que ara ens estan arribant a la universitat on jo faig docència, doncs ja notes que hi ha canvis importants en fa 10 o 15 anys.
2: Doncs és el David Bueno, un neurocientífic, que ens ha acompanyat. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
19: A vosaltres, bona tarda.
2: Un té la sensació de ser repetitiu, abans ho dèiem amb l'amnistia de la cançó de l'enfadós, una altra vegada, però és que... Si tinguéssim un foradet a les cases, és una batalla contínua els que tenen fills en aquestes edats, no? Que acaben la infantesa, entren a l'adolescència, o cada vegada més petits també, continua sent el tema.
0: Però mira, jo recordo el dia després de l'informe PISA aquí, amb tu, bueno, amb vosaltres, que vam tenir el debat sobre la lectura. I jo estic contenta perquè els polítics deuen escoltar Catalunya Ràdio. Estic fent broma, eh?
2: Tots, i pren nota.
0: Estic posant una mica d'ironia al tema, però me n'alegro i trobo que és una bona decisió que ho posin en agenda, aquest, el mateix que fan els països nòrdics, aquest replegament digital cap a una orientació de la lectura, que és el tema que vam tractar i que vam aprofundir bastant, jo crec. I evidentment que escolten Catalunya Ràdio, evidentment, per lo bo i per lo dolent.
5: Vagi per endavant, que jo crec que està bé, eh? El que passa que sempre que assistim a aquests, no, girs de guió, tinc la sensació que no sabem fer, no sabem trobar el terme mig de les coses, no? Vull dir, fa dos dies era la gran innovació a les pantalles, me'n recordo que fins i tot en pandèmia, no?
2: Oh, en pandèmia, la digitalització, no? Un ordinador per cada alumne.
5: Sí. S'havia d'arribar a casa.
0: Fa cinc anys, no? Dos dies.
5: Bueno, fa 3 o 4 que se sap que això té uns efectes perniciosos per a la gent jove i encara estem decidint, no? I ara estem, tinc la sensació, a l'extrem contrari. I segurament és millor el que estem fent ara que no fer res. Però crec que si trobéssim un terme mig per saber utilitzar com Déu mana la intel·ligència artificial, les pantalles o els continguts que hi ha entre les pantalles, potser estaria millor que no aquests bandassos que de vegades fa que molta gent es quedi això, no? En forma de generació perduda. Jo què faig si estic acostumat a viure així?
0: Però amb el problema de salut mental, ara, perdona que seré jo la pesada, diguem, amb els problemes que han generat el David fa anys que també el seguim, no? I no ell sols, hi ha molts psiquiatres i psicòlegs, és que ja hi ha una evidència científica que afecta en termes de desenvolupament neurològic, però també en termes d'ansietat, d'afeccions a la salut mental, i jo crec que davant d'aquest panorama el replegament ha de ser contundent, no podem estar aquí a mitges tintes. Jo crec que les pantalles seguiran, la IA seguirà, i l'adequació del mètode d'aprenentatge correcte de l'ús d'aquests instruments de progrés, que ho són, doncs no va en detriment que en la fase de l'educació hi hagin decisions una mica valentes garantir això.
5: No dic que no, el que dic és que al final ves al tanto si no acabes convertint l'escola en una cosa aïllada del món.
0: No, què dius? Això
5: perquè ja al final a l'escola estàs unes hores, però després el món fora, a l'hora d'utilitzar la intel·ligència artificial o altres coses, està obert.
0: Bueno, però per això parla dels pares, el David, no?
5: No, i està molt bé, no? Però al final pares el control mares, sobre això, quan no hi ha convivència, perquè ara doncs, tot s'ha distribuït en funció de dispositius i habitacions, no? Televisions o ordinadors, estàs fent feina, quan fas classe i tots aixequen el portàtil, jo a vegades tinc dubte de si estan escoltant o si realment estan fent altres coses a la vegada que escolten, no? I segurament és això segon. Bueno, al final formem part d'un món que hem creat nosaltres, perquè tot això ho hem creat nosaltres, i a partir d'aquí s'ha de poder compensar una cosa amb l'altra, no?
1: Jo crec que el que té d'interessant respecte, com comentaves tu, és que la guia va per franges d'edat. Per tant, el que demana o el que proposa pels 8 anys no és el que proposa pels 15. Exacte. Perquè amb 15 anys no pots aïllar-los. És a dir, tu pots intentar que no utilitzin la intel·ligència artificial a classe i la utilitzaran a casa. O és igual, o això diu el telèfon. No? Per tant, a mi el que em sembla interessant és que s'adapti una mica en funció també de l'edat i, per tant, de la pretesa maduresa de l'infant, que en alguns casos ja és jove o adolescent. A mi m'ha cridat l'atenció això de que diguin que les lectures obligatòries seran en paper, perquè jo em penso, o sigui, jo, el meu fill, que és adolescent, les ha fet totes en paper. Jo em pensava que eren totes en paper. No sabia jo que les lectures obligatòries no ho podien ser. I després, lo de la IA fins als 14 anys, clar, m'he espantat perquè he pensat, bueno, això és que vol dir que ho estan utilitzant abans dels 14, no? Que ja sé que més endavant a batxillerat ho fan perquè, en fi, ho he vist a casa meva, ho veig a casa meva, però no pensava que tan aviat estiguessin amb intel·ligència artificial. Jo crec que estic una mica en que buscar l'equilibri no és gens fàcil, perquè no els pots aïllar. Ara, també és cert que aquesta intentar que socialitzi, no? Això que dèiem, no? Doncs no és fàcil perquè estudien d'una manera diferent i socialitzen d'una manera diferent. I jo entenc també quan a la universitat diuen, és que a mi que m'expliquin el que ja fent un clic puc trobar, no té sentit. O sigui, tu els has d'ajudar a pensar o ajudar, ja no, el tòpic, a pensar críticament. Els pots ajudar a coses que potser la IA o és igual, o qui sigui, o a través de Google o el que utilitzin, no puguin trobar. Però el que troben amb un clic, tu posa'ls allà, és com quan van començar nosaltres les presentacions aquestes en PowerPoint, no? Que dius, per favor, si això... No? Tres quarts d'hora amb un PowerPoint que ja estic veient. Doncs això és una mica és el mateix. Llavors, també els professors, més a la universitat, probablement, però també al batxillerat, ara han d'adaptar la formació a aquests nous temps, perquè si no és quan s'avorreixen molt més del que ens avorríem nosaltres, que ja a vegades ens avorríem molt, i perquè però, tenen altres maneres d'informar-se...
5: Però no trobes que avorrir-se abans una hora era raonable.
1: Sí.
5: Perquè tocava un profe que era avorrit, o feia malament, o jo què sé, el que fos, no? És que ara l'avorriment s'ha encongit. Vull dir, és menys suportable avorrir-se.
1: Bueno, també hem d'entendre que avorrir-se tenen... està bé, que forma
5: sí,
1: part de la
5: sí,
1: vida, avorrir-se.
5: Per això és com impensable.
1: Que això també ho hem d'entendre els pares, perquè a vegades sembla que els pares necessiten que els seus fills estiguin permanent
5: coses,
1: fent
5: moltes,
1: coses. Perquè, sí.
5: Estic d'acord, però al final les xarxes funcionen a una velocitat i que generen aquesta idea de la immediatesa, de que jo necessito consumir constantment coses noves. No? Clar, en una classe doncs, has de donar un temari i els pots fer de manera més inspiradora o menys. Despertant l'esperit crític o el que sigui, no? Però el problema no és només aquest, és que això és una plataforma on arriben WhatsApps, mails...
2: Para el micro, és que estàs...
5: Ah, sí, perdona. És que estic jo aquí, m'estic animant i...
2: No, fa molt bé, estàs parlant amb la Gemma i amb la Neus, però sí, hauries de fer-ho a través del micròfon.
5: I per tant, doncs, l'ordinador, mentre estan apuntant el que sigui, estiguin apuntant, estan passant altres coses que al final desvien l'atenció. I el problema és l'atenció.
1: Mira, et poso un exemple domèstic que no m'està escoltant, perquè crec que no m'està escoltant, perquè els polítics escolten Catalunya Ràdio, però els nostres fills potser no tant. Ahir jo havia d'escriure i el meu fill havia d'estudiar. I resulta que els dos vam deixar el telèfon en un altre lloc perquè els dos sabíem que amb el telèfon al costat no podríem. Clar, fins a arribar a aquest punt vol dir que t'has hagut de despistar molt, molts dies mentre estudiaves o escrivies.
0: Eh? Sí, és que jo crec que s'està introduint aquest... Jo ho he notat al meu entorn també, amb persones adultes i algunes més joves, diguem, que s'està sociabilitzant en termes de qualitat de vida i de qualitat d'hàbits el fet de deixar el mòbil fora de l'habitació on estàs enraonant, o fins després de dinar, o tot un dia sense mòbil, no? Sobretot els caps de setmana. Això, que abans era impensable, perquè si no contestaves un WhatsApp l'altra persona es pensava que t'havies enfadat o que eres una persona maleducada, això ara ja no està passant tant, perquè s'està integrant aquesta idea de be careful. Però hi ha un altre tema, que és el tema element addictiu. Jo fa poc parlava amb una psicòloga i em deia, mira, oi que tothom té clar què és la ludopatia? Tothom ho tenim clar, que és la ludopatia. Doncs el que està passant amb el TikTok, per exemple, que és potser el fenomen sí, sí. més vertiginós, que genera més ansietat i més consum ràpid, i a nivell neurològic tot el que això comporta, és una addicció pura i dura. Mm-hmm. I és per això que als Estats Units hi ha hagut demandes i hi ha tot aquest... Bueno, i que els països nòrdics han anat per feina i han dit, ei, un moment, això ho hem de canviar des del punt de vista de franges d'edat, que jo estic d'acord amb tu, no demonitzar, eh? Estic a favor de la tecnologia i de la IA ben utilitzada i de la regulació també, però clar, amb seny.
2: Tot això que deia el Miquel Àngel de no fer que l'escola sigui diferent del món, ara, per exemple, ens està escoltant el Tomàs Molina i diu, penseu que ara la majoria de buscadors ja són a través d'intel·ligència artificial, clar. Per tant, qualsevol alumne, fins i tot de sota de 14 anys, si ha de fer una cerca, és probable que necessiti la intel·ligència artificial, clar. Perquè ara mateix ja no van a Google, ja no et dic a les enciclopèdies, que anàvem nosaltres a fer bé, que clar, allò és la prehistòria.
0: Home, estaria bé anar-hi també, sí, que encara hi són a les biblioteques.
2: A les biblioteques, a les cases
0: sí.
2: ja no, que
0: jo vaig dir, sí,
2: el menjador de casa sempre però, ocupava un lloc central.
5: Una biblioteca i hi havia una enciclopèdia.
0: Jo la
5: tinc. A Google i al final hi ha 10 índexs i mires els 10 primers.
1: Els que venim de família obrera sabem que l'entrada de l'enciclopèdia era un luxe.
0: Exacte.
2: I tenia un lloc primordial al menjador. Sí, sí, sí.
0: I es pagava, com deia la meva àvia, per lletres i a més a més, grans enciclopèdies que encara són super... Històries de l'art, històries de la literatura, enciclopèdies... Bueno, l'espasa Calpe, en fi...
5: Larús, a casa érem de Larús.
2: 5 minuts i seran les 4, de seguida amb el Francesc Garriga, però deixem-ho només perquè sé que, a més, el Miquel Àngel està especialment tens amb aquest tema. Els patinets elèctrics podran tornar a pujar al transport públic, eh? Ara falta saber quan, però...
5: Jo ho trobo una decisió absolutament errònia.
2: Carai, un dia.
5: No, és que no... Jo ho sento molt, no entenc. O sigui, tu tries el patinet o la bicicleta per com a mitjà. Per què la necessites pujar amb un transport?
2: Perquè el necessites per arribar a l'estació i de l'estació allà on treballis.
5: Això,
2: no tothom viu al costat de l'estació.
5: Quan estem parlant de Rodalies, t'ho accepto, però si estem parlant del metro, la xarxa d'autobús de Barcelona, no.
0: Jo sí, t'ho explico. Perquè conec casos, obrers. Gent que treballa a Zona Franca bastant lluny del metro. Pues, perquè hi ha o centres de reciclatge, et poso aquest exemple, o altres. Necessiten poder arribar amb transport públic i allà, amb el patinet, poder anar al lloc de treball.
5: I això no és més fàcil que hi hagi un d'aquestes bicicletes o patinets a lloguer i que el transportin cap a l'altra banda? Perquè no crec que la distància sigui tan còsmica.
0: Escolta, aquests canvis...
5: Tots els problemes de convivència que genera un lloc amb poc espai, que hi hagi un trasto per allà, picant aquí, picant allà.
2: Jo veieu que el Miguel Àngel tenia ganes, eh?
1: Mira, una línia
5: home,
1: que,
5: jo sóc un provocador que agafo el tram o l'autobús i és que dic...
1: Una línia que connecta aquí. Mm-hmm. Per posar un exemple, a l'UV... Oh, no es pot dir UV, no? Com
2: seria? B-11.
1: B-11. Bueno, jo li dic UV11.
2: O B-11, és igual,
0: sí.
2: B-11, és. No, B-11. Si dius UV11, si ho dius malament.
1: Ho dic malament, però ho dic malament.
2: B-11, sí.
1: Ho dic malament, ho dic malament. B-11. I et dic jo que encara que vulguis, a les 8 del matí no entraràs
5: no
1: un patinet.
5: No entres un patinet, exacte.
1: Ni dels petits ni dels grans. No,
0: no. Ni al metro, tampoc. O patinet, la línia blava, tampoc.
1: Sí, però com que parla és el d'autobús o és també el metro?
2: A tot. Sí, sí. Vale. I ferrocarrils, i trambaix. Sí, a tot arreu. És que... fa 3 anys que està prohibit, però vaja. No sé si el Francesc Garriga és dels que posarà un patinet o no al transport públic. Francesc, bona tarda.
18: No.
2: Compte, tenim alguna cosa per aquí que...
18: Hola, ara sí, ara.
2: Un altre cop quasi t'enxampo, eh?
18: No, sí. a mi no. Ah, jo estava amb l'orella preparadíssima.
2: He vist com aixecaves les mans i veies així com l'hem dit, ep, que bé.
18: Perquè potser no tothom estava a punt.
2: Ah,
18: jo
2: això,
18: sí.
2: No ho sé.
0: O que lleig.
18: Ah. Potser, i no molt, he assenyalat.
2: Molt lleig, t'estan dient aquí, eh? Tu mateix.
18: Ja em trec les ulleres.
2: Jo esperava poder donar-te pas amb un amic teu parlant, però encara no parla, perquè, a veure...
20: Governments must remain at the heart
2: of this endeavor. No.
20: But governments do not...
2: Aquest és el president de l'Assemblea General. El president de l'Assemblea General de les Nacions Unides encara no...
18: El secretari general.
2: No, el secretari general ja ha parlat. Antonio Guterres, que era el seu últim, la seva última Assemblea General, perquè deixa el càrrec. Ara és Kaliur Rahman, de Bangladesh, que és qui està parlant. És el taloner de Donald Trump, per tant, t'ho deixo, tu, Donald Trump.
18: De fet, abans encara de parlar Lula.
2: Sí.
18: Si algú obre... Escoltarem Trump, que ha vist que van ja tard, avui... Sí, suposo que parlarà cap a 4:45.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta'm, la tarda de Catalunya Ràdio, sí. D'aquí hi ha 2 minuts, de què estareu pendents, mira, de què parlareu?
18: Ara que parlàveu de transport públic, recuperarem, avui que és el dia sense cotxes, un moment històric d'aquesta casa.
2: Home, sí, clar.
18: Hem intentat parlar amb un dels dos protagonistes.
2: És que mira, sento l'Eloi.
18: Eloi, bona tarda. Hola, bona tarda.
2: L'Eloi, el Miquel Àngel aquí també. És que és només dia sense cotxes i ja tots pensem en Joan Clos i en Toni Bassas.
21: És que a més a més me'n recordo tant del moment, si estava escoltant la ràdio.
18: El recuperarem.
21: Estem parlant d'això, estem parlant de quin any era? 2003, imagina't.
18: Hem trucat a Joan Clos, eh?
2: Què?
18: La resposta, a les 4.
2: Molt bé. El 7 era el que li anava bé.
18: Sí. Però clar, és que trigarem molt.
2: Ha trucat un oient, eh? No, és que quasi te'l podia reproduir.
18: No, em facis espòilers.
2: Te'l podia reproduir íntegre, gairebé.
18: Ara recuperarem el tall. Sí. 22 de setembre de 2003.
2: Molt bé.
18: Fa 23 anys.
0: De tota manera, aquests problemes que es preveuen, jo crec que tindran solució. Si realment es detecten determinades hores punta i tal, no?
2: La Gemma encara està amb els patinets als altres del port públic, eh? Vull dir que
0: home,
2: aquí...
0: No, tu
2: Gemma, has estat donant-hi voltes el que deia el Miquel Àngel, de si a les 8 del matí en un autobús que està dojo allò a petar, si li cabrà la...
5: Quan pugen els carritos dels ens, lògicament...
1: Sí, costa ja un munt.
5: Ja s'ha de fer un Tetris.
0: No, sí, ja ho sé.
5: I tenen tot el dret a pujar, diríem.
2: S'han quedat amb ganes, Garriga, ja ho veus, eh?
18: Que baixin, eh, qui les modificaven.
2: Si voleu,
0: però per aquesta regla de 3, la mobilitat de les persones amb... Clar, és
5: bueno,
0: que,
5: però no té res a veure, home.
0: Estem en una ciutat.
5: No té res a veure. La mobilitat de
2: les persones... Es van fent. Si de cas, jo vaig acomiadant. Neus Tomàs, Gemma Calvet, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. De seguida, el Francesc Garriga, amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Aquí, a l'estudi, amb les llums apagades, ells continuaran fent la tertúlia. Demà a les 2 espero que ja no hi siguin, que llavors tornarem al Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
22: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
23: Cotxe. Vehicle automòbil, generalment de 4 rodes, destinat al transport de persones, proveït de motor i d'una carrosseria que en delimita l'espai destinat als ocupants. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el que fem, l'Eloi Vila, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com estàs?
2: Bé, sento la paraula cotxe ja i tinc una barreja...
1: Què passa?
2: Tinc una barreja de sensacions, per una banda, de satisfacció, perquè és el que em permet, entre altres coses, doncs, guanyar-me la vida fent entrevistes dins d'un vehicle, em permet desplaçar-me obligadament, i per altra banda, és com un mal de cap, no? Perquè faig molts quilòmetres obligadament, però molts quilòmetres obligadament.
1: Ara en parlarem. Marta Montaner, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Judit Pastor, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Heu vingut amb cotxe a la ràdio avui?
4: No, metro, com sempre. Jo no sé agafar el cotxe.
1: Què vols dir?
4: Jo tinc el carnet, però no l'he fet servir potser en 10 anys.
2: De debò?
1: No, sí, no crec.
4: Soc del teu club, Marta.
1: No.
4: Bueno, puntualment alguna vegada, però això ens passa molt als que som de Barcelona.
1: Marxes o automàtic?
4: Marxes, com es fa?
1: No, jo estic igual,
4: no ho sé,
1: jo estic igual,
2: Però quan has de sortir de Barcelona, com ho fas?
4: Doncs depèn de la bona fe d'algun amic que em pugui dur, dels meus pares o dels trens, que és el més impossible.
1: Avui, dia 22 de setembre, és el Dia Mundial Sense Cotxes. Estem pendents també de l'Assemblea General de les Nacions Unides, que avui comença, i d'aquí una estona ha de parlar Donald Trump, que és un dels discursos més esperats, però vaja, encara no ha sortit, van amb una mica de retard. Anirem cap allà, que tenim la Lídia Heredia i l'Oriol Serra pendents dels discursos. Primer Lula, després Trump. Però avui, clar, dies sense cotxes, l'Eloi Vila, que avui no ha pogut no venir amb cotxe, no?
2: No, jo una vida sense cotxe m'encantaria, però és absolutament impossible.
1: Home, sense cotxe del tot, no.
2: No.
1: Una mica de cotxe,
2: no,
1: sí.
2: No, sense l'obligació d'agafar el cotxe diàriament, no? Sobretot si no ets de Barcelona.
1: El que hem promès. Tall de maroteca per arrencar aquest Dia Mundial Sense Cotxes amb un somriure als llavis. 22 de setembre de 2003, matí de Catalunya Ràdio, Antoni Bassas presenta i entrevista l'alcalde de la ciutat llavors, Joan Clos. Aquesta és la conversa.
5: Com ha vingut a la ràdio aquest matí?
6: Jo, lamentablement, he vingut en cotxe perquè... no tenia altra forma de pujar des de casa fins aquí amb d'això, però això no vol dir que no haguem de celebrar el dia sense cotxe. Els oients s'han quedat amb aquest detall de la seva arribada a Catalunya Ràdio, i un oient que viu molt a prop de casa seva li recorda que té el set, que va a 200 metres de casa seva i el deixa aquí a la porta de la ràdio. Sí, però em sembla que hauria tardat una miqueta més, no vull.
4: Que bo.
1: Joan Clos és un d'aquells polítics que ja no en queden gaires,
2: És que és molt bo. A més, el somriure després de la resposta. No. Aquest riure nerviós.
4: El moment que li diu, hi ha un oient que ens diu.
1: Xan-xan.
2: Sembla increïble.
1: Hem trucat Joan Clos, l'exalcalde de Barcelona, i ens ha admès que té molt present aquest moment, que encara avui li recorden molt, però ha declinat avui atendre'ns, en principi, perquè era dalt d'un tren i no... Per tant, avui ja no va amb cotxe.
4: Avui està celebrant el dia com toca.
1: El senyor Clos va amb tren, per tant, des d'aquí enviem una abraçada.
2: Detalls històrics,
1: Sí, home, de lapsus.
4: Però amb el motor especialment, oi?
1: Sí, General Motors,
4: és veritat. No us recordava.
1: Hauríem pogut recuperar aquest tall.
4: És veritat.
1: Avui és el Dia Mundial Sense Cotxes i hem portat un professor de mobilitat sostenible de la UPC, el Javier Ortigosa. Javier, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: El Dia Mundial Sense Cotxes. A Catalunya es pot viure realment sense cotxe?
7: Però primer de tot, dic que he vingut caminant, he suat, però he vingut caminant.
1: Perfecte. Ens adherim al Dia Mundial Sense Cotxes.
7: A Catalunya... en certs territoris i certes persones amb un patró o amb una logística diària adient, es pot viure sense cotxe. Però, evidentment, ens agradaria poder fer-ho més. És a dir, no cal despendre's o que el cotxe desaparegui, el cotxe sempre serà necessari, però necessitaríem utilitzar-lo menys i també despendre'ns una mica també del model de propietat del cotxe. No? És a dir, hi ha molta gent que té un cotxe. Si algú ha anat a comprar un cotxe últimament, s'haurà adonat que és caríssim.
2: Sí, sí, estratosfèrics.
7: Increïble. Sí. Més tota la sèrie de costos que té associats, no? Té sentit tenir un cotxe i tenir-lo parat 5 dies a la setmana, no? Té sentit tenir un cotxe i tenir-lo parat el 90% del temps, no? Llavors haurem de reduir-los i passar a altre tipus de models d'ús d'aquest cotxe.
2: El que passa que tots aquests criteris semblen molt coherents quan diguéssim que hi hagués una xarxa de transport públic que funcioni. Llavors, a partir d'aquí et pots preguntar, té sentit tenir cotxe amb els costos que té? Una altra cosa afegida, té sentit que en zones rurals, per exemple, diferents membres de la família es vegin obligats a tenir cotxe perquè l'estació de tren, ja no parlo si van tard els trens, que és una evidència, que és un desastre, no? L'estació és lluny del nucli de població, que si vols no només més enllà de la necessitat d'agafar el cotxe cada dia per poder complir les obligacions laborals, doncs, no sé, però sí, planteja't anar a diferents zones de Catalunya, planteja't anar a un lloc que no és massa lluny, tampoc, al Pirineu de Girona, no? Com hi vas, no? Com està la línia de tren, quins són els horaris de busos, la quantitat de busos que hi ha, que tot plegat et fa com bastant impossible, no?
1: Aprofitem que tenim un professor aquí, entenc que hi deu haver números d'això. Quina diferència hi ha en l'ús del cotxe, en l'ús, en l'obligació d'ús, diguem, allò de necessitem cotxe o no necessitem, entre una ciutat com Barcelona i un poble de l'interior? És a dir, hi ha una gran disparitat entre la gent de Barcelona i els pobles, per exemple?
7: Moltíssima. Ara mateix estem amb dades, segons l'enquesta de mobilitat en dia feiner de l'ATM, on ens parla que Barcelona té un ús del cotxe aproximadament d'un cada cinc desplaçaments, no? Una cinquena part dels desplaçaments es fan en cotxe, una mica menys. A l'àrea metropolitana, ja els 36 municipis, els 3,3 milions d'habitants, estem parlant d'un quart dels desplaçaments es fan en cotxe. A la regió metropolitana, a l'àmbit tarifari integrat, ja ens anem a un terç, no?
1: O sigui, cada cop hi ha més ús del cotxe.
7: I si marxem d'aquí, encara augmenta més. Per què passa això? Per tres motius, no?, principals. Un és per la densitat, un altre és per com estem adaptats a la mobilitat sostenible i un altre per al transport públic, no? A la densitat, és evident, si vivim més apretats i tenim més serveis a la nostra vora, la mobilitat quotidiana la podem fer a peu, no? Mm. A Barcelona, jo sempre ho dic, no?, a Barcelona, als municipis de l'AMB, a Santa Coloma, a Hospitalet, a Cornellà, som el Copenhagen d'anar a peu, és a dir, més de la meitat de desplaçaments es fan a peu.
2: A més a més, Barcelona, que és una ciutat que té unes dimensions que és
1: assumibles
2: de fer caminant. Jo crec que, bàsicament, de punta a punta, a veure, exagero, eh? O sigui, d'àrees allò més llunyanes potser no, però en tres quarts d'hora pots anar pràcticament a punta de Barcelona, de la part més cèntrica.
4: Sí, de punta a punta, sí, però una hora màxim.
2: Un nombre molt important, un espai molt important.
7: I podem prendre decisions que ens afavoreixin això. És a dir, a vegades, quan em pregunten, no? Bueno, jo no vaig anar a l'escola a Barcelona, però, clar, hi ha una oferta, per exemple, escolar brutal. No entrarem en aquest meló, no? Però, ostres, si triem una escola de proximitat, per exemple, ens facilita molt la vida. I això ens implica que la mobilitat d'acompanyar els nens a l'escola, per exemple, la podem fer a peu, no? Mm-hmm. I tota una sèrie de viatges que fem en aquest recorregut que també aprofitem i els fem a peu, no? Això passa a Barcelona i es donen aquestes condicions, i hi ha altres municipis.
2: Però hi ha decisions a vegades que són com incomprensibles. Jo me'n recordo, és que clar, jo sóc un professional com milers de persones, de baixar a Barcelona en cotxe i de mirar de no aparcar al centre per diferents motius. Un dels claus és el pagament, no?
1: En parlem una mica dels aparcaments, també.
2: Que facin pagar fins i tot allò muntanya amunt, no? Jo abans ho feia molt, d'aparcar a la part alta de Barcelona, ben amunt a la muntanya, i baixar caminant. Ho feia.
1: Ara no
2: ho pots fer, perquè a més tens un sistema de pagament, a més allò, una zona blava, una zona verda, que has d'anar allò renovant i se't fa impossible.
1: Per tant, el problema és més aviat el sistema de transport públic de fora de Barcelona, que no pas a la ciutat mateix? És on hi ha més problema, on hi ha més feina a fer?
7: Llavors, hi havia primer lo territorial, l'urbanístic, no? La densitat, la proximitat. Després, també, un tema de disseny urbà, que és, tenim voreres, Barcelona té unes voreres de Champions League, no? És a dir, és de les millors ciutats, no?, per caminar. Té també bastants carrils bici.
2: Depèn del lloc, eh?
7: Sí, depèn del lloc. Però en comparació amb molts altres municipis, és a dir, aneu un carret de BB a qualsevol altre, a molts municipis de Catalunya, i costa molt més que a Barcelona, no? Molta gent que ve de l'estranger. Jo, a la meva classe, la majoria d'estudiants són estrangers, no?
1: I els sorprenen les voreres?
7: El sorprèn la caminabilitat que té Barcelona. Jo quan pregunto, sentiu que és saludable la mobilitat de Barcelona? Estan allà indecisos, no? Per una banda diuen, no, hi ha molts cotxes, hi ha molt soroll, però per l'altra diuen, no he caminat mai en la meva vida tant.
1: Perquè hi ha algunes...
7: Puc fer les coses caminant,
1: però, no? D'aquests alumnes, hi ha algun que vingui d'algun país que et digui, ostres, que nosaltres ho tenim millor muntat? És a dir, que el sistema sigui més eficient, més saludable, més fàcil...
7: Correcte. Sobretot dels països europeus del nord d'Europa, en dues direccions. Una amb els carrils bici i la facilitat de les bicicletes, gent d'Holanda, no? L'altra és els sistemes de transport públic, que aquesta és l'altre gran component. Si jo... Evidentment, a la meva vida diària, no només és la meva mobilitat quotidiana, també necessito anar a la feina, anar a estudiar, anar a Catalunya Ràdio. Tot això, si em requereix una distància més llarga, si jo tinc un sistema de transport públic potent, em pot cobrir molts dels desplaçaments. A la zona intrarondes de Barcelona, el metro, no, com deien les companyes, es pot fer això, amb autobús, amb metro, amb tramvia. Clar, si jo cada cop marxo d'aquesta zona, el meu transport públic tinc menys accessibilitat, és a dir, tinc menys serveis i estan més lluny.
2: El que passa
4: és clar, que moltes vegades marxem també pel preu de l'habitatge. Vull dir que és una peix que es mossega la cua. Aquí anem retroalimentant-nos i que és que moltes vegades hem de fer aquests desplaçaments perquè hem hagut de marxar de les nostres ciutats.
1: Bé, si teniu qüestions que ens voleu explicar des de casa, que voleu compartir, o ja aprofitant que tenim un professor de mobilitat que també voleu consultar, tenim un lot de llibres de la tarda, la coneguda Bibliotarda, un lot de llibres a sortejar entre els que ens truqueu al 932017474. Explicant-nos si depeneu del vehicle privat, sí o sí, no podeu fer una altra cosa. O si teniu problemes per aparcar. Ara en parlarem una mica del tema dels aparcaments. 932017474. Si esteu buscant plaça de pàrquing i no en trobeu enlloc, doncs això és el que podeu explicar-nos al telèfon del directe. Tenim un llot, ja m'agradaria.
3: Imagines, un
1: llot.
4: Es pot regalar per la ràdio,
3: un mobilitat,
1: un
3: llot.
1: Jo crec que s'hauria de pagar una mica d'impostos per poder-los rebre. Mentrestant, molta gent continua necessitant el vehicle privat mentre el servei públic no millora, i aparcar al carrer Judit i els pàrquings privats cada cop és més difícil o, com a mi, més car.
3: És un veritable mal de cap, el tema de trobar aparcament, sobretot en grans ciutats com Barcelona, no? Si ens fixem en les dades, per exemple, a Barcelona, en els últims 20 anys s'han perdut la meitat de places d'aparcament al carrer.
1: La meitat?
3: La meitat. Imagina't, eh? Vull dir que això és bèstia. Això és el que deia l'Eloi, no? De dir, jo abans venia, aparcava i ja està.
1: Abans aparcàvem a la porta, tu!
3: I què passa ara? Doncs que, a banda que s'han retallat les places disponibles al carrer, les que queden doncs estan regulades zona verda, zona blava, per tant, s'ha de pagar i no és tan fàcil.
1: I com que hi ha menys places al carrer, doncs hi ha més sol·licitats als pàrquings privats, entenc.
3: I això dels pàrquings, que s'està convertint en tot un negoci, a la demarcació de Barcelona, en l'últim any s'han tancat 32.000 compravendes de places de garatge. Això és un 15% més que l'any anterior. Vull dir que és un negoci que va a l'alça. Si planteges comprar un pàrquing, una plaça de pàrquing, sàpigues que en l'entorn de Barcelona et costarà uns 16.700 euros. Aquest és el preu mitjà.
2: Llogar-la?
3: Si vols llogar-lo, estaríem als 100 euros al mes, i si et vols abonar algun aparcament, que sàpigues que hauràs de pagar uns 160 euros al mes. I si vols pagar per hores, hauràs d'estar disposat a pagar entre 4 i 5 euros l'hora. Vull dir que els preus no són gens barats.
1: Aquests preus que, diu la Judit, no són gens barats, però en comparació amb altres llocs, aquí aparcar és car, és barat, o estem a tot arreu més o menys igual?
7: Els preus, diguéssim, a nivell públic, per exemple, els de zona verda, són molt barats aquí. És a dir, la zona verda...
1: Són barats, eh?
7: Molt barats. És a dir, la zona verda, per a un resident, no per a un visitant, per a un resident a Barcelona, pot costar a l'any, crec que, l'ordre de 80 euros. És a dir, a Copenhagen val 300. A moltes altres ciutats val moltíssim més, no? És a dir, i això és una cosa que crec que ens hem de plantejar. Primer, perquè l'aparcament és com un desincentiu per a la mobilitat en cotxe, no? Per tant, és una política de mobilitat sostenible. Per altra banda, als carrers cada cop volem més funcions i més qualitat. Volem menys emissions, volem menys soroll, volem més ombra, volem més verd, volem que els nens puguin córrer lliures, etcètera, etcètera. Volem més transport públic, més carrils bici. I per altra banda, la frase aquesta que va fer famós l'alcalde de Santiago de Compostela, crec que era: "Yo no le tengo que dejar a nadie aparcar su nevera o su vaca en una calle", no? Perquè jo he de deixar, no? Perquè un espai públic s'ha de convertir en això, no?
2: Sí, però jo crec que ho centrem molt en Barcelona, no? I aquí hi ha una realitat que fa la mobilitat i l'ús del cotxe que va molt més enllà. Si entenc que es dissenyi una ciutat pels seus habitants, entenc i veig que els joves... I això ho he palpat, per comentaris d'amics dels meus fills que són de Barcelona, que no els interessa per res el cotxe, no? Jo recordo quan érem joves, hòstia, fer 18 anys i tenir el cotxe. Clar, jo sóc de Sant Esteve per la Tordera, tocada al Montseny, no? I sempre hi ha aquesta necessitat. I jo crec que entenc com es dissenya una ciutat per treure aquesta càrrega del vehicle i pels seus habitants, però clar, que hi ha una realitat del país, és que tenim molts problemes els de fora de Barcelona per moure'ns pel país sense haver d'agafar el cotxe, però molts problemes.
1: Ara seguim amb els vehicles. Tenim alguna trucada que ens volen explicar doncs, experiències, però deixa'm anar cap a Nova York. Lídia Heredia, bona tarda.
8: Bona tarda, com esteu? Aquí sí que hi ha trànsit, aquí sí que hi ha trànsit ara mateix.
2: No, no, pàrquings són cars, eh?
1: I Nova York, el trànsit durant les dates de l'Assemblea General de la ONU és horrible. Perquè sí, es tanquen els carrers i ja és de normal, no? Fatal, aquests dies encara pitjor.
8: Sí, sí, moltíssima seguretat a tota la ciutat, sobretot a la zona on hi ha, no, les oficines principals de les Nacions Unides, que és com a mig Manhattan, per qui hi hagi estat, tocant a l'East River, i moltíssima seguretat, moltíssims carrers tallats, però és que et podria dir que el món sencer és aquí, ara mateix. Aquí, a pocs metres d'on estem nosaltres. El president del Brasil, Lula da Silva, està fent el primer discurs d'aquesta Assemblea General i estem tots esperant també que Donald Trump, que serà el segon, s'hi posi.
1: Va tard, no? Perquè això normalment a aquesta hora ja Trump, el normal seria que estigués mig parlant, no? Potser, o...
8: Sí, va una mica tard, però saps que aquestes assemblees tenen com un president rotatori i el president d'aquest any... que és un representant de Bangladesh, escolta'm, ha dit, ara és la meva.
1: S'ha agradat.
8: El Khalilur Rahman, que normalment és un discurs molt curtet, perquè és el president de l'Assemblea, escolta'm, s'ha allargat i clar, però també deu haver pensat, és el meu moment, ara tinc el focus, o m'hi poso ara o cap a casa.
1: Normalment...
8: Però vaja, els temes ja han sortit, la grossa ja ha sortit, la intel·ligència artificial... el canvi climàtic, un món amb molts més conflictes dels que hi havia quan Antoni Guterres va accedir a la Secretaria General fa 10 anys, perquè aquest any ell plega, i una mica, sense haver escoltat a Trump encara, ja han sortit els seus temes. Lula da Silva acaba de parlar de l'Estret d'Hormuz, acaba de parlar del Pròxim Orient, acaba de dir que el Brasil no serà mai el pati del darrere de ningú. Vull dir que la gent de Trump una mica ja s'ha fet present.
1: Ara no sé si... Crec que no ho deus poder dir, però normalment, jo sí que ho puc dir, ens filtren el discurs del president dels Estats Units per anar-lo seguint, ja escrit. Ja el tens o no ho pots dir?
8: No, hi ha algun mitjà que ha parlat amb algun oficial de la Casa Blanca que ja diu que el discurs el que farà és, diguéssim, defensar la transformació del poder dels Estats, que els Estats Units utilitzarà, o sigui, el poder dels Estats Units per transformar el món, a la seva manera, òbviament, i sota els seus interessos. Però aquesta és una mica les línies del discurs que sembla que seguirà Donald Trump. Te recordes? Us en recordeu, eh? L'any passat ell va arribar aquí, escolta'm, carregant-se l'ONU, carregant-se les institucions...
1: Home, se li van esperar les escales mecàniques, no funcionava el teleprompter...
8: No, això ja t'he dit, que no sé d'on semblo que sóc ara, ja t'he dit que ha pujat bé per les escales mecàniques, sí? Aquí tots estàvem aquí en el d'allò de premsa aguantant la respiració, per favor, que no s'espatllin. I no, ha tirat amunt i ha arribat bé. Ara, no s'ha d'espatllar el teleprompter, que l'any passat també se li va espatllar.
1: Bé, recordem que l'oficial de teleprompter de la Casa Blanca el van condemnar per fer negocis sabent què diria Trump.
8: Sí, és veritat, tens tota la raó.
1: Feia cases d'apostes, deia Trump dirà no sé què, i el senyor del teleprompter apostava i es van portar 100 o 200.000 dòlars. Per cert, clar, em dius que no saps què dirà, però sabeu una mica per on anirà, hem d'omplir el dipòsit de gasolina esperant que el que digui Trump ens la faci pujar encara més, o en principi no creus que sigui explosiu avui, doncs?
8: Ostres, si puja més, aquí tindran un problema gros, aquí i a tot el món, perquè el que li passarà amb Trump és que ha de defensar una guerra amb l'Iran que internament amb ell el perjudica, però és que globalment jo crec que menys Israel, gairebé tots els països que estan aquí representats, i són molts, estan en contra d'aquesta guerra perquè és d'impacte global, a tothom li ha pujat el preu de l'energia i alguns fins i tot no només els hi ha pujat el preu, sinó l'abastiment. Per tant, ho tindrà difícil. Jo crec, coneixent-lo, ell segurament hagués volgut venir aquí amb un acord sota el braç. Vés a saber què explica. Ahir no descartaven el secretari d'Estat que aprofitessin aquesta cimera, aquesta assemblea, per reunir-se amb representants de l'Iran, perquè el president iranià és aquí. Ell té moltes reunions, eh? Avui es reuneix, vaja, crec que no es deixarà ningú, menys Pedro Sánchez, que tampoc sé si l'hagués rebut, però que Pedro Sánchez ja ha dit que no anirà a la recepció que el president dels Estats Units ofereix als líders aquí reunits a la tarda. Es reuneix amb pràcticament tothom, amb els països del Golf, amb la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, una reunió inaudita fa un any.
2: Però, Lídia, hi ha reunions imprevistes, improvisades, hi ha trobades? Sí.
8: Pensa que n'hi ha 1.500, és a dir, la gent de l'ONU, els hi han demanat 1.500 despatxos adjacents en aquest edifici, per reunions bilaterals. O sigui, això ja de saque les oficials. I després hi ha aquestes trobades, que aquí en diuen aquests pull-aside, no? Que és aquesta trobada informal de passadís, que no és ben bé una reunió, que no té una agenda, que també es fa com perquè no... Perquè, home, si Trump s'asseiés amb Delcy Rodríguez amb una agenda... no sé, seria una mica difícil de justificar tot plegat. Per tant, doncs a la senyora Rodríguez la veurà a les 7 de la tarda o a les 9 de la nit amb un passadís, i si pot evitar la foto potser l'evitarà. O no, eh? Perquè a ell també sabeu que els focus li agraden, tot i que ara s'ha quedat amb una mica menys
1: no,
8: de focus.
1: No, t'anava a dir si no també té reunió d'escaleta de Trump TV, ara que es munta la seva pròpia tele, que no hagi de fer també l'escaleta del dia.
8: Bueno, Trump ha traslladat aquí a Nova York aquesta escalada contra la premsa, no? Que s'ha quedat sense aquest grup de televisions que sempre el segueixen allà on va, sigui on sigui, a l'avió, quan va fer-se una visita mèdica, quan va jugar a golf, segueixen una sèrie de mitjans, hi ha 5 televisions que per torn ho fan, i s'han quedat sense perquè l'estan boicotejant. Això no vol dir que Trump no trobi la manera de sortir per la tele, eh? Perquè els actes que són oberts, doncs la gent hi va i altres televisions hi van. I ell ahir, efectivament, va anunciar aquesta martingala de Trump TV, que també dic que dir-li televisió és molt, eh? Això és un canal de YouTube que senzillament el que fa
1: és passar... O sigui, no t'oferiran fer un programa allà, eh, Lídia?
8: Que ara no
1: ens robaran la Lídia, eh?
8: No ho crec.
2: És com si es fes ell el Real Madrid Televisió, no?
1: És el Real Madrid Televisió de l'altra Casa Blanca, sí.
8: Jo crec que és menys, eh? Perquè entenc que el Real Madrid Televisió o el Barça Televisió hi ha programes. Això és senzillament que et posen en bucle tots els seus discursos, les coses que ha fet i les coses en directe. Ara, per exemple, doncs com que això és una senyal institucional del discurs de l'ONU, doncs la podràs veure també a Trump TV. Però no t'esperis, que et diré jo, la gran travessa a través de Trump, eh?
1: Home, estaria molt bé, això.
3: T'imagines el Donald Trump allà?
4: Amb qui aniria Donald Trump a la travessa VIP?
8: Casa Blanca amb la travessa. La travessa a la Casa Blanca.
1: Agafaria arribar els polítics i els enviaria al desert del Sàhara, segurament.
2: Lídia, escolta'm una cosa. Entre els mitjans aquests que ara renuncien a ser fer el seguiment a Trump, hi ha Fox News,
8: sí,
2: no?
8: Sí, sí, són les 5 grans cadenes. És clar. La CBS, la Fox, la CNN, la ABC i la NBC. Són les 5 grans cadenes nord-americanes i totes. Sí, és que amb aquestes coses...
2: Això es podria interpretar que d'alguna manera fins i tot alguns mitjans afins baixen del vaixell o no?
8: Amb aquest tema no. Jo crec que seríem injustos, perquè quan Barack Obama va intentar barrar el pas a la Fox amb un acte del Departament d'Estat fa anys, tots es van plantar també a favor de la Fox, eh? Fins que no van admetre la Fox. Jo crec que en aquests temes van bastant a la una. Una altra cosa són les línies editorials dels col·laboradors de les diferents televisions, però el que depèn estrictament de l'estructura de l'empresa, de la redacció d'informatius...
1: Els serveis informatius de Fox News no és tan radical com serien els programes que són bastant més...
8: Defensen, diguéssim, en aquest cas, l'accés de la premsa. És que és una cosa bastant forta, això que ha passat, eh? O sigui... bueno, que nosaltres puguem entrar a la Casa Blanca i que la CNN o Politico o l'MSNOW no hi puguin entrar, és una mica estrany.
1: Lídia Heredia 1, CNN 0. És el
8: no és mèrit meu. No.
1: Però el gol l'estem marcant, de moment.
8: I però que... vull dir que és inaudit, vaja. No té precedents. No és un periodista, és que és tota la cadena.
1: Sí. Doncs bé, això és el que es troba la Lídia a Nova York. Encara parla Lula, veig, que va amb una corbata una mica així brasilera.
8: Home, corporativa, sí. Pensa que és l'Assemblea de Nacions Unides que estem sentint frases que potser fa poc no ens haguéssim imaginat, que és la gent dient: no deixem que els robots ens governin.
1: Sembla, o sigui,
8: fa 2 anys. Sí.
2: És una corbata més jamaicana, eh?
8: Ara sí que entrarà Trump.
1: Compte, que acaba Lula. Doncs, Lídia, et deixem que puguis escoltar el discurs de Trump. Ja parlem aviat. Una abraçada.
8: Ho hem quadrat, això. Petonassos.
1: És bona. Doncs bé, escoltarem l'inici de Trump, no? Ja que hi som.
3: Home, a veure si li funciona el teleprompter, que l'any passat li va fallar.
1: A veure, doncs ara...
9: On behalf of the Assembly, I would wish to thank President of the Federative Republic of Brazil.
1: Vinga, i ara convida l'altre. I ara obrirà el micròfon un altre cop. Ara. Li diuen, ja està a punt Trump. Diu, vale, ara el crido. Un moment.
4: Mare meva, què consulta aquí la taula?
1: M'apunto aquí, que no se'n passi, que no el torni a cridar. Clar, amb Trump potser no se n'oblida, però quan ha passat el de Qatar i després toca el de Birmània, doncs potser es pot despistar.
4: Aviam.
1: A veure... Vinga, va, senyor. Ara.
2: És un ritme, eh?
1: A veure si s'ha dormit Trump a la sala d'espera.
4: Home. Aviam, eh?
3: A les escales hi havia pogut baixar tot bé, no? Ha dit la Lídia?
1: Sí, sí, pujar, pujar.
3: Ah, pujar.
1: Sí, la sala, aquesta sala està com en un primer pis.
3: D'acord. Sort que hi has anat.
1: L'Assemblea General. Es pot visitar, eh?
3: Ah, sí?
1: Sí. Si vas de visitant, sí, pots entrar molt, a la sala. Sí, sí, sí.
2: I me recordo fer-hi una visita guiada.
1: Sí, ah, sí, també, sí, també. Sí, sí, la pots fer.
4: No, no se'l veu preocupat, el senyor, et diré.
3: No, està ell pacient. És un senyor pacient.
1: Ara podríem fer el titular de... Incertesa a l'Assemblea de les Nacions Unides. Trump ja, tenim... no apareix.
4: Catalunya Ràdio. No desconnecteu. No,
2: per tant, és molt difícil de valorar què és el que està passant.
1: No, però està rient. No veig cares de...
3: No, desconcert.
2: Tranquil, pendent de si...
1: És que crec recordar que l'any passat ja vam tenir un... Va passar alguna cosa estranya l'any passat, que sí, que no, que devia ser perquè el prompter no funcionava.
3: Jo crec que era aquest tema del prompter l'any passat.
1: Sí, mira, li estan dient alguna cosa.
3: Amb Trump fa patir qualsevol cosa que pugui passar, fa patir.
1: Home, va. Que volia escoltar alguna cosa, no podem perdre el temps aquí. Estan a punt d'anunciar que Donald Trump compareix...
3: Aquesta música és nostra o és de la ONU? Ah, perquè dic que és com d'espa, no? Com de sala d'espera.
1: Exacte. No? Ah, mira, que estaven esperant que arribessin els acompanyants de Trump i ara s'asseu Marco Rubio, Melania Trump,
4: Melania,
1: la cap de gabinet i el senyor Mike Walls, que és el representant de les Nacions Unides dels Estats Units, i clar, fins que no arriben els acompanyants, no deuen poder cridar el seu representant. Ara, quan s'assegui Waltz, vinga, ja estem asseguts tots, ja ens hem assegut tots, doncs vinga, ara suposo que ja els podran cridar.
3: Vinga, va.
1: Bé, doncs no hi ha manera. Fem una pausa i ens la juguem. Va, fem una pausa, a veure si ho quadrem amb l'ONU. ONU, wait for us.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
11: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
12: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
1: Arriba Donald Trump, a veure com el reben a l'Assemblea.
13: Mr. President, Mr. Secretary General, First Lady of the United States, distinguished delegates, ambassadors, and fellow leaders,
1: tota la gent assistent.
13: It's my great honor to welcome the world to America as we celebrate 250 years of glorious freedom and independence. 2.5 centuries after the cause of liberty found its home, on this continent, I can report to you with pride that America is back and our country is stronger today than ever before.
1: I els Estats Units són més forts ara que mai.
13: Our economy is the envy of the world.
1: Our
13: military is the most powerful on earth. Our technology is second to none and we are leading in virtually everything.
1: Estem liderant en...
13: Our energy is fueling the planet. America is rising, our nation is growing, our power is expanding, our country is doing better than ever before, and our future is very, very bright.
1: El futur és molt brillant.
13: Since I took office, we have created more than 1 million new private sector jobs, and more Americans are working today, by far, than ever before.
1: Ara necessitaríem algú per fact-checkejar tot el que està dient Trump, perquè està donant ja dades del seu mandat, per tant, més discurs
2: entrant dient món des que ell hi és, bàsicament.
4: Gairebé sembla que es baixi els pantalons i que ens l'ensenyi, perquè és que, clar, portem aquí un ritme d'una autoconfiança, que sóc tan guapo, noi?
1: Està fent un acte de campanya, pràcticament. Recordem que d'aquí un mes i poc hi ha eleccions als Estats Units de mig mandat. Bé, doncs Donald Trump, el deixem parlar, apuntem, ha comparegut a 2 minuts de 2/4 de 5 de la tarda. A veure, reprenem els cotxes i deixa'm parlar amb alguns dels oients que ens han trucat. Tenim l'Elba, a Rubí. Elba, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
1: T'hem distret aquí una mica de tram, eh?
14: Bueno, està bé.
1: Com vas a treballar? Tu has d'anar amb cotxe o què ens vols explicar?
14: Sí, jo us volia explicar el cas de Rubí. Nosaltres vivim a Rubí Poble i de la nostra casa a Rubí, a l'estació de Rubí de Ferrocarrils de Generalitat per arribar a treballar a Barcelona, tenim 25 minuts caminant, 20-25 minuts. Home. I després fins a Barcelona tenim uns 40 minuts. Llavors, això representa un desplaçament de gairebé una hora i un quart cada dia d'anada i una hora i un quart de tornada.
2: Teniu un servei Perdona, teniu un servei de transport públic que us porti fins a l'estació i que funcioni mínimament bé?
14: No, el servei de...

0: imatge tenia la principal prioritat, no? Llavors, canviar això costa molt, clar. Costa molt. Llavors, no es tracta tant de forçar a la gent, però anar apretant una miqueta el cinturó a cada lloc i anar oferint cada cop alguna cosa més en favor de la mobilitat sostenible. No?
1: Elba, posa't la ràdio quan vagis amb els teus desplaçaments i t'ho farem passar més ràpid.
2: Ja ho faig, ja ho faig.
1: Molt
3: sort en tenim, eh?
1: Una abraçada, Elba, gràcies.
2: Gràcies, adéu.
1: Mira, el Lluís, que també diu que necessita el cotxe. Lluís, bona tarda.
4: Bona tarda, Francesc.
1: A veure, què ens escoltes, Lluís?
4: Escoltant el senyor Trump, gairebé m'ha deixat en blanc i ja no me'n recordava que tenia cotxe. Hòstia, noi. Sí, i no necessita padrins, aquest senyor, no?
1: No, amb ell sol ja fa.
4: Sí. Doncs mira, jo estic a la Vall d'Òria. La meva mare la tenia a Caldes. Ara, després l'he tinguda a l'Ametlla. A l'Ametlla, doncs, desplaçament en cotxe des d'aquí a la Vall d'Òria. Llavors, les meves germanes, una a Barcelona, l'altra a Rubí, doncs, tenien futur per anar a l'Ametlla. Finalment, la mare està a Rubí en una residència perquè ho tenen més a mà les germanes amb desplaçament en ferrocarrils i tal.
3: Estaves parlant d'uns llocs que conec, estàs parlant d'un desplaçament per dins de la mateixa comarca, en aquest cas del Vallès Oriental.
4: Bueno, de Vallès Oriental a Vallès Occidental.
1: Sí, sí.
4: I a més, ara, per anar a Rubí, a mi em toca passar tot el pitjor de la P7. Ara que la tinc d'urgència, bueno, la tinc ingressada a l'Hospital Universitari a Mutua Terrassa, doncs els primers dies, fins que vaig descobrir que es podia aparcar les fonts i agafar els ferrocarrils, doncs allà vaig pagar cada dia 27 euros de pàrquing.
1: Ostres!
4: Quan resulta que la mateixa empresa Saba, que té la plaça del doctor Robert de Terrassa, té el pàrquing, és molt més car aquesta que el mateix pàrquing que tenen a Sabadell. Vull dir que aquí també els pàrquings hi ha una diferència de preu abismal, quan jo penso que haurien d'estar més regulats. Finalment, doncs, per sort, doncs, mira, doncs, ahir vaig deixar el cotxe a les fonts i aleshores, doncs, allà al ferrocarril 8 minuts i amb 6,80 euros m'estalvio 20 euros cada dia.
1: Home, doncs, mira, clar, cada dia 20 euros, doncs, al final de mes, doncs, són molts cèntims. Lluís, també segueix amb la ràdio i ara et posarem menys tram, que no et despistis. I
4: haig de passar tot a la P7, que la P7 depèn del dia, pots anar d'hora a hora i mitja.
1: Ja.
4: I quan baixo a Barcelona, si és per baixar i pujar, vaig amb el cotxe. Però si no, moltes vegades agafo el cotxe, el deixo al Palau Solità Pregamans al poble entero i allà agafo els segalers.
1: Molt bé.
4: Sí.
1: És anar buscant la millor combinació per a cada desplaçament.
4: Sí, però és complicat. Ho han de fer complicat tant pel cotxe, pels mitjans de comunicació públics, el transport públic, com pel cotxe.
1: Doncs, Lluís, a veure si això mica en mica ho anem arreglant. Gràcies.
4: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
1: Una última trucada, que és el Jordi. Jordi, bona tarda. Jordi. Ara hem perdut el Jordi.
5: Hola.
1: Ara. Jordi, que t'havies quedat també atontat amb tram.
5: Sí. Aquest també utilitza mobilitat sostenible.
1: Sí, se sosté amb els impostos dels americans. Exacte.
5: Correcte, sí.
1: Què m'expliques?
5: A veure, jo truque del País Valencià, concretament del COI.
1: Ah, mira, que bé.
5: Era, bueno, comentar simplement que així no tenim més opció que agafar el cotxe. No
1: hi ha transport públic.
5: No, hi ha transport públic. Jo treballo a un poble del costat, està a 7 quilòmetres, però no tenim autobús. Tenim un autobús diari, però l'horari no s'ha adaptat al meu. Aleshores he d'anar en cotxe sí o sí. Jo no puc celebrar mai el dia de...
1: Clar, el dia sense cotxes tu no el pots
5: celebrar mai.
1: No, perquè clar, 7 quilòmetres a peu se't faria una mica llarg.
5: Sí. Ja. Sí.
1: Doncs Jordi.
5: I teníem un tren a València, però fa un any i mig que no tenim vies perquè estan en reparació. I no està, és que les vies han desaparegut, o sigui, no... Aleshores, si volem anar a València, volem anar a Alacant, hem d'anar en cotxe sí o sí, perquè autobusos també tenen horaris que la majoria de vegades no s'acoplen a... Tenen un horari de matí, un horari de tarda, i estàs molt limitat.
1: Doncs, Jordi, lamentem aquesta obligació que tens d'agafar el cotxe, però...
5: Sí, és una mica la política d'abandonament de l'interior valencià durant molts anys. Tot costa, i així estem. És l'herència que tenim.
1: Doncs, escolta'm, posa't la ràdio i ens escoltes a nosaltres i després el tot costa.
5: Això sempre.
1: Estaran contents. Jordi, una abraçada, gràcies.
5: Molt bé, adéu, home.
1: clar, això del cotxe...

0: L'aparcament als 27 euros és una de les coses que compliquen la vida a la gent. Però després també hi ha gent que se'n pot sortir amb el transport públic i que, de fet, no només se'n surten amb el transport públic, sinó que fins i tot se'n converteixen en fanàtics. En fanàtics fins al punt que ho volen ensenyar a tothom. És, per exemple, el cas de la Cecília Llopis. Cecília, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Et podem qualificar com la persona més enamorada del transport públic de Catalunya?
1: És una morada, en realitat, perquè tot i que m'agrada molt, sobretot aquí a la capital, no a la ciutat com tal, que el transport públic funciona, bueno, el que és el metro i ferrocarrils funcionen relativament bé, tinc experiències terrorífiques i un odi profund en contra de la Renfe, sobretot, i la majoria d'empreses d'autobusos privades.
2: Amor tòxic.
1: Però,
2: reforç intermitent.
0: Cecília, però un moment. Dius amor, odi, tòxic, amb Renfe... T'has tatuat un vagó de Rodalies.
1: Sí. La cosa és que per mi la Renfe és molt romàntica. Perquè jo soc del Maresme.
0: Sí.
1: Llavors, per mi, baixar a Barcelona
0: i
1: sempre
0: quedar,
1: era...
0: quedar-te tirada és una cosa romàntica.
1: Bueno, sí, he arribat a estar 4 hores dins d'un túnel sense il·luminació en un regional express.
0: Això pot ser romàntic, és veritat. Sí,
1: sí, molt romàntic.
0: I per què et vas tatuar un vagó?
1: Em vaig tatuar un vagó, bàsicament... Espera un momentet, que m'estan interrompent.
0: Ai!
1: Un segon.
0: Que no sigui un...
1: Estem tancats.
0: Xxxt, a veure què passa.
1: Vale, ara, perdona, que estic a la feina, estem tancats encara.
0: Ai, tancats? Què vol dir tancats?
1: No, que encara no m'he obert al públic.
0: Ah, que treballes en una botiga!
1: Bueno, una escola de dansa, però bueno, continuem.
0: Molt bé, continuem. Vinga, ja a les 5 obrim, sisplau, eh?
1: Sí, obrim a les 5.
0: Home, clar, és que la gent ve 20 minuts abans, tu, ja està bé.
1: No, en realitat han d'entrar a les 5 i mitja, però bueno, a les 5 és quan obrim la recepció.
0: Clar, és que li van tocar els nassos a 3 quarts de 5.
2: Puntualitat.
0: I estem aquí parlant de la Renfe com
3: d'un vagó tatuat.
0: Com correspon.
2: Clar, és que clar.
0: I quin tipus de vagó és? És un vagó d'aquests moderns, antics...
1: És una 447. Són els típics trens de Rodalies cutrorros que oloren a antic i que no tenen mai com un aire condicionat funcional i són terribles i fan sorolls horribles.
2: O sigui, és un tatu irònic, estic entenent?
1: Sí.
2: Vale. Però és bastant gros, vull dir, t'ocupa mitja cuixa, diguéssim, eh?
1: Sí, però bueno, no passa res.
2: Ah, perfecte.
1: És divertit.
0: Però no només tens un vagó de la Renfe tatuat, també tens tatuada una línia de metro sencera.
1: Sí, la línia 5.
0: I què, per tu la línia 5 del metro de Barcelona, què significa? Què és la línia 5 del metro?
1: Significa vagons plens, a rebentar. Avui per anar a la feina he hagut de perdre 3 trens o 3 metros perquè anaven tots plens, anaven tots enredadits.
3: Tu tatues els desastres.
0: I vas dir, com que és una merda la L5, me la tatuaré per així recordar-ho cada dia de la meva vida.
1: Sí, en realitat també li tinc molt de carinyo perquè vaig estar vivint molt a temps de l'Eixample i era la que feia servir sempre. I per mi la línia 5, tot i que va sempre plena, és la més ràpida.
0: Ah, o sigui que... Amor-odi, també.
2: Amor-odi.
1: Sí, exacte. O sigui, li trobo una cosa bona i una dolenta.
3: On l'has tatuat, la línia 5?
1: Al braç. O quan?
0: On? Ha preguntat on, al braç.
3: Ah, i entès el nas.
2: El nas no hi cap.
0: Sí. Un transbordi prou.
2: Sí, exacte, una paradeta.
0: Sí. Doncs és la Cecília Llopis, que té aquests dos tatuatges bastant curiosos. Et saps totes les parades de la línia 5 de memòria?
1: No, em sé una part, però clar, no us ho puc demostrar perquè podria estar llegint
0: ens podria ser trampa, no cal.
1: Exacte.
0: No cal. Doncs escolta, Cecília, res, que segueixis amb aquest amor-odi i escolta, els clients de l'escola de dansa, tranquils, que fins a les 5 no obren.
1: Exacte, Mercès.
0: Vinga, va, una abraçada, gràcies. Quina és la teva línia de metro preferida, Marta?
2: La 3.
0: La
2: verda. Està bé, és la que ens deixa més a prop també aquí de la ràdio, que és un lloc mal comunicat, deixa'm dir, eh? Sí, a prop, que has de fer-te una bona caminada després.
0: Judit, quina parada? Ai, quina...
4: La vermella és la meva preferida perquè de ben joveneta sempre la feia servir cada dia per anar a la universitat des de Sant Vicenç dels Horts, plaça Espanya, i llavors metro vermella.
0: Eloi, tens línia de metro preferida?
3: Preferida no, és l'infern. És la que suposa l'infern. No per la línia, perquè he de reconèixer que el metro Barcelona va molt bé.
0: Va bastant bé,
3: Jo per venir de Sant Esteve de Palautordera i anar fins a TV3, o sigui, per anar del Vallès Oriental a Sant Joan d'Espí, que hi ha 55 quilòmetres, si vaig amb transport públic i estic dues hores i mitja.
2: Mare meva.
3: Dues hores i mitja d'anar, dues hores i mitja de tornar. Aquesta és una xifra que evidencia i posa en evidència un desplaçament relativament curt amb transport públic, amb la infraestructura que tenim, se't menja el dia. I, per tant, si vols tenir una vida mínimament ordenada, conciliar una mica, no tens més remei que agafar el cotxe, que és una putada pel que costa, pel que val, el carburant, per tot. No?
0: I deixa'm preguntar al nostre expert, també. Té línia de metro preferida?
5: Bueno, parlant de relacions tòxiques, la línia 10, que és la que agafo per anar a treballar cada dia...
0: La 10 quina és? La 10? Ja m'he perdut.
5: És una de les bifurcacions de la línia 9. És un color blau.
4: Blau claret, oi?
5: Sí, blau claret. Però les dues línies transversals que deia aquesta usuària, no? la L5 i la L1, són les que van sempre amb més usuaris perquè són les que travessen Barcelona de manera recta i la major part de la mobilitat va en aquesta direcció, no? Besòs, Llobregat o al revés.
0: La meva és la lila, que no sé quina és. La lila és...
4: La 2.
0: La lila. Sí, la lila.
4: És curteta, va ràpid. Com no està gaire plena.
0: Com jo, curtet.
4: Sí, calla.
0: I resulta...
2: No en tot, curtet.
0: I que resulta bé. No, perquè a mi em va molt bé. Professor, gràcies per explicar-nos i donar-nos una mica de context avui al Dia Mundial Sense Cotxe. Se'n va cap a casa sense cotxe?
5: Sí, caminant.
0: Caminant, molt bé.
5: Però per deixar simplement un punt de ser optimisme.
0: Vinga, va, sí, acabem amb això.
5: El transport públic ha pujat. El transport públic ha pujat des del 2019 un 15%. L'autobús en els últims 25 anys s'ha triplicat. I Rodalies té una inèrcia positiva, és a dir, s'estan invertint molts recursos, hi ha molts tècnics treballant amb això. Sí que és veritat que porta arrastrant molts anys de desinversions, però jo crec que en els propers anys podrem començar a veure millores.
3: I perquè la gent no té més remei, malauradament, tot doncs, i el drama, també.
0: No estarem pendents. Professor, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda, a la tarda de Catalunya Ràdio.
5: A vosaltres.
0: A Nova York, mentrestant, una ciutat que té moltes parades de metro, Donald Trump, a veure quan triga a dir una cosa bona que ha fet.
6: Bahrain, these are the countries that gave Qatar, Kuwait, Kazakhstan, Saudi Arabia, Turkey, Uzbekistan, and many more. That money goes right to the source, right where they need it, and they desperately need it. And those countries have been very generous, and others also are stepping up at numbers that nobody would even believe because they want to see people live.
0: No sé ben bé de què està parlant, de països que donen diners, no sé ben bé on. Bé, Trump, que ha començat a parlar fa 14 i 2, 16 minuts. En teoria són discursos de 40, per tant, encara li queda estona. Farem una pausa i ens preguntarem qui li ha fotut la tarda en l'aire a la Marta Montaner.
2: No us l'espereu, aquesta, avui?
0: No? Avui, no. Sorpresa.
7: En la Champions de los seminuevos, Adi.
8: Qué ambientazo, mano.
7: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se ha quitado sobre la línea.
8: Qué barbaridad.
7: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
8: Buena venta.
7: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
8: Ven a por más.
7: Ven a Ocasión
9: Plus. Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria, premium i celler.
10: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
11: Podríem tenir son.
12: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls...
13: Mare, literalment.
11: O poques ganes de treballar.
13: És que tinc molta feina.
12: Oh, I jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
11: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Xavi Canalies.
14: Som pura cafeïna.
15: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Amb un horari nou.
17: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
15: Catalunya nit.
18: Un informatiu en profunditat.
17: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
15: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Amb horari nou.
18: De 9 del vespre a 11 de la nit.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
19: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
20: Joel Parra l'enfonsa.
19: La Lloberes.
21: Bloc directe sempre central.
19: I Joan Pitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest dijous a partir d'un quart de nou, Barça F és el canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
20: Barça fins saltar la banca.
19: Fem que Europa ens escolti.
1: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
16: Viladrau.
1: Guissona.
16: Salou.
1: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
16: Només en quedaran 50. Torna
1: Soc i Seré.
22: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
23: Grau, què et passa?
24: Faig masses coses.
23: T'has de calmar i organitzar-te millor.
24: Només demano que el dia tingui 48 hores, si us plau.
25: Ja, però això és impossible, Grau.
23: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
24: Esclar, un altre Grau?
23: Buah, això seria la bomba.
25: Buah, no m'ho perdria per res del món.
23: Un altre Grau.
22: Nova temporada de Projecte Beta. Cada dilluns al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
26: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: I qui t'ha fotut la tarda en l'aire, Marta Montaner?
2: Doncs mira, Francesc Garriga, una mica tu.
0: Perdona?
2: Una mica tu, sí. Perquè vols que parli d'ella.
0: Jo no he obligat a ningú a parlar de ningú.
2: Com?
0: Jo obligar, no he obligat.
2: I aquell WhatsApp que m'has enviat a mig matí, què?
0: No, home, no era una obligació, era una suggerència.
2: D'acord, m'ho has suggerit molt amablement. Si et sembla bé, ho has de veure. Jo no ho he
0: vist. Ho has de veure?
2: Sí, m'has dit, ho has de veure.
0: Ah, sí, que
2: ho has de veure. I jo...
23: Imperatiu, eh?
2: I jo no veig res, però bueno, ho he acceptat, perquè tu també ets el director i perquè no tenia més propostes per avui. Llavors, d'entrada, presentem qui és la persona que m'ha fotut la tarda en l'aire, perquè si sou oients del que no surti d'aquí, ara potser us penseu que em refereixo a en Risto Mejide amb aquesta banda sonora.
0: Ah, clar.
2: I no, no és ell.
0: No cal apartar, que hi ha warnings.
2: Ni, no, no, ni és exacte. És alert, Risto, alert, no sortiu de casa. Tot i que és veritat que amb en Risto comparteixen professió.
0: Ah, i tant.
2: I grup de comunicació.
0: Correcte.
2: Perquè tots dos treballen per Mediaset. Aquesta persona és Ana Rosa Quintana.
27: Muy buenos días, señor presidente. Nos ha mentido descaradamente y le resbala como el teflón. No solo le da igual quedar de mentiroso, sino que además...
0: Es la reina de las mañanas.
2: Jo és que no domino gens aquest món. O sigui, em queda tan lluny, que abans l'Eloi deia tan lluny com d'anar de casa meva a Sant Joan d'Espí, dues hores, doncs a mi, mentalment, ideològicament, Telecinco igual. Ella és la reina d'aquesta cadena, si més no, perquè mitja graella és seva, i ho he hagut de mirar, perquè es veu que la seva productora ara mateix, que és Unicorn Content, produeix uns quants programes per Mediaset. Tu vés apuntant.
0: Va.
2: La mirada crítica.
0: Sí.
2: El programa d'Anna Rosa.
0: Sí.
2: El tiempo justo.
0: Sí.
2: Vamos a ver.
0: Ah, vamos
2: no, és, no, no, no, vamos a ver, sino que és un programa, vamos a ver. Sí, la tarde se mueve, fiesta, i jo no sé si ets gaire consumidor d'aquests programes,
0: no,
2: però per
0: gaire.
2: Mi són tots novíssims.
3: Hòstia, però això són moltes hores de programació.
2: I són molts diners, suposo, ja, també. Ja. Doncs bé, ahir a la tarda hi va haver una veu crítica de Telecinco que va desafiar el gairebé monopoli de la reina de la cadena.
28: Són quasi les 6 de la tarda. Són quasi... Las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos. I ara
0: és Jorge Javier al mateix canal.
2: Correcte.
0: Sense pèls a la llengua, fotent-li el que sembla aparentment un pal a Ana Rosa Quintana.
2: Clar, per posar una mica de context, recordem que ell havia estat el presentador tants anys de Sálvame, també a la mateixa cadena, i un programa que Telecinco va substituir per Més dosi d'Ana Rosa Quintana, en el que va ser un moviment molt polític. Doncs ara, en JJ lidera aquest programa que es diu El diario de Jorge, que també ho he hagut de buscar perquè a casa meva no s'ha mogut mai TV3 del monitor, i ahir a la tarda va arrencar el programa així com hem sentit, amb un dard enverinat dirigit directament a Ana Rosa Quintana.
0: Això era ahir a la tarda, però atenció, perquè aquest matí hi ha hagut resposta.
2: I tu estàs amb les crispetes que et veig living,
0: home,
2: de veritat, Garriga.
0: Home, és fantàstic, això.
2: Com si això fos la velada de l'any que organitza l'Ibai Llanos. Doncs sí, Ana Rosa ha contestat aquest matí així.
27: Muy buenos días, son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Bienvenidos al segundo programa de mi productora.
23: M'encanta.
0: Està bé, no?
2: Ells s'ho passen no, bé, no. Si són feliços, que vagin facturant i cobrant i ja està.
3: És divertit.
0: Clar, no és Antena 3 contra Telecinco no. Que se les foten. No, és dins la mateixa cadena.
3: És
2: com si tu i l'Ostrell us les tinguéssiu en directe.
0: Bé, l'any passat recorda que vam tenir un conflicte amb l'arbre de Nadal.
23: Ui, sí?
0: Una mica de conflicte vam tenir, però clar...
2: jo, a veure, no Garriga, no, això és Disney. En comparació amb el que ells tenen, jo per fer una mica de memòria i trobar algun exemple aquí a 3CAT de gent que dins del mateix mitjà estigui picat...
0: N'has trobat?
2: A veure, he pensat en aquell programa que presentava la Mònica Terribas de la nit al dia a TV3, que se les tenien amb en Tomàs Molina de vegades. O sigui, m'he recordat una mica d'això, però no he trobat ni talls. I l'exemple més recent és Juliana Canet increpant el senyor 3CAT.
0: Però així en genèric, una mica.
2: Clar, no és ben bé el mateix. Però com deies abans, Garriga, sí, perquè en JJ i l'Anna Rosa s'han barallat en més d'una ocasió en el passat, amb els espectadors sempre com a públic i gairebé sempre per motius polítics.
4: Yo, de verdad, escucho una cosa, Ana Rosa. Cuando te entren ganas de hablar de política, llámame a mí. Pero, Ana Rosa, mírame a los ojos. Deja en paz a Pedro Sánchez. Va a continuar ahí. A ti te pasa con Pedro Sánchez lo mismo que a mí con Ayuso, que no la soporto.
5: Pero si a mí me da
4: pero
5: igual...
4: Pero va a seguir... ¿No, qué coño te va a dar igual?
5: A mí Pedro Sánchez me da igual.
4: Pero escucha,
5: lo que no me gusta es lo que está haciendo.
4: ¿Crees que a alguien le importa lo que tú opines de eso?
5: Bueno, pues durante 18 años que yo hacía la mañana y hablaba de
4: pero
5: política, la interesaba mucha gente. Pero ya...
0: Àlex Gutiérrez, el nostre expert en televisió i mitjans. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Això és de veritat?
6: Sí. És aquella veritat... Telecinquera, diguéssim.
0: Què vol dir això?
6: Sí, Telecinco està acostumada...
0: Telecinco
6: està acostumada a fer que del conflicte intern... O sigui, el Sálvame que era veritat, era ficció, era una barreja de les dues coses.
0: Això en treuen petroli.
6: I aleshores, ells aquest conflicte, al final, els alimenta. I ara, doncs mira, estem parlant de Telecinco i potser algú diu, doncs el Jorge Javier encara està allà fent el diari de no sé què.
7: Hem caigut al seu parany.
6: D'alguna manera, saben o intenten dominar la conversa. Per tant, jo crec que hi ha... És a dir, entre Jorge Javier i Ana Rosa hi ha una relació d'amor i odi. Recordem que, a veure, qui descobreix Jorge Javier és Ana Rosa. El qui li dona les primeres feines ja al segle passat, en un programa que es deia Extra Rosa, diguéssim, amb el nom, doncs, Extra Rosa, és Ana Rosa. Després, ella... comencen a tenir diferències que són, diguéssim, de pell, de caràcter, polítiques i tot plegat, i efectivament passa que ell acaba amb el Sálvame fent un programa, recordeu que el 2020 té aquella declaració famosa de este es un programa de rojos y maricones, això ho diu en Antena, sí. Mentre a l'altra banda hi ha Ana Rosa doncs, fent molta campanya antisanchista. No?
0: Però, per exemple, el senyor Mediaset, aquí, el senyor 3CAT, doncs el senyor Mediaset veu això i pensa, bé, foteu-li, o, hòstia, no m'evidencis que aquesta senyora li tinc comprat tot.
6: No, jo crec que li diverteix. Per l'experiència quan he parlat amb directius d'allà, ells han assumit que la seva cadena forma part d'aquest ADN i que realment això que diríem amb un cert respecte institucional o corporatiu, etc, és més laxa de Telecinco perquè, insisteixo, ells viuen d'aquests conflictes.
3: És un
6: això
3: univers
6: passa...
3: en el qual se senten
6: sí,
3: com.
6: Sí, a Gran Hermano...
0: No veus l'Eloi Vila ara criticant-se amb la Melero en Antena?
2: Impossible, això, eh?
0: No,
2: a l'Eloi.
0: T'imagines l'Eloi?
2: De fet, dient pestes
7: d'or. No li he dedicat mai ningú.
0: De fet, perdona. Oltra, o de...
7: És molt poc català treure la roba bruta cap
6: a... Els treballadors...
7: Ho fem d'esquenes, tot.
6: Els treballadors d'aquesta casa, els col·laboradors, no, però els treballadors d'aquesta casa esteu regits per un llibre d'estil on es diu explícitament que un periodista no pot, diguéssim, lesionar els interessos de l'empresa. I, per tant, criticar...
0: Però, això és lesionar els interessos de l'empresa?
6: Home, una mica sí. Perquè, clar, et dones aquesta idea... O sigui, criticar la pròpia empresa, o criticar, en aquest cas, clar, és evident que hi ha tota crítica, perquè hi ha una ironia evident, no? De dir, home, a les 5 de la tarda és la primera vegada...
3: Vaja, i sí que és una crítica a l'empresa, en aquest
6: cas. Sí, per això.
3: No? Quan estàs dient, hòstia, aquesta dona s'ho està emportant tot,
7: que
3: tot està
7: dormint
3: aquesta dona, no?
7: Sí.
3: Hi ha altra gent que pot fer coses.
6: Exacte. No? Jo crec que sí, que és una crítica a l'empresa. El que passa és que l'empresa fa calaix, doncs l'empresa està contenta.
0: Ara seguim. Hem de fer una pausa abans. Una frase de Donald Trump, que encara segueix parlant en directe, amenaçant l'Iran. Si no firmen un acord, els aniquilaré. Ho he dit moltes vegades, però avui ho ha dit davant de tot el món. Pausa, venim.
8: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
9: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
8: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
10: Tasses perfectament apilades. Cafè a punt i somriure d'orella a orella. Ja podem obrir...
12: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comercia de la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regals. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
11: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
13: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
14: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
15: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els Falalà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa-t'ho d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
26: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
0: There is no global. Això no havia passat, encara. El que no surti d'aquí em dona el Trump. Seria un gran personatge. Us donaria molt de joc. Jo us donaria.
18: Un poc. Joc, sí, suposo que sí.
0: Home, però si té afers amb mil persones.
18: Ja.
0: Bé, està fent el seu discurs al president Trump. En teoria són 35 minuts, és el que la ONU demana als seus líders que parlin. Ara en porta 30. Per tant, si després del butlletí encara parla, vol dir que s'està excedint, que és el normal que faci Trump, que és que tiri una mica més llarg, perquè li deuen preparar 35 minuts de discurs, però com que va afegint
2: coses va agradant,
0: de
2: punta
0: pròpia, doncs llavors, clar, es va allargant.
18: I llegeix o, sí, o tira de...
0: Sí, dos prompters d'aquests laterals, sí, no? Que no es veuen. No es veuen, sí, és inacceptable. A veure, què tenim avui, el que no surti d'aquí?
2: Mira, un bon amic de Donald Trump. Ferran Torres.
18: Exacte.
0: Home, dit així.
2: Home, la gorra aquella, Make Spring Great Again.
0: Sí, sí, és veritat. És veritat.
2: No? Ja. Parlarem d'ell i el seu pas per l'Hormiguero.
18: Que va explicar que és tan i tan sensible, ell.
0: Ah, sí?
18: Que em sembla bé.
0: Tu creus que ets més o menys sensible que Ferran Torres?
18: Doncs crec que estem més o menys allà.
0: Sí?
18: Persones que dit a fora potser no ho semblem.
0: Tu, Àlex Gutiérrez, ets més o menys sensible que Ferran Torres?
6: És possible que ho sigui menys.
0: Tu, Eloi?
3: Doncs és possible que ho sigui més.
2: Sí. Sí.
3: Sí. Sí. Sí. Jo ho soc molt.
0: Un home fràgil, Ferran Torres, però l'Eloi encara més. Sí,
3: home fràgil, has dit?
0: Home, fràgil, el Ferran Torres, un sensible, fràgil, vaja... Bé, bé.
2: Home, sí, sí. Aquí...
18: Noves masculinitats, eh?
0: Una mala connexió.
2: I m'agradaria saber també, Ferran Torres, si representa les noves masculinitats o no, eh?
0: Bueno. En parlareu, d'això,
2: sí,
0: no?
2: Sí, en parlarem, sí, en parlarem.
18: Del que el preocupa i el que...
0: Podríeu fer baixar, la Gelmà, que va tenir un Mundial.
2: Ah, mira. Mm. Bueno, però creus ara... que la Sònia es vol relacionar amb nosaltres?
0: Jo crec que molt.
2: Sí?
0: Es deixa estimar. Bé, no sé, però ja...
2: Ho gestioni la Juliana.
0: Àlex Gutiérrez, gràcies.
6: A vosaltres.
0: Eloi Vila, moltes gràcies. Home sensible que no fràgil.
6: Per això li has donat moltes gràcies. I a mi només gràcies.
0: Encara encara parla? Sí.
19: There is no human right.
0: Sí, ara venim.
20: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Marc Güell. De seguida, l'última hora de la intervenció de Donald Trump, abans us expliquem que el govern regularà al llarg de l'any que ve la prohibició de la intel·ligència artificial per als menors de 14 anys. Ho vol fer en l'àmbit educatiu, però també fora d'aquest àmbit per intentar pal·liar-ne els efectes a la societat i encara més en plena crisi educativa. És la recepta principal a banda de la recuperació de la lectura. Última hora des de Barcelona, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Maria Costa. Bona tarda.
21: Bona tarda. A l'inici de curs, el Departament d'Educació ja va obrir aquest meló avui. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha avançat les primeres mesures. La principal, que la prohibició de la intel·ligència artificial fins als 14 anys estigui reflectida en un marc legal, en un marc normatiu, i, per tant, deia no deixar el pes de la salut de les criatures només a les mans de les famílies.
29: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital
1: de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent, que no tingui vocació de continuïtat, i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències i del nostre àmbit de responsabilitat en llei.
21: També la recuperació de la lectura en tots els àmbits i els llibres de text a les escoles. Unitat Mòbil, Xavier Cussó, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Més notícies, Àlex Giral Robert.
4: Donald Trump intervé a aquesta hora davant l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. Trump ha arrencat el seu discurs amb tot triomfalista, destacant que els Estats Units estan vivint, diu, el seu millor moment. També ha parlat de l'Iran i s'ha mostrat optimista de poder arribar a un acord per aturar el conflicte. Anem en directe a Nova York. Oriol Serra, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Tal com s'esperava, Donald Trump ha fet un discurs en clau domèstica molt semblant als que fa en campanya electoral en aquesta campanya que hi ha en curs aquí als Estats Units. El president nord-americà ha parlat de bonança econòmica sense precedents al país i pel que fa a l'Iran ha repetit que és un país sense capacitat militar i amb una inflació del 300%. Trump ha vaticinat un acord amb l'Iran després de les eleccions de mitja legislatura al Congrés dels Estats Units.
22: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
16: Donald Trump també ha apuntat a un possible acord de pau entre Rússia i Ucraïna. I, per cert, la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General de les Nacions Unides quan Trump ha començat a atacar el país i a insinuar un canvi de règim a l'illa. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Nova York.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, creu que el posicionament d'avui de la majoria progressista del Tribunal Constitucional és una desautorització cap al jutge Pablo Llarena i la cúpula judicial i una esmena a la totalitat a la repressió de l'Estat espanyol cap a l'independentisme.
23: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia.
4: L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa, presenta la renúncia després de 16 anys al capdavant de l'Ajuntament del Baix Ebre. Diu que la seva decisió no té res a veure amb la causa oberta del jutjat de Tortosa per suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes municipals. Anem ara cap a Tarragona, Ricard Buigas.
24: Bona tarda. El número 2 de Junts, Víctor Colomina, serà el nou alcalde. Francesc Arasa ha dit a l'ACN que la decisió és fruit d'una llarga reflexió i el procés judicial obert no hi ha tingut res a veure.
25: No ha condicionat absolutament res. No he comès cap delicte, estic molt tranquil. La meva decisió ja va ser presa abans d'acabar l'any del 2025.
24: Arasa continuarà com a primer tinent d'alcalde. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.

0: Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Són localitats que s'han pogut posar a la venda un cop ajustada la configuració definitiva de l'escenari. La banda osonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions per a les quals ja s'havien venut 220.000 entrades. Les noves localitats ja es poden adquirir als canals oficials. Esport, Sònia Olert, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. Avui arrenca la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió, rebent el París. Pere Romeu recupera Irene Paredes, però en quedaran fora de la llista probablement Aitana, Vicky López i Kika. Les 9 avui debuta el Madrid, que rep el PSG. Encara en futbol, Luis Blanco el presentaran avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar la destitució del tècnic Josep Maria Jané després de 4 jornades de Lliga. I en tennis ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debuta demà contra el Kazakhstan.
2: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Arriba la Crònica Negra. Rebeca Carranco, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: He parlat més amb tu aquests últims dies que amb la meva mare.
2: Bueno, és maco, això, també,
1: és molt bonic. Diu molt de nosaltres, o diu molt poc de la meva relació amb els meus pares. Aquí els envio aquí un petó i avui us trucaré, us prometo. Ha acabat Donald Trump a l'Assemblea General de les Nacions Unides i, escolta'm, ha complert el temps pràcticament, eh? Ha fet 37 minuts de discurs. Normalment són 35, per tant, només s'ha passat 2 minuts. És a dir, que no, com si no s'hagués passat. I no hem acabat de captar al final. Normalment alguns discursos s'aplaudeixen, d'altres no. Ara suposo que podrem, l'Arnau ens ho està repassant, a veure si... Ah, que ja m'ho has dit. Quan ha acabat, tímids... Ah, mira, si ja m'ho havia dit i tot, l'Arnau. Tímids aplaudiments. Tímids aplaudiments per Donald Trump quan ha acabat el seu discurs, que recordeu, ha deixat frases com: si no firmen un acord els aniquilaré, és a dir, sempre contenció i moderació. El règim cubà caurà, Marco Rubio lidera una negociació amb Cuba, Cuba és un estat fallit, fracassat com mai abans i caurà segur. L'Iran eren els sicaris de l'Orient Mitjà, jo hi posaré fi, i després tot allò que ja hem sentit del país, els Estats Units estan millor que mai, en millor forma que mai, mai s'ha vist un país que avancés d'aquesta manera. Doncs bé, Trump ja ha acabat a les Nacions Unides i per tant l'Assemblea General de la ONU que avança. Rebeca, tu prou feina tens amb el teu com per estar pendent de Donald Trump.
2: Ha llegit molt? Ho has pogut veure? Tu això s'estava llegint tot, molt.
1: La majoria era prompter, sí. Se li veu bastant a Trump quan improvisa. Perquè té una, com,
2: sí,
1: té una cadència...
2: Sí, ha dit tot això, eh? No.
1: Sí, en principi, jo crec que totes aquestes frases que hem repassat ara eren de prompter. No sé si llegia o com ho feia el responsable de la Comissaria General d'Informació dels Mossos, que ha comparegut davant del Parlament, sí, i que havia de donar explicacions sobre aquella infiltració de dues mosses d'esquadra a l'assemblea de professors abans, sí, de l'estiu just. Com ha anat això?
2: Doncs mira, sí que llegia, la primera part de la seva intervenció ha estat llegida, llavors sí que ha deixat una notícia, no?, en tot el que ha explicat, és que es va obrir una informació reservada per aquella actuació de les mosses d'esquadra, i avui el que ha explicat el Carles Hernández és que això s'ha arxivat perquè Afers Interns ha considerat que no s'ha incomplert cap mena de llei fent aquella infiltració que van fer, no? Llavors això ha estat com, bueno, la part més informativa, i després és veritat que ell ha sigut molt contundent en defensar que allò que feien aquelles policies no estava incomplint, no estava vulnerant cap dret fonamental.
1: Mira, escoltem el senyor Carles Hernández, cap de la Comissaria General d'Informació.
3: Sense informació prèvia es farà molt difícil garantir els drets dels ciutadans. Per això, la presència de les dues policies a l'Assemblea no tenia com a objectiu limitar cap dret, sinó únicament obtenir informació de caràcter operatiu per poder fer una valoració adequada que permetés planificar correctament els dispositius policials.
1: Efectivament, estava llegint.
2: Sí.
1: Com a mínim, en aquest fragment estava llegint. A tu t'ha sorprès el to de la compareixença?
2: Hi ha hagut una segona part en la que ell ha dit de manera molt explícita que ell no demanaria perdó. Mm. Recordem que la consellera i l'exdirector de la policia van demanar perdó.
1: Sí, ho hem sentit aquí la tarda, el dia que va passar.
2: Sí. Llavors, ell ha dit que no demanaria perdó perquè operativament allò era una situació que contempla la norma que regeix els Mossos i que ell no pot demanar perdó per una cosa que poden fer. Diu, una cosa és que estigui mal fet. Diu, però jo no puc demanar perdó per una cosa que fem des de 2011 de manera reiterada. Llavors, això ha sigut cridaner. Els diputats Junts, la CUP, ha demanat el seu cessament immediat, i fins i tot ha arribat un moment que el PSC ha recordat que ells estaven molt en contra d'aquella actuació que van fer els Mossos d'Esquadra.
1: Així que s'ha quedat bastant sol.
2: Ell ha sigut molt contundent policialment. A mi sí que m'ha... no sorprès, perquè el Carles Hernández, la mateixa persona que l'Audiència Nacional va explicar, perquè abans era el cap de la Brimo, que el Jordi Sánchez el 2017 se li va tensar de males maneres i li va parlar malament, i llavors ell també ho va explicar d'una manera molt crua. Llavors és un policia amb aquest perfil de policia de molt honest que diu ell el que pensa, però sí que és cert que jo crec que el Parlament sí que ha sobtat una mica aquesta contundència, no?, tan clara. Al final sí que ha dit, i escolteu, si la societat no vol que fem això, ho deixarem de fer. Nosaltres no tenim voluntat de fer una cosa que la nostra societat no comprengui.
1: Al final,
2: no?
1: La policia ha de fer el que la societat vol que faci la policia.
2: Llavors, ja ha dit, el nostre ADN està a canviar, però sí que ha defensat de manera molt ferma que aquella actuació és una actuació que feien i que, si ningú diu el contrari, continuaran fent.
1: Això ha passat fa una estona, aquesta compareixença al Parlament. Va passar... dilluns, crec que era, un altre, entre cometes, segrest, perquè no és ben bé segrest. Segona retenció il·legal a Catalunya en menys de 48 hores. Explicàvem ahir el cas de dissabte, a la P7, i ahir dilluns, mentre explicàvem aquest cas, n'acabava de passar un altre. Diversos encaputxats van obligar un home a pujar un cotxe al districte de Sant Martí i el van deixar llançat hores després a Glòries.
2: A Salt.
1: Ah, perdó, a Salt. No sé com, no sé què m'ho he llegit. A Salt, al Gironès. Com què sabem d'aquest cas?
2: Doncs mira, això és a les 2 de la matinada. És un jove, és una persona bastant jove, té 22 anys, i està al carrer Huelva, a Sant Martí de Provençals, que és allò, és tocar la Verneda, i llavors se tensa un cotxe, l'agafen, el fiquen dins del cotxe, a les 7 del matí aquest jove el deixen anar a una benzinera, a prop d'una benzinera de Salt, i ell s'apropa al treballador i li explica: escolta, quatre persones encaputxades se m'han endut, mare, jo no els conec, m'han colpejat, no?, perquè estava ferit, i em reclamen un deute, no?, que això és una mica el que expliquem, que moltes vegades hi ha alguna història darrere que no és ben bé que t'estiguin segrestant i demanant alguna cosa a canvi, sinó que és aquesta situació que els Mossos moltes
1: vegades... O sigui, és el mateix, sembla, un modus operandi de: et retinc, et foto unes quantes hòsties...
2: T'espanto ben espantat.
1: T'espanto i et deixo anar i a veure si em pagues.
2: Sí, aquesta és una mica la situació. Els Mossos estan investigant i ara han de veure, doncs, una mica què hi ha més enllà, si ell col·labora i tot això que explica la persona de la benzinera que truca als Mossos, doncs també després ho explica als Mossos i si dona alguna explicació de com pot ser que tingui tractes amb algú que li fa això per cobrar un suposat deute.
1: Perquè quan diem que el troben ferit, què vol dir que el troben ferit? És a dir, que són quatre...
2: A la cara i té cops i té hematomes a la cara.
1: Vol dir que no pot moure's pel propi peu i que...
2: Sí, va a la benzinera pel seu propi peu i demana ajuda, i és quan aquesta persona, aquest treballador, és el qui truca al 112 per avisar els Mossos.
1: És molt d'hora, però els Mossos creuen que pot estar connectat una cosa amb l'altra dissabte en dilluns?
2: De moment no. És veritat que l'episodi de dissabte que vam veure a la P7 és un episodi on hi ha moltes persones que actuen a més d'una manera com molt... desvergonyida, és a dir, sense cap mena de por.
1: Home, allà al mig, aquesta, de dia, no?
2: Parar a l'autopista, que els cotxes van a 120, amb aquestes armilles de policia,
1: nassos,
2: no? Llavors, i que treuen aquesta persona, que a més aquesta persona sí que se la veu ja a les imatges amb la roba que està trencada, amb tota la cara ensangonada, no? És una situació que et dona la sensació que és un nivell més de violència. Però sí que és cert que jo, preguntant aquests dies als Mossos de... Però escolteu, això us sorprèn molt, això? Dic, a nosaltres, clar, ens deixa de pedra, no?, veure això. I clar, una mica el que et diuen és, bueno, això està gravat, passa a la P7, és veritat que no és el més habitual que passi a la P7, no? Però aquestes situacions et deuen pensar, i potser de pitjors, però no ens n'entenem o no tenim les imatges, no? I al final no acaba generant aquesta sensació de dir, bueno, què està passant?
1: Que sembla que la víctima de l'AP7 sí que ja està més o menys controlat qui és.
2: Sí, aquí...
1: El coneix la policia.
2: Sí, aquí diversos cossos policials coneixen aquesta víctima, i el que ens expliquen fons policials és que té antecedents per tràfic de drogues, havia estat a la presó, havia sortit... Llavors, bueno, hi ha la sensació que si aquesta persona acaba col·laborant no hauria de ser tampoc molt difícil trobar qui són aquestes 5 persones que el van a buscar. El problema és que segurament quan tu expliques per què et venen a buscar, t'estàs incriminant tu també,
1: clar,
2: possiblement, clar, en alguna mena de delicte, no? Perquè no és una cosa normal que et passi això, és a dir, que no et segresten pel carrer perquè no hagis pagat a la botiga del cantó de casa.
1: Home, hòstia, t'imagines? Em deus l'entrepà d'ahir. Per tant, repetim, torna a ser una qüestió que preocupa perquè passa a casa nostra, però no hem de patir perquè ara ens segrestin els pares i ens demanin un rescat.
2: Això no està passant. Si alguna vegada ha passat en algun robatori violent ha sigut molt excepcional, i les situacions, que això sí que es veu a altres països, de si el teu aspecte és que ets una persona amb diners, no?, que et segresten pel carrer, són els segrestos express, a Mèxic són 5 al dia, n'hi ha molts,
1: clar,
2: però això aquí... Hores d'ara, jo no n'he cobert mai cap d'aquest estil. No dic que no hagi pogut passar alguna vegada alguna, però que no és una cosa que tinguem aquí a Catalunya.
1: Bé, i que segueixi així com a mínim. Vols que agafem un baler ara?
2: M'encantaria.
1: Ara, no sé si el baler que parlarem ara és el que vols agafar.
2: Doncs escolta, és un dels balers que es fan servir per aquestes travesses llargues, i si te'n vols anar cap a l'Atlàntic, sí. És un baler que molta gent fa servir de manera absolutament legal. No aquest en concret, aquesta mena de baler.
1: Un baler que havia sortit de Roses amb més de 2 tones de cocaïna l'ha interceptat la policia a 400 milles de Galícia i n'han detingut el presumpte líder a Girona. Explica'ns aquest cas.
2: Doncs això és un cas que porta vigilància
1: de Roses a Galícia. És una volta guapíssima, eh?
2: Sí, el detenen abans, d'arribar a Galícia, 400 milles, està bastant abans, i el porten a Galícia a port, perquè és allò que els hi queda més,
1: sí, però,
2: més
1: a
2: prop.
1: Però bueno, que anava... península.
2: Sí, però que en teoria sí que anava cap allà. Llavors, aquí això és una operació que porta vigilància duanera, que és la policia del Ministeri d'Hisenda, que això a vegades quan ho expliques la gent et diu, però el Ministeri d'Hisenda té una policia? Bueno, sí, tenen vigilància duanera. Llavors, ells reben un avís des de França que els diuen que hi ha un valer una mica sospitós perquè hi ha hagut un desembarcament de droga, de cocaïna a França, i aquest valer ha baixat cap a Roses. Llavors, que ells no l'han detingut perquè no l'han pogut com implicar directament, però que li tinguin un ull a aquest valer.
1: Apa, mira que ve el francès. Mira, jo aquest em fa mala pinta, però ja vigileu-lo vosaltres.
2: Llavors, aquí vigilància duanera, això és a l'inici d'any, comença a fer una vigilància sobre aquest valer, llavors veuen coses estranyes. Doncs, si tu tens un valer, el cuides, no? El tens més o menys.
1: Sí.
2: Veuen que no està molt cuidat.
1: Ja que ens hem gastat els diners, cuidem-lo, Rebeca.
2: No el tenen gaire cuidat, que té contravigilància, no? Que algú que mira, si algú mira el valer, situacions així una mica estranyes, i després que arriba un moment que surt, això és ja el juliol, que surt aquest valer, que se'n va com de ruta, i que apaguen tots els sistemes perquè es puguin seguir, després es torna a encendre, és una mica erràtic. I llavors aquí, doncs, vigilància duanera ja té com la sensació clara que això segurament no és un valer que faria servir tu per anar-te'n a fer una ruta, sinó que porta alguna cosa més.
1: Però a més l'intercepten allò en ple mar, diguem, no, sí. No, per què no esperen arribar a port i dir, i així ja veiem qui es queda la droga?
2: Clar, això no? És una cosa, sí, això és una cosa que últimament el que veu la policia és que molts d'aquests velers que porten droga el que fan és, per evitar-se problemes, acaben desembarcant la droga en altres embarcacions al mar. Llavors això, sí, ho fan al mar.
1: Ah, al mar fan la distribució.
2: Sí, abans d'arribar a port. Llavors aquí ells tenien una investigació de feia temps, però tampoc molt i molt llarga, no tenien molt acreditat cap a on anava i tenir segur, vale, doncs vindrà no sé qui, a no sé on, a una cala, esperarà i allà podrem enganxar-lo. Llavors, davant la possibilitat de que no trobessin ja la droga, és quan fan, doncs, aquesta cosa que ja és molt de pel·lícula, que ve el vaixell gran de vigilància duanera, assalta aquest valer, troba els tripulants...
1: Sí, hi havia aquella sèrie de Netflix del Sito Miñanco, que, com es deia? Farinha, no? Es deia?
2: No l'he vist.
1: Sí, que era Farinha, que anava, ensenyava això, clar.
2: Sí, doncs això, fan aquesta cosa, aquest assalt. I llavors aquí sí que al final, doncs, és quan acaben trobant tota aquesta droga.
1: I escolta'm, dèiem que el líder a Girona el tenen controlat. Qui és aquest líder?
2: Doncs aquest líder és veritat que és el propietari pròpiament del vaixell, no? I consideren, doncs, que és el responsable de tot això, però la sensació que tenen vigilància duanera és que aquesta droga en realitat anava al clan dels Balcans. Mm. Que això és una cosa, perquè hi ha un dels tripulants que és albanès i sí que veuen que fa com una mica de líder i que la resta de persones que hi ha són llatinoamericanes. I llavors, fa un temps ja que la policia el que veu és que els albanesos tenen tracte molt directe amb l'origen de producció de la cocaïna, que fins i tot estan molts d'ells a l'Equador, ens deien avui, que llavors són qui mou bona part de la cocaïna aquí a Europa, i llavors creuen que aquesta droga era d'un clan dels Balcans i que tota la gent que funcionava i que treballava també venia molts de Llatinoamèrica. I aquest home xilè, que estava instal·lat a Girona, que era aquest propietari, que tenia antecedents, és veritat que una mica de robatoris, furts, no gaire rellevants, no?
1: En quant sí que li caurà el pèl.
2: Ara està a presó detingut per la Dinsa Nacional.
1: I va una última cosa, hem d'anar una mica ràpid, però atenció al tarragonès, cas de violència masclista especialment greu. Els Mossos detenen un home de 47 anys acusat d'intentar matar la seva exdona atropellant-la amb el cotxe.
2: Sí.
1: Els Pallaresos, la dona és a l'hospital, Joan 23, fa cosa, de llegir això.
2: Sí, fa cosa. Això va ser ahir, abans de que els nens entrin al col·le, cap a 9:15. Llavors, aquest home, que tenia una ordre d'allunyament de qui era la seva exparella des de feia ja 2 anys, ella està amb el seu cotxe, surt un moment del cotxe quan el veu i ell l'atropella. Sí, llavors, ella està greu, està a l'hospital. És veritat que avui, aquesta tarda, en algun moment, des de la Delegació contra Violència de Gènere, s'ha informat que havia mort. No és així. No ha mort. Sí que ens diuen, doncs, que té trencaments fèmur, maluc, l'han d'operar, que està greu, però que per ara no estem per la seva vida. I és una situació d'aquelles de dir, com pot ser que tinguem una ordre d'allunyament, doncs aquest home s'apropi a la víctima, l'atropelli...
1: I com pot ser?
2: Perquè en aquesta avaluació que es fa del risc, no sempre es decideix que és un risc tan imminent que tu necessites tenir un policia, no? Llavors, moltes vegades és que tu fas passades pel lloc on està la dona, tens més o menys controlat on viu l'home, no? Però si no hi ha com un element de risc imminent, no tens la cosa aquesta de tenir un policia.
1: No pot haver-hi un policia amb totes les víctimes permanentment, per desgràcia, però clar...
2: Però això es fan estudis, eh? Hi ha dones que sí que tenen una vigilància més estreta davant de situacions que poden ser...
1: Aquí no s'havia establert això, i resulta que potser s'hauria hagut d'establir així. Amb aquest senyor li corre el pèl ben caigut, no?
2: Home, està acusat de tentativa d'homicidi, de lesions, anava conduït begut...
1: O sigui, tot un combo. Doncs coses que passen a casa i que ens explica la Rebeca Carranco. Rebeca, gràcies per explicar-nos-ho. Farem una pausa i una història intensa. I una història de reivindicació també dels serveis públics que ens fan molta falta. Passen 6 minuts d'un quart de 6.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
5: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
6: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
8: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
9: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
10: Barcelona!
9: Consulta el programa barcelona.cat /la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
12: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
11: Dues grans llegendes.
13: Gomdi, Tsubasa, Osora.
14: Xut directe.
11: Els teus nous ídols.
14: Ha marcat un gol.
11: Capità Tsubasa, campions. Estrena el 23 de setembre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
15: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
16: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
17: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: 10 anys.
19: Els llums s'han apagat.
20: Espera, aquesta ja la van fer pels 1000 programes.
18: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
20: I ho farem amb un programa especial.
18: El dimarts 29 de setembre.
20: Amb els col·laboradors d'avui.
18: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
20: 10 anys d'esports.
18: 10 anys de ràdio.
20: 10 anys de Tot Costa.
21: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
0: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: 5 minuts per 6:15 de la tarda. I ara parlem d'un llibre que comença així. La cama dreta se'n va avançar a la mort. L'hèlice d'un vaixell ens va separar. Parcialment. Nerea Pérez de las Heras, benvinguda a la tarda, bona tarda.
22: Buenas tardes, nunca lo había escuchado al principio en catalán, qué bonito.
1: Doncs, mira, doncs així arranca aquest llibre, perquè això t'ha passat.
22: Eso me ha pasado.
1: No es literatura ficció, sinó que és literatura autèntica.
22: A ratos lo parece, pero es testimonial, literatura testimonial, que se llama, sí.
1: És una cosa que encara hi pensis molt o ja ho has deixat enrere i ho deixes aquí escrit i aquí quedarà escrit i ja
22: no,
1: està?
22: No, eso no puede ser, esto forma parte del cuerpo, yo sigo siendo una amputada, entonces esto está presente todo el día, en todos mis días, aunque no es prioritario todos los días, algunos días sí y otros no.
23: Porque mañana será bonito, porque el cielo vuelve azul.
1: Per qui no ho sàpiga, La presentarem. Nerea Pérez de las Heras, comunicadora, periodista, humorista, escriptora, història de l'art. Tens molts títols, no?
22: Muchas cosas para ser vedette. A mí me gusta decir que soy vedette cuando me preguntan.
1: Bé, uns amics et van fer la pancarta lesbiana, roja i coja.
22: También,
1: no?
22: Esa es una linda bio. Una sí. Bonita presentación.
1: I portes aquest llibre, Nerea Pérez de las Heras, Fantasma, editat per Alfaguara, on parles d'aquest accident de l'agost del 2023, que va suposar l'amputació per sota del genoll de la cama, i una part de tu que va morir i que es va convertir en un fantasma. No? Uh-huh. I aquest és el fantasma, la part que desapareix, però que encara hi és d'alguna manera.
22: Claro, el fantasma deja algo, ¿no? En las películas de fantasmas el fantasma atormenta una casa y en este caso el miembro fantasma, que es una como un diagnóstico médico, una uh-huh. condición médica, con lo que encanta es un cuerpo. Tú lo sigues notando. Muchísimas personas amputadas lo notan mojado, retorcido, les pica, les duele. Entonces, claro, eso es un... tiene una explicación que tiene que ver con el sistema nervioso y con una especie de mapa del cerebro que hay en nuestra cabeza, o sea, perdón, un mapa del cuerpo que hay en nuestro cerebro pero es muy curioso, ¿no? Decir, bueno, lo notas o que instintivamente alguien se sienta en el espacio de la cama en el que debería estar tu pie y saltas.
1: Això encara et passa, ¿eh?
22: Sí.
1: I això et pot passar per sempre o va desapareixent?
22: Claro, esto es que no quiero hacer spoilers porque hay la única intriga que hay en el libro tiene que ver con el miembro fantasma, porque el resto de intrigas no están, porque bueno, sigo viva y soy coja, con lo cual el final está resuelto más o menos, pero ahí hay un poquito de misterio, digamos.
1: Però en tot cas, diguem-ne que ho has investigat, és a dir, més enllà de l'experiència personal, has hagut de preguntar i saber una mica assessorar-te, per tant, has fet aquí una investigació també sobre una experiència personal.
22: Eso es. El libro tiene como un esqueleto testimonial, que es esta historia, lo que me pasó, mi recuperación y mi protetización, pero luego se ramifica hacia el ensayo, hacia personajes históricos que me gusta, que me acompañen, historias como la construcción del Canal de Panamá, como que está la experiencia personal está envuelta también de ideas y de reflexiones que tienen que ver con la convivencia, con la política, con cómo nos relacionamos los unos con los otros.
1: Entrarem, en algunes d'aquestes coses. Ara vull parlar de la sanitat pública, que en parlem molt, i quan hi ha vaga de metges en parlem molt en genèric, però m'interessa molt que tu parles de... Quan va passar l'accident, vas estar, deies, tranquil·la i resolutiva, que és gairebé una contradicció, no? Quan un té un problema, el més fàcil és no estar ni tranquil ni resolutiu, no? I que necessites que algú t'ajudi.
22: Pero el cuerpo tiene unas herramientas químicas que te defienden. Entonces te pones en sistema fight or flight, que se llama, que es lucha o huye, y el cuerpo te... Sientes que el cuerpo te droga porque el cuerpo te droga para sobrevivir. Entonces lo que no es esencial... que son los órganos vitales, para proteger los órganos vitales sacrifica la percepción. No tienes una percepción normal del dolor, estás como en un... no en todas las experiencias, en la mía fue así, como en un estado alterado de la conciencia que te sirve para tomar el control, ¿no? Para no paniquear y salvarte.
1: Y el que también va a salvar va a ser la sanidad pública.
22: Desde luego, eso es la red que nos sostiene a todos y que tenemos demasiado normalizada, que creo que deberíamos mirarla con un poco más de atención, porque muchas comunidades autónomas nos la quieren trampear y nos la quieren quitar y la llevan muchos años mermando y mermando poco a poco, casi sin que nos demos cuenta, y es un privilegio increíble que se ha conseguido con mucha pelea.
1: T'ha sorprès fins i tot el nivell de tracte, d'acompanyament que has sentit?
22: Sí,
1: no que et pensessis que seria pitjor, però dius, ostres, ara que m'ha tocat, per desgràcia, fer-ne ús, hòstia, millor del que em pensava i tot.
22: Bueno, en lo personal o en lo institucional?
1: No.
22: En lo personal, sí, o sea, solo me llevo a sorpresas buenas en lo personal. En lo administrativo, médico, institucional, yo ya sabía... que las cosas estaban difíciles, ¿no? Que la cosa estaba precaria y estaba difícil porque mis padres han sido dependientes muchos años, entonces yo estaba familiarizada con unos profesionales hechos polvo, cansadísimos, listas de espera a tope, pero entonces no me ha sorprendido nada, pero en lo personal sí, lo cuento en el libro. O sea, hay gente que dice que es un libro de amor, y es verdad que es un libro de amor panorámico, no solo de amor de pareja, amor de pareja, de amigas, de familia.
1: senyals horaris de 6:15 de la tarda. En parlàvem fa, a la primera hora de programa, parlàvem de mobilitat a la ciutat, de les dificultats que té molta gent per arribar als llocs. Clar, si aquí afegim una discapacitat, i en parles, les ciutats no estan tampoc gaire preparades.
22: Cero patatero.
1: I això potser, fins que no t'hi has trobat, tampoc no t'hi havies fixat tant, no?
22: Sí, me he fijado mucho porque vivo en un quinto sin ascensor y algún esguince me he hecho, y porque había llevado silla de ruedas a mis padres y a mis sobrinos en carrito de bebé. Entonces, también esta cosa que me preguntan mucho, como de tú no te habías dado cuenta.
1: Pues sí.
22: ¿No te habías dado cuenta? Es que es difícil no darse cuenta.
1: Claro.
22: A no ser que seas pues una criaturilla de 15 años alocada con todas las facultades físicas, pero cuando empiezas a hacerte adulta, la peña se te empieza a romper alrededor y te das cuenta que la ciudad es muy difícil de vivir.
1: ¿Y encara estás en aquest cinquè sense ascensor?
22: Sí, ahora sí. Sí, sí. Pasé una temporada en casa de mi hermano, una temporada en casa de mi suegra, y ahora sigo en ese quinto sin ascensor.
1: ¿Y sin...?
22: Las licencias para poner ascensor en Madrid tienen una media de 24 meses que te den una licencia de espera. Entonces,
1: La licencia. Después ya lo posarás, l'ascensor.
22: Hay que pagarlo. Luego esa subvención que pediste te tiene que llegar. Te tienes que haber puesto de acuerdo con tus vecinas y tus vecinos. Es tremendo. La gente se cree como que cuando tienes más de un 33% de discapacidad las cosas se vuelven más fáciles. De hecho, una vecina me decía, claro, tú ahora cómo te has quedado... Ella no quería decir cómo te has quedado...

0: enorme.
1: La gent que t'ha acompanyat i que t'ha també fet sortir, ¿no?, d'un lloc que podia ser molt, molt, molt negatiu.
0: Jolín, es que estaba muy agradecida en el momento que salvas el pellejo y eres consciente de que has salvado el pellejo, por muy rota que te hayas quedado, la primera sensación es lisérgica, es como de droga, es como de wow, de la que me he librado, ¿no? Luego eso se modula con el tiempo, pero se queda un pozo de alegría de vivir. Al menos a mí se me queda un pozo de alegría de vivir. Y mira que es incómodo, ¿eh?, llevar una prótesis. Y mira que duele y molesta. Y da miedo a veces porque te vas de viaje y la válvula no hace bien la succión, que funciona por succión. Y dices, ahí va, estoy en México, currando, no tengo ningún ortopeda. Si esto falla, estoy vendida y tengo que ir en muletas. Entonces esto es como un run run constante que tienes todo el rato.
1: Es una preocupación extra que has hagut d'adquirir per força, ¿no?
0: Y aún así, pues hay otras cosas que no te están pasando. Y lo gordo que te ha pasado, pues hay que ser consciente que cuando has contado como con una reacción tan guay, tan privilegiada como la que he vivido yo.
1: I ara, al futur, ara ja has explicat la teva història, ja la podem conèixer tots. Què et fa il·lusió pel que ve ara? Què vols fer? Perquè llegíem al principi el teu currículum, diguem, i pots fer humor, pots comunicar, pots escriure. A què et vols dedicar?
0: Pues mira, me apetece muchísimo una buena meseta, ¿sabes? Una buena tranquilidad. Me apetece... estoy en contra de correr a lo siguiente. No me apetece nada correr a lo siguiente. El libro lleva 2 semanas en la calle, entonces...
1: Ara gaudim del llibre, ¿no? Disfrutem aquests dies.
0: Yo quiero hacer mi promo, pasármelo bien, hacer entrevistas con vosotros, que me digáis lo que os ha parecido, seguir haciendo mi podcast, mis podcasts, que son Saldremos Mejores y Lo Normal, que es de contenido LGTBI, y que ya llevo haciendo los 2-5 años, y gozarme un poco la tranquilidad, ¿no?
1: Ya toca, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sí.
1: Doncs això és el que ens explica la Nerea Pérez de las Heras en aquest Fantasma, editorial editat per Alfaguara, que el podeu trobar a les llibreries i que no deixa de ser aquesta crida a agafar la ràbia que pots tenir i treure'n una cosa positiva i d'agraïment també per haver tirat endavant. Nerea, moltes gràcies per venir.
0: Moltíssimes gràcies, gràcies per tenir-me.
1: Farem una pausa i atenció que arriba Svetlana. Svetlana, que han fet l'àudio més escoltat de la setmana del programa. A veure si mantenen el nivell, ara venim.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: Terrassa torna a vibrar amb el TNT. Aquest any el TNT surt al carrer per convertir places i barris en escenaris oberts a tothom.
4: Nous formats escènics, estrenes i espectacles gratuïts i per tots els públics.
3: Vine a jugar, ballar, respirar i deixar-te sorprendre.
4: Descobreix tota la programació a tnt.cat.
5: Económicamente, ahora mismo en Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
6: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
5: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
7: És una fàbrica constant de desigualtat.
8: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
9: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
11: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Arriben a l'estudi de Catalunya Ràdio els autors de la secció més escoltada a Catalunya Ràdio la temporada... tampoc ens passem.
12: Bueno,
1: la setmana passada.
0: Algú que ve l'Ondes,
1: No acabo de veure l'Ondes encara.
0: Perquè jo crec que hem començat bastant amunt,
12: Portem...
0: Entre allò de l'Espanyol. Ser els més escoltats d'aquesta casa.
1: Ja no em treguis el tema de l'Espanyol.
12: Portem a parlar de l'Espanyol un altre cop.
1: Sort que tenim el...
12: Jo ja vaig aprenent coses. Sí.
0: Jo estimo els periquitos, la veritat.
1: No tornem a treure el tema.
12: Però és que la família de la Júlia és perica,
0: I clar, l'Espanyol, la força un sentiment.
12: Des d'aquí...
1: Estic patint tant.
12: Les meves disculpes als pericos, però en especial un...
13: Quin?
12: Aquell de la secció d'esports que el teníem molt enfadat.
1: No cal.
12: Un altre dia vaig tenir una trobada allà que dius,
1: va haver-hi una petita discussió.
12: Vostè qui és?
1: Ja està, no. Prou. La doctora Svetlana, el Roc Bernadí i la Júlia Díaz ens venen a solucionar problemes i a ajudar a fer teràpia. Si voleu que us atenguin, 607-07-0901.
12: L'hem de repetir més cops, aquest número, perquè crec que no està triomfant gaire.
0: Sembla que els catalans no tinguem problemes.
12: Exacte.
0: Eh? Molt sants. No, perquè anem curant la gent de fora, però...
1: Els catalans estan molt sants.
12: Escolta, i tu estàs molt guapo, t'has tret els cabells.
1: Ahir.
12: Ah, veus? Ah. Veus com hi fixo jo?
1: Jo quan necessito teràpia em vaig a tallar els cabells.
12: Ah, també està molt bé, això.
1: No, això és poc, s'ha zero, però vaja.
0: Però xerres amb la persona que te'ls talla, o no?
1: Amb el Gilbert, es deia ahir.
12: I li vas fotent la xapa, al Gilbert, o què?
1: No, vam parlar molt poc amb el Gilbert.
12: Ok, just.
1: Bueno. Vam parlar molt poc.
12: I amb el Papadopoulos?
1: Mira, m'ha escrit ara.
12: Ai, què diu el Papadopoulos?
1: Que a quina hora quedem?
12: Bueno.
1: No estiu Papadopoulos, és igual. Escolta'm, que
12: va.
1: Abans d'entrar a fer teràpia...
12: No.
1: Dissabte teniu una cita importantíssima, no, vosaltres.
0: I vindràs, Garriga? Mira,
1: la gent al·lucina. Carla Verdés, hi anirem o no hi anirem? Hi anirem,
12: molt bé.
1: Vindrem tot l'equip, vaja, tot l'equip, potser tot no, però vaja, tots els que puguem venir, vindrem a...
12: Un team building, molt bé.
1: A la Mercè aquest dissabte, a la quarta de dues, a prime time.
12: Molt bé. Prime sí, esperem a vosaltres i a tota Catalunya, esperem que estigui... A veure, oients a la tarda, per favor, és una molt bona oportunitat per conèixer aquestes dues mamarratxes.
0: I a més, com anirem? Aquí. Acompanyades d'aquí.
12: Ah, bueno, és que aquí una exclusiva estem
1: atenció,
12: fent.
1: Atenció, que tenim una
12: exclusiva a la ràdio. Exclusiva. Anem acompanyades de la nostra banda, Svetbanda. Per primera vegada, Svetlana amb músics en directe per justificar el nostre catxet públic de 12.000 euros.
1: O sigui, la pressió pública ha fet que...
12: Tot és pressió pública.
1: Heu de demostrar amb què us gastem els
0: diners.
12: Exacte.
0: Sí, sí, ens insultaven dient aquestes dues mamarrats. Doncs vinga, ara no ens podreu insultar perquè anem amb l'Svetbanda, que de fet serà el preludi del concert que farem el 13 de març de 2027 a Sant Jordi Club.
1: Ni del concert d'Ocas Grasses... S'ha parlat tant com d'aquest concert del 13 de març, que tinc unes ganes ja, que arribi el 13 de març.
12: Perquè callem la boca, no?
1: Va, anem al gra. Va,
12: vinga, va, sí,
1: anem a fer una mica de teràpia. Avui cap on anem?
0: Sí, mira, aquesta setmana ens hem format amb les teràpies de confrontació, que crec que estan bastant tema aquesta setmana.
12: No,
0: Hem après el funcionament, qui participa, els temes, els objectius...
12: Nosaltres anem fent amb la Júlia, com es diu, la Júlia Landerberda.
0: Sí, que va passar
12: que
0: per aquí.
12: Que ens l'anem trobant per aquí, la nostra mestra. Sortim sí, i ens la trobem allà amb les ulleres de sol tota... Sí, sí.
1: I
0: aquesta setmana hem après el més important, que hi hagi barrancs a prop. A la Júlia li mola bastant la zona de Montserrat, nosaltres encara hem de trobar la zona.
1: El Carmel.
0: Mira, pues per exemple.
12: Molt bé. Sí, sí, mira, ens ho apuntem.
0: Bé. Aquest curs ens ha servit bastant per tractar el pacient d'aquesta setmana. Nosaltres tenim molt clar on el portaríem a fer la confrontació i seria a la Franja de Gaza.
12: Ah? Ja us donem una pista amb això. Aquí pesades, nosaltres sempre parlem d'això, però és que clar, a veure...
1: A qui portem a fer teràpia aquesta setmana?
0: Aquesta setmana portem la consulta de la...
12: De la Svetlana, doctora?
0: Ed Sheeran. Per qui no sàpiga qui és, Ed Sheeran és un cantant britànic de pop i folk, aquell que té els cabells pel roig i una cara força peculiar.
1: I per què el portem a consulta?
0: Exacte, doncs perquè a la gira actual d'Ed Sheeran als Estats Units, el raper Macklemore, que actuava com a taloner seu, es va pronunciar a favor de Palestina, a més de cantar una cançó sobre Gaza i posar imatges i tal. Després de les reaccions i les pressions d'alguns propietaris dels estadis Yankees per on passa la gira, Macklemore ha estat apartat de les dates restants. Això ha provocat que diversos artistes i músics de la banda d'Ed Sheeran hagin abandonat la gira en solidaritat amb Macklemore.
1: I clar, això Ed Sheeran l'ha remogut i ha decidit trucar a la porta de la doctora Svetlana.
12: Que no la Júlia, eh?
1: Sí.
12: La Svetlana.
1: Sí, sí.
0: Però aquest venut de merda no ho ha fet perquè... No, o sigui, cal, ho ha fet principalment
1: li
0: perquè...
1: Li pots dir venut, però no cal l'augment.
12: No, però perquè estem fent confrontació.
0: Llavors,
12: ara l'hem d'espavilar. Jo anava a una terapeuta que em deia, a veure, ets un mimat de merda, nen, espavila. Llavors estem fent aquesta teràpia, clar. Una mica, exacte, de madre italiana, saps?
0: Doncs ha vingut a la teràpia perquè ha vist que ha fet punxada en els seus concerts, que la gent s'ha venut les entrades, que caien en picat els preus. Aleshores, el que li van receptar en primer lloc, la seva distracció preferida. Barcelona.
1: què li heu recomanat?
12: Clar, perquè el teníem per aquí als despatxos de la Júlia, tal, que nosaltres anem fent i tal, i dèiem, escolta, doncs després de venir la nostra consulta, caminadeta per Barcelona.
1: Molt bé.
12: Mica de sangria i, sobretot, de muchachitas i de mamacitas en la playa, que ja sabem que és tot el que li agrada de la nostra gran ciutat. Barcelona.

0: quin horror, mamacita.
1: Bueno, grans barres, eh? O sigui, tot un poeta. Després a nosaltres ens diuen exagerats quan veuen el videoclip de la nostra cançó I Love Barcelona, perquè diuen que tirem de clichés, però es pot tirar més de clichés que en aquesta cançó. Ed, ell ja està recapacitant, per sort, ja està ja anant... Però bueno, tots sabem que la realitat supera la ficció i l'anunci de Desigual, aquell que també ho parla per aquí i tal, no és res al costat d'aquesta gran meravella i d'aquesta gran obra d'art.
0: Bé, va funcionar aquesta teràpia, fer-lo passejar per Barcelona?
1: Sí. Sí, sí, sí. En fi, gràcies a la nostra teràpia, aquesta afrontació de la Júlia, infal·lible, l'Ed va poder reaparèixer a la seva gira Loop aquest dissabte al Lincoln Financial Field de Filadèlfia, sent aquest el primer concert després de tot el cacau. Malgrat tot, vam veure que a mig concert es va posar a plorar, admetent que havia hagut de canviar l'escenografia per por que li llancessin coses.
0: Manut!
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: No, no insultis.
1: No, no, insultis. No, és la teràpia de confrontació. Manut de merda, manut de merda, manut... Ja. Sí, es veu que fotia una mena de rodona al mig del públic, així, però aquest cop no va gosar fotre-la, perquè, clar, estava allà amb tota la por i aquí va la nostra recomanació. També nosaltres, que com a bones desviades som expertes que alguns machis i d'altres en arguments ens llancin objectes quan estem a l'escenari, li vam recomanar la cançó Infal·lible per fer passar qualsevol por. O sigui, tu no saps aquesta, que el vam tenir allà, la consulta...
0: Ajuda, eh?
1: No,
0: ajuda,
1: no, aquesta cançó...
3: Moltíssim.
1: Jo crec que ja podem tornar a recuperar la festa dels Supers, protagonitzada per Ed Sheeran.
0: Molt bé.
1: Perquè ja se la sap tota.
0: Receptada, sí, la cançó. U-O, no tinc por per
1: Exacte.
0: Ed Sheeran.
1: Més confrontació. I li vam dir, carinyo, ets un home blanc, cis hetero, d'una taviesa vital insuperable, no cal que tinguis por de res.
0: Següent cançó que li receptem a Ed Sheeran.
4: Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que...
2: Per què mentira?
3: Perquè mentira. Mentira és una cançó de l'àlbum Clandestino, de Manu Chao. Estimem a Manu Chao des d'aquí. I nosaltres amb aquesta cançó hem volgut tractar el tema que considerem central en aquesta polèmica, que és la coherència, no? Aleshores hem treballat la mentida, la coherència, com la mentida, no? A vegades fa que perdis la coherència de les teves explicacions.
1: Lo bàsic, lo bàsic.
3: Exacte. Per què? Per què aquesta cançó? Perquè les reaccions divergents d'Ed Sheeran davant les guerres a Ucraïna i a Gaza han criat l'atenció enmig de la polèmica que envolta la seva gira pels Estats Units. T'expliquem. El 2022, mentre donava suport a un concert benèfic per a Ucraïna, Sheeran va adreçar un missatge als ucraïnesos dient: us estimo, estic amb vosaltres, i va manifestar que se sentia orgullós de participar en l'esdeveniment de recaptació de fons. Però ara, el 2026, després de tot això del raper de Macklemore fos exclòs a la seva gira, Sheeran va afirmar que evita utilitzar la seva plataforma professional per qüestions polítiques, perquè el seu públic inclou gent jove, sovint nens, de tota mena d'orígens.
2: Yeah.
3: Carinyo, se't veu el llautó. Per uns sí, per als altres no.
1: Mentider! Ets un mentider!
3: Puto racista de merda.
1: Home,
0: clar, bé, no cal, no cal. Com continua la teràpia de confrontació amb el Sheeran?
3: Doncs és més fàcil, te l'emportes per Montserrat?
1: No! No, pel Carmel, pel Carmel.
0: Què ha de fer, què ha de fer, el Sheeran?
1: A veure, el que has de fer per poder actuar és assumir que Macklemore és un cantant que et passa la mà per la cara, Ed. Però no només amb el compromís envers el món on viu, sinó a nivell artístic. I hem pogut comprovar-ho amb aquest tema que t'hem ensenyat de la nostra ciutat. Per tant, aquí el que li receptem al Leprechaun Sheeran, estimat Ed... El millor que pots fer és abandonar. Aquesta és una altra cançó que també li receptem, eh? Perquè la vagi escoltant.
0: Però aquesta cançó de qui és?
1: És de Macklemore i el Ryan Lewis en col·laboració, que es diu Can't Hold Us.
0: Això és Mac...
1: Sí, home, sí.
2: No ho sabia, noi.
1: Clar, aquestes cançons encara valen una mica, però les cançons de Sheeran han envellit molt malament.
3: Molt malament.
1: Tu, Ed, mentrestant, pots explorar el món del macramé, per exemple, o tornar cap a la teva terra fent ants de jardí.
0: Això és opcions de tractament, eh?
1: Això, exacte, macramé... Això, ja podeu anar posant el títol pel blai, vale? Macramé, ants de jardí. Perquè per dedicar-te al món de la cultura, en ple 2026, i estar en el món així de malaltonet com està aquest món nostre on vivim, has d'entendre que és flagrant no posicionar-se, com és flagrant intentar silenciar un genocidi d'aquesta manera. Et toca aprendre a no mentir i entendre que tot és polític i que mirar de resoldre una polèmica amb declaracions més tèbies que el vas de llet que es pren la teva àvia a l'anar a dormir, no només et fa mala persona, Ed, sinó que et fa absolutament còmplice amb la matança que està tenint lloc a Palestina. Però com ja veus, encara hi ha esperança gràcies a Macklemore, i encara es pot estar al cantó bo de la història com l'artista que tu i els teus taurons yanquis sionistes heu apartat de la gira. Així que, estimadis oients de la tarda, ja ho sabeu, en un món ple de Sheerans, trieu ser un Macklemore.
0: Però què és aquest discurs de política de botes Betlana?
1: No, tot és confrontació. És confrontació. tot.
0: Doncs bé,
1: perquè és curi.
0: Hem enviat aquesta teràpia de confrontació a Ed Sheeran, a veure si es recupera.
1: Jo crec que li anirà molt bé, sí.
0: Us quedeu al concurs avui, no?
1: Tant, per favor.
0: 93-201-7474, 93-201-7474. Avui tinc rànquings. Rànquings! I atenció al premi. 60 euros del Condis.
1: Bueno.
3: A mi m'interessa.
1: És que ja estem trucant, per favor. Ara, 60 euros no et dona per res, ara mateix en el súper.
0: Home,
3: bueno,
1: algú és algú, però clar, tal com estem...
3: Una ampolleta d'oli...
0: No et queixis del premi.
1: Tens tota raó.
0: Els clients els ha d'agradar el premi.
1: No. Mare de Déu.
0: Molt bé.
3: Millor que l'assecador.
0: No, l'assecador ja és de la temporada passada.
1: No comparem, no?
0: No hi ha assecador aquest any.
1: L'assecador de baixos aquell.
3: Pot fer servir el bal.
1: Sí, això és veritat.
0: Això, no sé si el Condis venen assecadors.
1: Bueno.
0: Pausa, ara venim.
5: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
6: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
7: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
8: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem i al final... vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
0: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
9: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
7: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
9: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
7: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
10: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Ah! Avui 60 euros del Condis, perquè està en qualsevol supermercat. Rànquings, us proposem una llista amb diferents elements, 1, 2, 3, i m'heu de dir a què correspon aquesta llista. Tinc dos oients preparats. La primera és la Montse de Sant Padó. Montse, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
0: Com estàs, Montse?
11: Molt bé, plegant de treballar ja.
1: Oi, molt bé.
0: Treballes a Sant Padó mateix?
11: No, treballo a Barcelona.
0: Ah? I com tornes a casa, avui que hem fet el tema just de treballar fora? No. Cotxe?
11: Amb el cotxe, perquè la mobilitat des de Sant Padó és molt dolenta.
0: Clar, no hi ha Renfe, no hi ha ferrocarrils,
11: no,
0: el bus
11: no
0: deu passar cada quan jo et digui,
11: si
0: no?
11: Si he de fer traspassos, no arribo.
0: Clar. Bé, doncs, escolta, que tinguis bon trajecte cap a casa. A veure, crec que Svetlana et fan la primera
3: pregunta
0: i després som del concurs.
3: Va, Montse, coneixes el Pep Guardiola?
11: Sí, no el conec.
0: Aquesta és la pregunta avui?
3: No, la de rigor de veritat. Coneixes a Svetlana?
11: No.
0: Vaja, doncs són ells. Són ells que són un grup de música que ho fan...
1: És que cada cop que em digui un no...
0: Que ho fan molt bé. A veure, Montse, que et dic...
11: Aniré al concert del 13 de març.
0: Ah, mira!
1: Montse, visca Sant Padó!
0: Ja en tenim dos o tres.
1: Visca Guardiola, visca el Barça i visca l'Espanyol!
0: Ara, molt bé.
1: Què et sembla?
0: Ara, molt bé.
11: Ara. L'última la deixo per tu.
1: Ah, ui, jo no ho he dit, eh?
0: No, sí que ho has dit, sí. Va, anem a la teva pregunta. Atenció. Et diré tres noms per aquest ordre. Primer, Camagroc. Segon, Rovelló. Tercer, Fredolic. A què correspon aquesta classificació? Són els bolets més preuats pel Gremi de Restauradors de Girona i les Balears. Són els tres bolets més recollits als boscos catalans segons el canal Aliments, publicat per la Generalitat. O són els tres noms més posats als protagonistes dels pastorets abans de la Guerra Civil. Camagroc, Rovelló, Fredolic. Els més preuats, els més recollits, o noms de protagonistes dels pastorets? Montse.
11: Els més recollits.
0: Els més recollits, eh? Tu vas a buscar bolets?
11: Alguna vegada, sí.
0: Se'n fan a vora Sant Padó?
11: No, a vora
0: de
11: Sant Padó, no, hem de Nadal a la muntanya.
0: Però no ens diràs on vas,
1: home,
0: eh?
1: Home, no.
3: No, això no es diu.
11: No, això no es diu.
0: I llavors la Montse torna carregada.
1: Carregada, cap a grocs.
0: N'ha de donar als veïns i tot, la Montse, a vegades, ah, que sí?
11: Ojalà.
0: Doncs la Montse ha dit que són els més recollits, i això és una resposta correcta.
1: Bravo, Montse!
0: Correcte.
1: On liava, sí, difícil.
0: Camagroc, Rovelló, Fredolic. No pengis, Montse, gràcies.
11: Gràcies.
0: A veure, anem amb l'Albert. Albert, bona tarda.
12: Bones.
0: Des d'on ens truques? Del cotxe?
1: Amb cotxe, sí.
12: Sí, sí.
0: I on vas? Cap on vas?
12: Barcelona.
1: Bueno. Sarnalona, que diem nosaltres, Albert.
0: Vinga,
12: doncs, sí.
0: La pregunta de rigor.
1: A veure, Albert, coneixes Svetlana?
12: La de Vent del Plat.
1: Ah, exacte, molt bé. Primera resposta correcta.
0: Resposta correcta. Vinga, va, anem a la pregunta de veritat. Et dono tres conceptes. Número 1, major. Número 2, església. Número 3, Catalunya. Són els tres millors clubs de blackjack i pòquer Texas Hold'em a la Lliga Pallaresa.
1: Com?
0: Major, església i Catalunya. Tres clubs de cartes.
1: Però això és difícil.
3: Club major.
0: Moment. Són els títols dels tres poemes guanyadors entre els alumnes de tercer curs a l'última edició de Jocs Florals a Sant Boi? O són els tres noms més posats a carrers i places de Catalunya segons dades de 2025? Major, església, Catalunya. Clubs de cartes, títols de poemes, noms de carrers i places.
12: Diré noms de carrers.
0: Doncs nom de carrers és una resposta correcta.
1: Molt bé.
0: Hi ha 1.300 carrers majors a Catalunya, seguit de 1.059 places i carrers d'església i 600 carrers o places de Catalunya. Atenció, perquè hem de desempatar.
1: Ui, ui, ui.
0: Avui és una mica tètrica.
1: Corre, Garriga, corre.
0: Montse,
1: ai, ai, ai.
0: Albert, quantes persones van morir al Titanic? Montse, quantes persones van morir al Titanic?
11: 1.200.
0: Albert?
12: 2.000.
0: 2.000. Quantes em dius, Roc?
1: Jo 1.500 et dic.
0: 1.500. Júlia?
3: 1.850.
0: El premi se l'emportaria el Roc.
1: Vamos!
0: Perquè s'ha quedat a 4. Veus? De la resposta correcta.
1: És que, oh!
0: El premi el guanya la Montse, perquè és qui s'hi ha acostat més.
1: Bueno.
0: 1.496 persones. Per tant,
1: pobre.
0: Montse, guanyes tu el premi.
1: Nosaltres aquí fent un concurs. Imagina't allà morir-te en un barco i després ser en menys tard. Quantes es van morir, tal?
0: Sí, ja, no. Bueno. Sí, ja.
1: Molt bé, Montse!
0: Montse, enhorabona.
3: Felicitats, Montse. Ens veiem el 13 de març.
1: Ens veiem el 13 de març. Albert, amb tu també espero, eh? I amb la Vent del Pla.
12: Vinga.
1: Vinga.
0: Visca, Albert, visca. Bon viatge.
12: Bon voyage.
0: Vinga, gràcies. Anem al butlletí de les 6. Svetlana, fins
3: moltes
0: la setmana
3: gràcies.
0: Que ve. Doctora, vull una recepta.
1: Ah, no hem de trepitjar el pip-pip, eh?
0: Garriga, t'estimem.
13: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
14: Bona tarda, us informa Marc Güell. Els Estats Units acaben de firmar l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per augmentar la seva presència militar a l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès afirmen que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i milloren la seguretat de l'Àrtic. La líder danesa, Mette Frederiksen, ha recordat que l'anterior acord ha durat 70 anys i aquest pot durar sempre. Agafant les paraules de Trump sobre aquest territori, Frederiksen destaca que el document firmat aporta la seguretat necessària.
15: We are making sure that they
16: ens assegurem
15: will not
16: que als adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
14: Donald Trump ha precisat que ben aviat construiran dues bases militars més a Groenlàndia, a banda de la que ja tenen. Pel representant de Groenlàndia, l'acord deixa clar on recau la sobirania. Un Donald Trump que aquesta hora també és notícia per la seva intervenció a l'Assemblea General de l'ONU, Alba Barbosa.
17: Sí, el president dels Estats Units diu que la guerra a Ucraïna acabarà més aviat del que la gent es pensa. Ha estat durant el discurs que acaba de pronunciar a Nova York.
18: Estem treballant colze a colze amb les autoritats de Rússia i Ucraïna i sé que ho aconseguirem. Passarà més aviat del que la gent es pensa.
17: Trump també s'ha mostrat optimista a l'hora de poder arribar a un acord amb l'Iran per acabar la guerra. El president nord-americà ha dit que confia que això pugui passar després de les eleccions de mig mandat dels Estats Units previstes pel 3 de novembre. Durant el seu discurs, Trump ha tret pit dels resultats de la seva política interna, assegurant que els Estats Units estan vivint el seu millor moment.
14: Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha atacat l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, a qui ha qualificat de criminal de guerra i arquitecte del genocidi a Gaza. El dia abans de viatjar als Estats Units per participar justament a l'Assemblea de les Nacions Unides, Netanyahu ha rebutjat les crítiques que li ha formulat l'alcalde manipulant el sentit de les paraules.
19: Shame on you, Mr. Mamdani.
20: Vergonya, senyor Mamdani. Vergonya per donar suport als terroristes de Hamas, monstres que van massacrar el nostre poble. Vergonya per incitar aldarulls contra els jueus de Nova York. Vinc a l'ONU. Diré la veritat sobre els nostres soldats heroics i diré la veritat sobre vostè.
17: Els experts troben encertades les limitacions de l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 14 anys, tal com preveu la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència que ha actualitzat el govern. En una entrevista al Catalunya Migdia, el neurocientífic David Bueno també ha celebrat que les lectures obligatòries tornin a ser en paper.
21: Davallada de comprensió lectora que indiquen les proves PISA, en part és degut a que es llegeix sobre suport digital. El paper és molt més útil i fins als 13-14 anys jo no em barallo mai per un any, ni xarxa socials ni intel·ligència artificial, perquè el cervell no està prou madur per entendre, per valorar les conseqüències de tot això.
17: L'executiu impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per intentar minimitzar els efectes de la IA en el món educatiu.
14: I Esquerra Republicana demana celeritat en l'aplicació de l'amnistia. En una piulada, Oriol Junqueras ha dit que ja no hi ha excuses i ha marcat el 6 d'octubre com l'inici per restituir els drets polítics i perquè els exiliats puguin tornar a Catalunya. Des de Junts veuen l'aval del Constitucional a l'amnistia com una desautorització absoluta als jutges del Suprem que fan activisme polític, diuen. Avui la majoria progressista del TC s'ha decantat per aplicar l'amnistia als líders de l'1 d'octubre i això acosta la tornada de Carles Puigdemont. En els últims 5 anys, gairebé 800 persones han rebut un trasplantament de medul·la òssia. Són pacients afectats per malalties greus de la sang, com les leucèmies o els linfomes, amb una edat mitjana de 56 anys. Aquests trasplantaments han estat possibles gràcies al registre de donants de medul·la òssia creat per la Fundació Josep Carreras i connectat amb registres internacionals. Coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Medul·la Òssia, la directora del Banc de Sang i Teixits, la doctora Laura Medina, fa una crida a incrementar el nombre de donants joves.
22: El major acte solidari que tu pots fer al llarg de la teva vida és donar vida. Fem una inscripció al registre RETMO per fer-se donants de molt doses, això, salvar vides i donar l'oportunitat a un pacient que ho necessita i que no troba un familiar compatible, disposar d'aquesta opció per curar la malaltia.
14: Segons el Banc de Teixits, la probabilitat de trobar un donant és del 90%. Esport, Sergi Andreu.
23: Avui arrenca la Champions femenina de futbol. A les 9 debut al Madrid, que rep el PSG. Demà ho farà el Barça, el vigent campió, que rebrà el París. Pere Romeu recupera Irene Paredes, però en queden fora Aitana, Vicky López i Kika. D'altra banda, el Madrid ha comunicat que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre i és dubtós per jugar a la represa de la Lliga contra el Villarreal d'aquí a gairebé 3 setmanes. A Montreal, al Canadà, les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta amb un temps de 52 minuts i 43 segons després de completar els 40 quilòmetres. Han format part de l'equip espanyol amb Héctor Álvarez, Iván Romeo, Pablo Castrillo i Sandra Alonso. L'or ha estat per Itàlia. I en tenis, ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol, amb la catalana Marina Bassols, debuta demà contra el Kazakhstan.
13: Fins aquí les notícies.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
24: Les dones, segons els estudis, tenim millor olfacte que els homes. Aquest dijous en parlarem a Les dones i els dies, segur, perquè coneixerem a Cèlia Guibarch, una dona que es dedica a fer perfums, no només dels que ens posem per fer bona olor, sinó d'aquells que s'afegeixen al sabó per sentir la famosa olor de net.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
24: Destapeu-vos les orelles per sentir-nos a nosaltres.

0: 7, si escolteu la reemissió del programa de matinada.
1: També.
0: Com esteu avui de matinada?
1: Ah, de matinada. Jo estic dormint amb la boca oberta i...
0: Cap amunt, costat...
1: De costat, amb un coixí entre els genolls.
2: Ho fa? Mira, sí. És que em va sortir un vídeo l'altre dia... Sí. I deia que era la millor postura.
1: Sí, però perquè estic bé, eh? No per un tema postural.
0: I el coixí t'hi queda tota la nit?
1: Es va perdent i me'l vaig com recol·locant. Un altre coixí jo abraçat, l'abraço.
0: És primim, això.
1: I un altre coixí sota el cap.
3: Sí que realment, clar, no pots dormir amb ningú, tu.
1: Bueno, sí que puc, però no...
3: No pots compartir llit.
1: No, i llavors faig aquesta, sí, aquesta performance.
0: Jo necessito un coixí per recolzar, és a dir, dormo com de costat, i llavors necessito un coixí per recolzar, no, el braç, que no em quedi pla, és molt, molt trist la meva vida.
3: Jo dormo sense coixí perquè si no em fa molt mal el coll.
0: Sense coixí?
3: Em fa molt mal el coll, si no, Francesc, perquè en realitat si t'hi penses, si t'hi pares a pensar, et queda el clatell molt girat si dorms amb
0: home,
3: un coixí.
0: Home, en teoria has de trobar el que et va bé per la teva curvatura
3: ergonòmica. A mi em va bé tenir el cap recte,
1: per tant,
3: de
1: dorms
3: normal,
1: mirant amunt. Dorms mirant amunt tota la nit,
3: o
1: tu?
3: O dormint avall, com, però és igual, sense coixí.
0: Com si estiguessis amb un fèretre.
3: Sí, tal qual així. I després jo bevejo d'una manera, em llevo allò, tot el
1: coixí. No.
0: A mi això només em passa a la migdiada. A la migdiada sóc més de babeta, quan a la nit no. No sé per què. Marta Montaner, tu com dorms?
4: Jo dormo amb fèrula, perquè tinc allò del bruxisme, que és a la boca.
0: Sí, però a dalt o baix?
4: A dalt només.
0: Ah, jo també em porto.
4: Però és perquè havies portat ferros o és perquè també apretes?
0: Perquè se'm mouen les dents.
4: A mi també em passa. I que algun dia que m'he deixat la fèrula...
0: Jo me la vaig...
4: M'ho noto l'endemà, que no he descansat bé, que tinc tota la mandíbula carregada.
0: Ah, no, jo això no.
4: No,
1: però la teva, si no te la poses un parell de dies, costa d'entrar.
4: Perquè ja s'han
1: començat a moure.
0: Una vegada que vaig venir, quan vivia a Washington, me la vaig deixar a Washington, i al tornar, feines a tornar-la a posar.
4: I vas poder dormir bé? Aquells dies sense fèrula?
0: Sí, dormir sí, però sí que em veia a la boca i dic...
4: Rara.
0: Se m'han mogut les dents, les males dallonsis.
3: Això de les fundes d'anar a dormir, que cada vegada més gent en porta, perquè aquí som 4 de 4. De
4: sí, però, sí. Però també per motius diferents, perquè en el meu cas és clarament per tensió i per estrès.
3: Sí, que n'hi ha de motius diferents, però tothom acaba dormint amb una parella a la boca i això destrossarà la natalitat del país si no està ja prou destrossada. És impossible mantenir relacions sexuals,
1: bueno, quan lligues amb algú...
4: Diana, te les has de treure.
3: Jo no dormo, quan dormo amb algú, dormo sense això. Ja m'arruïna, saps la salut?
0: No, però fas el que has de fer quan acaba,
4: quan acabes,
1: dius, jo he arribat a posar-m'ho...
4: Si la marxa de casa meva, que haig de dormir en fundes.
3: Jo no permetré que ningú ho vegi, això.
0: Mira, que el Roger té una experiència personal particular.
1: Jo posar-m'ho d'amagat.
0: Ah, jo també ho he fet. Ara vaig a l'abo un moment i clic.
4: Sí. Però i què, després et penses que parles normal?
1: No, llavors jo ja no parlo fins l'endemà al matí. I et diuen algo i fa...
3: Com es nota que fa que no dorms amb algú al llit? Aquest any ja has dormit un parell de vegades amb algú al llit? Doncs ja es nota, no passa res, és la diferència. És un
1: problema. Si no hi ha molta confiança, a vegades no sé per què...
4: A no ser que l'altre...
3: No, jo dormo sense funda.
4: No em sembla bé, Juliana. No em sembla bé. Cuida't la boca. Cuida't la boca.
3: Clar, però què faig davant d'algú que estàs coneixent, que vols impressionar?
1: Ho amagues, és que vens al meu equip.
4: Mira, li dius...
0: Allò limita l'actuació... Durant la nit, si hi ha d'haver-hi...
3: Tinc una idea, també pot succeir.
1: Llavors, sota el coixí, amagar-ho.
4: En aquesta persona que no en porta i que t'està acompanyant al llit, li dius, vés al dentista, que probablement li dirà, posa't fundes, i llavors ja sereu els dos amb fundes.
3: Jo no vull que porti fundes ningú amb qui jo comparteixo llit, perquè jo vull, quan ja me n'estic anant a dormir, que sembla que tal, poder dir, mira, deixa'm que torna a la marraneria.
4: Carinyo, però tu també...
3: Tornar-te a treure les fundes.
4: Carinyo, tu també vols una persona amb unes dents maques. Llavors, tot no es pot tenir.
0: O sí.
3: Jo més que dents maques agraeixo la dent que transmet bona genètica, m'entens? Hi ha un tipus de gent que tu li veus una dentadura...
0: A mi no em passa això.
3: Que dius, quina seguretat que em dona aquesta persona.
0: Els americans tenen unes boques...
1: Perquè van amb carilles tots.
0: No tots.
1: No?
0: La gent allà s'ho cuiden molt. Ja. N'hi ha que sí, eh? Sí. N'hi ha que sí. Els actors, sobretot, sí. Però la gent normal del carrer, però on van amb aquestes boques? La gent? Doncs és així. Sí. Cuideu-vos la boca.
1: Sí.
0: Que no surtis un programa que cuida molt la boca.
3: I tant.
1: Sí, hauria de cuidar de tenir-la més tancada.
4: Massa oberta la tenim, sí.
0: Massa oberta, tots plegats. Mira, ha baixat el director i tot, imagina't. I amb aquest somriure que diu, Pere, wow. És que ho estic allargant perquè no vull sortir.
1: Ets tu, primer que
0: sí. Sí, per això no vull sortir. Però he de sortir, arriba que no surti.
5: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
6: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
7: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
8: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
9: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
10: Ciutadans de Catalunya.
11: No us ho creureu.
12: És més fàcil del que et penses.
13: Sorpresa.
14: Així que som-hi, a practicar.
10: M'acompanyeu?
9: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
15: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10x10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
16: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
17: Lectures per a tots els gustos.
18: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
19: A la Finestra Indiscreta t'ajudem a triar.
18: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
16: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
19: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
20: Catalunya Ràdio comença... Que no surti d'aquí.
21: Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
20: Que no surti d'aquí.
21: El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
22: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
1: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: T'he enganxat amb un moviment estrany.
3: No, m'he bufat perquè m'he vist com una brossa a la mà i m'he bufat i ja està. Va. Perquè em pensava que era un insecte i no.
23: No, no he vist mai cap insecte. Jo que... Ah, no, sí que hem vist algun insecte.
3: Sí,
23: que
3: però... Ràdio. Sí, és igual. Bé. Molt bé, com esteu, nois?
1: Què tal? No, ara li estava dient a Víctor Navarro que si està algun taxi escoltant la ràdio...
3: Mira, taxi.
1: Vagi venint cap aquí, que avui hem de parlar amb ell, que tenim moltes preguntes, hi ha molts oients que en reclamen un tercer grau pràcticament a Víctor Navarro.
3: I no m'estranya, el que passa que no sé si ell donarà la talla.
1: Bueno,
3: a veure, ha fet
1: bàsicament
3: un preguntes i respostes sense les preguntes al seu Instagram.
1: Sí, sí, sí.
3: Amb aquells instastories que fa amb la lletra extremadament petita.
23: Arial 4.
3: Amb tot de coses desordenades, sempre passadíssim de voltes, donant mil detalls de vides personals quan ningú ha preguntat.
23: Tot de noms de gent que mai saps qui són.
3: Sempre és com Nico i Alba lleven juntos tres... Qui és el Nico? Qui és l'Alba?
1: Però no a mi m'enganxen, les seves històries.
23: Ell és un té cronista. Moltes ganes d'escriure un llibre, em va dir Víctor.
1: Doncs,
23: i l'ajudarem a fer-ho possible.
1: Endavant.
3: Ajudarem a fer-ho possible. El primer que ha de fer és no estar 14 hores al mòbil cada dia.
1: De moment...
3: Sí, és per motiu de feina, però sí, és el primer que ha de fer.
1: Sí. No, no, i que escriu molt bé, en Víctor. I que pel que hem vist també actua molt bé, perquè ha protagonitzat aquest anunci de Luz de Gas amb la Jessica Goicoechea i avui tots els detalls de com va anar el rodatge i en Víctor explicant-se si és que s'ha d'explicar. Abans de tot això, anem al 677-27-1058 perquè... A tu et va internet, Marta?
23: Tinc dues ratlles.
3: Vale. Voleu que us comparteixi
23: no
3: les dades personals?
1: No, ara em faig aquí un apanyo perquè el guió, si no, no el puc seguir.
23: Mira, et deixo l'ordinador, si no.
1: Ara, mira, ara sí.
23: Ara sí?
1: Ara m'he reconnectat. Hi ha oients que ens estan reaccionant al programa d'ahir, que vam comentar el post de l'Aitana dedicat al seu nòvio en Plex, que era el seu aniversari, i ens fan arribar el seu total desacord amb un dels membres d'aquest programa, que és la Juli, directament. Escoltant el programa d'ahir, només vull dir que estic molt d'acord amb la Marta sobre el vídeo d'en Plex i l'Aitana. Tothom diu que se'ls veu moníssims al vídeo i jo només veig a l'Aitana agafant-se a ell com un gat quan vol que l'acaricis. I ell ni la mira, ni l'abraça, ni somriu. Per tant, l'audiència que està com... Sí, prenent partit, que hi havia dues opinions molt, molt diferenciades ahir.
23: Sí, puc fer una esmena. Jo ahir encara no sabia, quan vam parlar aquí al programa, com s'havia celebrat aquest aniversari, l'aniversari d'en Plex, d'en Daniel, que recordem que en va fer 24, la parella actual d'Aitana Ocaña, la cantant. Però ara sí que ho sé, per desgràcia. Tant de bo pogués tirar unes hores enrere i esborrar aquesta imatge de la meva ment, però no crec que sigui possible. No sé ben bé si va ser l'Aitana, la família d'ell, o aquesta colla d'amics que tots tenen noms de Pokémon. Però a en Plex se li va regalar un pastís customitzat. Fins aquí, en principi, cap problema.
2: Però l'hauríem de buscar, no?
23: El que passa és que la customització és molt cutre i hortera. Ho he passat per al grup dues vegades.
2: Sí, però no està el guió.
23: En dues ocasions, perquè m'ha impressionat moltíssim aquesta imatge. Un pastís customitzat de Batman. Bueno, que consti que Batman és el meu superheroi preferit. Per tant, no és un problema personal amb en Batman, en cap cas. És l'execució, és aquesta selfie que s'han fet plegats al costat del pastís, és el senyal de que una relació està en moments molt baixos i si no ho està, ho hauria d'estar. Llavors, des d'aquí els animo a fer un replantejament del que està passant entre ells, a no ser que siguin uns termes absolutament irònics, que parlin un llenguatge de l'amor que només entenen ells. No crec que sigui el cas, crec que només tenen molt mal gust.
1: Tot això per un pastís...
23: Un pastís ho pot canviar tot.
1: Però si és el seu superheroi preferit...
23: I només espero que pels meus 28 em feu un pastís així. En honor i amb ironia i amb picadeta d'ullet.
2: Però el teu ja te'l vam fer irònic. Amb en Risto.
23: I va ser boníssim. És que jo estic a favor dels pastissos customitzats. El que no estic a favor és de ser milionari i pagar el pastís més cutre que has trobat, perquè hi ha moltes maneres de customitzar un pastís de Batman, que per altra banda no passa res, però també és una mica de nen de 6 anys, no de nen de 24. Però vaja...
1: Víctor Navarro, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda als tres.
23: Vols veus bé l'Aitana i en Plex?
4: Jo, mira, en aquesta foto la cara d'Aitana a mi no em transmet tanta alegria com en altres ocasions. Quan vaig veure ahir el post aquest, de veritat vaig pensar... No hi ha tanta alegria. El pastís, a mi dubte que em queda, és que ataques tot de negre, entenc, i ir bé, però per la resta no sé.
1: Em pensava que estaries a favor d'un pastís de Batman.
4: Jo és que sóc més al, no sé, de l'Spiderman o no, i de l'altre, com es diu?
23: No, home, no, Gordi, però Batman, la gràcia és que és l'únic superheroi que s'ha fet a si mateix.
4: És que no l'he vist mai, no sé ni què.
2: Bueno, pues llavors, que no té, pues cap, no té cap gran superpoder, no?
23: Exacte.
4: Ah, no? És un, però
2: exacte.
23: Però
2: bueno,
23: és
2: milionari, exacte.
4: Ah, com el de... És que a mi m'agrada l'Iron... No, Iron... Com es diu?
2: Jo declaro aquest programa, sisplau, lliure de superherois, sí, perquè és que no hi ha gènere que m'avorreixi més.
1: No, Marvel no entrarà mai en aquest...
2: No, ni l'altre, ni DC o com es digui.
1: Bueno,
2: res.
1: No sé ni qui són.
23: Jo
1: no sé qui
23: són. De moment ja són dins, o sigui que mentre marxen canviem de tema.
1: Molt bé. Posa-la. Cuando hables con él, dile, dile que me viste, que le mando un hola, que aunque no sé bien lo que... Ahir vam dir que parlaríem d'ell i avui no es fallarem. Per tant, obrim la carpeta Miguel Bernardó, un ex històric de l'Aitana.
2: El millor ex fins ara, de la cantant Aitana Ocaña. I una persona a qui ella va dedicar moltíssimes cançons, entre elles aquest Cuando hables con él, que és una balada de desamor i que està inclosa dins de l'àlbum Cuarto Azul, que l'Aitana va publicar, recordem això, al maig del 2025, quan ella, casualitats de la vida, ja estava amb en Plex. I clar, va ser una cançó i també altres que van remoure bastant les aigües, perquè en aquesta cançó hi veiem una Aitana profundament penedida d'haver deixat en Miguel.
23: I que, a més, venia després de molts mesos de rumors i de rumors molt forts sobre una possible retrobada, sobre un possible retrobament.
2: Correcte, i després ho repassarem. Però us haig de dir que recordeu que en Marc Andreu i jo vam assistir al concert de l'Aitana del passat divendres 4 de setembre al Sant Jordi, a Barcelona. Doncs l'Aitana, això no us ho vaig explicar, i us ho explico ara. L'Aitana va canviar la frase d'aquesta cançó de Cuando hables con él, porque tus ojos azules me volvían loca, per porque tus ojos marrones me vuelven loca.
23: Home, però això a nivell de mètrica això... ja tot i que em senti... Déu meu, quina sintonia sí, no, de tensió no. Més no, bèstia, no?
4: Però, llavant,
2: entre Batman també a l'estudi.
23: Batman al final s'ha quedat, però per temes de seguretat.
2: Sí.
23: Per protegir Gotham!
2: Clar, qui té els ulls blaus i qui té els ulls marrons? En Miguel Bernardo té els ulls blaus, en Plex té els ulls marrons. Es nota aquí un canvi d'estratègia pel que fa a l'Aitana i el que vol vendre de la seva vida privada als espectadors, als seus seguidors, als seus fans, que jo crec que haurem de comentar. És veritat que ha canviat molt la situació entre l'Aitana i en Miguel Bernardo respecte a fa un any o dos. Recordem que, com deia la Juliana, hi va haver un reacostament previ en Plex amb els paparazzis que els perseguien sense parar en aquell mes de gener del 2025. Ella enganxada a, sí, exacte, a casa d'ell, va ser molt gros i vam comprar totes les revistes possibles.
1: Les fotos de l'ascensor, no?
2: Exacte, i que si els cotxes, que si fèiem zoom, a veure qui hi havia allà, si feia de copilot...
23: Ens va donar de menjar durant dies.
2: A mi m'encanta, tot està massa ordenat. No sé si ho noteu, però tenim massa cosa ordenada i jo necessito una mica de caos, de papers desordenats. A veure si passa.
23: Una mica una infidelitat,
2: sí.
23: Costa.
2: I una ruptura... Bé, sí.
23: Una ruptura sonada. Tothom ha estat tan i tan enamorat. Fixa-t'hi.
1: Està tothom massa bé.
23: Ara.
1: I quan tot està tan bé, és que alguna ha anat.
2: També és veritat que falta menys perquè les coses deixin d'anar bé. Perquè això és així.
23: Sí, nena, perquè...
2: Tot és temporal.
23: Ara ho has dit.
2: El cas és que encara fent més memòria, a l'Aitana va deixar en Miguel Bernardo el 2022 després d'aquella sèrie per oblidar, que van fer junts per Disney Plus, que es deia La Última. Una tormenta!
1: Crec que és la primera vegada que agafes aquest to, Juli, i...
23: És molt aguda, eh? És difícil. Ella, fixa't que li ha canviat la veu, l'Aitana, que té veu molt de nena. Perdona, és que jo tinc una història traumàtica amb aquesta cançó, que és que quan vaig anar a cobrir la premiera amb en Marc Andreu d'aquest esdeveniment, i vaig parlar amb ells, de fet, per desgràcia, perquè de ser tot una... Que jo ja vaig dir, els veig molt raros. Aquests dos estan... Aquí em passa algú, i efectivament estaven a punt de deixar-ho. Bé, ja ho havien deixat, segurament anant bé. En aquella premiere que podia durar 3 hores, només, i quan dic només, no és una exageració, és que només va sonar aquesta cançó. Però en bucle, en repetició. Per això te la saps. I per això me la sé, perquè vaig estar 2 hores i mitja. Sí o no, Marc Andreu? Fes-me que sí amb el cap. O sigui, 2 hores i mitja d'aquesta cançó en bucle.
2: Déu-n'hi-do. Doncs bé, l'última va ser l'última vegada que van fer res junts, perquè en realitat sembla ser que ja ho havien deixat, tot i fer la promoció de la sèrie junts. I recordem que l'Aitana, al cap de no res, va començar una relació amb en Sebastián Yatra. Persona qui al programa ja hem batejat com el seu pitjor exnòvio, tot i que està freca freca amb en Cepeda.
1: Hòstia.
2: Concursant d'OT 2017 i persona també que tenim bastant oblidada.
23: Però clar, per mi és pitjor en Sebastián Yatra també perquè és un nòvio escollit molt més des de la consciència.
2: I sobretot perquè hi ha una recaiguda pública que va acabar amb ella.
23: I que la història amb en Cepeda és molt tèrbola i és molt estranya perquè ell era molt més gran que l'Aitana quan es van conèixer a Operación Triunfo, tots dos tenien parella, però és la història d'una nena de 18 anys. I en canvi, amb en Sebastián ella ja era una noia més feta
2: i
23: dreta.
2: Sí, però jo sempre l'estic jutjant a ell, mai a ella, eh?
23: No, jo a ella tampoc, però per mi fa que sigui pitjor ex en Sebastián.
2: Ell les va fer de grossíssimes, ja ho recordarem un altre dia.
23: La cosa és si en va fer alguna de petita. Entens?
2: Clar, i el tema també és que amb aquests perles qualsevol es converteix en el millor exnòvio de l'Aitana. I aquest era un títol que en Miguel Bernardo tenia ben col·locadet al prestatge de sobre la tele de casa seva. Però ara explicarem què ha passat recentment amb aquesta carpeta. Tornant al present, 2026... En Miguel, que és actor, té un paper destacat a La bola negra dels Javis, que és aquesta pel·lícula que tants premis està guanyant i que s'estrena aquest divendres a les sales de cinema. Nosaltres, de fet, nois, hem quedat per veure-la...
1: Anem a veure divendres al vespre.
2: No, divendres no.
23: Sí, dilluns.
2: D'acord?
23: Ja direu l'hora perquè es veu més que jo tinc menys, vull dir que ens acabarem d'organitzar.
2: Ja ens organitzarem. Doncs en Miguel està assistint a tots els festivals on es presenta aquest film i està tenint els micròfons de la premsa.
0: Qué orgulloso tienes que estar siendo tan joven ya participar en la nominación de una película a los Oscar. Si es que tendrá cuántos añitos.
5: No está nominada, es candidata a los Oscar. No, es candidata y estoy súper orgulloso. Estoy súper orgulloso de ser parte de esta película, de esta historia, de haber hecho este personaje. Y me ha marcado muchísimo, me ha tocado y me ha cambiado mucho, que también creo que es de lo que va esto. Entonces, bueno, pues lo he disfrutado mucho.
2: Ell està sent encantador. Estem veient un Miguel molt amable amb els periodistes, fins i tot quan s'equivoquen parlant de la pel·lícula, perquè no està nominada als Oscars encara la Bola Negra, sinó que és la seleccionada per representar Espanya, etcètera, etcètera. Encara no. Molt bones respostes també d'en Miguel parlant de memòria històrica i de no repetir, no cometre errors del passat en un moment que tots sabem que és d'auge de l'extrema dreta i de banalització dels dictadors. Però bé, la paciència d'en Miguel també té uns límits.
1: Se'ns ha emprenyat,
3: ja. I per mi això és positiu, per cert.
2: Sí.
3: De vegades és com que es connota com en negatiu, saps? Que la paciència tingui...
2: No, està molt bé que cadascú sàpiga fins on, no?, pot arribar.
3: Bé, també perquè t'estalvies aquestes situacions Melissa Pinto, que podríem dir.
2: Sí,
3: d'estar enganxada amb superglú al terra, mirant a l'infinit.
2: Ens ha canviat una mica la Melissa i aquesta setmana, si tenim algun forat, perquè anem patadíssims cada dia, a veure si podem parlar de la Melissa i d'en Mario. Doncs bé, Miguel Bernardo, cinta última hora informativa, té unes línies vermelles editorials. I ara veurem quines són. Perquè el cap de setmana... Era... No calia, però gràcies, Enric, perquè em va bé.
3: Vesteix més.
1: La història, ara.
2: Perquè en Bernardó, el cap de setmana, al Festival de Sant Sebastià, va atendre els periodistes que hi havia a les catifes i també els de la premsa del cor. Hi ha Cool, que és un mitjà que, diguéssim, que és la branca de Societat d'Hockey Diario, hi van enviar una reportera, que va atrevir-se a fer una pregunta molt incòmoda en Miguel.
6: Preguntarte por... que se habló de que Aitana había dejado de seguir en redes sociales.
7: No voy a hablar de esto, perdón.
6: Vale, nada, gracias.
1: Fins aquí.
3: La pregunta serà molt bona, però ella no se la sent, està fatal sonoritzat, el vídeo tot esborrós.
2: Jo faré aquesta feina, Juliana, gràcies. Per si no s'ha entès.
3: No s'ha entès res.
2: Aquesta periodista li demana a en Miguel que valori aquest unfollow, aquest deixar de seguir a Instagram, que li va fer l'Aitana ara fa un mes, a l'agost. Ens va enganxar en plenes vacances.
3: Jo no me'n vaig ni assabentar, me n'assabento avui.
2: Doncs hauríem hagut de fer, si em permets, un programa especial.
1: Aturar l'antena.
3: Tot i que ja es veu molt fàcil el que va passar.
4: Però tu creus que ell s'adona el moment d'aquestes coses? O ja estava
2: malruda
4: amb tota la
1: premsa al darrere, llavors?
2: Li va dir la gent, perquè això va ser viral. Sí, el mes d'agost tothom ho deia, tothom en parlava. Tu, Juliana, devies estar amb algun cosí o a Tailàndia, ara no ho recordo. Doncs bé, en Miguel Bernardó el tenim incòmode, deixant clar que no vol parlar del tema i plantant aquesta reportera. Una reportera, per cert, que es diu Lourdes Crespo, que també és tiktoker i que alguns cops ha aparegut aquí al nostre programa. Doncs la Lourdes s'ha defensat de les moltíssimes crítiques que està rebent d'aquesta manera.
11: Yo tengo a Miguel Bernardo enfrente y evidentemente, como periodista del corazón, tengo que preguntarle por Aitana y por esa follow que tanta revolución causó incluso en esas personas que me están criticando y están diciendo. ¿Cómo le preguntas eso? A ver, para mí tampoco es fácil, porque el chico, la verdad, que estaba siendo súper majo, encantador... Es que es mi trabajo. Él ha hecho pública esa relación también, ¿sabéis? O sea, él lo ha compartido en redes sociales. No es un trago fácil para mí, pero es que es mi trabajo y tengo que hacerlo.
1: Meravellós. Per mi tothom està fent la seva feina.
2: No és gens fàcil, el seu paper...
1: La Marta i jo no ens atreviríem a fer aquesta pregunta.
2: Tu i jo arribem a fer de detectius del cor en aquesta catifa.
1: No, hem tancat ja el programa.
2: Miguel, què t'agrada de Barcelona? Sí. Ens ho pots dir? El teu restaurant preferit? Molt bé, guapo. Bona sort.
3: Ella, per posar context també, és un perfil de periodista clarament posicionada ideològicament.
2: Absolutament.
3: Per exemple, es va posicionar molt a favor de les declaracions de Jessica Boicotxa a l'estiu, sense anar més lluny. Uh-huh. A banda d'això, també és veritat que nosaltres som un perfil de programa molt diferent i que crec que podem tenir la llibertat inclús de no parlar de depèn de què, depèn de quines persones. Però és veritat que si treballes en un mitjà estrictament de periodisme del cor i t'envien a cobrir una catifa...
1: No pots tornar a la redacció sense haver fet la pregunta.
2: Clar, el tema és que això, aquest tall, s'ha fet una mica viral perquè molta gent critica la periodista d'estar-li preguntant per la seva vida privada a en Miguel en un festival de cinema, en un moment també on ell protagonitza La Bola Negra, on està despuntant pel seu talent, en aquesta carrera cap als Oscars, on tothom l'aplaudeix. I clar, ella està fent la seva feina, perquè realment l'envien per això, no?
3: Doncs i que llavors poder ser en el Festival de Sant Sebastià, que ha de decidir no donar depèn de quines acreditacions, o depèn de quins mitjans,
2: exacte,
3: que són exclusivament de periodisme del cor, i poder donar-ne a programes de cinema especialitzat.
2: Però aquí estem nosaltres també nodrint-nos indirectament d'aquesta intervenció, d'aquest tall, i recordant aquest unfollow, aquest deixar de seguir que l'Aitana li va fer el seu exnòvio aquest estiu, que jo crec que hem de fer memòria del que va passar. Perquè la Juliana s'ho va perdre i ara li recordem. Tu pensa, primera quinzena d'agost. Jo no sé què estava fent l'Aitana, si tocava Eivissa o tocava Tailàndia, una mica... Sí, era una mica el teu estiu, ara recordo.
23: I jo no sé si tenia alguna tarda morta o ho va fer de manera més calculada, però la tia va fer una neteja fulminant de la gent a qui ella seguia el seu compte d'Instagram, de la seva llista de seguits. Un unfollow a més de 300 comptes.
8: Aquí va haver-hi gent de col·le que tenia el follow de l'Aitana que va ben perdre, eh?
23: No només gent del col·le, molta altra gent, entre ells dos dels seus exnòvios.
8: Ben fet, de tant en tant s'ha de fer.
23: El millor i el pitjor, Miguel Bernardó i Sebastián Yatra. I com deia, aquest moviment a xarxes va ser molt comentat perquè també va deixar de seguir a amigues. Clara Galle, aquella actriu que és rossa, de qui es deia que era la seva bessona de veu perquè tenien dues veus molt semblants. Jo no sé què va passar entre elles, ja s'especulava que potser s'havien deixat de portar, però li va fer un unfollow també, el mes d'agost.
8: Però de vegades també deixes de seguir, no perquè hi hagi mala relació, sinó perquè ja no hi ha relació, perquè hi ha molta distància.
23: Sí, però si has fet aquesta neteja, Juliana, per què llavors segueix?

0: Gerardo, la hermana de Miguel y la que fue su cuñada, y con quien tenía una relación muy cercana. Que poco se está hablando de esto, claro. ¿Qué van a hacer ahora? Pues de momento ninguno piensa devolverle el unfollow.
1: Mira, más sorpresa mola això de la Maria, moltíssim.
2: Et dic una cosa, segur llavors que ho sabia el Miguel, perquè entenc que Aitana, si es portava tan bé, li enviaria un missatge a la Maria abans de deixar-la de seguir, dic jo, no?
1: Tu creus, que la gent, tu creus que la gent avisa d'un unfollow? Jo crec que no, Víctor, la gent no és tan bona com tu.
2: Però si et portes bé una persona i la deixes de seguir, si et portaven tan bé...
1: És que es van deixar de portar bé, i és sorprenent perquè amb la Maria havien seguit anant de viatge d'amigues, com a ex-cunyada,
3: ho havien parlat aquí al programa.
2: Sí, segur que li va enviar un missatge o alguna
1: cosa. Que no, ni el món no funciona així.
4: No. Bueno, llavors et jugues que et demanin perquè em deixes de seguir, que hagis d'explicar coses.
1: Estem molt distanciades.
4: Sí.
1: Yeah. Aviam, que jo entenc que també... Pobre Miguel, com ha patit aquí, eh? Com ha patit aquí en Miguel, eh?
3: Jo crec que sí, i jo crec que encara pateix. No només perquè li hagin de preguntar pel tema de les catifes, sinó perquè ell, encara dia d'avui, us informo, que segueix l'Aitana a Instagram.
1: Em sembla molt bé i em sembla molt digne.
2: Molt elegant.
3: És molt elegant. És veritat que la cunyada ja no segueix l'Aitana, que ho he revisat aquest matí. I no sé, jo no sé si ara hem d'obrir el debat perquè ens allargarem, i jo vull que en Víctor ens parli del seu anunci amb la Goico, de l'Ut de Gas, però què hem de fer amb els ex a Instagram?
1: Mira, Marta, m'has hem de silenciar...
2: Les fotografies estan...
3: Les fotografies, lo d'arxivar és un tema, però també el seguir als teus ex. Els has de blocar, els has de silenciar,
4: una gran eina
3: els has de deixar de seguir, no ho sé.
4: Jo he silenciat fins que passa una mica tot i llavors trec el silenci.
1: Llavors ja... Clar, per mi hi ha moltes etapes en la que aquella persona ja és exparella teva, i al principi és veritat que segurament silenciar és el millor que pots fer, no per res, sinó perquè és molt dolorós moltes vegades.
3: És el que devia fer l'Aitana també, jo penso en Miguel, que tot i seguir-lo devia fer que no li aparegués cada dos per tres a l'inici.
1: Sí, de tota manera és veritat que, igual que jo penso que no has d'arxivar ni esborrar les fotografies que tens amb les teves exparelles perquè forma part del que has viscut, i si ho vas publicar has de ser fidel a la teva, jo que ho va penjar i ho has de mantenir, i jo vaja, jo et tires avall i ja ho veus. Tot
4: jo estic al teu equip, eh?
1: A banda d'això, et diré que aquest estiu he fet justament el moviment contrari de l'Aitana. He tornat a seguir l'únic ex que no seguia a Instagram.
3: Uau.
1: Ell m'ha seguit, la seva exnòvia m'ha seguit. Vull dir, jo estic en un moment, Marta, que empatitzo zero amb l'Aitana. Jo segueixo tots els meus ex, ells em segueixen tots a mi. Estem de bon rotllo. Jo és que estic a la meva era zen, lover.
4: Sóc una... Estàs canviada. Aquella ira...
1: No, és que dic...
3: No, aquella ira va apareixent.
2: No compensa. La ira no compensa.
1: Jo miro el mirall i dic, qui és aquesta?
3: Va apareixent, eh?
4: M'agrada, però aquesta també.
1: A mi em fa por convertir-me... O sigui...
4: En un àngel de la guarda.
1: Sí. No, que estic deixant de ser dolenta, dic, després, poder no em reconeix... No seré jo,
4: saps? Jo crec que és temporal, Juli.
1: Mira, espero, perquè estic preocupada per perdre la meva individualitat.
3: Bé, nosaltres seguirem informant, perquè tindrem en Miguel fins a la sopa amb la bola negra, i l'Aitana també, perquè cada cosa que fa és notícia. Segur. Que parlant de sopa, si algú té informació sobre els gossos de l'Aitana, que recordem que eren la Sopa i l'Oli...
1: Ai, aquells gossos gegants.
3: Que no sap, bueno, i que teníem el Miguel Bernardó. No sabem què ha passat amb ells. Si algú té informació, per favor, que ens la faci arribar al 677-27-1058. Realment és un tema que a mi m'inquieta, em neguiteja.
1: Sí, la Marta ho porta molt a dintre i ens agrairíem que...
3: Sí, sisplau.
4: He buscat a Google i m'ha sortit l'empresa.
3: No, clar, Sopa i Oli
4: SL, també.
3: Doncs busquem els gossos, que donen nom a l'empresa.
1: A mi el Miguel no m'havia agradat mai, fixa't tu, i ara el m'encanta.
3: Ara m'està agradant, eh?
1: No només perquè el trobo, a veure, un tio guapo ha estat sempre, no?
4: Sí, és atractiu.
1: L'estic veient intel·ligent, l'estic veient que parla bé, l'estic veient un tio com de dir... A part de que
3: s'ha fet gran, també, eh?
1: No, i que el que ha fet és molt complicat, eh? Vull dir, aconseguir sortir d'una sèrie adolescent com Élite i acabar sent reconegut, en depèn de quins sectors del món del cinema, amb estratègies com, per exemple, acceptar Querer,
3: boníssima,
1: aquesta sèrie que va protagonitzar, i en canvi segurament haver renunciat a projectes milionaris que segurament l'haguessin encasillat més en aquesta adolescent, en aquesta faceta adolescent, o...
3: Que alhora també és necessari que hi hagi actors que es dediquin a això, eh? Les coses més frívoles o els productes més mainstream.
1: És molt digne, el que passa que també és el camí fàcil, si ven sobretot d'un Élite, m'entens? Vull dir que té molt de mèrit el que ha fet, i en canvi el Plex, jo... No acabo d'admirar-lo.
3: Un mèrit que també recordem que ell és una mica nepo baby. Sí. Vull dir que al final ve és el fill de l'Aduato.
1: Sí. Que l'Aduato, com va el seu tema judicial?
2: No ho sé, perquè
3: bueno,
2: li van,
3: ja ho revisarem,
2: li van donar
3: això.
2: La raó, però després en contra, no? O què va passar?
1: Pobre.
2: Jo crec que algú així.
1: Bueno, pobre. A mi no m'ha sortit. És que he pensat en els seus vídeos de quan la perseguien els paparazzis.
4: Has empatitzat amb tot l'estrès d'un procés judicial.
1: Tampoc és molt clar què li passava. O sigui, havia estafat Hisenda, com totes,
4: sí,
1: no?
4: Sí, sí, tal qual. Molts calés a Hisenda i, bueno, no sé si ha sortit ja la sentència, diria que no. Mira, ara farem una pausa i de seguida comentarem, entre d'altres, Víctor, que no sé si l'has vist, l'entrevista de Ferran Torres ahir a l'Hormiguero.
2: En directe, però és que no me la podia perdre.
4: Amb un moment que va fer patir moltíssim, que ara comentarem, i després espero que

0: t'expliqui
1: el polo. Jo patia pel polo. Quina... O té l'aire condicionat al, o sigui, al màxim de fred, Pablo Motos, o si no, aquell polo que...
2: Sí, duia. Sí, però sobretot hem de parlar de l'Uber, sí, Víctor.
0: L'altra cosa. Que potser també agafaràs calor, eh?
1: Sí, sí.
0: El taxi,
1: aquella bancada, sobretot.
0: El gas.
1: Sí, sí.
0: Ara ho comentem.
3: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Bé, sobre el tema, Ferran Torres ens ha escrit aquesta tarda un oient fent-nos una petició. Ens deia, hola, us escric des de Mallorca. Podeu xerrar, per favor, de Ferran Torres a l'Hormiguero? No em veig amb forces de veure'l jo. Confio que vosaltres en xerreu per si n'ha dit alguna de grossa, que segur que sí. Ha, ha, ha, i moltes gràcies. I nosaltres, com a ràdio pública que som, hem fet els deures i ens hem mirat tota l'entrevista sencera d'en Ferran Torres ahir a l'Hormiguero.
5: Que jo ho agraeixo perquè no m'he atrevit a posar cap tall en volum.
2: Jo
5: no,
2: tampoc,
5: no
2: ni un tot en silenci.
5: Em fa pànic.
0: No cal. És una entrevista que s'ha de dir que va triomfar a Espanya, però que a Catalunya ni fred ni calor, perquè crec que va quedar tercera, i qui va liderar va ser Gènesis, que és la nova sèrie de...
5: Què és Gènesis?
0: De TV3, no?
5: De Ferran Adrià.
0: En Ferran Adrià.
5: En Carlos Cueva i Albert Adrià.
0: I va anar molt bé això a TV3. A Espanya, però, s'estava mirant El Hormiguero i Ferran Torres. Així rebien a l'exjugador del Barça al plató.
6: Hoy ha venido a divertirse al Hormiguero el campeón del mundo de fútbol con la selección y jugador del Paris Saint-Germain, Ferran Torres. ¿Cómo está la peña? ¿Cómo está la peña? Qué bonito que es que la gente te quiera, ¿no?
7: Uf, muy bonito y sobre todo poder haberlos hecho feliz a todo un país y poder...
6: A todo el mundo.
0: Clar, la Juli s'està sorprenent, Víctor, perquè no havia vist res.
1: Mira el teixit, és un de borreguito, no?
5: No havia sentit mai parlant Ferran Torres directament. No sabia quina veu feia.
0: Té una veu més greu de la que jo recordava.
1: Sí, sí.
0: No té mala veu, si és que hi ha bones i males veus.
5: El més important és què dius amb la veu, no?
2: Sí, més que Rena va dir això, que jo, per el que explica i per
0: com
2: parla, ja veig que el pobre està... No passa res perquè no ha de ser fàcil tirar amb el que ell tira, però ell està pendent d'altres coses.
5: No, li encanta l'Hormiguero, per això, i que sí, Víctor, sí, que ens havies dit que ell és clarament el públic.
1: Jo el veig còmode, eh? Pedri una vegada.
5: Sí.
0: I està còmode l'entrevista que es posa amb en Pablo Motos i són com supercol·legues.
1: Supercol·legues.
0: També, són molt igual.
1: I diuen, en diversos moments parlen de que s'han vist a l'estiu, han coincidit en llocs de festa.
0: I tot això.
2: Quin infern.
0: Una entrevista amb un moment molt delicat que guardarem pel final, perquè és de vergonya aliena extrema. En tot cas, que sapigueu que en Ferran s'està adaptant a París, on ara juga amb el PSG, però que per ell no están siendo unos días fáciles aquests.
7: Pero, por ejemplo, esta semana ha sido una semana muy dura porque estoy con la mudanza, que es algo que al final es muy jodido porque tengo que traer todas las cosas de Barcelona. Al único que no me puedo traer es a Pedri, pero bueno, ya lo estoy echando de menos. Es difícil al final porque también ya no solo por ti, sino por la gente a tu alrededor, porque un día estás aquí y al otro te estás haciendo la maleta.
5: Una història de superació molt dura.
1: Bueno, que s'ha de dir que està a París, perquè a més està cobrant més.
5: O sigui, ha anat per diners allà.
1: No és una cosa que està bé, que està a París.
0: Els seus.
1: I a prop, París, tampoc està...
5: El pobre mosso ja es veu que té dos dits de front, vull dir que...
0: Bé, a poc en Ferran ens acaba explicant que mica en mica es va fent seva la ciutat de París, però que una de les coses que més troba a faltar és el menjar, i aquí connecta amb la Juliana amb una cosa.
7: El otro día fui a un español porque ya llevaba casi un mes y tenía antojo de un buen jamón, vamos, lo que es una buena españolada. Y fui a un restaurante que se llama Rosario y me comí una tortilla de patatas con cebolla, un buen jamón. Y la verdad que dije, joder, así como no voy a marcar goles.
0: Una truita que tú has probado.
5: Efectivament, en Marc Andreu i jo vam anar a París i vam anar a aquest restaurant, Rosario, que en Ferran va visitar el 25 d'agost, i els cambrers, concretament el cambrer Colombo espanyol que ens va atendre, que es deia Pablo, ens va informar que en Ferran havia estat tan i tan maco, que havia sigut molt agradable. Jo vaig interpretar que era el seu restaurant preferit i que hi anava cada dia, però molt em temo que hi va anar en una ocasió.
0: Un dia, perquè necessitava aquesta espanyolada que deia.
1: Per aquelles dates és quan graven a París l'anunci de Vicio, que està sortint a tot arreu. És aquelles dates que graven a París.
0: Doncs sí, és molt recent aquest anunci de
1: Superrecent.
0: El rodatge.
1: Superrecent.
0: Bé, tornant a l'entrevista, no sé si ho sabia, però en Ferran té dos gossos, uns gossos que s'estima amb absoluta bogeria, i explica que haver-se de separar d'ells constantment és una de les coses que porta pitjor per això de ser futbolista. De fet...
2: Ser futbolista és un esport... Bueno, és una feina de risc.
0: Bueno, perquè ell es passa el dia
2: viatjant. En riu tant dels metges i de les seves guàrdies de 24 hores.
0: Durant el Mundial explica que va plorar perquè, clar, no veia els seus gossos.
8: Durante el Mundial, tú también llorabas viendo los vídeos de tus perros.
7: Nadie te va a demostrar qué es la fidelidad más que los perros.
8: Totalmente.
7: Ahora, antes que te he dicho que ha sido una semana dura en París, uno de los motivos ha sido porque yo hablé con mi adiestrador, con el que los está cuidando en Barcelona, y yo solo quería una cosa. A mí me da igual la casa, me daba igual todo. Yo solo quería ver a los perros antes de venirme a la selección, porque ahora nos venimos 20 días con la selección. Y justo el miércoles, por motivos personales, no los pudo traer. Y para mí fue como una puñalada, la verdad. Y otro caso muy, muy gracioso es que durante el Mundial, o sea, yo no preguntaba ni a mis padres cómo estaban, yo solo pedía vídeos de mis perros. Mis padres de vez en cuando me decían, yo estoy bien, gracias por preguntar.
1: Dani Llimós es diu per ser el passejador.
2: Com? Dani Llimós?
1: És que jo el vaig entrevistar per un reportatge del Fanzón i ell és que té tots els gossos de Can Barça.
2: Del Barça, tots.
1: Tots en absolut.
2: Aquesta és una altra, que si has de tenir un gos per no poder-lo portar mai a passejar, doncs igual també t'hauries de fer un parell de preguntes, no?
0: Bé, en Ferran es descriu a ell mateix com una persona altament sensible i explica la relació que té amb la seva germana gran, que es diu Arantxa, amb qui es porten 6 anys.
8: Tu apoyo es tu hermana.
7: Sí. Pues mira, mi hermana es mi mayor amor, pero somos el mayor amor-odio.
8: No me digas.
7: Sí, sí. Que yo creo que eso es una demostración de lo que es el verdadero amor. Las discusiones también forman parte de fortalecer el amor que tú tienes hacia una persona. Y en ese caso, mi hermana, pues yo creo que es de las personas que más me lo ha demostrado, porque, bueno, ella ha sacrificado una vida para pues, proteger la mía, porque al final ella... Aparte de ser mi hermana, trabaja para mí y creo que eso al final dice mucho, ya no solo de una hermana, sino de una persona. Y bueno, simplemente desde aquí, hace tiempo que no la veo, quería mandarle un fuerte abrazo, un fuerte saludo, que la última vez que hablamos discutimos, o sea que espero que aquí delante de millones de personas me perdone.
2: Clar que sí.
0: Demanant disculpes a la germana.
2: Serveix per això, l'Hormiguero, per fer les paus amb la teva germana. Mare meva.
0: Tu la coneixes, l'Arantxa, o l'has vist alguna vegada?
1: L'he vist, però...
0: Treballa per ell?
1: No la conec, no, però l'he vist. Sí, sabia això, i tenen la immobiliària i tot això que... Ho vam comentar a la tarda d'estiu, me'n recordo un dia, ho vam comentar.
2: Una mica el diari de Patricia fa això, no?
0: Sí.
2: Aquesta gent que no és capaç... Allò potser era tot amb actors, que ara no ho sé. Però això d'haver de demanar perdó a la tele... que en el fons poses aquella persona en un compromís molt gran. És com demanar matrimoni en públic.
0: Sí.
2: No? Ja fes una mica el mateix. Tot de públic mirant amb aquesta pressió d'haver de complaure. Pff, quin horror.
0: Bé, ara prepareu-vos perquè sí que arriba el moment que fa patir. És un moment molt delicat en el que el mateix Ferran s'acaba morint de vergonya i l'espectador, almenys jo, encara més. Tot comença a anar pel pedregar quan en Ferran explica que quan li diuen... cosas de guapo, diu ell. Ell ho passa com molt malament.
7: Mira, que yo tengo poca vergüenza, pero a mí o cuando me llaman o Ferran o todas estas cosas de guapo, me da muchísima vergüenza. Claro. Mira lo que te voy a decir, hay veces que he pensado más que es, me conocen más por el audio que por el gol.
8: No. ¿La conoces a ella?
7: No, personalmente no he tenido la oportunidad de conocerla y me gustaría conocerla algún día para
2: darle
7: las gracias. Pues.
1: Tienen manja.
8: Pues levántate conmigo porque está aquí.
2: Una palabra.
8: ¡Rocío Domingo! ¿Ahora qué?
2: Ahora estoy muy nerviosa.
8: ¿Ahora estás nerviosa?
7: ¿Nerviosa por qué?
8: Ferran, ¿a ti en algún momento esto te ha molestado? ¿Te ha parecido mal o algo?
7: ¿Qué va?
2: Yo me quería quedar tranquila con eso, ¿eh?
7: ¿Qué va? Me ha hecho mucha gracia, la verdad.
8: Bueno... solo para que pase un poquito de vergüenza.
2: Vale.
8: ¿Podrías repetirle a todo el mundo Ferran delante para ver la cara que se le pone? Sí. Una, dos,
1: no la enfocan a ella.
2: ¡Oh, Ferran! ¡Oh, Ferran!
1: Menys mal que no l'enfoquen a ella.
2: És que ja feia molta vergonya aliena l'àudio de per si sol. No calia provocar aquest moment. Déu meu, de veritat, Déu meu. Que tanquin totes les televisions, sisplau, de l'Estat.
0: Bé, això és el que va passar ahir a grans trets, a El Hormiguero, amb l'entrevista de Ferran Torres, que a mi m'ha servit per conèixer-lo una mica més, per saber com s'expressa i què diu, perquè normalment els futbolistes els sentim poc.
2: Roger, ets molt valent d'haver fet aquest tema, i jo t'ho agraeixo que t'hi hagis afrontat tu sol.
0: He tret molta cosa, eh?
2: T'hem deixat sol de manera del perill. No, jo
0: no. Molta cosa, perquè, bueno, aquí s'hagués liat algun Cristo gros.
2: Ja se'l veu, que era dels llestos de la classe, en Ferran.
0: A veure, Víctor, tu ara ho mencionaves, la campanya de Vicio, que fa uns quants dies en Ferran Torres va publicar uns instastories com misteriosos, no?, amb un missatge que deia: fa temps que ho estic pensant i vull que sapigueu que la setmana que ve no em veureu la cara.
1: I això tenia clar que era campanya.
2: És que ja es veia que era publi, perquè molta gent va dir: ai, potser deixa d'anar a l'Hormiguero, que ja ho havien anunciat el dijous. Què passarà? O potser s'ha enfadat amb no sé qui. Apa.
0: Que va, feia pinta de campanya. De fet, tu, Marta, ho vas dir de seguida. Sí. Això fa pinta a publi i, efectivament, és el protagonista de la nova campanya de Vicio.
9: Más grande, más gran... No, no, no, más pequeña. Taparle la cara a Ferran Torres con una burger no es fácil. Demasiada burger y falta Ferran. Demasiado Ferran y falta burger. Y aquí está perfecto.
10: ¿Me podéis explicar qué co*** estáis haciendo?
9: Perdona, Ferran.
10: Oye, ¿en todos los vídeos me vais a poner una burger en la cara?
9: No, no.
0: Pels que no heu vist l'anunci, és en Ferran Torres en un primer pla, però amb una hamburguesa gegant tota l'estona davant de la cara que el tapa.
2: Li han d'haver pagat molts diners. No, Víctor?
1: El caché no el desconec. Sé que li escriuen el dia abans de la final del Mundial i li expliquen això el dia abans de la final, que hi accepta i que van tots a París. Clar, ells estaven pendents, suposo, també, de quin equip jugaria per on fer el rodatge, si a Barcelona, que els agafava més a prop, o anar a París, i van anar tot l'equip, unes 15 persones van anar a París, ho van gravar a finals d'agost, aquestes dates que diu la Juliana, que van a aquest restaurant de cuina de per aquí, i van gravar aquest vídeo que ells volen mostrar com que el producte està davant de tot. O sigui que fan moltes campanyes, Vicio és molt coneguda per fer moltes campanyes de publicitat, però que el producte va davant de tot, i em diuen que el de perdona Ferran és un missatge que va perquè... teoria, molta gent, després de marcar el gol, molta gent el criticava perquè no feia gols, després de marcar el gol que dona el Mundial, doncs molta gent va dir: hòstia, perdona Ferran per haver dubtat de tu, perdó. Uh-huh.
2: Entenc que la gràcia també és com a marca tirar-se el triple de demostrar que has pagat moltíssims diners per tenir una de les cares d'aquests mesos
1: i
2: que no ensenyes la cara. No?
1: Sí, exacte, l'home del moment.
2: Una campanya d'aquestes que et podria signar Risto Mejide, no? També, aquesta cosa que vacila. Jo trobo bèstia que es tanqui una campanya així el dia abans de jugar una final de Mundial. No? Totalment. Perquè tu pensaries que aquella persona l'últim que vol ara és posar-se a pensar coses d'aquestes.
5: Però entenc que ho gestiona el seu equip de màrqueting que
2: sí, clar, però necessites un okay, clar, però necessites l'okay del jugador, que igual s'està concentrat pensant en altres coses.
5: També entenc que en aquest sentit Vicio és una mica com tu, Jays, que són marques que poder és més per plaer, inclús per prestigi, perquè són marques amb les que els hi fa il·lusió vincular-se,
2: clar, que igual ja consumien ells abans.
5: Els hi fa il·lusió.
0: De fet, tu coneixes la gent de la marca i no sé si el jugador, però vull dir, et constava ja que es coneixien ells.
1: I a més, fixa't que fins i tot jo recordo un dia que van jugar a Portugal al Barça, que juga a Lisboa contra el Benfica, que allà hi ha un restaurant de Vicio, una cuina, i els hi van portar hamburgueses a l'acabar el partit. Que de fet els hi havien portat en partits anteriors d'altres marques i els jugadors en això són molt estrictes i van dir els capitans: escolta, no ha agradat el vestidor, no ha agradat aquesta hamburguesa. I al final van portar a Vicio i els hi agradava. Doncs mira, i ja coneixien la marca per això i d'alguna festa també que havia estat al Ferran i hi havia, doncs, Caterina Vicio, doncs sí, havien coincidit. I llavors, això també el que diu la Juliana, són marques que al final ells diuen que sí perquè també els agrada vincular-se.
0: Quanta pasta es pot cobrar per algú així?
1: No sé.
0: Si xifres, segur? No?
1: Jo crec que sí. I més ara, després del gol, o sigui, va donar el seu sí abans de la final, però després de la final de marcar, jo crec que no els va donar temps a tancar el contracte, per tant. Però jo crec que sí, xifres, una cosa així. Sí, però tampoc, no entenc, mig milió d'euros no crec que arribi, saps? No crec que tant, però no ho sé si 100.000 o així.
0: Un WhatsApp que s'ha repetit molt aquestes últimes hores. Hola, perfectes. Necessitem que expliqueu aquest vídeo del Navarro i l'ús de gas amb la Goy. I el vídeo és aquest, per si algú no l'ha vist.
11: Hola, al carrer Montaner 246, sisplau.
12: Montaner 246. Un clàssic, un emblema. Pugi, pugi, senyoreta, que marxem.
0: En Víctor s'està tapant la cara a l'estudi.
12: Jo no entenc com hi ha gent que diu que Barcelona ja no és el que era. Que Barcelona ha canviat. Quan realment està igual o millor que fa anys. O sigui, jo crec que una qüestió de mirada, no s'hi fixa.
0: La Goico demana un taxi.
12: Amb la
0: i apareix un taxista, que és en Víctor Navarro, que la puja al taxi i li comença a explicar...
2: Li fot una xapa històrica.
0: ...de la ciutat i dels seus racons.
1: Ho vaig passar també.
12: I encara segueixen. Menú del dia, postres, cigaló... I ara soparan, eh? No marxaran. Però això és patrimoni de la ciutat. És el que ens agrada, una bona sobretaula...
2: Sort que vas fer tu la part de text, Víctor, perquè si ella l'hagués hagut de fer en català, no sé si ho haguéssim aguantat, això.
1: Saps que vam parlar de tu? En un moment de rodatge, sí. Li vaig dir, mira, haig d'aguantar això en secret, no li puc dir res ni a Juliana ni a l'equip del que no surti d'aquí, perquè si no al moment sortirà. I m'han demanat que sigui en secret i res, vam parlar de tot. Ella venia d'Eivissa de fer d'acròbata.
13: Data?
0: Clar, és molt important la data.
13: De gravació?
1: Dilluns 7 de setembre ja està a Eivissa, al Lío, fent això. Dimarts, dia 8, jo gravo el dia 7 unes escenes i tal, fins a les 4 de la matinada, i el dimarts gravem amb ella, i després uns altres dies sense ella.
13: Per tant, era post el primer programa de la temporada, on vam anunciar que era baixa del Club de les Perfectes.
2: Sí. Ja m'explicaràs què et va dir, i ja ho explicarem als teatres.
1: No puc més, jo. A més, recordo
2: que
1: aquell dia, la casualitat és que Marc Bartra, aquell dia Champions, va marcar contra el Lille a França, amb el Betis, i va ser l'MVP, el millor jugador de l'equip, a la tornada del Betis 20 anys després a la Champions, i jo recordo, dic, hòstia, quina casualitat, gravar amb ell el dia que Bartra fa que el Betis clar. Torni al seu equip. Tal. Bueno.
13: Bartra, ex de Jessica Goycochea.
0: Durant força temps.
1: I ella molt bé, va estar molt simpàtica, estava bé, sí. Molt bé.
0: Vau rodar junts?
1: Sí, en aquell moment,
0: perquè
1: sí.
0: En Marc Andreu deia, no hi ha cap plano que se'ls vegi dos a la vegada i potser es va gravar com amb dues escenes.
1: En un moment li vaig preguntar si estava bé de temperatura, li vaig l'aire condicionat i tal.
2: Ets
13: molt bon taxista, Víctor.
1: Vaig comprar un seient de boles d'aquest i li vaig regalar al taxista que no li ha agradat, però per mi va anar genial. Sí. Jo volia això, el seient.
0: Tothom coincideix que ho fas molt bé, que quedes molt bé com a taxista, és un somni, però és que tens com una passió.
2: És un somni.
1: És un somni, de veritat t'ho dic, perquè m'agrada molt, perquè jo volia en algun moment fer-ho i tocar un taxímetre i posar la llum de verd a no sé què, i has de tocar un, dos, tres, ja diversos números i tu toques i tal. I vam donar voltes i a més havien de donar perquè, clar, hi ha l'escena... Bueno, és que no m'he vist el vídeo sencer perquè em fa vergonya, però crec que al final surt un preu desorbitat del taxímetre. Llavors allò, clar, no el pots manipular. Llavors, com ja donaven voltes, aprofitaven per gravar altres escenes mentre pujava el taxímetre i gravar el moment final quan li... En teoria li clavo allà una bona pasta per la carrera i res, bé. I ja havia aparcat el seu cotxe, pel que sé, perquè ho va dir producció, aquí a prop havia aparcat el seu cotxe a un pàrquing i l'acompanyava a producció.
0: Un cotxe gros.
1: Un cotxe gros?
0: Un cotxe per cada qualsevol plaça.
1: Ah, sí? Ostres, no ho sabia, 4x4. Això.
0: 4x4.
1: I vam parlar del desafío, com li havia anat i tal, i que ja feia temps, i jo li vaig dir, per què no li dius a Pablo Motos, a l'Hormiguero, ara comença la temporada, de fer unes acrobàcies i tal, si t'agrada, ja cada 15 dies. I em va dir que li agradava la idea, perquè a més era la mateixa productora, la del desafío, o sigui, era la productora de Pablo Motos, amb el Jorge Salvador, aquest el de producció. I res d'això, m'hem parlat d'aquestes coses, bàsicament.
13: Has cobrat per fer aquest anunci?
1: Sí. Que jo, quan em van dir que cobrava, jo vaig dir... Jo pensava, ho pensava
13: fer gratis. No, fer gratis, us anava a pagar jo.
1: Conduint un taxi per Barcelona, xerrant, amb Jessica Goycochea darrere, vull dir...
2: Anava a pagar jo el caché de la Goico.
1: Sí, i havia d'aparèixer més gent, però al final...
13: Ens pots dir una forquilla?
1: Una forquilla.
13: Del que has cobrat. Sí, entra, a veure.
1: No puc dir perquè s'enfadaran.
13: No, però quants dígits? 4.
1: No, que no t'ho puc dir.
13: Sí,
1: però
13: home,
1: que, però és diferent el meu, del que segur que va cobrar ella.
13: Segur. Ah, seguríssim que sí.
1: És completament diferent.
13: No sé. Però més de 100 euros, per exemple.
1: Sí.
13: Ui, llavors és molt més. Més de 500.
1: Que no, ara ja no contesto més, però ja... Sí.
0: Jo diria entre 500 i 1.500 que has cobrat.
13: Jo em planto els 2.000, eh?
2: No, home, no. 2.000, ni de conya 2.000.
13: Jo dic 2.000.
2: Tant no.
0: Potser per sota els dos.
1: Jo ho anava a fer gratis quan em van dir que ho anava a fer.
0: Veus? És que jo li deia a la Marta i a la Juli, és que li agrada tant l'ofegar...
13: No, és que hauria pagat ell.
1: No, per fer de taxista, dic, hòstia, un somni. Ens van portar molt bé amb tot l'equip i espero fer coses en el futur, perquè m'ho vaig passar molt bé. De veritat t'ho dic, i vam gravar fins tard, eh?
2: I no sabies ni que la Goico havia estat fent comunicats com una boja durant l'estiu.
1: No, és que... Sí, després... Bueno, em vaig assabentar perquè un tio... Sí que em vaig saltar una mica aquest secret i tu vaig parlar amb tu i tu em vas dir allò i vaig al·lucinar perquè no sabia res. Sincerament, no sabia res. I llavors, quan em vas dir allò, dic...
2: Però... És com jo amb l'unfollow de l'Aitana.
0: Tots tenim contradiccions, família. Sí. Vull dir, fem el que podem. Víctor, bueno, fins aviat.
1: Fins aviat.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
14: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
15: I supem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
16: Fem barri i fem pinya.
17: I fem i no deixem de fer.
18: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis. Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya.
20: El govern de tothom.
21: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
22: Farem un espectacle que ens hem inventat.
23: El Mic i els seus amics tornen a Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
24: Serà molt xulo!
23: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
25: Sí.
23: Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
26: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
27: Bé, avui sí que tenim marge per fer el retrobament com es mereix, després d'unes merescudes vacances. Sònia Gelmà.
2: Sí, home.
27: No, jo tampoc.
2: La tia no s'ha presentat a l'abraçada. Té collons la cosa. Em té contenta la Sònia.
27: Sònia, no em diguis que no
2: ara
27: hi ets.
2: Ara que tinc el seu WhatsApp...
28: Ara.
29: Estàvem parlant. Estàvem aquí a punt.
27: T'hem trobat molt a faltar, Sònia.
29: Però que, escolta'm, que van ser 5 dies, i un dels quals vaig passar per la ràdio, no vaig poder saludar el Jordi Costa, que m'ho té guardat, però sí a la Juliana.
27: Doncs
29: se'ns
27: han fet molt llargs aquests 5 dies.
2: Eterns se'ns han fet, Sònia.
29: Sí, sí, ja imagino.
27: Ho has passat bé?
28: Com?
29: Molt bé.
2: A la costa, vas anar?
29: És que no es pot parlar amb tu per a l'antena per res.
28: Però a la d'aquí o
27: a la d'allà?
29: A una costa.
2: És que és misteriosa com poques, eh?
30: No, però arriba tranquil·la, somrient.
28: Per una setmana que no hi és al tot costa, anar-se'n a la costa
27: sí,
28: també té
27: nassos.
2: Sí,
28: clar,
27: és redundant.
2: Però... No acaba de desconnectar, eh?
29: Tot el dia a costa.
27: Sense costa no pot, la Sònia.
29: Sí.
28: Doncs segur. I després ve i no saluda.
2: Però no ha dit res, eh?
28: No.
27: Demà ho informem intentar arribar al tot costa.
26: Tot costa.
28: L'arbitratge del derbi madrileny encara cueja. Avui Mourinho no s'ha presentat a una reunió d'entrenadors amb la Federació Espanyola i el Madrid ha demanat la dimissió de Tebas, que prèviament havia carregat contra el victimisme blanc. Que el Madrid continuï barallat amb tots els estaments del futbol no deixa de ser una bona notícia pel Barça.
26: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: La 7 d'aquest dimarts 22 de setembre de 2026. Mira, falta una setmana justa per la festa dels 10 anys del Tot Costa. D'aquí una setmana serem al Museu d'Història de Catalunya, no, Miguel? Tu no?
1: El Miguel no ens hi pot acompanyar.
0: Vaja.
1: És el que té compromisos.
2: Sí.
1: No, està bé, està bé.
0: Quin disgust.
2: No, compromisos no en tinc un de compromís.
1: I molt important, clar que
2: molt
1: sí.
2: Molt important.
1: Estic d'acord.
0: Molt bé, doncs res.
2: De fet, en tenia avui un de similar, però m'ho he trobat excessiu falta dos dies.
1: T'haguéssim trobat a faltar molt, i no, això no pot ser, Miguel. No. Com a mínim un cop cada 15 dies t'hem de veure.
2: No parlaràs per tu.
0: Molt bé, doncs amb aquesta galleda d'aigua freda arrenca el Tot Costa d'avui. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Doncs mira, que avui torna la Champions femenina amb els 5 primers partits de la primera jornada de la fase Lliga. De fet, ja hi ha en joc 2 partits amb gols. El Bayern City s'han avançat les alemanyes amb gol de Wynn i també acaba de moure's el marcador l'Inter Haken. En aquest cas, vaja, el gol acaba de pujar al marcador 1-0 per les italianes. A les 9 del vespre hi ha un interessant també Madrid-PSG i el Barça debuta demà.
0: Ara.
1: Rep el París i Pere Romeu tindrà seriosos problemes per confeccionar l'11 amb jugadores del primer equip perquè és cert que recupera Irene Paredes, però no Van Aasten, que ja ho sabíem, l'altra central, ni tampoc Vicky Quica. En aquest cas ha informat el mateix tècnic que no podrà comptar amb elles per demà. Per tant, al mig del camp haurà de reconvertir Pina com a interior o apostar per una de les joves del filial.
0: Perquè tot això, que ja no és notícia, Aitana continua...
1: Evidentment, Aitana no es recupera a temps i ja sabem que som 18 jugadores de camp, verdad? Per tant, a la que hi ha 4-5 baixes ja va justet.
0: És que clar, el Barça té una plantilla, després en parlarem, crec que 21 fitxes només del...
1: Són 18 de camp, 18 jugadores de camp, 21 fitxes, 3 porteres, 18 jugadores de camp, i cal dir que 3 d'aquestes jugadores són al Mundial Sub-20. Aixa... No, dues. Aixa i Carla Julià.
0: Serra Jordi ja va tornar.
1: Serra Jordi va tornar perquè estava lesionada i ara ja l'ha recuperada. Veus? Per tant, Serra Jordi és una de les migcampistes que té a disposició demà.
0: Molt bé, doncs avui parlarem, i tant que sí, d'aquesta estrena de la Barça a la Champions. En parlarem d'aquí a no res amb Cata Coll, la portera ja mítica d'aquest Barça, i després escoltarem les impressions de Pere Romeu i d'Eva Payor a la prèvia d'aquest partit de demà contra el París, que evidentment podreu seguir a la sintonia de Catalunya Ràdio, a la TDG, al partit a les 9, la TDG a partir de 8:45.
1: La Champions femenina que torna just quan marxa, per dir-ho així, el futbol de clubs de masculí, en aquest cas les lligues masculines. El Barça ja sabeu que han marxat 17 jugadors amb les seves seleccions. Avui s'hi entrenaven 6 jugadors del primer equip. A l'Espanyol, davant l'aturada, Manolo González ha donat 6 dies de festa. Els jugadors no tornen als entrenaments fins dilluns vinent.
0: Manolo, que sí que s'ha presentat a la reunió dels entrenadors amb la Lliga. Ara, després el Sergi Andreu ens el farà escoltar, però quan li han intentat preguntar pel sideralet del derbi madrileny, ha fet ui, ui, ui.
1: Però problemes tinc jo, no?
0: Mira, literal, exactament ha dit això.
1: El Madrid, de la seva banda, no hi ha anat Mourinho a aquesta reunió, ha comunicat al Madrid que Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre, motiu d'aquella entrada de Kang In-Li. El temps de recuperació, per això, que apunten és de 2 a 3 setmanes, cosa que no acaba de quadrar amb la teòrica gravetat de la lesió, perquè un esquinç de grau 3 és el més greu possible. De fet, difícilment hauria pogut acabar el partit, jo crec, amb un grau 3, però...
0: Què insinues, ja?
1: No, veurem, en teoria, grau 3, però en 2-3 setmanes ja el tornarem a tenir jugant a Fede Valverde.
0: Sí. Doctora Gelmà està dient que si té un esquinç de grau 3 no estarà 2 o 3 setmanes.
1: No hauria d'estar-ho.
0: I si està 2 o 3 setmanes
1: no
0: és que no era un esquinç de grau 3. Seria això.
1: Alguna cosa falla en aquesta equació, per dir-ho així. És veritat que el Madrid diria que en el seu comunicat no parla del temps de recuperació,
0: no.
1: Per tant, li donarem el marge de veure quan torna Valverde. Mm. El Madrid, que per cert ha publicat un comunicat on critica durament les paraules d'Aida Tebas, el president de la Lliga, que valorava la derrota de diumenge del Madrid al camp de l'Atlètic de Madrid, assegurant que l'àrbitre no hi havia tingut res a veure. Vaja, ja sabem que el president de la Lliga té incontinència amb Twitter, però al Madrid no li ha caigut gens bé.
0: Bé, fins al punt que ha demanat que plegui.
1: Sí.
0: Una vegada més.
1: Exacte, no seria la primera.
0: Ara, de seguida, després de parlar de la Champions femenina, ens veurem obligats a rescatar encara la cua d'aquest derbi madrileny, que continua portant una mica de polèmica i que no podem evitar dir que ens fa una certa gràcia.
1: A Montreal, al Canadà, les catalanes Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes a la contrarrellotge mixta amb un temps de 52 minuts i 43 segons per completar els 40 quilòmetres. En tenis, avui comença la fase final de la Copa Billie Jean King.
0: Perdona, has dit que era mixta perquè corrien amb més gent, avui.
1: No eren elles.
0: Eren elles i un altre ciclista de l'estat espanyol, més tres nois, i no ha anat especialment bé la cosa.
1: Sí, t'he citat a les catalanes. En tenis, avui comença, com dèiem, la fase final de la Copa Billie Jean King. A la Xina, l'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debuta demà contra el Kazakhstan. També en tenis, aquest migdia s'han sortejat els quarts de final de la Copa Davis. Espanya jugarà amb Àustria i si guanya s'enfrontaria a semis el guanyador d'Alemanya Gran Bretanya. El sorteig s'ha fet a Bolonya, on es disputarà la final a 8 a finals de novembre. I acabo amb un apunt de motor, perquè el pilot de MotoGP, Joan Mir, es perdrà dues curses més del Mundial. El balear, campió el 2020, serà baixa als Grans Premis del Japó i d'Indonèsia per prescripció mèdica.
0: Sí, és un punt inquietant l'estat de salut de Joan Mir, perquè vaja, no es troba bé i li estan fent proves, i la veritat és que com més dies passen sense que se sàpiga que té i van passant els Grans Premis, és més... preocupa més els aficionats el seu estat. Tot això, parlant de motor, el dia que trucarem la Daniela Guillén, que des de diumenge és campiona del món de motocross per primera vegada a la seva carrera. A més, és la primera corredora, la primera pilot de l'estat espanyol que ho aconsegueix. Ho va aconseguir aquest diumenge a Austràlia. I també hem quedat amb el Dani Miret, l'entrenador de la penya. Ahir vivíem en directe les celebracions del Joventut per el triomf a la Supercopa, i avui trucarem a veure quin és l'estat d'ànima a Badalona després d'aquestes 48 hores d'alegria. I també és el dia que tenim una pregunta per vosaltres, la nostra audiència.
1: Creieu que Mourinho acabarà la temporada a la banqueta del Madrid? Podeu respondre a la pregunta que us fem a través de Twitter i d'Instagram i dir-hi la vostra. Podeu reflexionar sobre el mal moment del Real Madrid i el que penseu que acabarà passant amb el tècnic portuguès. Com sempre, ben pendent, la Sonia Olear.
0: Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
0: Abans de deixar-nos en xoc anunciant la seva absència a la festa dels 10 anys del Tot Costa, Miguel Rico, bona tarda.
2: Bona, jove.
0: Havia dit fora de micròfon, però és tan notícia que aprofito per reproduir-ho. Avui estic content. Què passa? Bueno, jo no te'n recordo.
2: Estic content. Ha estat un
0: exabrupte.
2: Un moment de debilitat que he tingut al veure't entrar, perquè m'he vist presentant el programa, perquè la gent hauria de saber que aquest parell de presentadors arriben en 30 segons abans de les 7. I clar, els altres...
1: Dos minuts, que hem de parlar amb els companys del que va sortir d'aquí.
2: No, és veritat,
1: dos
2: estàvem aquí patint tots. A veure qui presentava. Però bueno,
0: m'ha
2: fet content veure't entrar i pensar, mira, a mi no em toca.
0: Fixa't que en aquests 10 anys, malgrat tot, només hem fet tard un dia.
2: És estrany.
0: Mm-hmm. A més, un per cap.
1: Tu vas fer tard un dia?
0: Sí, sí.
1: Ah, no recordava el teu.
0: Uns segons, però sí. I després n'hi va haver un dia que t'estàvem esperant a tu. Anava sonant la sintonia i dic, bueno, algú baixarà a fer els titulars.
1: Sí, del meu el recordo. El meu dia el recordo.
2: Està a la costa.
0: Estava a la costa. Sí, exacte. Molt bé, doncs el Miguel no sap per què està content, però
2: no,
0: està content.
2: No, sí, ja t'ho he explicat. Ah. Està un momentet content.
0: Ah, val.
1: T'has imaginat presentant el Tot Costa.
2: O el Sergi, per exemple.
0: Sergi Soler, bona tarda.
4: Què tal?
0: El Sergi és un home fred i no s'ha vist en cap moment presentant el Tot Costa, bàsicament perquè
2: si
0: no és
2: cal,
0: la seva feina, vull dir.
2: Si cal,
0: que tirin la música.
4: Si m'ha hagut de tirar, ho estirem, però...
2: Els que hem treballat en diari sabem fer de tot, eh?
0: Això és veritat.
4: Des de 1906 surt el diari, cada dia. Acaba sortint. Mira, sempre tot acaba sortint.
0: Els dies que vingui el Sergi ja ho saps que podem fer tard. Mireia Ruiz, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
0: Mireia, que és dona de ràdio.
2: Bueno,
0: ja...
2: també.
0: No cal ni parlar.
5: M'ha passat la responsabilitat. M'ha dit, avui toca tu presentar.
0: Sí, home, clar ets una... La Mireia és una veu de la casa, vull dir, si alguna tarda toca dir són les 7 d'aquest dimarts 22 de,
5: ja ho faria,
0: de setembre, no? Endavant. En fi, tothom a lloc, fins i tot els presentadors, moment per arrencar el Tot Costa, moment per parlar amb Catacoll.
3: Tot Costa.
6: Tengo una voz que me dice, tú sigue adelante, no puedes parar, dale más, dale gas, que eres fuerte, tú puedes más, que tú eres lo más, que tú quieres más, nunca te conformes, tú te lo mereces, tú eres invencible, y esa vocecita casi me convence, pero luego se viene otra voz.

0: vida con mucha calma y serenidad.
1: La voz, tema d'Albert Pla, que avui fa 60 anys. I, per tant, des d'aquí, aprofitant que és possible que ens estigui escoltant, o almenys això ens va explicar, que ens escoltava fent el sopar, per tant, si avui està fent honor a aquest bon costum, li enviem la nostra felicitació i la nostra abraçada. I, a més, aprofitar per dir que els porta bé 60, jo no hi arribaré pas en aquest estat d'ànim i en aquest estat físic que rius, Mireia, jo en tinc 49 i ja estic per...
2: Torna a dir-ho de l'altre dia.
1: Què vaig dir l'altre dia?
2: Tu vas dir, tinc 49 i soc més jove que la Sònia.
1: Això, però és que són coses diferents.
2: Bueno, però això... Bueno,
3: la poca elegància de Jordi Costa.
2: Aquí anava. Aquí anava
3: no passa
2: jo.
3: Res.
1: Mira com riu.
4: Hem de donar pas a una entrevista. Ha vingut aquí amb ganivets a les mans, sí, sí, llançant des que arriba.
1: Això, evidentment, tenia un context que ara no recordo. En fi, que demà debuta el Barça a la Champions, ho fa contra el París, ho fa el Johan Cruyff. Ahir, amb l'assistència tècnica del Raúl Orgales i la realització televisiva del Daniel Prats i el Miquel Àngel Navajas, ens en vam anar a la ciutat esportiva, concretament a l'estadi Johan Cruyff, a parlar amb la portera del Barça. Aquesta és la conversa que van mantenir amb la gran Cata Coll. Cata Coll, bona tarda. Com estem? Sí? Abans de res, felicitats, perquè estàs entre les nominades a la millor portera de l'any, segons la pilota d'or de millor portera de l'any. M'imagino que és una satisfacció i no sé fins a quin punt un objectiu.
5: No, sí, contenta. Al final, és per tot l'any que vàrem fer com a equip en el Barça, també amb la selecció, crec que ha estat un bon any, sempre ho dic, no? Jugant en ser millors jugadors del món, doncs te fan arribar en aquests premis i bueno, com dius, contenta per aquesta nominació, però tampoc crec que sigui un objectiu.
3: Aquests dies estem sentint Mbappé, Lamin, fent gairebé campanya personal per la pilota d'or, apuntat al carro, no? Tu, només per la final de contra el Lió ja te l'hauries de mereixer.
5: No, que va. Jo m'encantaria que la guanyés Patrick Jarro i seria feliç.
1: Ara ja anem, però veus alguna portera que sigui millor que tu o com a mínim que diguis li admiro X coses que jo no tinc?
5: Bueno, sí, òbviament que n'hi haurà. Jo sempre dic que Christiane Lehmann és una portera molt bona. Hannah Hampton és molt bona portera. La portera del Senat també és molt bona portera. Crec que hi ha molt de talent i sobretot crec que hi ha porteres molt joves que tenen un futur molt gran i com millor siguem, millor, més competència.
3: L'acaba de guanyar la pilota d'or i ja l'acabes de dir, la tens clara, que és Patri. Quin seria el teu podi d'aquest any de millors jugadores de l'any?
5: Que jo m'agradaria.
3: Sí.
5: Top 3.
3: Sí.
5: Jo, Patrick, que guanyés, crec que la Patrick també va fer un any increïble l'any passat, també la ficaria, i Alexia Botella. Jo crec que seria tres jugadores que m'agradaria que estiguessin allà.
1: Es troba a faltar molt l'Alexia, ara que treus el seu nom?
5: Sí, òbviament. Ja no només futbolísticament, sinó com a capitana, com a persona, òbviament que l'enyoram, però bueno, mos hem reconduït com a equip i objectius clar en guany per afrontar.
1: Hi ha comunicació? La trobo tan a faltar que necessito trucar-la o ja s'han anat a un altre club i bona
5: sí,
1: nit i tal?
5: No, òbviament, al final som companyeres, hem estat amigues i sí, o sea, me'n recordo que m'ha contestat una història d'Instagram de com ho echo de menys estos piques, perquè és veritat que m'ho ficava molt entrenant, de si jo li durava qualque pilota, pues li deia algo, i quan m'ho ficava ella em deia algo, entonces, bueno, òbviament que això s'enyora, però pues això és futbol, això és sa vida, i hem de seguir endavant, i bueno, sempre he dit, no?, que li desitjaré el millor que li passi a ella.
3: Aquest dimecres torna a la Champions, Alexia és una de les baixes que heu tingut, però s'han marxat en total 4 titulars d'aquella final de la Champions. Tot i així, continueu sent les màximes favorites per tu?
5: Bueno, crec que mai m'ha agradat d'entrar de favoritisme, no? Però sí que és vera que venim de fer anys molt bons, venim de guanyar una Champions i segurament pues, equips mos tenen com a favorites. Crec que nosaltres anem pas a pas, partit a partit. Sabem la dificultat que serà en guany, però com dius, crec que també hi ha una transició de gent molt jove que ha arribat. Però crec que l'ambició d'aquest equip està clar i quan fitxes per el Barça saps que vens a guanyar-ho tot i això ho intentarem.
1: La temporada passada, haver perdut la final contra l'Arsenal en l'anterior, més algun comentari d'inici de temporada, el Barça ja no és tan favorit, va fer de benzina i la cosa va acabar com va acabar. Aquest any la benzina d'on surt? Que està caríssima, per això.
5: D'on surt? Bueno, de reinventar-nos un poc, no? El que jo he dit, jo crec que hi ha una transició ara que, bueno, hi ha molta gent jove, molta gent que ha de fer un pas endavant, com són Vicky's, com són Quiques, com són Pines, com són Renés, que arriben nova, totes crec que han de fer un pas endavant, de que, bueno, ara som aquest present i hem de tirar endavant, i òbviament que s'han anat jugadores titularíssimes aquí en el Barça, però com dic, crec que és una transició molt guapa i crec que la gent que aquí està disposada a fer que passi endavant per guanyar títols.
3: Uh-huh. Just després de la final de maig, als micròfons de la Laura Brugués, en el moment de l'eufòria que acabeu de guanyar la final contra el Lió, vas dir una cosa així com: els diners no ho són tot. Què volies dir? Que la Can no cal que et truqui? Quin era el missatge?
5: No, bueno, que al final també sabem quina posició està el Barça, no? I que no poden fitxar tot el que vulguen i poden gastar tot el bé que volem, com altres equips que sí ho fan, i, bueno, sapien que la situació del Barça i com estaven, que van ser capaces de guanyar una Champions, i això me referia, que al final, per molt de bo que tinguis i per molt que puguis fitxar, no sempre tot val.
1: El que passa és que aquest any han marxat jugadores importants, atretes, pel que sigui, per la competitivitat de la Lliga Anglesa, pels diners, el que sigui. Et fa por que a la llarga, tot i que resistiu, el Barça pugui perdre pistonada?
5: Òbviament, sempre he dit, no?, que la Lliga que jugant no és més competitiva, i és una realitat, no importa amagar-ho, hi ha lligues molt més competitives. Però bueno, crec que en el fons també confiem un poc en que aquesta lliga pues, acabi sent el que més competitiva que volen que sigui, i òbviament que tienta no lo de fora, però crec que, bueno, jo com a culer estic molt tranquil aquí, estic disfrutant d'estar aquí, com dic, ojalà aquesta lliga sigui més competitiva, si gent no vulgui anar-se'n, sinó que se vulgui quedar.
3: Uh-huh. Hem parlat abans de la sortida d'Alexia, també en la línia defensiva, que potser són les jugadores que tu tens més a prop. Has estat molts anys que tu miraves al davant i tenies Paredes i Mapi. Això sempre. Ara ha arribat Van Aasten, que és molt jove. En què et canvia la defensa, la relació amb la defensa, el fet que no hi sigui Mapi, que sigui aquesta jugadora ara?
5: No, o Martina, dius, no? També. Sí, òbviament, com dius, Mirena i Mapi duien molt d'anys jugant amb elles, mantenia fora mirar-les, però crec que també és un objectiu d'enguany, de, bueno, fer aquesta defensa sòlida, de començar-nos a entendre més, a aprendre juntes i que fora d'ahir res pues, ja sàpiguem on vagi cada una, no? I crec que són tant la Martina com la René gent molt jove, que té molt de procés de millora, i com dic, hi ha un futur increïble aquí en el Barça.
3: A la Martina la coneixies perquè l'havies tingut aquí. Van Aasten ha arribat nova i és una de les sensacions d'aquests inicis de temporada. En què t'ha sorprès?
5: Molt, jo sempre dic que és una mini Irene. Em recordo molt la Irene Paredes. És com ella, tots els gestos, la competitiva que és, que li dona igual. Ella va i segueix i segueix. I crec que això, pues, la seva mentalitat, crec que m'ha impressionat molt amb una nina de 9 anys. Hem pressionat moltíssim i, com dic, crec que serà un futur molt bo per al Barça.
1: Permet-me una bestiesa que no passarà, perquè això és un club seriós, només faltaria, però a tu et faria gràcia jugar de defensa en algun dia d'aquests que l'alineació dius mare meva?
5: A vegades han dit la conya, no? Han dit la conya que eren més porteres que jugadores, no? Però que van ser tenint que canviar de posició. Però no. Jo ho vaig provar, ja vaig jugar molt de central, però ara ja no em vaig amb cames per poder jugar a central.
1: Fa molts anys, Cruyff va posar Zubizarreta d'extrem per ensenyar-lo a jugar amb els peus, a tu no cal. I després, crec que va ser Clemente, va fer debutar Molina, el porter del Depor, també de jugador de camp.
5: Ah, sí?
1: Tot és provar.
5: O sigui, li diré el Pere, a veure.
1: Ara ja, sent candidat a pilotador com a porter, ja aquestes coses
5: sí,
1: ja no...
5: Sí. No, ja no ho fan.
3: A la porteria tens nova companya també, McKamey. Què ha d'entendre una portera del Barça? En què és diferent jugar al Barça que jugar en qualsevol altre equip?
5: Bueno, entendre sobretot jugar amb els peus, crec que ha de tenir molt bon jugar amb els peus, que confiïn en tu. T'arriben poc, entonces han de confiar en tu que quan pot t'arribin les d'aturar. Jo crec que això és el més complicat d'estar al Barça, no? Que potser 90 minuts t'arriba una i saps que aquesta l'has d'aturar perquè no tindràs més opció a un altre, però bueno, crec que la Taylor s'està adaptant superbé, crec que té un futur també molt bo i una projecció molt bona, jo crec que millorarà en passos molt ràpid.
3: Mm-hmm. És curiós perquè has citat diverses vegades les jugadores joves que estan entrant a l'equip i tots ho veiem, sobretot a les posicions de mig del camp, però també extrems, fins i tot davantera centre, amb aquesta jugadora tan jove ara, que és la Maisa Baja, però de porteres de moment no en pugen.
5: Bueno, sí, és vera.
3: Vull dir, fas molta ombra o com?
5: No.
1: Prefereixen fer de defensa.
5: Exacte. No. No, sí, és vera. Bueno, crec que Rocío i Ari, que estan al B, i ara la Khadija, que han fitxat per al B, crec que tenen un futur molt bo, però és vera que, bueno, al final, tant la Gemma com jo duim molt d'anys allà, sabem el que és entrenar al primer equip, crec que la Taylor ha estat molt bon fitxatge, perquè ens farà competir aquestes dues en el màxim nivell. I bueno, ara és vera que l'Uri, el nostre entrenador de porters, està també més lligat a la part formativa, que això farà que jo crec que els porters de part formativa pues, donin un pas més i puguin arribar a primer equip.
3: De les jugadores de camp joves, que també les pateixes com a portera als entrenaments, quina és la que més t'ha sorprès o la que dius és que és molt jove i la veig cada dia als entrenaments i dic ja a qualsevol altre equip estaria jugant de titular?
5: Moltes, però jo crec que la que té un futur molt, molt bo i m'ha impressionat molt per l'edat que té 15 anys, és la Maisa. Torabús, que fa quasi 75 o 76, té una genètica envidiable. Jo crec que si treballa bé, si continua amb aquesta línia, serà una de les millors delanteres del món.
3: Tenim relleu per la Payor.
5: Sí,
3: no?
5: Sí.
1: Anem acabant i parlant d'aquesta Champions que arrenca tot just dimecres. L'any passat Oslo, aquest Varsovia, la UEFA no ens està ajudant. Tu igualment recomanaries als aficionats del Barça que vagin reservant avió i hotel?
5: Bueno, sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquest equip.
1: Deixa'm preguntar-te pel Mundial de Clubs, que hem sabut aquest cap de setmana dates, del 27 al 31 de gener a Miami. És una competició que il·lusiona per ampliar el 4 de 4 al 5 de 5, té menys prestigi que altres, com ho mireu des de
5: l'estiu? Jo crec que sí que il·lusiona, perquè també és una competició nova, que t'enfrentes a los millors equips que mai t'enfrontaràs, perquè no pots jugar contra ells, i jo crec que sí que, òbviament, que, bueno, que t'emociona, sobretot si ets la primera vegada, no? Però és vera que anar a Miami a jugar dos partits, pues, sent sincera, com a jugador te fatiga molt, te cansa molt i també venen coses importants, no? Però bueno, jo crec que a part d'això crec que són, com dius, 5 títols possibles per guanyar i on mos posis un títol anirem a muerte a aconseguir-lo.
1: És l'única manera que han trobat que pugui millorar la temporada anterior, posar un títol més, no?
5: Exacte.
3: Et volia preguntar per acabar com vas de cap mentalment, vull dir, veient i sabent que tornaràs una temporada com tota la resta en què t'arriba un poc a tu i que has d'estar molt concentrada durant els partits, que això ho treballes amb el teu psicòleg. Jo no sé si arribarà un dia que et vindrà de gust estar en un equip on t'ataquin cada partit.
5: Pot ser que sí. Per ara no.
3: Per ara no, eh?
5: Per ara, estic bé, estic intentant disfrutar tot això. És vera que, bueno, segurament pel meu caràcter sí que m'agradaria que m'ataquessin més, no? Però bueno, estic en el millor club del món, crec que no se pot tenir tot, no? I estic contenta d'estar aquí. Al final, quan arriba Champions, que arriba Champions, pues, és totalment un context superdiferent i, bueno, la Lliga me serveix per preparar també pues, aquests partits.
3: Parlàvem abans de la final de la Champions i et deia, home, només ensenyant allò ja has de ser candidat a la pilota d'or. Tu aquell partit després l'has vist repetit, te'n recordes perfectament de totes les aturades que vas fer?
5: Sí, cada partit sempre vaig repetit, te'n vaig bé com malament, perquè me'n serveix per passar pàgina, perquè aquell partit ja no compti, i sí, ara mateix no me'n record.
3: No te'n recordes, eh? No. Jo et dic, quina va ser la teva millor aturada i ara no la recordaries.
5: No,
3: eh?
5: No me'n recordo.
1: N'hi ha unes quantes que podries tenir en por parada a l'habitació, crec.
5: No me'n recordaria.
1: En fi, tal com estan les coses al Johan Cruyff, és un plaer parlar amb una jugadora que no té ni el més mínim dubte que vol seguir jugant al millor club del món. Cata Coll, gràcies i moltíssima sort a la temporada que arrenca.
5: A vosaltres, gràcies. If you want...

0: Doncs Cata Coll, feliç com és ella, per contraposició, per exemple, amb el to habitual de, del Miguel, doncs és, sempre és agradable escoltar una veu, no només...
1: Una garrotada gratuïta, ara.
0: Bé, com que n'hem rebut unes quantes, no està de més que hi hagi...
1: Patapam.
0: Rèplica. Més enllà de, del to i aquest tarannà tan... tan positiu sempre de la Cata Coll, em quedo com a missatge d'aquesta entrevista que ella no sent que el Barça de moment hagi perdut pistonada i sobretot per contrast amb l'entrevista que feien fa uns dies amb Patrick Guijarro, que deixava les portes obertes de bat a bat a un futur lluny del Barça.
2: En el seu cas acaba de renovar, com ell que diu, va renovar la temporada passada. Òbviament encara li queda fins al 2029, té marge per pensar, diríem. Vull dir, que si li acabés contracte com Patri...
0: Que hauria estat més lleig encara que
2: home,
0: que t'acoll digués... No, doncs ja me n'he cansat.
2: Sí, efectivament. Vull dir, si acaba de renovar, és evident que el que vol és com a mínim estar 2-3 temporades més aquí que en Barça. Mm. Però ja ho veurem. Però sí, va ser una situació bastant diferent de la capitana que acaba contracte aquesta temporada i està en negociacions amb el club. No?
0: Ara, de seguida, amb el Marcos García, escoltarem què s'ha dit a la sala de premsa avui, Pere Romeu, Eva Pallor, però abans, ja que hi som, comença la Champions, sí? El Barça no ha perdut pistonada?
3: Jo crec que sí que ha perdut pistonada. Ara en parlàvem, em sembla que fora de micròfons, que té una plantilla molt curta, molt curta. I era tall de broma, però és que, aviam, si al final Cata sí que haurà de jugar... De central l'haurà de fer jugar d'alguna altra cosa, perquè és que a mi em fa molta por el mes de... Ja no et dic març, és que el mes de gener. Qualsevol encostipat, qualsevol cosa, qualsevol partit que per qualsevol motiu no te'n surtis en una eliminatòria, qualsevol competició, és que poden passar tantes coses en una plantilla tan curta, són molt poques jugadores, hi ha 11 jugadores, 5 canvis... Mm. Et queden dos jugadors, tres jugadors que no jugaran.
2: Però perquè estàs comptant només jugadors del primer equip. Jo crec que el Barça té la gran sort de poder tirar del filial i al filial hi ha molta qualitat.
3: Sí, però estem parlant de
2: jugadors del filial.
3: La pregunta era si creiem que ha perdut pistonada.
0: Però és veritat que evidentment el Barça compta amb la gent del planter, però és veritat que quan arriben els grans partits... En general, la gent del planter no... Vaja, hi ha el cas d'Aixa l'any passat, però...
2: Aixa i Serra Jordi. Serra Jordi l'any passat és final... titular a la final de la Champions.
0: Clar, però Serra Jordi l'any passat ja tenia fitxat el primer equip.
3: I l'evolució de Serra Jordi per mi és una excepció.
2: Però quan comencen la temporada, diríem, a Serra Jordi l'hem vist dues estones.
0: Sí,
2: al primer equip.
3: Dic, l'evolució de Serra Jordi per mi és una excepció... Que em costa molt de veure. Mm. I no tinc... Bé, no sé, tant de bo m'hagi de menjar les paraules d'aquí uns mesos, però jo no tinc la sensació que hagi d'haver-hi una explosió tan gran en tan poc temps i que marqui tant la temporada d'aquest Barça.
1: Home, mira, si perds a Ona Batlle, a Mapi i a Alexia, necessàriament l'equip s'ha ressentit, perquè les seues posicions eren inqüestionables, mm-hmm. del millor que hi ha. Ja haurem d'acostumar a que això de que el Barça guanyi totes les competicions, tots els partits, probablement no sigui possible, i confiar que la gent que pugi del filial es consolidi i tornin... Bueno, a més, amb aquest equip ara falta l'Aitana.
2: És un detall que no tenim en compte. L'any passat el Barça guanya la Champions sense la que en teoria era la millor jugadora del món en aquell moment.
1: Doncs imagina't.
2: I el Barça ha guanyat Champions les últimes temporades, una sense Alexia, que també era la millor en el seu moment, una sense Mapi, que és una de les que ha marxat, i vas posar una jugadora que no era central, que era Engen, fent parella amb Paredes, i te'n vas en sortir. I l'any passat, com dèiem, sense Aitana. Per mi, el Barça, més enllà de noms, és una idea, i la idea, els últims anys, s'ha demostrat que és molt superior a la resta d'equips. En el fons, a la Lliga F s'està veient ja ara que estàs fent jugar Sidney de lateral dret, per exemple, s'està veient que la Lliga F et dona amb les jugadores del filial i que on has d'estar bé amb les teves 11 millors jugadores, aquí sí, estic d'acord amb vosaltres,
4: són
2: els últims 5 partits de Champions, diré quarts, semifinals i final, perquè a quarts no saps qui et pot tocar.
0: Aquí tens l'avantatge, que és el que li passa al PSG a la Champions masculina, que és que tu et pots permetre, potser aquest any menys, arribar molt menys desgastat que la resta de competidors que tenen més dificultats a les seves lligues.
3: Estic d'acord, Sònia, l'únic és que no estem tenint en compte que els partits que has anomenat eren sense aquesta, un altre partit era sense aquesta, i ara estem ens trobarem partits sense cap d'aquestes tres, si és que Aitana, que segur que tornarà, a nivell, sí, que segur que...
2: Jo crec que Aitana, clar, home, si em dius que Aitana aquesta temporada tampoc no hi pots comptar, aleshores, a mi em canvia la visió, però si a mi em dius que al mig del camp tindràs Patri, Aitana i Serra Jordi, que va ser ja titular la temporada passada, jo et dic que és un mig del camp per anar amb garanties. I en el fons el punt fort del Barça dels últims anys ha estat aquest mig del camp i tenir al davant Graham, Payor, i em diràs, sí, et falta Salma. Salma és una secundària que de cop va aparèixer en un gran mes l'últim mes de la temporada passada, però habitualment la titular era Pina, que la continues tenint, i a més hi has fitxat Caroline, que jo crec que et pot aportar coses similars a les de Salma.
4: I la Quica Nazaret hauria de donar un pas també endavant. I el gener tindràs a l'Ai Alessandri, que tindrà 2-3 mesos per donar un pas endavant, que fins a la lesió estava jugant d'ole.
2: La gran incògnita, on sí que crec que no has acabat de reforçar-te, és la defensa, que sí que és veritat que els laterals va justet. Aquí caldrà veure com evoluciona això i com no ho resols, i si no, el mes de gener encara ets a temps de solucionar-ho.
0: Vicky no la considerem titular, doncs.
2: Vicky, demà és baixa. Sobre el paper, jo crec que Aitana i Serra Jordi estan per davant de Vicky, per tant, no m'hi cap en el mig del camp inicial.
0: Home, Aitana, evident.
2: Serra Jordi l'any passat fa una temporada espectacular, l'últim mes especialment.
0: Però s'assembla més a Alexia Vicky que a Serra Jordi.
2: Clar, aquí la situació també és veritat que, i ho parlàvem amb el Fem Futbol ahir, que Serra Jordi en teoria compleix més el perfil d'Aitana per la dreta.
0: Per això dic.
2: Però, bé, en qualsevol cas,

0: detalls. El Marcos García ha estat aquest matí a la roda de premsa prèvia de Pere Romeu i Eva Pallor. Hola, Marcos, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Abans d'escoltar-los, ara ho apuntàvem, Vicky, no serà en el partit de demà, la infermeria del Barça és llarga.
1: Sí, és llarga. Començo per la bona notícia, que és una, però que pinta que hi ha una bona notícia al dia, que és que tot apunta que Irene Paredes podria tornar. Us ho deixo, em podria tornar. La llista serà demà al migdia i fins aleshores no voldria ser més optimista del que ens diuen, però podria tornar Irene Paredes, que ja sabeu, no va jugar contra l'Alavés l'altre dia, i que la baixa apuntava a ser una mica més llarga, doncs demà potser està en condicions de tornar. El que dieu, no pinten, de fet, Pere Romeu les ha donat per fora, demà, Quica Nazaret i Vicky. Alexandri ja sabem que és baixa de llarga durada, Van Asten ja sabem que encara en té per uns dies, i Aitana, preguntant per Aitana, ens diuen que no la descartem al 100%, però que tampoc pinta. Si sumeu totes aquestes, a banda hi heu d'afegir les dues que estan amb la sub-20, ho deia a l'arrencada del programa la Sònia, que són Carla Julià i Aisha Càmera. Per tant, el panorama és dur, sobretot de mig del camp cap enrere, per Pere Romeu.
0: Molt bé, doncs veurem com se les empesca demà per fer un 11 competitiu. Què diu Pere Romeu a les portes d'aquest debut a la Champions?
1: Doncs mira, el pal de paller de la seva roda de premsa l'ha fet girar sobre el fet de tornar a ser candidates a tot. Ell està, és conscient que van tomar aquest repte de el salt de mà a tornar a guanyar. Aquest equip s'espera que ho guanyi tot, o com a mínim ho lluiti tot, i he volgut rescatar pel tot costa aquesta declaració, que em sembla interessant, tenint en compte el panorama dels darrers dies. Potser podíem tenir la percepció que hi havia, doncs, disparitat d'opinions, que si tothom anava a la una, que si no anava a la una. En aquest fragment de veu, Pere Romeu ens explica, per un cantó, que se senten candidates a tot, i per l'altre, que tothom al club, tothom va alineat a la mateixa direcció.
2: Per un tema numèric i obvi, hi ha hagut jugadors la temporada passada que segurament no han pogut tenir oportunitats en grandíssims partits, tot i ser molt, molt, molt bones, que segurament aquesta temporada se'ls obrirà aquest escenari. I allà ens demostraran moltíssimes coses, inclús més que potser jugadors del passat.
1: Ara que estàveu patint per qui falla, qui no falla, el Sergi estava argumentant que potser Vicky en el futur vol marxar, no patiu, que diu Pere Romeu que les que van pujant, que cada cop tenen més esglaons i que cada cop tenen més demanda, potser tenen un rendiment superior a les que han estat una mica el pal de paller d'aquest equip. També ha parlat Pallor, ho dèieu. Ens ha cridat l'atenció perquè per primera vegada ha fet una roda de premsa completa en castellà. S'ha defensat prou bé, ha admès que són l'equip a batre, ha dit allò de quan un equip és el millor del món, les altres volen donar el seu màxim rendiment per intentar posar-les en problemes. És a dir, han tomat el cartell de les millors del món. I aquí vull posar-vos un fragment que ens serveix pel tot costa, perquè els oients darrerament han sentit Patri parlant del seu futur, avui acaben de sentir Catacoll parlant del seu futur, ara hem sentit les pors del Sergi respecte a que algú més marxi, doncs ve molt de gust sentir una jugadora pal de paller, la número 9 del Barça, dient que no, que ella no vol marxar. Pallor vol seguir i acaba contracte i fent la temporada.
3: Yo quiero jugar para Barça más años, porque para mí es club que yo puedo mejorarme cada día con este equipo, porque es equipo con mucha calidad, con este staff, porque son personas que cada día mejorar nuestro equipo y yo me gusta eso mucho.
0: Ho veus,
1: no
0: és només la Cata, sí, que té contracte. Eva Pallor, que l'acaba, també es vol quedar.
4: Sí, sí, també es vol quedar.
1: Això, escolta, en un dia, dues, check. Fantàstic. Ha tornat al fent futbol, deixem-me fer una falqueta mínima. Maïsa Baja, protagonista del fent futbol, doncs també ha estat protagonista de la roda de premsa d'Eva Pallor. Ha dit que és una jugadora especial, ha dit que la pensa ajudar, que quan la va veure per primera vegada va al·lucinar i que si treballa fort i treballa molt pot ser la millor nou del món, la jove perla del Barça.
0: Bé, doncs si la vol ajudar tindrà una bona mestra. Em recorda aquesta convivència, salvant les edats, a Rodri Bernal. Mm-hmm. Jo vinc, jo ja hi soc, no em fotràs al lloc perquè segurament sóc la millor nou del món ara mateix, però si vols créixer aquí, al meu costat...
4: Maïsa té la gran sort que la situació que té el Barça, que té 18 fitxes, té la gran sort que ara mateix és la davantera. Ja.

0: el nou suplent del Barça. És cert que té alternatives dintre de la plantilla per a Romeu, però que té molt camp per córrer i per tenir minuts, especialment a la Lliga F, fins i tot ja aquesta temporada.
1: Doncs Maisa Baja, recordeu el seu nom i escolteu el Fem Futbol, que ahir, vaja, ahir el van treure i el podeu recuperar en qualsevol moment parlant d'aquesta figura emergent, d'aquesta nova perla del Barça. Marcos, del Barça París, alguna cosa més?
2: Gràcies a vosaltres.
1: No, gràcies a tu, només faltaria. Molt bé, doncs tenim la prèvia d'aquest Barça-París plantejada. Insisteixo, demà a les 9 al Johan Cruyff, a partir de 9:15 aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio, la TDG, amb la Sònia Gelmà, la Sònia Oleart, Gerard Autet i tot l'equip mèdic habitual. Farem una pausa i canviarem de rasant. Ja us he dit que no voldríem perdre l'oportunitat d'agafar les brases del derbi madrileny. I això farem, ara venim.
3: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
5: Per tu, que tens el supermercat ben apamat. I per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat. Gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic, sobre de 120 grams, per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Amb Renault Captur EcoGE, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple, segons WLTP. Més informació a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
10: Com et dius?
11: Josep.
10: On vius?
11: A Blanes.
10: 2+2?
11: 4.
10: Capital de França?
11: París.
10: Qui sóc?
11: En Peyu, no?
10: Amb qui tens el mòbil?
11: El mòbil
10: la fibra? I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
11: Ah, això.
10: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
12: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
13: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
14: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi sobren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No ves que aquí se te farà massa de llum. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
17: I moltes eines, moltes eines.
18: Si ho peio, quins amics tens?
16: Bueno, tenia ja, no els
18: tenia. Ah, tenia.
16: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
15: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
19: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3Cat.
15: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
3: Joel Parra l'enfonsa.
15: La Lloberes.
8: Bloc directe centre central.
15: I Joan Pitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest dijous, a partir d'un 8:45, Barça F és el canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
3: Barça, fins saltar la banca!
15: Fem que Europa ens escolti.
3: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Som gairebé 8:45 del vespre. Sergi, Andreu, bona tarda.
1: Bona tarda, compte, què tal, com esteu?
0: Compte, compte, estàvem esperant amb, tota la tarda.
1: Amb material...
0: Tiempo de charlotada.
1: Acabat de sortir del forn, eh?
0: Temps de revisió, tiempo de revisió. Ja sabeu, l'autoexamen a què se sotmet cada dimarts al CTA. Jo sí. Pensava que agafarien alguna jugada del derbi madrileny, però s'han agafat totes.
1: Tres!
0: Caram, tu.
1: Les tres jugades polèmiques les han analitzat totes.
0: Diguem-ho tot, això és agafar el toro per les banyes.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, saben que aquí hi ha el Cristo...
2: I perquè et permet una decisió salomònica. Jo no ho sé, però hauran dit...
3: Una sí, una no.
2: Una és penal,
1: aviam si
2: una és roja, i l'altra està ben pitada.
3: A veure, Sergi.
1: Aviam, començo. El penal de Hausen a Simeone.
0: Aquesta és la menys discutible.
3: Encertada.
1: Penal i targeta vermella, error clar i manifest de l'àrbitre, el VAR va encertar... Clar. En el moment que
0: clar,
1: va intervenir.
0: El que no poden salvar és el pobre àrbitre que no va encertar ni una, però aquesta, com a mínim, el VAR la va deixar controlada.
1: L'impacte amb els tacos de Kang Lee, la cama de Valverde.
3: Vermella. Sí, sí.
1: Tots coincidiu que és vermella?
2: Mm-hmm.
1: Error clar i manifest de l'àrbitre, el VAR hauria hagut d'intervenir perquè és vermella, clar. Mm.
0: Per tant, aquí assumeixen el pack complet de l'error.
1: Mm. Sí, exacte.
0: I falta la del Cuti Romero.
1: La pilota dividida entre Bellingham i el Cuti Romero.
3: Groga.
1: Compte perquè diu, aquí hi ha un moment que diu jugada o acció d'alta intensitat i alta càrrega interpretativa.
0: Estic d'acord.
1: Val? Llavors diu, el monitor avaluable, és que anem fent... tir lliure, hauria de ser tir lliure directe i targeta groga, el VAR va encertar en la seva intervenció.
0: Estic d'acord amb...
4: Ho has vist molt bé, Miguel.
3: Clar, jo t'haig de dir que jo també coincideixo plenament en temps de revisió.
0: Sí, sí, sí,
3: a mi em sembla que les tres són així.
0: Sobretot la del Cuti, que és... Jo crec que es poden acceptar totes les mirades. Qui ho vegi vermella, jo crec que d'això...
2: És molt interpretativa.
0: I deixar-ho en groc, sí. Per això que estem... Sí. Estem
2: això, es toben els dos àrbits, el del VAR i el de baix, i la cosa que...
0: Més el de baix que el de dalt encara el va salvar de l'expulsió.
2: El de dalt, el Kang-in Lee... S'ha de ser bastant inútil per no veure-ho, eh?
0: Sí.
2: Perquè tens la tele que t'ho poses...
5: El bar,
2: bé, la sí. Quarta... Per això dic el dels bars.
0: L'única quartada...
2: S'ha de ser...
0: L'única quartada és que en el moment en què reprèn el joc ells encara no haguessin vist la repetició, que
2: això
0: pot... és més
2: això
0: evident.
2: Això pot ser, i després, reglamentàriament, és bo que no pots tornar
5: no, si s'ha
2: reprès,
5: no?
0: No, això segur.
2: Però,
0: en el moment en què es torna a jugar...
2: És com una catedral.
0: Jo tenia els meus dubtes, però com que m'he quedat sol, no perdrem un segon més a debatre. O, en fi, que tiempo de revisió diguem que ha fet honor al que ahir parlàvem amb el Joan Fabregas.
2: La seva posició salomònica i...
0: Bé, home, però salomònica.
2: Una bé, una altra malament i...
0: Salomònica, però hi estem d'acord.
2: Sí, jo sí.
0: Vull
2: sí,
0: dir que
2: sí,
0: no,
2: sí,
0: no, sí, no...
2: Jo ja estava d'acord abans de revisar-lo.
0: No s'ho han fet venir bé per remetre...
2: No, sí, però s'ho han fet venir bé posant les tres imatges del partit.
0: Ah, això sí.
2: Com si no s'hagués jugat res més,
0: això
2: com
0: sí.
2: Si no hagués passat res
0: això
2: més.
0: Sí, això sí que ten...
2: Els hi ha convingut fer aquesta perquè...
0: Sí, però a la vegada...
5: Si no les treuen...
0: A la vegada...
2: Però,
5: vegades no ho han fet.
2: Però és que no poden treure totes les imatges d'un partit. Okay. Si la cosa és que altres setmanes falten jugades claus que no les posen i diuen no, és que no podem treure totes les imatges. Ni tenim tres o quatre, perquè hi hagi de tothom, collons, pues treu-n'hi. De dos o tres, i trien una, sí, el Kang-in Lee, vermella,
0: però
2: ja està.
0: Jo el que vull dir és que, sent conscients que el focus de la polèmica està aquí, que l'àrbitre, el pobre, ha quedat retratadet, no s'han escapat per la tangent. Han agafat el toro per les banyes i han agafat les tres jugades de les que portem parlant des de diumenge.
2: No tenia escapatòria.
0: Bé,
4: doncs... Home, era molt millor fer això que no pas fer l'altre i escollir-ne només una.
0: Molt bé, això per una banda, tema Sanjat, aquí ja no hi ha... Que, per cert, desautoritzen la fotocòpia de Mourinho, sí. Com a mínim en un dels casos,
1: perquè
0: Mourinho veia claríssimes les dues vermelles i en un cas el CTA no li dona la raó. Precisament arran de, ho deia la Sònia a l'inici, avui hem sabut que Fede Valverde... Bé, no hem sabut. Hem sabut que, segons el Madrid, té una lesió de grau 3 al turmell.
1: El Madrid ha fet un comunicat que diu que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre i, en principi, de grau 2?
5: No, dic dos dies després, eh? Ah. No ahir. Quan t'aixeques sí, normalment
3: que,
5: tens un cop...
3: Està inflamat i han hagut d'esperar. Però grau 3, dius?
1: Grau 3, i en principi veurem si arriba el partit que juga el Madrid contra el Villarreal just després de l'aturada.
3: Sí, arriba
1: que és d'aquí a 3 setmanes, que en principi és dubte seriós. És a dir,
3: no, però seria un miracle, perquè pintar, un grau 3 dues setmanes...
1: No, són gairebé 3 setmanes.
0: Sí. Sí. Avui escoltava una informació, diria que era de la cadena SER, que deien que el Madrid es donarien per satisfet si arriba el Clàssic, que és la setmana següent del Villarreal, que el Villarreal era...
1: No, 15 dies després.
0: Dues
1: perquè
0: després.
1: Això és el cap de setmana del 10-11 i el Clàssic és 15 dies.
5: Ja veurem si és teatre també o no.
2: Tot arribarà.
3: Home, si no jugava fins al Clàssic, potser sí que ens creiem que és un grau 3. Tot i que...
0: Però de moment els terminis que també ens arriben des de mitjans
3: Madrid,
0: de
3: Madrid setmanes, sí.
0: És un període més curt. En tot cas, és evident que Can Guilí li va fer mal a Valverde, això és evident.
2: Potser, jo ara explicaré una batalleta de les meues. Jo no he jugat a futbol professionalment, he jugat a futbol com un amateur, i en certa ocasió al camp de la zona universitària em va caure un tio al damunt, el nostre comú amic Frederic Porta, i vaig tenir un esquinç de tornell. És que no sé si era 1, 2 o 3. El que no vaig poder fer és continuar al camp.
5: Ah,
2: i vaig estar setmana al llit amb el peu que semblava una síndria.
4: Jo tampoc no sé quin tipus de venes porten, perquè quan portes una vena molt compressora,
0: Frederic Porta quan vol és molt més contundent.
2: No, em va caure damunt. Em va caure damunt.
4: Estic fent d'advocat del diable.
3: Grau 3, estem parlant que hi ha trencat algun lligament.
2: Jo no podia donar una passa, era impossible.
4: No, jo he tingut molts esquinços al turmell i turmells
2: no
4: amb
2: pilotes. No, que no podia caminar.
5: Sí. Bé, però com que ja va dir Valdano, no? Porque Mourinho ja dijo que Valverde era un poco naïf. Lo que tienen que hacer es... Bueno, a partir d'ara, els jugadors del Madrid escenificaran el que no està escrit.
3: Bé, en aquest cas els hi va bé, si és que veurem, quan torna Valverde, però tenen aquesta aturada de 3 setmanes, no va amb l'Uruguai...
0: Ves a saber on anava per a Uruguai, no ho sé, però si els brasilers van a Austràlia, pues, calcula. En fi...
5: El Japó, crec.
0: No... D'on he imaginat. Sí. No, jo farem una cosa, no prejutjarem més l'estat de Valverde i si de cas ja veurem qui té raó. Això per una banda. Per l'altra, Mourinho.
1: No sé
0: si l'esperaven o no, però avui ja
1: havia... L'esperaven, però no hi ha anat. A la reunió d'entrenadors de la Federació a les Roces, entrenadors de primera i segona divisió, ha estat el gran absent d'aquesta trobada anual de tècnics, on han participat, com us dic, la gran majoria d'entrenadors de primera i de segona. Ell no hi era. Han agafat a la sortida Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, que ha fet una bona resposta sobre els àrbitres, reclamant una miqueta unificació de criteris. I en la segona pregunta que li han fet, li han demanat, per tota la polèmica arrossegada després del Metropolitano i les paraules de Mourinho, i això que sentireu és el que ha dit Manolo sobre Mourinho.
6: Quería preguntarle también por el tema de Mourinho el otro día en rueda de prensa. ¿Usted
7: qué? Buah, ahí no opino nada. Bastante tengo yo con lo mismo.
8: ¿Se ha echado falta la reunión, Manolo, al técnico del Real Madrid?
7: Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y ya está. ¿No?
0: Doncs no es podia dir millor, prou feina té el pobre Manolo González com per fotre's ara
1: en un jardí de Mourinho.
0: Un jardinet de Mourinho i per què no hi ha anat, etcètera, etcètera. Però la qüestió és que és un altre desaire a les institucions, que tampoc no és cap sorpresa. El Madrid està en guerra amb la Lliga, ara en parlarem, i també amb la Federació.
2: Si et vas allà, tens argument per dir que el món està contra nosaltres. Però també influeix el que tu creïs un context que des de fora sembli això, però la realitat és que siguis tu, en realitat, qui va contra el món.
0: Però això et funciona per vendre el contra tot i contra tots, que aquí al Barça la Porta també li he sentit dir, però en canvi la Porta en això, i em perdonaré l'expressió, més puta que bonic, perquè ha aconseguit amb Tebas més o menys som amics, amb la UEFA que ens volien matar ara també som amics. És que per més poderós que et sentis, jo crec que no és un bon negoci estar barallat amb tot Déu.
2: No.
0: El Madrid se sent poderós i segurament ho és.
2: Excepte que consideris que ets un ser superior.
4: Però és que això ja ho parlàvem el dia de la final de Sevilla, de Copa, que també el Madrid va dir que...
5: No jugava.
4: Digues?
5: Es van plantar.
4: Sí, sí, que amb l'assignació d'àrbitres van decidir que no... Sí, sí. Vull dir que tot forma part, al final, de tot el mateix teatre o de totes les mateixes dinàmiques per arribar a no sé quin punt, perquè l'estira i arronsa aquest, ja no sé qui està estirant i quin és el propòsit de tot això que estan fent.
2: Pues de que si va malament, la culpa sigui d'un altre, bueno, i no del president.
4: Però igual que el dels àrbitres, que llavors el gol de Koundé a l'últim moment...
2: La culpa sempre
4: no sé
2: serà d'un altre i no del president.
4: Bueno, i això ja veurem, perquè veureu com surt el tema de Mourinho, també.
0: Sí, clar, però...
4: Si cau Mourinho, cau Florentino, cauran junts.
2: Serà dels àrbits, ja hem fet el comunicat avui, a la jornada 8 de Lliga.
0: Pots convèncer una part de la teva massa social, però arribarà un moment que, a còpia de no guanyar, jo no sé si l'ésser superior li aguantarà.
4: Sí, que ho seguiran comprant.
0: Jo tinc la sensació que no hi ha una majoria, o com a mínim no una majoria aclaparadora no de la massa social del Madrid abans, que li compra l'article.
2: Eleccions, que sense 66, campanya no? I sense conèixer ningú, l'altre va treure un 33%.
0: Clar, però vas acumulant. Continues sense guanyar, tornes a estar 6 punts del Barça, se t'ha escapat Rodri, que era una peça de caça evident pel Madrid. Jo...
3: Sí. Rodri, que per cert, recordem que era una arma electoral del que va perdre. Sí,
2: per què no ens hem de creure el Rodri dient que va ser ell el que va venir al Barça perquè va voler venir al Barça?
0: No,
2: sí, que... Se'ls ha escapat al Madrid. Sí. El Rodri va triar venir al Barça.
0: Sí que ens el creiem, però prèviament ho tenia fet amb el candidat de la presidència.
5: No, Mourinho el va trucar dues vegades.
2: Sí, bueno...
5: I això que diu el Jordi era una arma electoral. Si guanya Riquelme, acaba el Mundial i el ves vestit de blanc.
2: Bueno, una arma electoral que no va ser com...
0: Jo no li retrec res al Rodri.
2: Perquè ell
5: no havia de pagar cap penalitat.
0: Bé, en fi, que el Madrid... Mira, parlant de trifulques, avui una de nova amb Tebas, amb comunicat oficial del Madrid.
1: Sí, mira, començo per ordre cronològic. Javier Tebas, el president de la Lliga, piula el seu compte d'X, més o menys resumit això que explicaré ara, diu a les xarxes que cap equip pot tenir un arbitratge a la carta. Tebas diu que la competició no és propietat de ningú i es pregunta si algú pretén que xiuli segons la facturació, les audiències o l'escut de la samarreta. Tebas torna a referir-se a Real Madrid Televisión com la televisió del règim. El president de la Lliga comenta que és més fàcil, més còmode apuntar que hi ha una conspiració contra el Madrid que parlar del que passa a la gespa i remata dient que la coartada de sempre no se la creu ningú amb sentit comú.
0: I el Madrid no ha tardat, vaja, ha tardat algunes hores, però ha acabat responent amb un comunicat.
1: I força contundent també. Diu el club blanc que és intolerable que el president de la Lliga utilitzi el seu càrrec per continuar atacant i desqualificant el Madrid amb una obsessió, diuen, reiterada. Aquesta última intervenció és molt greu, incomprensible, és un despropòsit, diu, impròpia d'un gestor que hauria de suposar-se responsable. El Madrid reclama amb urgència un dirigent que estigui a l'alçada i que sigui capaç de ser neutral.
0: Per tant, una vegada més demana la dimissió, la destitució de Tebas, que efectivament no és cap, no és cap notícia.
4: Tres setmanes sense futbol, de clubs. Vull dir que...
5: Mentre ells estiguin amb aquest discurs,
2: aquest és el relat
5: que busquen. Que no es parli de futbol.
2: Exacte.
5: Està...
2: És que
4: només és dimarts de la primera setmana sense futbol de clubs.
3: El community del Madrid, que avui he tingut feina, perquè més enllà dels comunicats de Valverde i ara que ens explicava el Sergi de Tebas, n'han fet un contra el periodista Juanma Castaño per un article que ha fet al diari ABC, on comparava el Madrid Televisión amb el gara de l'ultra florentinisme. I considera el Madrid que... Bé, de fet, ha anunciat fins i tot mesures legals perquè considera que és inadmissible la comparació.
0: No, efectivament, era molt més rigorós el Gara que Real Madrid Televisió. Aquí no hi ha cap mena de dubte. Per rematar-ho...
1: Sí.
0: Pilota d'or.
1: Pilota d'or, veurem.
0: Que ja feia dies que no en parlava.
1: Sí, home, Kylian Mbappé.
0: Ha parlat Mbappé.
1: Sí, RFI, a Ràdio France Internacional. Us deixo sentir una mica de l'extracte en francès i ara us explico què hi diu.
9: Oh, parce que j'ai fait une bonne année. J'ai une grande année au niveau individuel. Je sais que c'est le critère le plus important pour le Ballon d'Or. J'ai été meilleur buteur de toutes les plus grandes compétitions.
1: A veure, Mbappé diu que la pilota d'or és un objectiu per qualsevol jugador, però que en cap cas és una obsessió. Creu que mereix la pilota d'or perquè ha tingut un bon any, una gran temporada, diu, a nivell individual. comenta que ha estat el màxim golejador en totes les competicions importants. Bàsicament el que diu el tall és això. En la resta de l'entrevista ha reivindicat el seu esperit competitiu, ha parlat de les seves arrels algerianes i cameroneses i que en aquest sentit espera tenir el suport del continent africà en la cursa cap a la pilota d'or. Però no és una obsessió, déu-n'hi-do, eh?
0: Geopolítica, ja, ja.
1: Sí, sí. Sí, sí, tirant dels avantpassats.
4: Tot ho estàs
2: tirant. Sí, sí, no, o sigui, que l'únic que li falta de declarar és que si no em donen la pilota d'or, no hi vaig.
1: Exacte. I, per últim, li han fet referència a unes declaracions seves de fa uns mesos en un altre mitjà, en una altra entrevista, on sembla que deia que no hi havia cap jugador millor que ell en tota la temporada passada. I en aquesta entrevista li han demanat si realment ell va dir això. I Kylian Mbappé, sense dubtar, ha dit que sí. Que va dir això fa un temps enrere. Que no hi havia cap jugador millor que ell en tota la temporada passada.
2: Bueno, pues molt greu, ja està bé.
0: No, no us faré ara donar volta sobre la pilota d'or, ja hi arribarem. Això és el 26...
5: Això es tanca dilluns, les votacions.
0: Ah, sí?
5: Mm. Ah. I s'entrega el 26 d'octubre, dilluns, el dia l'endemà del Clàssic.
0: Que jo, això del Clàssic, això sí que m'interessa perquè em fa gràcia que hi ha algú que es pot fotre una nata molt forta. És a dir, imagina't que perds el Clàssic diumenge
5: i, el
0: dilluns esperes ser pilotador. Que ara mateix fa la pinta que Lamine i Mbappé ho esperen tots dos per igual. I també palmes. És el diumenge dilluns més fotut de la història.
4: Sí, tinc la sensació
2: se poden fotre dos.
0: Sí, sí, per això. Sí, sí, l'estava ajuntant.
2: No.
4: Això ja va passar... L'any de Vinícius no veníem també d'un clàssic?
5: Sí, el 0-4. Que el Vinícius anava dient jo, el Balón de Oro, tal, sí, el i el Cali se les va tenir, al cap de dos dies hi va haver la torna del Rodri. I, sí, sí, això va ser un dissabte al clàssic, i el dilluns al matí, a l'hora de dinar, és quan el Madrid...
0: Val, perquè va ser dissabte. És planta, que no em sonava tan seguit. No, clar, planta, en aquest cas és que, a més, futbol. és diumenge, oi? Ho dic
5: sí, diumenge, sí,
0: diumenge a la nit, i vaja, gairebé marxaran a Londres directament.
5: Junts.
0: Podrien, segurament.
3: Podrien.
0: Segurament, són col·legues, i quan passi la pilota d'or més.
4: Dic que anava a dir que la tàctica de Mbappé, per mi, està sent repetir una mentida 100 vegades fins que al final tothom es pensi que és veritat.
0: Sí, tot i que...
4: Veient les entrevistes que està fent recentment últimament a tot arreu.
0: Lamine ha avalat la seva candidatura, que és una cosa que a mi em sorprèn.
2: Bueno, a mi no m'estranya que aquests futbolistes facin aquestes coses, perquè segurament amb els seus contractes publicitaris deuen tenir alguna clàusula que si guanyen la pilota d'or cobren un...
5: Lamine té un bonus al seu contracte amb el Barça per guanyar la pilota d'or. Però Lamine el dimarts de la setmana passada diu que no suplicaré i després surt a Valdano.
0: Més enllà, ara no entrarem a detalls, però més enllà del que tinguin en els seus contractes amb els clubs, els contractes amb patrocinadors, de ser pilota d'or a no ser-ho, que et canvia la vida. Per tant, puc entendre l'interès.
3: A la Lliga Espanyola votava fins ara Alfredo Relaño, que això ha variat, i ara és José Félix Díaz, el director del diari AS.
0: Sí, no sé si tindrà temps de votar, perquè el ritme d'entrevistes que porta Mbappé...
3: Mbappé està cuidant el diari AS darrerament.
0: Truqueu-lo que es tanquen les votacions. Quan és això?
5: Dilluns.
0: Aviseu-lo, no fos cas, ara ja seria...
5: Hi ha una Anglaterra-Espanya, no?, dissabte. Sí. Volen votar, tinc algun impacte, i França no sé contra qui juga.
0: Per Mbappé.
3: Seria divertit, realment.
0: Té una mica de pressió. Va, no us preguntaré per la pilota d'or, però si us pregunto, creieu que Mourinho acabarà la temporada com a entrenador del Madrid?
2: Jo crec que sí. Jo dic que sí, i que tant de bo m'equivoqui.
5: Jo crec que sí, perquè tenen la Copa d'Europa encara com el gran clavo ardiendo, no? Sí. Tenen un calendari de fase Lliga, jo crec que s'equipa
0: el
5: Madrid. No,
0: jo no he dit que se'l carreguin dimecres que ve.
5: Home, si surt del Camp Nou, igual a 9 punts, o això, bueno, podria ser Lopetegui
0: al mes
5: de...
0: Sembla un escenari...
5: Globo, no?
2: Ara està a 6, però... miraculosament, eh?
0: Podria estar
2: perfectament a 10.
5: Sí, amb l'Elgi i el partit a Cornellà.
4: Però al final és una aposta de club, és una aposta de Florentino, i és que jo tinc la sensació que la temporada passada van gastar totes les bales. És a dir, que no se'l poden carregar abans que acabi la temporada.
5: El problema és a qui portes.
2: Jo estic d'acord amb
4: això. És el que deia abans. Qui caurà abans? Florentino, caurà Mourinho, caurem junts?
0: Hi ha tres nos. Tres sis a la taula del Tot Costa. A veure què en penseu vosaltres. Sònia Oleart, bona tarda.
10: Molt bona tarda.
0: La pregunta, creieu que Mourinho acabarà la temporada a la banqueta del Madrid? La nostra audiència diu que sí o que no?
10: Doncs mira, diu que no, però molt ajustadet, eh? No 52%, sí 48%. El Damià diu, dubto que es mengi els torrons, sincerament, i ell ja ho tenia clar perquè fins que no va tenir signat un contracte llarg, no va acceptar. De tonto no en té un pèl, Mourinho. El Jordi Durant diu, que va ser un error, suposo que ja ho tenen clar, però no veig qui podrien posar al seu lloc, almenys no mentre la filosofia sigui que els cracs estiguin contents més enllà que juguin alguna cosa semblant al futbol. El Xavi Mateu diu, espero que això acabi com el Titanic, que sigui lent i que Florentino no li deixi lloc a la taula a Mourinho i que acabi solet ofegant-se. El culer del sud diu, crec que el Madrid no millorarà i Mourinho continuarà mentre els socis del Madrid segueixin comprant el discurs del complot arbitral. Però aquest cop, quan caigui l'entrenador, s'emportarà el president amb ell. El Dani de Lleida diu, és una aposta directa del president, si el fa plegar quedaria molt retratat i quasi obligat a plegar ell també, i no ho farà. Cap de les dues coses. El Macià diu, jo penso que si fracassa Mou, el projecte personal de Florentino queda retratat. Per tant, jo crec que el mantindran tot el que puguin. Crearan les polèmiques que facin falta per tapar el mal joc de l'equip i intentaran lluitar per la Lliga, sigui com sigui. I el Lluís diu, tant de bo es mengi els panellets, els torrons i la mona de Pasqua.
0: Aquesta és una altra mirada amb la qual jo coincideixo. Com més temps hi sigui, millor pel Barça. Sònia, fins ara.
10: Fins ara.
0: Sergi, gràcies per aquest completíssim bloc de Madrid. Avui el Sergi ha estat treballant intensament perquè és que l'actualitat del Madrid no concedeix un segon de respir. Gràcies.
11: Fins ara.
0: També treballa, gairebé diria que més que el Sergi Andreu, el Manel Alias. Hola, Manel, bona tarda.
12: És molt possible que sí, eh?
0: A les 9, Catalunya nit, d'aquí a 55 minuts, amb quins continguts?
12: Doncs estem pendents ara d'una última hora, i és que hi ha hagut una incidència en una estació de Rodalies, a la de Fabra i Puig. S'ha desprès una part del fals sostre.
0: Caram.
12: I hi ha tres persones que han estat ateses pels serveis mèdics. No estan greus, segons l'Ajuntament, han patit ferides lleus, però ho haurem de seguir. El que sí que podem confirmar és que a hores d'ara en aquesta estació no hi paren trens, és a dir, passen de llargs, ho anirem seguint. Tenim a Donald Trump, que ja ha parlat a l'ONU, tenim en marxa aquesta Assemblea General de les Nacions Unides, l'última amb Guterres com a secretari general, ha començat Lula i després a partir d'aquí van passant-hi tots els líders. I Donald Trump, en una mateixa frase, ha dit, per exemple, que l'Iran, després que arribi en un acord, probablement després de les eleccions de mig mandat, serà un molt millor país del que era fins ara, però que no descarta tampoc aniquilar-lo del tot. O sigui que en una mateixa frase tenim el tot i el res. Ha dit, per exemple...
0: Quants cops ha dit que l'aniquilarà?
12: Unes quantes vegades. Per això, al final és difícil calibrar...
0: Home, jo me'n recordo que la primera vegada que ho va dir, ens va parar les màquines perquè pensàvem que venia la Tercera Guerra Mundial, i clar, a còpia de dir-ho és com el compte de Pere, del compte de Pere i el Llop.
12: Sí, clar, hi ha el precedent de Venezuela, que és una altra cosa, molt més senzilla de fer, però que allà va tenir aquest cop. Avui, per exemple, ha deixat també anar en aquest discurs que Cuba caurà. Cuba també seria un target, diguéssim, més fàcil que el de l'Iran, però no sabem què vol dir. El que sí que hi ha damunt la taula és, per exemple, sobre Groenlàndia, que havia dit que la prendria per les bones, sí, o per les dolentes. Doncs avui s'ha anunciat un acord, han firmat Groenlàndia, Dinamarca amb els Estats Units per augmentar-hi la presència militar a Groenlàndia dels Estats Units, i construiran dues bases militars més, però l'estatus de Groenlàndia seguirà sent el que era fins ara. Per tant...
0: Espai n'hi ha,
12: sí,
0: per
12: sí,
0: fer bases.
12: I que moltes de les paraules de Donald Trump s'han d'agafar com a exageracions, però, esclar, és el president del país més poderós del planeta i té el caràcter que té i mai saps si acabarà executant o no el que diu. També parlarem avui l'amnistia, perquè avui ha quedat una mica més aclarit encara el calendari. Hi ha hagut aquest magistrat català del Constitucional que volia defensar que la malversació no era amnistiable, això li han tombat, i per tant, el 6 d'octubre, que és quan hi ha una nova ponència, s'hi anirà amb un nou text que ja avalarà també l'amnistia. Per tant, a partir del 6 d'octubre ja es podrien anar aclarint tots els casos i també la tornada de Puigdemont. Avui, per cert, Junts ha fet una roda de premsa aquesta tarda i Jordi Turull ha demanat que el jutge Pablo Llarena no s'esperi fins aquest 6 d'octubre per aixecar l'ordre de detenció que té sobre Carles Puigdemont. També parlarem de l'anunci que ha fet avui Salvador Illa sobre prohibir la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. Volen desplegar una llei a partir de l'any que ve que afecti no només a dintre l'escola, sinó també a fora, i ha advocat per defensar la lectura, tornar-li a donar el pes que potser havia tingut abans. I finalment entrevistarem també avui a Mònica Terribas, perquè aquest divendres estrena un altre documental sobre l'Opus Dei, on s'hi exposen tot de casos molt greus. Aquesta vegada, a diferència del que va fer en la primera temporada, se centra en el cas dels homes.
0: Sí, el primer ja era frapant. Sí. Intueixo que el segon...
12: Déu-n'hi-do.
0: Ves que no sigui... Més cru i tot.
12: Sí, està allà. No sé què dir-te, però són bèsties els dos, sí.
0: Molt bé, doncs n'estarem pendents de la Mònica Terribas i en general d'aquest Catalunya Nit, que arrenca com cada dia a les 9. Quan pleguem nosaltres, s'hi posa el Manel Elias. Gràcies, Manel.
12: A vosaltres, fins ara.
11: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
13: Amb Sònia Gelmà.
3: Recupereu d'aquesta primera hora l'entrevista que li hem fet a Catacoll el dia abans del debut del Barça a la Champions. Catacoll, que ens ha donat el seu podi per la pilota d'or femenina. Patri primera, Payor segona, Alexia tercera, i coincideixo bastant, t'haig de dir. Vaja, seria la meva votació, també. I que no, a diferència del que està passant aquests últims dies, no ha fet campanya per, malgrat que li hem intentat proposar, no ha fet campanya per ella mateixa, tot i que jo crec que el Guant d'Or el té bastant garantit. Ni que sigui només per la final. És veritat que ella només es pot lluir un partit a l'any, però...
0: No hi ha cap portera que hagi guanyat la pilota d'or, oi?
3: Cap portera que... No, perquè la pilota d'or més femenina té un recorregut sí. curt, però no. Al marge d'això, que la podeu recuperar, el Bayern està guanyant 2-1. La Champions femenina ja ha començat, demà el Barça-París, però el Bayern guanyant 2-1 al City. Ha
0: fallat un penal al City després d'un penal ridícul de la portera del Bayern, però vaja, el City ha desaprofitat l'oportunitat. Està emocionant el partit.
3: Recordem que avui hi ha un... Espera't un moment, perquè estic obrint... hi ha un Madrid-PSG. Volia actualitzar l'altre partit també que s'està jugant, l'Inter-Haken. I de seguida us ho dic. De moment 2-1 pel Bayern, com dèiem, 2-1 al City. De seguida us ho dic, perquè ara no se l'actualitza.
0: Molt bé.
3: Al marge d'això, serà sense Miguel Rico, perquè no pot venir dimarts vinent. 1-0 està guanyant l'Inter-Haken, m'apunta la Mireia Ruiz molt ràpid. Deia que serà sense el Miguel Rico, però serà amb el Sergi Soler i la Mireia Ruiz, que ja ens han confirmat la seva presència dimarts vinent. Aquest tot costa 10 anys i d'altres excol·laboradors i col·laboradors actuals del Tot Costa, programa que tindrà una participació, vaja, una participació, una presència també dels oients. Sí. El primer que truqui al 932017474 queda convidat amb un acompanyant per venir al programa dimarts vinent, al Museu d'Història de Catalunya de Barcelona.
2: Ha buscat l'únic dia que no puc venir.
3: Vam estar mirant i vam...
4: Van agafar l'agenda.
3: Vam agafar l'agenda. Aniversaris importants pel Miguel. Aquest dia és bo.
0: Aquest victimisme no. Aquí no, Miguel, i de tu menys, va.
11: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: El Germán García és l'oient que ens acompanyarà a la festa dels 10 anys del Tot Costa dimarts vinent al Museu d'Història de Catalunya. També hi serà, si és que ell ho vol, el Ramon Salmurri o la Salmo Bona
2: Tarda.
1: Home, si
2: em convida, sí, clar. Com? La gent és rapidíssima.
1: Sí, està havent-hi bastanta demanda. Cosa que ens agrada i ens satisfà.
3: No, no. Com el concert de Bassi.
1: No, no tant. No, tanta no. Tanta no. Nosaltres no fem entrar en un... En
2: no era una cosa dolenta pel, no, no. Pel Tot Costa. Era la enginyeria que ha d'haver-hi per tenir el telèfon guardat, sí, sí, o per trucar el primer. Vull dir que...
1: No, i sembla, incomprensiblement, sembla que hi ha gent que en té ganes, cosa que agraïm. El Salmurri també hi serà. Avui el Salmo ve a parlar-nos de porters, però abans, com que ara parlàvem de la pilota d'or i escoltàvem Mbappé, també n'ha parlat Lamine Yamal.
4: En una entrevista al diari L'Equip, ha parlat
1: Ves
4: de...
1: Ves quina casualitat, també.
4: Sí, ha parlat de la pilota d'or.
1: L'altre L'Equip...
4: Sí, és un festival. És un festival realment tot plegat, però vaja, entrevista de Lamine L'Equip. El fragment és llarg, però crec que val la pena perquè, si escoltes atentament, veuràs que enmig del document, doncs, com sempre amb Lamine, hi ha cosetes.
5: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo... No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
6: En tu caso, ¿cuáles son tus argumentos?
5: Bueno, yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente.
6: ¿Lo colectivo, lo individual, dirías que ahí presentas una buena candidatura con una mezcla de las dos cosas, no?
5: Sí, yo creo que sí. Al final es muy importante que aparte de ser un buen jugador, yo creo que el mejor jugador siempre hace que su equipo gane. Al final, cuando tu equipo gana, pues todo el mundo resalta más, todo el mundo brilla más. Y gracias a Dios, pues... Con la selección llevamos años ganando, con el Barça estamos ganando, estamos muy contentos, queremos seguir ganando individualmente.
1: Se'ns està fent llarg, se li està fent llarg, com va dir Flick, sempre afinat, per l'amor de Déu, que s'acabi, que passi ja això de la pilota d'or. Estarem molt contents si li donen a Lamine i tal dia farà un any. Salmo, porters. El Salmo ha tingut un estiu difícil, obsessionat per aquesta decisió del Barça de... Per una banda, renovar Stensnek com a, en teoria, segon porter de la plantilla i, a la vegada, fitxar Livakovic. Ara sabem que també com a potencial segon porter després de la seva titularitat a Sevilla.
4: Sí, sí, realment és una cosa que no et diré que m'ha inquietat, però és que em sembla surrealista perquè en un context marcat pel fair play, pels problemes d'inscripcions de futbolistes, no sé si per primera vegada a la història, però jo aquesta tarda m'he dedicat a mirar les últimes 40 temporades, els últims 40 anys de la porteria del Barça. Mai s'havia donat que cap dels tres porters no estigués format al planter.
1: 40 anys?
4: 40 anys. És fins on ha arribat, no he tirat més.
2: És bona, aquesta.
4: Però vaja, o sigui, és que estem parlant de tres porters...
1: Sí, sí.
4: Nivell top, entén-me, no estic dient que siguin els millors del món,
1: sí,
4: però són tres porters...
1: Hi ha hagut moments que fins i tot el segon porter, penso en Jorquera, era sortit directament del Barça B, ara pel que sembla això no...
4: Doncs
1: no
4: ubica això en un context de problemes d'inscripcions, de fair play financer, on et gastes 2 milions d'euros en fitxar un tercer porter. O sigui, a mi era una qüestió que em trontollava molt, i més encara quan ha passat tot aquest tema de la porteria i ha acabat jugant Livakovic, no? Aleshores és per què renoves l'un o per què fitxes l'altre, i vaja, volia saber una mica el per què ha passat tot això. Doncs el primer que cal saber és que la idea de la planificació esportiva del Barça no era aquesta. no hem anat a petar aquí perquè això estigués buscat i estigués planificat, sinó que ha sigut una conseqüència, diguem-ne, del que ha anat passant aquest mercat. La intenció del Barça era repetir el model Joan García Tech de la temporada passada. És veritat que hi va haver el tema d'Àlex Remiro a final de la temporada passada, però quan allò no es va poder concretar, el Barça va decidir tirar endavant amb la renovació de Tech i la idea era jugar amb Joan García i Tech. A partir d'aquí, què han passat? Doncs bàsicament dues coses. La primera, que el Barça són plenament conscients que amb l'esforç econòmic que han fet aquest any, tenint en compte el tema del nou Camp Nou, la tornada a Montjuïc i tal, totes les operacions que puguis fer, fes-les ara. No les facis l'any vinent. Per tant, una mica amb la llei de l'embut. O sigui, fota-ho tot ara, que després potser no t'hi cap. I aquí ha passat el segon element, que és que a final de l'estiu apareix la possibilitat de l'Ivakovic. Fitxar un segon porter no és tan fàcil, entre cometes, perquè tu has de buscar un tio amb garanties que t'accepti un rol de no jugar. No és un mercat tan extens. I l'Ivakovic era un dels noms de l'agenda de la direcció esportiva.
1: Cosa que no deixa de sorprendre, perquè l'any passat va muntar un show. És veritat que ell volia anar al Mundial i ara la variable del Mundial no hi és, però el show que va muntar a Girona, que li preguntin a Mitchell,
4: sí,
1: encara... Des del meu punt de vista és més agosarat dir aquest tio vindrà i fins dissabte no vam saber que seria el segon. De fet, bueno, teníem la sospita
4: ja, que fins i tot era el tercer. Ja d'entrada era el tercer, o sigui, ja, després del segon li va obrir la porta.
1: Sí, sí, sí.
4: Però d'entrada...
3: Tal qual.
4: No, li va dir, surt tu.
2: És el segon per desmèrits, o sigui, és el segon per desmèrits de l'anterior segon que per mèrits d'ell mateix.
4: Bé, en qualsevol cas, apareix l'opció Livakovic i aquí el Barça no dubta, considera que per talent, per experiència i també per cost, per 2 milions d'euros, és una oportunitat de mercat i que s'ha d'aprofitar. Això té el peatge que te'n vas a una temporada amb una plantilla amb 3 porters, però el club decideix assumir-ho. I per això, a dia d'avui, ens plantem que, no sé si per primer cop a la història, però pràcticament el Barça té en una plantilla 3 porters d'alt nivell.
1: Molt bé, doncs aquesta és la història. T'haig de dir que gairebé m'ha agradat més la dada dels 40 anys que la història en si, que està ben treballada.
7: Està bé, això, el dia és que no hi ha res, si busquen...
1: Que sí, que sí, no? No?
7: El tio
1: el Salmo tenia una inquietud i ha treballat per resoldre-la i de passada ens la resol, però a sobre es presenta aquí amb una dada que no esperava
7: bastant,
1: però...
8: des d'Urruti i Zubi
7: bastant
4: bueno, és on he arribat, diguem-ne, no he anat més enrere perquè aleshores ja també
9: abans no havies nascut
4: no, i fins on he arribat tampoc, però vaja, bueno, sí, 40 anys.
1: Molt bé, això ja ho tenim fet, ja no hi ha marxa enrere. Us va convèncer l'Ivakovic a Sevilla?
8: Jo prefereixo que jugui l'Ivakovic que a Chesney. Estic més tranquil.
2: Exacte. Però
8: No, jo crec que tothom està més tranquil quan s'ha d'agrair molt els serveis prestats a Chesney, però home, ja la temporada passada, ja cada cop que jugava feia patir una mica, no?
7: Jo contestaré el mateix. A mi m'ho van preguntar a casa. Qui jugarà? I vaig dir Chesney, però jo voldria que jugués l'altre. Però estava convençut de que jugaria Tech.
2: D'entrada, gràcies, Sergi, per haver dit Chesney la segona intervenció. Gràcies. És una cosa que
1: és la nostra marca.
2: Que me n'alegro molt.
7: Ja em va costar prendre d'una manera, ara d'una altra, que està a punt de...
1: Fixa't que el Salmo Riu ha simplificat referint-se al porter polonès com a Tech.
7: Jo també.
4: Depèn del context.
1: I Flick també li diu Tech, i per tant, si Flick li diu Tech, és Tech, i punt.
2: Més enllà del tema del nom, és que és el que parlàvem abans. Un porter que... quan li dones l'oportunitat no t'ho torna amb garanties, amb un equip com el Barça, no sé fins a quin punt hi té cap poder.
7: És que el
2: Valde
7: l'altre dia li va fer molt.
8: Però no és només.
2: No, va ser. No, però és que ja venia abans.
7: És que el
2: Valde
7: l'altre dia és bastant impressionant.
2: Sí.
7: Bastant impressionant. Fa
2: però és que el Livakovic et convencerà molt més a la mínima que qualsevol cosa que facis tens a dia d'avui, perquè crec que està fent una feina molt ben feta dins del vestidor. Això, com a mínim, quan parles amb gent d'allà al Barça, sigui en torn de jugador, sigui com a club, tothom aplaudeix molt els seus serveis més enllà de la porteria, de feina bruta dins del vestidor. I crec que al final també
7: és important.
2: Sí, efectivament, sí. És molt important. Llavors, si estava... Potser no jugarà, anirà cada cap de setmana, tindrà una cita i no estarà mai a casa, però jo crec que també li fa bé al Barça.
1: I s'ha de dir que ens va sorprendre quan Flick va dir, bé, és que Tec ja sap a què juguem i Livakovic encara s'està adaptant, mm-hmm, i veient que assumia zero riscos amb la pilota als peus, cosa que segurament és intel·ligent, vam entendre una mica més a què es referia Hansi Flick, però vaja.
9: A mi, Stensny ja em feia patir la temporada passada, però trobo també que l'hem criminalitzat molt per aquella errada grollera que va tenir l'altre dia quan es lesiona Joan García, i que és una errada que li vam veure tres dies abans, crec que era el porter
1: de l'Inter
9: davant el Madrid.
8: Bueno, pràcticament clavada.
9: Sí, això és veritat, que té una mena de màgia allà. Menja Tec, màgia negra.
8: Inclús a Neuer,
1: Tec va al Bernabéu i ho peta.
8: Sí, però per apenar.
7: Sí. El cas de...
9: I que l'han convocat ara amb la selecció espanyola, vull dir que no, en el cas de Josep Martínez no l'ha penalitzat.
7: Amb el cas de Tec, ajuda el context. No sé si és els reportatges que veiem d'ell als partits està una mica jubilat.
9: La sensació de relaxat, de que li poses en problemes si el fas jugar.
7: Sí,
9: no?
7: Sembla ser que dona la sensació de que s'estima més estar-se allí i que no li compliqui la vida que jugar.
2: La meva feina és una altra, ara.
7: No? Jo, i el gol que li fan és per fer xorra, la veritat. I quan tu no estàs concentrat al Barça...
1: Correcte.
7: I amb un equip com el Barça, que la concentració és essencial, no pots tenir el porter que fotre el xorra.
1: Salmo, remata-ho.
4: No, que jo és només una sensació, a tomb del que ha dit Hansi Flick a la sala de premsa, però jo crec que el cos li demanava jugar amb Stensny de porter, però que no ho podia fer com a missatge al vestidor. O sigui, si aquell entrenador li està dient aquí us heu de guanyar el lloc i aquí quan sortiu heu de mossegar,
2: sí,
4: no podia posar
1: Stensny. Doncs hi ha unanimitat que va encertar en la seva decisió i a més el partit va anar bé perquè Livakovic no va tenir cap errada. Salmo, gràcies.
4: Només afegir una cosa, que avui hi ha hagut un acte de germanor al Palau Blaugrana, mm-hmm, entre els jugadors del primer equip de bàsquet i les quatre penyes que habitualment van al Palau, tot això abans de l'inici de l'Eurolliga.
1: Els han conegut.
7: Serà per presentar-los, sí.
1: I allà... Els de la grada d'animació els han conegut.
4: Sekulic i Xavi Pujol, el director esportiu, han adreçat unes paraules i han parlat de temporada il·lusionant, suposo una mica també, per remar tots i anar en la mateixa direcció abans de començar l'Eurolliga.
1: Bé, dijous hi ha una cita interessant, comença l'Eurolliga, a més és el partit del centenari del Barça de bàsquet. S'ha de fer bullir una mica l'olla perquè ara mateix està ben freda després de la derrota a la Supercopa.
9: Està tot a cel, Salmo, sí, sí. Futbol, seccions, el que necessitis.
1: És reporter poliesportiu.
4: Sí, de fet, demà el femení. És que, clar, sí,
9: vas aquí. T'espero ja a les 7 de la tarda. Salmo, demà a les 7 de la tarda ja...
4: No t'he vist fent gaire promo avui, al Tot Costa.
9: Hem obert amb el partit de demà.
4: No, sí, però no si tant, emplaçant a l'antena demà.
1: N'hem parlat 40 minuts. No,
4: emplaçant.
2: No s'ha dit amb la narració de Ramon Salmurri.
9: M'he oblidat de citar Ramon Salmurri a la narració de la TDG.
1: Jo l'he inclòs en l'equip mèdic habitual, però sempre per sota de la direcció de Sonia Gelmà, perquè la transmissió de moment...
4: És la TDG.
1: Quan es digui la TDS, ho vendrem d'una altra manera.
4: A poc a poc, no tinguis pressa.
1: Molt bé. TDS, la transmissió d'en Sorpasso. Salmurri, gràcies.
4: Serà la transmissió de la Sònia i ja
1: serà. Vinga, que hem d'anar a Holanda. Gràcies.
4: Apa, adéu.
1: Tot això, un mite del Barça debutarà dijous com a entrenador de la selecció dels Països Baixos. Sonia Oleart, hola de nou.
3: Hola.
1: I en les últimes hores Xavi ha fet la seva primera compareixença, per dir-ho així, oficial, ja en plena finestra de seleccions. Què diu Xavi?
3: Sí, doncs mira, ahir va dirigir el seu primer entrenament, debutarà a la Lliga de les Nacions davant d'Alemanya. Té una llista de 26 convocats on no hi són ni Frenkie de Jong ni Memphis Depay. Excloure Memphis, a qui coneix bé, ha estat una decisió molt complicada, ho ha explicat Xavi. La primera difícil que pren des de que és en aquest càrrec és l'absència més destacada en aquesta primera llista, la de Memphis Depay, i Xavi, com a nou seleccionador dels Països Baixos, ho explicava així.
10: Segurament la decisió més difícil fins ara ha estat haver de trucar en Memphis. Havia de ser honest amb ell, perquè el conec i tinc una molt bona relació. I la seva resposta ha estat increïble. Ho han tomat amb maduresa, ha entès la meva decisió i ens tenim un gran respecte mutu. Però també vull aclarir que la porta continua oberta per a tots els jugadors.
3: Així ho ha explicat en roda de premsa i també s'ha mostrat molt content, molt satisfet, molt il·lusionat amb aquest nou càrrec. Ara té 3 entrenaments per davant i tot i que és conscient que el repte no és fàcil, diu que està emocionat i amb ganes de lluitar.
11: Many of the staff are from Netherlands.
10: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta i jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
11: Will be not easy, but I'm ready for the challenge.
1: Per saber com van aquestes primeres passes de Xavi com a seleccionador neerlandès, tinc el nostre periodista holandès de referència des de fa anys i panys. Senyor Edwin Winkels, bona tarda.
12: Molt bona tarda.
1: Com estem?
12: Perfecte, a Holanda, just. Vaig arribar avui. Però molt bé.
1: I quin ambient hi ha? Perceps il·lusió al voltant de Xavi entre una afició que és molt futbolera com la holandesa?
12: Sí, bueno, per el canvi. A més, es nota molt que no estan acostumats a un seleccionador d'un altre país. Això ja és una cosa... Els periodistes, perquè com a Espanya, porten 20 anys els mateixos seguint la selecció holandesa. I, clar, en aquests 20 anys han estat, sobretot, amb Louis van Gaal i Ronald Koeman. I, clar, havia una manera de parlar entre ells, les rodes de premsa, tothom es coneixia, i ells es nota, en el que escriuen ara també, una mica les crítiques també, que els costa parlar amb el seleccionador en anglès. Mm-hmm. I ell deia, que és a favor de Xavi, parla millor en anglès que la majoria dels periodistes holandeses que fan les preguntes.
1: Bé.
12: Pensem sempre que els holandeses parlem bastant bé l'anglès, que aprenem de molt jove, però Xavi està millor parlant en anglès i explica les seves coses i hi ha, bueno, esperant, no?, el primer partit del dijous contra Alemanya, però l'estan rebent amb això, el que dius, il·lusió, a veure, o més expectativa, a veure realment si hi ha algun canvi amb l'etapa anterior.
1: Xavi ha dit avui, ha destacat que li agrada que els holandesos siguin, vaja, sigueu directes, honestos, que dieu les coses, vaja, això ja hi tenim experiència.
12: Ja sabeu, sí.
1: Creus que li anirà bé amb aquesta manera dels holandesos? Vull dir, hi ha una certa urgència històrica, per dir-ho així, amb la selecció holandesa de futbol. Això li pot anar bé a Xavi, que siguin exigents amb ell?
12: Bueno, sí, hem d'esperar. Jo crec que l'avantatge de Xavi és que, a diferència que quan entrenava al Barça, no coneix a ningú, ni pot llegir o escoltar el que diuen, que Xavi estava molt amb això, que diuen els periodistes i les crítiques, i ara, mira, està més protegit amb això. L'exigència és molt alta. El que passa, Holanda ve de molt baix, no?, d'eliminació molt... Davant d'Or, davant de Marruecos... en el Mundial, hi ha un gran canvi. O sigui, les grans crítiques a Ronald Koeman després d'aquella derrota era que va plantejar el partit començar amb 5 defenses. Això, clar, a la història d'Holanda, mira, Holanda com futbol ha canviat. Ja l'hem vist des de la final del 2010 en Sud-àfrica amb Espanya, que el que més jugava al futbol holandès era l'Espanya, inspirada en Cruyff i el Barça de Guardiola, i ja no Holanda, i des de llavors ha costat sent l'Holanda o Països Baixos, deixi'm ara, però jo dic Holanda sempre, d'abans. I clar, Xavi ha promès que no, o sigui, jo parto de la posició de la pilota, joc ofensiu. La seva selecció no ha canviat massa. Heu nombrat el Memphis, la gran ausència, però segueix amb molts, amb 18, crec, dels 26 del Mundial, són els mateixos. El capità, Virgil van Dijk, que en Holanda havia moltes crítiques amb ell, que últimament ja no està jugant com abans, però Xavi aposta una mica per mitja continuïtat i mitja donar una oportunitat als jugadors nous. Però, clar, hem d'esperar el dijous, molt d'hora, no?, per opinar. Sí, he estat entrenant 3 dies i què canvis pots fer? Però esperem.
1: Esperem, això mateix. Esperarem el debut de dijous. És un debut molt exigent contra la selecció alemanya a Amsterdam, que també estrena seleccionador Jürgen Klopp. Li desitgem, evidentment, el millor a Xavi. Avui hem volgut acostar-nos a veure quina rebuda tindrà, i ens diu el Edwin Winkels que expectativa, però també amb il·lusió. Edwin, abraçada, gràcies.
12: Igualment, bona nit.
1: I gràcies també a la Mireia Ruiz, al Sergi Soler i al Miguel Rico. Ens veiem l'altra setmana.
7: Que ho passeu bé.
1: Gràcies, en vida teva. Una pausa i obrim plana de bàsquet.
2: Adéu.
13: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rascats milionaris de l'11, sonaria més o menys així.

0: liceu.cat.
1: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
2: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
1: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
2: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
2: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.

0: Ahir vivíem en directe la felicitat de la Sisa Joventut de la Penya per la victòria a la Supercopa CB del cap de setmana, una clara victòria davant el Barça a la final. Avui, més reposadament, volem parlar-ne amb el seu entrenador, el Dani Miret. Hola, Dani, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: I moltíssimes felicitats.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Ja ho has assimilat tot plegat, el triomf de diumenge, la festassa d'ahir a l'Ajuntament de Badalona, ja ho has posat a terra, ja ho has aterrat, eh?
1: No del tot, diria que sí, o com a mínim jo ja m'he marcat aquest pla per aterrar-ho, perquè ara hem d'aprofitar aquest cap de setmana increïble per agafar impuls, I que així sigui, que no ens vagi en contra el fet d'haver aconseguit, no?, un gran repte a l'inici de la temporada, que no ens vagi en contra en quant a tota la feina que hem de fer i que tenim per davant.
0: Des del teu punt de vista, aquesta victòria és més important pel que té de final de la sequera, aquests 18 anys sense títols, o pel que representa de ell, estem aquí, de cara al futur immediat?
1: Penso que és una mica, doncs, el fet, no?, d'aquests bons moments que hem tingut darrerament en l'últim any, moltes coses ben fetes, el poder representar-ho amb algo tangible. És a dir, el fet de poder-ho portar a casa, que ho vegi tota la teva afició en directe, que sigui d'un nivell increïble, no?, per al que és a l'inici de temporada, crec que a la final, el com la guanyem, té molt de mèrit per l'esforç de tot l'equip, perquè tots els jugadors van amb molt de compromís i amb molta seriositat i disciplina fent el seu rol, i perquè realment, doncs, com a espectacle, el Barça també, doncs, comença molt bé el partit i és un rival de molt de nivell, no? Com he dit abans, tot això ens ha de donar un impuls perquè estem a l'inici de temporada, però al mateix temps és poder tenir alguna cosa tangible de moltes coses en les que hem anat creixent competitivament com a club i com a ciutat en els últims mesos.
2: La Provítola és el que ho canviarà tot?
1: Sí i no. És a dir, crec que tenim un grup amb un nivell molt alt, molts jugadors, que fan una aportació per ser un equip consistent i competitiu que potser no es veu tant. I crec que el Nico, doncs, té el talent perquè quan els seus companys ja el fan millor a ell i ell fa millor als seus companys, doncs sigui una de les cireretes, no? Però està clar que com a lideratge el Ricky, el Nico ja l'han es veuen molt, però crec que tenim una altra unitat de jugadors que els necessitarem i que ara mateix són més bons del que realment es pot, no?, concluir, sobretot quan, doncs, tens actuacions del Nico tan destacades, però penso que l'Emir fa un partit de 10, per exemple, o de 9 i mig, i ningú parla de l'Emir. I si ara mateix estiguéssim en unes condicions normals de temporada de Joventut, doncs estaríem parlant molt més de l'Àlex Reyes o de l'Emir o d'altres jugadors que penso que també ho estan fent molt bé ja, i jo penso que els que encara no han començat, no?, rendint a l'inici de temporada, també serem capaços de treure'ls un rendiment molt important.
0: En tot cas, ara que l'Ernest treu el nom de la Provítola, tu ja tenies Ricky, evidentment tenies Antetòmics, que són jugadors entre veterans i veteraníssims. En el moment en què s'obre la possibilitat de fitxar la Provítola, entenc que la reps amb els braços oberts. És a dir, a tu no et

0: preocupa el fet de tenir no una plantilla, però sí una carcassa, aquesta nou de lideratge de jugadors molt veterans?
1: És una oportunitat per nosaltres el tenir tres jugadors que són veterans però que tenen un talent diferencial i que tenen una passió i tenen una motivació molt alta per jugar pel joventut. El Ricky està molt clar, que és un jugador que ha fet una carrera de NBA impressionant i a nivell doncs, mundial també, no?, amb la selecció espanyola, i juga amb la penya, amb l'esforç i la il·lusió com si fos un debutant per una sèrie de circumstàncies. El Nico també és un jugador que ha estat poc a la penya, una temporada i mitja, però juga per la penya com si hagués nascut a Badalona. I de sentiment, vull dir, ell és un jugador que el porta 7 temporades, és el capità, un jugador que ha canviat coses del joc d'Eurolliga i que el tens a la penya i també juga per la penya i cuida la gent al vestuari i et dona coses diferencials. Aleshores, el seu lideratge és molt important perquè la resta de jugadors creixin, es facin millors i que l'equip competitivament doncs tingui fites reals i ambicioses, perquè ells són jugadors que estimen tant el joc que tenen aquesta passió, no?, en el dia a dia, no només competint sinó també entrenant. Volen entrenar, volen que l'equip millori i en aquest cas doncs crec que tenim un bon equilibri de plantilla perquè la temporada doncs vagi com esperem.
2: De la temporada, mirant els títols que hi ha, n'hi ha un que no hi ha al Madrid, que és la Champions. S'entén que perquè és Europa i perquè l'any passat us veu quedar quarts, aquest hauria de ser l'objectiu més immediat o més realista per un equip com el Joventut, no?
1: Sí, però està clar que amb títols, no?, on tenim més possibilitats de guanyar, doncs seria el primer, però ara mateix aquest diumenge comencem jugant un partit a Lugo que per classificar-nos per la Copa del Rei i per sèrie a la Copa del Rei doncs és molt important. I penso que la penya ha estat entre els millors aquests últims anys per un tema de consistència i que ara mateix per la nostra afició és molt important que estiguem presents a la Copa del Rei. Després podem pensar si tindrem més o menys possibilitats, ja ho veurem. Però aquest és el primer objectiu i el primer repte, que és classificar-nos per la Copa del Rei. I després sabem que el format de la BCL és molt, molt xulo des de l'inici, però que a la BCL arriben uns quarts de final, que el nostre objectiu és portar-los a Badalona i tenir el camp a favor. Llavors s'han de passar dues fases i l'objectiu és en aquestes dues fases fer-ho molt bé per ser primers de grup i poder tenir el camp a favor en els quarts de final i ser en aquesta Final Four, no?, que és una miqueta l'espineta clavada que tenim de l'any anterior.
0: Ja hem parlat abastament de què representa aquest títol per la penya després de 18 anys de sequera. Què representa pel Dani Miret, que està arrencant, vaja, ja portes algunes temporades, però estàs arrencant, com qui diu, la teva carrera com a entrenador sènior. No sé si ho vius com una consagració d'alguna manera.
1: No ho veig com una consagració. Penso que és la conseqüència a molts anys de preparació i de creure i de treballar-ho. Vull dir, porto entrenant des dels 17 anys, equips de formació, ja ho sabeu, he estat a escoles, a la penya en porto 19, i penso que el més maco sempre és el camí. Com penso que és com s'ha de viure, no?, en el dia a dia. Vull dir, això ho veig com un punt, no?, i com una imatge que t'ha d'ajudar doncs, a nivell de treure forces en determinats moments, no?, quan et pots encallar. Però crec que el meu talent ha estat donar valor al dia a dia, preparar-me, treballar-ho i intentar ser millor en algo en cada moment. Llavors, guanyar penso que és una conseqüència i que no depèn tampoc de tu, perquè al final doncs hi ha molts factors que tu no pots controlar. És tan difícil que ho veig com algo que no m'ha d'obsessionar. Evidentment, personalment, guanyar a Badalona, a l'Olímpic, una final contra el Barça i de la manera que l'hem guanyat, Doncs això no m'ho treu ningú. A nivell personal, emotivament parlant, una experiència que ha estat una bogeria per com ho hem fet i amb qui ho hem compartit, perquè tenim, com dic, un vestidor amb molta gent de la casa, una estafa amb molta gent de la casa i davant de la nostra afició de Badalona, que és que jo he nascut a Badalona i faig tota la vida aquí a Badalona i realment poder escriure aquesta pàgina, no?, de la meva història en la carrera, doncs ho trobo molt maco, però no ho he pensat mai i no ho sento com a... Doncs ara estàs consagrat. No ho expressaria així o no ho enfocaria així, perquè realment el plantejament de resultats en aquest món crec que és únicament per resultat, crec que és una cosa a la que no pots agafar.
2: Dani, visca la penya i visca Badalona, és el crit. Això més o menys jo ho tinc clar perquè fa anys que ho segueixo, el pavelló també, però hi va haver un jugador que va dir visca la penya i visca Catalunya i la plaça es va ficar a riure. Qui era?
1: A l'Eligio Ndiaye.
2: L'Ndiaye, aquest no vol tornar a Madrid, no? Perquè és el... No? Vull dir, aquest és l'enviem... Aquest es vol quedar a Catalunya, sí?
1: Sembla que està molt a gust, però crec que va ser una sortida una mica esporàdica i sense pensar-hi molt. No hi ha... Crec que no hi ha un rerefons més enllà de l'emoció del moment i que a vegades, doncs, no sé si us veu fixar, jo ho he vist sobretot a casa, l'Ante Tomic, quan parla davant de l'afició de la penya que omple l'Ajuntament, s'emociona.
0: Sí, que ho
1: vull dir. És difícil, fer emocionar l'Ante.
2: Ui, tant. Totalment.
1: Vull dir, és un jugador que ha viscut de tot a màxim nivell i realment crec que vol dir molt per tots nosaltres i pel club que a part de la victòria ho puguem compartir amb l'afició i que tinguem, com he dit abans, no, jugadors que per ells és molt especial aquesta temporada i aquest equip i que tenen moltes ganes de disfrutar, sobretot l'Ante, no, que porta doncs, un temps aturat i que té ganes de jugar en aquest equip i de poder tornar i estar a la pista amb nosaltres.
0: Doncs l'emoció d'un home habitualment fred com Ante Tomic, que ahir es va emocionar i és el reflex perfecte de l'alegria i l'emoció amb què s'han viscut aquestes últimes hores i dies a Badalona després de guanyar la Supercopa ACB diumenge. Dani Miret, enhorabona i sort per la temporada que tot just acaba de començar.
1: Moltíssimes gràcies.
0: De la Supercopa ACB masculina, la Lliga Catalana Femenina, que es juga demà a Reus. La disputen, lògicament, els dos equips catalans que són a la màxima categoria estatal aquesta temporada, l'Uni Girona i el Cedis, el Cadí La Seu, en línia a una de les referents del Cadí La Seu, la seva base, la Laia Reventós. Hola, Laia, bona tarda.
3: Bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, i vos?
3: Molt bé.
0: Preparades ja per aquesta final, per aquesta Lliga Catalana de demà?
3: Sí, la veritat és que crec que en tenim moltes ganes i l'equip ja també té ganes de començar a competir fort.
0: A priori, l'Uni per potencial i per la trajectòria dels últims anys és el favorit, però m'imagino que la il·lusió d'arrencar la temporada amb un títol hi ha de ser.
3: Sí, la veritat és que creiem que l'Uni Girona vindrà amb molta força. Crec que té un partit bastant important aviat i porten bastant temps de pretemporada i treballant fort per aconseguir títols.
0: I quina perspectiva més enllà d'aquesta Lliga Catalana afronteu la temporada? Els últims anys està costant trepitjar play-offs sovintejadament, com fèieu en anys anteriors. L'any passat vau haver de patir per mantenir la categoria. Quin cadí hem d'esperar aquesta temporada?
3: Jo espero no patir, la veritat, un altre cop. Crec que tenim un equip jove amb ganes de competir, de donar guerra aquesta temporada i intentar treure partit a partit i aviam si ens podem fer un lloc als play-offs. Estaria molt bé.
0: I tant. I en el cas de la Laia Reventós, va renovar aquest estiu per una temporada més, sisena temporada ja, si no em corregeixes, a la Seu. Vaja, jo deia que ets una referent. Tu ho has convertit en casa teva, eh?
3: I tant, sí, sí, sisena temporada. La veritat és que realment m'ha passat volant, però per mi això ja és casa i estic molt còmode aquí, amb aquest club familiar, i espero, doncs, tornar a fer, bueno, intentar fer una molt bona temporada i estar contenta dels resultats finals.
0: Només tens 29 anys, per tant, encara et queda carrera si és que tu ho vols. La idea, ara que deies que ets a casa, la idea és acabar-ho a la Seu, o sempre hi ha aquell punt d'intentar acabar la festa més amunt?
3: Doncs, sincerament, no ho tinc clar. Jo no m'imaginava fer 6 temporades aquí, però sí que és veritat que potser sí que hi ha un petit coquet de potser marxar o no, qui sap, perquè un cop coneixes i estàs a gust, no tens per què sempre canviar.
0: Doncs no. De moment, aquesta temporada, una temporada més liderant el Cadí la Seu, i esperem que sigui amb els millors resultats per la Laia Reventós i també pel Cedis demà en aquesta Lliga Catalana contra el Girona, contra l'Uni Girona, que es disputarà a Reus. Laia, sort en aquesta Lliga Catalana i en la temporada que arrenca.
3: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies.
4: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
0: L'última recta del Tot Costa, que altres dies ens porta als circuits de velocitat, avui ens porta al món del motocross, perquè, Damià Aguilar, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Ahir ens explicaves que havia estat un cap de setmana rodó pel motor català i especialment per les dues rodes. Avui tenim una protagonista que acaba de ser campiona del món de motocross per primera vegada.
6: La Daniela Guillén, segurament heu escoltat aquest nom moltes vegades a les últimes hores, 20 anys de Lloret, campiona del món de motocross 2026. Dues vegades subcampiona, havia estat el 23 i el 24, l'any passat el 25 va ser tercera classificada, una pilot que competeix al Mundial des del 2021. Es va proclamar campiona del món aquest diumenge passat a Darwin, a Austràlia, a la darrera prova del Mundial. I a primera hora de la tarda ha aterrat a l'aeroport del Prat i jo diria que ja deu ser a casa.
0: A veure, li preguntem. Hola, Daniela, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: I moltíssimes felicitats abans de res.
7: Moltíssimes gràcies.
0: Ja ets a casa, diu el Damià. Clar, des d'Austràlia, des de Darwin fins a Lloret hi ha una estoneta.
7: Sí, sí, sí. Vam sortir dilluns i he arribat avui per la tarda. I, bueno, un vol molt llarg, però ha valgut la pena.
0: Més cansada que contenta o més contenta que cansada?
7: No, molt contenta, la veritat. Ha sigut un somni, bueno, que s'ha fet realitat.
0: Havia xutat dos cops al pal, dos cops subcampiona. Quant de temps feia que esperaves aquest moment?
7: Bueno, jo crec que des dels 3 anys, no? Que al final era el meu somni, no? I poder aquest any al final guanyar-ho ha sigut també un descans, no? Pel cap, perquè és molt dur estar 5 o 6 anys, no sé quants porto ja al Mundial, i està lluitant, i que et quedaves, 5 punts, 3 punts, 2 punts, és molt dur. Però, bueno, al final...
0: Des dels 14, des dels 14 ets al Mundial?
7: No, des dels 15.
6: Des dels 15. Ah. Són 6 temporades.
7: Sí. 6 temporades. Clar, sí.
0: Bé, és igual, escolta'm. Sí. No, amb 15 anys ja està competint en un campionat del món, em sembla... remarcable.
6: A més a més, van ser dues temporades d'uns resultats bons, però després ja és el 23 quan realment fa el pas endavant. Has tingut molt de temps, Daniela, en aquestes hores de viatge per pensar que aquest pot ser el primer de molts títols?
7: Bueno, la veritat que el viatge anava molt cansada i no he pensat molt, però crec que encara estic assimilant aquest, o sigui que pensant més, home, clar, no? Quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar, però bueno, mai se sap, potser l'any que ve vull aspirar a un altre campionat o... Ara és molt aviat, no? Dic qualsevol cosa, però no ho sé. L'altre dia em preguntaven, correràs amb l'1? I dic, bueno, si corro aquest campionat potser sí, però si no corro aquest campionat pues, hauré de portar el 255.
6: El 255 és el teu dorsal. Té més valor també en funció de la rival? És a dir, haver lluitat amb una pilot que té tants títols com Chiara Fontanesi ho fa encara més... que tingui més valor aquest títol?
7: Bueno... Jo crec que amb qualsevol rival, no? Al final totes volen guanyar i entrenen per guanyar, però jo crec que sí, una mica sí que té una mica més de valor perquè al final estàs competint contra una veterana que 6 títols crec que té i molta experiència, no? I al final, pues, haver-lo guanyat jo contra una rival molt important en el món del motocross femení, pues per mi és algo més.
0: Escolta, tu comences a anar amb moto amb 3 anys, si no m'equivoco, te la regalen, i amb 6 ja competies. Ara que ets campiona, la pregunta pot ser absurda, però per què el motocross?
7: Pues la veritat que no ho sé. Al final, jo vaig començar amb una moto de velocitat, amb una Polini d'asfalts, i la veritat que... m'agradava perquè hi havia velocitat i hi havia gasolina, però em faltava alguna cosa, no? I al final el motocross l'has de viure i t'ha d'agradar molt, perquè posar-te en una parrilla amb 40 pilots, plena de fang, quan plou... Bueno, moltes situacions, no? Pues jo crec que és això, no?, el que m'agrada al motocross.
0: I durant bona part d'aquesta trajectòria, imagino competint fonamentalment contra nois.
7: Sí, al final jo des de ben petita, bueno, vaig començar amb els nois i també, bueno, competia amb nois que tenien un any menys més que jo, perquè, bueno, al final entrenava amb el Xevi Colomé i el grup que tenien sempre un any més que jo i ja, pues, corria amb ells i la veritat que, bueno, fins que no vaig saltar al Mundial, sempre amb nois.
6: Mira, el Mundial 2027 ara estava repassant, té 20 proves, la primera és Andalusia, al Monte, el 28 de febrer. Ara estaves dient que potser no correràs aquest campionat, és a dir, quins plans tens a partir d'ara?
7: Bueno, encara no se sap, però bueno, no tinc res firmat amb ningú, ni res, ni ara, bueno, gaudir del títol. Però bueno, aquest any he fet una cursa als Estats Units, i la veritat que ahir el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. I la veritat que m'ha agradat molt. I jo crec que si tinc l'oportunitat i tinc bueno, un bon equip, possiblement, no ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
6: Estàs parlant de motocross als Estats Units o supercross?
7: No, motocross.
0: Daniela, de moment, contents de tornar-te a tenir a casa. Felicitats per aquest triomf i a gaudir-lo.
7: Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.
0: Minut i mig i les 9. Abans d'acabar, la Sònia remata el Tot Costa.
8: Bé, primer de tot, Javier Tebas té la versió premium de Twitter i així pot escriure tuits molt llargs.
0: I l'última paraula, també.
8: I també. Ha respost al Real Madrid, diu que ha llegit el comunicat i que coincideix plenament en una frase, que el president de la Lliga no és l'amo de la competició i el president del Madrid tampoc. I després explica, diríem que respon totes les crítiques del Madrid i acaba dient que no és l'amo de la Lliga ni la gestionarà com si pertangués a un únic club, que respecta tothom i que subordinació a ningú. I explica que una cosa és la neutralitat i una altra cosa és la independència, que és el que té ell per dir el que li sembla.
0: Molt bé.
8: Doncs la resposta de Javier Tebas el dia en què hem entrevistat Cata Coll, el dia abans de l'inici del Barça en aquesta Champions, 4 Champions, vigents campiones, i demà hi tornen contra el París. Ja ho sabeu, podeu sentir la transmissió de la TDG aquí a Catalunya Ràdio i ja han acabat dos partits.
0: Amb la narració del Samurri.
8: Amb la narració del Samurri, sobretot. Han acabat dos partits, Bayern 2, City 2, finalment han empatat, Inter 1, Haken 0.
0: Gràcies, Sònia.
8: Fins demà.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente de la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Víctor Rodríguez del control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Luis, tu creus que Mourinho acabarà la temporada?
9: Puede ser que sí. I?
10: Puede ser que no.
9: Bravo!
11: Estem pendents a aquesta hora d'una incidència a Rodalies. S'ha desprès un fals sostre a l'estació de Fabra i Puig a l'R4. Hi ha 3 ferits lleus. Jordi Canal, què ha passat? Bona nit.
12: Bona nit. Sí, són uns 20 o 30 metres quadrats de fals sostre del vestíbul d'aquesta estació, d'aquells falsos sostres antics tipus encanyissat, que ha caigut just sobre la zona de les màquines validadores. Hi ha, com deies, 3 ferits lleus a qui s'ha traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
11: De seguida ho ampliarem. Bona nit, són les 9.
13: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
11: L'Assemblea General de les Nacions Unides és el principal òrgan deliberatiu d'aquest club de països. En teoria, segons els seus propis estaments, s'hi han de valorar els raonaments que contribueixin a la pau i a la seguretat globals. I és en aquest marc on Donald Trump ha pronunciat, per exemple, la següent frase conté, en pocs segons, una hipèrbola i la hipèrbola contrària.
14: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
11: O tot o res sobre l'Iran i ningú descarta que no sigui ni una cosa ni l'altra. El mateix president que va dir que prendria Groenlàndia fos com fos, avui s'ha mostrat satisfet per l'acord firmat amb Dinamarca i també Groenlàndia, que li permetrà tenir 2 bases militars més a l'Àrtic. També ha deixat anar que Cuba caurà. En marxa l'Assemblea General de les Nacions Unides, l'última amb Antonio Guterres com a secretari general. L'està seguint l'Oriol Serra des de Nova York. Oriol, bona nit.
15: Hola, bona nit. Doncs un Guterres que marxa amb un to força apocalíptic i un Donald Trump que ha comparegut triomfalista, com és habitual, i amb anuncis d'aquells que no semblen fàcils de complir. Un cop més, veu a prop el final de les guerres d'Ucraïna i de l'Iran.
11: L'intent del magistrat català José María Macías d'aturar l'aplicació de l'amnistia en els casos de malversació no ha prosperat. Ara el més previsible és que quedi avalada en el proper ple del 6 d'octubre. Junts ha reclamat aquesta tarda al jutge Llarena que aixequi ja l'ordre de detenció a Carles Puigdemont.
16: Deixar de fer de justicier, si vol fer de jutge, el que hauria de fer és ja anticipar-s'hi, no esperar el 6 d'octubre.
11: Salvador Illa vol impulsar una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys, tant en l'àmbit educatiu com a fora de l'escola.
17: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys.
11: El govern de Salvador Illa vol més paper i menys pantalles. És un anunci que ha coincidit amb la cimera d'intel·ligència artificial que s'està fent a Barcelona amb les principals firmes del sector a nivell global. La Generalitat aposta, de fet, perquè Catalunya aculli grans centres de dades. Podrien arribar a ser 26 més els pròxims anys. Explicarem com són els que ja existeixen de moment, n'hi ha una vintena, i també per què els ecologistes s'oposen, ho han fet avui, davant d'aquesta cimera, els que s'estan projectant. A partir de les 10 entrevistarem Mònica Terribas, que divendres estrena una nova sèrie documental sobre els abusos de l'Opus Dei. Aquesta vegada els protagonistes són els homes. Estem a les últimes hores de l'estiu. Gemma Puig, com començarem la tardor?
10: Doncs mira, començarà quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, però començarà amb temps d'estiu, perquè arriba la tardor oficialment, però de moment aquest dimecres tindrem poques novetats. Sol, alguna boirina matinal i temperatures que al migdia voldran pujar una miqueta més.
11: I com sempre, a partir de les 10, el bloc d'esports, avui que explicarem, Damià Aguilar.
6: Aviam, que comença la Champions femenina de futbol,
11: sí.
6: Que el Bayern de Múnich... hem de dir de Múnich. El Bayern de Múnich i el Manchester City han empatat a 2, que ara a partir de les 9 comencen 3 partits, entre els quals juguen el Madrid i el Paris Saint-Germain. Més coses. Doncs que saps que hi ha un senyor que es diu Javier Tebas, que és el president de la Lliga de Futbol, sí, Professional, que sempre que pot... la clava, no? Sí. I el Madrid, que estan a la casalta perquè tenen la pell molt fina, entre ells doncs ja ara mateix una picabaralla, que si els àrbitres, que si tu, que si jo, etc. És divertida. I després hi ha una altra també molt divertida, que Lamine Yamal i Kylian Mbappé han concedit 2 entrevistes, cadascuna a un mitjà francès, dient que ells es mereixen la pilota d'or.
11: A veure qui acabarà guanyant. Doncs tot això a partir de les 10. Gràcies, Damià.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 9 i 6 minuts, us ho acabem d'explicar d'entrada. Tres persones han quedat ferides lleus en caure'ls al damunt una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. Encara no se saben les causes de l'incident. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat i els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. Tornem a l'estació de Fabra i Puig. Allà hi tenim la nostra unitat mòbil amb Xavi Cussó i Jordi Canal. Jordi, quina és l'última hora aquí?
1: Bona nit. Doncs, sí, com deies, tres persones ferides lleus, però que el SEM, després d'atendre-les aquí, ha traslladat ja a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els ha caigut a sobre part d'un fals sostre del vestíbul, uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix, que ha cedit a la part central de l'estació, on hi ha justament les màquines validadores de bitllets. Quan ha passat, s'ha actuat ràpidament per atendre els ferits, evacuar i tancar l'estació, segons acaba d'explicar el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
2: Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents.
1: No se sap per què ha passat això. Ara toca investigar-ho. De moment, aquesta estació continua tancada. Sembla que això es pot allargar alguns dies i té afectacions en el servei.
2: No ho sabem. Serà el propi personal de Renfe una vegada facin la valoració de quin moment. De moment mantenim la circulació, els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
1: Playà sí que ha descartat que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació tinguin res a veure perquè afecten el paviment i no el sostre.
0: Doncs ens acaba d'arribar la informació, Jordi, que segurament aquesta estació estarà tancada alguns dies més. Tu parlaves de 20 o 30 metres quadrats que s'han desprès. La veritat és que la imatge que hem vist, un cop hi ha hagut aquest despreniment del fals sostre, impacta perquè és això, és una àrea bastant gran,
1: Ho estem veient des de fora de l'estació, a través de les portes. Vull dir que el càlcul és aproximat, però si algú coneix l'estació, hi ha quatre columnes que delimiten la zona central. És justament en aquesta zona i és ben bé la meitat d'aquesta part. Vull dir, jo ho calculo així a cop d'ull, aquests 20 o 30 metres quadrats, i el que deia és que just a sota hi ha tota la filera de les màquines validadores de bitllets, és a dir, que qualsevol persona que en aquell moment estigués o ben no sortint i passant el bitllet per la màquina, doncs li ha caigut això. Sí que és cert que pel que veiem, ja et dic tot això des de la distància, aquell típic fals sostre antic format per canyes entrellaçades i que després es recobria de guix. Molt pesat no és, però vaja, estem parlant de material d'obra que si et cau a sobre i des d'una altura de no et sé què dir, 7 metres potser pot fer mal.
0: Sí, sí, per sort tenim aquestes tres persones que no perillen, que no estan greus, són ferides lleus, però vaja, és un bon ensurt i la imatge del que ha passat és impactant perquè l'àrea afectada és gran. Com dèiem, els propers dies, qui vulgui transitar per aquesta zona s'haurà d'informar les pròximes hores, però segurament aquesta estació seguirà tancada demà. Aquestes són les previsions. Moltíssimes gràcies, Xavi Cussó i Jordi Canal, des de Fabra i Puig. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Les 9 i 10 minuts, Catalunya Nit en directe. La nostra següent parada és Nova York, perquè avui ha arrencat l'Assemblea General de les Nacions Unides amb el discurs de Donald Trump. El president dels Estats Units espera que aviat s'acabi la guerra a Ucraïna. També confia a poder arribar a un acord amb l'Iran, a qui ha amenaçat d'aniquilar si això no passa. Tot plegat, mentre responsables iranians i nord-americans es reunien per parlar d'un possible acord de pau. Més enllà de desitjos, el que sí que ha segellat Trump és l'acord amb Groenlàndia i Dinamarca. Nova York, Oriol Serra, bona nit.
3: Hola, bona nit, Manel.
0: A veure, comencem pels conflictes a l'Iran i Ucraïna. Què és el que ha dit Donald Trump?
3: Mira, d'entrada dir-te que aquest discurs de Trump ha estat molt triomfalista, com acostuma a passar, i aquests anuncis que ha fet avui aquí a Nova York ja els hem sentit en d'altres ocasions. Són aquells anuncis que moltes vegades costen de creure per la seva dificultat i també perquè els fa Donald Trump. Referint-se a la guerra de l'Iran, el seu gran èxit, perquè diu que li ha servit per acabar qualsevol expectativa d'aquell país per obtenir l'armament nuclear. Donald Trump ha vaticinat un acord amb l'Iran per l'endemà de les eleccions al Congrés dels Estats Units. De fet, ha dit o acord o aniquilació d'aquell país.
4: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
3: Segons apunten fonts pròximes a la Casa Blanca, membres de l'administració nord-americana s'han reunit durant 3 hores amb la delegació iraniana a l'ONU. El president dels Estats Units avui també ha tingut una trobada amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. De fet, les delegacions dels dos països continuen reunides. I just abans de l'inici d'aquesta trobada, Trump ha anunciat que Zelensky serà present a la cimera de líders del G20 que el desembre ha de tenir lloc a Miami. I tampoc ha descartat que també i sigui el president rus Vladimir Putin. De fet, durant el discurs davant l'Assemblea General, Trump ja ha avançat aquest missatge d'optimisme.
4: Estem treballant colze a colze amb les autoritats de Rússia i Ucraïna i sé que ho aconseguirem. Passarà més aviat del que la gent es pensa.
3: Evidentment, ho hem d'agafar tot amb pinces perquè, com dèiem, no és la primera vegada que Trump fa aquesta mena d'anuncis i de promeses.
0: Sí, sí, ara mateix pensar que Putin i Zelensky poden estar en una mateixa sala, només això al desembre, ja em sembla molt agosarat, però vaja, és el mateix Donald Trump que ha dit avui que havia acabat amb 8 guerres, veurem si en suma 2 més, la de l'Iran i d'Ucraïna, tant de bo que sigui així. El que sí que ja està firmat, Oriol, és aquest acord amb Groenlàndia i Dinamarca perquè els Estats Units tinguin més presència militar a l'illa.
3: Sí, sí, en la qüestió de Groenlàndia sí que podem dir que qualsevol espurna de tensió ja s'ha apagat. Els Estats Units i el Regne de Dinamarca han segellat l'acord que, de fet, serveix per a renovar el que hi havia durant, o el que hi havia hagut durant dècades, també en termes de seguretat i de sobirania. I Donald Trump ha signat l'acord juntament amb la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, i també del cap del govern autònom de Groenlàndia. Tots subratllen que l'acord donarà més seguretat a Groenlàndia i de retruc a l'OTAN, i que alhora garantirà el dret a l'autodeterminació dels groenlandesos. Escoltem la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
5: Ens assegurem que als adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
3: Per la seva part, Trump ha destacat el desplegament militar nord-americà a l'illa Àrtica.
4: Iniciarem immediatament el procés de desenvolupament d'una important presència militar en els llocs adequats. Construirem 2 bases militars molt importants.
3: La carpeta danesa, doncs, es pot donar per tancada, però la que no està tancada del tot és la... De fet, aquí les coses es poden torçar i molt. Trump ha anunciat que el canvi de règim a l'illa és a punt d'arribar, i en aquest, a l'instant en què ho feia, la delegació cubana s'ha aixecat en bloc i ha abandonat l'Assemblea General.
0: Déu-n'hi-do. Un altre tema que està centrant les discussions i els discursos d'aquesta primera jornada és la intel·ligència artificial. N'ha parlat Trump, però també el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que per cert s'acomiada.
3: Sí, sí, s'acomiada el 31 de desembre i, com explicàvem ahir, doncs, a partir d'ara comencen les travesses i veurem qui el substitueix a partir de l'1 de gener del 27. La intel·ligència artificial, efectivament, és el tema més present als passadissos d'aquesta Assemblea General de les Nacions Unides. Juntament amb l'amenaça cada cop més greu del canvi climàtic i amb els conflictes bèl·lics, lògicament, aquesta és la qüestió que amoïna més el secretari, diguem-ho així sortint, Antonio Guterres. Ha parlat directament del perill que la IA prengui el control als humans.
6: El perill no és la tecnologia, sinó la rendició de comptes. La capacitat tecnològica sense supervisió, l'adopció de decisions sense transparència. I aquest perill no es pot subestimar. Els mateixos desenvolupadors d'aquests sistemes estan llançant el crit d'alarma.
3: Qui també hi ha dit la seva ha estat, esclar, el president dels Estats Units. Ahir en parlàvem. Doncs bé, avui Trump sembla que ja ha tancat l'enquesta que va dir que havia engegat a les xarxes. I ja té triat el nou concepte. Serà superintel·ligència. No vol sentir parlar de la intel·ligència artificial perquè la paraula artificial li fa nosa. Atenció al Donald Trump convertit en tot un filòleg.
4: Utilitzar la paraula artificial fa que sembli una cosa falsa, però no és res fals. És una cosa increïble, però hem d'anar amb compte. A partir d'ara, tots els documents dels Estats Units canviaran per fer servir el terme més acurat, super.
3: D'altres líders, entre els quals el president francès i l'espanyol, han participat en trobades dedicades a qüestions com la intel·ligència artificial i la protecció de la infància. Demà està previst que el Consell de Seguretat de l'ONU es reuneixi per parlar d'aquesta qüestió.
7: Doncs serà un dels temes que tocarem demà a aquesta hora. Gràcies, Oriol, en directe des de Nova York. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.

0: Passant dos minuts d'un quart de deu, un altre dels temes del dia l'hem d'anar a buscar al Constitucional, que ha defensat amnistia als líders del procés per la malversació i apropa aquesta tardor el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar amb l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà, si no hi ha grans sorpreses, el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers. Això ens porta cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què és el que ha dit, Àngels, al Tribunal Constitucional avui?
1: Doncs podem dir que s'ha complert el que estava previst. La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha frenat els plans dels conservadors. Han tombat el criteri del magistrat conservador José María Macías, que insistia a no amnistiar el delicte de malversació. Ras i curt, Macías ha assumit que la seva ponència contrària a amnistiar la malversació no té el suport de la majoria progressista del Tribunal de Garanties i n'haurà de redactar una de nova pel pròxim ple.
0: Un ple que, per tant, pot ser decisiu i que ja té data, eh?
1: Doncs sí, serà el 6 d'octubre i en aquesta nova ponència el magistrat recollirà els criteris expressats per la majoria progressista i en contra del que ell pensa. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i en aquest punt el criteri que adopti el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. És a dir, la resta de recursos d'empara, com ara el del president Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras o exconsellers com Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència que obrirà la porta del retorn de l'expresident a Catalunya.
0: Gràcies, Àngels. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Doncs Junts per Catalunya creu que el pronunciament del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia és una desautorització absoluta. Els jutges del Suprem, que han fet activisme polític, diuen, amb els líders del procés. El número 2 del partit, Jordi Turull, exigeix a Pablo Llarena que aixequi l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont sense esperar el ple que anunciàvem ara del dia 6 d'octubre. Jordi Corbalan, bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
0: Els juntaires respiren optimisme però amb un punt de prudència, eh? Per què?
2: Doncs a la direcció de Junts ja no dissimulen que veuen a tocar la tornada del seu líder, encara que Jordi Turull avisa que amb el Suprem tot es pot torçar.
3: Jo faré de Sant Tomàs. Jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
2: En tot, el número 2 de Junts no amaga la rellevància del que ha passat amb el seu recurs d'empara contra el Suprem.
3: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
2: Turull no s'ha mossegat la llengua amb el jutge Pablo Llarena per demanar-li que no esperi més.
3: S'hauria d'intentar confondre el paisatge, deixar de fer de justicier. Si vol fer de jutge, el que hauria de fer és ja anticipar-se i no esperar el 6 d'octubre.
2: Sobre quan tornarà Puigdemont, el seu advocat Gonzalo Boye ha donat una pista a TV3.
4: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda.
0: Gràcies, Jordi. Per cert, que Esquerra Republicana també ha demanat que no es dilati més l'aplicació de l'amnistia en una piula. El líder dels republicans, Oriol Junqueras, ha afirmat que ja no hi ha excuses perquè els tribunals, diu, acatin les sentències europees. Nosaltres anem ara cap a Brussel·les. Perquè allà diversos socis europeus han criticat el govern espanyol per voler vincular l'entrada de nous països a la Unió Europea amb el fet que abans es reconegui el català com a llengua oficial. Alemanya, Suècia o Lituània han rebutjat aquesta nova estratègia de Madrid avui en una reunió de ministres comunitaris. A Brussel·les hi tenim el Bruno Forte Amires. Bona nit, Bruno.
5: Hola, bona nit.
0: A la trobada dels ministres europeus només han parlat de l'oficialitat del català durant 7 minuts i han liquidat el tema sense arribar a cap acord i, evidentment, ni tan sols cap votació.
6: Sí, sí, avui ha tornat a quedar clar que serà difícil d'aconseguir un consens per reconèixer el català. Ara, el govern espanyol diu que el català hauria de ser llengua oficial abans que països com Montenegro o Albània entrin a la Unió Europea. Però a l'hora de la veritat, Madrid evita aclarir si està disposat a arribar fins al final, bloquejar l'adhesió d'aquests països per forçar el reconeixement del català.
7: Espanya confia que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes
5: antes de que s'incorporen altres estats membres a la Unió Europea.
6: Sigui com sigui, aquest nou argument fa enfadar alguns socis europeus. Suècia creu que Espanya s'equivoca quan barreja coses diferents.
7: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
6: Alemanya també es nega a supeditar l'entrada de Montenegro o Albània al fet que abans es reconegui el català.
8: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i, en aquest sentit, demanaria una mica més d'esperit europeu.
6: Berlín sempre ha estat un dels grans obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. El govern alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les diferències. Per ara, sense resultats.
0: Sí, i no sé si Albània i a Montenegro deuen estar gaire contents. En fi, gràcies, Bruno. Bona nit.
6: Adeu, bona nit.
0: Set minuts i dos quarts de deu. Avui hem sabut que el govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. Ho vol fer en l'àmbit educatiu, però també a fora, per intentar pal·liar-ne els efectes a la societat i encara més en plena crisi educativa. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, el dia abans de comparèixer al Parlament. Demà haurà de retre comptes pel desgavell de les proves PISA. Maria Costa, bona nit.
9: Bona nit. El Departament d'Educació, de fet, ja va donar les primeres pistes just abans de començar el curs. Avui el govern ha fet un pas més en aquest sentit. El president ha avançat les primeres mesures. La principal, que la prohibició de la intel·ligència artificial fins als 14 anys estigui reflectida en un marc legal, que sigui de fet una llei, un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
10: Puguem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent, que no tingui vocació de continuïtat, i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències i del nostre àmbit de responsabilitat en llei.
9: També reforçar la lectura, que sigui un hàbit social i que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles.
0: Aquí tenim de context també aquest diagnòstic que el govern ha presentat avui després d'actualitzar la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència i l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. Quins perills ha assenyalat concretament?
9: Doncs després de revisar 700 articles científics, assegura que els efectes ja comencen entre els 0 i els 6 anys. Per exemple, problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries, uns símptomes que s'amplien encara més durant l'adolescència, en què un de cada quatre adolescents té addicció a internet. Els joves passen, de fet, de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7. Dediquen 2 hores al dia només a les xarxes socials. Ho explicava Lluïsa Conejos, que és subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
11: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
9: I una altra dada, Manel, i és que, atenció, perquè el mòbil cada vegada arriba més aviat, abans dels 11 anys. De fet, més del 80% dels nens i nenes aquesta edat ja en tenen.
0: Doncs aquí hi havia propostes per aplicar tant a fora de l'escola, però també a dintre, i aquesta tarda s'ha fet la primera reunió del Consell d'Educació de Catalunya, que és l'espai en què s'ha de debatre i abordar les millores que necessita el sistema educatiu català. Oriol Pujadó, bona nit.
12: Què tal, Manel? Bona nit.
0: D'entrada, qui forma part del Consell?
12: El Consell hem d'explicar que és un òrgan consultiu que representa, doncs, els mestres, els docents, alumnes, famílies, el món local, també les patronals, i és qui ha rebut l'encàrrec del president Salvador Illa d'abordar les reformes necessàries per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants després de les últimes dades de l'informe PISA. Aquesta tarda, com deies, s'ha fet aquesta primera reunió amb aquest encàrrec sobre la taula. Des de l'USTEC recorden, però, que el debat obert sobre les millores del sistema educatiu català no ha de tapar les reivindicacions que mestres i professors estan fent al departament i que els van portar a tot un seguit de jornades de vaga el curs passat i també a fer vaga la primera primera jornada de curs d'aquest any. Andreu Mumbrú és un dels portaveus del sindicat.
13: Aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
12: També el sindicat de professors de secundària mostra molts dubtes sobre la utilitat d'aquest debat en el Consell. Ignasi Fernández és el secretari del sindicat.
14: Jo sóc pessimista totalment de que el Consell d'Educació de Catalunya vingui a arreglar alguna cosa. És que clarament no li veiem. O ens hi posem de posar el coneixement i a transmetre coneixement com a objectiu de l'educació, si no, no es compleix amb aquesta finalitat. O aquí ja podem plegar.
12: El Consell ha de tenir enllestides al mes d'abril les propostes de millora que dirigirà el govern.
0: Gràcies, Oriol. Està clar que vivim en un moment en què, per una banda, fa por els perills que pugui representar la intel·ligència artificial i, per l'altra banda, també des de determinats sectors fa por quedar enrere en un terreny en què és tan potent i que pot representar també tantes coses en el futur. I el cas és que això coincideix amb la AI Summit, que és aquesta cimera sobre intel·ligència artificial que s'està fent avui i demà a Barcelona amb els representants de les principals companyies que estan en la cursa del desenvolupament d'aquesta tecnologia. Doncs bé, la Generalitat ha aprofitat la trobada per a defensar la seva aposta per convertir Catalunya en un pol d'atracció d'aquesta tecnologia i per crear grans infraestructures com la gigafactoria de Móra la Nova. A més, el govern ha identificat fins a 26 projectes potencials de centres de dades. Així ha defensat l'aposta de l'executiu el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort.
15: En aquesta voluntat i aquesta ambició de ser un pol digital al sud d'Europa i fer-ho des d'un ús actiu i responsable. Estem parlant no només de tecnologia, i en aquí el paper de la Generalitat i de Catalunya en el seu conjunt té un paper de lideratge clau.
0: Doncs el cas és que n'estem parlant molt recentment de tot això de la intel·ligència artificial i d'aquests centres de dades com el de Móra la Nova, o ja veurem si n'hi ha 26 més, però el cas és que a Catalunya ja n'hi ha una vintena que estan funcionant i volem saber una mica com són, com estan treballant i què representen. Un d'ells és Oxygen Data Center. És un centre de dades que està instal·lat a Sant Cugat del Vallès des de fa 3 anys i el seu fundador i CEO és el Benjamín Rovira, que ens està escoltant ara mateix. Bona nit, Benjamín.
16: Bona nit i gràcies per la trucada.
0: A vosaltres per atendre-la. D'entrada, haurem de començar pel més bàsic, perquè en parlem molt i segurament molts de nosaltres no tenim clar exactament què és un centre de dades. A què es dediquen vostès?
16: Val. Jo penso que la definició més adequada d'un centre de dades seria la d'un espai resilient que compleix amb totes les necessitats de mercat a nivell d'infraestructura segura, sostenibilitat i amb capacitat energètica sumat a un fort compliment normatiu per acompanyar la transformació digital del teixit empresarial. I a què ens dediquem? Doncs som una empresa de serveis. Treballem projectes per ajudar els nostres clients en les seves necessitats digitals.
0: Entre aquests clients, per exemple, qui hi ha? O sigui, quins hem d'imaginar? Perquè quan parlem de la intel·ligència artificial, ara no sabem, per exemple, si els clients vostres es dediquen a això, és a dir, si Google ja fa servir els vostres, el vostre centre, o no, us dediqueu a doneu servei a altres empreses. A qui doneu servei?
16: Nosaltres som una companyia molt abocada a ser companys de viatge del mercat de territori. Google, Azure i altres, Amazon, tenen un altre model de negoci. Nosaltres acompanyem en la transformació digital el nostre client i l'acompanyem amb infraestructures, com et deia, segures i que poden complir amb una sèrie de requeriments que molts cops és complexa que les empreses... Fixeu-vos, nosaltres estem al Vallès, bueno, estem al Vallès, al Bages, a Sant Fruitó de Bages. Les empreses, és molt complex que vinguin a les tècniques similars a el que tenim nosaltres, no? El negoci de Google i Amazon potser està més basat en què ells donen els serveis i necessiten espais amb metre quadrat, que no és el nostre cas.
0: Vosaltres, per exemple, doneu servei aquí a algú que vulgui emmagatzemar moltes dades en un núvol o quin tipus d'empresa? Què...
16: Administració públic, privat, sector regulat. Nosaltres com a companyia estem acompanyant molt el que està dient Europa, i ens hem basat i hem escoltat totes aquelles companyies de sector regulat, ja sigui administració pública o privat, perquè creiem que és un sector que necessitarà un acompanyament en els pròxims anys molt fort. A més de la PIME catalana, Manel. O sigui, la PIME catalana la tenim al costat i, com et deia, som una empresa de serveis, amb el que ens agrada moltíssim agafar tot el nostre know-how i compartir-lo amb les empreses de territori per tal d'ajudar-los a fer aquella transformació digital que et comentava.
0: Com ens hem d'imaginar les vostres instal·lacions? Com és el vostre centre de dades?
16: Bueno, el de Sant Cugat, nosaltres ara mateix tenim una plataforma amb tres centres de dades, una a Sant Cugat, l'altra a Sant Fruitós del Bages i una altra a Barcelona, i amb això fem el que es diu una regió. Per ser el més resilients possible. El que busquem és tenir entorns molt segurs. En el cas, per exemple, de Sant Cugat, és un centre de dades molt gran, aproximadament té uns 10.000 metres d'infraestructures, i imagina't dues sales, un tipus de sala blanca, podríem imaginar, un laboratori, on s'emmagatzemen uns armaris negres, normalment, on s'hi posen els que tots coneixem com a ordinadors servidors o elements per emmagatzemar dades. Llavors, aquests espais estan fortament climatitzats i també molt acompanyats de la part energètica i amb un ADN molt sostenible. Que, com et deia, això és molt complex de tenir-ho, que les empreses ho tinguin a casa seva.
0: Una de les crítiques que es fa als centres de dades, els que existeixen o els que es volen projectar o aquests que seran més grans, és el consum energètic, que es requereix una gran quantitat d'aigua, per exemple, per refredar-los. Com funciona el vostre en aquest aspecte?
16: Parlant del nostre en concret, nosaltres treballem amb un circuit d'aigua tancat i imagina't una gran piscina que amb unes mecàniques i unes bombes va fent que l'aigua sempre estigui en un circuit tancat i no tenim més consum d'aigua que de tant en tant, quan fem manteniment, tenim que ens connectem. De fet, ens connectem fent venir una cuba externa amb una aigua tractada i, de fet, ens connectem al municipi. Llavors, sí que és veritat que està molt identificat que som grans consumidors d'aigua i energia. Jo em faig una pregunta. En el nostre cas, ja t'he contestat que l'aigua és un circuit tancat i l'energia, molts cops... jo vinc del món de l'enginyeria i molts cops he escoltat allò de grans indústries que tenen sales tècniques, no? Imagina't al Vallès quantes empreses hi ha que tenen sales tècniques que no és el seu negoci, la sala tècnica. En realitat és un mal necessari que tenen que tenir per poder...

0: La casa és així o no és ben bé així?
1: No, no, el nostre cas no és així perquè, com et deia, tenim un circuit tancat. Però, fixa't, això portat a la intel·ligència artificial, jo m'ho miraria amb un altre prisma. Com ens ajudarà la intel·ligència artificial en projectes de sanitat? Com avançarem? Nosaltres som una companyia, com t'he dit, de serveis, que a més treballem molt l'àmbit tecnologia i intentem tenir un model d'estratègia que va mirant una mica endavant, no? Quan mires una mica endavant i veus les capacitats que té la intel·ligència artificial per ajudar-nos a la població, de forma transversal, òbviament, Manel, el ChatGPT et fa una caricatura en un moment, no? I a darrere hi ha un centre de dades. Però quan jo, ara mateix nosaltres estem veient projectes, fixa't, ho porto a sanitat, projectes on la intel·ligència artificial ajudarà a tenir casos clínics amb més ordre o fins i tot ser més predictius, no? Això és un valor segur? No, però ens ajudarà moltíssim. Jo prefereixo veure-ho com un prisma de que ajudarà la població i després, òbviament, ja veurem si es pot regular o no en algun moment a l'ús d'aquestes coses, no? Fa un moment deies, no, d'educació, el tema del mòbil és supercomplicat. Regular el tema del mòbil serà molt complexa regular el tema de la intel·ligència artificial, però posat en una balança jo crec que ens ajudarà molt més, tindrà un valor més positiu que no pas tan negatiu.
0: Doncs és en Benjamín Rovira, que és el fundador d'Oxigen, que és un dels centres de dades que ja existeixen a Catalunya. Gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
0: El cas és, però, que hi ha determinats sectors que els preocupa el que pugui passar amb la proliferació d'aquests centres de dades o d'altres de més grans que es volen projectar avui, on es feia aquest congrés de la intel·ligència, aquesta cimera de la intel·ligència artificial, al World Trade Center. A les portes s'hi han manifestat un centenar d'entitats que es mostren crítiques amb aquesta instal·lació dels centres de dades. Allà hi havia, per exemple, la Clàudia Bosch, que és responsable de la campanya electrònica justa de Setem Catalunya. Bona nit, Clàudia.
2: Bona nit, Manel.
0: Vosaltres us oposeu a aquests projectes de centres de dades? Per què?
2: És que s'ha de fer un matís, no? Com ha explicat el company, el Benjamín, no és el mateix un centre de dades més petit, no? Que són els que hem vist que tenim ja a Catalunya, amb aquests centres de dades hiperescalars, no? Que anomenem megacentres de dades, no? És un altre tipus de centre de dades molt més gran, no? Que es farà servir no per un emmagatzematge de dades, sinó per entrenament de models, per intel·ligència artificial, etc. Per tant, no ens oposem als centres de dades per se. Aquí hem de fer una aclaració. El que ens oposem és que el govern de la Generalitat estigui fent una planificació de desplegament de 26 megacentres de dades quan sabem que és un sector que té una opacitat increïble, no? Perquè hi ha moltes empreses del Big Tech, com ha mencionat doncs, Google, Amazon Web Services, etc., que són molt opaques. Hem vist que en els processos d'instal·lació d'aquests megacentres, com ha passat al cas de l'Aragó, hi ha hagut molt poca participació democràtica i que després també veiem que les previsions que fa el govern són problemàtiques, no? Tenim persones expertes, enginyers, ambientòlegs, que bueno, doncs han seguit una mica el cas de l'Aragó, han vist una mica el pla de la Generalitat i han calculat, no? Doncs que si s'implantés si es fes aquest desplegament de 26 megacentres de dades, això entra en conflicte amb els recursos del territori, no? Parlem d'energia, parlem d'aigua i parlem de sol. I aquí hi ha el que diríem els impactes a nivell local, però també hem de pensar que estem parlant d'una infraestructura que té un impacte global, no? O sigui, al final, l'electrònica és un dels sectors on trobem més esclavitud moderna, és un dels sectors que està, bueno, que estem substituint unes infraestructures dependents de combustibles fòssils per unes infraestructures dependents de minerals crítics, etc. I després hi ha tota la vessant dels residus electrònics. Per tant, té aquesta doble dimensió, no? Dels impactes a nivell local i els impactes a nivell global.
0: Vosaltres demaneu una moratòria de moment, eh?
2: Clar, perquè el que pensem és que

0: per fer aquesta planificació s'hauria de tenir en compte la veu de la societat civil i dels territoris afectats. No es pot fer un desplegament com aquest, que serà determinant per molts territoris. No volem que passi com ha passat amb altres macroprojectes, on doncs, finalment hi ha municipis i zones de Catalunya que es converteixen en el que anomenem zones de sacrifici, no? Que són, doncs, àrees una mica més despoblades, que al final s'instal·len, doncs, aquests tipus de projectes, doncs, que poden ser altament contaminants, o en aquest cas els consumidors d'energia, d'aigua i de sol. Que és veritat, el Benjamín té raó, que es poden fer que siguin més eficients, però hi ha un tema que dona, hi ha un punt que, per molt eficient que tu siguis, hi ha un límit de recursos. O sigui, per molt que els centres de dades que es planifiquin siguin eficients, tenim una energia limitada i tenim una aigua limitada, no? O sigui, s'ha de pensar en consums totals, s'ha de fer una planificació, i el que veiem és això, que d'una banda entra en conflicte amb la llei de canvi climàtic, amb el PINECAT i la producció de renovables. O sigui, no podem permetre que l'energia renovable que no tenim i que hem de produir a futur se la mengi la indústria dels megacentres de dades, perquè aquesta energia renovable la necessitem per descarbonitzar altres sectors. I també no podem permetre que el sol que necessitem per sectors molt vulnerables com l'agricultura, doncs, quedi també eclipsat doncs, per parcs solars que alimentin només megacentres de dades, perquè al final el que critiquem, no, és que es facin inversions de diners públics que no vagin al servei de les empreses catalanes o de la sobirania tecnològica del país, sinó que al final estan responent a les necessitats dels mercats globals. O sigui, al final aquests megacentres de dades, doncs, venen aquesta capacitat de computació a empreses estrangeres del Big Tech. I això és el que no volem. No volem que Catalunya sigui el lloc on s'instal·lin tots aquests megacentres que seran explotats per empreses de l'oligopoli de la intel·ligència artificial. El que sí que volem és una intel·ligència artificial al servei de les persones i del territori. Com bé ha dit, és que té molts usos molt bons per moltes coses, però és un tema de model. El que critiquem és el model, el com s'està fent, el per qui, el com i el per què, no?
1: Clar, o sigui que no negueu la tecnologia, perquè molta gent podria pensar que quedarem enrere en un terreny tan important, sinó en implantar aquests grans centres que donen servei a empreses que igualment estan instal·lades a altres llocs. Doncs queda clara la postura també de Clàudia Bosch i d'aquestes entitats que avui s'han manifestat davant d'aquesta cimera d'intel·ligència artificial que s'està fent a Barcelona. Gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
0: Gràcies. Adéu.
1: Poc més d'un minut i mig i arribarem a 9:45. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
2: Catalunya nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
6: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: Les dones, segons els estudis, tenim millor olfacte que els homes. Aquest dijous en parlarem a Les Dones i els Dies, segur, perquè coneixerem a Cèlia Guibarch, una dona que es dedica a fer perfums, no només dels que ens posem per fer bona olor, sinó d'aquells que s'afegeixen al sabó per sentir la famosa olor de net.
6: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
7: Destapeu-vos les orelles per sentir-nos a nosaltres.
2: Som 3CAT.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som
3: 3CAT.
2: Catalunya nit.
1: Ah. En punt 3 quarts de 10, avui es tanca la campanya electoral al Marroc, que demà vota en unes eleccions legislatives on, malgrat la manca d'enquestes, no hi ha perspectives de canvi. Poc s'ha debatut sobre la crisi migratòria, l'atur juvenil, la corrupció o l'autoritarisme en un model d'estat on el rei es reserva el nucli del poder. Això facilita l'abstenció, que podria superar el 50%. Tenim un enviat especial a Rabat, és el Nando Zanoguera. Bona nit.
3: Bona nit. La taxa de participació serà la clau per interpretar el resultat de les eleccions de demà. El malestar de la joventut ha protagonitzat aquest últim any l'actualitat del Marroc, però només un 4% de joves de 18 a 24 anys s'ha inscrit per votar. El partit centredretà RNI, amb el magnat Aziz Ahanouch, aspira a repetir victòria, però el liberal PAM, apadrinat pel soci de govern i ministre i president també de la Federació Marroquina de Futbol, Foussi Lekja, també. Malgrat la migració no forma part del debat, les xarxes bullen amb la possibilitat d'un nou assalt a Ceuta demà, coincidint amb les eleccions. Organitzacions de defensa de menors i famílies treballen per alertar els joves que la migració irregular no és la solució. Maria Messaadi, coordinadora de projectes de l'associació APISF.
8: Los menores no saben lo que se van a encontrar cuando llegan allí. Piensan que es como el Dorado. Y no es así. Nosotros, desde nuestra asociación, desde las propias autoridades y instituciones públicas de Marruecos, siempre se intenta sensibilizar a los menores en las escuelas, las instituciones, en las ONGs, en todo, sobre los riesgos que acarrea una migración irregular.
3: Però Saadi també lamenta els discursos d'odi que venen d'Europa.
8: Veo que esos son los mensajes de odio que están llegando ahora y utilizando ciertas palabras que no se deberían utilizar, pues, para hacer daño y para hacer que Europa cada vez sea menos tolerante y más radical.
3: Els col·legis obriran a les 10 del matí i tancaran a les 9 de la nit, hora catalana, i s'espera que els resultats es faran públics de matinada.
1: Doncs precisament avui Pedro Sánchez ha admès per primer cop deficiències en el control de fronteres del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. Ho ha fet en una entrevista amb la CNN. El president espanyol diu que ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà. És possiblement la vegada que ho ha dit de manera més clara i contundent.
9: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
1: Doncs sobre les eleccions al Marroc i la crisi de Ceuta hi posa la mirada el Jordi Amat.
10: Durant les darreres setmanes ha circulat el rumor que demà es podria produir una entrada massiva d'immigrants irregulars a Ceuta. Com va succeir els dies previs al 30 i el 31 de juliol, a les xarxes socials han aparegut missatges anunciant que podria reproduir-se un episodi com aquell. Un episodi tràgic per les vides perdudes al mar i amb unes repercussions socials, polítiques i diplomàtiques que encara coejaran durant unes setmanes. Aquesta vegada, tanmateix, sembla improbable que la crisi es repeteixi. Tant a la banda de la frontera espanyola com a la marroquina ha augmentat molt, moltíssim, el contingent policial per taponar l'accés a la ciutat autònoma. Ara bé, si de nou fossin desenes de milers de persones les que conjuntament decidissin provar de fer el salt, com podria aturar-se d'una manera efectiva? Què es faria? Incomoda fer-se aquesta pregunta, però en últim terme és inevitable formular-se-la. Fa anys, concretament el 2005, 600 persones van provar de saltar la tanca per entrar a territori espanyol. Per evitar-ho, les policies van disparar i van matar 5 persones. Com no pot ser d'una altra manera, les condemnes internacionals als fets es van encadenar, i especialment el Marroc va donar una imatge pèssima com a gran subvencionat per evitar la immigració irregular des del seu territori. L'altra cara de la moneda és la passivitat còmplice del Marroc davant la multitud del 30 i el 31 de juliol. I és que hi ha realment alguna fórmula decent quan es produeix un episodi com aquest? Em temo molt, per desgràcia, que la resposta honesta és que no.
2: Avui també és notícia. Marc Güell.
11: 10 minuts i arribarem a les 10. El cap d'informació dels Mossos, Carles Hernández, ha defensat la presència de dues agents d'incògnit a l'Assemblea de Docents i ha rebutjat demanar disculpes. Això malgrat que la consellera Núria Parlon sí que ho va fer quan va admetre que tot plegat va ser un error, Maria.
12: Ho ha dit aquesta tarda la Comissió d'Investigació sobre Infiltracions Policials al Parlament. Hernández assegura que no va ser una infiltració i defensa que en cap cas està desautoritzant la consellera Parlon.
13: que en cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap drets. Jo he dit que les agents van entrar sense mentir. Quan van ser descobertes, van intentar sortir d'allà garantint la seva seguretat i van mentir.
11: Sílvia Orriols atribueix a una errada el fet que Aliança Catalana hagi demanat retirar la sanció contra Vox per haver titllat Lluís Companys d'assassí Alba Barbosa.
14: En una piulada, la líder del partit ha dit que la seva companya al Parlament, Rosa Maria Soberana, s'ha equivocat a la Junta de Portaveus d'avui i que la formació no tolera l'acusació contra el president Companys. L'embolic ha començat quan el portaveu de Vox, Joan Garriga, precisament contra qui va dirigit l'expedient sancionador, ha donat les gràcies a Aliança per haver-li fet costat.
15: Agraïm el suport que hem rebut del Partit Popular i d'Aliança Catalana. La resta no.
14: Amb tot, però, els tràmits perquè la cambra, el multi, continuen.
11: Més coses, el govern espanyol demana al jurat popular que absolgui Begoña Gómez i declari innocent la dona de Pedro Sánchez, que asseurà al banc dels acusats per tràfic d'influències i malversació. El PP hi veu una mostra més d'ingerència de l'executiu a la justícia. Sentim la portaveu de l'executiu, Elma Saiz, i la popular, Esther Muñoz.
16: Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia y, en este caso, hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
17: Es que a lo mejor el gobierno preferiría un juzgado en el que estuviese de magistrados Robles, Marlaska, que juzguen ellos, que esos sí que son realmente imparciales. No les va bien nada.
11: I la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici, Txell Garriga.
12: Sí, tot i que a primera hora i en roda de premsa el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, apuntava que només se'n veuria afectat un bloc. El Núñez i Navarro era la proposta de mínims de la constructora que més tard el temple ja ha matisat. El sentim.
18: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
12: Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament.
19: No quiero ir. No quiero verle.
20: Clara, es tu padre.
19: ¿Mi padre? No tengo padre desde los 12 años. Además, que es que a mí que se esté muriendo me da igual.
21: Vamos a ver, Diana no me dijo que se esté muriendo. Me dijo que estaba...
1: Eduard Fernández ha presentat la seva candidatura a la Conxa de Plata al Festival de Cinema de Sant Sebastià, precisament fa 10 anys, que ja es va endur el premi a millor actor per El hombre de las mil caras. Aquest cop hi opta per El mal padre, de Roberto Bueso, que avui ha entrat en competició. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga, bona nit.
22: Bona nit.
1: Així que, creus que té possibilitats l'Eduard?
22: Jo crec que moltes. Eduard Fernández, com ja ens ha demostrat reiteradament els últims anys en films com El 47, Marco, Mediterráneo, va sobrat. I en aquesta producció valenciana, El mal padre torna a crear un personatge molt atractiu, però en aquest cas també molt desagradable.
23: Una de les dificultats que jo tenia era fer un tio que de tant en tant diguessis, hòstia, això pica, no? I està bé fer-ho. Un actor generalment sempre ens volem salvar, el personatge i tal, i no, realment és un tio xungo, no? Jo crec que és un mal pare que té un ego descomunal, aquest home, no? Gran hedonista, i no tenia en compte la família, i ell volia triomfar. Que tothom l'escoltés, tothom l'admirés, no? Aquests intel·lectuals ex d'esquerres que tiren cap a la dreta, que ens sonen una miqueta a tots, no?
22: Això sí, al mateix temps ha buscat l'equilibri perquè no generés un rebuig absolut.
23: Llavors aquí la dificultat estava entre fer un tio desagradable que estones ho és i que l'espectador no digués, hòstia, me'n vaig al cine, no? Que alhora seguís tenint una empatia, no? Un magnetisme, no? Ser molt xungo, però alhora que tingui un sentit de l'humor que de vegades té gràcia, com era el repte de la pel·lícula, de tenir un cert humor i que tot estigués equilibrat. Això estava al guió ja. Jo diria que és una pel·lícula honesta.
22: Per tot això ens ha confessat que s'ho ha passat pipa interpretant aquest mal pare, fent veure que té una malaltia terminal i que, curiosament, es diu Santiago Balmes, igual com el líder del grup Love of Lesbian.
23: Sí, jo m'ho passo molt bé amb la veu
24: última, sense aire, no?
23: Que és dolorosa aquella. Jo quan em veig allà dic, hòstia, no sé, avui la Greta quan la vegi... Nya, nya, dirà, papa, un mal tabac, diu, hòstia, això... Però es pot ser que passi avui.
25: La petite fille chante sainte nuit.
1: I també has parlat amb Albert Serra, que és a Sant Sebastià per un doble motiu.
22: Sí, ha presentat 16 momentos de mi vida, la gravació d'un concert de la diva alemanya Ingrid Cavan, que ha dirigit ell mateix, i Roques Roges, de Bruno Dumont, que ha produït i que participa a la secció Zabaltegui. El concert de Cavan és una gravació fosca i tenebrosa que destaca sobretot la veu i la presència de la que va ser musa de Fassbinder, però en declaracions a Catalunya Ràdio ha confessat que ha estat un projecte puntual i que no vol rodar més concerts. Ell està ara centrat en llestir l'esperada Out of This World, la seva pròxima pel·lícula de ficció, que assegura que estarà a punt l'any vinent.
0: Coses de Palacio van despacio i tot el bo es fa esperar. Sí que puc garantir que serà molt bona, que serà d'entrada la pel·lícula més original de l'any, ja t'ho dic ara, amb els actors més bons, també t'ho dic ara, amb la millor escena final de tot el cinema recent, també t'ho dic ara, què més vols? Amb totes aquestes promeses val la pena esperar una mica més, no?
22: Tot apunta a que podria ser seleccionada pel Festival de Cannes del 2027.
4: La història d'amor entre Paris... El formós.
1: I el Lliure de Gràcia acull l'estrena de Tot fent la vella Helena. La vista la Marta Vives.
5: Després de viure literalment dues setmanes al Lliure de Gràcia i portar a l'extrem el que és ser una comunitat, Miquel Masfiol i la seva trup Col·lectiu Miserable han estrenat la seva versió de la vella Helena. Només entrar al vestíbul els vestigis d'aquesta experiència.
6: Entro al Teatre Lliure de Gràcia i em trobo uns cartrons que tapen, diguem, el finestral i em trobo una tenda de campanya just a l'entrada amb uns matalassos i uns materials de pintura.
5: Era només l'avançada d'una aventura a mig camí entre l'homenatge i el deliri. Masfiol ha passat pel Turmix, la vella Helena del 79, i d'això n'ha sortit un batut ple de memòria, llegat i reivindicació, però també molta mala llet i ironia, i amb referències constants al teatre actual i als seus protagonistes que han causat les riallades del públic que ha rebut així l'estrena.
7: Divertida, irreverent,
8: risc. O sigui, s'han arriscat d'una manera que, de debò, o sigui, queda molt antic, però hem trencat el barret perquè, uf!
26: Que són uns punquis i alhora també és... m'ha commogut.
27: I difícil, perquè era un repte important per ells, jo crec.
28: Molt diferent del que vam veure l'any 79. Clar, hi havia l'any Seran, era un altre registre, però molt bé, molt bé.
5: Entre els espectadors, alguns dels històrics fundadors del Teatre Lliure, Imma Colomer, Lluís Omar, Toni Sevilla i Montse Alcanyí. Emocionant han estat els aplaudiments a ells en el començament d'una obra que celebra amb nostàlgia els temps passats, però alhora apunta que encara està tot per fer.

0: Oh, quin moment, quin moment. És l'última connexió que fem amb la Gemma Puig aquest estiu del 2026. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. Avui era fàcil, eh?
0: Sí.
1: És la cançó de Vivaldi, que es diu La tardor. Perquè sí, és l'última, perquè avui quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, doncs començarem oficialment la tardor. Tot i que demà tindrem un dia d'estiu, però sí, estarem dins de la tardor ja. Tindrem pocs canvis. De moment aquesta tardor no es notarà gaire. Tornarem a tenir temperatures altes, tornarà a fer calor al migdia, fins i tot una miqueta més que no pas aquest dimarts, amb molts pocs núvols, alguna boirina, alguna banda de núvol prim al vespre. Per tant, una tardor que de moment serà una mica estiuenca i així es mantindrà uns quants dies més. Però sí, estarem a la tardor i, per tant, comencem aquesta nova estació astronòmica.
0: Doncs va, que acabi d'anar bé l'estiu, a gaudir-lo fort, el que queda d'estiu, i que tingueu tots bona entrada a la tardor. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit.

0: El Premi Ondas de l'any passat al millor documental o sèrie documental de televisió va ser per al Minuto Heroico, que retratava el calvari que van patir moltes dones a l'Opus Dei. Va ser una feina dirigida per la periodista Mònica Terribas. Doncs divendres hi torna. Estrena el que podem considerar una segona part. Ara els protagonistes són homes que també van patir molt en aquest paraigües de l'Opus Dei. De seguida tindrem aquí amb nosaltres al Catalunya Nit la Mònica Terribas. I a continuació escoltarem la nostra economista, la Mar Reguant. Cada 15 dies ens comenta algun concepte del món econòmic i tot seguit el relaciona amb alguna notícia de l'actualitat. Doncs bé, aquesta setmana ens parlarà d'externalitats i de l'ampliació de l'aeroport del Prat. No patiu, que aquí es tracta d'entendre-ho un cop s'hi posi ella, i de seguida la tindrem amb nosaltres. Abans de tancar edició, espiarem quina portada preparen demà a la redacció del diari Ara mateix, i tancarà el Catalunya Nit el Cristian Segura. Doncs som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Però d'entrada, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 22 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge. I, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents.
3: S'arribarà a un acord amb l'Iran o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
4: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política.
5: Jo, fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
6: Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso, hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
7: Es que a lo mejor el gobierno preferiría un juzgado en el que estuviese de magistrados Robles, Marlaska, que juzguen ellos, que esos sí que son realmente imparciales. No les va bien nada.
8: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
9: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. Demanaria una mica més d'esperit europeu.
10: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14.
11: Derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys amb les mobilitzacions.
12: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap drets.
13: En aquesta voluntat i aquesta ambició de ser un pol digital al sud d'Europa i fer-ho des d'un ús actiu i responsable. La Generalitat i Catalunya en el seu conjunt té un paper de lideratge clau.
14: Ara mateix nosaltres estem veient projectes on la intel·ligència artificial ajudarà a tenir casos clínics amb més ordre o fins i tot ser més predictius, no? Això és un valor segur? No, però ens ajudarà moltíssim. Jo prefereixo veure-ho com un prisma de que ajudarà la població i després, òbviament, ja veurem si es pot regular o no en algun moment l'ús d'aquestes coses, no?
15: No ens oposem als centres de dades per se. El que ens oposem és que el govern de la Generalitat estigui fent una planificació de desplegament de 26 megacentres de dades amb, quan sabem que és un sector que té una opacitat increïble.
16: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.

0: Catalunya nit.
1: Deu i pràcticament 7 minuts. Damià Aguilar, bona nit.
2: Bona nit, Manel.
1: El Barça, actual campió de la Champions de futbol, debuta demà a la competició 2026-2027 i serà, evidentment, també a l'antena de Catalunya Ràdio.
2: Sí, és un partit a les 9 del vespre. La TDG començarà a 2:15. És un Barça-París. El tècnic Pere Romeu diu que són favorites.
3: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
2: També ha dit Pere Romeu que aquest any amb la diàspora coneixerem moltes jugadores o joves que fins ara no havien tingut tants minuts. Demà podria tornar Irene Paredes, són dubte Kika Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui l'Aitana. Al tot costa han entrevistat la portera Catacoll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
4: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixes, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquesta equip.
2: La mallorquina ha exposat quin creu que serà el podi per la pilota d'or femenina. Escolteu
4: bé.
2: No
4: patir que guanyés. Crec que la Patxo també va fer un any increïble l'any passat. També la ficaria i Alexia Botella.
2: Bé, ella diu...
4: Aquests seria tres jugadores que m'agradaria.
2: Ella diu Patri, després no s'entén bé Pajor i després diu Alexia. Per tant, que quedi clar que ella diu que el podi seria Patri Guijarro, Pajor i Alexia. I avui ja tenim 5 partits de la fase Lliga de la Champions femenina. Definitius, Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0. Aquest és un equip de Suècia. I en joc, que diria que sí, ha començat les segones parts. Arsenal 0, Kiu 0, aquest és un equip de Dinamarca. Juventus 0, Benfica 1 i Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 0. També acaba de començar la segona part.
1: Pel que fa al Barça masculí, si a l'entrenament d'avui haguéssim volgut fer partit de futbol, no és que no haguéssim pogut fer 11 contra 11, ni 11 contra 0.
2: No, hauríem fet un mig camp d'un futbol 7, que eren 7 avui, no? I a més, un dels jugadors era del filial, pel tema de les seleccions.
1: O sigui, aquí queden 7, del primer equip, amb un del filial, 6 més 1.
2: Sí, més els lesionats, que si vols també podrien animar una mica.
1: Clar.
2: Un dels 17 desplaçats blaugrana és Lamine Yamal, que ha concedit una entrevista al diari L'Equip per parlar de què? De la pilota d'or.
5: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
2: Lamine gairebé parla en tercera persona, eh? Sense esmentar-se, Lamine diu, aquest jugador sóc jo. Qui sí que s'atreveix és el madridista Mbappé a Ràdio França Internacional.
6: Oh, perquè j'ai fet una bona nit.
7: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
6: Bon any per mi i jo lo sento bé.
1: Clar, Lamine ja va dir amb Valdano, no?, que la mereixia ell. Podria ser que no la guanyés un dels dos o què?
2: No.
1: Està entre aquests dos, no?
2: Jo crec que sí.
1: Perquè seria molt fort que ara algú els avancés per l'esquerra.
2: Rafinha.
1: Vés a saber. Bé, mentrestant, el Real Madrid es mola en la màquina dels comunicats acusadors.
2: Sí, perquè són mals temps per ficar-se amb el Real Madrid, perquè és que contraataquen amb tot. Avui li ha tocat el sempre polèmic Javier Tebas. El president de la Lliga de Futbol Professional ha dit, referint-se a les crítiques del Madrid als àrbitres, que ningú no té cap dret a rebre un arbitratge a la carta. Doncs la màquina de fer comunicats de la Casa Blanca, potser li podrien dir a partir d'ara la IA Blanca, ha picat de seguida un text en què li diu que la Lliga de Futbol Professional es mereix un dirigent neutral i al servei dels clubs. Després Tebas ha contestat, però ja m'avorreix.
1: Déu-n'hi-do. I després d'haver descobert el veritable Mourinho, no?, diumenge passat, el portuguès ha estat l'únic entrenador de primera que ha fallat, de primera o segona, que ha fallat a la trobada anual amb la Federació Espanyola. No hi ha anat.
2: I jo em pregunto, por què, no? El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, li han demanat i ha estat hàbil per no ficar-s'hi.
8: Quería preguntarle también por el tema de Mourinho el otro día en rueda de prensa. Usted,
9: buah, ahí no opino nada. Bastante tengo yo con lo mismo.
10: ¿Ha echado falta la reunión, Manolo, técnico del Real Madrid?
11: Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y ya está, no hay más.
2: clar, Manolo, pobret, cada cop que l'equip d'aquest any no vagi bé, li caurà de tot. Per tant, ha fet bé no ficant-se. El tècnic blanquiblau, per cert, ha donat 6 dies de festa als jugadors i no tornaran als entrenaments fins dilluns vinent, dia 28 de setembre. Aviam si els canvia una mica la dinàmica. L'Espanyol ha de jugar un amistós el 2 d'octubre contra l'Ipswich Town al RCDE Stadium, un duel que serà a porta tancada.
1: I per acabar, hi vam parlar aquí amb Toni Padilla d'ella, i avui l'ha tingut al Tot Costa, és Daniela Guillén, la nova campiona del món de motocross.
2: Sí, bé, de fet, hi parlàveu de tots els campions, no?
1: Sí, exacte.
2: De fet, si Marc Márquez guanya el títol aquest any a MotoGP, seran 8 campions del món català, del món catalans de les motos.
1: En una temporada.
2: En una temporada. Està
1: és
2: bé,
1: impressionant,
2: eh?
1: Ostres.
2: Està xulo,
1: i tant.
2: Està xulo.
1: Sí, sí.
2: La Daniela ha aterrat aquesta tarda al Prat, provinent d'Austràlia, i ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve, perquè sent la crida dels Estats Units.
0: Quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar. No tinc res firmat amb ningú ni res. Aquest any he fet una cursa a Estats Units i la veritat que allà el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i no ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
2: Doncs a prop dels Estats Units, al Canadà, Montreal, si més no, més a prop que nosaltres, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta del Mundial de Ciclisme. I acabo amb una prèvia, perquè demà es disputen a Reus els finals de bàsquet de la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Catalana Femenina Challenge. A les 6, final de la Challenge entre el Joventut de Badalona i el Lima Horta Barcelona. I demà, a 2:15, la final absoluta entre l'Espar Unigirona i el Cadí de Seu.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Damià. Fins demà.
2: Fins demà.
1: Fem una pausa per la publicitat i a la tornada entrevistem Mònica Terribas, que no ve sola.
11: Catalunya nit.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
13: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
14: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
15: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
14: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
15: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
14: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
15: Apialia, la força de vendre junts.
16: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
11: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Un quart de deu, el Premi Ondas al millor documental o sèrie documental de l'any passat va ser per al Minuto Heroico, que retratava el que van patir moltes dones a l'Opus Dei. Va ser una feina dirigida per la periodista Mònica Terribas. Divendres hi torna. Arriba a HBO Max la continuació d'aquella tasca, 3 capítols més, sota el títol ara del Buen Espíritu. Ara els protagonistes són els homes. D'entrada, atents a això.
17: Es muy difícil entender cómo los que fuimos del Opus Dei estuvimos allí.
18: Me presionaron en el momento de mayor vulnerabilidad.
17: A los 6 meses de haber pedido admisión ya tenía cilicio, disciplina, me bañaba con agua fría.
19: Entonces ahí ya empieza el acoso y derribo, ¿no?
20: Se plantea una visión enfermiza de la sexualidad.
19: A un niño no se le abusa, no solo sexualmente, espiritualmente.
21: Que tenéis la culpa las mujeres, ¿eh? La felicidad depende de vosotras.
17: Veías a las que venían a servir la mesa.
22: Pero no les podías decir gracias, nada. O sea, era como si no existieran.
23: Si él me regarde maintenant, je te remercie. Et pardon.
22: No importa si te estás pudriendo por dentro, ya tienes que siempre sonreír. Eso es el buen espíritu.
17: Éramos los que mandábamos, los que teníamos el peso del Opus Dei en las espaldas. Dábamos el dinero completo.
21: ¿No les parece demasiado para nuestro señor y demasiado poco para ellos?
3: I think there are still many, many people hoping for the Vatican, for the Pope to do something.
4: Lo que hacen también es desestabilizarte.
5: Tuve un intento de suicidio.
7: Yo me quería morir realmente.
24: I believe God wanted me to join and I believe God wanted me to leave.
25: Me hice dos maletas
26: y me despedí de todos.
1: Mònica Terribas, bona nit i felicitats.
27: Molt bona nit, moltes gràcies.
1: És només un minut i mig de tràiler, sí, i aquí sí. Ja podríem parlar 6 o 7 hores, sí. Perquè són 3 capítols amb molta informació, molt interessant, aquí condensat en un minut i mig, ja m'agafaria a molts llocs.
27: És molt difícil fer un tràiler, I l'han fet HBO, i els felicito, perquè també van fer el del Minuto Heroico, i és molt difícil.
1: En saben,
27: perquè t'asseguro que a mi em costa... destriar les denúncies, l'acumulació de denúncies que hi ha en el Buen Espíritu, condensades en un tràiler que, evidentment, després es desenvolupa molt més a dins dels 3 episodis, que es penjaran tots 3 divendres, per qui s'ho vulgui fer en plan marató, però realment el tràiler et deixa molt trist, no?
1: Jo crec que sí, el tràiler et deixa trist i els 3 capítols, déu-n'hi-do, que tenen un final que vol ser optimista,
27: sí.
1: no entraré gaire ara, però, en fi, d'entrada, explica'ns el títol. Què és el Buen Espíritu?
27: Mira, el Buen Espíritu dins de l'Opus Dei vol dir fer el que et diuen els directors. Vol dir, si un director espiritual et diu estudia pedagogia i no psicologia, estudies pedagogia. Si un director espiritual et diu et convé que vagis a Polònia, vés-hi. El Buen Espíritu és tastar a favor de l'Opus Dei quan fas la fidelitat. Vol dir donar tot el teu sou íntegre i no fer massa preguntes, perquè la qüestió dels diners que s'explica, com sí. Tu saps bé, doncs et pots acabar trobant com es troba l'Antonio sent el propietari d'accions que no sabia ni que tenia, no? El Buen Espíritu és estar somrient quan, com diu ara Enrique Mackenzie, estàs roto por dentro, no? O quan estàs destrossat has de fer veure que no ho estàs, no? I això és el Buen Espíritu. I quan tu no fas tot això, és de mal espíritu. I quan et diuen que és de mal espíritu, vol dir que va contra l'esperit de l'obra. A mi una persona propera a l'Opus Dei em va dir Mònica, és que no has entès l'esperit de l'obra. Aleshores, si l'esperit de l'obra és el patiment que jo he vist en tanta gent, l'esperit de l'obra no és cristià.
1: Clar, hi ha aquí en el tràiler deia una persona que després en el capítol quan el veus s'explica una mica més, però diu, és molt difícil entendre per què vam acabar aquí dintre. El que s'ha de dir és que recolliu els testimonis de 14 homes que són homes que un és filòsof, l'altre és científic, escriptors...
27: Economistes, pedagogs...
1: Gent que té el cap ben amoblat per entendre'ns...
27: Que elles també el tenien, eh?
1: Exacte.
27: Però que en aquest cas... Com
1: els captaven?
27: O sigui, com que l'estructura de l'Opus Dei és molt masclista... com ho era en el seu dia la realitat que va viure Escrivà de Balaguer, perquè Escrivà de Balaguer va aconseguir que uns quants estudiants es reunissin i després a partir d'aquí va néixer l'Opus i les dones es van incorporar quan algú havia de rentar-los la roba i penjar, no? Fruit de l'època també, però és veritat que els capten perquè hi ha tot un procés pel qual et fan sentir que tu estàs cridat a ser important en el poder, en les institucions, els més, ocupareu els llocs més alts, no? I aquesta predestinació és el que fa que ells, des de petits, quan a través de les escoles i després dels clubs i després de les moltes activitats que fa l'Opus Dei, acaben sentint que són els escollits, no? I això fa que la pressió sobre ells sigui realment molt forta i quan estan fotuts els hi costa molt deixar-ho. Perquè d'alguna manera, com diu un d'ells, jo preferia pegar-me 3 tiros antes de deixar l'obra, no? Que això em sembla que ho diu l'Enrique, no? Això és terrible. Sí. O sigui, estan destrossats i pensen en el suïcidi. O el Bruno Devos, no? Que té una frase per mi que és de les que fa més mal, que és quan diu jo estava tan destrossat que m'hagués suïcidat, però la meva mare era viva, i aleshores diu, i vaig decidir posposar el meu suïcidi a que la meva mare no hi fos. Clar, això no pot estar passant, saps què vull dir? Sí, sí. Són persones que no tenen... o sigui, els que tenen edat, el que té 96 anys, que potser ens està escoltant, en Ramon Rosal, que és un sacerdot magnífic que va conèixer un Opus Dei segurament molt més progressista que el que va venir després, perquè és el d'inicial, inicial, va conèixer Escrivà i tot, o Father Blatt, val, entendries per l'època, però per favor, que estem parlant de gent que quan els veus en pantalla tenen 40, 30 anys, 35, no, estem parlant de fa molts anys, eh?
1: Sí, sí, i un patró que es va repetint amb tots ells, que són 14, repeteixo, de nacionalitats diferents, contextos diferents, entorns diferents, és... et capten per entrar-hi, el pitar, no?, el demanar, uh-huh. jo vull estar aquí dintre, un moment com d'eufòria, que bé que estic aquí, vull ser-hi, cada cop vull ser millor, i després una crisi per la pressió psicològica, econòmica i de tots tipus, fins a pensar en la mort.
27: I perquè et sents malament si no fas tot allò que et diuen i comences a fer coses que tu creus que no has de fer. Per exemple, hi ha una part de la denúncia important del Buen Espíritu, sense fer spoilers, que és com es manega la informació personal de la gent, no? Aleshores, això que ho hem recreat a través dels actors magnífics que ens han ajudat a explicar el Buen Espíritu, és terrible, no? Perquè tu estàs escrivint la vida d'un altre, per enviar un informe que arribarà potser a la prelatura, potser, evidentment, a la delegació i després cap amunt. Hi ha vides, hi ha informes, i ells, no sé què han fet amb aquests informes, però és evident que algú els escrivia, algú els enviava i algú els portava, perquè els protagonistes expliquen que ho han fet ells. No parlen d'oïdes, no, els portaven ells. Per tant, no ens ho ha explicat ningú més que els mateixos que ho han exercit, no? I aleshores, això és complicat de justificar des d'un punt de vista d'una organització cristiana, no?
1: Falten 7 minuts per arribar a 10:15. A 10:45 estem conversant amb Mònica Terribas, que és guionista, directora i productora executiva, una de les productores d'aquesta sí, sí. sèrie documental del Buen Espíritu. Ja he dit abans que no venia sola. Una de les qualitats que tenia ja, no sé si dir-ne primera part, primera temporada...
27: Sí.
1: O,
27: el minuto heroico, sí.
1: El minuto heroico, sí. Que les protagonistes eren les dones, és que hi ha una tècnica en els documentals que és comuna, que és... recrear el que s'explica amb actors. Aquí, però, hi ha un pas més, que és original, i és que hi ha el protagonista real i l'actor en la mateixa escena, i això ho recull també el documental en una mena de metallenguatge, on el mateix protagonista real de la història dirigeix els actors. I aquí en tenim un, Guillem Balart. Bona nit.
0: Bona nit, què tal?
1: A veure, d'entrada, no sé si tu ja has fet moltes coses com a actor, però no sé si havies tingut mai allò, el personatge parlant amb tu de com s'ha de fer una escena, no?
0: No, això realment, ja quan la Mònica m'ho va explicar, jo havia vist el Buen Espíritu i havia vist aquest doble joc de veure els...
27: De les actrius.
0: De les actrius.
27: Bueno, l'actriu, vaja, la Clàudia.
0: Sí, en aquest cas era la Clàudia només, però em va semblar... Ja des del primer minut vaig dir, jo això vull fer-ho, perquè és que, per una banda, saber la realitat d'aquests homes i tot plegat, i per l'altra, doncs, per aquesta part de jugar amb aquesta ficció des d'aquest lloc de realment veure l'altra persona i conèixer des de lo més íntim i estar allà i quasi bé ens dirigien ells, sí. Això ho fèiem així, això era així, i com ells reconnectaven amb les seves vivències, no? I estan intentant recrear allò el més fidels possible.
27: Jo vull posar en valor la feina tant en el Minut Heroico de la Laura Cisteró i del director de fotografia, que és Oriol Capelles, perquè va ser la Laura que va dir que vinguin a les recreacions, i ara en aquesta segona part, en el Buen Espíritu, ha dirigit les recreacions en Pere Sala, i també el DOP, també és en Biel Capelles, com ells, els actors, amb els protagonistes al costat, no? Jo recordo una escena que el Guillem està escrivint la carta oferint-se per ser sacerdot, quan encara és numerari, oferint-se per ser sacerdot, i té a sobre, banda i banda, el Federico i l'Enrique G. de la G, dient-li exactament, Guillem,
0: tal qual,
27: el que havies
1: d'escriure. Com hauria de ser, no?
0: Sí, sí, la norma absoluta, no? De no, és que no diria padre, sinó senyor tal, sí. O la despedida... mai seria d'aquesta manera, sinó tots els codis absolutament marcats, no? Sí. Era molt fort.
1: Sí, sí. Això suposo que per un actor és un luxe, perquè, clar, tens la persona que t'està dient exactament això hauria de ser així perquè sigui creïble, però no sé si impressiona també tenir-los allà, no?
0: Molt, molt. Això va ser algo molt, molt impactant, que a mi encara ara recordo moments de... forts de...
1: És que... impactats per ells també, que s'emocionen veient-se, perquè sí. És que jo era així, o jo això, clar, m'ho has tornat a fer reviure, no?
27: Clar, el Guillem és numerari, és el nen numerari, juntament amb el Joel Busquet, que és el nen numerari, que es fa gran, i un dia li diuen que ha d'anar a Roma. Llavors, el Guillem fa la transició entre un numerari i un sacerdot de l'Opus Dei, que és un rol molt difícil, perquè tot això no hi ha diàlegs, només hi ha les... Bueno, no farem spoilers, no hi ha diàlegs. I aleshores, clar, aquest... parlen amb els ulls i amb el gest i amb l'expressió, no? I la transformació emocional dels personatges és el que acompanya el relat d'ells, no? Sí. No és gens fàcil.
1: No, perquè els veus com van envellint d'alguna manera, però també envellint psicològicament, no? Aneu cada vegada, és un personatge més castigat, que suposo que és el que patien ells. Tu coneixies el que passava a l'Opus Dei abans d'entrar en aquesta sèrie? Perquè tinc la sensació que tots hem sentit parlar de l'Opus Dei i pocs ens imaginàvem el que passa dintre de l'Opus Dei.
0: Sí, sí, jo el poc que sabia era... La meva mare havia anat a una escola de l'Opus Dei, a la Vall, que no sé si és a...
27: Sí, la Vall és a Bellaterra.
0: A Bellaterra. Llavors, típic d'això, no? Quan era petita, no, m'enviaven cartes a casa de, no, que les dones han d'anar vestides així, el no sé què, hem de comportar-nos de tal manera, hi havia com... Però jo no coneixia molt què hi havia darrere de l'Opus Dei, però sí que, evidentment, havia escoltat això, no? Una secta amb moltíssim poder, però, bueno, tenen escoles... Que hi ha com una cosa que ningú, d'alguna manera, posa fil a l'agulla en el que està passant a l'Opus. Jo no ho sabia. I per això trobo que el treball de la Mònica, periodísticament parlant, és...
1: Sí, la Mònica ja té doctorat, però crec que n'has fet un altre, eh? Tu n'has fet un altre, perquè amb aquestes dues immersions això ha sigut molt fort.
27: Sí, ara el Guillem parlava de la Vall, jo recordo, vaig anar fins i tot fa molt temps, molts anys, que em van demanar anar a fer una xerrada a la Vall, i vaig anar i tinc... I hi ha, dins d'aquestes escoles, hi ha ara moltes famílies que ens poden estar escoltant, que tenen una bona experiència amb els seus fills i filles a dins d'educatives i no, els seus fills no han estat pressionats per entrar, perquè potser no han estat captats com a potencials numeraris, numeràries, o supernumeraris, supernumeràries, o agregats, o el que sigui, no? I, per tant, tot això és molt complex, perquè és un món social que, quan tu veus la reacció a les xarxes, no? Veus el teixit social que els suporta. Però normalment gent que no han sigut numeraris i numeràries. Aquests no piulen gaire, perquè són els que ho estan vivint des de dins i és molt complexa la relació, saps?
1: Clar, i aquí aquest matís que expliques és important, perquè algú pot veure la sèrie i dir no, jo hi he estat i això és mentida perquè a mi no m'ho van fer.
27: Clar, a mi no m'ha passat.
1: Però això no treu que si ha passat i en molts casos, perquè aquí són 14 persones, però parlen, per exemple, hi ha un dels testimonis que diu, érem 12, ara no recordo si en una sala, i anàvem tots dopats perquè estàvem tots amb depressió.
27: Tots drogats. Això ho diu el Guillermo Treviño des de Mèxic. A més, el testimoni del Guillermo Treviño és molt interessant, perquè ell va ser oficial de delegació a Mèxic, que això vol dir que veus i destruïa els documents que li donaven i feia i desfeia, saps? Vull dir, era un dels que veia tot, sentia tot i llegia tot, aquest. I aquest diu, clar, hi havia un moment que en els centres anaven tots amb tractament amb pastilles, perquè estaven deprimits. Vull dir, i això també ho explica el Juan, i gent que ha passat per la clínica de Navarra, etcètera, no? Aleshores, vol dir que tots els membres numeraris de l'obra i dones acaben tots amb pastilles? No vol dir això. Vol dir que segurament hi ha alguna cosa disfuncional quan tanta gent acaba dient, aixecant la mà i dient per favor, no? Escolteu-nos, que nosaltres som víctimes d'abús, no?
1: Sí, sí, és una sèrie de 3 capítols que arriba a HBO Max divendres, que no explicarem gaire més cosa, perquè ara ja qui vulgui la vagi a veure, però és interessant alguns dels interrogants que et vas plantejant durant la sèrie, veure com es van resolent, per exemple, com és la incorporació d'aquestes persones després a la vida vida. Com pot ser que entris voluntàriament i et doni a tu la sensació que no en pots sortir voluntàriament? Què passa amb els diners? Què passa amb alguns que són homosexuals i com intenten... En fi, hi ha moltes preguntes que es van resolent en aquests tres capítols que recomanem als oients que vagin a buscar-los i a veure'ls. Mònica, t'he de preguntar si hi haurà tercera, quarta o cinquena part o què? No. O ja hem acabat? O...
27: No ho sé. Jo no faig plans a la vida perquè passen coses bastant sorprenents sempre quan intentes planificar. Normalment surt a l'inrevés. Per tant, no vull planificar la meva vida. Pot passar de tot, pot ser això, pot ser una altra cosa.
1: Però diries que de l'Opus Dei hi hauria més fils per estirar, que hem de dir també que no volen participar en el documental.
27: No, no han volgut participar. Ell, que va ser sacerdot, el Guillem, i va anar a Roma i em va tornar amb la cua entre cames, pobre Guillem.
1: Sí.
27: Després d'exercir el sacerdoci, també com va saber.
0: Exacte.
27: Criatura.
1: I no, oficialment no volen respondre.
27: No. No, perquè se'ls hi ha ofert, ho he dit manta vegades, i per tant no ho repetiré. Des del moment en què HBO, la plataforma, ens encarrega la segona part del Minuto Heroico i comencem a posar fil a l'agulla amb el Buen Espíritu, ells, jo els escric a ells, escric al Papa, escric al Dicasteri del Clero, els explico el projecte, les tres parts. A ells, naturalment, els hi demano que o el prelat moderador de l'Opus Dei, Fernando Cáriz, o a qui ell delegui de la prelatura ens atengui, perquè quan en una organització, sigui Catalunya Ràdio o sigui l'Opus Dei, hi ha una disfunció d'algun tipus, qui en té la responsabilitat és el director, no és un company teu que és feliç, sinó és qui està als comandaments, no? I no han volgut. I no passa res. Ells tenen els seus canals, ara estan difonent molt material de gent que és perfectament feliç a dins de l'obra, i estan ara gent que és propera, ha publicat llibres, vull dir que tot... Tothom té accés a tot, afortunadament, perquè ara hi ha una sèrie que explica la vida de les víctimes que ho són de l'abús a l'Opus Dei.
1: L'última que et faig, perquè jo seguiria, i no pot ser, però...
27: No pot ser,
1: Suposo que t'has plantejat moltes vegades. Quanta gent deu quedar encara dintre que està patint el mateix?
27: Uf, moltíssima. Moltíssima, Manel, perquè no s'ha estrenat el Minuto el Buen Espíritu, encara no s'ha estrenat, i jo fa dies que rebo cada dia un missatge a través del meu correu, el que és públic, el de la universitat, de persones que m'expliquen coses que haurien d'estar ells escoltant, ells, vull dir, la prelatura, i solucionant. I per tant, tu dius, hi ha una història per explicar, sí, hi ha moltes històries per explicar encara de l'Opus Dei, perquè realment hi ha una disfunció sistèmica que s'està apropant al centenari i ja triguen, saps? Perquè aquesta institució farà 100 anys i només van obrir un canal d'escolta que era un mail a l'any 2022 per les persones que havien tingut males experiències, que en diuen ells, que pensen que són excepcionals. Quan Opus Libros, que és una web que fa dècades, que, bueno, de fet, quan van canonitzar l'Escrivà, que rep testimonis d'exmembres de l'obra que han passat circumstàncies complicadíssimes. I l'Agustina de los Mozos, que és una de les protagonistes del Minuto Heroico, fa molt temps que dedica la seva vida a escoltar gent que ha patit a dins de l'Opus Dei.
1: Déu-n'hi-do. Doncs El Buen Espíritu, a partir de divendres, a HBO Max. Gràcies, Guillem, per haver vingut, i gràcies a tu també, Mònica.
27: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Crec que si hi ha tercera temporada tornaràs, i si no, alguna altra cosa faràs i tornarem a parlar.
27: Segur que ens tornarem a parlar, això
1: gràcies
27: segur.
1: Per haver-nos acompanyat.
27: A vosaltres.

0: Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
2: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
3: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
2: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
2: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio.
4: Som
2: 3CAT.
5: Catalunya Ni.
6: Luna a la de una. Y cuando quieres sale eso y no crece la lechuga.
5: Les notícies. Sota la llum de la lluna.
6: Luna, que te mereces.
5: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Luna a la de una.
5: Catalunya Ràdio.

0: Passen 7 minuts de 2:15. Aquesta temporada, ja ho sabeu, cada 15 dies parlem d'economia, economia i actualitat, és a dir, per entendre les notícies, i ens alfabetitzem una mica tots plegats gràcies a la Mar Reguant. Bona nit, Mar.
1: Bona nit, Manel.
0: A veure, avui ens vols parlar primer del concepte, aquesta setmana és externalitats. Això ens ho has d'explicar bé. Què són les externalitats?
1: Bueno, les externalitats són un terme que quan l'expliquem ens serà molt familiar. Són efectes secundaris, externs, negatius o positius, que produeix una persona quan, o una empresa quan pren les seves decisions. I com que són externs, si no hi fem alguna cosa, vol dir que no les tindrà en consideració. Per tant, aquí tenim la patata.
0: Clar, sí. Posa'ns un exemple. Bueno, d'entrada, què s'hi pot fer, les externalitats? És a dir, es poden preveure, no es poden preveure, s'intensiven, es penalitzen? Què passa amb les externalitats?
1: Posem-ne uns exemples i també com es regulen. O sigui, es regulen, certament, la majoria, o moltes, no potser la majoria, però moltes de les regulacions que tenim, impostos que tenim, prohibicions que tenim, són a resultes d'externalitats, que si no ordenes una mica la cosa, cadascú faria el que voldria i no ens en sortiríem. Un exemple típic d'externalitat negativa és el soroll dels veïns. Si no fiques una mica d'ordre, doncs tothom faria soroll quan voldria i seria un desastre, i el veí en principi no té per què tenir en compte que tu no t'ho passaràs bé, que tu no podràs dormir. Evidentment tots volem tenir una relació cordial amb el veí, però és ben sabut que sovint la gent no ho té prou en compte. Aquí hi ha l'externalitat, i com se soluciona en aquest cas? Sovint amb normes, i si les normes no es compleixen, doncs trucant als Mossos, i això seria un exemple d'externalitat negativa. Una externalitat positiva, que sovint donem com a exemple als economistes, és la innovació. Imagina't que podem innovar, però que una idea és molt fàcil de copiar. Si no posem incentius a aquesta innovació, aquesta externalitat, aquest impacte positiu de crear una idea que tothom pugui copiar, farà que hi hagi massa poca innovació, massa poca recerca, massa poca medicines, per exemple. I aquí tenim, per exemple, tot el sistema de patents que ens ajuda a incentivar aquesta externalitat positiva.
0: Doncs tu ens vols relacionar aquest concepte econòmic d'externalitats amb la possible ampliació o futura de l'aeroport del Prat.
1: Exactament. Jo penso que molta d'aquesta discussió és posar en una balança el que seria el cost-benefici d'aquestes externalitats. En quina balança hi ha les positives, en quina balança hi ha les negatives, i una cosa important, molt comuna en moltes de les externalitats, és com les valorem. Perquè si aquestes externalitats tinguessin un preu clar, seria molt més fàcil ficar-nos d'acord. Però el soroll del veí, no sabem quant val el soroll del veí, no? I això fa que encara sigui més complicat regular-les i posar-nos d'acord.
0: Ara fa una setmana explicàvem que el govern espanyol havia aprovat aquestes primeres inversions que es podien vincular amb l'ampliació, i aquest diumenge els carrers de Barcelona es van omplir amb persones que estaven en contra d'aquests plans. Escoltem què deien.
2: És important recordar que no parlem només d'una ampliació territorial, sinó també d'una ampliació operativa que incrementaria més les emissions derivades de l'aeroport del Prat.

0: arribarien més turistes a la ciutat de Barcelona i per tant que la crisi de l'habitatge.
1: L'aeroport està gestionat per AENA, per tant demanen més passatgers cada any per poder guanyar més diners i tota la resta de coses, impactes negatius, són per nosaltres i no permetrem.
2: Clar, aquí serien exemples d'externalitats negatives, entenc. Les positives serien, si volem que vingui més gent o poder tenir vols directes a llocs més llunyans, quines serien per tu aquestes externalitats positives, negatives, posats en aquest context de l'ampliació de l'aeroport?
3: Sí, els manifestants en posaven moltes de relleu, de les negatives, com pot ser l'impacte ecològic, però també l'impacte en la congestió habitacional, l'impacte de les emissions, ja sigui per canvi climàtic o també a nivell local, que contaminen les ciutats i pobles al voltant. Hem dit l'exemple del veí del soroll, és una externalitat típica, bastant local, però molt litigada dels aeroports i que de fet ja fa que els avions al Prat aterrin d'una manera i no una altra. O sigui que aquestes serien les externalitats negatives. Com a externalitat, el benefici que fa AENA, aquesta no és una externalitat, és el que AENA internalitza, el que vol, però com a externalitats positives sovint s'enfatitza l'impacte en l'economia, que tenir un aeroport més gran farà que vingui més gent i, de fet, els vols i els passatgers sovint gaudeixen de descomptes. AENA ja té dels costos per volar més baixos de tots els aeroports d'Europa, estan els més baixos, podria considerar un preu favorable i a vegades estan exempts, depenent del vol, si genera nous viatgers, a vegades poden arribar a subvencionar aquest cost. O sigui que part d'aquestes externalitats positives s'han vingut incentivant amb els petits aeroports o amb aquestes reduccions de tarifes.
2: De vegades el que pot semblar una externalitat positiva pot acaba sent negativa o positiva per uns i negativa pels altres. Per exemple, si et dediques a l'hostaleria o tens hotels, possiblement vols que vinguin més turistes, però per altra banda, els veïns potser creuen que ja n'hi ha massa de turistes. Podria ser que portar turistes fos a la vegada positiu o negatiu o no?
3: Sí, certament, i aquesta motivació positiva, quan es va fer tot aquell esforç de fer aeroports per tot arreu, doncs crec que estava més ben acceptada a nivell social, però ara clarament hi ha una certa fatiga i de fet el mateix diumenge es van mobilitzar a Eivissa i a Palma, si no m'equivoco, perquè també a les Illes Balears doncs hi ha un cert cansament d'aquest model que certament ha generat llocs de treball, però que se considera força saturat.
2: Clar. L'altre dia escoltava un economista, ara m'hi has fet pensar, el Miquel Puig, que deia aquí a Catalunya Ràdio, que dir, per exemple, que ara l'aeroport tingui capacitat per rebre, posem per cas, 20 milions més de turistes cada no sé quant temps, que tingui aquesta capacitat, per això no vol dir que acabin venint, és a dir, que l'aeroport tingui més capacitat, no vol dir necessàriament que hagi de créixer el turisme. Tu com ho veus?
3: Home, llavors l'ampliació no seria necessària, en certa manera, però si aquesta ampliació necessària és necessària, suposo que sí que s'espera que incrementen els números de vol. A vegades es fa aquest argument que és més aviat per millorar com volen els avions, més que incrementar-ne el número, però això s'hauria de fer un càlcul ben fet, diguéssim. A mi em sorprendria que si no tenen més capacitat no la intentin exprimir, vist com hi ha fins i tot ara, cada vegada tenim més vols a Barcelona fins i tot ara, no? O sigui que s'hauria de veure. També hi ha molt l'argument que els vols que vindran seran de més qualitat, que seran més relacionats amb la creació de treball, de més alta qualitat, però bueno, s'ha de veure això que deia, que el valor és difícil de calcular i no sabem el número exacte, a vegades està subjecte a les prediccions i cadascú pot tenir una mica la seva opinió. Però la idea dels qui ho defensen és que sí que seran vols de més qualitat, que portaran menys congestió i possiblement més llocs de treball, però s'hauria de veure.
2: Clar, i després hi ha, per acabar també, coses que costen de quantificar econòmicament, com pugui ser, per exemple, l'impacte ecològic. No sé si això també es quantifica econòmicament o no, però un impacte negatiu en el medi ambient, per exemple, no sé si és difícil de posar-hi diners. Ho dic perquè de vegades es parla de les compensacions econòmiques pel mal que es pugui causar al medi ambient i no sé si sabem fer la translació en això.
3: Pues en el que és les emissions de CO2, s'han fet, que són les més relacionades amb el canvi climàtic, s'han fet molts esforços de ficar-hi un preu. Normalment les taxes que veiem per aquests components són menys del que s'ha estimat, o sigui que no es fica tot el preu sencer, però he de dir que tots aquests càlculs sovint ignoren els beneficis de la biodiversitat, els beneficis dels ecosistemes, que són, en certa manera, incalculables. Crec que tothom està d'acord que hi ha un valor, però és veritat que no sabem encara com posar-hi un número. Ara, des del Brasil i per preservar l'Amazones, estan fent grans esforços per poder ficar un número a aquesta biodiversitat. Serà un número cínic, un número imperfecte, però que permetrà valoritzar-lo una mica, encara que no sigui pel complet.
2: Doncs la primera setmana vam parlar de la incidència, avui externalitats. D'aquí 15 dies un nou concepte econòmic que posarem damunt la taula relacionat amb alguna notícia. Mar Rawan, moltíssimes gràcies. Bona nit.
3: Moltes gràcies, Manel.
2: Que vagi bé. minuts i arribarem a les 11. És aquell moment del dia que volem començar a pensar també d'alguna manera en el demà. Marc Güell i Alba Barbosa, bona nit als dos.
4: Bona nit.
2: A veure, què explicarem demà a Catalunya Ràdio?
5: Doncs demà seguirem ben pendents de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona. Recordem que aquest vespre tres persones han quedat ferides lleus quan els ha caigut a sobre una part del fals sostre d'aquesta estació, que per cert està en obres. Encara no se saben, de fet, les causes d'aquest incident. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat i, de fet, Renfe ha assegurat que continuarà fora de servei encara els propers dies. Els passatgers, això sí, poden utilitzar com a alternativa la línia 1 del metro.
2: I demà hi ha eleccions al Marroc que interessen per les eleccions, però també per si acaba havent-hi o no un nou pas de migrants massiu, eh?
5: Sí, n'estarem pendents demà també aquí a Catalunya Ràdio, amb en Nando Zanoguera, l'enviat especial d'aquesta casa. Dades que hem de saber, que a les 10 del matí, hora nostra, obren els col·legis electorals, que voten la composició d'aquest nou Parlament. No hi ha enquestes, però sí que es preveu que la coalició actual, que és de dretes i nacionalistes, revalidi el poder. I ara el que deies, unes eleccions que arriben marcades per aquesta crisi migratòria, veurem què acaba passant, perquè les xarxes continuen ben plenes amb la possibilitat d'aquest nou assalt a Ceuta demà. I de la crònica internacional també seguirem pendent de la seu de les Nacions Unides, demà segon dia de l'Assemblea General. Demà intervindran, per exemple, els presidents d'Ucraïna i l'Iran, dos països doncs, en conflicte. També sentirem Delcy Rodríguez, la presidenta veneçolana, que intervindrà a l'ONU per primer cop. I d'aquí 24 hores, una mica més, també hi posarà els peus Pedro Sánchez, que serà un dels protagonistes.
2: Doncs ho anirem seguint amb l'Oriol Serra. Demà també seguirem el president Salvador Illa, que compareixerà al Parlament per abordar la gran problemàtica que hi va haver amb les proves PISA. Suposo que, per una banda, els resultats, però sobretot el fiasco en la mostra, Alba?
6: Sí, s'espera que doni explicacions el president català. Els aliats parlamentaris Esquerra i els Comuns confien que ho aprofiti per donar un cop de timó al Departament d'Educació, però la resta de l'oposició hi confia poc en les explicacions que demà pugui donar Salvador Illa. Intervindrà primer el president, sense límit de temps, i després la resta de grups parlamentaris tindran dos torns. És una compareixença que havia sol·licitat el mateix president i també l'havien demanat des de Junts, Esquerra, els Comuns, la CUP i Vox. I amb la compareixença demà d'Illa, el ple del Parlament reprèn la seva activitat després de l'aturada d'estiu i la setmana que ve s'hi farà el debat de política general.
2: Doncs segur que ho recolliran també al matí de Catalunya Ràdio, Marc.
5: Sí, perquè tenen molts fronts oberts, aquests que ara comentàvem ara amb l'Alba, però també l'amnistia, que entra en setmanes decisives, si et sembla, podem saludar.
2: I tant.
5: El subdirector del matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona nit.
7: Què tal, bona nit.
5: A veure, de què estareu pendents demà al matí?
4: Doncs mira, demà gairebé és fàcil, perquè sí, estarem pendents de l'amnistia, que avui ja hem tingut aquest primer capítol, que no per previst no deixa de ser noticiable. Aquest matí parlàvem amb l'Ernesto de Kaiser, que segurament és una de les persones que millor coneix tot el que es mou al Constitucional i als tribunals en general, i ens deia, escolteu, això d'avui és un sainet, no? Doncs bé, demà posarem els elements sobre la taula, com heu fet avui aquí al Catalunya Nit, i també analitzarem una mica què passarà a partir d'ara.
5: Perquè clar, s'espera, Maiol, un octubre mogut, no?
4: Sí. Es dona per fet que el 6 d'octubre és la data en què hi haurà la fumata blanca, després han d'anar endavant els passos perquè, per exemple, torni Carles Puigdemont o rehabiliti políticament Oriol Junqueras, però sí, entenc que aquest octubre serà, diguem-ne, el definitiu. Un 6 d'octubre, per cert, que va ser, més enllà del tema de Companys, que ara en parlarem, també va ser el dia que Artur Mas va anar a declarar al Tribunal Superior de Justícia per la consulta, és a dir, que el 6 d'octubre també esdevindrà o no una data marcada.
5: Quines coincidències, doncs.
4: Sí. Si és que acaba sent així, perquè diem el 6 d'octubre, i pot ser el 7, pot ser el 8, ja ho veurem. L'1 d'octubre em temo que no serà, això sí.
5: I parlaves de Companys.
4: Sí, home, amb tot aquest sainet d'Aliança Catalana, que han de dir que és fantàstic, no ho és, en el sentit dels que ens dediquem al periodisme polític, quan passen coses aquestes tan absurdes, que algú s'equivoca, que en realitat no tant, que després fa un tuit dient l'he de copiar així, que és bastant maldestre, i ho analitzarem i explicarem que realment no hi ha hagut tant error d'Aliança Catalana en aquest posicionament. Aquí t'ho deixo. Demà escolteu el matí de Catalunya Ràdio.
5: Us haurem d'escoltar.
4: Mira, per coses més agradables, et tanco un parell de coses. Sí. La secció de benestar del Joan Soler Socarrats, que la vam estrenar l'altre dia i ens va agradar molt, i secció de telesèries amb José Coronado.
5: Home.
4: Tot un mite de la televisió i els anuncis de iogurts.
5: Doncs, ben vist. Doncs escolta, demà us escoltarem, com sempre, a partir de les 6.
4: Fantàstic, Marc. Una abraçada.
2: Els dimarts és el dia que espiem la portada que estan preparant els nostres companys del diari Ara. Saludem al seu subdirector, Jordi Cortada. Bona nit.
7: Hola, molt bona nit.
2: Com ho encareu, això, de cara a demà?
7: Bé, obrim la portada amb el posicionament del TC sobre la inclusió o no de la suposada malversació dins la llei d'amnistia. Titulem "El Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés" i a subtítols expliquem "La majoria del ple s'oposa a la ponència del conservador Macías, que negava el recurs de Turull, i que el president del tribunal farà la seva proposta el 6 o el 7 d'octubre a partir del recurs de Dolors Bassa".
2: Molt bé, doncs aquest és el principal titular. Si haguessis de destacar algun article o alguna peça que hi teniu a dins, què ens recomanaries?
7: Mira, dos articles, perquè els dimecres tenim el duet de filòsofs, diguéssim, el Josep Ramoneda i el Ferran Sáez, i tots dos parlen d'Europa. Josep Ramoneda sobre Trump i la confusió que ha generat en el vell continent, i ens planteja la següent pregunta. Hem d'esperar que Trump caigui per plantejar-nos què volem ser quan siguem grans? I pel que fa a Ferran Sáez, es mira Europa cap a l'altra banda, cap a Rússia, i ens diu, si Europa es veu a si mateixa com un espai insegur, feble i incapaç, Rússia haurà guanyat una part de la guerra.
2: Doncs molt interessant. Us llegirem demà. Moltíssimes gràcies, Jordi, que acabi d'anar bé la nit.
7: Moltes gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.

0: Doncs poc més de 5 minuts i arribarem a les 11. Són els últims minuts del Catalunya Nit d'estiu 2026, perquè aquesta matinada ja ens plantarem la tardor i tindrà l'honor d'omplir-los el Cristian Segura, corresponsal del País a Berlín. Cristian, bona nit.
1: Bona nit. Ara m'has fet pensar en la selecció musical de la Gemma Puig, que m'ha... mentre us escoltava anava treballant i com a, quan ha començat a sonar Vivaldi, de seguida he entès i m'ha relaxat, m'ha fet pensar que, mira, bé...
0: La tardor t'agrada o què?
1: Sí, sí. M'agrada molt. L'hivern no tant, però sí, la tardor sí.
0: L'hivern aquest any et semblarà suau, home. Tu vens d'Ucraïna, et semblarà suau aquí a Berlín l'hivern.
1: No. A veure, jo quan vaig viure aquí, que vaig viure allà, això, que ho he començat a 20 anys, jo, aquí els hiverns, jo recordo un que vam arribar a 15 sota 0, que a Ucraïna és normal, però aquí també fa fred. I el recordo especialment, és a dir, que... Bé, no m'he mudat a Cancún. No sé si milloro gaire amb això.
0: No, però bueno, estàs més entrenat, això segur. Escolta, del que hem anat explicant avui, quines reflexions et venen a la ment?
1: Doncs la veritat és que com sempre que hi participo, gaudeixo i em sembla força interessant. Tinc avui apuntat, tinc una llibreta on vaig apuntant coses... He començat per la qüestió de Nacions Unides. Tot sovint diem que Nacions Unides que és un projecte d'entesa internacional mal guanyat. Però mirem de veure el costat positiu. Vosaltres mateixos heu posat exemples de trobades diplomàtiques que d'alguna manera ajuden, encara que puguin acabar sent no res. Iniciatives, pressions de Donald Trump perquè, per exemple, Vladimir Putin o Volodymyr Zelensky coincideixin en la mateixa taula, n'hi ha hagut abans. Però, mira, com a mínim es prova. Ho he vist, per exemple, el vídeo de la Delcy Rodríguez, la... no sé com dir-li, presidenta d'exili, o com li vulguis dir, venezolana a parlar amb Pedro Sánchez. És útil. Jo sóc el primer a vegades en menysprear-ho, però sobretot per aquests discursos que sempre acaben sent propaganda, com el que ha fet Donald Trump. Però el món seria pitjor si no pogués haver-hi una Assemblea General de Nacions Unides. És el que penso.
0: Sí, potser s'hauria d'actualitzar o reformar o això, però millor que hi sigui que no pas que no hi sigui, això segur.
1: I tant. I després he tingut un flashback tremendo quan heu parlat de Puigdemont i de l'oficialitat del català a la Unió Europea, perquè jo, com a periodista, doncs, vaig tenir uns anys, diríem que convulsos, durant el procés, i he recordat coses d'aquella època. L'oficialitat del català a la Unió Europea a mi em sembla que és una cosa absolutament que cau pel seu propi pes. Hauria de ser una llengua oficial. Molts altres països han dit que si el català és oficial haurien de ser-ho d'altres. També països bàltics, etcètera. Bé, mira, el català és una llengua que no només es parla a Catalunya, sinó d'altres comunitats espanyoles, i no sé quin és el nombre de persones que el parlen o l'entenen, però segurament passa dels 9 milions. Però l'oficialitat del català europeu, el que heu explicat, és m'ha fet pensar en el procés, perquè durant el procés per mi van fallar dues coses per part de l'independentisme, el nacionalisme català. Una és plantejar la ruptura, la creació d'un nou estat amb la meitat de la població en contra. L'altra era que els hi faltava la real polític, entendre com funciona Europa. I aquesta qüestió del català a la Unió Europea està evidenciant que el món és dur, és trist, però és així. Però és que els problemes a la Unió Europea són molt més grans i l'ampliació de la Unió Europea està, malauradament, per sobre del català. Deia el vostre company, a veure fins quan aguanta Madrid amb aquest pols. Home, jo crec que el govern de Pedro Sánchez, quan Albània, Montenegro o Ucraïna formin part de la Unió Europea, ja no hi seran. I per acabar, em sembla interessantíssim el tema del centre de dades. Però al final no és responsabilitat del Benjamin Rovira, aquest senyor que heu parlat amb ell. o dels... És responsabilitat de tots. Cada clic que fem nosaltres, que ens passem el dia amb el mòbil, consumeix. Fa mal al medi ambient. Hem de començar a fer un consum responsable.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta a finals de juliol. En una entrevista amb la CNN, el president espanyol diu que ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
2: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
1: Ho ha dit des de Nova York, on està participant a l'Assemblea General de l'ONU. És en el context d'aquesta cimera que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg marroquí s'estan reunint per abordar el retorn dels immigrants i controlar les fronteres davant les noves crides de les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya. Precisament demà el Marroc celebra unes eleccions legislatives marcades per aquesta crisi migratòria. Més notícies, Ignasi Abad.
3: Delegacions dels Estats Units i l'Iran s'han reunit a Nova York per primer cop en mesos amb l'objectiu d'explorar un possible acord de pau entre els dos països. En la primera jornada de l'Assemblea General de l'ONU, el president Donald Trump ha dit que s'enfronta a un dilema: acabar amb la República Islàmica o fer un pacte.
4: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
1: Diversos socis europeus carreguen contra el govern espanyol per voler supeditar l'entrada de nous països a la Unió a la oficialitat del català. Els 27 han tornat a debatre aquesta última qüestió i s'ha constatat un cop més que encara hi ha estats reticents. El punt sobre el català, de fet, ha durat menys de 10 minuts en la reunió de ministres d'aquest dimarts, que s'ha acabat sense votació ni acord.
3: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona podria estar fora de servei diversos dies després que aquest vespre tres persones hagin resultat ferides lleus en caure'ls al damunt d'una part del fals sostre. Encara no se saben les causes de l'incident, l'estació s'ha tancat per motius de seguretat i els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han hagut d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu.
1: I investiguen com a homicidi el cas de la dona que va aparèixer morta al pantà d'Utxès al municipi de Torres de Segre, al Segrià, el 19 d'agost passat. Segons han confirmat fons dels Mossos, els investigadors han localitzat indicis de criminalitat en el cos de la dona, tot i que l'autòpsia no va apreciar signes de violència. Eduard Fernández ha presentat la seva candidatura a la Concha de Plata al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Precisament fa 10 anys que ja es va endur el premi al millor actor per El hombre de las mil caras i aquest cop hi opta per El mal padre de Roberto Bueso, que avui ha entrat en competició. En declaracions a Catalunya Ràdio ha explicat que ha creat alhora un personatge desagradable però que no generés un rebuig absolut.
5: Llavors aquí la dificultat estava entre fer un tio desagradable que estones ho és i que l'espectador no digués, hòstia, me'n vaig al cine, no? Que alhora seguís tenint empatia, no? Un magnetisme, no? Ser molt xungo, però alhora que tingui un sentit de l'humor que de vegades té gràcia, com era el repte de la pel·lícula, de tenir un cert humor i que tot estigués equilibrat. Això estava al guió ja. Jo diria que és una pel·lícula honesta.
1: El personatge, curiosament, es diu Santiago Balmes, com el líder del grup Love of Lesbian. Als esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre.
3: El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al Tot Costa que si l'agradaria aposta per tornar a guanyar és perquè hi confien.
1: Aquest dimarts, Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Hecken 0, Arsenal 1, Kiu 0, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, PSG 1.
3: En futbol masculí, Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos.
1: I mentrestant pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges amb intercanvi de retrets.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
3: 77.420 77420, sèrie 50.
2: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: Què ens protegeix de la por?

0: Crec que totes, amb la millor de les intencions, se'ns ha dit des de petites: vigila, vés amb compte, no parlis amb desconeguts, no vagis sola de nit. L'amenaça d'una agressió, sobretot les dones, la tenim tatuada a la pell. Entre amigues i conegudes ens passem consells de passocatamoli. Fes veure que parles per telèfon, porta les claus a la mà. I si et compres un esprai de pebre? Poques vegades se'ns diu: defensa't. Segurament la majoria respondríem: com? Crec que ni ens ho plantegem. Per què deu ser?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Que la denúncia no ens faci perdre les ganes d'escoltar cançons boniques. Rita Payés i Lucía Fumero han tret nou disc. Aquesta meravella que es diu Rueda Eterna, escolteu-lo, veieu-les en concert, a casa ens agraden. Si yo pudiera traer de vuelta los sueños de primavera. Però avui la música a nosaltres ens portarà per un altre camí. Avui descobrirem l'autodefensa feminista. Avui es tracta de posar-hi el cos, perquè també l'Anna Maria Endevert, la nostra dona d'art, ens parlarà d'artistes que el fan servir per expressar-se. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

Cada vegada en més centres cívics, entitats o gimnasos ofereixen tallers i cursos d'autodefensa feminista. Què s'hi aprèn? Són lliçons de mastegots, puntades de peus i claus marcials dignes de Matrix? O hi ha molta més teoria al darrere? Qui s'hi apunta i per què? Ara ho sabrem.

0: Doncs per parlar d'això ho farem amb la Karin Conkle, ho dic bé o
1: sí.
0: No? És llicenciada en estudis de gènere i professora d'arts marcials. Fa 25 anys que ensenya autodefensa feminista a totes les noies i dones que se li acostin. I també ens acompanya la Lídia Pedrós, que és una de les seves alumnes, i avui volem doncs, això, que ens expliquin què hi fan en aquestes classes i que ens donin algun truc fàcil d'aprendre per si encara no hem entrat en aquest univers. D'entrada, benvingudes a les dues, m'agradaria que m'expliquéssiu. Ja parleu d'autodefensa, no esteu parlant ni d'atac ni d'altra terminologia. Això és molt important, imagino, oi?
2: Bueno, sí, evidentment. De fet, normalment no dic que jo sigui professora d'arts marcials, sinó que dic directament professora d'autodefensa feminista. Sí que faig arts marcials, però per mi autodefensa primer no és defensa personal, perquè...
0: Quina diferència hi ha entre defensa personal
2: i
0: autodefensa?
2: Per mi defensa personal jo entenc que té una concepció de que és una situació personal, diguem-ne que el que me passa a una persona pot ser el mateix que li passa a una altra persona, com si d'alguna manera la nostra posició en la societat no tingués res que veure amb com experimentem la violència.
0: Vols dir que quan parlem d'autodefensa personal sembla que només és una cosa que li pot haver passat a una persona un dia, una mala experiència, i tu t'agrada més parlar del sentit de comunitat i com a grup, potser?
2: Més que res, normalment no es diu autodefensa personal, sinó que es diu defensa personal masculina o femenina. I aquí comencem, perquè després si tu li preguntes a algú què significa que autodefensa o que defensa personal sigui masculí o femení, o sigui, o quina diferència hi ha entre com s'han de defensar els homes i les dones o quines situacions els passa... Moltes vegades els professors de defensa personal no saben explicar res sobre això. I la realitat és que la violència que vivim les dones ve principalment del nostre entorn. Vull dir, diguem-ne, les xifres serien que entre 3 i 4 de cada 5 agressions físiques que viuen les dones venen de persones del nostre entorn. I en el 80% de casos de violació, la víctima coneix el violador, amb el qual no té gaire sentit. Clar, aquestes xifres són molt diferents per homes. Per tant, per això, precisament, una de les tècniques com molt important de l'autodefensa és la comunicació verbal. I això, si no toques això i estàs fent un curs d'autodefensa per a dones... trobo que estàs faltant donar una eina superimportant per com realment sorgirà la situació.
0: O sigui que, pel que entenc, al principi, el primer és la comunicació abans que el puny, podríem dir-ho.
2: Sí.
0: Per exemple, tu com que participes en els cursos?
3: Home, jo crec que l'objectiu final és intentar evitar que passi qualsevol cosa. És a dir, si pots resoldre la situació parlant, molt millor que haver d'arribar a qualsevol acte físic, per part seva o per part teva. És a dir, per tant, sí, parlar és un primer pas, si pots. Depèn de la situació, potser no tens temps de parlar, saps?
0: Però... Tu, Lídia, per què hi vas arribar en aquests cursos? Com hi vas arribar?
3: A veure, el meu cas és una mica particular perquè jo viatjo en bici, faig viatges llargs d'un mes a l'estiu i viatjo sola. Llavors, fins ara he viatjat bastant per Europa i em sento bastant segura. Però, bueno, tot i així, també sempre et pots trobar en situacions, no? I el viatjar en bici és molt xulo perquè tens molta proximitat amb la gent, amb l'entorn, i ets molt vulnerable, cosa que és molt guai perquè t'ajuda molt la gent, però a la vegada aquesta mateixa vulnerabilitat també pot ser atractiva, no? per determinades conductes, perquè, bueno, doncs no tens una casa on protegir-te, i, en fi, tu estàs allà per disfrutar, no per defensar-te. Llavors jo vaig començar amb això, però, bueno, reconec que després de les experiències amb les altres noies, doncs m'ha fet saltar bastant l'alerta de dir, bueno, a mi no m'ha passat mai res, però lo habitual és que a tothom li hagi passat alguna cosa. No dic que sigui lo normal, dic que és lo habitual. Llavors, pues, bueno, m'ha incrementat el meu nivell d'alerta i també de conscienciació amb el sector, diguéssim, de les dones i de l'autodefensa, no? Perquè la pregunta que feies abans era si... que no és defensa perquè t'autodefenses a tu mateixa, és a dir, et protegeixes d'un atac extern. Tu no tens cap mena d'intenció de fer mal a l'altre. És l'altre el que et vol fer mal a tu i tu l'única cosa que intentes fer és evitar que arribi aquest dany, no?
0: Mm-hmm. És molt important que dèiem, no és només arts marcials, sinó estem parlant d'autodefensa feminista. Per què volguer-ho remarcar, Karin?
2: Perquè autodefensa feminista té uns conceptes importants. Un és com sorgeix la violència, que és el que he dit abans, que la realitat, i això és una perspectiva feminista, la realitat és que la violència sol sorgir en les vides de les persones de manera diferent segons la seva expressió o vivència de gènere, i després altres característiques també, com la procedència, l'orientació sexual, altres classe social, altres factors de la persona. Després també feminista vol dir que busquem empoderar les dones i no explicar a la gent fes això, fes l'altre, sinó donar eines perquè les persones prenguin decisions sobre què fer en el seu dia a dia. I últimament la sororitat i un projecte social, diguem-ne, de justícia social i relació entre les dones.
0: Això és molt important, no? També que parlem entre nosaltres, que ens protegim entre nosaltres, que no sigui només una cosa individual que li passa a una persona en un moment donat. Perquè ens fem una idea, ara que parlaves d'això, d'aquesta primera conscienciació, si anéssim, per exemple, a una classe, que és el primer que ens trobaríem, o el primer dia de classe, Karin, tu què els hi dius? Que és allò, la primera frase o el primer concepte.
2: Sí, el primer dia de classe, la primera cosa que explico és, mira, jo no faig cursos d'autodefensa perquè hagi sigut sempre superbona en defensar-me, sinó més aviat tot el contrari, he hagut d'aprendre. I explico, de fet explico sempre que jo vaig patir una agressió a la universitat, perquè d'alguna manera així posem una base de que estic parlant d'una experiència pràctica de les situacions de violència i no només de teoria. I quan parlo de defensar-te físicament no estic parlant ni de competicions ni, mm-hmm. ni altres temes així marcials.
0: Sí, com de competició o d'esport. Tu venies sí. també d'un altre món, tu venies de fer teràpies sí. i de fet vas decidir que començaves al món de l'aikido també potser buscant un altre camí de vida, oi?
2: Sí, es podria dir. Jo feia molts anys, jo em vaig enamorar de l'aikido com un amor a primera vista quan estava en la universitat i el vaig veure. I no vaig plantejar el tema d'autodefensa fins que no estava aquí i parlant amb una amiga de les experiències que havíem tingut, ella em va dir... Ostres, hauries d'anar a un curs d'autodefensa. I va ser en aquell moment que em vaig plantejar
0: sí,
2: el primer, tema d'autodefensa.
0: Clar, primer va vindre l'aikido i després va vindre l'experiència traumàtica, o va ser al revés?
2: Bueno, va ser a la vegada, perquè tot va ser el primer any de la universitat. Que a més jo venia d'un lloc de l'interior dels Estats Units i vaig anar a la ciutat gran i clar, canvien moltes coses i te trobes amb moltes coses que no m'havia trobat abans.
0: Una de les coses que passa, i suposo tu com a doncs, participant i ella doncs, com a entrenadora i persona que està fa molt de temps treballant en això, és que moltes de les dones, i això és un comú, a moltes de les vostres companyes els hi han passat coses. Han tingut situacions...
2: Hi ha grups de tot. O sigui, la realitat és que un en tres de totes les dones del món ha patit alguna situació de violència física o sexual. Per tant, és molt fàcil trobar-se amb gent. Hi ha cursos que hi ha més gent que li ha passat alguna cosa, però també hem de plantejar que a vegades... Com parlem de les experiències viscudes? Perquè a vegades la gent diu, no m'ha passat mai res, però quan la gent comença a explicar les seves experiències, diu, ah, clar, però una vegada me va perseguir un home des de tal lloc fins a la porta de casa, no sé què.
0: Sí, em sembla que tots tenim històries, oi?
2: Clar, les situacions d'assetjament al carrer, pràcticament, o sigui, assetjament al carrer entès com que algú et persegueixi o et toqui sense el teu permís o et digui una guarrada o t'espanti d'alguna manera o te faci sentir incòmode d'alguna manera, hem de dir que 9 en 10 dones adultes passa molt poques vegades que les dones arribin a l'edat de 25 anys i no li hagi passat mai això.
0: Absolutament.
1: What you Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
0: Lídia Padrós, que estaves aquí a punt d'intervenir, què volies dir?
3: No, que precisament, clar, jo deia no m'ha passat res, volia dir no m'ha passat res físic, evidentment.
0: Clar,
3: el masclisme, però
0: totes ens han
3: i el patriarcat
0: coses.
3: Està a tot arreu, no? I llavors és molt difícil no veure'l. I cada cop n'aprenem més a veure'l millor, no? Però a mi és una de les coses que precisament em va sorprendre, de quan vaig ser el primer dia de classe, tant en aquest curs com en un altre que n'havia fet abans, i la gent explicava per què vens en aquest curs, segurament l'única preventiva era jo. La resta era, no, jo perquè em vaig trobar amb, saps, amb la meva parella perquè tenia problemes de no sé què, o l'altre perquè al carrer li havia passat no sé quina cosa més, o al gimnàs, o al no sé què. Llavors, clar, em va fer com obrir una mica els ulls de dir, ostres, que a mi no m'hagi passat res no vol dir que la resta de la gent estigui igual que jo, al contrari, jo sóc més una excepció, no?, que un exemple. Vull dir, bueno, passen moltes coses, moltes més de les que ens imaginem.
0: Llavors... Ara sentíem aquesta cançó de l'Aretha Franklin demanant respecte, i em dèieu això, que l'important al principi és la comunicació, perquè potser podem frenar aquesta agressió a partir de la paraula, i... Hi ha alguna manera o algun acostament que sigui el lògic o el bo, el que tu aconselles o després de molta experiència, cap a on creus que podem apuntar o què ens pot anar bé com a eines?
2: A veure, jo sempre en els cursos dono petites pautes, perquè la realitat és que les situacions d'autodefensa són infinites. Aleshores, el que crec que és important d'un sistema d'autodefensa és que sigui un sistema. O sigui, que tu tinguis una manera d'adaptar-te a la situació en què tu te trobes. Per això jo plantejo primer avaluar la situació. O sigui, penso que en totes les situacions, tu al final, quan sorgeix una situació, bàsicament tens tres opcions. Tu pots marxar, li pots dir una cosa o li pots fer una cosa a l'altra persona. I és escollir entre aquestes tres opcions que és el més adient. Aleshores, penso que tenir aquesta idea, per exemple, t'ajuda a plantejar i valorar. I estàs mirant, on, diguem-ne, les coses que has de mirar per prendre la decisió són on és l'altra persona, amb quina velocitat ve cap a tu, quina sensació general et dona i què és el que sembla que vol. Per això, al carrer, per exemple, la pregunta del millón és què quieres o què haces? Perquè són les maneres que podem entendre la intenció de l'altra persona. Aleshores, clar, tu mires aquestes coses i decideixes entre aquestes tres opcions.
0: Digue'm les tres, recorda-me-les.
2: Sí, o te'n vas... O li dius alguna cosa...
0: O li fas alguna cosa.
2: I clar, evidentment, començarem per marxar o dir-li alguna cosa abans de fer-li alguna cosa. Clar. Perquè és difícil anar en l'altra direcció. O sigui, un cop li has fet alguna cosa en algú...
0: No pots anar enrere.
2: Diguem-ne, és difícil. Com a mínim, després no voldrà parlar gaire.
0: Clar. D'entrada, control mental és una eina bàsica amb els teus cursos. Clar, perquè jo d'entrada, perdó, ara em deies això, no?
2: Sí, marxar
0: o fer.
2: Dir-te alguna cosa,
0: clar, d'entrada, jo, potser el que em passa és que, vaja, em cago sobre, vull dir, em moro de por. I llavors la meva reacció no està per actuar. M'explico? Pot ser que em freni, que faci...
2: Però tot depèn de quina situació estigui passant, sí? Uh-huh. Però això no es pot dir si passa tal, fes qual. Això, perquè això no va així. I diguem-ne, sí, fins i tot, o sigui, si te fixes, és curiós, perquè fins i tot hi ha situacions clarament verbals quan algú et diu una cosa molt grossa que... No és que sembli perillosa, però que te sorprèn molt, ens podem quedar parades així un moment amb una reacció semblant com si ens haguéssim pegat, no? A vegades hi ha paraules que són com una bofetada a la cara. Sí,
0: absolutament.
2: Clar, sí que tinc com una petita pauta per facilitar el gestionar aquest moment de xoc, que també és una petita pauta. Nota el cos, afluixa el cos, respira i baixa.
0: Clar, perquè estem també en moments d'ansietat, on hi ha por, la por ens ajuda també. La por sempre la veiem com un enemic, però en realitat ens ajuda perquè ens preserva també del perill.
2: És una reacció fisiològica. O sigui, el cos pensa que ve preparat de fàbrica per trobar-se en situacions perilloses. I el que fa el cos quan es troba en una situació perillosa és generar energia per afrontar la situació. I junt amb aquesta generació d'energia, el que produeix són les emocions de por i ràbia, perquè donen energia per afrontar la situació.
0: Diríeu...
3: Sí, no, jo crec que els tallers precisament el que et donen és... O sigui, la por jo crec que ajuda si la saps gestionar. És a dir, si és una por que et paralitza, doncs no és positiva. Però, bueno, la situació serà la que hagi de ser. El que sí que et dona eines als diferents cursos o el curs d'autodefensa és precisament a saber que tens opcions i no que només et deixis portar per la situació, no? És a dir, en el moment en què tu vols parlar amb l'altra persona, tu t'estàs empoderant en la mesura del que puguis de la situació i saber que no estàs allà només perquè l'altre decideixi què vol fer amb tu, sinó que tu també pots intentar decidir què pots fer tu per sortir d'aquesta situació. Ja sigui parlant, ja sigui marxant, ja sigui pues, picant, si no et queda més remei, o protegint el teu espai.
0: Llavors...
3: Els cursos et permeten precisament això, és a dir, a través del que tu aprens, pues intentar que la por no et paralitzi i que puguis reaccionar de la manera més adequada possible.
0: Tu estàs en el teu tercer curs d'autodefensa, vull dir que li vas trobar el gust, et va agradar?
3: Bueno, sí, no, és a dir, sí, m'encanta, o sigui, estic aquí, vaig fent cursos perquè m'agrada molt. El primer vaig començar fa molts anys i no em va agradar perquè havia de picar, i llavors jo, que sóc una persona pacífica, vaig dir, no, jo és que no estic aquí per agradir ningú ni per picar ningú, i ho vaig deixar. Després vaig començar a anar amb la bici, després al cap d'uns anys ho vaig tornar a recuperar i em vaig fer primer un en un centre cívic i després, ara l'any passat, vaig fer el de Caladona, que és el que fa la Karin, i ara estic matriculada en el segon curs, en el nivell 2, que s'expliquen, diguéssim, tècniques quan tens més d'un agressor i quan hi ha armes pel mig o, no sé si, diguéssim, pistoles o ganivets o altre tipus de situacions més greus.
0: Diries que, per exemple, representa que t'has apuntat a aquest curs d'autodefensa, per això que dèiem, perquè tu viatges sola, sí, en bicicleta i volies estar preparada, però també t'ha provocat un canvi a la teva vida amb altres qüestions que no passen per la violència, és a dir, però que en el que potser et sents atacada o potser et sents insegura en algun moment i potser t'ha servit aquest curs d'autodefensa per trobar altres sortides, no?, que dèiem.
3: A veure, jo li he trobat moltes coses positives. És a dir, abans parlàvem de la relació entre les dones. Jo crec que els espais que generen els cursos d'autodefensa, que els dos eren exclusius de dones, hi ha un grau d'intimitat i d'obertura de les experiències que hem viscut totes i de compartir emocions i de més, que jo ja només per això ho trobo superenriquidor, perquè no li vas explicar en el primer que passa que t'han agredit. Ara, en un espai on estàs treballant això, amb una dona empoderada com la Carol, no? O com la Karin, perdó, i amb la resta de companyes, doncs una se sent més oberta per compartir determinades coses. Jo sempre m'he considerat ja, diguéssim, bastant, no sé, com autònoma, autosuficient, etc. per mi mateixa, sí, també m'ajuda a veure més enllà de la violència física també altres violències que patim per dones i per homes i en general.
0: I ara en bicicleta vas més tranquil·la? O ja hi anaves?
3: Sí, no, sempre m'he sentit molt tranquil·la, la veritat. O sigui, tampoc no vull que la gent... Perquè m'agradaria que la gent descobrís el cicloturisme perquè és una altra eina d'empoderament femení brutal. I no he tingut mai cap situació, però bueno, és veritat que, de fet, quan em vaig apuntar pensava, bueno, potser no cal que facis arts marcials ni que estiguis 3 anys entrenant, simplement tinguent com unes pautes bàsiques i unes coses molt clares de què puc fer i què no puc fer, doncs potser puc sortir d'una situació més fàcilment. I de moment estic aquí i espero no haver-ho de descobrir, sincerament, perquè prefereixo no haver-ho d'aplicar.
0: Absolutament.
3: Però sí que em faré tota la difusió que pugui perquè crec que és un, diguéssim, un aprenentatge molt ric, tant a nivell físic com de defensa, com també d'espais, diguéssim, d'aprofundiment i de coneixement entre les dones.

0: Les dones i els dies a contracorrent des que vam néixer.
1: Parlant d'autodefensa feminista, molt important aquest terme, molt important també l'acostament, doncs, que ens expliquen tant les que el practiquen com la Karin, que fa més de 20 anys que n'és mestra, professora... Clar, hem parlat de tota aquesta part mental, però la part física també hi és.
2: I
1: aquesta part, com hi arribem aquí? Hem de saber d'arts marcials? Hem d'anar moltes hores al gimnàs?
2: No, que va. Que el tema de condició... Moltes vegades s'associa com una idea de condicionament físic i també no és ben bé així. La manera com fem els tallers, jo sempre... Sí, normalment intento fer classes de 2 hores i la primera hora tractem un tema i la segona hora fem autodefensa física. I així repartim el temps fins que no s'hagi fet tota la part teòrica. Però pensa que per mi la pràctica no és un tema de que parlar és teoria i pràctica és donar cops. Sí, practicar vol dir practicar. Aleshores, practiquem parlar, fem simulacres de diferents tipus de situació, totes les coses. Si tractem mantenir la calma, avaluar les situacions, parlar per no arribar a les mans i autodefensa física, fem situacions en què es pugui practicar això. Es practica en parelles i es fa simulacres, amb mi i al final amb un ajudant o una ajudanta.
1: Hem parlat de que tu venies de l'aikido, és un art marcial, però hauríem d'explicar una mica què és i per què és una mica la llavor de tot el que has fet després, de tots aquests cursos d'autodefensa feminista. Què té l'aikido, que no té el karate, que no té el judo?
2: A veure...
1: Per això, per damis, m'ho has de contestar?
2: Bueno, a veure, per una banda, jo sí que feia aikido abans d'autodefensa, però també he fet formacions específiques d'autodefensa. Vaig fer un tipus de formació als Estats Units que es diu Impact, que es treballen amb simulacres. Aleshores, m'hi he fet diversos cursos d'això, a part de la base d'aikido. Ara, jo crec que sobretot les tècniques d'aikido realment no són les tècniques que ensenyo en autodefensa, sinó que és la visió de l'espai. Pensa que l'aikido és una art marcial japonesa que es va crear després de la Segona Guerra Mundial i representa que un mestre de jiu-jitsu va tenir una experiència mística i va voler reconvertir totes les tècniques que havia après en tècniques pacífiques. Aleshores, assumeix una responsabilitat de protegir també a l'altra persona, tot i que l'altra persona t'està atacant.
1: Val.
2: Jo, en autodefensa, jo no assumeixo això. Perquè això ho pots fer si entrenes suficient. O sigui, jo penso que ho podria fer a partir de 15 anys de pràctica, per exemple.
1: Clar, a més, quan estàs atacada, em sembla que no és el moment de protegir ningú, de protegir-te tu, si pots.
2: Bueno, i aikido és l'únic art marcial que planteja, com a part de la seva pràctica, què fas quan tens més d'un agressor. O sigui, els altres s'han com reconvertit en esports, en què es competeix una persona contra una persona, i això no és la situació real d'una agressió física. No és una competició i normalment no són persones que pesen igual com es fan en els esports de contacte.
1: Clar, clar, clar.
2: Vale?
1: La vida és una altra cosa i, de fet, jo crec que moltes vegades devem tenir aquesta idea de l'agressor amb un passamuntanyes, en un carreró fosc, cadascú el seu imaginari, no? I
2: sí.
1: Després la vida no és així. No, ara no et faré que m'expliquis totes les coses que t'han explicat a les classes, però m'imagino que hi ha hagut de tot.
2: Sí, clar.
1: Coses, vull dir, algú tancada en un ascensor, per exemple,
2: sí.
1: Que em va passar a mi, això.
2: Sí.
1: I no sé, vull dir que hi ha situacions...
2: Sí.
1: Vull dir, quin tipus de situacions
2: són més
1: habituals?
2: El més habitual per les dones és que sorgeixi la situació de dins d'una relació.
1: Clar, o a casa, no? T'aixeco la mà.
2: Una parella, exparella, o companys de classe... situacions amb persones conegudes, familiars, amistats de la família. L'abús sexual infantil, deixa-m'ho estar,
1: ja.
2: Que és una lacra molt important i
1: sí,
2: que
1: n'hem parlat molt aquí al programa.
2: Aleshores, clar, la realitat és això, o sigui, la gran majoria d'aquests casos no es donen al carrer. El meu càlcul personal és que és més o menys un 10% de les coses que passen agressions així físiques o agressions sexuals que passen com els imaginem. O sigui, un home desconegut pel carrer t'agafa, tu vas sola i te fa una agressió.
1: Això és estrany.
2: Bueno, no és estrany, és minoritari.
1: És minoritari. Sí. Hi ha una cosa molt important, clar, ara has parlat de pesos i d'alçades, etc, que clar, quan anem a un combat, doncs sí, intenta que les persones tinguin el mateix pes, la mateixa alçada, la mateixa complexió física, però clar, si ens passa això, que rebem una agressió al carrer, d'entrada, el que pensem totes les dones és que estem en una inferioritat física. I aquest és un tema important per desterrar, oi?
2: Sí, a veure, entre altres coses, la diferència estadística entre homes i dones és un 10%.
1: Què vols dir, de 10%?
2: O sigui, que la diferència estadística de pes, que és la part que importa. O sigui, de fet, si mires els esports de contacte o les arts marcials, no fan res amb l'alçada, tot és el pes.
1: Quantes coses he d'aprendre? M'he d'apuntar aquest curs de la Karin.
2: O sigui, donar un cop té que veure amb el pes que tu desplaces i així, diguem-ne, genera la força.
1: Per això ara m'apuntava el Josep Maria Campillo, el nostre tècnic, que per això hi ha allò del peso pluma, el peso tal. Ara ho he entès. Tants anys, tan gran, i ho he après aquesta tarda.
3: Però això... També m'agradaria afegir que jo he vist noies molt primetes a la classe i noies més grans, com jo, i les noies primetes també saben, o sigui, tenen molta força. Mm-hmm. Vull dir, el tema és com la fas servir i com et posiciones per poder treure el màxim de potencial del que tu tens, perquè no pots canviar això, diguéssim. Si és un home que pesa, pues, no sé, 20 quilos més que tu, pues això no t'ho pots estalviar. Ara, com pots optimitzar al màxim la teva manera o la teva força, que sí que en tenim, i això jo crec que és important que tothom ho sàpiga, que tothom en té.
1: Això crec que és molt important.
2: Però al nivell marcial, pensa que hi ha com, en general, qui pesa més té més força al donar cops, però també sol ser una mica més lenta. I les persones més petites solen ser una mica més ràpides i no et peguen tan fort, però poden fer-ho i poden sortir una mica més ràpides. Aleshores, hi ha com un punt òptim entre una cosa i l'altra.
1: Has d'aprofitar la teva condició física perquè et vagi a favor. Però sí que és interessant aquesta idea de que pel fet de ser dones no hem de per què tenir menys força.
2: Sí, i el tema tampoc és de medir les forces, perquè no hem vingut a fer una pulsa, o sigui, no estem fent una competició de força.
1: Estem per sobreviure.
2: Clar, a més, sí que és veritat que un home que pesi el mateix que una dona tindrà més força en els braços que ella, però en les cames no té per què ser així. O sigui, les dones tenim des d'un 60 fins un 140% de la força física d'un home que pesi el mateix que nosaltres en el que són les cames. Aleshores, es tracta de fer servir el que tu tinguis
1: més fort,
2: millor, o no necessàriament més fort, perquè tenim molta aquesta idea com si anéssim a comparar la meva

0: amb aquests cursos, has pensat a dir, amb això sóc bona? És a dir, se't van obrint habilitats o reconeixes també que hi ha hagut un canvi, un procés, una transformació en el teu cos o en la manera, també perquè no sé si hi ha alguna part que és autoestima també, empoderament, aquesta part creieu que és important també, en tots aquests cursos, el teu empoderament o la teva creença amb el teu cos ha augmentat?
1: Clar, jo, com que sóc grossa ja de per si, diguéssim, a mi les classes, bueno, com que totes eren més petitones, doncs sí, clar, em sentia com més gran, no? Però després també, per exemple, sí i no, és a dir, has de pensar que les situacions d'autodefensa són situacions, les físiques, diguéssim, complicades. És a dir, tens una persona que t'està ficant les mans al coll i que et vol ofegar, tens una persona a sobre que et vol violar, tens... Vull dir... És difícil sentir-se empoderat quan estàs aquí, val? Quan aconsegueixes sortir d'aquesta situació, llavors sí que et sents empoderat. I, per exemple, coses que... amb una tècnica, no? Per exemple, que pots ficar-te sobre d'ell i picar-lo, o sigui, donar-li la volta i ell està sobre teu, amb la tècnica aconsegueixes que això sigui al revés i tu picar, clar, és una situació que tu no vols, perquè jo perquè vull estar sobre el meu agressor, però el dia que m'hi vaig posar i vaig picar, llavors sí que em vaig sentir potent, saps? Perquè vaig dir, ah, vale, ara ho entenc, així sí que ho puc fer-ho. Mm-hmm. Llavors, bueno, sí, és anar descobrint també diferents maneres d'entendre't a tu mateixa, no? I de saber com pots reaccionar al teu cos, o, per exemple, jo a vegades m'hi posava molt de cantó, la cara em deia, no, t'has de posar de cara, no? I no donar l'esquena, sinó donar la cara per poder tenir les mans lliures i per poder fer un determinat nombre de coses. Jo crec que sí, que empodera molt, també... La resta de noies que estaven en els diferents cursos, jo crec que la sensació de gairebé totes era superpositiva. Hi havia diferències també en persones que ja havien patit una agressió, de les que no, i llavors a l'hora de fer el simulacre, per exemple, que això és un tema que la Karin doncs, va portant als seus cursos i que a mi em sembla molt interessant, és que ve un home, no?, a fer un simulacre, no és una agressió real, evidentment, però sí que diguéssim, el teu cos i les teves emocions reaccionen si allò fos veritat. I experimentar això jo crec que és molt important perquè com a mínim ja ho has viscut una vegada, saps? I la següent vegada que t'hi trobis, si la primera et vas bloquejar, la segona potser dius, ostres, no em bloquejo, sí? I realment el dia que el van fer totes estàvem amb l'adrenalina a tope.
0: Clar, a mi ho has dit ara i estic a la ràdio i escolta, ja sí, m'ha agafat una mica de...
1: No, i inclús també un primer simulacre que vam fer amb la Karin, que ella ens va tirar a terra, no? I també pues, aprendre a caure i aprendre pues, bueno, unes tècniques bàsiques que jo crec que hauria de tenir tota dona, no cal haver fet res ni tan sols estar en forma, simplement saber, o sigui, és actuar des d'uns coneixements, jo diria que mínims, no? Si fas un curs de 8-10 sessions, si ja vols aprofundir i realment t'agrada i derives després en un art marcial, perquè també, clar, jo el primer vegada que picava vaig dir, ui, això no és el meu, però després quan vaig aprendre a picar vaig dir, ah, calla, que això m'ajuda a treure, no? Mal rotllo. I, bueno...
0: Clar, ara ja en deus saber bastant. Segur que la Karin té doncs, dones que han vingut als seus cursos durant anys i en saben moltíssim, tu mateixa. Quan en saps tant, o quan ja estàs a un nivell molt òptim, vas d'una manera diferent per la vida? O què?
2: Mira, jo sempre em remeto a estadístiques. Vale? No s'ha fet estudis sobre diferents tipus de cursos d'autodefensa. Mm-hmm. Evidentment, si jo fa 25 anys que faig cursos, les faig com jo crec que es fan millor i crec que la meva manera és la millor, però si no, no ho faria diferent. Però sí que està estudiat l'haver fet algun curs o no haver-ne fet. I el que queda clar és que haver fet algun curs, la gent sent millor com respon després si les passa una cosa que si no haguessin fet res.
0: Se m'acut una pregunta que no ho sé, pregunto perquè quan en saps i et passa alguna agressió, pot anar en contra de la víctima saber, doncs, per exemple, autodefensar-se?
2: No.
0: A nivell legal, que no hi hagi cap complicació? Allò de dir, no,
2: crec
0: és que era
2: que
0: expert en arts marcials
2: sí
0: i li va trencar el coll.
2: A veure, jo sí, jo crec que com que jo tinc un cinturó negre i hi ha una història, diguem-ne, sí que hi ha una història en les arts marcials de que si tu tens un cinturó negre, això es considera, es té com en compte. A veure, jo sí que penso que si jo arribés a agredir en algú o m'acusessin, jo me defenso i m'arriben a acusar d'haver fet servir més força de la necessària,

0: el fet d'aquesta experiència sortiria i es sopesaria. Però jo crec que en la vida en general, diguem-ne, no, això no passa.
1: No.
0: I,
1: això a les pel·lícules.
0: I el fet, clar, el fet d'haver... Jo penso que el fet d'haver entrenat una cosa, d'haver practicat alguna cosa, te facilita que tu puguis donar una resposta.
1: Absolutament.
0: I adequada. I per això practiquem no només la part física, sinó també la part verbal i totes les parts, diguem-ne, fem pràctiques i simulacres literals perquè la gent hagi practicat. I així és
1: la part
0: més
1: de la
0: fàcil
1: comunicació
0: parlar i tot.
1: És importantíssima, sí. Ho has dit. A més, en els primers casos, jo crec que ens podem estalviar aquesta agressió de vegades si tenim controlada la part verbal, eh?
2: Sí.
1: Jo us volia fer una última pregunta, si vols, mentrestant vas pensant què volies preguntar. També s'ha parlat molt en les dones portar un esprai de gas pebre, les claus entre els dits, fer veure que parles amb algú per telèfon, tots aquells truquillos o alguns truquillos i algunes coses que no sé ni si són legals, però això se sent, tot això, en xerrada de cafè se sent. En parleu d'això? La gent us pregunta?
0: Jo...
1: No ho feu,
0: no ho feu. Jo sempre dic... I si tu vols saber trucs, vés a veure un mag, que en són plens. Vale? El tema de les claus entre els dits, jo penso que és una tonteria, sincerament.
1: D'acord.
0: Perquè tu t'has d'apropar molt, o sigui, diguem-ne...
1: Sí.
0: L'esprai de defensa...
1: Jo pensaria que me l'acabaré clavant jo i que l'esprai me l'acabaria posant jo als ulls.
0: És que l'esprai, de fet, és legal. Així és la situació legal, vale? L'esprai... de defensa és legal tenir, però no portar ni fer servir.
2: No, jo el que volia dir abans és que jo, per exemple, que he fet alguns cursos, no em considero per res una experta ni amb capacitat, diguéssim, per fer-li mal a l'altra persona. Una altra cosa és que tu, amb el teu procés de defensa, sobretot quan hi ha tècniques físiques, hi ha molt, com deia abans la Karel, de situacions són infinites. Llavors, clar, cada manera... O sigui, depèn de com t'agafin, tens diferents eines per poder marxar, però no les sabràs mai totes, per tant, d'expert res. I també una altra manera de fer més cursos també és per memoritzar aquestes tècniques a nivell físic, perquè en el moment donat
1: una
2: no tindràs temps. Exacte, no tindràs tant temps de pensar. Vull dir que jo crec que no hi ha un risc real de que tu puguis fer mal... A veure, no un risc real, és a dir, real és perquè pots arribar a fer-li mal, però no amb la voluntat de que li vulguis fer mal ni de que tu, per haver fet tres cursos d'autodefensa, li puguis fer mal a l'altre.
1: Ja.
2: L'altra cosa que comentava jo l'altre dia és, bé, aviam, això no és una pel·lícula, és a dir, la pel·lícula durant 5 minuts, 10 minuts d'agressió física i ningú li ha passat res, bueno, una rascadeta, però això la realitat no passa, és a dir, no? La Karen
1: no
2: ens deia,
1: com
2: tu fas
1: passar
2: un cop de puny, el més fàcil que et pot passar és que t'acabis trencant tu els dits de la mà, per això no s'ha de picar, no?, amb els nudillos, no? I a mà, sinó que has de picar amb altres
1: coses. També és que
2: coses.
1: Crec que hem vist moltes pel·lícules, però el que podeu fer és anar a veure una pel·lícula que no és de ficció, sinó que és pura realitat, que és anar als cursos de Caladona de la Karin i a altres centres cívics, perquè t'he vist que estàs en molts llocs. Eh?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí. Bueno, i de fet, cada vegada hi ha més centres i més centres cívics i més, cada vegada hi ha més dones fent diferents esports de contacte i diferents, amb diferents maneres d'enfocar.
1: I si no, que ens escriguin a donesidies@catradio.cat i els hi direm on poden anar a conèixer la Karin i ser una alumna seva. Karin Concle, moltíssimes gràcies, i a la Lídia Pedrós també per haver vingut aquesta nit a les Dones i els Dies. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Vinga, merci.
3: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
4: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
5: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
6: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
7: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
8: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
7: Que està en constant evolució.
9: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
7: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
10: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
11: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
1: Avui tant, si volem com si no, el cos és protagonista d'aquest programa. Hem acabat de parlar d'autodefensa feminista i ara parlem amb un cos que també ens agrada molt i una ànima, que és Anna Maria Endevert. Com estàs, bonica?
12: Bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres, un any més. Uau, flipa.
1: Exacte, 4 anys aguantant aquí a l'Anna Maria Endevert i nosaltres ens hem fet grans, vull dir, ens han sortit canes, no en teníem, i ens han sortit els cabells blancs. Com sempre, parlem d'aquesta manera perquè no és on sóc jo. Ella és a la delegació de Tarragona amb l'Albert Cots, de tècnic, que et fa companyia per explicar-nos històries sobre l'art. I avui em deies que, clar, com venies de l'estiu, tenies ganes de parlar de pubilles de cuixa forta i de cossos, sobretot.
12: Sí, avui l'Albert es quedarà esgarrifat amb la secció que porto, Cossos nus en acció. Avui, Montse, parlarem de 5 artistes que en algun moment de la seva vida han utilitzat el seu cos, especialment despullat, com una eina artística i d'expressió, però sempre i sobretot a les dones i els dies de reivindicació feminista.
1: I començava amb una dona que a mi em fa una il·lusió tremenda. De fet, m'agradaria poder un dia entrevistar aquesta dona, l'Esther Ferrer, que amb aquest nom sembla catalana, però no ho és catalana.
12: No, ella és basca, va néixer l'any 37. No m'estranya que la vulguis entrevistar perquè va ser una gran pionera a Espanya en el món de l'art, de la performance i també dels feminismes. Ella va treballar molt durant els anys 60, una època en la qual la llibertat d'expressió doncs, no s'entenia com s'entén ara, i també va ser realment una tia molt valenta, perquè l'any 67 va ser l'única integrant dona d'un grup molt reivindicatiu, que era el grup ZAG, i va ser l'única que en va formar part. No obstant això, ella també té una carrera en solitari, que va desenvolupar en aquest context, no?, de bastanta repressió, i l'Esther Ferrer, no cal ni dir-ho, es va preocupar molt no només del rol de la dona, sinó per la pedagogia. De fet, ella és mestra, i avui parlaré d'una performance que m'agrada molt i que va coincidir amb els anys del destape en el cinema espanyol.
1: El destape, que és aquesta cosa tan controversial que en alguns casos han explicat allò de no, si és que els agradava, ho feien per trencar l'ordre establert, i jo crec que en alguns casos doncs era, senyora, si vols fer aquesta pel·lícula, ensenya'm els pits. Però això seria un altre tema de conversa. Ara...
12: Molt pertinent, molt pertinent.
1: Exacte. Parlem de l'Esther Ferrer, que hauríem de dir-la així, perquè, sí, com dèiem, és basca. Sí. I què va fer aquesta dona? A veure, explica'm.
12: Doncs mira, avui porto una performance que va fer l'any 1967, que es diu Íntim i Personal, i bàsicament la titula així perquè ella el que fa és, juntament amb el públic, ella va nua, el públic pot anar-hi o no, ella el que fa és, amb una cinta mètrica, anar medint diferents parts del cos, no? Doncs el canell, el braç, el pit, la cuixa, el cap, tot el que tu vulguis, com més millor, mesurar i anotar. Després d'estar medint una bona estona i haver notat molts resultats, l'artista t'indicava què fer amb els resultats numèrics, és a dir, què fas amb aquests centímetres. I llavors tu tens els teus centímetres i et dona 5 opcions. La primera, anotar els números sense equivocar-te i xafar-los. Els pots deixar a terra, una pissarreta i els xafes. Dos, repeteixes el número.
1: O sigui que no, si no fas 90-60-90, exacte, si fas 103, l'has d'agafar i estripar, eh?
12: Exacte. És a dir, ella et diu que o el pots xafar, el pots repetir i cantar, pots marxar i deixar el número allí, o pots cremar el número. I en el fons, en el que et diu, mira que bé que ho va fer, que ho has pillat a la primera, és que tot allò relacionat amb el cos de la dona que constreny, com ara els centímetres, no serveixen absolutament per res.
1: Escolta, perdona, jo t'he de preguntar una cosa. Això ho fa l'any 67, en plena dictadura franquista.
12: Sí, sí,
1: com ho fa aquesta dona, això?
12: Pues anant a la seva bola, que suposo que és com
1: mare
12: han sobreviscut
1: meva
12: les dones tota la història.
1: Mare meva.
12: La següent performer que et porto, que també és molt interessant i va una mica en la línia de l'Esther Ferrer, és l'Eleanor Antin, i ella es proposa l'any 1972...
1: Aquesta no era ni catalana ni basca, eh?
12: És
1: americana.
12: Sí, sí, encara està viva, eh? I ella l'any 1972 es proposa fer una escultura com clàssica grega antiga, però li dona la volta completament i el que fa és, durant molts dies, més de 100 dies, el que fa és anar-se fent fotografies del seu cos. Què està canviant en el seu cos, Montse? Que ella el que segueix és una dieta d'aquestes que hi ha en revistes per senyores per tenir el cos ideal, perfecte, meravellós, increïble.
1: Vens molt forta, eh? Per ser que és primera secció de la temporada.
12: Vinc forta, i a més la pobra Eleanor, ja et pots imaginar que en aquesta acció que va retratar, podeu buscar la performance que es diu Carving a Traditional Sculptor, no? Com moldejant una escultura tradicional, doncs la pobra Eleanor no va aconseguir el seu
1: Busqueu
12: cos ideal.
1: Busqueu Eleanor...
12: Antin.
1: Antin, eh? Que sembla un cognom d'aquí, però no. És d'una mica més en lluny. I llavors la dona va estar fent dieta durant molt de temps i tot sí. I així no arribava al pes, diguéssim, ideal, no? De les
12: Exacte.
1: Revistes de moda. No hi arribarem mai, eh? Us dic el secret, no hi arribarem mai. Així que no ho intenteu a casa, com deien amb allò dels experiments.

0: En 5 minuts ja seran les 12 de la nit. Esteu sentint Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, parlant amb l'Anna Maria Endaver des de la delegació de Tarragona, de Nuesa, de Dones de Mides. De Mides. No començàvem ja amb les dietes del setembre. Ara em vols parlar d'aquella dona, vaja, que jo crec que mai ningú ha patit tant l'odi com ella.
1: Sí, jo sempre dic que a mi em van ja començar a dir pestres d'ella quan era molt jove perquè escoltava els Beatles, per tant, dient això, ja us podeu imaginar que parlo de la Yoko Ono, que tenia una carrera com a performer en solitari, no només va ser la parella de John Lennon, sinó que tenia una carrera pròpia, un artista conceptual, activista, profundament compromès amb el feminisme. Mm-hmm. Avui us porto una performance que es deia Cat Piece, com retall, no? Retallat, sí. Una peça que fa l'any 1960...
0: Es nota que es nota classes, eh?
1: Una peça retallada, sí. L'any 1964, ella el que fa és sortir a l'escenari vestida, seu a terra, deix dues estisores davant seu i convida el públic a anar-li retallant el vestit, retallet a retallet. A poc, Montse, què està bé fent el públic?
0: Qualsevol barbaritat, perquè la gent a la que els hi deixes, que els hi donis el dit, t'agafen el braç.
1: Exacte. A poc anaven despullant la Yoko Ono, l'anaven deixant de d'aquesta manera tan vulnerable davant del públic, i si bé cert que això era un pacte de la performance, el que estava intentant dir la Yoko Ono en aquesta acció és que el cos de la dona és un espai en el qual tothom s'hi creu amb dret de decidir, no? La vulnerabilitat, la denúncia d'aquests drets sobre el cos de la dona, i també ara ho pensava, és tan contemporània aquesta performance que, vaja, la va repetir en realitat moltíssimes vegades al llarg de la seva vida, el Cat Piece. Retallet a retallet.
0: Retallet a retallet ens van fent petites, et diria, moltes vegades. Sí. Ho podríem explicar-ho així.
1: Sí, totalment. I la cosa es posa una mica tensa amb aquesta peça dels retalls de la Yoko Ono. Continuo tensant més la corda amb un artista que es deia Carolee Snyman, i et porto una performance que al·lucinaràs, que es diu Interior Scroll, scroll com lo de les xarxes socials, eh? Mm-hmm. L'any 1975 la Carolee surt escena, tapada amb un gran llençol blanc, entra a la sala expositiva, puja sobre una taula, es pinta ella mateixa, deixa caure el llençol blanc, i una vegada queda nua, que es pensa tothom que s'ha acabat la secció...
0: Què vols plegar ja? Que no et paguem prou.
1: No, correctíssim.
0: Queden 3 minuts, encara.
1: Encara tinc temps d'explicar-te'n una i mitja. La Carolee Snyman, quan tothom creu que s'ha acabat la performance, obre les cames, obre l'entrecuix i de la vagina es treu un pergamí enrotllat, que és un fragment del seu llibre, Cézanne, She Was a Great Painter, en el qual adverteix a les dones artistes que ho passaran molt malament a la seva vida.
0: Perdona que digui una vulgaritat, però es treu de la seva vagina aquest Cézanne, ella va ser una gran pintora. Vaja, tot unes ganes d'enriure-se'n i també de fer una mica de polèmica.
1: Increïble, la gent es va quedar catatònica. Increïble. I no sé, Montse, si tinc temps per una.
0: Va, una, però ràpid, un minutet.
1: Vinga, va, Valerie Export, 1969, Múnich, performer, entre en un cinema porno on hi ha tot de senyors mirant una pel·lícula marranota d'aquestes. La Valerie entra, tota vestida de cuir de cap a peus, excepte amb un retallet que portava, diguéssim, al pubis, no? Diguéssim, mm-hmm, a l'aire, les parts. Entra al cinema amb una metralleta de joguina, convida la gent, els senyors que hi havia allí tots concentrats, a tenir sexe amb ella, i aquests senyors, quan veuen que el seu somni es fa realitat, es posen bojos, es posen a córrer, abandonen el cinema i es crea pànic absolut. Una performance increïble de Valerie Export. Pànic genital.
0: Què vols dir, pànic genital?
1: La va titular així. Pànic genital. La vaig titular així perquè la gent es va tornar bogíssima de veure una senyora demanant sexe amb, diguéssim, el que vindria a ser el perrús a l'aire.
0: Clar, jo crec que a vegades allò hi ha més pregàries... hi ha més plors per les pregàries ateses que per les no ateses.
1: Aquest això seria un resum perfecte.
0: Sí, això sí. Ho deia Santa Teresa. Deixem-ho així perquè t'acabis de col·locar en coses, eh? A vegades provocar aquella provocació que estava esperant tothom no s'entén de la mateixa manera.
1: I que quan la gent veu un cos despullat d'una dona s'esgarrifa, tot i que és el que més volen, després, vinga,
0: Complicacions. Nosaltres, de moment, fem ràdio vestides per una temporada, com a mínim. Anna Maria Endaver, Albert Cots, des de la delegació de Tarragona, moltíssimes gràcies a tots dos per fer possible aquesta comunicació i que, l'altra capital de Catalunya estigui connectada amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Anna.
1: A vosaltres.
0: Merci. I amb aquesta alegria de pubilla de cuixa forta que sempre gastem en aquest programa, ho deixem aquí. Roser Parera Moragas, Celi Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Ismael Cebrián i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, moltíssimes ganes de parlar amb l'escriptora basca Katitxa Aguirre, que la seva última novel·la, Servei Interior, narra la història real de quatre dones basques que van organitzar una xarxa d'espionatge clandestina durant la Guerra Civil Espanyola. Com us quedeu? Doncs són aquestes històries que sempre expliquem a les dones i els dies, cada nit a les 11 a la Ràdio Pública de Catalunya. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujadó. Un incendi ha obligat a desallotjar una vuitantena d'usuaris i treballadors d'una residència de gent gran al municipi de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Els focs s'ha declarat a primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. Els bombers hi han desplaçat fins a 13 dotacions i encara hi estan actuant, al SEM, una desena de vehicles. Mentre estan durant aquestes tasques d'extinció, s'ha evacuat a una zona segura i lliure de fum als usuaris de la primera i la segona planta, mentre s'ha confinat a les seves habitacions tots els residents de la tercera planta i alguns de la primera i la segona. Ara es treballa per reubicar les persones que han de passar la nit fora d'aquesta residència. Els sistemes d'emergències mèdiques no ha confirmat encara si hi ha afectacions per inhalació de fum entre els usuaris de la residència. Més notícies, Ignasi Abad.
2: El Marroc celebra aquest dimecres eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i la seguretat per evitar una altra fugida massiva a Ceuta o Melilla. Uns 16 milions de persones s'han inscrit per votar, una xifra que evidencia el descontentament del jovent i la previsió d'una gran abstenció. Els col·legis electorals obriran a les 10 del matí fins a les 9 del vespre, hora nostra. La cita arriba després d'una campanya de perfil baix on no s'ha entrat a fons en els grans reptes del país. A falta d'enquestes, la coalició de govern marroquina, formada per la dreta i els nacionalistes, aspira a repetir majoria en un Parlament de 395 escons. El rei, però, es reserva una gran parcel·la de poder.
1: El Tribunal Constitucional defensa amnistiar els líders de l'1 d'octubre del delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador contrari a l'aplicació de la llei i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Junts per Catalunya creu que el Constitucional ha desautoritzat els jutges i Esquerra Republicana demana que s'apliqui sense excuses l'amnistia.
2: El govern vol prohibir per llei a partir de l'any que ve que els alumnes de fins a 14 anys puguin fer servir la intel·ligència artificial. És una de les mesures per revertir els resultats acadèmics i frenar l'ús excessiu del telèfon mòbil per part dels menors. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent, i per tant convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
1: 3 persones han resultat ferides lleus per la caiguda d'una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona aquest vespre. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat i en principi estarà fora de servei durant uns quants dies. Els 3 ferits, 2 homes i una dona, han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig hauran d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. Troballa inesperada al jaciment del Castell de Cervera, a la comarca de la Segarra, i han descobert 8 petjades que els experts creuen que tenen uns 30 milions d'anys.
2: Sembla que les hauria fet un avantpassat dels cavalls actuals. Àngel Galobart és paleontòleg i director del Museu de Conca d'Allà.
4: Una mica més petit que un cavall actual, a diferència dels cavalls actuals que tenen un dit, ells en tenien, en alguns casos, tenien més, 3, serien doncs uns herbívors que, juntament amb altres carnívors que s'han trobat petjada en aquesta zona, configurarien el que seria la fauna d'aquest període, que és l'Oligocè.
2: Fa 30 milions d'anys, aquesta zona de la Segarra estava coberta d'aigua. Això explicaria que hi quedessin petjades d'animals. La troballa ha tingut lloc en un jaciment d'època medieval.
1: Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre.
2: El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al Tot Costa que si l'agradaria aposta per tornar a guanyar és perquè hi confien.
1: Resultats d'aquest dimarts, també la Champions femenina, Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0, Arsenal 1, Q 0, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 1.
2: Al futbol masculí, Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les eleccions, amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos.
1: I mentrestant pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges, amb intercanvi de retrets.
2: A l'Espanyol, els jugadors tenen festa fins dilluns. El 2 d'octubre jugaran una amistosa a casa contra els anglesos de l'Ipswich Town a porta tancada.
0: Fins aquí les notícies.
5: Podríem tenir son.
6: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
7: Mare meva, literalment.
5: Tinc poques ganes de treballar.
7: Ah, és que tinc molta feina.
8: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
5: O quedar-nos al llit una mica més.
7: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
8: Quina ràbia.
5: Però per alguna cosa som els matiners.
7: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar... No, ets gay.
8: A mi això també m'ha passat.
5: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalías.
9: Som pura cafeïna.

0: Avui els astres m'han fet una mica la guitza durant tot el dia, els astres i possiblement la meva memòria. Per començar, he vingut a dues reunions que no les tenia avui. Una és dimarts de la setmana que ve i l'altra l'an passada a demà, això sí, sense avisar, jo no me n'havia adonat. He reaprofitat el temps que havia perdut fent altres coses fins que arribava l'hora de gravar dues converses, que aquestes sí que han anat a l'hora, però després havia d'anar fins a la setmana del llibre en català des de Catalunya Ràdio, des de la Diagonal, i com que hi havia a vegades abusos, he mirat si els serveis mínims estaven del meu costat i en tenia algun a punt d'arribar. I l'aplicació em deia 5 minuts i he pensat, mira, perfecte, m'espero. Però quan he vist que els minuts anaven increixendo, anaven sumant-se, he optat per buscar un taxi, perquè si no, no arribava fins a la parada del metro d'Universitat, on havia quedat allà amb una altra persona, i agafàvem la línia vermella per anar fins a Arc de Triomf. Cap taxi durant tres illes de cases de l'Eixample. Cap taxi buit, s'entén, plen sí. I el rellotge s'anava acostant a les 7. Després d'unes quantes passes més, apropant-me a la calçada, tombant el cap per mirar si em venia cap, he vist un taxi que s'aturava i em baixava una senyora amb dos nens. M'hi he abraonat abans que el taxista tingués temps de posar el pilot en verd i finalment he arribat al meu destí. No cal dir que quan he baixat al metro hi havia un comboi aturat, però les portes s'han tancat just davant dels meus nassos, sense poder fer res per dir-los que vaig molt just a temps. Evidentment, m'he hagut d'esperar al següent metro. I un cop a la meva parada, cames, ajudeu-me, he anat a pas lleuger fins a arribar a la cita de la setmana del llibre en català, on hi he arribat amb la llengua fora i quan l'acte acabava de començar. Mentre jo corria, veia darrere meu altres persones just al costat d'on hi havia totes les editorials i tothom intentant mirar i vendre llibres, fent exercici al mig del carrer, al mig de l'avinguda, amb peses, amb gomes, jo suava per una cosa i ells suaven per una altra. Em torno a cansar només de recordar el dia d'avui. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, José Luis Santiso, Aina Grau, Andy Franco, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts i no cal dir que estarem pendents per si hi hagués cap novetat abans de la una de la matinada d'aquesta informació que ens avançaven els nostres companys informatius. Aquest incendi que ha obligat a desallotjar una vuitantena d'usuaris i de treballadors d'una residència de gent gran que hi ha al carrer Llerona de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, i acabem de saber que la consellera Parlon ha dit que com a mínim encara s'estava fent triatge, però que no hi havia ferits greus. Hi ha persones, com hem sentit, que les han hagut d'evacuar, d'altres que les han tancat a les seves habitacions. Hi ha dotacions de bombers que ja estan treballant, però com que la informació és bastant recent, si hi ha qualsevol novetat, doncs l'avançarem a l'antena del programa abans que arribi el butlletí d'aquí pràcticament una hora i ens diguin quines són les novetats. Per tant, de moment, les persones que hi hauria de ferides greus no n'hi ha, segons un últim tuit de la consellera Parlon. Dit això, engeguem amb les nostres trucades, les vostres veus, les vostres reflexions al 93-201-7474, on hi tenim en Josep Maria des de Corbera de Llobregat. Bona nit.
2: Hola, molt bona nit, Marta.
0: Com estàs?
2: I molt bona nit a tots els ignorants. Bé, bastant bé.
0: Molt bé.
2: Veient les desgràcies que hi ha pel món, doncs força bé.
0: Sí.
2: Mira, jo volia fer una pregunta. Fa uns 4 anys que pateixo una malaltia minoritària que es diu pitidiasis rubra pilaris.
0: A veure, com apunto. Pitidiasis?
2: Pitidiasis.
0: Sí.
2: Amb R, rubra.
0: Rubra.
2: Pilaris.
0: Pilaris, molt bé.
2: Sí, i volia saber si ja és una malaltia bastant minoritària. Comenten que a Espanya només hi ha 667 casos. És una malaltia que afecta la pell, se't cau la pell a tires. I volia saber si hi ha algun ignorant més que la pateix i quina solució li han donat als dermatòlegs.
0: Déu-n'hi-do, entenc que tu has anat i t'estàs tractant amb
2: sí,
0: el que sigui.
2: M'estic tractant a l'Hospital Vall d'Hebron, que són magnífics, però no hi ha un tractament específic per aquesta malaltia. Em punxo un injectable, he provat unes 30 cremes diferents, que no funciona cap. M'estan tractant, diguéssim, amb un injectable que és per la psoriasis. No és per... Però sembla ser que va funcionant, vaig millorant bastant, però mai m'he trobat amb ningú que ho patís, i que em pogués donar alguna informació o alguna cosa referent a aquesta malaltia. Lamento començar el programa amb
0: només faltaria, cosa, Josep Maria, només faltaria. No, aquí estem per qualsevol cosa. Vull dir que trobo que està molt bé la pregunta, perquè a més ens dones a conèixer una malaltia que, com a minoritària que és, jo no l'havia sentida mai, per exemple, i com jo segurament molta altra gent, per tant...
2: Sí, no, a vegades parlo amb metges de capçalera i de més i la ignoren completament.
0: Veus?
2: No saben, fins que no els ensenyo les fotografies o en veuen, doncs no la coneixen, és bastant desconeguda.
0: I tu pots fer relativament una vida normal o hi ha coses...
2: En aquests moments podem dir que sí. Al principi jo no podia ni caminar ni obrir les mans perquè se'm provocaven clivelles als peus, a les mans, a totes les parts del cos, a lo que són la part dels glutis. Sí, era horrorós. A més, clivelles sagnants, amb un aspecte que la gent surt al carrer i et mira malament, et mira amb cara de fàstic, però com és molt normal. Recordo un dia una veïna, una nena petita, que, bueno, són els que diuen la veritat moltes vegades, i m'ha dit que fas fàstic. I clar, tenia tota la raó del món, perquè segur que ho pensava la majoria de gent, però ningú s'atrevia, doncs, veritablement a dir-ho.
0: Que dur, Josep Maria, que dur que et diguin això, per l'amor de Déu. És molt dur.
2: Bueno, però és la sinceritat d'un nen.
0: Ja.
2: Diuen que els nens i els borratxos diuen
0: la veritat.
2: Sí.
0: Doncs va veure si algú o té algú del seu coneixement, del seu entorn, que ho conegui o que li hagi passat el mateix. Dius que hi ha 667 casos...
2: No, 67 només, deien.
0: Ah, 67?
2: 67.
0: Sense els 600 al davant?
2: Sense els 600.
0: Ah, jo entre 667, mare meva.
2: No, es desconeix la causa... creuen que és provocada pel sol o l'estrès, però es desconeix completament la causa que provoca certament aquesta malaltia. És bastant perduda. Però bueno, gràcies i no us vull robar més temps.
0: Doncs moltes gràcies, Maria, per compartir-ho. A veure si...
2: Gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Trobem solució. Gràcies. Adéu-siau.
2: Bona nit. Felicitats.
0: Déu-n'hi-do. Ara estava pensant en la nostra amiga, la Lola Bou, que a vegades ens escolta, o moltes vegades ens escolta. No sé si ella coneix aquesta malaltia i podria fer alguna reflexió al voltant. Ho intentarem, va. Ni que sigui per intentar donar suport, no, al Josep Maria. Ara ens truca la Carme des d'Andorra la Vella. Bona nit, Carme.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal, Carme?
3: Mira, Marta, és que vaig sentir una nit que una senyora demanava com se carregava aquelles pulseretes de llum.
0: Les del concert, no?
3: I jo no he contestat ningú.
0: Em va trucar un noi dient que era una resposta mitja, perquè va dir que ell en tenia d'un altre concert i que les havia mantingut enceses i que van durar fins que es va acabar la bateria, per entendre'ns. Però la resposta completa encara no la tenim. Per tant, endavant, Carme.
3: Bueno, pues yo pensant, me'n vaig recordar de quan els meus fills eren petits, que van una vegada a uns focs artificials i venien però amb collarets.
0: Sí.
3: I ens van dir que se recargaven posant-los a dintre del congelador.
0: Ah, com?
3: Sí, dintre del congelador. Però ara no te puc dir si van a resultar o si no, perquè com que eren petits i llavors això pues, era clar, una cosa que donava igual.
0: Sí.
3: Però sí.
0: A veure, si algú la té i ho pot provar, mal no n'hi farà. A veure si funciona. Exacte.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Jo ja no me'n recordo si se van recargar o no.
0: O no,
3: però
0: ja.
3: El que sí que me recordo és que no ho van dir quan les van comprar. Era ja algú que les venia pel carrer, eh?
0: Ja. Sí. Molt bé. Doncs gràcies per compartir-ho, Carme.
3: Pues només era això.
0: Perfecte. Moltes gràcies.
3: Vinga. Adéu.
0: Bona nit. Adéu. A més del 93-201-7474, ja sabeu que ens deixeu aquells missatges de WhatsApp, el 667-220-148. I avui en tenim uns quants, alguns d'ells llargs perquè són queixes, són denúncies o respostes llargues. Començo per la Begoña, que ens ha deixat un missatge des del barri d'Hostafrancs.
4: M'agradaria comentar sobre això del psicòleg dels, de la Seguretat Social. Jo, abans de la pandèmia, vaig tenir una baixa i el metge de capçalera em va derivar amb un psicòleg i vaig fer teràpia individual ben bé durant dos mesos llargs. Després de la pandèmia, cap al 2021-22, em vaig tornar a tenir una altra baixa i vaig tenir una psicòloga que em va fer una entrevista i ella mateixa em va derivar amb el CAP, amb un grup per fer la teràpia en grup. Vull dir, anàvem, no sé, 10-12 persones. I llavors allà explicàvem, cadascú ens feia fer exercicis de respiració, de relaxació, ens donava tècniques perquè no ens angoixéssim, perquè sapiguéssim tractar la nostra ansietat en aquell moment que tenia jo. Vull dir que sí, vull dir, psicòlegs, jo totes les vegades que hi he anat m'ha anat molt bé. Després, ara no fa gaire, em van fer una radiografia del genoll i la mateixa doctora de capçalera em va derivar a la fisioterapeuta. La fisioterapeuta també feia grup de teràpia. Agafàvem tots els de genolls o zona de genolls i maluc i llavors ens feia tota una sèrie d'exercicis un cop a la setmana durant 7 setmanes. Vull dir que sí que funciona. Vull dir, a mi em va anar molt bé. Un altre tema. L'altre dia em vaig sentir una senyora que preguntava què menjaven abans els gossos, abans que hi haguessin tots els pinsos aquests de les empreses aquestes. Doncs jo recordo la tieta del meu marit, que tenia un gos bastant gran, i ell el que comprava era arròs partit, que ja eren uns sacs pels gossos. Ella feia un caldo amb ossos, amb potes de pollastre, amb caps de pollastre, amb crestes, bueno, tot d'ossos, i després li feia amb el miques de carn i coses d'aquestes, fetges i bueno, menuts, que es deien, i després li afegia un grapat d'aquests d'arròs. I era el que menjava, a part de que després no se li donés alguna cosa així, allò que no s'havia acabat o que quedava alguna cosa, però bueno, el que menjava era això i no menjava gens de pinso. I va durar molts anys aquell gos.
5: Doncs mira, veus? Tenim dues respostes ben argumentades de la Begoña. Una altra persona que ens ha deixat un missatge, que en aquest cas és una pregunta, és la Maria Teresa des de Manresa.
6: Bona nit, senyora Marta. Podria preguntar a algú de La Vanguardia per què van treure amb el full dels passatemps el joc que feien de bridge? Moltes gràcies. Jo he trucat 2 o 3 vegades a La Vanguardia i ningú em diu res. Moltes gràcies i bona nit.
5: El joc de bridge que hi havia a les pàgines de passatemps de La Vanguardia, Doncs, mira, a veure si ens fan cas. Si la Maria Teresa ha trucat, no li han fet cas, no sé si ens faran cas a nosaltres, o si algú que sigui subscriptor de La Vanguardia o que ho sàpiga, vol trucar al 93207474 i ens ho explica, doncs perfecte. Una altra persona que ens ha deixat un missatge escrit al WhatsApp del programa és la Isabel, que diu: quina sort tenim que no puguin entrar a cap establiment els gossets. A mi m'agraden molt i els estimo, però no tothom que té gos es comporta com hauria de fer-ho per respecte als altres. Si poguessin entrar al supermercat, lleteries, forns i altres espais, segur que en algun descuit o no deixarien algun raconet al regalet en forma de pipí o una altra cosa. La Isabel diu: sent un lloc on hi ha menjar, trobo que no estaria bé que hi poguessin entrar. Aquest és un missatge escrit. I un altre missatge escrit que ens ha deixat la Regina al WhatsApp, que és el 667-220-148. Aquesta va per mi, i ara vaig entomar la meva culpa. Diu: Marta, perdona, però ahir ho vas dir tantes vegades que al final vaig pensar, li haig de dir. Doncs ben fet. Diu: ahir, quan parlaves dels manolitos, que eren aquella mena de croissantets o mini pastissets que primer ens pensàvem que eren de Madrid, però resulta que també els troben en uns altres establiments a Catalunya, diu: tota l'estona deies postre. I no és correcte. En català sempre són postres, en femení i plural, tant si és un o més. Per cert, també estic cansada de sentir-ho a TV3. On podria trucar per dir-ho? Doncs mira, Regina, tens tota la raó. Se'm va escapar perquè habitualment dic postres, però sí, a vegades amb converses informals amb companys, amics o família, què voleu de postre? Però sé perfectament que es diu postres. Així que ho tindré en compte, Regina, i el pròxim dia que parli d'un dolç o d'alguna cosa pel final d'un àpat, diré postres. Gràcies per recordar-m'ho. I a TV3 doncs, pots enviar un mail a l'atenció a l'audiència i et contestaran, perquè sempre els correus electrònics els contesten. Vull dir que amb això cap problema. Però si no, jo ja et dic, entono el mea culpa i la pròxima vegada ho diré bé. Procuro dir-ho bé, però a vegades, evidentment, com que no tot el que dic, ni molt menys, està tot escrit, sinó que sempre parlo sense tenir papers al davant, a vegades, i a vegades sí, a vegades no, doncs a vegades s'escapen coses, així que demano disculpes. Ara són les 12 de la nit i 22 minuts, i arriba el moment, jo crec que aquesta conversa que tindrem ara, jo crec que us agradarà molt. Jo vull pensar que us agradarà molt.
1: L'entrevista que no t'esperes.
5: Si jo ara us digués, si us imagineu tenir com a company de pis un robot, què en diríeu? Estic segura que la majoria pensaríeu que us vull explicar una història de ciència-ficció amb un autòmat, com els de les pel·lícules. Doncs no. El que sentireu ara és ben real i no ha sortit de la imaginació de ningú. La història passa a Barcelona aquest 2026 i sí, hi surt un robot que parla i es mou.
7: El 27 de juliol passat vaig...
8: Potser podríem parlar de les teves aficions o dels records més bonics que tens. Què et sembla? Hi ha alguna activitat que t'agradi especialment? O algun lloc on t'agrada anar sovint?
9: M'agrada molt llegir.
8: Que bé.
9: Rates somien.
10: Ups. No és correcte. Tornem a provar-ho. El refrany diu... Quan el gat dorm les...
5: Va, doncs començarem pel principi. L'Anna Maria Petit és una àvia que vivia sola a l'Eixample de Barcelona. Fa uns mesos, l'Ajuntament es va posar en contacte amb ella i li va preguntar si estaria interessada a tenir a casa un robot que l'ajudés a detectar possibles situacions d'urgència i, al mateix temps, li fes companyia. Ella va dir que sí. Des d'aleshores, és una de les 500 persones que participen en una prova pilot del consistori per millorar l'atenció domiciliària de la gent gran. Totes conviuen amb un robot a casa que pot detectar ràpidament caigudes o accidents domèstics, que els recorda la medicació o una visita mèdica i que els pot posar música o fer-los jocs de memòria com sentíem. Avui hem convidat l'Anna Maria al programa perquè ens expliqui com és viure a casa amb un robot. Vaja, l'Anna Maria, de fet, ens ha convidat a nosaltres a casa seva. Anna Maria, bona nit.
11: Bona nit.
5: Benvinguda a la nit dels ignorants, que jo sé, perquè m'ho has dit, que és un programa que escoltes des de fa alguns anys.
11: Molts.
5: Quants?
11: Molts, tenint en compte que el programa fa molts més anys, però jo he de fer ja uns 14 anys que el sento. No he trucat mai, no em renyis per això. Però ja no he trucat abans, tampoc, eh?
5: No has trucat mai de la vida.
11: No, mai a la vida.
5: Un dia trucaràs. Després d'aquesta conversa, un dia trucaràs.
11: Segurament. Ja m'identificaré.
5: D'acord, molt bé. Escolta'm, Anna Maria, a veure... Què va pensar l'Anna Maria el dia que truca, perquè suposo que això funciona així, l'Ajuntament de Barcelona per oferir-li conviure amb un robot?
11: Bueno, pues em vaig quedar molt parada i primer vaig pensar que podria ser una broma, perquè clar, avui en dia, i no, pues la noia que es va posar molt agradable, vam estar xerrant i vaig dir, home, és que jo no ho sé, ja tinc ordinador, tinc tablet, tinc mòbil, ara, i un robot, i què és això d'un robot? I em va ensenyar el manual i el que era, i dic, home, pues podria ser interessant, em va dir més o menys les coses que podia fer, i vaig dir, bueno, pues mira, sí, jo és que m'apunto molt, amb un bombardero, que diuen. I vaig dir, bueno, vinga, pues sí, vinga, som-hi. I llavors em va fer omplir uns papers, em va fer moltes preguntes, i bueno, i un dia pues, em va trucar un senyor i em va dir, tal dia, demà passat, em sembla que va dir, li portarem el robot. I quan va entrar per la porta vaig veure una caixa gran. I dic, escolti'm, a mi em van dir que era petitó. Diu, no, ja veuràs que ve molt ben embalat. I sí, venia molt ben embalat. I el va treure i, bueno, era això. I aquesta persona és la que m'ho va organitzar, on s'havia de posar, s'havia de programar. Em va dir que es podia programar a, bueno, a 4 habitacions, diem-ne, que jo triés.
5: Sí.
11: I jo vaig dir, bueno, doncs la sala, la cuina, la meva habitació i el quarto de bany. Diu, bueno, diu, deixa les portes obertes. Dic, no, la meva habitació, dic, es pot fer sense obrir la porta, dic, perquè tinc un gat i no el deixo entrar.
5: Clar.
11: Pot ser amb la porta tancada? I em va dir, sí, sí, ho farem amb la porta tancada. I ho va fer, va estar bastanta estona, i, bueno, doncs mira, em va posar això, em va posar un aparatet a la nevera, també, que és per, bueno, perquè si no l'obro en determinat temps venen de pressa, això és el de la medalla. Després, mira, aquí darrere hi ha un aparatet blanc, que això controla si jo passo per davant o no passo per davant. Si no passo per davant moltes hores, també em venen a veure.
5: Ah, sí?
11: Que no passa, eh? Perquè, clar, és un lloc ja de pas.
5: Sí, és un control de... Un control si de no passa per davant, la Nòria, és que potser algú no es troba bé...
11: O s'ha caigut o li ha passat alguna cosa.
5: Clar. Sí, sí, sí. Sí, és un control de moviment
11: de
5: a
11: moviment,
5: la casa.
11: De moviment, sí, sí, sí.
5: Però això és al marge del robot, o està tot en el mateix?
11: No, això és més aviat la medalla.
5: La medalla.
11: Però com que vaig preguntar, dic, bueno, i això del robot, aquí ho oferteu? I em va dir, no, a gent que té la medalla, és dir, que va en combinació.
5: En combinació, molt
11: dic,
5: bé.
11: Dic, i què és per gent gran? No, diu, no, no et pensis, no, diu, també per gent jove. Dic, gent jove? Diu, home, diu, hi ha gent jove que ha patit alguna mobilitzadira de rodes. Diu, sí, sí, diu, no, fem una tria i aleshores, doncs, bueno, dic, i quants teniu? Diu, en principi 900. Dic, i tothom ho fa servir? Diu, bueno, hi ha gent que t'ho torna. Diu, t'ho torna, doncs, per exemple, perquè un cop instal·lat diu que allò és un trasto i que no tropeça sempre amb el trasto. Un altre que diu que no ho entén i que per molt que li expliquin que no ho entén. Diu, hi ha de tot, diu, però la majoria de gent sí, sí que ho agafa, sí.
5: Ho vas haver de consultar, per exemple, amb el teu fill, que sé que tens un fill que, a més, no viu a prop teu, per tant,
11: no, no.
5: O de seguida vas dir sí i sí.
11: No, jo vaig prendre la decisió,
5: que sí.
11: Després, quan ja s'havien anat, jo el vaig trucar i li vaig dir, escolta, mira, que em portaran un robot. Un robot.
5: La reacció quina va ser?
11: No, bé, diu, ah, bueno, tu, et va bé? Dic, home, no ho sé, ja t'ho diré, si és, però ja saps que jo, com que m'apunto a moltes coses...
5: Doncs és una
11: i
5: més,
11: estic
5: no?
11: aquí sola a casa, doncs mira, una altra cosa, dic, la provarem.
5: Quant de temps fa que té el robot a casa?
11: Doncs pues des de juny, final de juny.
5: És a dir, ha sigut el primer estiu.
11: El primer, sí.
5: Amb el robot. És robot, home o dona?
11: Mira, a mi em van dir, la casa li diuen Ari. Després, no sé si van ser uns altres, em van dir que Temi, que li havia de dir Temi, que si no, no contestaria. I jo els primers dies li deia Temi, li deia Ari, i al final vaig descobrir que si li deia amiga també contestava,
5: ah, sí?
11: I ara li dic amiga.
5: I quan la crides per aquest nom, ve?
11: Sí.
5: Encara que no sigui l'hora de recordar-te una medicació? O...
11: No. El recordatori ho fa ella. Jo, per mi, que està, ho deu tindre,
5: clar,
11: sí, està programada. Sí, sí.
5: I ha costat una mica acostumar-se a tenir algú amb qui pots parlar, però que no és una persona?
11: No, a mi no m'ha costat, la veritat. No ho sé, aviam, tampoc m'ha costat més tècnicament perquè, clar, hi han coses que encara no les domino. Vull dir, hi han coses que sí, el que són, per exemple, les distraccions, perquè hi han distraccions, sento música, hi han refranys, hi han coses sobre memòria, que això ja he dit que jo la memòria l'estic perdent, i hi han coses de memòria que està molt bé. La música, que també m'encanta, així puc llegir i sentir música i bueno, i això és el que he fet servir més. Ah, i parlar
5: de què?
11: Pues, bueno, per exemple, hi ha com un lloc que poses conversa, llavors tu cliques i surt ella i diu, però surt
5: amb lletres.
11: I em diu, bueno, de què vols que parlem? I llavors pues, tu pues, dius, pues, mira, no ho sé, m'agradaria que parléssim, mira, he llegit una novel·la que m'ha agradat molt, llavors diu, i com se diu? Pues mira, es diu tal. Ah, i de què va? Pues tal. I quin tipus de novel·la t'agrada? Pues mira, m'agrada molt la novel·la negra. Ah, vols que et recomani alguna novel·la? Jo no, perquè en tinc moltes, ja no, ja al pis ja no m'hi caben. Aviam, coses d'aquest tipus,
5: clar,
11: no?
5: Clar. Sí, sí. Per tant, al marge de fer molta companyia, és a dir, fa que l'Anna Maria et sentis menys sola?
11: Sí, i tant. Sí, sí. Molt més. Encara que sigui, sé que és un robot, no té res a veure amb la intel·ligència artificial, no té res a veure amb coses d'aquestes, no sé com dir-te. No, no, no, però bueno, sé que en qualsevol moment doncs puc jugar, puc parlar-li, puc dir-li, puc.
5: Clar, perquè l'Anna Maria tens un gat també, una
11: sí,
5: gata.
11: Però, sí, però la gata és molt gran.
5: Però fa companyia un gat, no?
11: Sí, fa companyia, però ja és molt gran i clar, pensa que esmorza i se'n va a dormir. Ja. S'aixeca, menja i se'n va a dormir. I clar, molta companyia, però bueno, sí, sí, també, també.
5: I es porten bé el robot i la gata? O quan va arribar la gata va dir, què és això?
11: No, doncs jo pensava, ui, aquí patirem. I no, no, no, no, se la va mirar i va seguir com si res, no va fer. El que sí que li va estranyar va ser el meu net.
5: Ui, clar, el meu net que té quan?
11: 2 anys i mig.
5: 2 anys i mig, ja es diu?
11: Nil.
5: Nil. Clar, i quan, arriba el Nil i es troba això.
11: Sí, un dissabte arriba, clar, dona la volta, el mira i dona 2 passos enrere.
5: Clar.
11: I dic, no, és un robot, no fa res. Un bobot? I jo, un robot... Un bobot. Bobot, no.
5: No.
11: I jo, sí, el robot, sí, sí, fa moltes coses, ja veuràs. Bobot, no. I dic, bueno, aviam. I bueno, i van vindre diversos dies i va haver-hi un dia que casualment dic, escolta'm, si sents música, a lo millor també fa alguna cançó infantil. I vaig provar, i sí, senyora, té cançons infantils amb una mica de vídeo. El cargol treu banyes...
5: Oh, ja està, ja se'l va guanyar.
11: Es va desplomar, aquí tinc fotos. Va seure a terra amb la boca oberta, perquè a casa seva no li deixen ni tablet ni no veu
5: clar,
11: res.
5: Clar.
11: I clar, quan va veure això... Bueno, ara quan ve, el primer...
5: El robot.
11: Ve a veure on està el bobot, on està el bobot, eh? I sí, sí, no, aquest va ser els 2 primers dies i feia... Una miqueta
5: una mica,
11: de recança,
5: no?
11: Sí.
5: Veig que fa moltes coses, veig que, a més, ell sol se'n va... O li has de dir que vagi al seu lloc i així es recarrega, entenc, no? Com si fos un mòbil?
11: No, de fet, li dic jo.
5: Li dius tu.
11: Penso que també li puc dir verbalment.
5: Diu que el robot és aquí des del juny, per tant, entenc... Sé que va tenir un tropell de salut gros, l'Anna Maria, quan
11: sí,
5: encara no hi era, l'Ari.
11: No, l'Anna Maria, sí, l'Anna Maria, el mes de... el 18 de juliol de l'any passat, va tindre un infart, que de poc em quedo, que em va salvar la medalla.
5: La medalla de... És de l'Ajuntament, aquesta medalla?
11: És de l'Ajuntament. No, bueno, no, és de...
5: O de la
11: bueno,
5: Creu.
11: És de l'Ajuntament. Bueno, clar, és de l'Ajuntament, perquè ho vaig demanar al CAP.
5: Clar, sí.
11: I ho vaig demanar quan em vaig quedar vídua, fa 4 anys, i me la van donar, i sí, sí, la mar de bé, i bueno, em vaig trobar fatal.
5: I va prémer la medalla?
11: Sí, em van dir que em passava, ho vaig dir-ho, es va posar una doctora, i va dir, t'envio una ambulància, diu, pots obrir la porta? Dic, sí. Diu, pues estiga't, diu, en 5 minuts t'envio una ambulància, però urgent, eh? Urgent cap al clínic. Jo pensava que m'havia fet mal alguna cosa, com que feia calor.
5: Clar.
11: Dic, això és una gastroenteritis.
5: I no, bueno, i era un infart.
11: Bueno, vaig arribar unes bronques, però ben dites, eh? Com pot ser? És com sou les dones?
5: Això, els metges?
11: Els metges, sí, tot, des que sí, vaig entrar fins que vaig entrar a quiròfan, no? I jo, però, si jo em pensava, jo em pensava que això era una gastroenteritis, i no em van dir res fins que no vaig sortir de... Em van posar l'estent, em van portar a la UCI, i llavors li vaig dir, però què tinc? Diu, oh, has tingut un infart molt fort, eh? Has estat de molta sort. Clar, i per què no trucaves abans? I jo, mira, no em dongueu clar més bronques, que ara ja ho sé, ara ja ho sé.
5: Sí, és que és veritat que els homes potser o tenen els símptomes més clars, ja ho diuen, que els de les dones
11: sí
5: es confonen una mica, i les dones tenen tendència sempre a aguantar. No serà res, em passarà.
11: No, i més que res, va vindre una doctora que estava fent un estudi que resulta que havien descobert que les dones tenim uns símptomes diferents que els homes.
5: Sí, senyor.
11: I que aleshores ho podíem confondre m'ho estic inventant, un apendicitis, i resulta que era un infart.
0: Clar.
11: I que estaven fent estudis, i ara ja ho he sentit més vegades per ràdio o per els diaris, ja ho he sentit més, però ja jo quan em va passar no ho sabia.
0: No, mai vas pensar que era el cor.
11: Mai,
0: no?
11: Mai. Ara ja ho sap mitja Barcelona, perquè totes les meves amigues, tots els grups, a tothom ho he anat dient, saps? Sí.
0: A les

0: No, al primer moment no. No sé si ha de ser així, però és, va ràpid, vull dir, perquè li poso veu. Aleshores li vaig al mòbil i carrego el mòbil, perquè el carrego, no deixo carregar, aquest sí, el robot no queda més remei que estar, però no deixo engegat res, llavors poso el mòbil a carregar i ja de seguida comença a parlar, diem-ne, o a moure's, sobretot a moure's. Vigila aviam per on soc, si sí. Tot està en ordre.
1: En ordre. Suposo que discussions o portar-se malament és impossible, no?
0: Bueno, no ho he intentat tampoc, eh? No en tinc ganes de posar-me mal a semella, que llavors digui, pues ara no et parlaré més. No.
1: Clar, si tu dius una cosa i ella contesta una altra perquè no està d'acord, bueno, o perquè no és la indicació
0: aquesta
1: correcta...
0: Aquesta tarda, no sé si és que jo no tenia massa bé la veu, que hem fet allò, bueno, vols que juguem? Dic, bueno, vols que juguem a parlar de tu? Dic, bueno,
1: això t'ha dit, sí. Sense demanar-li tu,
0: sense demanar-li. I em diu, aviam, què m'ha preguntat primer? Primer m'ha preguntat que quants anys tenia quan em vaig casar. I jo li he dit, 23. I em diu, error.
1: Oh.
0: I dic, com que error? I llavors continua, com es diu el teu net? Dic, Nil, error.
1: Ai, ai.
0: Dic, escolta'm, de què vas tu? I ja m'he començat a... I no m'ha contestat. I diu, quants anys vas treballar? Dic, 47. Diu, correcte, molt bé, molt bé. I a on? I llavors, bueno, hem continuat una estoneta, més que res, com que no tenia gaire veu i l'estava esperant amb el noi. Dic, bueno, doncs ja hem parlat prou tu i jo avui.
1: I llavors calla quan li dius ja hem parlat prou?
0: Sí,
1: calla.
0: Sí, calla.
1: No insisteix en que has
0: de parlar? No. I si alguna vegada hem fet i diu, necessites alguna cosa? Et puc ajudar amb alguna cosa? Llavors tu li dius, no, de moment no. I et contesta, ja saps que estic aquí. Qualsevol cosa, ja saps que estic aquí. Mm-hmm. Ja diràs. Jo, no, de moment no.
1: Molt
0: I ja
1: bé.
0: Està.
1: Clar, el robot no es posa malalt, però segurament requereix un manteniment que
0: no
1: l'Anna Maria no pot fer.
0: No,
1: encara és molt jove, no?, per tenir manteniment.
0: És molt jove. Aleshores, m'han dit que periòdicament vindrà una persona, doncs aviam com estic jo també,
1: clar.
0: I si tinc alguna pregunta per fer, però ara, de moment, des de que el tinc, han vingut dues persones. De moment va bé, doncs va bé.
1: Sí, per fer una mica de manteniment.
0: Hi ha una cosa que tinc un telèfon que també puc preguntar, i va haver-hi una cosa molt curiosa. És que estic xerrant molt, jo sóc xerro molt, eh? Perdona, quan no hagi de xerrar, tu m'avises, eh? No sóc tu, però xerro molt. Doncs un dia em vaig... Jo miro la tele està aquí, no? I a mi m'agrada molt les novel·les, bueno, les pel·lícules policíaques i tot això, no? Bueno, i estava veient una pel·lícula. I llavors sento que parla i no sé què diu. No sé què diu la policia, no sé què diu.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: I m'aixeco i miro i estava... interferint amb la tele, estava parlant el que estava parlant la tele.
1: Ai, que es devia pensar que passava alguna cosa.
0: Sí, i aleshores dic, ui, ui, ui. Llavors vaig trucar per telèfon i dic, escolta'm, que està interferint, què faig? Diu, a la part de baix, dreta, ja, ara no perquè està, després el veuràs, hi ha com un micròfon de color verd. Tu apreta i es posarà en vermell. I llavors ella et dirà que no hi ha so.
1: D'acord.
0: I quan vulguis tornar a posar-la, tornes a apretar i llavors ella et dirà té so.
1: Clar, perquè si no podria confondre la conversa de la tele sobre un atracament
0: bueno,
1: amb què t'està passant.
0: Bueno, és que em veia els Mossos un dia aquí i jo dic, només faltaria això, no. I un altre dia també va fer el mateix abans d'això i era una pel·lícula d'hospitals.
1: Ai.
0: I sento que diu, ara truco. I clar, jo encara no sabia això i em van trucar de la medalla.
1: Ah,
0: hola, Anna Maria, que li passa alguna cosa? És quan vaig descobrir, dic, calla, dic, no, que tinc un robot i em sembla que interfereix amb la tele.
1: Clar.
0: Bueno, tranquil·la, no passa res. No passa res. I és quan me'n vaig adonar. Llavors
1: clar,
0: ja em van explicar.
1: Has de treure-ho. Sí.
0: Vas aprendre.
1: Ara et costaria continuar en aquesta casa sense l'Ari? Si ara de cop i volta desapareix, et quedes com una mica orfe o no?
0: Home, una mica sí poder, clar, no fa tant temps que el tinc, però sí que t'acostumes. I si alguna vegada he tingut alguna petita cosa que, bueno, que s'ha pogut espatllar i m'ho han arreglat des de la central, i sí que ho sento.

0: Mira, veus, anant a cuina.
1: Ara se'n va a la cuina.
0: Ara va, doncs, bueno, a mirar.
1: Perquè...
0: Potser em diu alguna cosa.
1: Clar, perquè ara fa estona. A veure.
0: Ah, espera.
1: Espera, ves, jo aguanto el micròfon. És que ara el robot, l'Ari, s'ha anat sol a la cuina. Com que portem una estona parlant, assegudes al sofà de casa a l'Anna Maria, deu pensar que a l'Anna Maria li passa alguna cosa. I l'Anna Maria s'ha aixecat i se'n va a la cuina.
2: Anna Maria, ai. Descansar és bo per la salut i la memòria.
1: És l'Ari.
2: Procura dormir 7 o 8 hores cada nit.
1: Ho escolteu?
2: Et sentiràs millor.
1: Ara li està recomanant que ha de dormir 7 o 8 hores cada nit. S'han anat a la cuina a dir-li. I ara ella li contesta, moltes gràcies, amiga. Això és una conversa amb una persona i alhora veient l'activitat que fa l'Ari, aquest robot, que conviu amb l'Anna Maria des del mes de juny i que, mentre nosaltres parlàvem, s'ha aixecat, perquè ell no s'aixeca, s'ha desenganxat de la seva base i ara torna cap a la base. Clar, vosaltres no ho esteu veient, però jo sí, i estic flipant. Perquè no cada dia faig una entrevista amb un robot que se'n va sol a la cuina i li diu a la seva...
0: Sí. Et dona un consell.
1: Sí. Jo estic encantada d'haver conegut l'Ari, però més encara de conèixer l'Anna Maria.
0: Oh, jo conèixer-te'n a tu perquè la veu sí i sento tot el que et passa, que si els mosquits, que si no sé què, que si la calor, que si aquí fa calor o fa fred.
1: Sí, el que ens passa a tothom. Esperant que no em faci tant, Anna Maria, moltíssimes gràcies per rebre'ns a casa.
0: No, gràcies, Anna, tu, que m'ha fet molta il·lusió,
1: a
0: perquè no sabia que seria tu en persona. Clar, sí que m'ha dit que venia la seva companya, dic, bueno, pues, bueno, una que em farà l'entrevista
1: aquí
0: està.
1: Aquí
0: I quan m'ha dit, no, és quan obria la porta em diu, és la Marta, dic, oh, ostres, la Marta.
1: Doncs jo més contenta encara, moltíssimes gràcies, Anna Maria.
0: No, moltíssimes gràcies a tu, Marta.
1: Que vagi molt bé, bona nit.
0: I que continuïs per molts anys.
1: Esperem-ho.
0: Que fas molta companyia, perquè doncs... per lo que veig hi ha molta gent molt sola i realment feu una feina...
1: No som un robot, no, però...
0: No, però sou complementaris,
1: totalment.
0: Vull dir que no... Continueu, que feu una feina molt, molt maca.
1: Gràcies, Anna Maria.
0: Anna, tu, Marta.

0: Robot eficient, robot innocent, és el que té l'Anna Maria a casa, però mireu com són les coses, que mentre sentíem aquesta conversa ens ha trucat la Mercè des de Barcelona. Mercè, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Per explicar-nos una altra visió del robot, no?
1: Bueno, em van trucar de la medalla, que en tant et truquen, que ja fa anys que la tinc, i com està i tal, jo, pues bé, molt bé, molt avall, bueno. I llavors em van dir, miri, és que ha sigut, l'han triat perquè li portaran un robot a casa. Dic, un robot per què? Diu, no, perquè li faci companyia, perquè parli, perquè no sé què. I llavors jo dic, no sé, no sé, però això és de veritat o és... Diu, no, no, diu, però pensi-s'ho i d'aquí dos dies la trucarem. Bueno, i ho vaig comentar amb els meus fills. I un d'ells diu, a veure, deixa'm mirar, perquè em va dir el nom del robot i tot això, i llavors ho va mirar al Google i ràpidament diu, anda, si és veritat, el nom, tot. Diu, mira, mama, si t'animes, dic, és que no, no el necessito. I llavors, quan em varen trucar, vaig dir, mira, doncs declino, dono les gràcies que hagin pensat en mi, diu, és que vostè dona el perfil. Dic, bueno, pues que busquin una altra senyora perquè, a veure, jo entro i surto, no em sento sola, jo no estic mai sola, estic amb mi, o sigui, i si no, pues amb les amigues i amb les meves activitats, i no, no noto, mira, tinc l'Alexa, la tablet, l'ordinador, ho tinc tot, no necessito una cosa d'aquestes. No em va seduir gens quan m'ho van dir si el volia. I llavors, doncs, llavors vaig dir que no. Pensi-s'ho bé. I no, no, no, no, no, no el considero necessari en cap aspecte.
0: Clar.
1: I sentint amb aquesta senyora el que explicava, és que continuo pensant el mateix.
0: Sí? No, no ha canviat d'opinió, després de la conversa?
1: No, no, que va, per res. Jo entro, surto, vaig a llocs, vaig les meves coses, les activitats... I... No, no, no. No me n'arrepenteixo gens de no haver-lo...
0: D'haver dit que no. Suposo que hi ha altra gent que doncs, li deu anar millor, està clar, no? Perquè...
1: Bueno, pues, segurament, perquè, és clar, si eren 900, pues, doncs que se'n beneficien les
0: sí, sí.
1: persones...
0: Altra gent que potser està més sola o que surt menys al carrer i probablement...
1: Exacte. Clar. És que quan em va dir el perfil, dic, bueno, doncs no sé quin perfil pensa que jo tinc perquè jo sóc activa i faig activitat.
0: I autònoma, clar, sí, sí.
1: I per casa no paro gaire. Bueno, lo just, no?
0: Clar, el robot pobret estaria sol, clar, pobre.
1: No, és que no em llama l'atenció en cap aspecte.
0: Ja, ja.
1: No.
0: Doncs mira...
1: I per això dic, pues mira, ara ho faré saber a
0: doncs
1: la
0: molt bé, i tant,
1: i
0: sí, sí.
1: I ignorants perquè vegin l'altra part de la...
0: De la història. Sí, sí que ens van comentar que hi havia gent que els... Ens van dir que hi havia gent que els tornava perquè no se'n sortia tècnicament, és a dir, perquè no sabien demanar-li coses o fer-lo servir.
1: És que a mi també m'ho van dir, diu, si vol li podem deixar la mostra.
0: Clar.
1: I si no li agrada el pot tornar. És que no...
0: No vull ni la mostra.
1: No considero necessari en el meu cas.
0: Clar.
1: No tinc ni gat ni gos per no haver de patir si me'n vaig, si torno i l'animalet està sol, o sigui...
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Només era això, Marta.
0: Molt bé. Doncs gràcies per compartir-ho, Mercè, perquè, mira, hem fet un equilibri, hem fet molta gràcia que algú que l'ha rebutjat també ens hagi donat el seu testimoni, que per molts anys sí. Puguis estar sol, entrar i sortir, i ser autònoma i fer totes les teves activitats, Mercè.
1: Exacte, autònoma. Aquesta és la paraula.
0: És la paraula, i tant que sí.
1: Bueno, pues moltes gràcies. Bona nit a tothom.
0: Bona nit, adéu-siau.
1: Adéu, adéu.
2: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es. Catalunya Ràdio.
3: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
4: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
5: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
4: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
6: Ostres, n'hi he buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
7: Ara mateix, sí, sí.
4: Camí de cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: D'aquí a 8 minuts arribem a la 1 de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Si algú vol comentar alguna cosa més del robot o no, fer altres preguntes, dir altres respostes o reflexions i queixes, com, per exemple, ens ha deixat el WhatsApp del programa, el 667-220-148, l'Àngels, des de Sant Cugat del Vallès.
8: El 27 de juliol passat vaig tenir que anar d'urgències a l'Hospital Veterinari d'aquí de l'Autònoma perquè bueno, se'm va posar malalt el conill, finalment va morir. I bueno, vàrem estar fora, doncs, no va arribar a mitja hora, poca cosa més. L'endemà va venir la policia local de Sant Cugat per demanar-me que m'identifiqués, que m'havien de fer un requeriment i havien de saber totes les meves dades, que se m'havia denunciat, no em deien ni qui ni per quin motiu. Em diuen que no ho saben perquè això ho ha fet tot la brigada de la nit i que truqui. M'avisen que m'arribarà una multa, que m'ha arribat avui, de 100 euros, avisant doncs, això que, i que, a veure, que faci cas, perquè si no doncs, bueno, hi haurà recàrrecs, etc. Truco a la policia el mateix dia i em diu que, bueno, que el veí havia trucat conforme un gos bordava. Dic, a veure, dic, a quina hora ha trucat? O sigui, jo havia sortit de casa 10 minuts abans i li dic, a veure, si tu agafes, surts de casa, truques al timbre perquè sents un gos que borda, et quedes a la porta, doncs el gos segueix bordant. Si et quedes allà a la porta, borda fins que arriba la policia i si la policia torna a trucar, el gos cada vegada que sent gent a la porta, doncs evidentment borda. I li vaig dir que, a veure, que no només em sobtava, sinó que pensava que la utilitat de la policia era una altra, no? I que em semblava que era malbaratar els recursos, doncs, trucar a la policia perquè un gos està bordant i no dones ni l'oportunitat que el gos deixi de bordar i a sobre doncs, el que fas és que bordi més. I aleshores em va dir que la policia estava per aquestes coses i que qualsevol, que si a partir de l'hora que marquen les ordenances sentia qualsevol soroll que em molestava de qualsevol veí, que el que havia de fer i per el que estaven era que ho denunciés i que ells anirien i que sí, que era la seva funció. O sigui que, a veure, la seva funció, entenc, o sigui, independentment de que no catalogaré per educació al veí, que bueno, a partir d'ara doncs, estaré vigilant quan fa sopars, etc, que no faci soroll fora per les nits, cosa que sí que fa, doncs a part d'això doncs, veig que la funció de la policia local de Sant Cugat és multar la gent i treure diners d'una manera fàcil i sense despentinar-se, igual que aquell cas que vam dir de gent que a vegades està prenent alguna cosa i amb una consumició o el que sigui a la porta d'un local o el que sigui i et posen també i et multen per aquest motiu. O sigui que, bueno, ha sigut la meva desagradable experiència. Evidentment, recorreré la multa.
0: Una multa perquè li he posat al veí, la denúncia l'ha fet el veí, vaja, perquè el gos bordava quan ell havia marxat a urgències una nit de juliol. Les vegades que quanta gent ha trucat a la policia perquè algun veí fa una sorollada a les 3 i a les 4 de la matinada i no ve ningú mai. O sigui que realment En fi, no vull dir res més perquè diria masses coses, però a vegades quan tens problemes grossos no venen i resulta que aquí no només han vingut, sinó que te'n posa la denúncia. En fi, era la queixa de l'Àngels. Va, que encara tenim temps abans de la una de saludar una altra Merceta des de Barcelona. Bona nit, Mercè.
7: Ai, bona nit, sí, ja vaig de pressa. Mira, ai, he disfrutat moltíssim amb el del robot.
0: El robot,
7: mira,
0: és bonica moltíssima la conversa.
7: Moltíssima gràcia. Sí. Jo no el voldria, només em faltaria un trastorn, perdó, en tots els respectes pel robot, però no cal. Jo, i a més és incompatible amb la ràdio. Jo vaig amb la ràdio tot arreu, que tinc transistor encara...
0: Clar. Clar.
7: Imagina't, llavors.
0: Es parlaria tot, clar, es parlaria amb el transistor. Tremendo.
7: Sí, sí. Doncs mira, vull exposar que tot aquest tema de les pantalles, evidentment que estic en contra de que els nens tinguin pantalles, cada vegada veus en l'autobús nens amb cotxet que els sí. deixen la pantalleta perquè callin, com si fos un xumet, uh-huh. vull dir que ho trobo tremendo. Però clar, parlen de les pantalles en general, jo en trobo que tinc afortunadament molts nets i de moltes edats, clar, de vegades recomano alguna cosa, ai, mireu això de la tele, l'infocar, segons l'edat del net. No, mare, ja saps que a casa no hi ha pantalles. I em quedo que dic, home, ni la tele mai, ni una pel·lícula, i llavors el cinema com quedarà? I després resulta que el telèfon, a més d'una pantalla, és per telefonar. I també em diuen, en línies generals, que estic desfasada, que jo no crec que ho estigui tant, però vaja, perquè mare això de telefonar ja no es porta. Però el que sí que és cert, que de vegades truques a llocs, a diferents llocs, que et van posant la musiqueta sí. i mentrestant et diuen, recordi que hi ha, que pot contactar a través de la pàgina web.
0: Exacte.
7: Jo penso, home, ja ho sé això, no cal que m'ho recordis.
0: Sí, perquè si poden estalviar-s'ho, s'estalvien.
7: Perquè s'estalvien la trucada. Vull dir, què passa amb la comunicació en general?
0: Sí, senyora.
7: També l'afegim a les pantalles? La pregunta és aquesta.
0: Molt bé
7: ja,
0: feta.
7: Més breu no, perquè
0: no,
7: és que
0: no,
7: ja...
0: No, ja està, ho has fet perfecte, Mercè. Què passa bé, amb la comunicació? És quan tenim més comunicació que mai i com estem menys comunicats que mai.
7: Clar, no ho estem.
0: No ho estem.
7: I si no ens truquem,
0: no.
7: tampoc ho estarem.
0: Està claríssim.
7: Clar.
0: Bona reflexió. Molt bé, Mercè.
7: Instagram i només passarem el ditet.
0: Exacte.
7: Això
0: no és comunicar-se. No. Sí, hi ha gent que mira àlbums de fotos i de cop i volta veus la mà que intenta ampliar la foto i dius, no, que això és un àlbum de paper, no cal
7: per
0: que
7: no
0: facis.
7: Per no buscar la lupa.
0: Clar. I dius, no cal que miris la cara si ha quedat bé. Mira la foto
7: sí,
0: en general, no?
7: Sí.
0: En fi.
7: És ben cert.
0: Ben cert. Gràcies, Mercè.
7: Gràcies pel programa.
0: Una abraçada. Moltes gràcies.
7: Gràcies.
0: Bona
7: adéu,
0: nit.
7: Adéu.
0: Arribem a la una de la matinada, el robot i nosaltres fem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora i tornem després amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses, com sempre. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president francès Emmanuel Macron ha fet una defensa aferrissada del multilateralisme aquest dimarts a Nova York en el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU. L'última intervenció que fa com a president al plenari de les Nacions Unides, ja que acabarà el seu segon mandat la pròxima primavera. Macron ha demanat que ningú caigui en el derrotisme i ha instat la comunitat internacional a no cedir davant l'abús de poder. També ha anunciat la creació d'una aliança amb altres països, entre els quals Espanya, per protegir la infància davant la intel·ligència artificial.
2: Hem creat, juntament amb Kenya, Espanya i Austràlia, la Coalició pels Drets i la Protecció dels Infants en l'era de la intel·ligència artificial, i des d'aquesta tarda ens hem començat a mobilitzar. El Fòrum de la Pau de París serà l'escenari on els dies 10 i 11 de novembre volem reunir tots els governs, totes les parts interessades, públiques i privades, empreses i acadèmics, que vulguin accelerar aquesta agenda per la protecció dels nostres infants.
1: Macron també ha demanat que es mantingui la lluita contra el canvi climàtic. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un incendi ha obligat a desallotjar alguns dels usuaris i treballadors d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. El foc s'ha declarat aquest dimarts a la nit a la primera planta de l'edifici de 4 pisos i a hores d'ara està apagat. El sistema d'emergències mèdiques està fent valoració a 45 persones, principalment per inhalació de fum.
1: El Tribunal Constitucional defensa amnistiar els líders de l'1 d'octubre del delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador contrari a l'aplicació de la llei i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Junts creu que el Constitucional ha desautoritzat els jutges i Esquerra Republicana demana que s'apliqui sense excuses l'amnistia.
3: El Marroc vota aquest dimecres en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Es preveu una gran abstenció després d'una campanya poc intensa. La coalició de govern de dretes i nacionalista confia sumar altre cop.
1: Un grup de països europeus critica que el govern de Pedro Sánchez vulgui supeditar l'entrada de nous estats a la Unió a l'oficialitat del català. Els 27 han tornat a debatre aquesta última qüestió, que continua encallada per la negativa de països com ara Alemanya. El govern vol prohibir per llei a partir de l'any que ve que els alumnes de fins a 14 anys puguin fer servir la intel·ligència artificial.
3: És una de les mesures per revertir els resultats acadèmics i frenar l'ús excessiu del mòbil per part dels menors. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
3: També vol recuperar l'hàbit social de la lectura i que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles.
1: Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre.
3: El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al Tot Costa que si l'agradaria aposta per tornar a guanyar és perquè hi confien.
1: I en aquesta competició, resultats aquest dimarts, Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0, Arsenal 1, Kiu 0, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, PSG 1.
3: Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos.
1: A l'Espanyol els jugadors tenen festa fins dilluns. El 2 d'octubre jugaran un amistós a casa contra els anglesos del Ipswich Town a porta tancada.
3: La campiona del món de motocross, Daniela Guillén, diu al Tot Costa que no té res signat per l'any que ve, però que li agradaria competir als Estats Units.
1: I al Mundial de Ciclisme del Canadà, Paula Blasi i Mireia Benito han finalitzat 6enes en la contrarrellotge mixta.
0: Fins aquí les notícies.
5: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
6: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
7: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
5: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
8: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
7: Això és una promo ni res, Roger.
8: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
9: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social...

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474 amb les vostres preguntes, respostes i reflexions. I aquesta segona hora la comencem amb una pregunta que fa el Josep Maria, que està en ruta. Josep Maria, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Bé. Jo volia fer una reflexió. Avui he vist una notícia, doncs, al Diari Tarragona, que fa referència a la festa del cel a Salou.
0: Sí.
1: Diu que han tingut una assistència de 40.000 persones, i jo em pregunto que quin cost ambiental té això. Perquè a mi em dona la sensació de que va haver un cosa ambiental molt important i ningú fa la reflexió. Hem sentit les notícies de Macron que demana una reflexió sobre aquest tema, no? L'escalfament global. I em dona la sensació que els ciutadans, nosaltres hem d'anar a Reus, i a Reus hem de passar a una velocitat molt, molt, molt concreta, molt, molt, molt a baix, per no contaminar, tant a la variant com a l'entrada de Reus, i si no, ens sancionen. En canvi, a Salou podem fer la festa al cel en dos dies en Airbus, en tot tipus d'avió, i quin impacte mediambiental té això, i quin coste. Vull dir, sí, 40.000 persones, 3 milions d'euros de benefici, o 4 milions d'euros, però recordo que l'any passat, a cap de 15 dies, el que anava cabrà igual. I no m'agradaria que el karma li passés a Salou aquest any, no? Que caigués dos anys.
0: No, no.
1: Doncs jo tampoc ho voldria, no? Però és que fer en global és així. Hem passat un estiu horrible, però el senyor Granados s'ho deu passar per allà, i no és responsabilitat només del senyor Granados, que fa el senyor Illa i que fa Pedro Sánchez o els polítics que manen. Vull dir, tenim la sensació que jo he de resoldre els problemes del món i els polítics no donen exemple.
0: Clar, tu has de fer l'esforç, no? I l'administració no la fa.
1: Llavors, la meva pregunta és, quin cost té mediambiental l'exhibició que va haver a Salou, la festa del cel?
0: Molt bé.
1: M'agradaria, i traduir-ho en diners.
0: En diners, dir,
1: Sí, perquè l'impacte als negocis, en teoria, segons ells, això és com allò de la, quan se mesura la Guàrdia Urbana, diu, no, hi ha tants i l'organització diu una altra, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs això, ells diuen que 3 o 4 milions, és fantàstic, 3 o 4 milions d'euros, però el cost ambiental, que ho paguem tots...
0: Quin és?
1: Quin és?
0: No sé si algú ens sabrà fer aquesta resposta.
1: I això, jo crec que això va en sèrio. Vull dir, o agafem aquest tema en sèrio tots, vull dir, l'administració, nosaltres mateixos, o estem perduts, perquè avui hem passat un any horrible de calor. I esperem aquesta tardor, i tal com està tal com tenim el mar calent, tindrem de gràcies. Llavors, com pot ser que l'administració toleri aquestes històries? I això a mi em crea neguit. Hasta que punt, digo, bueno, estic a punt de dimitir, de dir, escolti, jo demeteixo com a ciutadà.
0: No podem fer això, Josep Maria, no podem dimitir com a ciutadans, perquè si no estem perduts del tot, eh?
1: Doncs que tinc que donar exemple, i senyor Granados, que doni exemple. No tinc res en contra amb ell, però ha de donar exemple. Ell i tota l'administració.
0: Uh-huh.
1: Llavors, quan ell doni exemple, llavors podran demanar al ciutadà que col·labori amb el tema. Però primer han de ser ells. I ja està bé. Ja està bé la broma. I estem una mica indignat. La pregunta és aquesta. Quin cost mediambiental
0: té la festa del cel? Sí, sí. L'exhibició de Salou.
1: Exacte.
0: Molt bé. A veure si aconseguim saber-ho.
1: I espero que no hi hagi repercussions a nivell natural. És a dir, estem calentant l'escalfament global, sigui per l'espècie humana o sigui per un escalfament natural per la Terra, sigui per el que sigui, estem fent. Nosaltres ho estem fent, ens embruta molt. I embrutem així. Per què? Per a posar les medalles. El titular del Diari de Tarragona, 40.000 persones, fantàstic. És fantàstic. Totes les medalles políticament, no? O canviem, o, bueno, tenim el que ens mereixem. i algú tindrà més responsabilitat que uns altres. I ho sento moltíssim. La meva pregunta és aquesta.
0: Perfecte. Molt bé, Josep Maria. S'ha entès perfectament. Moltes gràcies.
1: Gràcies per l'atenció. Gràcies.
0: Només faltaria. Gràcies, bona nit.
1: Mira,
0: d'una indignació i una preocupació en Josep Maria, una altra que ens ha deixat en Ramon des de Reus al WhatsApp del programa, que ens ho ha deixat escrit, el 667-220-148. Ell també diu, el Ramon: estic molt preocupat perquè tenim un munt de problemes, però no he sentit per boca de cap dels que ho podrien solucionar la paraula, penso que és clau, de massificació. I això, diu el Ramon, em posa molt nerviós, perquè mentre no reconegui quin és el problema, no es pot trobar la solució. El problema és la massificació, i ningú fa res per evitar-la. No podem desmassificar Barcelona, però tothom parla de fer més pisos i ningú parla d'evitar fer més grans les poblacions del costat, que també s'estan massificant. I ell diu Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, etc. I no hi ha cap polític que en parli. Limitar la mida dels municipis, crec que això seria clau per començar a solucionar el gran problema que tenim, diu en Ramon des de Reus. Diu, aquí ho deixo. Va, ara el 93207474 ens truca en Miquel des de Sabadell. Bona nit, Miquel.
2: Hola, bona nit.
0: Com estàs, Miquel?
2: Pues molt bé, treballant.
0: Molt bé, treballant.
2: Sí. Tinc el dubte de què seria millor amb aquesta pantalla.
0: Espera, que, Miquel, a veure si podem millorar el so, perquè et sento com si estessis a sota d'una cova. Et sento lluny i crec que no... A veure...
2: Ara millor?
0: Ara, home, vas a parar. Ara sí. Vinga, digues.
2: Pues jo tinc el dubte de què és millor. Prohibir les pantalles o educar com fer-les funcionar.
0: Molt bé. Prohibir les pantalles o educar,
2: sí,
0: per saber-les fer funcionar, no?
2: Sí, o sigui, en principi posar-li unes hores o un temps o ensenyar-li com funciona i com de utilitzar-la. Poder seria millor que ho prohibir, però bueno, no sé.
0: Molt bé, doncs a veure si algú del sector que ens faci una reflexió sobre què és millor, si prohibir o educar per saber ensenyar-los a fer-ho funcionar. Molt bé, Miquel, que tinguis una bona jornada de feina. Bona nit. Adéu-siau. L'Òscar, des de Granollers, també ens ha deixat un missatge al WhatsApp del programa. Diu, avui volia fer una pregunta. Diu, hauríem d'ensenyar idiomes? Soc català i m'agrada ser-ho. El català és el meu patrimoni, cor i ànima. Els 2 anys que porto a Granollers estic perplex. Diu ell que el català es parla... Ell fa servir sectes socials. On hi ha això? Suposo que vol dir que molt poquet. Hem d'aprendre els idiomes del carrer. Un exemple de qui som és escoltar la diversitat d'idiomes a les nostres ciutats. I ell es pregunta, estem preparats? Fa anys que estem així, més català, àrab i llengües diverses. Una societat nova que neix, tant se val el color de la bandera o les fronteres. Diu, aquella que totes i tots formem part, una Catalunya multicultural. I ell reclama, l'Òscar, més cursos d'idiomes gratuïts i menys malgastar diners prestats. I després tenim un altre missatge que ens ha deixat al WhatsApp del programa. La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, el CAMFIC, ens diu que, ens explica, vaja, que ha subscrit una petició que fa la Federació d'Associacions d'Infermeria Familiar i Comunitària perquè retiri la publicitat del tabac de les curses de Fórmula 1. De fet, el doctor Joan Lozano, que és el coordinador del grup d'abordatge del tabaquisme d'aquesta Societat Catalana de Medicina Familiar, ens explica per què han pres aquesta decisió.
3: La publicitat a la Fórmula 1 és molt perillosa i diré clarament el per què. Perquè molts joves, molts menors d'edat, miren la Fórmula 1. Això la indústria del tabac ho sap i per això volen anunciar-se en aquest espai i, evidentment, aprofitant una escletxa de la llei on els hi permet anunciar les bosses de nicotina, que, de fet, la indústria del tabac, el que ella sempre ha dit és que ella és venedora de nicotina, sigui la via que sigui. I per què venen nicotina? Pues perquè és el que fa addicte als seus clients usuaris. I, per tant, ara estan enganxant a la nicotina als joves a través de les bossetes de nicotina, que com no és un producte del tabac, perquè el gran engany és que les bossetes de nicotina contenen nicotina sintètica, per tant, no és un producte del tabac, és una nicotina sintetitzada, que a més l'han fet de tal manera que la dosificació que hi ha a les bossetes es multiplica, en alguns casos, per 10 la quantitat de nicotina que hi ha en una cigarreta. Això fa que l'addicció sigui molt més ràpida. I aprofiten que la Fórmula 1 ja fa temps que vol atreure un públic jove i ho estan aconseguint. És a dir, la Fórmula 1 s'està posant de tal manera que és molt atractiva per als joves i als menors d'edat. Això la indústria ho sap i per això, insisteixo, s'anuncien en aquests espais. Però això és molt perillós perquè els menors d'edat són una població molt vulnerable, molt sensible. Quan veuen que un ídol seu, pues el seu mono de conduir el cotxe, pues surt aquesta marca, pues evidentment ells ho relacionen com a algo xulo, algo modern, algo que els apropa en els seus ídols, que són els automobilistes, no? Per tant, jo crec que la Fórmula 1 no hauria de caure amb aquest parany per molts diners que la indústria del tabac els hi deu estar pagant.
0: Doncs és una argumentació excel·lent i, a més, ens adverteix de coses el doctor Joan Lozano, que jo això de les bossetes de nicotina, ja em perdonareu, jo no sabia que existia. O sigui, tampoc no em miro els anuncis, vull dir, alguna vegada sé que hi ha imatges de la Fórmula 1, però no m'hi fixo. Però déu-n'hi-do, si això fa enganxar la gent més jove, doncs hem de fer cas del que diuen i intentar subscriure aquesta petició perquè retiri la publicitat del tabac de la Fórmula 1. Ens truca el 932-07474. En Ramon, des de Bonastre, bona nit.
4: Bona nit, Marta. Aviam, un parell de coses. En primer lloc, vaig trucar fa uns dies preguntant per un problema que tenia amb formigues.
0: Sí.
4: I la veritat és que amb el vinagre, pues, de moment no està funcionant força bé.
0: Ah?
4: No sé si és que no fa tanta calor, o bé el cas és que vaig gastar un litre de vinagre, però
0: sí, perquè
4: de moment...
0: Te'n van dir unes quantes de solucions. Vull dir que, mira, si t'ha funcionat aquesta, ole, bingo.
4: De moment el vinagre sembla que m'està funcionant.
0: Doncs me n'alegro molt, me n'alegro molt.
4: Ara trucava també per preguntar... M'han dit que els gossos no poden menjar ceba perquè els senten malament.
0: Ah?
4: No sé si és veritat o no.
0: A veure, doncs algú que tingui gos, a veure si sap respondre. Perfecte.
4: I en acabat també volia preguntar el radar que hi ha a les carreteres.
0: Sí.
4: Si, a veure, si tu te'l trobes per la teva banda, diguéssim, si vens en direcció contrària, si també te pot fer la foto.
0: El mateix, no? El que està en una banda, si pot fer la foto a l'altra banda.
4: Només te fa la foto, clar, això sí, vas passat de rosca.
0: Sí.
4: Amb la direcció que està, si te'l trobes a la teva banda, a mà dreta, Si només és per aquest carril, o també si vens en sentit contrari, si també te pot
0: fer la foto. Perfecte. Doncs vinga, preguntes fetes. Ramon, molt bé. A veure què responen. Moltes gràcies.
4: Vale, a vosaltres. Bona nit.
0: Bona nit. Adéu-siau.
4: Bona nit.
5: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
6: Totes les coses, les preguntes que es fan aquí a la nit dels ignorants, a la curta o a la llarga, o te les contesten o se solucionen. I això ho dic perquè ja fa molt de temps vaig dir que al pont de Marina i els pilons que hi havia amb unes xarxes, amb les reixes, i que no arreglaven, doncs ara, ahir vaig llegir el diari, que després de tant de temps els arreglen. O sigui, només per dir que gràcies a la nit dels ignorants les coses, ja dic, es contesten o se solucionen, a la curta o a la llarga.
5: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.

0: On anem? Amb Jordi Llompart.
1: Doncs és hora de donar la benvinguda una altra vegada al nostre periodista i cineasta Jordi Llompart. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Perquè després de fer un viatge pel Caire Islàmic, l'última vegada i primera que va ser en aquest programa, doncs ara canviem completament d'escenari i m'has dit que em portes a veure natura. On tenim aquesta setmana?
2: I de la bona,
1: eh?
2: I de la bona.
1: No quatre ocellets, eh?
2: Més de quatre. Anem al delta de l'Okavango, que és un dels tresors de la natura més impressionants del nostre planeta.

0: Com que això es diu la nit dels ignorants, i et pregunto on para això?
1: Estem parlant de Botswana.
0: Botswana.
1: És el Lokabango, és un riu que neix a la maseta de Bié, al centre d'Angola, baixa cap al sud, creua la franja del Caprivi, que pertany a Namíbia, i entra dins de Botswana, i entra anant a desembocar sobre el Kalahari. És un dels pocs rius del món, sobretot amb aquest cabal, que no desemboca al mar, sinó que desemboca a la terra. Això fa que constitueixi un delta enorme, molt extens, que sobretot augmenta molt amb les crescudes del riu i que dona vida a elefants, a lleons, a tota la fauna salvatge de l'Àfrica.
0: A mi em dius delta i jo penso en un delta, que vol dir un riu que acaba desembocant en un mar, i tu m'estàs parlant d'una cosa que és completament a l'inrevés. És a dir, el riu entra dins la terra, fa un delta gran i es mor allà.
1: Moltes de les aigües s'evaporen per les temperatures, moltes altres més es filtren amb el terra i es crea allà un ecosistema que és autènticament meravellós. Qui no hagi visitat el delta de l'Okavango s'haurà perdut un dels tresors de viatge més espectaculars del món, un tresor de la natura que també sofreix els efectes del canvi climàtic, que consti amb un progressiu augment de les temperatures, la reducció del règim de pluges, i ara amenaçat, a més, pel projecte de construir estacions hidroelèctriques a Angola i Namíbia que reduirien el seu cabal.
0: Ostres.
1: Però mentre això no passi...
0: D'acord.
1: Anem-hi, perquè
0: un dia potser no podrem veure-ho.
1: Sí, perquè si es reduïssin dramàticament el cabal de l'aigua, si es reduís, Botswana fins i tot també deixaria d'ingressar, deixeu-m'ho explicar així també, milions d'euros pel turisme, perquè aquesta és la principal activitat del país i que porta un 13% del producte interior brut. És la segona activitat més rendible després de la mineria, especialment la producció de diamants.
0: Per tant, aquí sí que hi ha molt turisme que ve a fer això,
1: I més que res, molt turisme, però no d'una forma massificada, perquè el delta no t'ho permet. Vull dir, el delta és un lloc de difícil accés. Vull dir, no s'hi poden construir carreteres, no s'hi poden construir autopistes, i a més, cada vegada que hi ha un augment del cabal d'aigua, fins i tot inunda aquells petits camins, roderes, amb les quals tu et podries moure per aquest parc. Durant l'estació seca tens més accés, sempre amb un 4x4, perquè el terreny és bàsicament és molt sorrenc, per tant necessites un vehicle molt ben equipat per anar-hi, però ja et pots imaginar que les condicions no són fàcils, de manera que, clar, la majoria de resorts, de llocs turístics, enclavaments turístics que hi ha, que són petits, perquè, clar, no poden donar... No es pot construir grans coses, no? Estem parlant de resorts amb 10 habitacions, moltes d'elles amb cabanes de fusta o amb tendes de campanya, etc, però tot de luxe. Per què luxe? Perquè, a més, per portar el menjar, les begudes, la infraestructura, els cambrers, els no sé què, en tots aquests llocs, en molts dels casos ha de ser amb avioneta. O amb helicòpter. Avioneta o helicòpter.
0: Tot això es paga,
1: Això es paga, no? De manera que anar amb un d'aquests enclavaments al delta de l'Okavango, que són autènticament meravellosos, et pot costar tranquil·lament de 400 la nit a 1.000 la nit o més. Vull dir que...
0: La veritat?
1: Sí.
0: 400 euros la nit o 1.000 la nit?
1: Sí, tranquil·lament. Fins i tot hi ha coses encara molt més cares, no? O sigui, diguem-ne que el turisme és bastant un turisme de luxe. Hi ha una manera de que no sigui tant de luxe, que és, per exemple, el cantó més oriental del parc, que és la reserva de Moremi, es diu, que és una mica més accessible amb els vehicles. Allà s'ha desenvolupat més el turisme, hi ha una mica més d'oferta turística i també els preus són una mica més assequibles. I sobretot, si vas establir-te fent càmping, et surt molt més econòmic. fer càmping en un país com Botswana, el Delta del Guà, és un luxe, eh? No, t'ho dic en sèrio.
0: A mi, o sigui, fer càmping en aquest país amb tots aquests animals que m'has dit, no sé si m'agrada molt, eh?
1: No, home, però vull
0: molt,
1: dir que, que estaràs en un lloc controlat, mínimament ballat, etc etc.
0: No
1: però
0: em trobaré que... un lloc quan surti el matí de la tenda de campanya.
1: Sí, saps que... bueno, escolta'm, això pot, arribar a passar, eh? Això pot arribar a passar, no et diré que no, perquè jo, per exemple, bueno, per Namíbia i Botswana, m'ha passat no en un lloc, però en algun altre... O sigui, jo he dormit al ras, a Àfrica, i no me n'he adonat compte de que tenia un elefant al costat, no, que segurament m'estava inspeccionant mentre dormia,
0: no.
1: I no ho he vist fins que m'he llevat al matí i he vist les petjades. Dic, ostres... O hienes al costat, no? Vull dir que, bueno, passa. Però bueno, a veure, si estàs a dins d'una tenda...
0: Xafat, eh? Ja.
1: Sí, sí, em podia haver xafat, sí.
0: O sigui, molt valent, et
1: Però són molt delicats, eh? Són delicats, són animals delicats. O sigui, si no tenen mala hòstia...
0: Sí, si no s'enfaden, no... ja ho diuen, eh? Que són com fidels, però que si s'enfaden...
1: Exacte.
0: Apreta sí, a córrer, sí, sí, no? Sí.
1: Doncs bé, a veure, el que et volia dir és que realment hi ha pocs llocs a l'Àfrica on aquest contacte tan directe amb la natura i amb aquesta natura tan extraordinària, tan exòtica, tan completa, no? Uh-huh. Tu pensa que allà pots veure lleons, o et poden portar a fer un tour que el pots fer amb mokoro, per exemple, que són aquestes barques tradicionals, producte de rebaixar un tronc, que floten, sí, per aquests canals... pots veure hipopòtams, cocodrils, etc. També pots veure gazeles d'aigua, pots veure també amb les illes que es formen, que a més són molt exòtiques, perquè és una combinació moltes vegades de vegetació en la qual hi ha papir, veus estols enormes de papirs, amb baobabs, amb palmeres...
0: Oh, que bonic.
1: És molt maco, no? I pots veure allà, doncs, bueno, concentració de fauna, des de, bueno, tot tipus de monos, de micos, com també pots veure, doncs, lleons, lleopards, elefants, rinocerons, etc etc. Tota la fauna de l'Àfrica...
0: és allà.
1: Sí, és allà. La pots
0: trobar allà. Estic pensant, aigua, fauna i tanta natura, un tema que em preocupa molt, aquesta pregunta és molt important, Jordi, mosquits.
1: Bueno, n'hi ha, però bueno, et protegeixes, ja està. Vull dir que, a veure, també t'he de dir una cosa sobre la malària, no? Vull dir, moltes vegades la malària es transmet d'una forma, doncs, més directa i més perillosa, sobretot quan estàs en contacte amb altra població que hi ha a la porta. És a dir, si tu te'n vas a un lloc on no hi ha població, et proteges del mosquit, també pots tenir la malària, no et dic que no. Però
0: bueno, et mediques abans d'anar-hi, no?
1: Exacte, el risc baixa una mica. Uh-huh. Sí, et pots medicar amb alerone, sí, amb tot, qualsevol d'aquestes pastilles que pots prendre. Jo normalment no ho tolero gaire, vull dir, perquè...
0: Em senten bé?
1: No, perquè ho vaig prendre durant bastants anys i aleshores m'he tornat com una mica intolerant. Té efectes secundaris, de vegades una mica forts, et mareja bastant, et pot donar mals de cap forts, i com que jo, a més, sempre que vaig a Àfrica, en diversos països, sempre vaig per feina, per mi és una tocada de nassos...
0: Que haver-te de medicar cada vegada.
1: Haver-te de medicar, que tinguis diarrees, que tinguis mals de caps, etcètera, no? De manera que el que faig és protegir-me molt, doncs, amb antimosquits,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Amb tot tipus de cremes, etcètera, no? I realment funciona. Bé, també és important dormir sota mosquitera. Tot això, amb aquests llocs, al Delta del Guà, no, tu trobaràs.
0: Tu trobaràs,
1: vull dir, perquè...
0: Allà no et deixen al ras, no? Com fas tu.
1: Exacte. Bueno, voldria dir també que el delta gaudeix de protecció mediambiental gràcies a la Reserva Natural de Moremi, que és aquesta que et deia,
0: sí.
1: I que ara mateix és un dels llocs del planeta que cal que conservem. Que cal que conservem perquè és únic, és únic realment, no? Realment, moltes vegades, quan algú et diu quins són els top 10 de llocs a visitar a Àfrica, com per descobrir precisament la vida salvatge...
0: L'essència, no?
1: Home,
0: aquest.
1: Per mi aquest. A més, no només el delta de l'Okavango, perquè, clar, el delta de l'Okavango, les seves vores són el Kalahari, el desert del Kalahari, que també per si mateix també és molt interessant de veure.
0: Però amb aquests vaixells que deies fets amb troncs, sí, tu pots arribar fins... gairebé la mort d'aquest riu?
1: No, perquè... aquestes embarcacions són bastant fràgils, són per fer un passeig.
0: Ja.
1: També t'ofereixen al Delta de l'Okavango altres embarcacions una mica més potents, amb motor, que amb les quals també pots navegar més d'allò. També t'ofereixen vols d'avioneta per sobrevolar-lo. És impressionant. Jo ho he fet diverses vegades. L'última vegada va ser espectacular, vaig anar amb un amic meu i vam sobrevolar amb una Cessna tot el delta de l'Okavango, que és una extensió de 15.000 quilòmetres quadrats, o sigui, és enorme, no? I és impressionant.
0: Et sents molt petit. No som res.
1: I també te'n dones compte de com antigament això devia ser un territori inhòspit, perillós, inclús per la pròpia gent buximana. Els buximans, que són els habitants del Kalahari, de tota aquesta regió d'antic, no? Els primigenis, els nadius de tota aquesta regió, tenien molt de respecte al delta de l'Okavango, perquè, clar, era un lloc totalment inhòspit. No? Era molt difícil de penetrar-hi. Home, si vas pel teu compte sense prendre
0: precaució, clar, és inviable.
1: Està ple de cocodrils, està ple de... Això, no? Vull dir, pots... Bueno, vull
0: que, dir, no, que no, que has de passar pel circuit, lloc... t'agradi o no, si vols anar-hi.
1: Has de passar per...
0: No pots agafar tu un vol fins a on? On volem, aquí?
1: Mira, per anar-hi, normalment, a veure, vas a Maun, que és la ciutat que queda més al sud del delta, per tant, diguem-ne, no està dins del delta, i a partir d'allà pots agafar diverses avionetes que et porten, o bé a llogar cotxes, vehicles, etc, que et porten a visitar el delta de l'Okavango. També he de dir que Botswana, clar, que és un país que té una fauna molt rica i té molts espais naturals, també té altres parcs, eh? Té el Parc Nacional de Chobe, per exemple, que està a pocs quilòmetres, eh? Vull dir, en realitat, penso que està a uns 200 i pico quilòmetres del centre de Moremi, on hi ha, diguem-ne, el grup d'elefants més gran. Ja es diu que ara mateix hi ha prop de 250.000 elefants.
0: Molts, no?
1: Molts. Han anat... La protecció dels elefants
0: ha fet
1: que es reproduïssin moltíssim en aquests últims anys, no? Abans hi havia un excés de caça furtiva, etc, però ara...
0: Potser hi ha un excés d'elefants,
1: mica...
0: no?
1: Sí, perquè a més trenquen una mica l'equilibri natural dels ecosistemes, perquè a més l'elefant, a més de que consumeix per menjar fulles i branques, etc, no? Per tant, pela els arbres,
0: sí.
1: També el rebenta per moltes vegades, quan
0: per
1: es frega,
0: quan es frega,
1: per passar, sí. etc. I, a més, doncs, els pous d'aigua que hi ha, doncs, clar, ell és l'espècie dominant i
0: ella no
1: va a banyar-se i a veure, i fins que ells no acaben és difícil que t'hi puguis acostar.
0: Ja.
1: De vegades sí que hi ha aquesta convivència, però si ve un gran grup d'elefants, els altres animals...
0: Ara estic pensant,
1: no,
0: els elefants, s'ajupen per dormir i s'estiren com de costat. Penso, 250.000 elefants, on dormen en aquest indret, no?
1: Sí. Normalment són animals que no acostumen a jeure gaire o gaire estona. De vegades també dormen, vull dir, estan drets, fan desconnexions.
0: Ah, fan desconnexions.
1: Fan desconnexions.
0: Està bé, això.
1: Sí.
0: Podríem aprendre'n.
1: Mira, aquesta desconnexió que fem nosaltres, de la becaineta de després de dinar,
0: ells
1: allò que
0: també
1: et cau al llapis,
0: sí.
1: Doncs bé, ells 10, potser els hi cau la fulleta, però fan la desconnexió.
0: Però clar, que no deixa de ser un problema si n'hi ha tants, també, no? No n'hi havia i ara resulta que n'hi ha massa.
1: Sí.
0: Però vaja, que si volem anar al delta hem de passar per un circuit turístic, està clar, perquè pel teu compte... Home, n'has de saber molt, has de conèixer o has d'anar acompanyat d'algú que en sàpiga molt per poder visitar el delta.
1: A veure,
0: de
1: ara, anys enrere era difícil fer-ho pel teu compte. Ara tens la sort que a través d'internet, a través de moltíssimes informacions que estan al teu abast, et pots muntar el viatge i fer-ho també pel teu compte. Ara bé, cal tenir molt present que has d'anar molt ben equipat. O sigui, això de vegades la gent se'n descuida, no? No li dona importància. I té moltíssima importància. També sempre és molt recomanable anar dos vehicles, 4x4, perquè, clar...
0: Si un li passa alguna cosa...
1: Si un li passa una altra cosa, a veure...
0: Clar, qui treu d'allà. Allà no deu haver-hi ni cobertura de res.
1: No, en molts casos... Bueno, ara mateix no ho sé, ara fa potser és possible que s'hagi estès la xarxa de telefonia mòbil,
0: com en molts llocs
1: d'allà, però hi ha molts llocs que no, i per descomptat que hi ha moltes àrees del Delta que no.
0: Necessites anar preparat, com sempre, per viatjar s'ha d'anar preparat. Molt bé.
1: Bueno, us volia dir això, que durant molts anys, ja per acabar, el poble sant, que és el poble buximà, que d'una forma històrica, diguem-ne, ha ocupat aquests terrenys, doncs ells van pensar que era un territori sagrat, creat pels déus de la natura per infondre vida al desert i proporcionar l'aliment, el sostén, i posar a la seva disposició

0: Dos quarts i mig de dues de la matinada, aquí a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants, al 93-201-7474, on ara hi tenim la Maria de Girona. Bona nit, Maria.
1: Hola, bona nit. Mira, el que vull dir sobre... abans que s'ha parlat, doncs, de la contaminació i tot això, no?
0: Sí.
1: Doncs que les bosses de plàstic sempre ens han dit que contaminaven tant perquè quan es fan recollides de deixalles se'n troben tantes mils, però es troben enteres. I si hi ha uns voluntaris, que no hauria de fer falta, però si es fan i recullen, no passa res. Però amb les bosses que hi ha ara, que totes se desfan, se descomposen... Clar, això està contaminant els rius i els mars i les terres, ho està contaminant tot. Perquè diuen, oh, diu, són de Bat de Moro. Una part de Bat de Moro. Però si no, no se sostindrien pas, no aguantarien pas ni 100 grams si fossin de Bat de Moro sol. Bat de Moro i altres coses que no sabem. I ho estan contaminant tot a trossets, el plàstic a trossets. I els peixos se'l mengen, ens el mengem nosaltres i tot això. Llavors... anem al supermercat, diu, vol una bossa? I jo dic, com va? Diu, 19 cèntims. I mires tots els passadissos de tots els supermercats i estan plens de bosses de plàstic,
0: sí,
1: que
0: senyora.
1: Hi ha res, una petita quantitat ridícula de producte. Que només hi ha que colorins i plàstic, i colorins i plàstic. I a dintre la bosseta no hi ha res, que toques i dius, ostres, què estic comprant? No ho compraré pas, però esclar, molta gent sí que ho compra, i ells van fent, i vinga, passadissos plens de plàstic. I llavors ja no saps si t'acollona el govern per posar aquesta norma, o ells mateixos te prenen el pèl.
0: Ja. Sí, sí.
1: I després, és que me sap greu no haver-ho dit, m'he distret, estava fent una feina i m'he distret i ho volia haver dit a l'hora que segurament hi ha més gent que escolta a partir de les 12. Que vas als supermercats més coneguts com a catalans, que tothom
0: sí.
1: Sap qui són, jo els dos més o menys que vaig jo sempre, que són... teòricament molt catalans, i estan plens de fruita de Sud-amèrica i de Sud-àfrica. Llimones d'Argentina, pomes de Xile... O sigui, estem farcits d'aquests productes i després ells ens diuen que són catalans i que tenen productes de proximitat i ho anuncien a la porta amb lletres de dos pams.
0: Sí, és veritat.
1: Doncs, sisplau, a veure si algú... s'atreveix a venir a desmentir-ho, això.
0: Ja.
1: Perquè jo m'he trobat amb la bossa de les llimones o de les pomes a la caixa i llavors veure que l'etiqueta, esclar, estan obligats...
0: A posar d'on procedeix, clar.
1: Sí, però hores d'ara em penso que ja ho ha fet tanta gent que no sé si ho posen. Però jo això ho he vist, jo ho he fet i ho he vist.
0: Sí, sí. Sí,
1: doncs,
0: jo també ho he fet, i quan veig que són de no sé on, jo la torno a deixar a lloc, ja t'ho dic ara.
1: Bueno, però si no te'n dones compte, doncs
0: sí,
1: ho portes a la caixa i
0: sí,
1: dius,
0: sí,
1: goita,
0: sí.
1: Jo li vaig dir, amb dos d'aquests supermercats, els catalans, els hi he dit, digue-li al teu jefe que s'ho mengi ell, perquè, sí, sí. A més, mira, una vegada me vaig trobar amb un, el que sembla més gran de Catalunya, que està a més llocs,
0: sí.
1: Em vaig trobar que vaig comprar unes taronges i vaig veure llavors que eren de Sud-àfrica. I, mira, en aquella època, d'això parlo de 4 o 5 anys, vull dir que ja ens evacuaven fa temps, eh?
0: Sí.
1: Resulta que arribo a casa i veig això, que són de Sud-àfrica. I els hi volia tornar, però esclar, jo només hi vaig un dia en tant al supermercat. I quan hi vaig tornar, dic, ai, dic més...

0: descuidat les taronges que us volia tornar. Diu, és igual, ja els hi donem. Eren de Sud-àfrica, però és que en vaig provar una, per això vaig cridar l'atenció de veure que no valia res. I llavors va ser que no ho vaig mirar i vaig veure d'on eren. Ja. Però resulta que me diu, és igual, ja els hi donem, no cal que les porti. O sigui, ja hi devien haver hagut reclamacions.
1: Segurament.
0: Però esclar, la gent reclamem poc.
1: Vols dir? Jo crec que la gent ja estem acostumats a reclamar bastant, últimament. Jo trobo que sí.
0: Bueno, potser sí, potser Barcelona més, no sé. Ja. Però jo no veig, jo veig que quan reclamo alguna cosa t'has d'esperar que vingui l'encarregat i tot això, sí. I no està pas mai ocupat atenguint la gent, eh? Està ocupat fent feina.
1: Sí, sí, sí.
0: No, la gent no reclama pas, eh?
1: Doncs ho hem de fer.
0: No reclama gaire.
1: No reclama gaire, sí, sí. Molt bé,
0: sí,
1: Maria.
0: Que reclama algú i deu fer-ho, però...
1: Segur, segur.
0: Clar, igualment que un dia també una peixateria d'aquestes de supermercat, que normalment ja no hi vaig gaire, ja vaig més aviat a peixateria concreta, però aquell dia, doncs, a la tarda, a les 8 de la tarda, unes gambes vermelles i precioses i brillants, i vaig preguntar a veure quin additiu portaven, i la noia no ho sabia, va dir que ja ho preguntaria, bueno, ja ho veurem. Però bona amabilitat sí, però solució cap. Però resulta que, és clar, que llavors parlant amb un peixater professional em va dir és que estan obligats a posar-ho. I hi ha un lloc que sí que posa d'on ha set pescat i tot això, però
1: sí.
0: La majoria de supermercats no posen tenen, ni d'un D ni d'un va.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: És que els additius, si porten, per exemple, això, sulfits, per exemple, això, i
1: també ho han de
0: que...
1: dir, sí, sí.
0: Ho ha de dir, hi ha d'haver una etiqueta que ho digui.
1: Clar, sí, sí.
0: I no, i passen de tot. O sigui, nosaltres paguem i callem igualment com el govern.
1: Com sempre.
0: Perquè Maria... el govern, la norma ja hi és,
1: sí,
0: això,
1: sí, sí, però després
0: veu
1: que ho facin.
0: Sí.
1: Molt bé, Maria, gràcies per
0: doncs
1: la teva trucada.
0: Doncs ho hem d'exigir tot.
1: Sí, senyora. Vinga, una abraçada, bona nit. Adéu-siau, bona nit. Ara passa un minut de 3:15 de la matinada. Mireu, recordo tres coses abans del conte, perquè hi ha gent que busca gent. I jo trobo que això jo voldria que s'aconseguís. Voldria trobar algú dels que altres oients ens han demanat a través del programa a veure si és possible. Primer, la Neus, des del barri de Sant Andreu, busca un senyor que es diu Alfredo Galiano, de Sant Boi de Llobregat. Demana si algú el coneix per qui voldria contactar. L'Helena de Sabadell busca el Jordi Miquel, que havia treballat en una botiga de moda al carrer Nou de la Rambla a la dècada dels anys 40. Els seus pares es deien Jordi i Rita. I la Marta de Barcelona busca una professora que vaig tenir cap l'any 95 als jesuïtes de CASP. Entorn nocturn es diu Gemma Hernández, estava llicenciada en literatura francesa, però nosaltres ens va ensenyar literatura catalana.

0: I aquesta setmana ens n'anem a dormir amb els drames rurals de la Víctor Català, que Club Editor ha publicat fa poques setmanes. És una edició dels contes rurals de la Caterina Albert que, com explicava l'Anna Maria, van suposar moltes crítiques del mateix Joan Maragall perquè eren històries, ell deia, massa fosques, que no li faltava raó. El conte d'avui, justament, el llegirem en dues nits, porta per títol Parricidi. Ja veieu per on pot anar. L'Helena estava intranquil·la, neguitosa. Mentre va veure el seu home a casa, tingué coratge, com si aquell infelicet la preservés d'un perill amb sa sola presència. Però així que en Falet s'aixecà i feu la darrera pessigolla al nen, i fregant-se els llavis amb lo revés de la mà i engastant-se la suada barretina, se dirigí pausadament cap a la porta, amb aquell pas incert que tenia d'un temps ençà, en ella va fallar-li el cor. Li vingueren intents de demanar-li lo que no li havia demanat mai, que li fes una estoneta de companyia, que no la deixés sola aquella nit, però de seguida lo recorda l'altre, com si fos un mos de ferro, li aturà la paraula. I en Falet sortí. Ella va sentir lo clic-clec de la clau, com dues martellades en los polsos, i una suor d'angoixa li rosà el front. Havia agafat por d'ençà que l'altre la va escometre a l'entrada de fosc a la font per dir-li que aquella mateixa nit deixés la finestra oberta, que sabia tot lo d'ahir i havien de parlar. Se quedà sanglaçada, puix se refiava que ell era a França. Li havia dit que l'anada duraria més de 2 mesos. Lo menut, veient sa mare muda i quieta, baixà de la cadireta de braços i anà a tocar-li la cara amb ses manetes fresques. «Mama, mida tintatà!» I li ensenyà el ganivet de llescapà lligat amb una veta per l'anella del llautó del cap del mànec. «Que no et facis mal, fillet», va dir-li tota distreta, sense saber bé lo que li deia ni lo que mirava. El nen, cridant alegrement, «Oi, adi, oi, adi!», començà a córrer per la cuina arrossegant darrere seu lo tatà. Lo rellotge de caixa de la sala, clinc, clinc, clinc, va picar hores amb espinguet adelerat. Eren les 8, l'Helena botant la cadira com si haguessin donat una avergassada. Apressarada i nerviosa, rentà els plats i endreçà la cuina. Tantós hagué acabat, prengué el nen de la mà per dur-lo al braçolet que li tenia vora el llit gran. Lo menut no havia deixat son tatà i tot muntant l'escala, lo ganivet lligat al cap de la veta, anava patant de graó en graó. A 9:15, lo titet dormia com un angeló. Ses manetes grassones i llefiscoses semblaven dos pilotets d'argila sobre la blancor de la roba. L'Helena obri la finestra. No feia lluna, i tot l'hort era un tou d'ombra en la que bellugaven altres ombres més espesses que semblaven fantasmes. Eren los arbres, remoguts per un lleuger ventet que, com fresca manyaga, lliscava per les galtes de l'Helena, esbullant-li els cavallets dels polsos. Aquella frescor li va donar esgarrifances i, ajustant una mica els dos batents de la finestra, s'assegué vora el llit. Amb lo cap baix i la mirada fixa, s'entregà a estranyes meditacions. Passà una estoneta. A baix, a l'hort, se produí una petita remor de mates remogudes i poc després dos puntets verdosos relluïren en la fosca, darrere el badall de la finestra. Les dues fulles s'apartaren una mica i passà un cap de trets vigorosos i celles fronzides. Tan pensativa estava l'Helena que no s'hauria donat de res si ell no li posa una mà sobre l'espatlla. Llavors s'aixecà d'un bot xisclant. «Què tens?», li va fer malhumorat. «Ai, res, és que estava distreta». L'home ajustà la finestra i retornà lentament cap a l'Helena. Va agafar-la d'un braç, atraient-la cap a si, li clavà la mirada en lo rostre, encès com una rosella, i se la guaità amb fixesa, sense pestanyejar. Ella estava confosa, no sabia què fer ni què dir, i girà el cap per fugir d'aquells ulls esquerps que semblaven punxes. Llavors, ell l'abraçà carinyosament pel cos i va fer: «Que no saps que he tornat perquè t'enyorava? No m'hi puc estar lluny de tu, per més que vulga». I així junts, cara a cara, anava mirant-se-la gelosament, mig entendreït, De sobte, relligant violència els dos braços ferrenys, que estrenyien mateix que cordes, i encastant-la a son pit, començà a besar-la i a rebregar-la en un furiós rampell de carícies. L'Helena tirà el cap enrere mig ofegada. Prou que el coneixia ella, el geni estrany i tempestuós d'aquell home que l'estimava com un boig i que la matava a força d'estimar-la. «Prou, prou!», gemegà a la fi dolorosament. Però ell seguia masegant-la sense fer-li cas. D'improvís, com ho feia tot, afluixà els braços i, rebatent-la cap al llit, forfollà. «Despulla't!». I mentre ella, de fallida, rodant-li el cap, l'obeïa, ell, fosc i neguitós, se posa a passejar per la cambra amunt i avall, amunt i avall. S'entrebancà amb una veta, expulsà la cama i el ganivet, l'otatà del menut, rodolà fins als peus del llit gran. L'Helena jeia, lo cabell ris tot afluixat, los llavis encesos, lo coll blanc i gras i l'ample pit inflant-se sota el llenç de la camisa. Fresca, atractívola, en plena joventut. L'home s'hi acostà, esquerp, les venes del front grosses. Ell obria els braços, somrient amb certa basarda. «Vine!» I els hi enrondà el coll. Ella la deixà fer. Però baixet, molt baixet, com si volgués dir-li un segret o fer-li una festa, li preguntà a cau d'orella. «Escolta, tu, qui era?» Com mossegada per un escorpí, ella el deixà anar, arribava el moment temut. «Què vols dir?», murmurà amb esforç. «Ja m'ho pensava, que no l'aguantaries la paraula de no mirar-te ningú més. Així vas néixer i així has de morir. Però el manc, digues qui és». La veu d'ell era baixa i tranquil·la, però en ella, aquella mansuetud, no l'enganyava pas. «Qui?», afegia amb prou feina. «Lo d'ahir», i la basava amb suavitat en los ulls, en la boca, ella tremolava de por i recollí tota sa serenitat per a mentir. «No t'entenc, no sé pas...» Una onada de sang envermellí la cara de l'home. «Mentida! T'he dit que ho vull saber!» Però si la vermellor s'enfosquí i el respir xiblà com si passés per un canó de canya. «Jo vaig veure-ho, ho saps? Jo vaig veure-ho, ahir nit, quan se despenjava d'aquesta finestra. Si l'hagués conegut, avui li hauria tret les tripes. Però tant se val. Serà demà. Tu tingues tants com vulgues. Tots hi petaran d'un en un». En ella, els llavis, blancs de terror, li tremolaven seguit, seguit. «T'ajuro, Pau», l'home sentí que quelcom roent li abrusava el cervell. «Mentida, t'ha dit, lladre! No em facis ensegar i digue'm qui és d'una vegada, o si no, t'ho faré vomitar a la força». Un espant infinit paralitzà la llengua d'ella. L'home, començant a perdre la serva, li posà les dues mans al coll. «Ho vols dir? Sí o no?», barbotejà amb veu ronca i trèmola. «Deixa'm anar, Pau», xisclà forcejant per escapar-se. Però aquell home, que de seguida cremava com l'esca, fora de mare i enfollonit per la resistència, ja no sabia el que es feia, i tot escopint ultratges i sarcasmes, estrenyé el coll blanc i tou, enfonsant-hi implacables sos dits de ferro. Ella debatia desesperadament cames i braços, saltava, s'arrebrincava, cossejant, mossegant, esgarrapant, destrossant com una fúria tot el que trobava, però ell, amb els ulls fora del cap i els cabells esvalotats, es premia tota sa força per escanyar-la, llançant grunys de fadiga i carrisquejant les dents. La lluita fou breu. A la fi, la pobra dona, acabades les forces i estroncada l'alè, deixà anar cames i braços i quedà com un soc. Tenia el nas ple de sang, lo blanc dels ulls vermell, un pam de llengua fora, sense aparença humana, les ninetes blaves, enrondades d'un cèrcol sagnós, immòbils i fixes, semblaven mirar encara esparverades a son butxí. Quan ja no la sentí de bategar-se, afluixà les mans amb recel i després, com poruc de que se removés altra vegada, se llançà ràpidament als peus del llit. Recordava haver vist una eina dolenta. L'enfonsà una, dues, tres, quantes vegades? No ho sabia pas. Fins que la mà li digué prou, aturant-se sobre aquell muntoll de carn i robes fumejantes. Començava a revenir-se quan sentí soroll i barboteig de malediccions a baix. Mirà l'entorn i les sangs se li gebraren. L'Uterror havia esclarit sobtadament ses potències entenebrides com un llamp esclareix la gola de l'abim. No li quedava sinó un camí, i quasi al mateix temps que entrava en la cambra en Falet, begut, com de costum, l'assassí saltava per la finestra. La butxaca de la brusa se li enganxà en l'ullisquet del finestró, donà estrabada i desaparegué. En Falet venia molt cremat. L'havien tret de la taverna, amb bones paraules, i aquella feta se li havia clavat mateix que un clau en lo cervell enterbolit. Volia dir pestes, però la llengua se li entrebancava lo mateix que els peus. Per més vergonya, tornant cap a casa, lluny del poble, dos trets de bala, com que era tan fosc i ell no sabia on les donava, s'havia errat un pèl de camí i caigut enmig dels esbarzers del marge. En pena i treballs havia pogut eixir-ne ben esgarrinxat de mans i cara. «Batua!», grunyia enquimerat, tombant d'una embestida amb les esses que feia lo llum encès que hi havia sobre la caixa. Maldava per despullar-se i, no podent desendeixir-se, s'ho deixà córrer. Palpà el llit. «Lena!». «Lena?» I mastegava amb la llengua gruixuda i estuposa. «Osca, fes-te enllà!» Empenyent a les palpentes, lo cos xop i calent en son vessal de sang. Després, arrapant-se el petge, s'enfila al llit com va poder i s'hi deixa caure pesadament, panteixant. Al cap d'un minut, roncava.
1: És allò, eh? Ja he avisat, i el títol era el que era. Ja està. Demà sabrem com acaba aquesta història de la Víctor Català. És que estic com cansada i tot. De mi, cansada de sentir aquesta... Cansada en el bon sentit, eh? Vull dir que hi has de posar molta, molta emotivitat i molta força. Va, que arriben les notícies. Demà tornem a partir de les 12 amb més preguntes i més respostes, sense robots, i amb més converses, com sempre. Que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Almenys 8 persones han quedat ferides menys greus en l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada. El foc s'ha declarat cap a 11:15 de la nit a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. El servei d'emergències ha desplaçat 10 vehicles al lloc dels fets i ha atès una quarantena de persones, principalment per inhalació de fum. Dels 8 ferits, a 4 els han traslladat a l'Hospital de Granollers i a 4 més a l'Hospital de Mollet. Els bombers, amb 13 dotacions, han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora. Han evacuat la majoria dels usuaris de la primera planta i la segona planta a una zona segura, mentre que els de la tercera planta s'han confinat a les seves habitacions. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Repassem ara altres informacions en format més breu. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Firmat l'acord entre els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia, pel qual els nord-americans assumeixen plenament la seguretat de l'illa. La líder danesa i el groenlandès destaquen que reserven la sobirania i el dret a l'autodeterminació. Donald Trump anuncia que ben aviat faran 2 bases militars més. 3 persones han resultat ferides lleus per la caiguda d'una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han hagut d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. I troballa inesperada al jaciment del Castell de Cervera, a la Segarra. Hi han descobert 8 petjades que els experts creuen que tenen uns 30 milions d'anys. Sembla que les va fer un avantpassat dels cavalls actuals. L'actor Eduard Fernández ha presentat la seva candidatura a la Conxa de Plata al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Precisament fa 10 anys que ja es va endur el premi al millor actor per El hombre de las mil caras. Aquest cop hi opta per El mal padre, de Roberto Hueso, que avui ha entrat en competició. En declaracions a Catalunya Ràdio ha explicat que ha creat alhora un personatge desagradable, però que no generés un rebuig absolut.
2: Llavors aquí la dificultat estava entre fer un tio desagradable que estones ho és i que l'espectador no digués, hòstia, me'n vaig al cine, no? Que alhora seguís tenint empatia, no? Un magnetisme, no? Ser molt xungo, però alhora que tingui un sentit de l'humor que de vegades té gràcia, com era el repte de la pel·lícula, de tenir un cert humor i que tot estigués equilibrat. Això estava al guió ja. Però jo diria que és una pel·lícula honesta.
1: El personatge, curiosament, es diu Santiago Balmes, com el líder del grup Love of Lesbian. Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 9:15 del vespre. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar aquest partit. La portera Cata Coll ha dit al Tot Costa que si l'agradaria...